0: Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
2: De què va el programa?
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però...

0: Gala, tia, he trobat una carpeta d'arxius que no sé exactament què és.
1: Què vols dir?
0: Mira, escolta'ls.
2: Gala, ets la millor.
1: És que ens hem fet millors amigues amb la veu d'ICAT. Mira, veu, volem que la promo del Love soni a felicitat absoluta.
2: Obrim el pisat compartit de Catalunya.
0: Ara enfada't moltíssim, que potser impacta una mica més.
2: Cada tarda, de dilluns a divendres.
1: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
3: El Loft, de 3 a 5 de la tarda, a ICAT.
0: I ara ho pots fer com... sexy.
2: Tinc els meus límits, Alberto.
0: Ui, ui, qui?
2: El Loft, de 3 a 5 de la tarda, a ICAT.
1: Wow, what the fuck?

Quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda, a

0: podríem tenir sort.
1: Mentre Marta Diana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls.
2: Mare, literalment.
0: O poques ganes de treballar.
2: És que tinc molta feina.
1: Oh, i jo què penses, que estic aquí creuant de braços?
0: O quedar-nos al llit una mica més.
2: Escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
1: Quina ràbia.
0: Però per alguna cosa som els matiners.
2: Mary, potser sóc bisexual i ella es veu que de seguida va contestar, no, ets gay.
1: A mi això també m'ha passat.
3: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalías.
4: Som pura cafeïna.

s'en parefa, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i amb TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots nosaltres, el teu...

divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra.

Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Tellera. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.

0: Escoltes i cas.
1: Són fictícies. Els ets convençuts amb somriure.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Quim Balaguer. La mort de la Mari Carmen Abascal, la dona desnonada de casa seva a Madrid, continua marcant les mobilitzacions en favor del dret a l'habitatge. Els sindicats han convocat per avui al migdia un minut de silenci en record seu a tots els centres de treball i també es farà una manifestació a Barcelona a les 7 del vespre en la seva memòria i en la de l'Olga, la veïna de l'Hospitalet que es va suïcidar després d'haver estat desallotjada a l'abril. Això mentre ahir vespre a Madrid la marxa en record de la Mari Carmen va plegar milers de persones.
2: Con una tristeza infinita, directamente le arranca en su memoria.
3: Això no ens pot parar, és com molta més força de dir, tio, ens estan matant.
4: Con un sentimiento de ahora más que nunca también por Mari Carmen.
1: La manifestació va anar de la Puerta del Sol, on continua l'acampada pel dret a l'habitatge, fins a l'edifici on la Mari Carmen va viure durant més de 70 anys. Més notícies, Agustí Serrat.
5: Els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig es plantegen tornar molt aviat a Catalunya després de 9 anys a l'exili a Bèlgica. Un cop el Tribunal Suprem els ha aixecat les ordres de detenció, no descarten que el seu retorn a casa sigui abans fins i tot que se'ls apliqui definitivament l'amnistia. Comín necessita recollir l'acta d'eurodiputat a Madrid i Puig vol asseure's al seu escó del Parlament que porta anys buit.
6: Jo porto dos anys i mig dient que és un atemptat a la democràcia, que hi hagi mig milió d'europeus que no estan representats al Parlament Europeu. Per tant, seria poc conseqüent no representar-los lo abans possible.
7: Aviat haig de complir amb els meus deures de diputat en el Parlament de Catalunya físicament. És de justícia que torni aviat, molt aviat.
1: Avui, 9 d'octubre, és la Diada Nacional del País Valencià. Serà la primera i segurament l'última amb Juanfran Pérez Llorca com a president després d'agafar el relleu a Carlos Mazón. La Diada arriba enmig d'una lluita interna pel lideratge del PP valencià sense que la direcció estatal hagi proposat encara cap nom per ser el candidat a les eleccions autonòmiques del maig de l'any que ve.
5: El govern francès ha començat a acceptar les demandes dels estudiants que des de començament de curs encadenen una mobilització rere l'altra. El ministre d'Educació reforçarà amb efectes immediats el personal docent, especialment el professorat substitut. A la Catalunya del Nord també han arribat les mobilitzacions. Ahir centenars de joves van sortir al carrer a Perpinyà per reivindicar una millora de les seves condicions. La jornada es va desenvolupar sense incidents.
1: El Servei Català de Trànsit i els Mossos d'Esquadra desplegaran més de 1.000 controls a les carreteres catalanes amb motiu del cap de setmana llarg del 12 d'octubre que comença avui. L'objectiu és reforçar la seguretat viària durant un cap de setmana en què es preveu que més de mig milió de cotxes surtin de l'àrea metropolitana. A més de les restriccions als vehicles pesants, Trànsit també habilitarà carrils addicionals a l'AP7 per la tornada, tant al nord com al sud de l'àrea metropolitana. A més, amb l'inici de la temporada de tardor, també ha fet que es prenguin mesures addicionals a la C16 al seu pas per Berga. Iniciativa pionera al cementiri Roques Blanques del Papiol, al Baix Llobregat. Les persones que ho vulguin podran demanar que les enterrin juntament amb les cendres de la seva mascota.
5: Segons ha avançat a 3CAT Info el conseller delegat d'Àltima, Joan Ventura, aquest nou servei respon a una demanda social. Fins ara, els animals domèstics, quan eren incinerats, tenien els seus propis espais als cementiris, però molts propietaris volien dipositar les cendres a l'espai familiar.
8: La família ens porta les cendres dintre una urna i amb un certificat conforme s'ha fet dintre d'un crematori de mascotes. Llavors, pot la família, el titular de la concessió, si ell autoritza, es poden enterrar les cendres amb aquesta sepultura i pot tant ser un panteón, com una tomba, com un ninxo, com un columbari, però sempre i quan el titular de la concessió autoritzi.
5: Aquests enterraments mixtos ja es fan en altres països com Itàlia, el Brasil o els Estats Units, però a tot l'estat només es pot fer de moment en aquest cementiri del Papiol.
1: Esports, aquest divendres arrenca la 8a jornada de primera amb el Màlaga Espanyol a les 9 del vespre. Els blanquiblaus visiten el CUE amb la novetat a la llista de Javi Puado, que torna després de 10 mesos lesionat.
5: El blaugrana Rafinha s'ha entrenat aquest dijous al marge dels seus companys i continua sent dubte per jugar el partit de dissabte contra el Getafe al Camp Nou. Mentrestant, el club ha renovat Xavi Espart fins al 2030.
1: El Barça ha demanat canviar la data del partit de Champions de l'equip femení contra l'Arsenal, previst per l'11 de novembre al Camp Nou, per la coincidència amb la vaga general.
5: Victòria del Barça d'en Bol en la tercera jornada de la Lliga de Campions a casa contra el Dinamo del Bucarest, 34-27. A la Lliga Sobal, aquest divendres, Ciutat Real Granollers a 8:45.
1: I a l'Eurolliga de bàsquet, el Barça rep aquest divendres els Alguiris a 8:45, partit de la quarta jornada.
0: Fins aquí les notícies.

0: Edu Esteve, bon divendres.
1: Bon dia, matiners.
0: Què tal, com estàs? Escolta, m'estava pensant que no sé si has fet mai una actuació a les 5 i pràcticament 10 del matí en directe en una ràdio.
1: Crec que és el primer cop que ho faig, això.
0: Com ho portes, això de matinar?
1: Malament. Normalment l'alarma em sona cap allà a les 8, les 7, 7 i mitja, 8.
0: I com has fet per escalfar la veu? Perquè també ha de ser complicat, eh?
1: Despertar-me una hora abans, cabrón.
0: Estem encantats de tenir-te als matiners de Catalunya Ràdio. L'Edu Esteve acaba de presentar nova cançó que es diu Torna. Mm-hmm. Explica'm una mica d'aquesta cançó, perquè té molta simbologia emocional, Edu.
1: Sí, bueno, al final és tornar-se a il·lusionar per les coses senzilles i ara ho estem fent.
0: Com et va la vida? Perquè fa temps ja que va sortir del concurs d'Eufòria de TV3, fa temps sí. Que t'hem anat escoltant, presentant algunes noves cançons, La meva sort, sí. Ara Torna. Què tal la vida, Edu Esteve?
1: Doncs bé, molt enfeinat ara, perquè fa menys d'un any vaig obrir un segell discogràfic.
0: Caramba, que arriscat en aquests temps que vivim, eh?
1: Sí, però molt content a la vegada, estic aprenent moltíssim. Fa un parell de setmanes estàvem allà al Mercat Música Viva de Vic, també, coneixent gent, fent networking a saco. El networking es fa al bar, a la terrassa.
0: I tant, o al backstage.
1: I allà hi érem, pràcticament tot el dia estàvem allà. I molt bé, molt content, molt enfeinat, però la feina és bona, al final.
0: Un dels camins o una de les opcions que tenen els nous artistes és autogestionar-se?
1: Sí, jo crec que sí. Jo crec que cada vegada la indústria està evolucionant cap a un altre lloc, a veure què ens depara els propers anys. Però també el fet d'estar tot tan digital, que pots agafar-te una distribuïdora online i pujar-te tu sol les cançons sense necessitar pues, una empresa discogràfica. M'estic tirant pedres al meu propi terrat, eh?
0: Sí, però tu tira.
1: Però és cert, no? Llavors també pots contractar a persones que et portin pues, la comunicació, que siguin freelance, no? M'estic tirant totes les pedres. O sigui,
0: però el missatge és important, deixa'm que t'ajudi, perquè al cap i a la fi és un mateix ha de fer la seva pròpia carrera, sí. el món discogràfic i la indústria musical és més complicada que mai, també és cert que hi ha més gent que té opcions d'arribar a la vostra música, la teva música en aquest cas, però també moltes vegades fer-se un mateix és la millor de les solucions.
1: Sí, a part que tens molta llibertat. Jo per això també vaig decidir crear pues, el segell discogràfic per tenir... Potser no arribo tan lluny com alguna altra persona, no? Però almenys la llibertat no me la treu ningú.
0: He de confessar que el nou disc d'Edu Esteve que veurà la llum el 2027 hi ha una col·laboració meravellosa,
1: sí.
0: De la qual suposo que tampoc em deixaràs dir
1: no,
0: el moment, perquè
1: no,
0: si no tu se faria la guitarra.
1: Sí.
0: Però
1: te la vaig deixar escoltar.
0: Sí, me la vas deixar escoltar sense desvelar qui és la persona que t'acompanya en aquesta cançó. Sabem més o menys quan la podrem escoltar? Tens pensat la data de llançament o no?
1: Doncs mira, depèn de com vagi, torna realment, perquè això va una mica... Cada single pues, funciona d'una manera i com vagi, torna. Si torna va molt bé, pues, segurament l'haurem de passar després de Nadal. Però si...
0: Si m'escalfo... Ja et dic ara que no. Aquesta cançó ha de sortir per Nadal.
1: Si m'escalfo... La meva intenció, la nostra intenció és que surti abans de Nadal, perquè és una cançó molt maca i crec que en el moment del Nadal pues, la gent està molt més emocional, molt més sensible i crec que tocarà els cors de molta gent.
0: És una meravella de cançó amb una col·laboració que crec que a la gent li agradarà molt. De moment sí. Ho deixem aquí, no desvalem el secret, però fes-me el favor de publicar aquesta cançó al Nadal, que és quan tindrà tota la gràcia i tot el sentit del món.
1: Sí.
0: Edu Esteve, gràcies per passar pels matiners de Catalunya Ràdio, gràcies per llevar-te tant d'hora, gràcies per cantar tan aviat, que jo sé que això costa, i com sempre, tots els èxits del món.
1: Moltes gràcies.
0: Que vagi molt bé, tu, cuida't.
1: Adéu.

0: Divendres 9 d'octubre amb música. Ja ho acabeu d'escoltar, ara mateix Edu Esteve en directe als matiners de Catalunya Ràdio. Això sí, si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que avui tindrem un dia assolellat i la refrescada, molts de vosaltres ho notareu quan sortiu de casa, serà notable. Matí fred al Pirineu i al Prepirineu i fresca la resta. Es manté el vent de nord, sobretot la tramuntana a l'Empordà, i a la tarda algun núvol prim i alguna nuvolada al Pirineu. Les màximes més altes tocaran avui els 25 graus. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Ah! Escolta, què tal? Preparada pel cap de setmana o no?
1: I tant.
0: Què farem aquest cap de setmana?
1: Des de dilluns ja estic esperant divendres.
0: Què passarà? Què passarà?
1: Tinc moltes coses. En el fons tinc moltes coses.
0: Demà n'hi moltes gràcies.
1: Vaig a oques, tinc un dinar familiar que em fa molta il·lusió.
0: Més que oques?
1: Et diria que bastant 50-50, perquè vaig a la meva neboda i llavors sempre és una il·lusió.
0: Era dir-te coques i ara els veuràs mai més, també t'ho dic.
1: Ja, però la meva neboda passa per davant de tot, de tot, de tot, de tot.
0: Lara García, també molt bon dia.
2: Molt bon dia, matiners.
0: Amb què comencem avui?
2: Doncs mira, acabem la setmana amb una reflexió de l'actor i escriptor Carlos Bardem en una entrevista a El País, que ha assegurat que no existeix un acte d'amor més potent que demanar una vida digna per tots.
0: Doncs bones paraules també per arrencar aquest divendres al programa. Maiol Roger, a partir de les 6, molt bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Sembla Shakira també, Maiol Roger. Engega el matí de Catalunya Ràdio.
3: Sí, avui des de París, perquè farem un programa especial per seguir els diversos esdeveniments que estan passant a la ciutat, les protestes dels estudiants a França, que s'estan complicant. Entrevista amb Lilian Thuram, entrevista amb l'Orfeo Català, que estrena la gira europea de Gustavo Dudamel aquest cap de setmana, i si hi ha una cita especial aquest cap de setmana a París, és Maria del Mar Bonet a l'Olímpia,
0: sí,
3: a partir de les 11 al matí de Catalunya Ràdio des de París.
0: Fantàstic, doncs. Bon jou a tothom.
3: Bon jou.
0: Ara ens escoltem, Maiol.
4: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Pràcticament un quart de sis del matí. Tres bones notícies per començar el dia. I si sou amants dels animals, aquesta notícia us encantarà perquè rescaten un gos chihuahua perduda.
1: Sí, ha passat gràcies al poder de les xarxes socials. L'Olga havia perdut la seva gossa a Badalona, va penjar una fotografia a les xarxes i una veïna va veure aquesta suposada gossa al carrer i de seguida, doncs, el que va fer va ser avisar la Guàrdia Urbana per veure si la podien identificar.
0: Veus?
1: Amb el xip. Els amos en aquell moment que tenia el gos van dir que l'havien comprat a una senyora, però no van donar gaires detalls més. La Guàrdia Urbana va comprovar, com dèiem, el xip i van veure que efectivament era la chihuahua que estàvem buscant.
0: Doncs mira, rescatar un gos i recuperar-lo. Mireu la Maria Pombo aquesta setmana, pobra, buscant el seu
1: el gat.
0: Per tant, us ho podeu imaginar, aquesta alegria. Més bones notícies per acabar la setmana. L'artista urbà TV Boy homenatge a la Mari Carmen a Barcelona. Ot Serra.
5: Al carrer Basses de Sant Pere, a Barcelona, en una paret de color marró clar, s'hi observa la Mari Carmen, amb la cara una mica inclinada i recolzada sobre la seva mà. Mira l'horitzó. Amb l'altra mà ensenya una clau, símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. És un dibuix. Du una túnica blanca i unes ales. El seu autor, TV Boy, explica al diari El País que quan es va assabentar de la seva mort, es va imaginar la Mari Carmen com un àngel al paradís i, per fi, amb les claus de casa seva.
0: Moltes gràcies, Ot, i aquest serà un gran cap de setmana pels boletaires.
2: Doncs sí, perquè avui arrenca la tradicional fira del bolet d'Isona i Conca Dellà, coneguda com a Boletus.

0: tovalló mix.
1: Home, és que m'encanta, jo sempre que puc et colo.
0: A veure. Demanem disculpes avançades a la gent a qui no li agradi l'Eurodance, Techno House...
1: No, però el rovelló li encanta a tothom, llavors saps com
0: equilibra. Molt bé, Lara, molt bé.
1: Aquest any, a veure, el temps no ha acompanyat, encara no trobem rovellons, no trobem bolets als boscos, per tant...
0: Comença la temporada.
1: Exacte. Per tant, els organitzadors de la fira s'han hagut de posar una mica creatius per celebrar amb la mateixa il·lusió la natura, la cultura i la gastronomia de la tardor amb aquesta fira... sobre els bolets, quan no hi ha bolets. Avui es farà un sopar popular obert a tothom. Demà començarà amb la sortida guiada al bosc amb una micòloga que es diu Laia Ribas i llavors és una oportunitat perfecta per conèixer a fons els nostres boscos mediterranis. I diumenge la jornada s'omplirà de parades agroalimentàries, artesanes i servei de bar durant tot el matí.
0: I aniràs tu o no?
1: No.
0: Ah, és que ens vas presentar
1: perquè vaig a un cap grassa, saps? Mira, no puc anar tot.
2: És que estava a punt de canviar el pla.
1: No puc anar tot. Si hi haguessin bolets...
0: Hi aniries, eh?
2: Sí, això sí.
0: Renunciaries a l'últim concert d'Oques Grasses per anar a buscar bolets.
1: No, però el diumenge
0: ja
1: saps...
0: Ja està.
1: No, a Oques no renuncio.
0: Tot dic, va.
3: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
0: Passa, Marxa, bon dia.
2: Bon dia. És que tenia més a la Lara i he pensat, mira, també posa jo música disco.
0: Perdona, aquesta cançoneta, la Lara, un mocador al cap per anar a buscar bolets.
2: Mira, perdona, diversió assegurada, 100%.
0: Tal dia com avui, un 9 d'octubre del 1976, la versió disco de la cinquena sinfonia de Beethoven, Maiol Roget Matarà, arribava al número 1 als Estats Units.
2: Mira, i qui hi ha darrere d'això és Walter Murphy, que va convertir una de les melodies, evidentment, més conegudes de la música clàssica en un tema de la pista de ball. La cançó va funcionar tan i tan bé que es veu que va acabar també com a banda sonora de la pel·lícula Saturday Night Fever.

0: secretari de Maiol Roger al respecte.
1: Ai, pobre Ludwig, si aixequés el cap es voldria tornar a quedar sord.
2: Només... Pues a mi m'agrada, eh?
3: A mi també, sí,
2: és bé. Un clàssicorro.
0: Sí. Un clàssicorro, clar que sí. Vinga, perfecte. Aquest programa només pot anar millor. 10 minuts, 6:15 del matí, bon dia, matiners. Moment de repassar alguns de... Home, alguns dels sons que ens ha deixat la tele, no, el so que ens ha deixat la tele.
3: El so del dia, eh?
0: Perquè és, és un so que té molt poques hores. Si us lleveu ara al matí, això vol dir que també us aneu a dormir com nosaltres i, amb tota probabilitat, no haureu escoltat el que ha passat amb Shakira, que fa ben poques hores ha passat per la revuelta.
3: Doncs l'hem sentit parlar català, en Broncano, i s'ha postulat com l'ambaixadora del català a Miami.
4: Puta mare, com és en català.
5: La puta mare, eh?
4: La puta mare.
5: Hables català?
4: Sí,
5: parlo. Jo parlo també.
4: Sí?
5: El català?
4: Sí, jo parlo també.
5: El meu segon idioma.
4: Jo parlo...
5: Si tu vols...
4: Els meus fills.
5: Ah, clar, perquè els teus fills són catalans.
4: Sí, sí, són catalans.
5: Parlen català?
4: Sí, parlen català. I parlo amb ells...
5: Sí.
4: En Miami, també.
5: En català?
4: En català, sí. Para que no nos entiendan mucho. Sí, cuando ellos no quieren que los amiguitos se entiendan, me hablan en catalán. Hablo más catalán en Miami que en cuando vivía en Cataluña.
5: Es bonito esto, ¿eh? Tú con tus hijos en Miami.
4: Sí.
5: ¿Qué es que fas?
4: ¿Pero qué fas, tío?
5: ¡Ah, dormido!
4: ¿Qué fas?
5: Y la gente en Miami está poseída. ¡Ay, virgen, Shakira, se le fue la cabeza! ¡Está loca!
4: Milan, Milan, parlem dos, tres. Parlem dos, tres.
5: Milan, estic... Molt enfadat amb tu.
4: Sí, sí, molt enfadat.
5: Aquesta cosa que tu has fet per mi és una decepció.
4: Jo tenim que parlar d'això,
5: i així nadie se entera. Ellos hablan català?
4: No, hablan mucho inglés entre ellos.
5: Sí,
4: sí, sí.
5: Muchas cosas, muchos idiomas, ¿eh?
4: Sí. En inglés, yo intento hablar en castellano con ellos todo el tiempo.
5: También que no pierdan tanto
4: en catalán. Y en catalán cuando no quiero que me entiendan.
5: Muy bien. Bueno, a mí me pasa también, yo hablo en catalán también.
4: Sí. Porque tú eres de Barcelona.
5: No.
4: No, ¿tú dónde eres?
5: Jaén, Andalucía.
4: ¿Y tú por qué hablas catalán?
5: Porque me gustan todos los idiomas del Estado
4: español,
5: me encantan.
4: ¿Y tuviste una novia catalana? ¿Alguna?
5: También ha pasado,
4: ah,
5: sí.
4: ¿Ves?
5: Nos ha pasado lo mismo los dos.
4: Bueno, más o menos es lo mismo. No sé si lo mismo, pero...
5: Los dos hemos pasado por eso.
0: Molt bé, Macià, molt afinadet, molt afinadet. Mira, aquesta versió, de la veritat, puja una miqueta. Em passo els dies esperant. Escolta, m'està fent més Shakira pel català.
3: Sí,
0: hi ha molts,
3: sí,
0: catalans, t'ho dic, perquè aquest vídeo es viralitzarà al llarg del dia i els titulars de Shakira parla català aniran, bueno, no només, sí, aquí, sinó per tot el món.
3: A Twitter ja és viralíssim, el tall
0: viralíssim.
3: Aquest.
0: Viralíssim. Viralíssim. Una cosa mai vista.
3: Una
0: cosa mai vista.
3: És fortíssim. Al Broncano li van donar només 15 minuts per fer una entrevista i l'havia de fer, evidentment, només sobre el concert.
0: Imagina't.
3: I ha acabat dient això.
2: I mira, ho diràs.
6: Servil i acabat. Vinga, va, seguim.
0: Ah, que per cert, el Sòpia Seré de l'Àngel Llàcer hi va haver un moment molt emotiu.
3: Sí, perquè Diana Roig presenta el programa al costat de Llàcer. L'actriu ha sigut una de les roses del Petit Príncep i va passar això amb una concursant.
6: T'encantaria cantar la rosa del Petit Príncep amb una rosa del Petit Príncep.
7: Sí, senyor.
6: Aquest moment s'ha de crear ara mateix.
3: Doncs sí, els somnis es fan. Anem cap allà.

0: sabia que cantava també. Sí, han dit que jo no havia explicat coses, però ella tampoc ha explicat aquesta habilitat que té cantant, perquè és que canta molt bé i ha sigut espectacular.
1: Home, molt bé, eh? Escolta, m'ha de cantar molt bé, perquè la cançó de la Rosa és molt difícil de cantar. Jo he sentit autèntiques bestieses en directe, cantant aquesta cançó. I, a més, cantar-la al costat de la Diana Roig, que, clar, aquesta atrapa-la també, que sí, és per donar-li de menjar part en positiu. Celebrem que passin coses com aquestes al Soc i Seré, que podeu recuperar si encara no l'heu vist a través de la plataforma 3CAT. I ara el programa és moment d'obrir la revista del cor, perquè Mercedes Milà s'ha mullat i diu... Qui vol que guanyi les eleccions generals?
2: Milà va anar a recollir un...

0: balcons de la Casa Milà, de la Pedrera, li treuen. Sara Carbonero ha passat per la mesa d'Antena 3, on ha parlat, evidentment, d'Iker Casillas. Bé, evidentment, no tan evident.
1: No.
0: I ha rebut una sorpresa d'Alejandro Sanz.
2: Sí, sobre la seva relació amb Iker Casillas, Carbonero ha confessat que la seva vida va canviar completament, que es va tornar molt més reservada a causa de la persecució mediàtica que va patir durant molts d'aquells anys. I no en vol parlar molt més, doncs justament per això, perquè va haver-se de tornar ella mateixa molt més reservada. I el moment que s'ha fet més viral de l'entrevista és quan Alejandro Sanz li ha enviat un missatge molt emotiu.
3: Yo, como soy tan fan tuyo, quería estar de algún modo y mandarte este abrazo enorme desde México, que estamos de gira por aquí. Espero verte muy pronto y ya sabes que te quiero con todo mi corazón. Chao.
4: Hay gente que se le estaría dando un tabardillo si recibiera un vídeo de este calibre y de esta
5: yo
4: persona.
5: Yo estoy aguantando la lagrimita. Yo también. Muchísimas gracias, Alejandro, si ves esto, sabes también lo mucho que te quiero y te admiro y lo gran persona que es al final, ¿no? Porque yo creo que ahora detrás del artista hay un poema que me gusta bastante de Mark One que se llama Nunca conozcas a un artista, pero en algunos casos merece la pena.
6: Els matiners. Nosaltres no vam inventar la cafeïna, però la tenim tota.
0: Doncs vinga, arribats a aquest punt, amb només 4 minuts, 5:45 del matí, és moment de connectar-nos amb els astres, agafem-nos de les mans i sapiguem quin dia ens espera enèrgicament parlant. Ens ho explica la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
7: Bon dia, matiners. Avui divendres 9 d'octubre la Lluna entra a Balança i ja ens prepara per la Lluna nova que tindrem aquest dissabte en aquest mateix signe. Comença un nou cicle especialment relacionat amb els vincles, els acords i l'equilibri que necessitem recuperar a la nostra vida. Aquest cap de setmana ha preguntat: què puc fer jo perquè les meves relacions siguin més justes, més sanes i més equilibrades? Perquè trobar l'equilibri no sempre és cedir. De vegades també és aprendre a posar-te al teu lloc. Bon cap de setmana!
0: I Lara, qui li diem anys i anys per molts anys?
2: Doncs avui divendres felicitem el guionista, productor i director de cinema Albert Serra. En fa 51.
8: No és igual el que consideri la gent, ja s'ho faran.
2: Un altre productor, guionista i director de cine, el mexicà Guillermo del Toro. I acabem felicitant el músic cubà Chucho Valdés. El pianista avui arriba als 85 per molts anys.
8: No és igual el que consideri la gent, ja s'ho faran.
0: Posa mare, una miqueta de Chucho Valdés, home, quina meravella. Doncs escolta'm, felicitats Albert Serra, també Guillermo del Toro i, evidentment, el cubà Chucho Valdés. I com cada dia als matiners, ens despertem amb una cançó. En aquest cas, música que ens proposa un rostre conegut.
9: Molt bon dia, matiners.
6: Joan Roca, xef. Fa anys que ens deixa bocabadats amb els seus espectaculars plats del celler de Can Roca.
9: Us convido a escoltar Dancing Queen d'APA. Sempre he estat fan d'APA, però Dancing Queen me la posava en bucle quan la meva filla Marina, amb 17 anys, s'estava recuperant d'un greu accident de trànsit. Em recorda, quan l'escolto, aquells moments d'optimisme necessari, optimisme radical. Espero que tingueu molt bon dia.
6: Els més matiners.

0: els més matiners.
1: Són 6:15, molt bon dia, matiners, benvinguts i benvingudes al divendres 9 d'octubre. Agustí Serrat, molt bon dia.
2: Bon dia.
1: Moment de repassar els titulars d'aquest matí. La mort de Mari Carmen Abascal, la dona desnonada de casa seva a Madrid, continua marcant les mobilitzacions en favor al dret a l'habitatge.
2: Els sindicats han convocat per avui al migdia un minut de silenci en record seu a les empreses i també es farà una manifestació a Barcelona a les 7 del vespre en la seva memòria i també en la de l'Olga, que és la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que es va suïcidar després d'haver estat desnonada a l'abril. Això mentre ahir al vespre a Madrid la marxa en record de la Mari Carmen va plegar a milers de persones. La manifestació va anar de la Puerta del Sol, on continua l'acampada pel dret a l'habitatge, fins a l'edifici on va viure durant més de 70 anys.
1: La mort de Mari Carmen Abascal també ha sacsejat la precampanya per les eleccions del 29 de novembre.
2: Els minuts de silenci en memòria de la dona s'han convertit en una arma llancívola entre el PSOE i el PP. Els populars han impedit que se'n facin tant al Senat com a l'Assemblea i l'Ajuntament de Madrid, i davant les crítiques de l'esquerra, l'alcalde madrileny, José Luis Martínez Almeida, ha carregat contra el president català, Salvador Illa.
3: Guardó el presidente de la Generalitat de Cataluña o el alcalde de Barcelona un minuto de silencio por una mujer que en Barcelona, que en Cataluña se suicidó después de un desahucio dejando dos hijos? No lo hicieron. ¿Por qué se hace ahora en Madrid? ¿Por qué se instrumentaliza Mari Carmen?
2: Parlava en aquest cas de l'Olga, és cert que ni la Generalitat ni el Parlament li van fer cap minut de silenci. Sigui com sigui, Illa no ha respost a Almeida, però sí que ha demanat que el cas de la Mari Carmen serveixi per remoure consciències.
1: Esquerra Republicana continua sense resoldre la incògnita sobre el seu cap de llista a les eleccions del 29N.
2: La direcció d'Esquerra manté l'aposta per Gabriel Rufián com a cap de llista, però el diputat insisteix a establir aliances amb altres forces d'esquerres d'àmbit estatal i territorial, cosa que el partit ha rebutjat. El portaveu adjunt d'Esquerra al Parlament, Jordi Albert, que és del sector de Junqueras, es podria convertir en l'alternativa per liderar la llista si finalment no s'arriba a un acord amb Rufián. Pel que fa a altres partits, a Junts per Catalunya, Míriam Noguera es repetirà com a cap de llista, ja és oficial, mentre que el PP, Xavier García Albiol, sona com a cap de llista per Barcelona.
1: Els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig es plantegen tornar molt aviat a Catalunya després de 9 anys a l'exili a Bèlgica.
2: Un cop el Tribunal Suprem els ha aixecat les ordres de detenció, no descarten el seu retorn a casa abans fins i tot que se'ls apliqui definitivament l'amnistia. Comín necessita recollir l'acta d'eurodiputat a Madrid i Puig vol asseure's al seu escó del Parlament, que porta anys buit.
4: Jo porto dos anys i mig dient que és un atemptat a la democràcia, que hi hagi mig milió d'europeus que no estan representats al Parlament Europeu. Per tant, seria poc conseqüent no representar-los lo abans possible.
5: Aviat haig de complir amb els meus deures de diputat en el Parlament de Catalunya físicament. El valor o el significat de tornar a seure a l'escó que em pertoca democràticament també em sembla que és de justícia que torni aviat, molt aviat.
2: Recordem que Puigdemont sí que ha dit que s'esperarà que l'amnistia estigui oficialment aplicada per tornar.
1: El govern francès ha anunciat les primeres mesures per calmar les protestes dels estudiants.
2: Després de setmanes de mobilitzacions, l'executiu ha anunciat que en les pròximes hores destinarà 3.000 professors substituts per reforçar els centres educatius del país i que autoritzarà que es pugui contractar docents on calgui. Això després que ahir continuessin un dia més les mobilitzacions amb aldarulls a la plaça de la Bastilla de París.
1: Recordem que avui al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell en directe des de París. La família d'una exmoderadora de continguts de Meta demandarà la companyia arran del judici del suïcidi de la jove.
2: Va passar diumenge a França. La noia havia treballat a la seu de Meta de Barcelona entre el 2022 i el 2025 i havia explicat als advocats que relacionava el deteriorament de la seva salut mental amb l'exposició continuada a continguts violents. De fet, estava en tràmits per sumar-se a una demanda col·lectiva de més de 600 moderadors contra Meta per aquest mateix motiu.
1: Mare meva, i ara, ara tranquil·litat tothom, per favor, perquè aquesta tarda, paciència, comença l'operació sortida del cap de setmana llarg del 12 d'octubre.
2: Sí.
1: Ara veuràs tu.
2: Es preveu que entre aquesta tarda i demà al matí més de mig milió de cotxes surtin de l'àrea metropolitana. El Servei Català de Trànsit i els Mossos d'Esquadra desplegaran més de 1.000 controls a les carreteres per reforçar la seguretat viària. El responsable del dispositiu del Servei de Trànsit, Guillermo Villuendas, apunta al tipus de controls que hi haurà.
6: Controls d'alcoholèmia i drogues, controls de seguretat passiva, controls molt adreçats a motocicletes, a distraccions, a controls de velocitat i també controls molt adreçats a les restriccions de circulació de vehicles pesants a l'AP7 des de l'Hospitalet de l'Infant fins a Maçanet de la Selva, tant a la sortida com en la tornada.
2: Només d'aquesta restricció de circulació de vehicles pesants, Trànsit també habilitarà carrils addicionals a l'AP7 per la tornada.
1: Paciència, a poc, bona lletra, que després ens posem nerviosos i passa el que passa. La poesia s'ha imposat al Premi Nobel de Literatura.
2: L'ha guanyat la canadenca Anne Carson, considerada la poeta viva més important de les lletres anglosaxones, poeta, assagista, traductora i professora universitària. La seva obra està marcada per la literatura clàssica, que ha reinterpretat. El seu títol més conegut és la novel·la en vers, Autobiografia de Rojo, que trasllada el mite d'Hèrcules i Gerió al món actor.
1: Marxes de pont o no? De cap de setmana llarg?
2: No, no, no, em quedo per aquí, em quedo per aquí. Per no fer la cua.
1: Quasi millor. Bon cap de setmana, Agustí, descansa. Dos quarts de sis del matí, cinc minuts, ells de moment no marxen, ens espera un matí mogudet. Marc Curado, molt bon dia.
7: Bon dia.
1: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
8: Molt bon dia.
1: Com cada matí és moment de fer un cop d'ull a les portades de la premsa. Avui, evidentment, amb la precampanya a tot arreu.
7: Sí, una precampanya que es tensa per la mort de Mari Carmen Abascal, titula l'Ara, titular semblant a La Vanguardia, que parla de duel aspre que augura una campanya electoral ruda. Al País es fixen els números, enquesta electoral que els du a titular que PP i Vox parteixen amb un clavant avantatge, tindrien de sobres majoria absoluta, mentre el PSOE, diu La Razón, pugna amb l'esquerra per incloure les llistes als indignats de la Puerta del Sol.
8: També a Madrid, El Mundo assegura que Sánchez anunciarà la pujada de les pensions a dos dies del 29N i que Ayuso i Moreno Bonilla faran campanya pròpia per Feijó com si fossin candidats. Parlant de candidats, a l'Ara hi veiem foto de Gabriel Rufián que negocia amb Esquerra mentre el partit prepara una alternativa.
7: Això en un dia en el qual la majoria de portades porten fotos de la destrucció a Ucraïna. Un autocar calcinat a La Vanguardia i l'Ara, per exemple, titular Rússia bombardeja dos autocars de civils a crematòrs.
8: I la premsa també es fa ressò del Nobel de Literatura que s'ha endut la canadenca Ann Carson.
1: I els articles d'opinió, avui un dia més reflexions sobre la Mari Carmen, l'habitatge i també les eleccions.
8: L'editorial de l'Ara diu que el problema de l'habitatge no és només de les capes més vulnerables, sinó que afecta de ple la classe mitjana i totes les generacions.
7: I es pregunta fins a quin punt beneficiarà Sánchez el fet que la batalla electoral s'hagi tenyit de lluita per habitatge.
8: La Vanguardia considera penós l'ús polític que es fa de la mort de la Mari Carmen.
7: De fet, critica que els partits s'embranquen en un debat estèril i defensa que el problema de l'habitatge no resoldrà amb paraules girades, sinó amb pactes.
8: A El Periódico, el periodista Joan Cañete Baile titula La política de la crueltat i critica que es faci servir una persona vulnerable com la Mari Carmen per humiliar l'adversari.
7: Assenyala que quan la maquinària es torna contra una persona anònima no es tracta de derrotar un oponent, sinó de destrossar qui no havia triat participar en aquest combat.
8: El Mundo troba comprensible que la mort de la Mari Carmen hagi provocat un esclat social per l'habitatge, però diu que el govern espanyol i els seus socis no tenen dret a instrumentalitzar la situació. Diu que això és obscè.
7: Creu que un govern responsable no buscaria treure un rèdit electoral de la mort de la dona desnonada.
8: El País també parla d'eleccions, però es fixa en la convocatòria de vaga general de l'11 de novembre.
7: I exposa que l'aturada no ha de servir per fer més gran la bronca partidista a unes setmanes de les eleccions.
1: Sílvia Solanes, bon dia.
9: Bon dia. Què et rius?
1: És que m'encanta perquè... Últimament hi ha molta gent que s'està sonant abans de
9: bueno,
1: posar-se davant del micro i em fa molta gràcia. Que l'altre dia no sé si li passava.
9: A mi em va passar ahir, però l'estudi de dalt feia fred.
1: Però avui... Sí, clar, però jo soc molt partidari que us moqueu davant del micro.
9: Home, tampoc cal, no? Exacte.
1: Vinga, va, centrem-nos, per favor. Repassem la premsa digital amb la Sílvia. Què han trobat a Capellades?
9: Doncs mira, restes de fusta de fa més de 40.000 anys demostren que els neandertals van ser fusters experts. En concret, les excavacions on han fet aquesta troballa és a l'abric romanín, fa 40 anys que hi excaven. Durant aquest temps hi han trobat armes, eines o envasos, per exemple. Ara han vist que la fusta no la feien servir només com a combustible, sinó també per fabricar armes i objectes domèstics. Ho recull La Vanguardia.
1: Ui, i qui s'ha posat a subhastar?
9: Sí,
1: digo.
9: Els Franco.
1: Apa, venga, bon divendres.
9: Sí, treuen a subhasta mobles i objectes del Pazo de Meirás. En concret, a Magna Art Auctions traurà gairebé 700 lots d'objectes, entre els quals hi ha mobles, pintures o vaixelles. Ho recull El Mundo, detalla que serà el 27 d'octubre. L'obra més valuosa és un quadre de temàtica naval que surt per 4.000 euros. Ara bé, també publica una imatge, El Mundo, que veiem, d'un quadre de Joan Carles I amb la bandera franquista darrere i una dedicatòria del monarca. No m'ho puc creure!
1: Et dic que això se subhasta en hores?
9: No, clar, no em sorprendria.
1: Ai, Déu meu, els veïns d'Eivissa volen multes adaptades?
9: Sí, el nivell de renda. Tot bé perquè l'amo d'un Lamborghini s'ha rigut d'una multa de 200 euros que li van posar per aparcar malament. Els veïns diuen que per ell són com 2 euros. És un debat que han obert i veiem al diari d'Eivissa. La mateixa policia local va ironitzar a Instagram sobre el cas dient que el propietari del Lambo potser es pensa que amb diners es podria aparcar a qualsevol lloc, però que avui li ha sortit car.
1: Avui no parlem de formatges ni d'esmorzars de forquilla, però tenim rànquing dels 50 millors bars del món.
9: Sí, per segon any consecutiu, el bar Leone de Hong Kong està al capdavant de la llista. De fet, el continent asiàtic es consolida ara sí, com una de les grans potències, amb 13 locals en el top 50, especialment això, a Hong Kong, Bangkok o Tòquio. En segon lloc, està més a prop, Moebius, a Milà, i tanca el podi l'Alquímico, Cartagena, Colòmbia. Més a prop encara, a Barcelona, el número 16, el bar Sips, al carrer Montaner, i el número 17, el bar Paradiso, també a Barcelona. Llegim al País.
1: Gràcies, Sílvia. 5 minuts, 3 quarts de 6 del matí. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al primer programa en directe de la Ràdio Catalunya. També, per ser en emissió conjunta per ICAT. Ja tinc per aquí la Marta, perquè amb la Marta, com cada dia a aquesta hora, repassem alguns apunts culturals. Comencem amb notícies tristes, Marta.
10: Sí, perquè hem de lamentar una mort. És la de Joan Porta, conegut com el Gitano de Balaguer. Venen els bombers, venen els bombers, venen els bombers. Va ser una icona de la música marginal i de la rumba a les comarques de Lleida i es va retirar, de fet, fa uns dies ja per problemes de salut. Per tant, des d'aquí, doncs, tot el carinyo a tota la família i tota la gent de Lleida. Continuem ara amb notícies una mica més positives.
11: M'encanta la teva veu. I tu més.
10: I és que la sèrie Sense filtres del 3CAT... És un drama adolescent sobre tres joves que s'enfronten als problemes derivats de les xarxes. Doncs bones notícies, perquè ha guanyat el premi Best Short Form als Premis Internacionals de Drama de Seul, que premien les millors sèries de 46 països diferents. I acabo amb algunes previsions per avui mateix. Per exemple, comença la ruta de l'art de Castelló d'Empúries. Avui també s'entreguen els Premis Nacionals de Cultura al Vendrell. També engega el Festival Internacional de Titelles al Teatre La Puntual de Barcelona. I, parlant de teatre, es fa la presentació institucional del projecte del Teatre Nacional de Catalunya del nou director Josep Maria Mestres, que agafa el relleu a Carme Portacelli.
1: Amb només 3 minuts, 3 quarts de 6 del matí, Catalunya està fent el primer cafè del dia i nosaltres us animem, com sempre, a participar a la Dada Maria. Maria, bon dia de nou.
12: Molt bon dia de nou.
1: A veure, avui tinc el cordomí, per aquí, em sembla, també.
13: Bon dia, aquí.
1: Escolta,
13: present, sí.
1: Fem una cosa, Eloi, abans de la Dada Maria, espera't un moment, perquè ahir jo amb les presses em vaig oblidar de fer el sorteig de les entrades de teatre. Per tant, m'hauries de dir un número de l'1 al 4.
13: El 3.
1: El 3. Doncs mira, en Carles, des d'Esplugues de Llobregat, que ens va trucar ahir. Carles, per tu, aquestes entrades per anar a veure Morning Sun, que les sortejàvem ahir. Que, per cert, avui tenim un regal. Uf!
12: Ja el voldria, jo.
1: Ja et dic ara que podeu estar preparats tots els oients dels matiners, perquè això serà la revolució d'aquest programa de ràdio. I deixeu-me que us digui que avui tenim una altra novetat. Cada divendres hi haurà un resum del que ha passat al programa protagonitzat per Macià Closes, el nostre tècnic.
12: Ah, que xulo! Com
1: no
12: pillarem,
1: No tenen per què ser errades, però diguem que és... Home. Des de la seva òptica.
13: Dominaran.
1: El què, perdó, Eloi?
13: Dominaran les errades.
1: Dominaran les errades. Sí, molt ben definit. Sí. Ja que he venut tot el peix, és moment d'escoltar. Què ens proposes avui, Maria?
14: Ai. Doncs mira, avui celebro que hi sigui l'Eloi, perquè vaig dir que un dia te'n faria una de litres dedicada a tu. Jo crec que aquesta t'agradarà. Sí?
13: Compte.
14: Mira, després dels aiguats d'aquesta última setmana...
13: Això em posa
14: setmana...
13: més pressió,
1: D'això es tracta, la dada, Maria. Vinga, va, anem-hi.
14: Avui una dada sobre pluges.
15: Però no ha caigut més aigua, ha estat a la localitat d'Alforja, al Baix Camp. Aquesta aiguat ha col·lapsat les dues rieres que passen pel poble i ha provocat la inundació de diversos carrers. Els forts corrents s'han endut molts cotxes cap als afores del nucli rural.
14: Això que sentíem era la crònica de TV3 de l'any 1994.
1: Ai, Déu meu.
14: De les pluges que van caure al Camp de Tarragona, també bona part de les comarques de Barcelona, van ser unes greus inundacions que demà farà 32 anys, el 10 d'octubre del 1994. Com sentíem, l'Alforja, al Baix Camp, en aquell episodi va ser el municipi que més litres per metre quadrat va recollir aquell dia. Però és que no només això, sinó que és una de les vegades que a Catalunya s'han recollit més litres per metre quadrat en un sol punt en 24 hores. I la pregunta és...
1: Ai, però a veure, un moment, jo ja m'he perdut amb tot el que m'has explicat.
14: A veure, situat, 1994, sí, sí. Episodi de pluja.
1: Jo tenia...
14: El Forja cau moltíssima aigua.
1: Tenia
14: moltíssima,
1: dos anys,
14: moltíssima.
1: Jo, si és que tenia dos anys.
10: La Lara no existia, moment, jo en tenia un d'any.
1: T'imagina't. Sí, sí, home, t'estic fent broma, Maria. Va, anem a la pregunta, a veure.
13: Mira, calculeu bé, calculeu bé les edats.
1: Sí, però contestaràs primer tu.
14: Sí, sí.
1: Ah, ho dius per mi. Eloi, sisplau. Va, anem.
14: Quants litres per metre quadrat van caure a l'Alforja el 10 d'octubre del 1994? És un dels pitjors episodis de pluges que hi ha hagut des que hi ha registres.
1: Val.
14: Ja us dic que són més que els que s'han recollit ara, d'acord?
1: Ah, sí? Ah, sí?
14: Com a pista.
1: Però més ara, sí. Que més d'aquests...
14: Aquests dies, aquest últim cap de setmana, val, si vas veure les xifres de litres...
1: Sí, sí, sí. Doncs jo diré 500. Eloi?
10: Jo 400.
1: Eloi?
10: Perdó.
13: Ah, l'ha robat.
1: No, no.
13: Jo recordo Eloi, els 400.
1: Eloi, jo t'he donat pas. Eloi.
10: No, sí, home. Sí, jo m'he colat.
1: Eloi.
13: No, no, ara no em fotré aquí amb... 405. Jo volia dir 400. 405, vinga.
1: Martona.
10: 550. Ho sé, tu.
1: Macià. 444.
13: Sí, aquí necessitem un Francesc Mauri jugant, que et diria 410,7.
1: Sí, però el Mauri, si el truquem ara, estarà despert, el Mauri, si el truco?
13: No, no. Sí, sí que estarà despert, però no sé si podrà que el truquis.
1: Per això vull dir que no sé. Eloi, Cordomí, 405. Marta Viana, 550. Macià, 444. I jo que dic 500. Quants litres per metre quadrat van caure al mil...
13: Final... Al final la Marta no ha dit 400?
10: Jo he dit 400. La Lara.
13: Ah, val, la Lara, val, perdó.
10: Sí, sí, però sí, no sí, m'has sí, dit sí, ara, sí. Crec.
1: Ah, doncs la Lara 400. Anem a resoldre, per favor, perquè qui guanya la dada Maria d'avui és...
14: Macià Closes!
10: Molt bé!
1: Heu posat d'acord amb la Maria, no m'ho crec, això.
14: És que em porta 4.
1: És que, Macià, ja no participes més, Macià.
14: Molt fort.
10: S'ha acabat.
14: No para.
1: Molt bé, escolta'm, perfecte. Quants van ser, exactament?
14: Són 450. D'acord?
1: Molt bé, Macià. Molt bé,
10: la
1: final.
10: La veritat és que tots
14: heu aproximat molt avui. I d'aquests, 240 van caure només en 2 hores i mitja. És una passada, eh? Perquè aquest cap de setmana, Eloi, si no recordo malament, hi havia algun punt amb 250 litres durant tota la nit de dissabte a diumenge, que ja era una passada, doncs imagina't, en 2 hores.
13: A Granollers.
14: Sí, ah, per exemple.
13: Sí, sí, sí. Més, i 280 a Vilassar de Mar.
1: Molt bé. Imagina't. Doncs escolta, Macià Closa, que ens està fotent una avançada per la dreta, que té tal el tema. Eloi, d'aquí uns moments t'escolto.
13: Vinga, fins ara.
1: Fins ara. I Maria, moltes gràcies i bon cap de setmana.
14: Bon cap de setmana.
1: A veure, un moment. Avui tenim no només les mans de Macià Closes muntant el bo i millor d'aquesta setmana, sinó que tenim un regal especial. No marqueu encara el telèfon del programa, d'acord? Qui el marqui, automàticament ja no participa. Perquè tenim dos xecs de 200 euros... En aquest cas, dos talonaris de 200 euros, bescanviables en prop de 1.500 establiments de Catalunya adherits a la Comerciada. Dos xecs de 200 euros. Què haureu de fer? Aneu-hi pensant. Durant uns quants segons, fer-nos molt la pilota als matiners. Molt. Les dues primeres persones que ens facin molt la pilota s'emportaran aquest xec, que no està gens malament, tal i com estan les coses. Dits preparats, no truqueu encara al 93207474. D'aquí uns moments, aquests dos talonaris de 200 euros per sortejar entre els oients més matiners. 13 minuts, arribem a les 6 del matí. Maia, el Roger, bon dia de nou.
2: Molt bon dia.
1: Què passarà a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio?
2: No regalem 200 euros, però sí contingut d'alt valor. Avui especial des de París per seguir l'efecte de les protestes que hi ha a França des de fa uns dies amb els estudiants. Parlarem amb estudiants francesos. També tindrem experts que ens ajudaran a il·lustrar què està passant a tot França amb aquestes revoltes. Després hi ha conversa de Rigueros Ostell amb Lilian Thuram, una conversa deliciosa que us recomano escoltar. En parlarem amb l'Orfeo Català, que presenta la seva gira amb Gustavo Dudamel, la gira europea de Gustavo Dudamel, i a les 11, Maria del Mar Bonet fa 51 anys del seu concert a l'Olímpia, diumenge hi torna, i Maria del Mar Bonet amb Ricard Ostrell al matí de Catalunya Ràdio des de París.
1: Doncs vinga, tot això a partir de les 6 amb Ricard Ostrell. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.

0: del moment, les coses del país i les de fora.
1: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
0: Cada migdia a les dues amb Òscar Fernández.
1: I a partir de les 3,
2: l'espai de reflexió a la tertúlia.
3: L'altre dia li vaig preguntar, dic, és veritat això de que ens acabareu destruint, acabareu amb l'humanitat?
4: I em va vindre a dir sí. Tenim un repte davant majúscul que no sabem com afrontar.
3: El més perillós és que escapi el nostre control.
5: I per aquí és on jo crec que s'hauria d'anar al debat.
0: Tot el que passa al Catalunya Migdia, de 2 a 4, amb Òscar Fernández.
6: Ja hi tornem a ser.
7: 11a temporada del Tot Costa.
8: ¿Por qué? ¿Por qué?
6: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
7: Nova temporada amb els vells clàssics.
9: No sé si són muy simpáticos. No sé.
10: Tot Costa. De dilluns a divendres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
11: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona.
9: No entiendo.
10: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
12: Vinga, va, cap 10 minuts, arribem a les 6 del matí. El tenim preparat perquè portes una ratxa, Eloi, amb la dada Maria.
13: Sí, no, però jo aniré en aquesta línia, eh? Aquesta és la idea.
12: Jo estic, no, he de dir que estic molt
13: desmotivat. I el dia que parlem de pluges ho he recuperat.
12: Exacte. Bé, la vida funciona així. Eloi, vinga, anem-hi. Quin temps ens espera per avui? I sobretot anem mirant el cap de setmana.
13: Si no, organitzaré un concurs perquè la gent em tiri floretes i ja està, i no passa
12: res. Ah, mira-li, molt bé.
14: Molt ben tirat, molt ben jugat.
12: Va, que vaig tardíssim, Eloi.
13: Vinga, va. Avui ja està, marxen les pluges. Avui ha entrat el vent, en farà avui encara, sobretot als dos extrems de Catalunya, tramuntana i mestral. La tendència és que vagi afluixant, però no acabarà desaparèixer del tot, i cap de setmana assolellat. Aniran passant alguns núvols prims a la meitat nord. Diumenge potser aquests núvols seran una mica més abundants a la meitat nord. I les temperatures avui han baixat, fa fred ara mateix, i la tendència és que es vagin recuperant també durant el cap de, setmana. Demà ja ho notarem, que sobretot les mínimes ja comencen a pujar. La nit de la pròxima nit no serà tan tan freda.
12: Tot i que avui, escolta, hem sortit al carrer, Marta, i anàvem amb jaqueteta també a l'estudi, eh?
14: Sí,
12: avui s'ha notat, aquesta davallada de les temperatures.
13: Mira, en tot cas, Barcelona 15 graus i és la temperatura més alta, i a Montreux s'estan augmentant els 10.
12: Doncs vinga, jaqueteta i bufandeta per sortir de casa.
14: Sí.
12: Eloi, una abraçada forta, que tinguis bon cap de setmana.
13: Igualment, bon cap
12: adeu,
13: de setmana.
12: Adéu. Vinga, 9-3-2-0-7-4-7-4, el moment ara sí de marcar el telèfon de Catalunya Ràdio. Aquests dits més àgils s'emportaran aquest... Vaja, en tinc dos, per tant, un xec de 200 euros i un xec de 200 euros que bescanviarem, o que podreu bescanviar en prop de 1.500 establiments a Catalunya adherits a la Comerciada. De fet, és una iniciativa impulsada per la Federació d'Organitzacions Empresarials de Girona, també amb la col·laboració de les Cambres de Comerç de Barcelona, Girona, Palamós i Sant Feliu de Guíxols. Per tant, si teniu ganes de participar, només us demanem que durant una estoneta ens feu la pilota al programa.
14: Vinga, va.
12: Que hem de començar el cap de setmana una miqueta per la porta gran.
14: Sí, que ha sigut una setmana molt intensa.
12: Exacte. Per tant, necessitem pilota màxima als matiners de Catalunya Ràdio. Un xec de 200 euros, bé s'ho val. Per tant, 9-3-2-0-7-4-7-4. Tinc algú per aquí? Home, suposo que sí, tinc la Sara, pobra, agafant 10 telèfons a l'hora. Però a veure si podem parlar ja amb algun dels primers oients. Perdoneu. Aquí tinc el Xavi. Xavi, bon dia.
15: Bon dia, Carles.
12: Molt bé, comencem bé per fer la pilota, eh, Xavi?
15: Xavi Canalies, perdó.
12: Carles,
15: que et dius com jo.
12: Però, Carles, com has arribat a que em dic Carles?
15: Que m'he equivocat, perdona.
12: Ah, va. Escolta, que aquestes hores tots estem adormits, eh? Aquestes hores tots estem adormits.
15: Feu una mica adormit.
12: Però clar, si dic, feu-me la pilota.
15: Tot i que sou l'alegria de tot Catalunya, eh?
14: Ara!
12: Molt bé. Escolta, Xavi, et posaré una musiqueta i, escolta'm, durant una estoneta, uns segonets, has de fer-nos molt la pilota per emportar-te aquest xec. Xavi? Sí?
15: Sí, sí.
12: Estàs preparat?
15: Sí.
12: Vinga, va, som-hi. A veure, va, quan vulguis, Xavi.
15: Pues que cada dia quan me llevo no hi ha cosa millor que posar la ràdio i escoltar-vos a vosaltres per despertar-nos i fer-nos el dia més feliç.
12: Xavi,
15: sou la canya de tot Catalunya. Sou els millors. No hi ha res més millor que escoltar Catalunya Ràdio de bon matí. Oh. Què et sembla?
12: Xavi, un aplaudiment. Vinga, per tu aquest xec de 200 euros. Que tinguis un molt bon dia, Xavi.
15: Moltes gràcies. Igualment, bon dia i felicitats pel programa.
12: Moltes gràcies, una abraçada. A veure, qui més tinc per aquí? Em dieu el nom? No sento res.
16: Enriqueta?
12: Enriqueta! Què tal, Enriqueta?
16: Hola, bon dia, bonic.
12: Va tot bé o no, Enriqueta? M'hauries de baixar una mica la ràdio.
16: Sí, la baixo, la baixo.
12: A veure...
16: Pues mira, que m'alegro moltíssim, moltíssim.
12: Espera, que t'he de posar una sintonia abans de que comencis, que hi ha en joc aquest sec de 200 euros, d'acord?
16: Molt bé.
12: Enriqueta, som-hi. Quan vulguis, Enriqueta!
16: Doncs que m'alegro moltíssim, moltíssim, moltíssim de que estigueu regalant aquest xec, perquè és tot un detall per part vostra i sou super simpàtics i molt amables i esteu al dia de tot, perquè mira, avui gràcies a vosaltres m'agafaré la xaqueta que no vaig a ser que m'encostipi i veig que us preocupeu moltíssim per tots els oients del matí. Sou la hòstia, la veritat que cada dia em deixeu més al·lucinada. És espectacular el que feu des d'aquí del programa. I a més, m'aixeco amb una alegria que és que, si no fos per vosaltres, mare meva, és que no sé què estaria. Jo ja, quan surto al carrer avui, que aniré a brigadeta, gràcies a vosaltres, sobretot.
12: ja està, Enriqueta, home.
16: Vinga, que tingueu molt bon dia, gràcies.
12: M'encanta. Una abraçada, Enriqueta, bon cap de setmana. Escolta'm, ens han de donar més xecs?
14: I tant, sí.
12: Ens han de donar més xecs d'aquests?
14: Cada dia volem xecs.
12: Això és una meravella, que acabem d'inflar-nos uns quants quilets l'equip del programa. Això és fantàstic. Doncs mira, ara farem un gir inesperat en aquest matí de divendres. Posa'm una música agradable, Macià.
14: Què és això?
12: Sí, perquè a partir d'avui els matiners, el pensament malèfic del nostre tècnic de so, Macià Closes, apareixerà tots els divendres. Ho farà en forma de muntatge, un muntatge sonor, perquè cada final de setmana les seves mans editaran un recull dels moments més destacats del programa. I aviso que destacats no vol dir que siguin els millors.
14: Quina por. Ui.
12: Estimades meves, esteu preparades?
14: Sí. Jo no.
12: Que arrenqui
14: el
12: muntatge, Macià.

0: cosa mai vista.
1: A més, tenim festa, perquè és el 12 d'octubre.
2: Fem matinès del 12 d'octubre.
1: Ah, sí? Què? Bueno, després ho parlem. No, es que per un día que tenía festa.
3: El trabajo te realiza. Trabajo en la hostia, el trabajo hasta te pone cachondo, fíjate.
4: A mí que mengen el...
2: I descobreixen...
5: Es tracta de nous mons que es formen a partir de matar...
2: Passem de l'Ot perquè l'Ot m'acaba de repetir la notícia amb l'estrella porta. A un grup de nens tu no els hi pots dir que mal.
5: Exacte.
2: Imagina que acaben de cantar, dius que mal.
0: Una puta mela.
6: De veritat, molts ets...
2: Sempre m'ha costat molt de dir Sigourney Weaver.
1: Vale, a mi no.
2: Des que et posen una mica de rever a la veu, Déu-n'hi duret, eh?
1: Sóc una autoritat.
2: Home, tu diràs, no ho havia dubtat mai.
7: Pim, pum, pam, porrazo.
1: Sigourney Weaver.
2: Mira, dona pas tu la nota de veu, va. Adéu! Laura García, que tingueu molt bon cap de setmana.
1: Igualment.
2: Adéu. I abans d'acabar, toca saber amb quina reflexió va acabar ahir l'Agnès Marquès després del Catalunya Nit. Bon dia, Agnès.
8: Bon dia, matiners. Com esteu? Jo aquest dijous m'he anat cap a casa pensant en Anne Carson, que és aquesta poeta canadenca que ha guanyat el Premi Nobel de Literatura. Al Catalunya Nit, la nostra companya Montse Camps de Cultura i en David Guzmán ens han explicat qui és, com escriu, quin és el seu estil, i ens han recomanat un llibre que es diu La bellesa del matrimoni, en el qual aflora, diuen, aquest sentit de l'humor tan especial que es veu que té. Jo no l'he llegida, diuen, un sentit de l'humor irònic i sec. Així que he sortit del programa i m'he anat a buscar que aviam si hi havia alguna cita d'aquest llibre, i és amb el que us deixaré avui. Diu: el desig duplicat és amor, i l'amor duplicat és bogeria. La bogeria duplicada és el matrimoni. Au, que us vagi bé el divendres i el cap de setmana. Bon dia.
2: La bogeria duplicada és el matrimoni, eh? El cert és que és una bona frase que ens ha deixat l'Agnès Marquès, la seva reflexió per acabar aquest divendres, almenys els matiners. Francesc Soler, bon dia.
9: Bon dia, què tal, Canàries? Què tal?
2: Quedis impactat amb aquesta frase, eh?
9: Sí, he de pensar, eh?
2: Dóna-li un parell de voltes. Tens fins les 12 o la 1 del migdia encara, sí, per fer-ho. Ricard Ostrella, avui per ser a partir de les 7 del matí en directe des de París, atents a tot el que està passant al país i a la ciutat. Estàs preparat o no per començar el cap de setmana?
9: Sí, es veu que farà fred, eh? Bueno, de fet, ja en fa.
2: Ja en fa.
9: Sí,
2: jo volia sortir ja amb la rebaqueta.
9: Sí, ja ve de gust, també, una mica, no?
2: Ara t'escalfaràs una miqueta.
9: Vinga,
2: endavant. Engega el matí de Catalunya Ràdio, ara mateix amb Francesc Soler. I tornem dilluns. Bon cap de setmana, matiners.
10: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Ai, cap.

0: Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
1: Els experts!
0: Roger Saró.
2: I ara la calidesa d'una de les nostres divas, la Dua Lipi.
0: Sergi Viva.
3: A veure, tots sabeu que vaig dormir pels llocs perquè m'aixeco molt d'hora.
0: Laia Vidal.
4: El gos en català és a bumbu. Però el que fa en bas, sound, sound.
0: Anna Closa.
5: Jo vaig estar la setmana passada un parell de dies fora perquè tenia festa.
0: Laura Grau.
6: És dels oficis amb menys coeficient intel·lectual de...
4: Vinga!
6: Societat, eh?
0: Mariví Pérez. L'estudiant en pràctiques, que ara no recordem com es diu. Els experts, temporada 15. Aquesta, per fi, sí que és la bona.

0: Anna Closa. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Tots tenim aquella persona al nostre entorn que arriba tard a tot arreu i si jo els hi poso el tard davant. Per exemple, tu, els meus amics, series la Tardaia.
1: Ah, molt
0: que
1: bé.
0: Que sembla un personatge de Game of Thrones. Sí. I tu series en Tardergi.
2: Tardergi? Oh, m'agrada molt Tardergi.
0: Sí, aquest seria un dels dolents de Game of Thrones.
2: Que jo soc dels que arriba a l'hora, nois.
0: Bé, doncs, si ho cata a les 8, apareixeran 8:15. Això sí, tenim sort. I si decidiu enganyar-li i dir-li l'hora errònia, doncs és inútil que ho feu perquè arribarà tard igualment.
2: A més, jo ho sap.
0: Es constata.
2: Sí, home.
1: Exacte. I si no tens a prop una persona com aquesta, és que aquesta persona ets tu, eh?
2: Sí, senyora.
1: Ets tu.
3: Sí, és així.
1: La persona impuntual, a més, acostuma a avisar amb un missatge molt concret. Ja surto.
2: Ja.
1: Aquest ja surto pot voler dir que realment està creuant la porta de casa, que acaba de sortir de la dutxa, que encara està decidint què posar-se de roba o que és conscient que realment hauria de sortir ja de casa, però és que està fent scroll estirat al sofà.
3: Home, no. Yeah. També et diré una cosa. Un moment. Enorme. La gent que fem tard no fem scroll al sofà. És a dir, estem fent coses, hem calculat malament
2: i... Coses molt importants. És que estic fent coses molt importants.
3: No, doncs estàs acabant de dutxar perquè no has calculat bé.
2: Estic matant un gat.
3: Estàs desestenent la roba perquè no pots, perquè saps que plourà i no pots marxar amb la roba estesa o aquest tipus de coses, però scroll al sofà no.
1: Parla per tu, Laia, perquè hi ha de tot, hi ha de tot. Després arriba el segon missatge. Arribo en 5 minuts. Aquí ja sabem que no parla de 5 minuts reals, parla d'una unitat de temps que pot durar entre un quart d'hora i 40 minuts, depenent del trànsit, el transport públic, o de tots els obstacles que hagis hagut d'anar esquivant al llarg d'aquest trajecte.
3: Perquè tu fas el càlcul si no passa res. És a dir, tu dius, jo arribo d'aquí 5 minuts, si tot anés com flash, però sempre passen coses.
2: Laia, tu saps que sempre passen coses.
3: És una variable que no introduïm mai.
1: Doncs segons la psicologia, les persones que habitualment arriben tard no sempre ho fan per falta de respecte o compromís, sinó que calculen malament el temps i tendeixen a autoenganyar-se.
3: Sí, sí.
1: Aquest fenomen es coneix com la fal·làcia de la planificació, que és la tendència a subestimar quan trigarem a completar una tasca, encara que l'experiència anterior ens hagi demostrat moltes vegades que el nostre càlcul no és realista.
3: És ben així, eh?
1: Sí, sí. De fet, és a dir, una persona pot estar convençuda que necessita 20 minuts per dutxar-se, vestir-se, preparar la bossa, sortir de casa, però tot això no ho ha aconseguit mai, fer-ho menys de 40 minuts. Per tant, perquè ara, o sigui, tu estàs convençut que ara sí que ho faràs en 20 minuts.
2: I penso a la meva parella, quan arribi a casa, penso posar aquest text així tal qual.
3: És que
2: seré increpat, però m'és igual.
3: No, però hi ha gent que ho té més exagerat. És a dir, a la meva germana li passa especialment, i per això dic que és genètic. Jo crec que jo ho tinc bastant més controlat, diguéssim.
2: Yeah.
1: Doncs si una cosa fa la persona que és impuntual és calcular el temps que trigaria si tot sortís perfecte. L'impuntual no contempla haver de buscar les claus, contestar un missatge d'última hora o esperar que l'ascensor pugi 7 pisos. Aquesta persona pensa, trigaré 10 minuts en arribar, per tant, si surto d'aquí 10 minuts abans, arribaré més que puntual, no? Segur, però és clar, no ha calculat que abans de sortir de casa haurà d'agafar la jaqueta, cordar-se les sabates, comprovar que la cartera i les claus les porta a sobre. Fer un pipí, esperar l'ascensor, caminar fins al transport públic, arribar al lloc.
2: És el que s'anomena els ponderables.
1: Exacte. És a dir, minuts que existeixen en la realitat, però que en el seu cap...
3: En el plan no hi són.
1: No ho ha tingut en compte. Segurament és una persona que es distreu fàcilment amb qualsevol cosa. I és que, esclar, les preses no són bones, perquè aquesta persona potser acaba de rebre una nota de veu d'una amiga mentre l'escolta està a Instagram, però llavors veu un vídeo que el porta cap a un altre vídeo, que parla sobre un tema que li interessa mentre escolta un altre vídeo. Clar,
3: Això ho veig lleig.
2: Això ho fa la gent.
1: És lleig. Però aquesta persona impuntual també pot ser que tingui la mania de no poder sortir de casa deixant a mitges una tasca. Aquesta persona sap que té 5 minuts de marge per marxar, però sap que té pendents rentar un parell de plats del dinar, que té el llit a mig fer perquè l'ha deixat ventilant quan ha marxat de la feina, ha marxat a casa per anar cap a la feina, que ha anat a buscar un jersei i s'ha adonat que la calaixera està desordenada i decideix en aquell moment ordenar-ho.
2: Els que tenen toc i han de tocar totes les parets de la casa abans de sortir de casa.
1: Ah, mira, també.
2: O han d'encendre i tancar l'interruptor 15 vegades.
1: Exacte. És a dir, que tot això és temps que perd quan en realitat aquesta persona ja estava llesta per marxar. Per tant, tenim dos tipus de persona que entenen el temps de manera molt diferent. La persona puntual considera que arribar a l'hora és una mostra de consideració. En canvi, la persona impuntual acostuma a pensar que no ha fet res perquè la seva intenció no era arribar tard.
3: No és greu. Hi ha un punt, ara potser faig més llenya al foc, però crec que la persona impuntual a vegades pot ser una persona com bastant ocupada que diu, a veure, el que no faré és esperar. Llavors, jo aprofito el temps al màxim a casa, fent totes les coses que he de fer, i perquè trobo... si arribo 10 minuts abans i m'espero allà, no tinc res a fer i tinc molta feina.
2: Ja, trobo que estàs justificant molt la impuntualitat.
3: Sí, ho he dit jo, que era una mica impuntual, una mica, però en punt de comparació amb gent molt impuntual, i jo mai faria escrolar al sofà.
2: No, mai.
3: Sempre és per feina.
1: Sí, també pot passar que això, tu ho has fet tantes vegades que has arribat tard, que el teu cervell ja ho té interioritzat i això ja és automàtic. Vull dir, no passarà res. L'altra persona no s'enfadarà perquè ja em coneix.
2: Exacte.
1: Però tot això es pot corregir, d'acord?
2: Sí?
3: I tant,
2: sí,
3: i tant, jo ho he corregit molt. Els experts i cas.

0: I ara parlem d'història. Laia Martí Gironell, n'ets fan?
1: Una mica.
0: Torna a la novel·la històrica amb Mala veïna, on s'endinsa en la història d'una curandera de Garriguella, temuda pel seu caràcter, però demandada per les seves habilitats per curar. Es titula així el llibre, Mala veïna, amb el qual anem al segle XIX, i Gironell el que diu és que vol homenatjar la saviesa femenina.
2: És un homenatge al llegat d'aquestes dones, no?, que van ser mal vistes, que van ser maltractades, que moltes d'elles van ser perseguides i tractades de bruixes, quan l'única cosa que feien era ser dipositàries d'un coneixement, posar-se al servei de la societat, curar, no?
0: La història s'ambienta a l'entorn del castell de Peralada de finals del segle XIX, on sembla que els fets històrics i la llegenda es donen a la mà. No sabia que hi havia històries de bruixeria a prop de Peralada. El Martí Gironell us ho descobreix.
3: No, de bruixes hi ha tot arreu.
0: Teniu aquest nou llibre.
3: I s'acosten, recordem-ho, quan s'acosta el dia de Tots Sants i la nit de la castanyada, hi ha més bruixes que mai.
1: Bueno, però les bruixes són bones, hem quedat, no?
3: Sempre. Acaba d'entrar Rosalia, però no és bruixa, no, la Rosalia?
1: Bueno, no en sabem.
0: Cadascú fa la seva màgia. La Rosalia ara ha guanyat un premi al Nacional de Músiques Actuals que entrega el Ministeri de Cultura.
1: El jurat ha valorat la transcendència artística del seu disc Lux, publicat l'any passat amb èxit com aquest, La Perla, que sentim per la seva proposta musical ambiciosa, innovadora i transformadora. Diuen que l'àlbum eleva els límits creatius i que ha rebut el reconeixement unànime de crítica i de públic. El jurat també destaca la trajectòria internacional de l'artista de Sant Esteve Sarrovires i diu que Rosalia té una enorme capacitat per combinar tant avantguarda com patrimoni. El premi del Ministeri està dotat amb 30.000 euros.
0: Sí, ara sentiu la Naina.

aquí versionant els Oques Grasses, que són protagonistes del dia o de la setmana, ara que llegíem cròniques vostres del concert d'ahir, doncs la Naina obrirà els tres concerts de comiat, en aquest cas de la Fúmiga, al Sant Jordi Club de Barcelona. Digueu-nos qui anirà, perquè algú de vosaltres ja ens va explicar que teníeu entrades per anar a veure els dies 16 o 17 o 18 d'octubre algun d'aquests tres concerts de comiat de la Fúmiga al Sant Jordi Club. Doncs enduen aquests valencians la seva amiga Naina, artista de 19 anys, que ja consolida la seva irrupció a l'escena després del disc Vives o Mortes i d'haver fet col·laboracions amb artistes com Figaflaues, Ginestà o, en aquest cas, la Fúmiga, amb qui la veurem sobre l'escenari.

0: Clàudia Esplais.
1: Som-hi!
2: Sí, aquest cap de setmana la gran majoria de caus, esplais, centres excursionistes i entitats d'educacional lliure comencen la seva activitat amb noves incorporacions de nens i nenes que tot just hi entren perquè acaben de fer els 5-6 anys o l'edat que sigui que necessites per entrar-hi, i també doncs, nous monitors, caps, nous grups, i sempre hi ha com aquesta il·lusió. Jo ja me l'he d'anar recordant des de la nostàlgia, perquè efectivament jo ja no tinc edat, vale, per anar al cau. Jo ja fa uns quants anys que vaig penjar el folar.
0: Però sí, per ser monitora.
2: No, home, no.
0: Què? Per ser monitora no tens edat?
2: Sergi, no.
0: Sergi, no, pregunto,
2: o sigui, jo per mi un límit, però molt, molt límit, són els 30, però ja una mica abans hauries d'anar recollint el cable.
1: Pots passar a fer de coordinació, pots parlar a fer tasques d'ajuda, però... No,
0: parlo des del desconeixement absolut.
1: Ja ho veig.
2: Sí, crec que la gràcia d'aquestes entitats, tot i que n'hi ha que són una mica diferents i sí que tenen potser monitors o gent a coordinació molt més gran, o pares fins i tot, la gran majoria et diria que la gran característica que tenen és que són gent molt jove i que doncs, encara estan estudiant, estan a la universitat, estan fent les seves primeres feines i, sobretot, que tenen ganes de tornar a la seva experiència com a nens i nenes, en cas d'haver-ho sigut, a la seva etapa adulta, com a monitors, monitores de nous infants.
1: Ai, mira, que... Laura, pell de gallina, de veritat.
2: Bueno, és que
0: per
2: és
0: què?
2: Això.
0: Què t'ha passat?
1: Per això que està explicant.
0: Ah.
2: Perquè és aquest moment de l'any en què comencen a no tenir caps de setmana, si és que n'han tingut en algun moment, aquesta gent jove, per dedicar-los a muntar activitats per aquests nens i nenes de manera totalment voluntària, que és una cosa que a vegades ens n'oblidem i que ens pensem que és com una mena d'activitat extraescolar més en què aquesta gent fa la feina pagant. O sigui,
1: cobrant.
2: Cobrant, perdoneu. I no és així. Són gent que es reuneix quan pot de la setmana, doncs a vegades és fent el vermut el dissabte per preparar just la tarda de després, o a vegades és una videotrucada un dimecres després de classe, o jo què sé, un diumenge a la nit, fins i tot si és l'únic moment que coincideixen, per poder posar-se d'acord i muntar aquestes sortides i activitats.
1: A més, és aquell moment tan bonic, Laura, estaràs d'acord al principi de curs, quan veus aquells que fins fa 4 dies eren els nens més grans, que debuten fent de monitors i monitores,
2: jo
1: que
2: any...
1: això el trobo de llàgrima. O sigui, estic tan contenta.
0: Pel mig hi ha pausa sabàtica, hi ha intercici.
1: No, com a molt hi ha un curs de monitors fet amb pendes i rodolons.
2: I jo cada any tinc més trauma de sentir-me una persona anciana perquè veig la foto de l'equip de caps d'aquest any i penso... a més, aquest any, l'equip de caps del meu cau...
3: Aquests els havia dut jo, no?
2: No, han fet l'anunci dels equips amb fotos seves de petits. I dic, és que per mi encara sou així, m'entens?
0: Ja,
2: vull dir, encara teniu aquesta cara.
1: Laura, ja vull pitjor que et passarà, que és quan els teus nens els veus empenyent un cotxet pel carrer i penses, hosti, sóc àvia. Mira, clarament ara mateix sóc àvia.
2: Pas per pas, ara ja en tinc prou veient els meus amics empenyent cotxets.
0: Un cotxet de què?
1: Cotxets de criatures.
2: En tot cas, jo avui venia a fer una petita empanteta als pares i mares, famílies que tinguin algun dubte de si estan fent bé apuntant els seus fills al cau a l'esplai de centre excursionista.
4: Allò, que... Ai, és que em perdo molt el temps del cap de setmana amb el meu fill si l'apunto.
2: Sí, ja ho entenc, eh? Però jo crec que és una experiència que té altres coses. Encara potser hi sou a temps en algunes entitats.
1: I tant, segur que sí.
2: Que segur que busquen nens i nenes, algunes segur que ja han tancat inscripcions, però vosaltres insistiu, si no hi ha lloc, poseu-los a la llista d'espera, algun moment o altre podran entrar.
0: Un dia jo faré el mateix amb els esbarts dansaires. Avui et toca tu.
2: T'estàs posant gelós, ja?
0: Sí, bastant.
2: Ah, bueno, no,
1: d'estar.
2: També tens un micròfon, tu, cada dia aquí,
0: faré,
2: de 7 a 11.
0: Jo faré.
1: Ara, no facis cas d'aquesta interrupció.
2: Doncs, vinga, el motiu número 1 per apuntar el vostre nen o nena al cau a l'esplai és el contacte amb la natura.

0: molt divertit perquè jo poso cançons al guió i jo ja sé
1: totes.
0: Quina cara farà la Laia Vidal.
1: I les cantarà totes aquestes, la Laia.
0: Doncs mira que no n'he posat de gaire friquis de cançoner perquè he pensat que seria massa folclòric tot. En tot cas,

0: Ningú que estigui sobrevivint a la muntanya. Tots anem totalment previstos de tot el que necessitem per passar una jornada còmoda i no hi ha ningú que estigui allà, bueno, com si estigués abandonat al mig del bosc. Però a mi em fa molta gràcia aquests dies de l'acampada de sol, per exemple, que sí que és veritat que hi ha una part reivindicativa que no té a veure amb el que es fa en uns campaments normals, que jo entenc que t'emocionis, però hi ha tot de gent emocionant-se, que és el primer cop que munta una tenda de la seva vida, de veure que realment amb quatre pals, un toldo i un sistema de roda de serveis clàssic d'uns campaments, la societat funciona. I que funciona a través del voluntariat i de l'altruisme i de l'organització. Bueno, i la gent descobrint la sopa d'all, de cop i volta, dic...
1: Tal qual.
0: Clar, dient, bueno, és que... No sé quant temps durarà aquesta acampada, però és que m'entren ganes de no tornar mai més a casa. Dic, bueno, benvingut a la sensació que tens quan te'n vas de qualsevol campament des de que tens 6 anys, si estàs apuntat a un cau o un esplai, no? Que tens com aquesta sensació, una mica d'utopia, perquè evidentment no podries viure tota la vida en uns campaments, però sí de... no necessito totes les comoditats que tinc a casa.
1: Tal qual.
0: I a
1: soc
0: més a
1: capaç
0: més...
1: de viure sense elles i me les puc apanyar i li trobo altres virtuts a aquest sistema de vida.
0: Exacte, i amb una petita organització de res, de ja et dic, de dir, aquestes tres persones cuinen, aquestes tres netegen, pots viure durant molt de
2: sí,
0: temps.
2: Sí, sí, sí.
0: I no fa falta que gastis tant ni que consumeixis. Vale, seguim, doncs, amb els vincles personals que fas a les entitats d'educació en el lleure.

0: aquells jocs de nit...
1: Ai, Laura, hem de plorar tota l'estona.
0: Aquells cruixos, eh?
2: Doncs sí, al final són històries d'amor que et queden per tota la vida. De fet, el Nil, en aquesta cançó, canta, jo penso, a un amor, no sé si cert o fals o imaginari, de la seva infància al cau, i són moments de molta intensitat. Llavors, els vincles que tu fas, tant d'amistat com de crashos i com de descobriments vitals que tu fas en una nit de campaments, et duren tota la vida, i a més són amistats que no és broma que sí que duren en el temps, així com les de l'escola, sempre quan s'acaba l'etapa perquè te'n vas de l'institut o del batxillerat, on sigui, dius, oh, ens escriurem, serem amics per tota la vida, quedarem per sopar,
0: i no és veritat,
2: no acaba de ser la veritat en tots els casos. Jo et diria que les amistats que fas al cau o a l'esplai és molt més fàcil que amb el que has construït justament en aquestes nits de pluja, amb anècdotes de perdre't al bosc,
1: d'ajudar-se sí. Molt, es fan vincles entre, per exemple, moments en què els nens i nenes no tenen massa relació a l'escola, es fa un vincle com de germans, d'haver-te ajudat i d'haver-nos ajudat mutuament, d'haver aconseguit un repte plegat, i això és molt indestructible
2: per molts nens i nenes que potser a l'escola no tenen tanta facilitat de socialització. Al cau, l'esplai a vegades és el refugi. Per mi ho va ser durant un temps.
0: És que és molt important teixir una altra xarxa més enllà de la de l'escola, eh? Sí, que no tinguin només aquesta única xarxa, perquè després, si les coses no acaben d'anar del tot bé, doncs tens un refugi on estar.
2: Jo quan vaig canviar de l'institut del batxillerat, d'escola, vaig trobar una classe que no tenia gaire afinitat amb ningú, i els meus amics del dia a dia eren els del cau. Vull dir que al final és una alternativa, i penso que molt més forta que les de l'escola, no? I seguim amb l'última baula, que jo penso que és obligatori dir-la, que és la part d'esperit crític i de ganes de transformació social.

0: qui et dirà que les entitats d'educació en el lleure adoctrinen, no? Amb certs, amb certes proclames polítiques.
1: Ben fet, també ho fan els anuncis de la tele.
0: Exacte.
1: En direcció
0: res
1: contrària.
0: Res és neutral, tot exacte és polític, i a mi em fa molt feliç i m'omple d'orgull que els caus i esplais d'aquest país sempre lluitin per les causes justes.
1: Són l'estandard de valors.
0: Exacte, tant si és preocupats per el genocidi a Palestina, com si és per la crisi de l'habitatge, com si era en el seu moment també, que jo recordo ser cap pel dret a decidir de tots els pobles que volen autodeterminar-se.
2: Són causes justes totes aquestes que comentes, Rosi.
1: Perquè al final són fruit d'uns valors compartits, que és mirar pel bé comú i ballar per això, no? I en contra de l'individualisme.
0: De donar valor a la llengua també, de que la llengua vehicular de les entitats sigui el català.
3: Es fa servir o només de postureo?
1: Es fa servir, clar que sí.
0: Doncs això, que si teniu l'oportunitat de portar els vostres infants a un com un esplai, feu-ho. Crec que també és un mètode infal·lible contra els temps d'aïllament que venen, en què tothom s'ha de protegir la seva bombolla perquè no et passi res. Al cau i a l'esplai, nois, us passarà de tot.
2: Molt bé.
0: Però això és
1: i tant que
0: el que es farà créixer com a persones i lluitar per un món més just.
4: Els experts i CAC. Vaig deixar

0: llibres, la nova, la tercera novel·la de la Maria Climent, Punt de no retorn, ja és una realitat. De fet, ahir mateix arribava a llibreries. Tu, Laia, també n'has tingut accés anticipat i ja te l'has més que acabada.
1: Sí, es llegeix gairebé d'una tirada, diria. A mi m'ha agradat molt, m'ha enganxat molt. I, de fet, és que som davant d'una novel·la, jo diria, marca de la casa, Maria Climent, si és que es pot dir això davant d'una autora que té tres novel·les, però que trobo que ha donat un segell ja molt personal. De fet, hi ha alguns dels components que coneixem de la seva literatura que s'hi reconeixen fàcil. Què us diré? A veure, canvis de rumb en la vida d'una persona, decisions transcendentals, aquesta idea com de recalcular plans previstos a unes alçades de la vida en què les coses veus que no t'acaben de sortir com havies planejat i has de fer allò de recalcular del GPS i veure doncs, com ho afrontes, no? A partir d'ara traces un nou camí, un nou rumb. La Maria Climent ens acosta a la vida de la Júlia, i aquí va la premissa de la novel·la. És una protagonista que és una mare de família, té parella, té una filla d'uns 3-4 anys. Aquesta parella és una altra dona i a ella, la Júlia, li sorgeix una oportunitat laboral a Gran Bretanya per 3 mesos. I aquí, quan tens una criatura de 3 anys i una parella, doncs naturalment apareixen moltes emocions contradictòries. L'opció de llibertat, quan estàs absorbit per una maternitat, això, intensa, però també la culpa. És a dir, llibertat i culpa com a dues grans protagonistes. Perquè, de fet, és quan ella pren distància del seu dia a dia, quan fa aquest pas, doncs que la Júlia descobreix que es troba en un punt de no retorn. D'aquí també doncs, un dels punts de no retorn, títol de la novel·la, no? A la seva vida, ella veu que acaba de guanyar una perspectiva que l'ajuda a desxifrar coses que potser no veia quan era ben bé a dins de l'ull de l'huracà. És a dir, ella pot començar a desxifrar quines són les peces que no funcionen en l'engranatge de la seva vida. Ens ho explica la mateixa Maria Climent.
2: N'hi ha uns quants de punts de no retorn a la novel·la, crec. Des d'adonar-se que s'han pres decisions irreversibles fins a adonar-se que no es vol continuar vivint així o sentint-se d'esta manera, deixar de veure la parella com l'havies vist fins al moment, aquell clic que et fa el cap un dia i després ja no es pot desfer.
1: Ara la Maria Climent parlava doncs, de les decisions que prenem o altres que no prenem, les conseqüències que té just això, aquestes decisions que en alguns moments de la vida hem anat prenent. En aquest sentit, la novel·la va fent un símil al llarg de tots els capítols amb el fet d'aparcar. És a dir, ella diu que la nostra vida nosaltres anem conduint, però hi ha un moment en què aparquem. I a vegades aparquem al primer lloc que trobem.
2: Hi ha un moment en què la protagonista diu alguna cosa així com vas conduint per la vida fins que un dia aparques. Jo duia amunt de copilot quan vaig aparcar o potser era ella qui conduïa i jo em vaig deixar aparcar. I això ho dic perquè el temps, lo pas del temps o l'edat, més aviat, té un pes molt important en la novel·la, però també en les nostres vides. Vull dir que al final tot gira entorn al fet d'haver pres o no encara decisions irreversibles i el cost que té canviar de vida quan sí que les has pres.
1: El cost que té canviar de vida, no és el mateix, no? Prendre una decisió en un moment en què no tens cap lligam, en què sí que en tens. Això és, per tant, un dels principals temes de la novel·la o dels contextos, si més no, en què es desenvolupa, que és la maternitat, la criança. És una qüestió, la maternitat o la criança, que no apareix a la novel·la per mostrar-ne la cara més dura, com sí que han fet altres textos últimament, no? Allò de... És una novel·la que descobreix la cara oculta de la criança, no? I que fins ara no se'n parlava. No és tant això, o no només, sinó també que una mica vol apel·lar a la pròpia responsabilitat i també valentia, perquè al final són les dues coses, i remarcar que no totes les decisions que prenem són igual de transcendents a la vida.
2: El que li passa a Júlia és que s'ha abocat tant a la criança que s'ha convertit en una persona horrible i té la sensació d'haver desaparegut de la seva pròpia vida. Fins que arriba un dia, des de la distància, que s'adona que es pensava que era feliç i no ho era, i que la maternitat no podia ser sinònim d'allò.
1: Mira, una cosa que li passa a la Júlia en relació amb la criança és que la confon. És a dir, això segur que hi haurà gent que ha estat mare i que ho identifica. La Júlia atribueix a la criança una sèrie de conseqüències que potser no acaben de ser certes. És a dir, que tenen a veure amb el desgast de la parella en un context de comaternitat i, per tant, és difícil saber on acaba una cosa i on comença l'altra, perquè és tan nebulosa de la maternitat i del cansament, doncs ho tapa tot, no? És a dir, potser la dicotomia maternitat-llibertat no és sempre tan evident, encara que potser a vegades es disfressi d'això. Però en un context així, això que dèiem, quan ets ben bé dins de l'ull de l'huracà no és fàcil treure conclusions, perquè a més fer-ho doncs, implica el reconeixement doncs, de les pròpies emocions, d'allò que les causa, començar a fer diagnòstics, a donar-te que una mateixa doncs, que t'has equivocat, que cal recalcular la ruta, allò que dèiem, La novel·la al final parla d'aquesta valentia, però també de les amistats, parla d'infidelitats, perquè tot això li dona aquesta pàtina d'humor, també de tragicomèdia, trobo tan característic de la Maria Climent, que és aquesta sensació que penses, hosti, tan desgraciada, pobra, sempre. I això et fa també empatitzar molt, perquè doncs, la vida al final està plena d'encerts i d'errors, i al final doncs, la fugida endavant és un tema on tots hem recorregut.

0: coses, més enllà dels oques grasses dient adéu?
1: Doncs sí, jo ja us vaig dir ahir que aquest cap de setmana us tocarà menjar-vos la turra a la gent que us és absolutament igual a oques grasses. Us compadeixo, i hem estat tots aquí en algun moment de la vida. Però hi ha altres coses, sí, hi ha altres coses a atendre en aquest cap de setmana llarg. Res a celebrar el dia 12 d'octubre, però tot a celebrar qualsevol festiu del calendari. Tampoc no ens hi posarem clar de cul.
0: De fet, jo sempre que aprofito el dia 12 per veure més pel·lis al Festival de Sitges, dic que és feina. Ho faig bé? Porto 15 anys amb la mateixa
1: jornada
0: broma.
1: Jornada laboral, no, sí, per sí, tu? Sí, sí, sí, sí. Molt bé, doncs sí, com sí. Tu suposo que n'hi haurà molts d'altres. Doncs Roger, posa'ns una mica en context de què podem trobar al Festival de Cinema de Terror de Sitges, perquè jo, personalment, no hi he anat mai. Crec que m'agradaria viure aquesta experiència, però necessitaria anar amb un esquadró de persones que em facin sentir segura, perquè jo em cago a sobre amb qualsevol cosa de por. I, a més, sé que hi ha molt friqui. Sé que hi ha, és un ambient molt, molt cinèfil friqui.
2: Abans que t'ho digui en Roger, demà la pregunta del dia justament és cinema de terror. Què onda?
1: Vull dir, doncs us ja aneu pensant.
0: De fet, us hem penjat al grup de WhatsApp al llistat de 11 pel·lícules que ens hem repartit aquí entre el Roger i el Roger i que veurem des de demà fins al dia 12 i la setmana que ve us les explicaré algunes que per això dic que és jornada laboral.
3: També deixa'm trecar una llança. Roger, tu m'has explicat al llarg dels anys, jo era potser com la Laura, que tenia apriorismes al voltant del terror, però ja fa anys que això passa de la història i Sitges és molt més sinònim de cinema fantàstic, els sí. Gèneres són molt més oberts, de no? Fet, vull dir que és més, molt més per tots els públics que no sí. Ves de tant inici.
1: La
0: paraula que faig servir a Laia Gèneres és ideal perquè, malgrat es diu Festival de Cinema Fantàstic de Catalunya, el que veus és cinema de gènere. És a dir, tot el que està dintre de la fantasia o fantaterror en pots veure un munt. Però tot el que sigui ciència-ficció, des de la més d'aventures a la més, el que se'n diu especulativa, també n'hi ha. I quan dic gèneres vol dir pel·lis de gàngsters o de yakuzas, és a dir, pel·lis asiàtiques de gàngsters, n'hi ha moltíssimes. Així com li pots dir pel·lis de samurais o pel·lis d'intriga, o vaja, sense anar més lluny, la Sustància, de l'any passat, que va ser de les més comentades, que és ciència-ficció, és body horror i que et porta a parlar de moltes coses. De fet, a mi m'han enviat una, hi ha també per premsa, una pel·li francesa que parla de... No sé si ho dir-ho ja, perquè llavors...
1: No,
0: perquè perd la gràcia, perquè us podria haver dit l'he vist al festival. No, me l'han enviat per periodistes.
2: Ah, vale.
0: Una pel·li que parla de com els sanitaris estan tan matxacats de treballar, ha explicat des del primer dia, no només per les torns interminables, sinó també per jefes també insuportables.
1: Es pot veure The Pit, el festival de Sitges?
0: És ambient The Pit, però es converteix en una pel·li també de body horror, on hi ha una pandèmia, on hi ha tot això que comença a sortir a la pell, doncs, coses fastigoses, erupcions a la cara i tal, et vas tornant un monstre, però molt efectiu. És a dir, pots aguantar més hores treballant, fas millor la teva feina, la protagonista, que és una resident...
1: Hòstia, distopia forta,
0: sí,
1: no?
0: Sí, és una resident com la de Pit, però al cap de pocs dies comença a fer cirurgies, ella, no? Però arriba a casa, es posa al llit, s'aixeca, torna a l'hospital, i això és una pel·li de terror. El terror del fet d'haver de treballar.
1: Hòstia. Molt bé, el Festival de Sitges és molt interessant. Ens explicaràs més coses, Roger, la setmana que ve, perquè de veritat que a mi m'agradaria passar-hi en algun moment.
0: Aquest es diu Sanguin i es veu aquest cap de setmana. Si voleu anar-hi, la primera recomanació que us llancem aquest any.
1: Perfecte. I per últim, comencen aquest cap de setmana les fires i firetes, que a mi em fan feliç, la veritat. Volia passar un momentet de res per l'Octoberfest, que em sembla el mal, o sigui, us penseu que jo defensaré l'Octoberfest? No. Però és un molt bon lloc perquè tots els quillos de Catalunya vagin a l'Octoberfest i ens deixin a la resta en pau a les nostres fires d'artesania, fires medievals i fires de cultura popular de la resta de Catalunya, perquè no sé per què està passant, que està havent un efecte crida, que doctor, els quillos estan anant a les fires d'artesania.
3: Ah, sí?
1: Bueno, no sé, jo me'ls estic començant a trobar gent allà fotent cua amb una parada de, no ho sé, de cervesa artesana, dient, perdona, és que tengo un agujero en el vaso, jaja. I jo pensant, però què és aquest ambient? Per què m'estan canviant el personal d'aquesta mena de fires? Jo estic a favor,
2: potser
1: que
2: la gent que anava a les fires medievals està anant a l'Octoberfest. S'estan canviant els llocs.
3: Jo hi vaig anar, però fa molts anys, no compta, no?
2: L'Octoberfest.
3: És aquest que fan aquí la fira de Montjuïc, no?
2: El fan ja tot arreu, perdona,
3: sí,
2: exacte, eh? Jo tinc,
3: ja,
2: en el Ràdio Visió hi ha com dos o tres embalats que s'han habilitat només per això.
3: Pues he dit que jo vaig anar amb una d'Alemanya d'Octoberfest i res a veure, és a dir, és com lo de fer la fèria d'abril aquí, tot o mal, no hi aneu un Octoberfest aquí perquè no té res a veure amb els guais d'Alemanya, és una cosa horrible, ja és una imitació barata.
1: Exacte, però bueno, si l'única cosa que voleu fer és passar el diumenge bevent cervesa de qualsevol tipus i molestant el personal cridant i fotent el xou amb la vostra família... Aneu a l'Octoberfest i ens deixeu a la resta anar a les fires tranquil·les.
0: Si el teu somni és que un expat alemany o austríac et doni l'insta, potser és el lloc, rasques, sí. Eh?
1: Ah, bueno, mira, també.
2: Però millor, mira quin ambient, mira com ha canviat l'ambient de cop i volta.
1: Perquè aquesta setmana, a més, no és que hi hagi una fira, és que n'hi ha 80, eh? Ja, simultàniament a tot arreu del país. Us en dic unes quantes per si us agafen a prop i voleu anar a treure-hi el cap.
2: És que la tardor és el moment de les fires medievals.
1: Sí. Fires medievals i fires de tota mena, sí. Perquè la primera, sí, que us diré no té res de medieval, és una mica friqui, de fet, però jo crec que hi ha gent que li pot agradar molt anar-hi, que és el festival de Lego a Montblanc.
3: Uau!
1: Es diu Bricània.
2: Bueno, el lloc sí que és medieval, Montblanc.
1: Sí, el lloc és medieval, sí, però la fira no.
3: Sí,
1: no,
3: i el Lego tampoc.
1: I hi ha molta gent que li encanta el Lego i que penso que pot gaudir molt d'aquest esdeveniment.
2: El Lego Castell sí que és una mica medieval, no?
3: També és veritat. Ah.
1: Després, també a Reus, teniu la fira modernista del 1900.
3: Ai, Reus, com vestida d'època, eh? Que guai.
1: Exacte. A mi, el de vestir-se d'època, hi ha una part que em sembla bé.
2: Sí.
1: Si hi ha un rigor històric de com era realment aquella ciutat el 1900 i intentes recrear, doncs, els oficis i tal, amb una mena de pàtina periodística, que em sembla bé, però hi ha fires medievals que tot és inventat, eh? I que els vestits són de l'Amazon i que fa una mica de cringe. Però, bueno, espero que no sigui el cas de la fira modernista de Reus, ni tampoc de la fira de bandolers al Cuber.
2: Molt bé.
1: Que aquesta us faig spoiler, que jo hi passaré.
2: Val.
1: Perquè estaré per la zona. I ja us explicaré què tal, perquè no hi ha anat mai.
3: Té
1: i
3: molt
1: fa
3: bona
1: molt
3: pinta,
1: bona pinta.
3: Sí, sí, sí.
1: Fira de bandolers al Cuber. També hi ha les festes de la Baronia de Pinós a Bagà, cosa jo penso que també de rigor tradicional històric, perquè la Baronia de Pinós existeix, vull dir, va passar.
3: Val.
1: I també hi ha un mercat medieval a Tarragona, que aquest potser és una mica més públic generalista, us diria.
2: Segurament.
1: I vestits de l'Amazon, també.
3: Sí, perquè hauria de ser dels romans, no? Tarragona, vull dir, si poguéssim ser fidedignes.
2: Sí.
1: Però bé, sempre fa il·lusió. Una mica, sí, mercat medieval, si sou per Tarragona, doncs mira, passeu per allà i segur que hi ha, sobretot en aquestes fires, el que més m'agrada no és tant l'espectacle o la decoració que hi pugui vencir, sinó que sempre hi ha parades d'artesans que fan feina durant tot l'any a la seva zona per fer comerç de proximitat, per fer productes ecològics, fet amb molt de carinyo, molt de mimo, i que tenen oportunitat en aquests llocs per fer una mica d'aparador i perquè pugueu conèixer-los. Així que endavant.

0: ara seguim parlant de lletres, com és habitual en aquest programa, i parlem de les persones gràcies a les quals la majoria hem pogut llegir la majoria de premis Nobel o clàssics o fer descobriments literaris. Sí, parlem dels traductors. Jo, Laia, no puc evitar imaginar-me la persona traductora, el seu lloc de concentració especial, l'estona que s'està davant de cada pàgina del volum original, no només per comprendre'l, sinó per abocar-lo a una altra llengua i tornar a escriure el llibre de zero.
1: Davant de cada paraula, fins i tot penso a vegades jo, eh? Llegeixo una traducció i penso quanta estona ha invertit aquella persona en buscar la paraula adequada, perquè hi va haver aquesta i no cap altra.
0: Hem tingut el dubte que, a diferència de la sèrie més òbvia o l'òpera més densa, que tenen subtítols, en una novel·la on hi ha més text hi perdem alguna cosa en la traducció d'un llibre. Per saber-ne més, ho hem preguntat a, primer, un dels traductors que més plaent és ser escoltat, que és Miquel Cabal Guarro, el traductor del rus. Si heu llegit Dostoyevski o Tolstoy en català, o la premi Nobel Svetlana Alexeyevich, heu llegit les paraules del Miquel. I com que mai ens referim a traductors de sèries o pel·lis que formen part del nostre dia a dia, també li hem preguntat a l'Elisenda Bofill. I, sense posar-se d'acord l'un amb l'altre, han respost el mateix. No hi perdem, sinó que hi guanyem accessibilitat.
2: Jo no diria que hi perdem. En el pas d'un text literari escrit en una llengua a una altra llengua, més que perdre-hi res, hi ha unes transmutacions, transformacions. Òbviament, els jocs sonors de l'original, determinats jocs semàntics, pot ser que s'esvaeixin, però cal trobar la manera de traslladar-los a la llengua de destí. I el que es guanya és immens. És la possibilitat mateixa d'accedir a un text que altrament seria inaccessible. I això ja és molt. Respecte al to, al ritme, a la proposta estètica, cal que això s'equilibri amb una comprensió, no? I també cal moderar-se molt com a professional en la lectura personal que fem de cada text.
3: Alguns elements culturals, lingüístics o de significat que estan vinculats a la llengua original, com ara els jocs de paraules, les expressions idiomàtiques, els dobles sentits o determinades referències culturals que pot ser que no tinguin una equivalència i costi de traslladar-les. El que passa és que el que guanyes traduint una obra cinematogràfica és en accessibilitat. El que sí que cal tenir clar és que el que fem no és traduir només paraules, les que hi ha al guió, sinó que és experiència audiovisual completa. Tot el que és la música, els gestos, la comunicació no verbal que hi aporta la pel·lícula està integrada també en aquest procés de traducció.
2: En rus, més enllà d'una paraula o d'una expressió concreta, revisant una de les primeres traduccions que vaig fer, que és la zona de Sergei Doblato, perquè se n'ha de fer una reedició, i he tornat a afrontar-me amb un element molt interessant de la llengua russa, que és una llengua paral·lela que existeix, la llengua de la criminalitat, de la delinqüència, també de l'exèrcit, també de la policia. És una llengua que sona com el rus, que té la forma del rus, però que no és rus, i que de fet és indesxifrable fins i tot pels russòfons, que no hi estan iniciats, no l'entenen, no s'entén si no es coneix, no? I, òbviament, això en català no ho tenim, cal buscar maneres i guarnir el text per tal que sembli realment un text pronunciat. Els dolents més dolents i els malvats més malvats, o no, o pels presos polítics, tancats, en aquest cas, en un gulag de Sibèria.
0: Elisenda Bofill, que ara sentíeu, ha traduït pel·lis i sèries com The Avengers, American Dad, Breaking Bad, Doctor Who o House. I seguint en el món audiovisual, aquí els experts, que no ens encansem de reivindicar l'AI el que és just, que és no patir substitució lingüística a les sales de cine i que les pel·lis i les sèries, no moltes, totes, es tinguin amb subtítols i àudios en català, també hem pensat, l'AI, en un altre espai on la presència del català és encara més petita i les veus reivindicatives també són minces, als videojocs. Per això hem connectat amb la traductora Emma Callau.
3: El gran repte de traduir cinema al català és aconseguir que la traducció soni natural, que la llengua que parlen els personatges a l'espectador li sembli com si hagués estat escrit en català. I això és difícil d'aconseguir, però bé, aquest és l'ofici també dels traductors. I així, per posar-vos un exemple, vaig trobar un cas que la paraula racket en anglès, que pot voler dir raqueta de tennis o un assumpte tèrbol, un frau, hi havia un personatge com que no se'n recordava d'aquesta paraula, li preguntava a un altre com es diu allò que es fa servir per jugar a tennis. En aquest cas que era subtitulació, ho vaig haver de canviar. Llavors vaig jugar amb la paraula frau, que en català també es pot dir congost. Un congost pot ser un frau. Llavors jo vaig jugar amb aquesta intenció de dir com es diu allò, una valla estreta, un congost, i l'altre li diu no, un frau. I d'aquí arribaves al mateix resultat.
4: Malauradament, el català té una presència ínfima en el món dels videojocs. Solen ser jocs educatius amb el suport d'un organisme oficial, jocs amb creadors que tenen una relació personal amb el català i volen incloure'l, o bé jocs traduïts pels fans que volen jugar-los en la seva seva llengua, cosa que pot comprometre en la qualitat, ja que no acostumen a ser traductors. Per normalitzar la presència del català hi ha diverses vies. Mesures reguladores per establir una quota mínima de videojocs en català, tal com es fa al cinema, informar sobre les subvencions disponibles i, finalment, com a consumidors, exigir traduccions professionals i donar-los suport. Al cap i a la fi, els videojocs són cultura i l'accés a la cultura és un dret universal. A més, patim una gran invisibilització. De fet, moltes vegades no apareixem als crèdits, cosa que pot difondre la idea que això ho pot fer qualsevol, quan en realitat és una tasca profundament especialitzada i vital i cal fer una gran tasca de documentació. Un dia investiga sobre naus espacials i el següent sobre tipus d'animals marins, perquè els jugadors puguin gaudir dels videojocs en la seva llengua.
0: L'Emma Callaula, que sentiu, tradueix videojocs, jocs de taula, els que jugueu al joc de cartes Magic the Gathering, doncs forma part de l'equip que trasllada els textos de l'anglès al castellà. I tot plegat m'ha fet preguntar, ja per acabar, ja que començàvem parlant de Dostoievski, de Tolstoi i les seves tutxanes, llibres grossos, però clar, un videojoc en total no té encara més text i menys linealitat narrativa i una estructura molt més imprevisible?
4: El volum de feina varia enormement segons cada projecte. Hi ha jocs amb molt poc text, com ara Journey. L'únic text que hi ha són els menús, les indicacions dels controls i els crèdits. A l'altre extrem hi ha jocs com Baldur's Gate 3, que, entre diàlegs i altres tipus de textos, té més de 2 milions de paraules. Amb aquesta variabilitat, és imprescindible fer el recompte de paraules de l'original per calcular el temps que caldrà no només per la traducció, sinó també per la revisió i, de vegades, pel control de qualitat lingüístic. Aquest recompte només és una aproximació i, segons el tipus de text, es pot trigar més o menys temps del previst. No obstant això, sovint la traducció no s'inclou dins els calendaris de producció, cosa que ens dona menys temps del que ens agradaria i ens fa treballar contra el rellotge. La coherència i la concordança són vitals quan parlem de sagues de videojocs. Si a la primera entrega hi ha un lloc, un personatge o un objecte que es diu X, els jugadors el coneixeran per aquest nom. Això implica una gran labor de documentació, sobretot si tu no has traduït les entregues prèvies o si són franquícies que no només es basen en jocs anteriors, sinó en contingut d'altres mitjans com ara llibres, sèries o pel·lícules. Unes eines imprescindibles per mantenir aquesta coherència són les bases de dades terminològiques i les memòries de traducció, una mena de banc de dades que emmagatzem a les traduccions per tenir-les com a referència més endavant, sigui mesos o anys després. La no linealitat i la falta de context són el nostre pa de cada dia. Els diàlegs gairebé mai estan endreçats cronològicament segons l'argument del joc. Sovint també es barregen diàlegs amb text com ara menús, descripcions o botons. I això fa que hàgim de desenvolupar certa intuïció i estratègies per desxifrar frases ambigües. Per si no fos prou, si no sabem a qui ens dirigim o si una frase pot referir-se a diversos personatges, hem de traduir sense marcar el gènere. Segons el que més bé encaixa

Hola, molt bon dia, amigues i amics. Aquí a Ràdio Molins de Rei comencem, com cada dia al matí, el programa La Tenora, programa que dediquem a la sardana i a la música per a cobla. Us el presenta, com cada dia, Pere Païssa.

Bé, i avui començarem aquest programa i dedicarem bona part d'aquest programa a escoltar sardanes d'un excel·lent compositor. Es diu Enric Sans i Salelles, compositor que va néixer a Figueres l'any 1890 i va morir també a Figueres l'any 1953. Va escriure prop de 100 sardanes. Una d'elles la va fer molt famós, la Infantona, l'any 1916, que escoltarem més endavant. Ara comencem, en tot cas, escoltant la primera sardana d'Enric Sans, que es diu Tot jugant.

Avui hem començat escoltant una sardana d'Enric Sanz que es diu Tot jugant amb la cobla La Principal de la Bisbal. Bé, i avui continuarem amb aquest compositor, Enric Sanz, i ara escoltem una altra sardana que porta per nom Una vegada, que també l'escoltarem interpretada per la cobla La Principal de la Bisbal.

Bé, hem pogut escoltar aquesta alegre balladora sardana d'Enric Sanz una vegada amb la cobla La Principal de la Bisbal. I continuarem amb aquest compositor avui, aquest compositor que va néixer a Figueres l'any 1890 i va morir també a Figueres l'any 1953, Enric Sanz i Salelles. I ara escoltarem Barcelonina Gentil, una sardana que ens la interpreta la cobla Ciutat de Barcelona i que es creu que va ser estrenada als voltants de l'any 1929. Es diu, doncs, aquesta sardana Barcelonina Gentil.

Hem pogut escoltar aquesta bonica sardana amb un bon passatge de flabiol que es diu Barcelonina Gentil del mestre Enric Sans. Bé, i ara continuem amb una sardana de les que es consideren obligades de tible. Es diu Matilde. L'escoltarem amb la cobla Miramar de Figueres. I és una sardana que es va estrenar aproximadament per allà l'any 1930.

Hem pogut escoltar la sardana aquesta obligada de Tible, Matilde amb la Copla Miramart, una sardana feta per Enric Sans l'any 1930 aproximadament. Bé, i ara fins...

Bé, i ara continuarem amb més sardanes del mestre Enric Sans. Escoltem la que porta per nom Salta i Balla, i l'escoltarem amb la cobla La Principal de la Bisbal.

Bé, acabem d'escoltar aquesta bonica sardana Salta i balla d'Enric Sans. Bé, i continuarem amb aquest compositor i ara escoltarem una sardana que ell va compondre l'any 1916 i és la que més popularitat li va donar. Es diu La Infantona i l'escoltarem amb la copla La Principal de la Bisbal.

Bé, hem pogut escoltar la sardana La Infantona, aquesta sardana que li va donar molta popularitat al mestre Enric Sans i que va escriure l'any 1916. Bé, continuem amb aquest compositor i ara escoltarem a La meva estimada, una sardana que ens interpretarà la cobla Ciutat de Terrassa.

Crec que val la pena recordar aquesta sardana que es diu A la meva estimada i que hem escoltat amb la cobla Ciutat de Terrassa. I continuarem amb aquest excel·lent compositor, Enric Sans i Salelles, que va néixer a Figueres l'any 1890 i va morir també a Figueres l'any 1953. Va escriure un centenar de sardanes i la primera, la que li va donar més fama, és la que hem escoltat abans, La Infantona, que es va estrenar l'any 1916. I ara continuem amb una altra sardana d'aquest compositor, de l'Enric Sans, amb una molt, molt coneguda. És d'aquelles que se'n diuen Obligades de Flabiol. La recordaran també, perquè és excel·lent. Es diu Vora el niu i l'escoltarem amb la cobla La Principal de la Bisbal.

Hem pogut escoltar aquesta bonica sardana, Vora el Niu, amb la copla La Principal de la Bisbal. Bé, i per avui escoltarem la darrera sardana d'aquest excel·lent compositor, en Enric Sans. Una sardana que té dos noms. Se li diu Refilets de Pastor, o també Idili Pastoril, i l'escoltarem amb la copla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona.

La Cobla Sant Jordi, ciutat de Barcelona, ens acaba d'interpretar la sardana Idili Pastoril o Refilets de Pastor, del mestre Enric Sans. Bé, ja per acabar, escoltarem la darrera sardana. Es diu A una terra nansa vella. És del mestre Agustí Cuí i Grau i cantada per en Miquel Miserax, acompanyat per la Cobla Cadaqués. I d'aquesta manera, amigues i amics, em despedeixo de tots vostès fins demà amb un nou programa de La Tenora. Adeu-siau.

les 8 del matí. Aquí comença el matí de Ràdio Molins de Rei. Bon dia i bona hora, amb Oriol Romeu.

Molt bon dia, Molins de Rei. Què tal? Com esteu? És divendres 9 d'octubre de 2026. Comencem aquesta nova edició, la darrera ja d'aquesta setmana. El bon dia i bona hora a la sintonia de Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra. Ara mateix, atenció, amb una temperatura de 12 graus a l'exterior de l'emissora. Ahir us saludàvem aproximadament amb 17, pràcticament 18 graus. Avui, 12 graus de temperatura ara mateix a l'exterior de la ràdio i el cel pràcticament destapat, a diferència de tots aquests dies que, de fet, des de dilluns que us hem anat saludant doncs, amb aquest temps inestable i amb aquests núvols que ens han acompanyat des de dilluns. Doncs avui, cel destapat, això sí, fa fresquet aquesta hora del matí, com dèiem. Bé, doncs comencem el bon dia i bona hora a l'equip d'aquest programa. Els divendres, ja ho sabeu, Eli Arjona, Roger Tuset, Sílvia Artés i un servidor, l'Oriol Romeu, amb tots els col·laboradors i col·laboradores que ens acompanyaran en el transcurs d'aquestes 4 hores de ràdio que tenim fins a migdia. Ara ens posarem al dia de seguida amb aquesta primera hora més informativa. Recordeu, de seguida actualitzarem la informació de servei, l'actualitat local i farem també un repàs a l'agenda d'activitats per aquest cap de setmana que tenim a tocar, cap de setmana llarg amb el festiu de dilluns que ve, dia 12. I també farem un repàs a la informació general a través dels titulars de la premsa escrita i la premsa digital. Escoltarem les reflexions de l'Àngel Ruti amb el seu apunt del dia. Serà passat a 9:15. Tindrem el Jesús Cardona amb el seu Sant Tornem-hi, el santoral, que repassarem del dia d'avui. Repassarem també la programació de la ràdio per avui aquest cap de setmana i la programació de la televisió per avui divendres concretament. I acabarem saludant també els companys del Joc per Randa, el programa dedicat al món dels videojocs d'aquesta casa, que ja sabeu que ens acompanyen els divendres per compartir amb nosaltres la recomanació del dia. Una recomanació que ens parla bàsicament de noves tecnologies i que, doncs, en funció de la setmana, ens acompanyen alguns dels companys del Joc per Randa. En aquest cas, el Rafael Pérez i el Daniel Castillo, que serà qui ens acompanyaran per fer la recomanació d'avui divendres, abans d'arribar a les 9 del matí. Després de les notícies de les 9, tindrem la tertúlia dels Miquels. Seguim amb la baixa del Miquel Vinyes i el Miquel Canut. Esperem recuperar efectius. La setmana passada només teníem el Miquel Díaz i el Miquel Vallès, tot i que vàrem trucar al Miquel de l'any, el Miquel Sobirana. I avui esperem incorporar de nou el Miquel Païssa i el Miquel Casas, que també el teníem indisposat i que no ens va poder acompanyar dilluns a la màquina de la Penny. Bé, amb ells farem tertúlia fins a arribar a les 10 del matí, just a l'equador del programa. I a partir d'aquí, per una banda, tindrem l'espai de preguntes a Ara Molins, amb el regidor portaveu d'aquesta formació, que és el Ramon Sánchez. Com sempre, després de les notícies de les 10 i fins a arribar a 10:45 del matí. A 10:45 ens visitarà la Elba Ubri, que aquesta temporada ens acompanya per fer l'espai Pujar la persiana. Avui, de nou, parlarem de l'espia intel·ligent, tema que ja compartíem amb vosaltres la setmana passada. Ens va parlar la setmana passada l'Elba de fer aquestes d'aquests tres competidors reals, parlant sempre del comerç. I en aquest cas avui parlarem de l'anàlisi d'incògnit o, amb l'anglicisme, benchmarking. Avui ens ho vindrà a explicar a partir de 10:45. I després parlarem de nutrició, farem una cullerada de salut aquí al programa, com sempre, amb la Maria Merino, des del seu espai Comiendo con Maria del carrer Major. Avui ens proposarà doncs, aliments, tractar de com podem fortir el sistema immune per preveure els per fer prevenció dels refredats. Ja us avisem que avui, doncs, el contrast de temperatura amb ahir a la mateixa hora, doncs, és important. Per tant, és un tema indicat avui, com enfortir el nostre sistema immune per fer prevenció de constipats, refredats i derivats, Doncs això serà a partir de 10:45 i fins a arribar a les 11. I després de les notícies de les 11 us explicarem que aquest cap de setmana es celebren les Jornades Europees de Patrimoni. Aquesta és una iniciativa del Consell d'Europa i la Comissió Europea i es celebra a Catalunya ininterrompudament des de 1991.
Doncs Molins de Raïm, ja fa anys que també s'hi suma, i ho celebrarà avui a partir de les 6 de la tarda amb un recorregut per rehabilitacions en edificis patrimonials de la vila. En parlarem amb la Maria Eugènia Ripoll, tècnica del patrimoni de l'Ajuntament de la Vila, i l'Alessandro Scarnato, arquitecte que s'encarregarà de fer el guiatge per aquests edificis, fer aquest recorregut pels edificis de la vila. A 11:45 tindrem el Manel Borrego amb la seva secció Molins en Mata. Ja ens va avançar que ja sabeu que parlarem de noms propis, d'anècdotes de l'Ajuntament, coses que compartirà el Manel, d'anècdotes, i també parlarem de diversos temes de Molins de Rei. Avui volia parlar de Cal Quimet dels Ous, i el Manel ens ho compartirà a partir de 11:45. I a 12:45 parlarem de llibres. Llibres que no són qualsevols, Llibres que van canviar el món. I avui parlarem de Frankenstein, de Mary Shelley. Serà amb la Glòria Massana, com sempre, de 11:45 fins a arribar a 12:00, que és quan posarem punt i final al programa. Què passarà a partir de les hores? Que podreu escoltar la remissió del programa Parlem de Còmics després de les notícies de 12:00 amb el Pau Moratalla. I a partir de 1:00 podreu escoltar l'informatiu Molins de Rei al dia amb l'actualitat de la jornada i el que ha donat de si aquesta setmana. És divendres 9 d'octubre de 2026. Comencem el bon dia i bona hora. Benvingudes, benvinguts. Passen 7 minuts de les 8 del matí.

0: anem a actualitzar la informació de servei i el primer que farem és conèixer com tenim en aquests moments la xarxa viària, connectant amb el RAC. Allà hi tenim el Ferran Aràndiga. Hola, Ferran, bon dia.
1: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui divendres, recordant que encara queda tallat el túnel de les Franqueses del Vallès en ambdós sentits de la marxa per inundació ja fa 5 dies. Des d'ahir, tot just, també es talla la BP-5002 per esfondraments a l'altura de Vilanova del Vallès. Més enllà d'aquestes incidències, a hores d'ara tenim dos accidents i dues avaries actives. El primer accident ha estat a la C-25 a Rajadell, en direcció a Lleida, obliga a tallar un carril de circulació. El segon ha estat a la AP-7 a Sant Feliu de Buixalleu, en sentit nord, que deixa els vehicles al voral. Per altra banda, les dues incidències. La primera, doncs, ha estat a la ronda litoral entre Sant Adrià de Besòs i el Nus de la Trinitat, en sentit nord, que a hores d'ara, doncs, també talla un carril i provoca 2 quilòmetres de cues. I la segona incidència, en aquest cas una altra avaria, ha estat a Cerdanyola del Vallès, a la AP-7, que en sentit sud, doncs, també talla un carril de circulació. Pel que fa a retencions habituals, doncs, parem atenció al vessant Llobregat, on hi ha 1,5 quilòmetres de cues a la A2, en direcció a Barcelona, a l'altura de Sant Vicenç dels Horts, també a la B23, i retencions entre Molins de Rei i Sant Feliu de Llobregat, també cap a la capital catalana. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i molt bon dia.
0: Molt bé, moltíssimes gràcies, Ferran. Bon dia i bona jornada. Seguim parlant de mobilitat, en aquest cas ho fem del transport públic, perquè segons informa el Centre de Gestió de la Informació de la Mobilitat, tenim encara afectacions a Rodalies de Catalunya. El servei funciona amb afectacions, tot i que sembla que s'ha anat ja recuperant la normalitat, si em permeteu, entre cometes, en la majoria de línies, però, per exemple, a la línia R3, per tant, la línia que ens connecta amb el Vallès, Osona, Ripollès, Cerdanya, manté el servei complementari per carretera entre les estacions de Ripoll i Puigcerdà i també servei alternatiu entre Fabra i Puig i Puigcerdà per les obres de desdoblament de la via. Aquesta és la situació. Entre la Garriga i Puigcerdà, la Torre de Querol, hi ha servei ferroviari, i entre Ripoll i Puigcerdà, servei alternatiu en autobús. Segons especifica, doncs, el Centre d'Informació de la Mobilitat, aquesta és l'especificitat de la R3. La resta no ens indica cap incidència. Han anat recuperant, doncs, el seu funcionament, com dèiem, si em permeteu, entre cometes, habitual o normal, i no tenim cap altra afectació a aquesta hora del matí a la resta de la xarxa integrada de transport públic de l'àrea de Barcelona. Bé, continuem avançant, i ara el que farem és escoltar el Jordi Miralles, la previsió meteorològica, perquè, compte, tenim el cel ben destapat, avui no tenim núvols, però sí que es nota el descens de la temperatura. 12 graus ara mateix a l'exterior de l'emissora. Com es presenta aquesta jornada de divendres i, sobretot, aquest cap de setmana llarg que tenim a tocar? Què tal, Jordi? Bon dia i bona hora.
2: Hola, Oriol. Déu-n'hi-do. La baixada de les temperatures han baixat entre 6 i 7 graus a la nostra comarca respecte a les temperatures d'ahir, i ara mateix tenim temperatures al voltant dels 10-11 graus a molts punts de la comarca. Per tant, ambient fred, unes temperatures ja de plena tardor. I també les màximes quedaran un pèl més curtes que les d'ahir. Per tant, avui, al centre del dia, amb prou feines arribarem als 20 graus aproximadament, 20-21, per aquí anirà la cosa. Un dia que serà bàsicament assolellat, i també de cara a aquest cap de setmana, llarg cap de setmana, es mantindrà el temps estable i assolellat. Ja han desaparegut les precipitacions, i el que tindrem els propers dies bàsicament és sol i aquest ambient fred al matí i més atemperat al centre del dia, però ja amb un ambient que serà plenament de tardor. Aquesta situació meteorològica s'allargarà també de cara a dilluns vinent.
0: Molt bé, moltes gràcies, Jordi, per la informació. Passen 11 minuts de les 8 del matí, i el que farem ara també és escoltar l'oferta de feina amb el Francesc Rueda, el Francesc que el tenim ubicat a la primera planta de l'edifici, l'equipament del Molí, a l'àrea de desenvolupament econòmic del consistori. Ell ens comparteix cada matí a aquesta hora una oferta de feina. Anem a escoltar la d'avui. Què tal, Francesc? Bon dia i bona hora.
3: Hola, bon dia. Avui comentarem una oferta que ens arriba de Sant Vicent dels Horts. Ens demanen un electricista mecànic-mecànica de maquineria industrial. Es busca una persona per treballar a jornada partida, 40 hores setmanals, de dilluns a dijous, de 8 a 2 i de 3 a 17.45. Els divendres de 8 a 2. El contracte seria indefinit amb un període de prova. El salari estaria al voltant dels 23.000 euros bruts anuals negociables i les tasques les pròpies d'un electricista mecànic de maquinària industrial, muntatge i reparació de maquinària industrial i instal·lacions de maquinària a les instal·lacions dels nostres clients. Es demana experiència de 2-3 anys, català i castellà, i a nivell de formació un FP2 o un grau superior, i es valorarà altra formació com a electricista, mecànic, maquinària industrial o experiència en el sector. També es valorarà el carnet de carretó elevador i es demana carnet de cotxe al bé.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Francesc, per la informació. Informació que trobareu penjada al web clicfeina.cat. Informar-vos que no tenim constància de cap defunció, de manera que completem la informació de servei recordant la farmàcia de guàrdia. Per avui divendres, dia 9 d'octubre, és la farmàcia Lozano del carrer Jacint Verdaguer, número 68. Demà dissabte, dia 10, és la farmàcia Roca del carrer Major, en aquest cas número 31. I diumenge, dia 11, i dilluns festiu, dia 12, serà la farmàcia Espinet del carrer Menéndez Pelayo, número 36, al barri del Canal. En tots els casos, recordeu que l'horari del servei de guàrdia és de les 9 del matí fins les 10 de la nit, i que a partir de les 10 trobareu les farmàcies de guàrdia obertes tota la nit, a les més properes, doncs, a les poblacions veïnes de Sant Vicenç dels Horts o bé de Sant Andreu de la Barca. Però fins les 10 de la nit, doncs, avui divendres a la farmàcia Lozano, és la que trobareu oberta aquí a la vila, dissabte a la Roca, i diumenge i dilluns la farmàcia Espinet. Mig minut i arribarem a un quart de nou del matí.

0: Fem un repàs a aquesta hora de l'actualitat local explicant-vos que ja han començat les obres de remodelació del carrer Miquel Tort. Sílvia Artés, molt bon dia.
1: Bon dia. Aquesta obra suposarà renovar tota la fesomia del carrer i també el subsol. Una de les millores que han valorat millor des del veïnatge és que la mobilitat en vehicle estarà restringida. Això és perquè, segons la normativa, un carrer de plataforma única amb prioritat per vianants, que és com quedarà aquest carrer, té la circulació limitada a només el veïnatge, que té iguals, també, evidentment, pels serveis, càrrega i descàrrega i vehicles d'emergència. També una altra novetat d'aquesta obra és que el clavegaram que es farà serà doble. Ho explicava ahir Miguel Zaragoza, regidor de Via Pública. Explicava, en concret, què s'ha començat a fer a l'obra.
2: Avui han començat ja a treure els arbres. El més ràpid que es farà en aquest inici de l'obra, més enllà de treure l'arbre, és començar a fer l'obra del clavegaram. Aquest és un projecte elaborat amb doble xarxa de recollida d'aigües. Per una banda anirà la recollida d'aigües residuals i per una altra banda anirà la recollida d'aigües pluvials en aquest carrer. És a dir, no compartirem l'aigua de pluvials amb la de residuals i ens permetrà, en la mesura del possible, enviar-los d'una manera diferent als col·lectors.
0: Digues, endavant.
1: Doncs aquest carrer estarà tallat fins a acabar aquestes obres. Es podrà accedir als guals, excepte en alguns moments puntuals, en funció de com vagi del dia i del moment d'aquesta actuació, que durarà uns 6 mesos.
0: I més qüestions. En aquest cas repassem l'actualitat d'una de les entitats de la vila, que són els Matussers, perquè encara en la recta final de la temporada amb la intenció de poder fer castells de 7.
1: A l'actuació de la Festa Major portaven un programa de màxim, s'havien marcat uns objectius molt clars, volien tornar a fer castells de 7 aquí a la vila, però no ho van aconseguir. I ara els queden encara 4 actuacions abans d'acabar la temporada, entre les quals la diada aquí a la vila i la trobada de colles del Baix Llobregat, on intentaran en una de les dues, o si poden a les dues, però intentaran en aquesta recta final fer castells de 7. De moment, aquest diumenge tenen diada a Sarrià. Salva Prat, president dels Matussers, ens ha parlat de què pensen fer.
3: Aquest final de temporada sí que volem apretar una mica i que per Festa Major doncs, no vam poder acabar fent els castells de 7 que volíem, doncs sí que volem apretar una mica. El que passa que potser justament aquesta actuació de Sarrià no és la millor per apretar, encara tenim la trobada per allà al Baix Llobregat, la nostra diada, però bueno, és una actuació xula, anem a la Festa Major de Sarrià i bueno, suposo que portarem doncs, els castells més els que puguem, que suposo que seran 6-us, però bueno, intentant això, encara al final de la temporada doncs, amb ganes i amb ganes de treure els castells de 7 que es van quedar pendents per Festa Major.
1: Doncs els Matussers, que en aquesta jornada que Sarrià justament es commemoren els 150 anys de la primera actuació castellera que hi va haver a Sarrià, 150 anys. Aquest diumenge actuen participen a la Diada Castellera, a 11:45 del migdia comencen a la plaça Consell de la Vila de Sarrià. Hi haurà els castellers de Barcelona, els de Sarrià i els Matussers.
0: Molt bé. I fem un apunt d'esports també per parlar del Club Futbol Sala Molins 99, perquè només la meitat dels equips del club han pogut començar la Lliga.
1: Sí, per les restriccions de pluja d'aquest passat cap de setmana, això va fer que s'anul·lessin, com ha passat als altres clubs. En el cas del Futbol Sala Molins 99, es van anul·lar la meitat dels partits que hi havia previstos. Dels equips sènior, només el femení va poder jugar. Van debutar amb un bon resultat, debut a la Lliga de Divisió d'Honor. Ho ha explicat Ivan Rodríguez, membre de la Junta.
4: El cap de setmana passat, amb les pluges, quan a sèniors només va poder jugar el sènior femení, ja que jugava el diumenge per la tarda i les restriccions estaven aixecades. Bé, va jugar el seu primer partit de Lliga contra el Casserres, va jugar a la sínia, i van aconseguir una victòria prou contundent per 4-1. Per tant, un bon inici de debut a la categoria i bueno, dona una empenta per seguir, per afrontar els següents partits.
1: El diumenge juguen a Sant Quirze del Vallès a 3:15. El sènior a masculí, amb el primer partit de Lliga posposat, encara sense data, començaran doncs la Lliga de Divisió d'Honor aquest cap de setmana a Monistrol, avui a les 9 del vespre. I el B masculí, el sènior B masculí, també amb un partit aplaçat, començaran la Lliga també debut en ells, en aquest cas, perquè han pujat a Primera Catalana contra el Casserra. Jugaran diumenge aquí a casa, al poliesportiu de la Sínia, a 6:45 de la tarda.
0: Passen 5 minuts d'un quart de 9 del matí.

0: Us dèiem que aquest cap de setmana es celebren les Jornades Europees de Patrimoni. És una iniciativa que a Catalunya les impulsa l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural, però que doncs en origen és una iniciativa del Consell d'Europa i la Comissió Europea. Aquí Catalunya es celebra des de fa moltes dècades amb moltes activitats que podeu consultar a través d'internet. I nosaltres ens centrem, però, en l'activitat que s'organitza aquí a Molins de Rei aquesta tarda.
1: En concret serà un recorregut per les diferents rehabilitacions que s'han fet en edificis que formen part del patrimoni arquitectònic i cultural de Molins de Rei. A la sortida que organitza l'Ajuntament es donaran a conèixer els participants en aquest recorregut les singularitats i la història de cada un d'aquests edificis i s'explicarà també com s'han rehabilitat. Si voleu anar-hi, l'activitat és lliure. Podeu anar a la plaça dels Països Catalans. A les 6 de la tarda aquest és el punt de trobada i l'horari en què començarà aquest recorregut. A les 6 a la plaça dels Països Catalans.
0: Molt bé. Més coses. Parlem de Quòlibet Grup Coral perquè ofereix demà dissabte un concert ben especial. Ara us ho expliquem.
1: És el concert, de fet, inclòs dins de la programació de Festa Major, cors i àries d'òpera. Ens explicava el president de Quòlibet que interpretaran doncs, peces molt conegudes, clàssiques, que tothom coneix. Aquest és, a més, l'últim concert que dirigeix Albert Santiago, que durant 3 anys i mig ha estat el director de la Coral i s'acomiada aquest demà dissabte amb aquest concert de Festa Major. I, a més, al cor de Quòlibet hi haurà 2 solistes convidats, la soprano Núria Vilà i el tenor Antoni Lliteres. I també hi haurà el pianista Josep Bufón. Per tant, un concert especial per Quòlibet Grup Coral demà a les 7 de la tarda al Teatre del Foment. Les entrades a taquilla us costaran 15 euros. Si la voleu comprar anticipada, 12 euros. La podeu adquirir al web Entràpolis o també a l'estanc Margarit i a l'estanc de la plaça.
0: Això serà el Foment, que també aquest cap de setmana no té tanta intensitat d'activitats, però també programa ball pel diumenge.
1: Sí, a les 6 de la tarda, el diumenge, aquesta proposta amb el Maduet, que manejaran aquest ball per diumenge i les activitats continuaran el proper cap de setmana en aquesta programació estable que té el Foment cada cap de setmana amb propostes, alguns caps de setmana divendres, dissabte i diumenge. Aquest, al Cepont, només hi ha el ball de diumenge.
0: Molt bé. Us parlàvem el dimecres d'aquesta proposta de l'Associació Obrera per parlar del moviment Maki, la resistència armada al franquisme. Hi va haver una taula rodona, però també es va inaugurar una exposició que porta per nom Octubre de 1944, els maquis a la Val d'Aran i al Pallars. És una exposició produïda pel Memorial Democràtic de Catalunya que podeu veure al Boulevard de la Federació fins al dia 22 d'aquest mes d'octubre. Ho dic perquè la taula rodona Jones ja va ser el dimecres, però l'exposició la tindreu al Boulevard de la Federació fins al dia 22 d'octubre, en principi, amb aquesta iniciativa de l'Associació Obrera. I parlem de més qüestions, en aquest cas d'una altra exposició que té a veure amb l'escola al Palau.
1: Doncs sí, aquesta escola que celebra els seus 100 anys i per això estan preparant una exposició commemorativa del centenari de l'escola al Palau, antic Alfons XIII. L'exposició es podrà veure del 23 d'octubre al 3 de novembre, encara queden uns dies, però ara estan recollint fotografies, per això demanen a les persones que hagin estat vinculades amb el centre que els facin arribar fotografies o també si teniu records per compartir de l'escola Alfons XIII o al Palau. Per tant, us podeu posar en contacte amb l'escola i podeu anar directament. També els podeu trucar al 936 80 16 45 o enviar-los un correu electrònic per dur-los o fer-los arribar aquests records o imatges, fotografies que tingueu per aquesta exposició commemorativa del centenari de l'escola.
0: I, d'altra banda, ahir us ho explicàvem, s'ha convocat ja la 21a edició del concurs de dibuix i pintura a Lluís Fisas Moreno. Aquest és un concurs per infants i joves de 16 a 18 anys.
1: Podeu presentar les vostres obres, dibuixos o pintures fins al 6 de novembre a la Federació Obrera. Sabeu que cada any hi ha un tema diferent i en aquesta edició pregunten què hi hauria darrere d'una porta que només tu pots obrir. Doncs aquí cadascú que s'imagini què hi hauria i que ho reflecteixi en aquest dibuix o pintura. Les obres, com dèiem, a la Federació Obrera, de dilluns a divendres, al matí o a la tarda, o també podeu tenir més informació si envieu un correu a puntjove@molinsderei.cat.
0: Molt bé, aquest cap de setmana ja veieu que hi ha menys intensitat d'activitats perquè doncs, tenim aquest festiu del 12 d'octubre. Però recordem també, fem una pinzellada, un recordatori d'altres qüestions.
1: Sí, les activitats suspeses, ho recordem perquè ho poseu al calendari, aquest cap de setmana no, com deien, que hi ha poca cosa, però sí que...

0: Avui amb les baixes de Miquel Canut i de Miquel Viñas. Continuem. 4 minuts i seran 8:45 del matí. A fer un repàs a la informació general, primer centrant-nos amb els titulars de la premsa escrita, la premsa que acostumem a repassar aquí al programa. Roger Tosset, molt bon dia.
1: Bon dia, Oriol. Llegim al periòdico que Espanya obligarà les energètiques a blindar les reserves de gas. El govern eleva els objectius del nivell dels dipòsits establerts per la Unió Europea per al 2027 davant l'escalada de preus. Enagás preveu que els magatzems estiguin plens al 87% de la seva capacitat l'1 de novembre. Són mesures per pal·liar els efectes de la guerra al Pròxim Orient. I parlant de guerra, copa la resistència en fotografia d'un magatzem atacat per drons russos a la regió de Kiev. Rússia llança bombardejos indiscriminats contra civils a diverses ciutats ucraïneses i mata 30 persones a Kramatorsk. El negoci de les cases de colònies escolars cau un 80% pel boicot del professorat. El sector, que mou 50 milions a Catalunya, té tancaments en cadena si persisteix el bloqueig. Boicot, ho anomena el periòdico. També parla d'Esquerra, que postula Jordi Albert com a candidat mentre Rufián no es decideix, i el Barça i el Madrid reforcen els seus equips amb 450 milions en fitxatges. També parlen de la poeta canadenca Ann Carson, que s'endú el Nobel de Literatura, i del Festival de Sitges, que s'obre amb un thriller de l'espanyola Carlota Pereda. Passem a La Vanguardia, que parla d'aquest aspre duel per la Mari Carmen, que augura una campanya electoral ruda. El PP de Madrid i del Senat rebutja afegir-se a l'homenatge de l'esquerra a la veïna desnonada. Feijó denuncia la manipulació emocional del PSOE a propòsit de la mort de l'anciana. Parlen també de Putin, que s'acarnissa amb els civils ucraïnesos en fotografia de portada d'un autobús cremant, amb aquest atac rus de dimecres que va causar 22 morts en un edifici del nord d'Ucraïna. Parlen en aquesta portada també de la poeta canadenca Ann Carson, que guanya el Nobel per la seva obra audaç i inventiva. Tot plegat és una mica boig, reacciona la premiada des de la cuina de casa seva a Islàndia. També Esquerra és protagonista d'aquesta portada de La Vanguardia, que estudia un pla B per si Rufián decideix renunciar a ser el candidat republicà, i la moda de la proteïna dispara el consum d'ous i puja el preu. Demanda a Meta pel suïcidi d'una de les moderadores i el Tribunal Superior anul·la el decret que veta universitats privades noves. També avui el terror s'apodera de Sitges, el que fem de La Vanguardia. I per últim, el que farem serà repassar la portada del diari Ara, que parla, òbviament, també de les eleccions generals i de la precampanya, que es tensa per la mort de Mari Carmen Abascal. El PP rebutja els homenatges a la dona desnonada i acusa el PSOE de manipulació emocional. 7 de cada 10 espanyols estan a favor de congelar els lloguers i durant 2 anys, segons el CIS. També reportatge vulnerable versus vulnerable, desnonament difícil al Raval. També és protagonista el Nobel a l'audàcia d'Ann Carson, la poeta canadenca rep la notícia mentre escoltava el vent a Islàndia. Rússia bombardeja 2 autocars de civils a Kramatorsk i Esquerra negocia amb Rufián mentre prepara una alternativa. Colau pressiona Podem perquè s'assumi el Front Ampli, i també crisi del consum, cau l'endeutament i també creixen els estalvis.
0: Senyals horaris de 8:45 del matí.

0: completem la informació repassant també aquesta hora els diaris digitals, Sílvia.
1: Comencem pel Nacional i ampliem aquesta informació que ja apareix, de fet, a tots els diaris. El cas d'aquesta exmoderadora de continguts violents a Facebook a Barcelona que s'ha suïcidat i la seva família ho denunciarà. Ella treballava a la seu de Torreglòries. L'extreballadora es va treure la vida aquest passat diumenge a Lió. Fa uns mesos que vivia a França, d'on és la seva família, i advocats del despatx Bastet estan en contacte amb la família i última en presentar una reclamació per responsabilitat directa de la seva mort a Meta, que és la tecnològica propietària de Facebook, i a Telus Internacional i a CCC Digital Barcelona, que són les dues empreses subcontractades per la multinacional. La dona va patir diversos episodis d'estrès aguts per

0: per veure, perquè havia de visionar imatges violentes que havia d'eliminar de les xarxes socials perquè no arribessin al públic. Ara, la reclamació per la seva mort, que s'estudia si es farà per via penal o social, pot elevar-se a 500.000 euros. També s'explica el Nacional, que justament és el despatx que porta el seu cas, el despatx Bastet, que porta una demanda col·lectiva d'uns 700 ex-treballadors contra les dues societats, també. I en l'àmbit penal, un jutjat d'instrucció de Barcelona investiga Meta i Telus, denunciades per ex-treballadors per delictes contra els seus drets, lesions per imprudència greu i contra la integritat moral pels danys que asseguren que van patir quan havien de filtrar aquests continguts sense que les empreses tinguessin un pla de prevenció de riscos psicosocials. El col·lectiu Ronda també va denunciar l'acomiadament col·lectiu que es va fer fa un temps a tots els treballadors quan va tancar aquesta empresa. En l'àmbit internacional, la multinacional de Mark Zuckerberg arrossega diferents litigis, també d'altres, per haver creat addiccions als adolescents a Instagram i a Facebook. Canviem de tema i de digital. El 3cat Info parla de l'operació sortida d'aquest cap de setmana al llarg del 12 d'octubre. Es concreten horaris i dispositiu de trànsit. Un dispositiu que preveu que uns 570.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona entre avui i demà. El retorn es concentrarà sobretot el dilluns, amb 270.000 vehicles cap a l'àrea d'influència de Barcelona. L'objectiu de l'operatiu especial és garantir la mobilitat de tots els usuaris i minimitzar les possibles afectacions viàries. El dispositiu comença avui a les 12 del migdia i s'acaba dilluns a les 12 de la nit. Es espera que els dies i hores amb més mobilitat siguin durant la sortida de la tornada, com és evident. Avui divendres des de les 2 i fins al vespre, demà al matí i dilluns a la tarda a partir de 4:45. Tot apunta a un augment de la mobilitat cap a les zones interior i de muntanya, aprofitant l'inici de temporada de bolets i d'excursionisme. I es mantindrà una elevada afluència també de desplaçament en direcció a la costa i als principals eixos viaris del nord i sud de Catalunya, segons concreta trànsit. En aquest context, els Mossos establiran més de 1.000 controls a la xarxa viària i participaran més de 1.500 efectius de trànsit. Si voleu consultar l'estat de la circulació i les possibles incidències, podeu entrar al web d'incidències de trànsit. Pel que fa a trams de carreteres que poden registrar congestions, doncs l'AP7 en el tram nord del Vallès i també en el tram sud del Penedès. De sortida també la 2 al Baix Llobregat i la C-17, la C-58 i la C-33 al Vallès. I de tornada la C-16 a Berga, la C-55 a Castellgalí, la C-65 a Llagostera. Quines mesures especials s'aplicaran? Doncs per evitar la congestió, el dispositiu ha planificat diferents mesures especials al llarg del cap de setmana. Són, per exemple, habilitar carrils en sentit contrari a l'habitual a la P-7 per facilitar la tornada de dilluns, en concret a la P7, també a diferents punts de la B23, a Vilafranca del Penedès, a Molins de Rei. També es limitarà la velocitat a 100 km per hora a tots els vehicles i en tots els sentits de la marxa en els trams de la P7 amb aquests carrils addicionals. També hi haurà un carril busbau des de la C58 que s'obrirà a tots els vehicles per facilitar la sortida i tornada. L'operació sortida d'avui i de demà doncs es talla les sortides i incorporacions de Berga a la C-16 en sentit nord i també tant a l'operació sortida com a la tornada hi haurà restriccions específiques pels vehicles pesants de més de 7 tones i mitja. I acabarem amb BTV, que parla d'un dels temes d'aquests dies, el tema del lloguer, doncs sembla que el mercat de lloguer a Barcelona està en caiguda lliure. Hi ha llista d'espera de 40, 50 o 60 persones. Les finques i els portals immobiliaris auguren que el nou decret que ha entrat en vigor encara paralitzarà més la signatura de nous contractes de llarga durada. Des del març del 24, quan va entrar en vigor l'índex de preus a zones tensionades, com és el cas de Barcelona, l'oferta del mercat de lloguer residencial no ha fet més que accelerar un desequilibri entre oferta i demanda que, segons alguns administradors de finques, s'arrossega des del 2015. Amb la regulació de preus, molts propietaris van intentar esquivar-ne el topall, passant els pisos de lloguer a lloguer de temporada. Encara que aquest mercat de lloguer i el d'habitacions també està regulat a Catalunya des del gener, en aquests mesos els actius de temporada no han passat al mercat residencial de llarga durada, per tant, lloguer de llarga durada, com voldria l'administració catalana quan va tirar endavant tota aquesta mesura. I ara els professionals del sector sector immobiliari amb el que ha parlat aquest mitjà. A BTV, un cop entrat en vigor aquest nou decret d'habitatge, arriben a la mateixa conclusió, que plou sobre mullat i les noves mesures encara paralitzaran més el mercat de lloguer residencial, perquè, segons el seu parer, els propietaris fa temps que viuen una inseguretat jurídica, per això auguren que ja estan començant a veure que alguns actius immobiliaris, en lloc de passar al mercat de lloguer, passen al mercat de venda de pisos. També, segons l'Idealista, per exemple, aquesta empresa ha publicat un estudi sobre l'evolució del nombre d'habitatges disponibles al seu portal en règim de lloguer residencial. També destaquen que els propietaris tenen por, per tant, es retiren més pisos i amb menys oferta disponible al mercat de lloguer. Segons un altre portal immobiliari, pisos.com, la caiguda de l'oferta de pisos de lloguer residencial a Barcelona ha estat del 45% en els darrers 3 anys. Assegura el director d'aquest portal que aquells que busquen pisos de lloguer cada vegada troben menys opcions. S'argumenta que els propietaris se senten insegurs a l'hora de posar els seus actius immobiliaris al mercat des de que està regulat. Una altra empresa, Don Piso, lamenta que al portal només tenen una desena d'ofertes de pisos de lloguer a preus elevats. El més econòmic costa 7.900 euros al mes i el més car 17.000 euros. Asseguren que això passa perquè quan els arriba un pis de lloguer, per llogar no l'arriben ni tan sols a publicar, perquè hi ha llista d'espera llarga, diuen en el seu cas, llista de fins a 60 persones que estan a l'espera de trobar un pis de lloguer. Quan arriba un pis assequible no arriben ni a publicar-lo. Aquesta és la situació que denuncien els portals immobiliaris i els agents donada aquesta nova llei d'habitatge.
1: Molt bé, moltes gràcies, Sílvia. Amb tot això ens hem situat ja 8 minuts per sobre 8:45. Fem una petita pausa i de seguida tornem amb la punt del dia amb l'Àngel Rutià. Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra,
2: Ràdio Molins de Rei. Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
3: Veus? Per això està bé fer cas a Protecció Civil i tenir un kit d'emergències a casa.
2: Un kit d'emergències?
3: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
4: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
5: Parlar de sexualitat no sempre és fàcil.
6: Però al Molí Jove tens un espai on pots fer-ho amb confiança.
5: Som l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer, i t'esperem cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8.
6: Un espai còmode, segur i confidencial per parlar de sexualitat, relacions i emocions.
5: I si vols, cada mes fem un taller obert per seguir aprenent plegades.
6: Vine, parla i viu la sexualitat amb naturalitat.
7: A Caprabo, la teva compra de sempre ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
8: Tal com raja, 3 horetes de ràdio per compartir notícies...
9: Falses.
8: Anècdotes.
9: Avorrides.
8: Històries.
9: Pulloses.
8: Receptes.
9: Fastigoses.
8: Música.
9: Plasta.
8: Biografies.
9: Inventades.
8: Premis.
9: Ràcatos.
8: Follet, si dius això, ningú escoltarà el programa.
9: D'això es tracta, García, ho pilles?
8: Has pensat que a tu tampoc t'escoltarà?
9: Retiro tot el que dic.
8: Mare de Déu, senyor.
10: Tal com raja, amb la família García, la família Riu i el Follet... Els divendres a les 5 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
11: Bon dia i bona hora. Escolta'ns al 91.2 FM i a radiomolinsderei.cat.
1: Seguim 5 minuts i seran 8:45 del matí. És el moment d'escoltar la punt del dia, les reflexions que els divendres ens fa l'Àngel Rutià, que ja el tenim a punt. Què tal, Àngel? Bon dia.
12: Bon dia. Bon dia, Oriol. Bon dia, Vins. Què tal?
1: Molt bé.
12: Aquí us espero.
1: Sí?
12: Aquí us espero.
1: Disposats ja aquest cap de setmana llarg?
12: I, sí. Jo penso que hem d'acomiadar l'estiu, ara sí, ja
1: ara
12: de
1: sí,
12: manera
1: eh?
12: Definitiva, sí, i sí. Com es mereix, eh? Avui fa fred, Oriol,
1: sí,
12: eh?
1: Senyor. Sí, senyor, es nota això, eh?
12: O sigui que, atenció, exacte, es nota molt, sí.
1: Aviam, la setmana ens deixa molts noms propis i et vols quedar sí. Amb dos d'aquests noms, eh?
12: Sí, exacte. Podríem escollir uns altres, però penso que aquests dos potser són els de més rebombori, eh?
1: Molt bé, que són Leo Messi per una banda i Carles Puigdemont per l'altra.
12: Per un altre, vinga, va.
1: Quan vulguis.
12: Marxa Messi i torna Puigdemont. En Messi va marxar obligat, segons va explicar en una roda de premsa, de comiat molt emotiva, el 8 d'agost de 2021. Es va al·legar que el contracte havia expirat i que, malgrat que ell acceptava rebaixar el seu sou un 50%, era impossible inscriure'l a la Lliga. Però van fitxar un jugador per 63 milions que no va jugar quasi mai, el Vitor Roque. Aquesta setmana en Messi s'ha acomiadat de la selecció argentina després de jugar-hi 20 anys a primer nivell i tenint un comportament excepcional com a esportista i una excel·lent qualitat humana. Mai ha creat cap problema en els equips que ha estat. En aquest sentit, res a veure amb els tarannars conflictius de Maradona, Mbappé o Vinícius i similars. Sap greu, perquè en Messi, com queda demostrat, encara hagués pogut jugar 5 o 6 anys més amb el Barça, a nivell superior, a un preu d'amic, baratet, i proporcionant avantatges econòmiques al Barça amb la bona imatge en tots els sentits i la conseqüent venda de samarretes i productes del club. Però no ha estat així. I els culers no li han pogut retre l'homenatge enternidor i merescut que els argentins li han fet. Que continuï jugant i gaudint del futbol tant com pugui i que nosaltres ho puguem veure. L'altra notícia de la setmana ha estat que el Tribunal Constitucional ha enviat al Suprem, als Marchena i Llarena, la sentència que avala l'amnistia per Puigdemont, Puig i Comín. O sigui, que marxa Messi, però torna Puigdemont. Després que el Constitucional, que és el que mana, hagi dit que hi ha resolucions de Llarena que no s'ajusten a dret. I això és greu, molt greu. Això en diuen prevaricar. Alguns periodistes i polítics contraris a la independència, arran de la tornada de Puigdemont, feien mofa d'aquell 1 d'octubre del 2017. Però jo els diria que déu-n'hi-do l'estupor i el desconcert que aquest els va provocar. 2,5 milions de vots del sí a les urnes, majoria, amb molta gent de prestigi, transversals de tots els partits, i que el referèndum els va fer pacíficament, però va ser avortat en quant a resultats per la violència física de la policia i tergiversacions jurídiques de l'Estat. Aviat hi haurà noves eleccions i el tema és complicat, però volem que els nostres polítics escollits actuïn amb intel·ligència i tenacitat, sense victimismes i complexos, i siguin capaços de tirar endavant el país. Que bona falta ens fa. Fins aquí l'apunt d'avui, Oriol.
1: Molt bé, fantàstic, Àngel. Et vas quedar a la matinada a veure el partit de Messi?
12: No, no em vaig quedar. Sí. He vist algun reportatge, sí, com m'imagino quasi tothom, sí, i a més el gran ressò que va tenir l'homenatge. Els argentins ja ho són així, són gent molt sensible, i a més quan hi ha un Maradona o un Messi pel mig, doncs si es mereix més a fer-ho bé. Va estar bé. Sí.
1: Molt bé. Doncs Àngel, moltíssimes gràcies com sempre, i que tinguis bon cap de setmana, eh?
12: Igualment per tots vosaltres, Oriol. Una abraçada ben forta.
1: Una abraçada. Gràcies. Que vagi molt bé. Adéu-siau. En punt 3:15 del matí.

0: És l'hora del Santornem-hi, el santoral, que repassem cada dia el programa amb el Jesús Cardona. Què tal, Jesús? Bon dia i bona hora.
1: Bon dia, Oriol. Bon dia, oients. Avui, divendres 9 d'octubre, tenim tres sants significatius. El primer és Abraham. És el primer patriarca d'Israel, segle XIX abans de Crist, i és recordat perquè Déu va posar-lo a prova, va posar a prova la seva fe, i va demanar que sacrifiqués el seu únic fill, Isaac. I quan anava a sacrificar-lo, Déu el va detenir, el va aturar, i va decidir premiar-lo i premiar la seva fe amb una gran descendència. El segon sant del dia és Sant Dionís, Sant Denis, patró de París. Va ser el primer bisbe de la ciutat al segle III i per haver evangelitzat la Gàlia juntament amb el diaca Rústic i el sacerdot Eleuteri, aquests dos van ser decapitats. I Dionís, o Denis, va portar els seus dos caps a París abans de ser martiritzat ell també. I com veiem, malauradament, a París han rodat caps tota la vida. Actualment, l'abadia catedral de Sant Denis acull més de 70 estàtues, jacents i tombes esculpides de monarques. Entre els monarques enterrats hi ha un altre que també va perdre el cap, com és la reina Maria Antonieta. Em consta perquè la meva filla, que fa quart d'ESO, està entusiasmada amb Maria Antonieta i em va explicar que quan la reina va ser executada el 1793, el seu cos va ser enterrat en una fossa comuna a l'antic cementiri de la Madeleine. Però el gener de 1815, les seves restes van ser exhumades i traslladades solemnament a la necròpoli reial de Sant Denis. I em sembla que em tocarà aviat anar a l'abadia a rendir culte a la tomba de Maria Antonieta i, en paraules de la meva filla, que era una diva. L'altre sant del dia al qual fem referència és Sant John Henry Newman, brillant professor d'Oxford del segle XIX, aquest de la nostra època, i gegant moral i literari de la seva època. John Henry Newman va arribar a ser el convers al catolicisme més famós de la seva època. Moltes gràcies i fins setmana entrant.
0: Molt bé, Jesús, moltes gràcies i bon cap de setmana. Passen 3 minuts de 3:15.

0: anem a fer un repàs a la programació de la ràdio nostra per avui divendres. Quan acabem el Bon Dia i Bona Hora, això sempre, ja sabeu que és a les 12 del migdia, després de les notícies avui podreu escoltar la remissió del programa Parlem de Còmics, el programa que condueix el Pau Moratalla aquesta temporada, els dijous en directe a les 6, de 6 a 7 de la tarda, i en fem la remissió els divendres a aquesta hora. A la 1 podreu escoltar l'informatiu Molins de Rei al dia amb la companya Sílvia Artés. Recordeu, amb la informació de la jornada i també el resum del que ha donat de si aquesta setmana. A partir d'aquí, a les 2 tenim les notícies en xarxa, de 2 a 3, informació general, i de 3 a 4 tenim el programa La Migdiada. Aquesta tarda podreu escoltar la, en segona audició, la remissió vaja del Món Interior, de 4 a 5, el programa de la Rocío Vallejo i la Marta Trech, que aquesta setmana van parlar de mudances. I a partir de les 5, el Xavi García, amb tot el seu equip, doncs es posa al capdavant del programa Tal com raja, el programa dels divendres d'aquesta temporada, que us acompanya de 5 de la tarda a 8 del vespre, amb els continguts habituals, doncs, que ja heu començat a conèixer i que ha anat presentant el Xavi, amb obsequis també, si voleu participar. En fi, i el bon ambient, el bon rotllo que genera sempre els programes de la família García i companyia, eh? Doncs ja ho sabeu, de 5 de la tarda a 8 del vespre, Tal com raja. Després l'actualitat esportiva en clau més aviat futbolística, l'última volta amb l'Arnau Santero i la Joana Fornet. Tenim també la cita amb el Zona Metall, amb els Metal Defenders. Això serà entre les 10 i les 11 de la nit. A les 11 repetim la tertúlia del Bon Dia i Bona Hora i precisament a mitjanit repetim el programa de videojocs, el Joc per Randa. Aquest cap de setmana, dissabte, per exemple, ens aturem amb els programes de primera audició. Teniu el Christian Vela amb el seu Stereo Pop. La setmana passada, per problemes amb internet, com bé sabeu, que teníem aquí a la casa, doncs no vam poder realitzar el programa. Té ganes de tornar a saludar-vos i a compartir la música amb vosaltres, el Christian, de 10 del matí a 1 del migdia, demà, a l'Stereo Pop. També tenim el Highway 61, el magazín musicocultural amb el Jordi Corrales i la Vivi Sallent, de 5 a 7 de la tarda. I podeu escoltar també la Riota a la mitjanit de demà, que aquesta setmana van fer l'entrevista, van compartir, vaja, el programa amb el bo del Lluís Posada, l'actor de doblatge convidat a Lluís Posada. Diumenge, recordeu també que tenim en primera audició el programa El Concert amb la Margarida Casa de Sus, de 4 a 5, i dilluns és festa. Dilluns no tindrem Bon Dia i Bona Hora, no hi haurà programació habitual, sí que, evidentment, com sempre, comencem a la jornada a les 7, de 7 a 8 del matí, amb la tenora del Pere Païssa. El Dani Pasqual ens ha preparat un especial del Tot Teatre, especial musical que podeu escoltar de 8 a 10 del matí, i també en segona audició de 8 a 10 del vespre. A les 10 del matí tornem a recuperar una de les obres del grup de teatre a la ràdio, dirigides per l'Artur Mas, com bé sabeu. En aquest cas recuperarem Recordant l'Orca, una obra de teatre escenificada al museu, a l'any 2012. Aprofitem de recuperar-la perquè doncs, estem encara amb l'any del 90è aniversari de la mort del poeta i per tant doncs, l'assassinat del poeta i per tant el recordarem. De 10 del matí, a les 10 la primera audició i a les 6 de la tarda la segona audició de Recordant l'Orca. Tindrem també els restes de sèrie amb el Josep Lluís Ravenga a les 12 del migdia, horari habitual com és com cada dilluns. En aquest cas ens plantejarà temes musicals sobre l'Àfrica, el programa del Josep Lluís Ravenga, restes de sèrie. A la 1 recuperarem el Rebombori, aquest programa mensual que tenim amb el Pau Batista, parlant de coses que han passat al mes de setembre. La migdiada, a la tarda farem una remissió de l'Helena en Bach amb l'Helena Álvarez, de 4 a 5. De 5 a 6 tindrem La Veu amb la Margarida Casa de Sus, enregistrat per l'ocasió. Com us deia, segones audicions de Recordant l'Orca a les 6 i a les 8 del Tot Teatre. A les 10 al Jazz Club de nit i a les 11 tancarem la programació amb la proposta de l'Albert Pérez i Puig, que hem compartit també aquest estiu amb bo d'orquestra. I ara repassem també la programació televisiva. Programació, però, centrada en avui divendres. Tenim 4 o 5 minutets per repassar-la. Endavant, Roger.
1: Doncs com sempre ens fixem en les pel·lícules, el cinema que podem veure a la televisió en obert, a 3:15 a Divinity, tenim la pel·lícula Persiguent de Betty, de Neil LaBute, amb Morgan Freeman i Chris Rock com a protagonistes, acompanyats de René Zellweger. És una producció alemanya i americana del 2000, que dura gairebé 2 hores, i és una comèdia en un petit poble de Kansas. Una jove anomenada Betty, fa 30 anys, casada i amb una feina estable, considera que mai se l'ha valorat prou, per la qual cosa decideix buscar una via d'escapament a les seves frustracions. A les 10 de la nit tenim dues propostes. Missió en Panamà, a Squid Rail Televisió, de Mark Neveldine, amb Mel Gibson i Cole Hauser, entre altres. És una pel·lícula americana, porto-riquenya i panamenya del 2022, un thriller que dura 1 hora i mitja. L'Stark, un agent de la CIA, és l'encarregat de contractar l'exmarina James Baker perquè es faci càrrec d'una missió que té com a finalitat completar un negoci de comerç d'armes. També a les 10, una altra pel·lícula d'acció, en aquest cas la segona part d'Alerta Màxima, la fan a Neox, de Geoff Murphy, amb Steven Seagal com a protagonista, acompanyat d'altres actors i actrius. Una pel·lícula que dura 1 hora i mitja aproximadament, és del 95 i és americana. Travis Dane és un expert en tecnologia que ha creat un satèl·lit de destrucció que li han arrabassat. Amb l'ajut d'uns mercenaris, decideix segrestar el Gran Continental, que és el tren més luxós dels Estats Units, per convertir-lo en el seu centre d'operacions. L'únic passatger que no ha estat capturat és Casey Ryback, que interpreta, òbviament, Steven Seagal, i que salvarà el món, com sempre, a cops de puny. Tenim també Un matí bonic, a 2:15, doncs, a la 2CAT, una pel·lícula de Mia Hansen-Love amb Lia Sidux i Melvin Pupadu, no ho he dit bé, això, Pupot, perdó, també Nicole Garcia i Pascal Gregory. És una pel·lícula, com heu pogut veure, francesa, un drama del 2022 que dura 2 hores. La Sandra és una jove mare soltera que cria la seva filla, visita amb regularitat el seu pare, que pateix una malaltia. Mentre ella i la seva família lluiten perquè ell rebi els tractaments mèdics que necessita, la Sandra es retroba amb el Clement, un amic al que feia temps que no veia, tot i que ella està compromesa en una altra relació, iniciant una apassionada història. I per últim, a les 11:15, El último desafío, de Kim Ji-won, amb Arnold Schwarzenegger i Eduardo Noriega, també Forrest Whitaker i Johnny Knoxville. És una pel·lícula d'acció del 2013 americana que dura 2 hores. Un narcotraficant escapa de la justícia i fuig cap a Mèxic. En el camí cap a la llibertat només s'interposa un policia d'un petit poble fronterer. I anem als programes que podem veure avui a la televisió. Avui tenim especial Col·lapse, que el fan els dissabtes, però com que demà fan el concert d'Oques Grasses, que per cert hi ha hagut tant gana entre la 2CAT i Televisió de Catalunya per l'emissió d'aquest concert d'Oques Grasses, perquè es veu que ho tenia la 2CAT com a en primícia i TV3 sembla que no l'anava fent directe, però finalment el faran en directe. Doncs avui passen el Col·lapse a les 10 de la nit amb el Jordi González, que aborda l'actualitat des de diferents àmbits i inclou una visita de Jordi González a una de les zones afectades pels xàfecs i el testimoni d'una veïna que ha hagut d'abandonar temporalment casa seva. També s'analitzen les pròximes eleccions generals i també el pes del vot català i l'espai incorporar una nova secció d'actualitat i humor amb Carlos Latre i repassa els concerts de comiat d'Oques Grasses. Xavi Verdaguer, per part seva, dona consell sobre metabolisme i pèrdua de pes i participarà els col·laboradors habituals. Això serà a les 10 a Televisió de Catalunya, també a les 10 a la 1 Los Archivos Secretos del Nodo, que recorda com eren les vacances de... Mira, no sé quantes vegades he llegit aquesta sinopsis. Jo crec que les vacances de Felip VI ja les hem vist moltes vegades en aquests Archivos del Nodo. Dubto que es dediqui cada setmana a parlar de les vacances. En tot cas, suposo que el diari ara no tenen les sinopsis i bé, faran un copiar pegat. A les 10:10, La Voz, d'Antena 3, aquest sí que té sinopsis, audicions a cegues, arriba a l'equador de les audicions a cegues i els coachs els falten cada vegada menys places per completar els equips. I amb això acabem aquest repàs, Oriol.
0: Molt bé, gràcies, Roger. Ens queden ara mateix 2 minuts i mig per arribar a les 9 del matí.

0: La recomanació dels divendres. Ja sabeu que parlem de noves tecnologies, d'aplicacions. Ho fem acompanyats de l'equip del Joc per Randa d'aquesta casa, el programa de videojocs. I en aquest cas avui ens acompanyen el Rafael Pérez i el Daniel Castilló. Què tal, nois? Endavant, bon dia.
1: Bon dia, bona hora, Oriol. Doncs avui us portem una coseta per nens molt, molt, molt petitets. Al febrer de l'any 2025, Nintendo va treure una gamma de productes que es deien My Mario, destinada a nens ultra, ultra petitets, entre 2-3 anyets i tot això. I juntament amb això, doncs va fer una petita aplicació per mòbils, també per la seva consola, la Nintendo Switch, que es diu Hello Mario. També es pot fer en les tablets. Si busqueu a les botigues d'aquestes maquinetes, trobareu el Hello Mario, que és una mena de cara de Mario, en el que ara pots estirar els bigotis, estirar-li els ulls. És una cosa molt suau, no invasiva, no té res d'anuncis, i que, bueno, que en un moment donat sempre li pots deixar el petitet, doncs, jugar amb ell, no? una miqueta així. Però a part de l'aplicació, no només hi ha això dintre del món de My Mario, sinó que també hi ha altres cosetes, no, Dani?
2: Sí, a part d'aquesta aplicació també van fer una sèrie de joguines com peluixos, blocs de fusta, jocs de bany també.
1: Jocs de bany, això és com per posar la banyera, no?
2: Sí, i fins i tot sonalls o mantetes per als nens.
1: En forma dels personatges i tot això.
2: El Mario, Yoshi.
1: Sí, jo crec que tot això va ser una mica per captar nous possibles futurs jugadors, sí, de Nintendo, no? Que tinguessin ja coneixent els personatges, Yoshi, Mario, tot això. Doncs proveu-lo, és una aplicació molt mona, molt curiosa, el Hello Mario, i és molt bonica per jugar amb els vostres fills més petitets. I res, doncs bon cap de setmana.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Daniel, moltes gràcies, Sant Rafel. Amb aquesta recomanació tanquem aquesta primera hora del programa. Anem a escoltar les notícies de la xarxa i de seguida tornem amb la segona hora i la tertúlia dels Miquels. Fins ara.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. JARC ha convocat avui una tractora de Lleida per denunciar que les mesures del govern espanyol i de la Generalitat són insuficients per compensar l'increment dels costos de producció agrícola i també els efectes de la sequera. L'organització reclama, entre altres mesures, elevar fins als 40 cèntims per litre la compensació del gasoil agrícola, reforçar els ajuts als fertilitzants, aplicar reduccions fiscals vinculades al consum d'electricitat i gas i complementar al màxim els fons europeus de crisi. Joan Carles Massot, president nacional de JARC, en declaracions a la xarxa ha expressat la falta d'acció per part del departament.
2: A veure, de la pujada dels fertilitzants degut als conflictes bèl·lics, això ha tingut una incidència molt forta. Llavors, el Ministeri ja va fer una aportació al sector i en aquests moments hi ha una altra aportació complementària per la pujada dels fertilitzants, amb la qual a Catalunya li toca uns 2 milions d'euros i el Departament de Catalunya pot complementar amb un 200%, o sigui, seria 6 milions d'euros. De moment està tot damunt de la taula, no? El Departament d'Agricultura només parla, però no ha proposat res en ferm per donar suport al sector.
1: Es preveu que comencin a arribar diferents columnes de tractors fins a la plaça Cervantes, on a les 10 hi ha prevista la concentració davant la delegació d'Hisenda. I el Servei Català de Trànsit preveu que prop de 570.000 vehicles surtin des de l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 del migdia i les 3 de la tarda de demà, coincidint amb el pont del 12 d'octubre. A més, habilitarà també carrils addicionals a l'AP7 i també hi ha previstes restriccions de mobilitat per camions. També hi ha previstos més de 1.000 controls dels Mossos d'Esquadra que permetran reforçar la seguretat viària a les carreteres. I pel que fa a la mobilitat en aquests moments, un accident a la C25 a Rajadell, direcció Lleida, deixa un carril tallat. També n'hi ha un altre a l'AP7 a Sant Feliu de Buixalla, que deixa vehicles al voral en sentit Girona. A banda, també hi ha dues avaries que dificulten la circulació, una a l'AP10 a Santa Coloma de Gramenet i una altra a l'AP7 a Cerdanyola del Vallès. I unes 20.000 persones, segons la delegació del govern espanyol, han acomiadat Maria Carmen Abascal a Madrid amb una marxa fins al pis on va ser desnonada als 87 anys. La dona va morir el dimecres a l'Hospital Gregorio Marañón després de 15 dies ingressada. El seu cas s'ha convertit en un símbol de lluita pel dret a l'habitatge i ha impulsat també acampades i mobilitzacions arreu de l'Estat. De fet, a la Seu d'Urgell, unes 200 persones s'han concentrat sota el lema "El Pirineu no està en venda" per reclamar lloguers més baixos, contractes indefinits i mesures contra l'especulació. La mort de la Mari Carmen també ha accentuat la confrontació política amb retrets entre el PSOE i el PP i el rebuig dels populars a fer minuts de silenci a diverses institucions.
0: Notícies en xarxa.
3: Passen 3 minuts a les 9.
0: Informació local.
3: Aquests dies es commemoren les Jornades Europees de Patrimoni i per això avui s'ha organitzat aquí a la vila un recorregut per les rehabilitacions que s'han fet a edificis que són patrimoni de la vila. Els participants en aquest recorregut coneixeran les singularitats i la història de diferents edificis i com s'han rehabilitat. La trobada és a les 6 de la tarda, a punt de sortida des de la plaça dels Països Catalans. Avui a les 6 és una activitat oberta a tothom. I demà, Quolibet Grup Coral fa el concert Cors i Àries d'Òpera al Teatre del Foment, dirigits per Albert Santiago. Serà l'últim concert que dirigeixi Albert Santiago, que ha estat 3 anys i mig a la coral. Estaran acompanyats de dos solistes, la soprano Núria Vilà i el tenor Antoni Lliteres, i també acompanyats del pianista Josep Buforn. El concert és demà a les 7 de la tarda al Foment. L'entrada val 15 euros a taquilla i 12 anticipada al web Entràpolis, i a l'estanc Margarit i a l'estanc de la plaça també fan venda anticipada. I també recordem que s'ha convocat el concurs de dibuix i pintura Lluís Fises i Moreno, 21a edició, concurs per infants i joves de 6 a 18 anys. Podeu presentar les vostres obres fins al 6 de novembre a la Federació Obrera, de dilluns a divendres al matí, i a la tarda podeu passar-hi. I el tema d'aquest any és el plantegen que què hi hauria darrere d'una porta que només tu pots obrir. A partir d'aquesta premissa, doncs aquests infants i joves poden fer el dibuix o pintura que vulguin i dur-la a la Federació Obrera. Les bases les trobareu a molinsderrei.cat, concurs Lluís Fises. I de la programació del Foment d'aquest cap de setmana, amb el festiu de dilluns, hi ha poca activitat. En aquest cas, el Foment programa per diumenge 11 d'octubre a les 6 de la tarda, ball. I també, abans d'acomiadar, recordem les noves dates d'activitats que es van suspendre diumenge passat pel temporal. La bicicletada Miquel Torp i Joan es farà el 18 d'octubre, una ruta urbana de 6 quilòmetres, i la Festa dels Miquels es durà a terme el 25 d'octubre al carrer Sant Miquel. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui divendres és la farmàcia Lozano, que està al carrer Verdaguer 68.

0: Jardins de Rei compta amb un nou servei de recollida porta a porta de restes vegetals i poda gestionat per l'empresa municipal Molivers. El funcionament és senzill. Les saques reutilitzables es recullen a Molivers, al carrer Ramon Llull 4, de dilluns a divendres de 9 a 2. Un cop tingueu les saques i les hagueu omplert, podeu sol·licitar la recollida de les restes enviant un WhatsApp al 621 25 83 38 indicant nom, adreça i quantitat de saques que s'han de retirar. Un servei per mantenir el municipi més net i afavorir el reciclatge de les restes de jardineria. Ajuntament de Molins de Rei.
1: Raons. N'hi ha algunes de ben petites que fan que tremoli un univers. Hi ha les que no volen, les que no poden esperar. Raons i més raons. Raons n'hi ha moltes i de sobrar no en sobra cap. Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. I ara, 4.686 milions d'euros més per arribar on volem arribar. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Benvinguts al nostre restaurant. Us recomano unes novetats i propostes com entrants per anar fent boca. De primer plat, podeu tastar el dish de la setmana. Deliciós! De segon plat, un plat clàssic dels de tota la vida. I per postres, un viatge pel temps en tota mena de gustos. Una proposta del xef en persona.
0: Stereopop, amb Christian Vela. Els dissabtes a 10 del matí a 1 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
3: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
4: Ràdio Molins de Rei.
5: La cançó del dia.

0: la tertúlia del bon dia i bona hora d'aquest divendres 9 d'octubre. La compartim amb els Miquels. Miquel Casas, bon dia.
1: Bon dia, què tal, com estem?
0: Bé, i tu?
1: Jo, perfecte.
0: Val, perfecte.
1: Super.
0: Estàs molt positiu, oi?
1: Soc un tio molt
0: positiu. No, molt negatiu, ara.
1: Soc un tio molt positiu, sí, però que per fi donant negatiu.
0: Molt bé. Clar, ja... Ara ho expliquem. A Miquel Pellissa, bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
0: També...
2: També estava constipat,
0: però... Anar recuperant del constipat.
2: Ara estem bé.
0: Miquel Díaz, bon dia.
3: Bon dia.
0: També el teníem constipat també la setmana passada.
1: Però hòstia, però que...
3: Molt millor.
0: I Miquel Vallès, bon dia.
4: Bon dia, família, bon dia.
2: Aquest és l'únic que estava bé.
0: Avui. Exacte, sí, sí. És l'últim dels moicans. Molt bé.
4: Sí, sí. He fet una merda, però estic bé.
0: Avui no ens poden acompanyar el Miquel Canut ni el Miquel Vinyes. Esperem la setmana que ve poder-lo recuperar, però bé, ja som més...
4: És que la setmana passada només érem dos, eh?
0: Mira, hem doblat, doncs.
4: Hem doblat.
1: Perdó, dos i mig.
0: Dos
1: perdó,
0: i mig que vam trucar,
4: sí,
0: el Miquel.
4: Que vam trucar.
0: Quatre. Sí, és veritat.
3: Quatre, perquè vam tenir aquí...
0: El Miquel de l'any també el vam trucar.
4: El Miquel de l'any també el vam trucar, sí.
3: Tenia el Miquel,
4: no
3: el Miquel
4: de l'any. Però físicament només érem dos.
1: Molt bé.
0: Bé, a veure, coses importants de logística, que el diumenge passat havíem anunciat la festa dels Miquels als Baixos del Molí. Es va haver de suspendre.
2: Sí.
0: Ja sabeu que a les 8 del vespre del dissabte vam rebre aquest alert que ens indicava doncs aquesta perillositat de pluges fortes fins diumenge a les 2 i per tant es van suspendre diverses activitats.
2: Sí, tots els actes aquests que sí, normalment havia de fer, doncs es van suspendre.
4: La bicicletada que es tenia de fer també es va suspendre.
0: La bicicletada de Miquel Tort Pijuan també
4: es va suspendre.
0: Bé, el cas és que s'ha buscat una nova data.
2: Hem buscat una altra nova data.
0: Ara sí, anem a explicar. Serà el dia 25, no?
2: El dia 25 d'aquest mes, sí.
4: Diumenge, dia 25.
0: Però no els Baixos del Molí, sinó que ho voleu fer al carrer Sant Miquel.
2: Ho farem al carrer Sant Miquel.
4: Com correspon.
2: Com sempre.
4: Com correspon el tema.
2: Com ha de ser.
0: Correcte.
2: Com ha de ser.
0: Perquè què quedava per fer, diguem, tota la festa...
2: Tota la festa dels Miquels.
0: Sí.
2: Hem de fer les nominacions dels nens petits,
0: sí,
2: que n'hi ha dos aquest any. Tenim dos Miquelets.
3: Ah, exacte.
2: I després el Miquel de l'any, que és el Sobirana.
0: Sí.
2: Ja ho sabem. I el pregó del...
4: Estem esperant en candeletes el pregó del Sabalsa.
2: El pregó del Sabalsa. I després les paraules del seu alcalde i el vermut popular per tothom.
1: Que a més el 25 és perfecte perquè és la prèvia del clàssic Barça-Madrid.
2: Ah. Exacte.
1: Sí, senyor.
4: Ah, sí, sí, juguen el diumenge. Juguen
0: el
4: diumenge
0: 25, sí.
1: D'alguna manera, ha sigut tota una sèrie d'inconvenients, però al final ens s'ha quadrat amb un dia, bueno, prou, que esperem que començarà molt festiu i esperem que per alguns ens acabi molt festiu.
0: Per doncs també. Molt alguns. Bé, molt bé. Per tant, anoteu-vos-ho, diumenge 25...
2: Exacte.
0: A la una també serà?
2: A dos quarts
0: d'una. Dos quarts d'una.
4: 12:30.
2: Sí.
0: 12:30.
2: D'acord, el senyor amb l'Ajuntament ens ha demanat si podíem tirar endavant, sí, una mica, mitja horeta més, abans de lo normal, la festa dels Miquels. I nosaltres no tenim cap problema, ja
1: no,
2: està.
1: No, perquè ja l'esmorzar... De fet, l'esmorzar el podien tornar a fer, jo no tinc cap tipus de por.
4: L'esmorzar, vam comentar la setmana passada que va ser un èxit, no m'ho pensava. Vam estar més de 50, cuidado, més de 50, jo deia 50, van ser més de 50, 52, 53.
1: Serà el cop que més.
4: Sí, sí, serà el cop que més.
1: Que tenint en compte el temps que feia i tenint en compte que era dimarts...
4: I tenint en compte...
1: És realment un gran èxit.
4: Que es van tindre de posar dintre de la... del vocal, de la senyora...
2: Dolors.
4: Dolors Jiménez Quintana, que per cert, li tinc de donar un agraïment però profund.
0: Sí, perquè... ja li vas fer la setmana passada.
4: Sí, li torno a donar, perquè és d'agrair això. És d'agrair, és molt d'agrair, eh? Perquè
0: bé,
4: si no haguessin tingut això, no haguessin pogut fer ni amb esmorzar.
1: I... Si no haguessin pogut fer, hi havia una altra alternativa.
4: O sigui, bueno, sí, haguessin pogut anar amb una...
0: Sabíeu que hi havia una alternativa?
4: Sí, teníem una alternativa que hi ha d'allò.
1: Aquesta alternativa la tenim sempre allà pel
4: sí,
1: que faci.
4: Sí, això sí que és també d'agrair. I ara estava pensant que és la primera vegada que se suspèn
2: una
4: festa dels Miquels. Estava rumiant, ja fa dies que ho estava,
3: sí,
4: pensant.
3: A més, dues vegades.
4: Aquesta vegada s'ha suspès dues vegades.
2: Sí.
4: El dia de Sant Miquel i el diumenge passat. Perquè el dia famós... Que
2: I encara no s'ha acabat, eh?
0: Espera.
4: Ja ho vam comentar-ho també, perquè el dia famós aquell que va ploure tant, inclús allà a Calarbós també, que va ploure, també es va fer, la festa,
2: sí,
4: pues ho vam fer tot allà dintre, en quatre i al cabo, allà dintre, pues, nominant el Miquel de Bany i tot el rotllo. El dia que va ploure.
2: Del meteoròleg.
4: Sí, del meteoròleg, el dia del meteoròleg.
0: El Bernis. Bé, doncs en tot cas 25.
4: 25
0: a dos quarts d'una.
4: A dos i mitja, sí.
0: Escolteu, la majoria heu estat constipats, potser, d'aquell dia bé, de la celebració dels Miquels, perquè va ploure i fort,
1: sí,
0: eh?
1: Realment, no, sí, podria ser, podria ser.
0: Us heu mullat tots,
1: de,
0: allà,
1: de,
0: eh?
1: De fet, jo no vaig agafar paraigües perquè no vaig agafar paraigües.
0: Ja dius que et molesta, tu.
1: I de fet, des del Miquel Torra fins a casa, que vaig estar 7, 8, 10 minuts, vaig arribar xop.
0: Com un ànec.
1: Completament xop. Sí. O sigui, buscant com pogués els balcons.
4: Esquivar els balconets.
1: Entre l'església i que ara pensem que hi ha dos balconets. Sí, sí. Ho vaig poder comprovar.
3: Sí, a més, ja t'he dit jo, per experiència, que el paraigües poca cosa feia, perquè va arribar el moment que el paraigües és igual.
1: A tot arreu. Entens?
3: Sí, sí. Mullaves igualment, perquè va caure una quantitat, en poc temps, va caure una quantitat d'aigua brutal.
1: I encara hem sigut, pel que estic sentint per ahí, hem sigut de les poblacions que hem tingut moltíssima sort,
2: sí.
1: Amb el respecte, moltíssima sort. Aviam, el Solís segurament no pensarà el mateix. Clar. Hi ha altra gent, però en general, per lo que he vist per ahí, que, ostres, crec que...
4: Sí, home. Ara que acabes de dir això, s'hauria de fotre alguna cosa, perquè cada vegada que plou, o plou una mica bastant, una mica més d'ou normal, s'indunda Campitxa, Can Titoles i Can de Baix. S'indunda tots els baixos.
0: Però això
4: de la plaça.
1: A mi passa el mateix. Nosaltres la discoteca la tenim sota el nivell del riu.
2: Sí.
1: I arriba, quan cau el que cau, arriba un moment que, és que no és que no engulleixi, és que et tira aigua.
4: Sí, sí, rebufa cap amunt. Sí, que és el que va passar, sí, aquí, mira, que rebufaven totes les cuaques.
1: Podríem aixecar el poble uns quants metres, però tampoc seria la solució. Vaig estar a Santa Creu d'Olorda, sí, que està allà dalt, i també se'ls va inundar. Però els restaurants, sí, se'ls va inundar
3: moltíssima
1: amb
3: aigua.
1: Dos dits d'aigua. Vull dir que al final, quan cau aigua, tu? Sí, ja poden venir tots els enginyers del món mundial, que, ostres, és complicat quan se'n va, estàs acostumat a tindre un nivell de precipitacions X a l'any, i es multiplica per 4, per 5 o per 10, i a més et cauen 200 litres en 3 hores o 4 hores. És una autèntica animalada, sí, sí. Això no hi ha Déu que ho pugui.
4: Però jo vaig sentir que ho volien arreglar, desviant no sé què, no sé què vaig sentir.
2: Bueno, a veure, no. Podràs desviar un carrer, un clavegram o el que vulguis, però quan plou fort i allà a sobre on a sota on cau l'aigua, sí. Escolta tu, si plou d'aquesta,
4: sí,
2: manera...
4: No, això sí, final, això sí.
1: Jo he viscut, sí, molts anys amb Pep Endura. Pep Endura és una riera. I, sí, i el dia que plovia. També et dic una cosa, de modo que estava mutat al carrer, rebia més els d'una cera que els d'una altra, perquè el carrer tenia una petit desnivell, potser sí que els carrers s'haurien de fer amb un desnivell que anés cap al centre, no ho sé, però quan plou, d'aquesta manera...
2: Amb aquesta bestialitat...
1: Ja pots posar barreres, sí, pots posar el que vulguis, que al final...
2: S'ho porta tot, home.
1: Abans no arriba el riu, i el riu ho foti al mar, hòstia, això... Sí. Poden passar unes hores...
4: També Verdaguer també anava... Els voltants del carrer Verdaguer també hi havia molta aigua. Però llavors és això que et dic jo, que tot va aquí al carrer de baix, i al carrer de baix, aquí la plaça aquesta, queda tota inundada. No. I en canvi, els altres carrers...
1: El carrer de baix, en teoria, hauria de ser el pas real del rec, no?
3: Sí.
1: Del canal de l'Infanta.
3: Sí, l'únic que s'haurien de fer plans, bueno, que de fet ja està en marxa, plans que van una mica en retard, perquè, clar, aquests episodis cada vegada seran més violents i passaran més sovint. Sí. Llavors, hem de fer... No s'ho usarà, és el que dèieu abans, però s'han de fer, diguéssim, actuacions per mitigar,
1: almenys mal possible.
4: No podem solucionar, però podem mitigar, m'entens? Moltes, sí, moltes d'aquestes pluges, que tampoc, sí que evidentment que han sigut bastant fortes, però que tots els altres carrers han anat normals, i en canvi aquest carrer aquí baix no.
3: Ara s'ha demostrat que
4: sí,
2: el canvi climàtic... No, però
4: és el que diu ell, que estan fent mirar, aviam si es pot desviar alguna cosa, es pot fer alguna cosa.
3: No, es farà, però el que passa que trigarà, perquè això, aquestes coses són lentes, sí. Això fa molts anys que ja aquests estudis s'haurien d'haver fet, no? El que passa és que ara anem a correcuita, perquè és evident que el canvi climàtic... Ara nosaltres serem, sembla, la primera generació que viurem en situ un canvi brutal, un canvi del clima, que, bueno, los estem veient. I aquests episodis cada vegada seran més violents i passaran més sovint. Llavors, sí, han de posar-se les piles i començar ja a moure les coses. Sí, sí.
0: Bé, dèiem també, doncs, aquests constipats, perquè ara parlàveu de la vacunació, que no us ha donat temps a alguns anar-hi, que hi ha...
1: No temps, és que no hem rebut, jo no he rebut encara el missatge de que ja em puc anar a vacunar.
3: Sí, jo l'he rebut, i llavors, mitjançant la meva salut, tu... agafes el dia i hora, ja ho tinc, i funciona bé, això de...
1: Sí. No, a mi cada any, a mi cada any, des de, jo el passar, suposo que el passar el Covid i l'està ingressat el 2020, suposo que deus entrar com una llista d'esbossos, suposo, de ser els primers que t'avisin, i cada any fantàstic, diria que primers d'octubre, també igual era més tard, però jo diria que primers d'octubre rebia el missatge i aleshores ja estava punxant-me. Yeah. I aquest any el Covid ha arribat abans que el missatge, que el missatge del d'allò. El bitxo que no és tonto diu, aquí hem d'anar per feina.
4: Com vaig fer la ITV, que em va fer la infermera, que se'm van fer un... Ara, mal, que si ara una miqueta d'aquí, ara una miqueta d'allà, mirant-m'ho tot, em van dir, el mes de novembre, tindràs analítica, vacunes de grip i de pneumònia. I et diu, et posarem el Covid? Dic, no, si em poses la pneumònia i de la grip ja en tinc prou, vale? Perquè són d'allà. I el tinc programat ja pel mes de novembre. Primers de novembre.
0: Molt bé, doncs ja estem tranquils tots, el tens programat.
4: Sí, està programat.
1: Venim cap aquí, m'he fixat, i jo sempre que passo tinc el defecte de per història i per carinyo mirar sempre el carrer de Don Disco.
0: Em vas perfecte.
1: I, ostres...
0: Anem a parlar.
4: No em parlis dels arbres.
0: Un moment.
1: Això, i dic, hòstia...
4: No em parlis dels arbres,
1: Dic, el carrer Miquel Tornes està molt raro. Tiro enrere, dic, cony, falten els arbres.
0: Ha començat aquesta setmana, de fet, dimecres.
1: Entenc que té alguna explicació. No crec que
0: La remodelació del carrer que es farà fins al mes de febrer.
4: Llavors la meva pregunta era...
0: Ara han començat les obres.
1: I serà carrer, suposo...
2: plataforma.
1: Plataforma única.
4: Jo, la meva pregunta era... No podia ser plataforma única i deixar arbres? Pregunto,
1: No, a mi no em preguntis, que
4: jo
1: pregunto.
4: Jo
1: d'arbres no hi entenc.
4: No hi entenc, jo tampoc. No, però com que estem dient que hem de posar zona verda per tot arreu, ara resulta que els arbres aquests estaven bé. No estaven malalts, qui ho sàpiga.
2: Com el carrer Barraquer, aquí al costat, el carrer Barraquer,
4: hi
2: ha arbres i és plataforma única.
4: Exacte, sí, senyor.
1: No sé si els van talar com van fer la...
2: No, hi ha els arbres, no. Els mateixos. Són els mateixos arbres, sí.
1: Entenc que hi haurà un expert que haurà cregut...
4: Però a mi em va dir... El dilluns...
1: però no deixa de ser impactant, perquè estàs acostumat. És com aquella pantada que va fotre, que es van portar fa 8-10 anys, que es van portar una pila de pinça a tota la zona, i que de sobte el paisatge pujant a Santa Creu d'Olorda va canviar completament.
3: Totalment.
1: Perquè es va carregar una pila d'arbres i veies coses que no havies... M'ha passat el mateix a

0: em costa molt passar per davant del Far West, perquè fa com aquella cosa de dir, ostres, no vaig marxar per voluntat, mm-hmm. sinó perquè no vaig tenir més remei que tenir que marxar d'allà, i jo sempre alguna vegada així remotament m'havia plantejat la tonteria aquella de que on fotre les meves cendres, i un dels llocs on potser m'agrada que estiguessin és allà.
1: Sí, o sigui, no, forma part de la teva vida.
0: Jo passava de les 24 hores del dia, jo passava 10 o 11 allà dintre.
1: Sí.
0: Clar, era no sé si la meva segona casa o la meva primera casa. Llavors, ostres, allà els records més importants de la meva vida, a banda dels familiars, lògicament, a nivell d'amics, de moments, van passar amb aquella cantonada. Clar, sí, però, no, doncs, ostres, et fa una miqueta de pena tenir que deixar-la, no?
2: Però, Miquel, també vas tenir bons records al carrer Mercat. Que estaves allà.
0: El carrer Mercat és curiós, no, però el carrer Mercat va ser un lloc de trànsit per mi. Vale, una botiga molt petita. De tota manera, cada vegada que passo per davant del carrer Mercat sí que costa poc passar-hi, perquè allà vaig marxar perquè vaig voler, no? I veig sempre una botiga, veig un local tancat, i estic esperant un dia que estigui obert per entrar, només a dir, no vull res, només vull mirar. Només vull mirar. I de tant en tant, igual m'he donat un cop al cap, penso que encara, si algun dia aquell local quedés tancat, encara podria muntar no sé què de Don Disco, saps? Vull dir que allò ho tens amb el...
3: No ho descartes, eh?
0: No ho faré segur, però no ho descarto. Val. O sigui, mai pots dir allò de...
2: No, nunca jamás, no? Sí.
3: Ara fent el Miquel Tor, només quedaria d'aquests carrers Centre Vila, Rubió i Horts i carrer Molí, de tots aquests paral·lels, per reformar, perquè...
2: Ah, sí, pues sí.
3: Doncs s'ha anat fent.
2: Sí, sí.
4: Sí, però el barraquer ja fa molts anys que està fet.
3: Sí.
4: Ja també van fer.
3: Aquest en principi durarà uns 5 mesos al Miquel Tor, eh?
0: Jo penso, de veritat, i veient aquestes poblacions de la comarca que han fet aquest tipus d'invent. Jo penso que mentre puguin passar vehicles d'alguna manera i realment hi hagin locals, botigues, establiments públics, bars, restaurants, sigui el que sigui, mentrestant, Molins de Rei estarà viu.
2: No estic amb tu.
0: El moment
2: que no pugui passar cotxes...
0: No pugui passar cotxes, Molins de Rei no es morirà, però Molins de Rei serà des del terraplè fins a la granja.
2: Sí, senyor.
0: El centre del poble, ara mateix l'està mantenint la plaça del Palau. Tinguem-ho clar, això.
2: Sí, sí.
0: Allò de dir, vaig a fer una volta per Molins, per voltar, i tu vas a fer una volta per Molins de Rei, i normalment vas a un lloc que hi hagi moviment de gent, que saludes amb un, parles amb l'altre, adéu, com estàs? Fer una miqueta de vida social, no? El moment en què segons el que fotin, passi, el poble quedarà mort i serà un lloc per anar a dormir, un lloc de vivendes.
3: Tu relaciones, doncs, amb el pas dels cotxes?
0: Jo crec que sí.
2: Aquest moviment que puguis fer la
0: paradeta... bueno, mira, jo entenc que el carrer Major, per un tema d'estructura, és més complexa perquè és més estret.
2: Però també es van queixar molt perquè no passaven els cotxes, que els hi va baixar molt a la venda, tal i qual, i tothom deia que era degut a que no podien passar els cotxes, que no sé què, no sé quantos. I últimament, que han tancat dos vocals d'aquests, últimament en deien el mateix.
1: Jo crec que
2: el pas del cotxe és important.
1: Més que el problema de circulació dels cotxes, per mi el problema és el problema de l'aparcament.
2: Això també.
1: Sí, si tinguessin llocs on aparcar a prop del centre vila, no hi hauria cap problema. I podrien ser tots els carrers peatonals tranquil·lament. En el moment que tu puguis deixar el cotxe molt a prop, per fer les teves compres...
0: De fet, clar, amb el Miquel Tort i si fan Rubio i Horts i el...
3: A veure, això més endavant, Rubio i Horts i...
0: De fet, et dic una cosa. Entenc que el carrer Doctor Barraquer, que és un carrer de plataforma única, correcte, ja sona blava. O sigui, es pot aparcar, el Miquel Tort també té una estructura que pot...
3: Però aquí es prioritzarà molt més els vianants, el Miquel Tort, No podem passar cotxes.
2: No podem passar cotxes,
0: no veig que el carrer Miquel Tort sigui un carrer tan imprescindible de pas perquè no es puguin aparcar cotxes. Jo no veig perquè és un carrer...
2: No, és que no podràs circular cotxes, prohibida la circulació al carrer aquest, i és el que t'ha dit ell, prioritat als peatons, als vianants.
3: Hi haurà restricció de mobilitat jo, i a més es controlarà amb control d'accés amb càmeres.
0: Jo el que veig aquí és que prioritzaran els peatons i segurament

0: no vindran peatons. Tindrem una zona molt xula per caminar on segurament no caminarà ningú.
1: Bé, això ara...
0: Això se sona...
1: I quan hi camini molta gent et dirà en Miquel...
0: Doncs llavors em callaré la puta boca i diré, hòstia, doncs jo tenia el... Jo dic per l'experiència de lo que he vist en pobles com el Prat de Llobregat, com Sant Boi de Llobregat, pobles que han fet això, i tu passes per allà i està mort. Què hi ha viu? La Rambla de Sant Boi, la Rambla del Prat, i aquí a Molins de Rei el que seria el terraplè i la granja, tota aquesta zona d'aquí, que hi ha moviment, i passen vehicles amunt i avall, no? Llavors,
2: sí, sí.
0: L'altre ho mantindrà el Palau, penso jo.
1: La plaça
0: del Palau. Sí. Si tu a la plaça del Palau li treus Can Pizza, li treus la Volta, li treus el Nimbin, li treus l'altre, sí, és una plaça de nens de Columbus.
3: Però això és una plaça 100% hostaleria, 100%. Però no tot comença a l'hostaleria.
0: No, perquè jo dono per assumptat que el tema de la botiga està cada vegada més complexa. Cada vegada més complexa, vull dir, vale? O sigui, jo ahir vaig anar amb un que necessitava una targeta de so. Un moment, busca, diu, mira, me l'envien avui mateix i me la porten aquí, clar. O sigui, això és un altre tema. Llavors, bueno, no sé, tot això són paranoies meves, però com que he estat 28 anys al comerç i més o menys, ostres, i vist les inquietuds i vist una miqueta el d'allò de la gent, clar, Molins de Rei segueix sent una població que viu molt, molt, molt de les rodalies. Molt de rodalies, no solament de la gent de Molins de Rei. Llavors, la gent que ve de fora necessita, com dèiem, facilitats per poder arribar i no tenir cap tipus de complexitat a l'hora de poder deixar el cotxe.
4: Però això cada vegada menys, eh?
0: Clar, i si et treus cada vegada... blaves, si el pàrquing gratuït que hi ha, el pàrquing gratuït que hi ha davant del Miguelón, per dir-ho d'alguna manera, allà van pisos...
1: Hi haurà un pàrquing a sota.
0: La gent s'haurà d'acostumar a aparcar el polígon, a aparcar...
2: És que no,
0: ja, segon?
2: Ni segons a on tampoc trobaràs aparcament. Estava esperant de la granja. La granja, l'aparcament de la granja està a tope. Si tu passes per la granja, no sé on has d'anar a aparcar.
1: Ja
2: no n'hi ha aparcament.
0: Perquè la granja és un pàrquing pels veïns, de veïns.
2: Va bé.
0: Jo a la granja em sembla que els últims 10 anys hi he aparcat cap vegada o una. Bueno, el que passa, si vas a algun dels supermercats no tens problema. No tens, però és l'aparcament dels veïns.
2: Sí.
0: Que ho entenc, eh? Vull dir, ho entenc perfectament.
4: Sí, però a veure, si tu vols, dius, va, te'n vas ara, avui dia, te'n vas al CAP, aquí a l'ambulatori,
2: aviam,
4: a on aparques?
0: Amb una miqueta de sort, aquell pàrquing ja ha costat, voltant per allà, i amb una miqueta de sort aparques. Si no, t'hauràs d'anar, doncs jo què sé, doncs t'hauràs d'anar darrere l'escola, allà que està tot, sempre tot enfangat,
1: sí.
0: Has de posar imaginació, al Mercadona o a l'Aldi i comprar una ampolla de no sé què...
4: I ja està.
2: Sí. És així. Això ho vam comentar l'altre dia. Sí. És així, d'acord. Sí, jo vaig veure l'espectacle d'aquest minusvàlid que no va poder ni baixar perquè estava tot ocupat.
0: Quan vaig veure
2: aquest espectacle.
0: Quan van començar a parlar de la fer la zona blava, que jo crec que va ser a principi dels 90, no sé exactament quan, la gent va fotre el crit al cel. I alguns van pensar, no, la zona blava és de conya, perquè un client que ve a algun dels nostres establiments sap que podrà aparcar i pagant 100 pessetes o 50 pessetes de llavors o el que sigui, sap que podrà aparcar el cotxe. Pràcticament a davant al carrer Rafael de Casanova podrà aparcar. I podrà anar al mercat, podrà anar aquí, podrà anar allà. Això és fantàstic. I efectivament va ser així. O sigui, els clients que van començar a vindre, jo dic, ara val la pena venir a Molins de Rei, perquè mira, almenys pagant, saps que tens per buscar un aparcament sense pagar a Molins de Rei, els 90 seria impossible. Ara ja ni te cuento.
1: Però no es pot tenir, diguem, un aparcament al costat de la botiga?
0: No, però...
1: És que no voleu caminar, potser?
0: No, jo em
1: refereixo... Que ens convé a tots?
0: No. Sí, però no, el senyor que ve de Cervelló, de Vallirana, o que ve de Corbera,
1: sí,
0: que agafa el cotxe per venir a Molins de Rei, ve si sap que tindrà un accés relativament fàcil, ràpid, i tindrà un aparcament per fer les gestions que tingui que fer.
2: Sí,
0: que això és un problema. Escolta, tu, me'n vaig a Barcelona, tu, i aparco al pàrquing de l'Ell, al pàrquing del Corte Inglés, i no tinc cap tipus de problema. Això és el que jo veig. Llavors, fer tants carrers pietonals amb prioritat pels pietons, el que dic és que si en aquells carrers no passen coses, els pietons no vindran a passejar, almenys el Sant Boi i el Prat no passa.
1: Ja. Pels carrers... Els tens molt presents, tu, el Sant Boi i el Prat,
0: eh? Són els dos pobles
1: que
0: els tinc com més referenciats. Sí.
4: Va, aquí, veure, aquí, aquí a Molins de Rei hi ha un pàrquing subterrani...
1: Que tu fas servir molt.
4: Que és la plaça del mercat.
1: Que també va patir...
4: Que sempre està buit i la gent està queixant que no troba aparcament. I si anem al centre, collons... a cap baix, a la plaça del mercat, es paga un euro, dos euros, el que sigui, i a més, si fas una compra al mercat, et donen un tiquet que el pàrquing et surt gratis. Això no ho sabíeu.
2: Sí.
4: Si tu vas al mercat i aparques a baix, al pàrquing, que trobes lloc sempre, vas a dalt, fas les compres, et donen un tiquet o dos, segons el dia que sigui, pam, pam, dos euros... i et surt el pàrquing pràcticament gratis. I està al centre del poble.
0: Jo, personalment, crec més en la zona blava.
1: De tu creus en la zona blava?
0: Sí, perquè personalment,
1: sí.
0: Jo, si puc aparcar a zona blava, jo no em foto a dintre un pàrquing. Baixa el pàrquing, pàrquings estrets, encara places d'aquelles de l'època del 127 i del 124.
2: De l'època del Roman, sí.
0: Per fotre el cotxe. Després, sortir, fer cua. Ara resulta que la visa no... Jo prefereixo mil vegades, jo personalment, deixar el cotxe al carrer. ¿Vale? Llavors, si puc triar quantes... Per això, si et fixes, les zones blaves de Molins de Rei estan sempre plenes i el pàrquing aquest no està ple. Per què? Perquè jo crec que la gent en general prefereix aparcar perquè aparco davant pràcticament de la botiga que pugui anar. A mi dóna aquesta sensació.
4: Això cada dia posaràs menys, no?
0: Al final,
3: és una manera d'entendre, perquè jo no entenc que a l'hora de comprar qualsevol cosa tingui que agafar el cotxe i anar a la porta de l'establiment.
0: Dies, em refereixo al senyor de Cervelló, eh?
3: No, de fora.
0: El senyor de l'Ariel Bonet pot anar perfectament caminant, faltaria més.
3: O tenint un bus urbà magnífic, també.
0: Vale, perfecte. Però sí. Jo t'estic parlant de la importància que tinc sempre a Molins de Rei com a centre comercial, que és el que venem. Sí. Molins de Rei, centre comercial.
3: Hauríem de fer...
0: Perquè hem de fer moltes facilitats, primer, perquè els d'aquí no marxin, i segon, perquè els de fora vinguin.
3: Sí. Jo soc partidari, és molt difícil, perquè no tenim problemes d'espais, però la solució seria fent aparcament d'accessoris, val? Molt a prop del centre, que la gent que vingui de fora, de Corbera, de Cervelló, de la Palma i tal, que sabés que deixant el cotxe a 10 minuts o 100 minuts o 10 minuts del centre,
2: zona taronja.
3: Sí,
2: zona taronja, que ho estàvem dient amb el País, ho vam dir 80 vegades.
3: Exactament.
2: Que ella aparcava, anaves a aparcar allà, sempre trobaves el compost, i ara ve sí que no trobaràs res.
4: Això, la zona taronja, és un invent fantàstic.
2: Sí, senyor.
4: I això passa en molts països, i molts del que passa a França, i trobes tot arreu la zona taronja. Allò del rotatier, que és aquell d'allò, i el poses al... l'hora que arribes, i saps tu...
2: El poses un paper allà.
0: El rellotge de les cargues i descargues que tenim els que tenen els cotxes comercials.
2: Bé, això és igual, un rellotge normal i corrent, i són un paper. Sí, poses un paper de dir, he arribat a tal hora.
0: Però... El que no trobo de rebut és que un senyor, amb tot el respecte que tinc per la gent de Molins de Rei, pugui tenir el cotxe aparcat una setmana ocupant un lloc gratuït, i que els que venen de fora, que en principi no tenen negoci, tinguin que aparcar al polígon.
2: Bueno, doncs un moment, pare.
0: Això és el que jo...
2: Cases, pari un momentito. Tens tota la roda del món mundial. Tens tota la roda del món mundial. Però si hagués això de zona estronja, ja no seria això.
0: Clar,
2: ja no podies aparcar tot el dia. Perquè ja els senyors urbanos, podien anar a Guàrdia Urbana, podien anar a mirar, hòstia, aquest tio, aquest rellotge, hòstia, doncs si ha passat aquí, ja he passat jo, i això ja ha estat d'allò, tu.
1: Molta.
2: Hi ha molta. Vull dir, això s'hauria de... I a zona estronja, jo he anat a molts pobles, a zona estronja funciona molt bé. Però molt bé, eh? Sí. De veritat t'ho dic.
0: Atenció, autoritat.
2: I sempre trobes un aparcament.
1: Sempre.
2: Petit o no petit, trobes un aparcament.
4: Hi ha moviment. La gent entra i surt.
3: Molta rotació, n'hi ha molta rotació.
2: Aquí a Rubí mateix, tenim un aparcament molt gran, que també sona taronja, val? i sempre trobes un aparcament. I mira que sempre trobes un aparcament.
0: Bueno, una cosa, mireu la serrada que porto avui.
1: Sí.
2: Si veieu una cosa bé
1: aquí. Sitges 2025.
2: Sí, 2025.
3: Comença avui.
0: Aquest cap de setmana comença avui.
1: Com s'aparca Sitges? Bé o no?
2: No.
0: A Sitges, normalment, hi vaig amb una Harley i puc aparcar Sitges.
2: No.
0: I amb cotxe no creguis, eh? Mira, jo cada any amb uns amics anem a fer un sopar a Sitges al mes d'agost. I hi ha pàrquings per avorrir. Perquè és en un pàrquing. En aquest cas, quan tu saps que Sitges no hi ha zona blava, pràcticament no hi ha zona blava al centre,
4: no hi ha res.
0: O quan arribes a estar a tope, doncs automàticament el recurs del pàrquing. Però, vull dir, aparques. El mes d'agost.
2: Sí.
1: No. Vol dir que aniràs a la...
0: No, gràcies, perquè sé que ha començat la cap de setmana.
1: Sí, el Festival de Cinema
0: Fantàstic. I recordem que jo crec que a Molins de Rei vam ser pioners. Jo no sé Sitges quants anys porten. 60 anys porten. Doncs això vol dir que...
1: No, van ser pioners.
0: Van començar a final de 60, doncs, 60, 67, doncs, no? Seria això correcte? 66, clar, si són 66. Perdona, del 66. Nosaltres som del 73, caram, tu, el cinema de terror de Molins de Rei.
2: Sí. Pues és més antic.
0: El primer any van ser 16 hores de cinema de terror. Jo sé que això va ser una cosa amb moltíssim èxit de Molins de Rei, que anys més tard es va arribar a fer els tres cinemes.
4: Sí.
0: Crec que el Foment, el Garbí... o el d'Arsalles i una demanda tremenda.
1: A veure, per tancar això de l'aparcament, és que ens estem desviant. Ho matem.
0: Em sembla que ja hem pres la decisió que
2: no tenim aparcament i que hem de buscar...
1: Venim del Miquel Tort,
4: Una cosa, veia dir una cosa, cada dia el comerç de fora, aquests que dius tu de Vallirana, Cervelló, que venien aquí a Molins de Rei,
2: cada dia venen
4: menys. Ja no venen. Per què? Perquè aquests pobles s'han fet grans i també tenen els seus comerços,
2: els seus supermercats
4: i les seves coses.
2: Sí, senyor.
4: Val?
2: Sí.
4: Això. Perquè et digui, aquí ara queda gent que vingui de fora, que veus abans...
2: Venen, però molt...
4: Abans que venien, estem parlant de 40 anys enrere, per exemple...
0: Ja, 25, 30
4: anys. 25 o 30, hi havia molta gent que venia de La Palma, de Cervelló, d'aquí... Ja està, i hasta d'aquí de Cervelló, de Sant Vicenç, hi havia molta gent que venia. Ara no cal que vinguin perquè ho tenen tot. Sant Vicenç s'ha fet més gran que el quasi que Molins de Rei.
0: No, Sant Vicenç és molt més gran. Sempre molt més gran que Molins de Rei. Sant Vicenç estava, quan aquí estàvem en 15.000, no sé si Sant Vicenç estava en 45 o 50.000.
4: Això,
1: i la gent cada vegada va més en una gran superfície, compra en un gran supermercat,
2: aquest és un altre problema. Les grans superfícies és un altre problema, però les tendes de Molins de Rei.
0: Hem decidit que farem sobre carbassa i ja està, no? Sobre taronja.
4: Sobre taronja.
0: Que a més res, podríem repartir taronges, no?
2: També. El que faci falta. Però sobre taronja aquí a Molins de Rei crec que es fa falta. De veritat. I ja fa temps que ho estem dient, eh?
4: Però això és un procés que la mateixa gent ho porta. Anar a buscar les grans superfícies... Jo, quan vaig viure als Estats Units durant els anys 78-80, l'any 80, allà pràcticament els pobles, les ciutats, ja no tenien comerç. No existeix el comerç. Ja s'havia acabat. No hi havia botigues. Havies d'anar a un centre comercial, que n'hi havia dos o tres, amb grans pàrquings per tot arreu, àrees de pàrquing, i allà trobaves de tot, ferreteries, els que venen ous, els que venen teixits... Trobes tot.
2: Les peixeteries i tot.
4: Sí. I a més, allà fotien festes i feien coses, hi havia música, hi havia tot. Escolta, què més vols? Aire condicionat? Perfecte. I anaven a un lloc sol, la gent, i allà compraven tot el que feia falta, i ja està. Carregaven el cotxe i cap a casa. I el comerç petit havia desaparegut. Estic parlant dels anys 80.
2: Sí, sí.
4: No, que i sí, això aquí sí. Va venint, aquí...
2: Ha arribat. La granja, la quantitat de supermercats que hi ha, la quantitat de moviment que hi ha allà, i les botigues aquí a Molins de Rei, que moltes ja s'estan queixant.
4: Encara, vull dir, les àrees comercials aquestes que hi ha per aquí són, per exemple, més de queviures, de les coses de menjar. Però, per exemple... que hi hagi de tot, és un comerciar, ja, com era el Corte Inglés,
2: si puc fer propaganda, n'hi ha una, que es diu Aldi, que aquesta ja, abans hi havia dos passillos només per roba, sabatetes i de conyes. Aquesta ja hi hem posat dos passillos més, va? Ja
4: ho sé.
2: O sigui que al final serà un gran magatzem.
4: Clar, a poc a poc.
2: Eh? Amb una àrea de servei. M'entens el que vull dir? Sí. Així és de clar.
4: Bueno, sí, sí, ja. Aquí està.
1: I per cert, parlant de cotxes, la setmana passada al ple es va aprovar l'ordenança que regularà la zona de baixes emissions a partir del 2027, perquè Molins de Rei estem en aquesta zona d'afectació, superem el llindar de contaminació, i a partir del 2027 obliga doncs, el municipi a un mínim del 25% del casc urbà que entri dins d'aquesta zona de baixes emissions.
2: Sí, o sigui, que vol dir que només podran circular de 8 a 8.
1: Serà sobretot el centre Vila, ens explicava ja el regidor... Sí. La part de la granja ja està, limitarà.
0: Aviam, però el centre Vila, si pel que estem dient, no podrà passar ni de baixes emissions, ni altes emissions, ni mitjanes emissions, no podran passar cotxes. O és com no sigui que els senyors que van caminant es vagin fotent patarrots espectaculars, no.
2: Però hi ha un carrer que encara es pot passar, potser.
1: Deixeu-me dir que això entrarà en vigor l'1 de gener del 2027, però que les persones residents a Molins de Rei ja s'ha explicat que no se'ls aplicaran les sancions fins al cap de 2 anys, fins al 2029, si tot segueix com ara. I també tindran excepcions altres vehicles d'emergència, vehicles clàssics, etc etc. Ja s'explicarà ben bé quins carrers afectaran, però s'entén sobretot... no vull dir noms que després no siguin de carrers, però que el centre Vila es podrà seguir circulant. Miquel Casas, sí, ho estàs pintant com molt...
0: No. Ah. És que estic veient que anem cap al poble dormitori. Llavors, estem...
1: Però...
0: No, ho sento. És que estem fent...
2: És la seva opinió, eh? És una opinió personal, eh?
1: Sí, totalment, eh?
2: És una opinió molt personal, o sigui, eh?
0: Ens estem gastant els diners en fer zones peatonals i jo, la meva pregunta és... d'on traurem els piatons perquè utilitzin i gastin aquestes zones piatonals si no ofereixes res? Potser valdria més la pena subvencionar amb aquests diners amb una bossa i subvencionar que tots aquests locals buits que hi hagin unes subvencions de pagar els lloguers a la gent que sigui valenta de muntar un negoci allà baix i dir, si el lloguer val 1.000, l'Ajuntament te'n dona 500 i tu pagues 500 euros de lloguer cada mes per un temps determinat, perquè fer que la gent vingui, la gent no vindrà a Molins de Rei a passejar, la gent se'n va a passejar a llocs més macos que Molins de Rei. Caram, hosti, jo si tinc que sortir d'un poble per venir a passejar, me'n vaig a passejar un lloc que em fotia gràcia, no?
3: No, però estic d'acord.
0: Vas a passejar per carrers que tu vas veient i vas veient, i pares, veus una botiga, mires un aparador, entres a fer un cafè i uns carrers que hi hagin vida. No amb vivendes. Un carrer de vivendes no té cap tipus de gràcia passejar-hi. A més de que ho diguis per anar d'un lloc a l'altre. No?
3: Sí, tu poses més el focus... diguéssim, a la gent que pugui venir de fora cap al poble, cap a Molins de Rei, de fora, no?
0: És que inclús a la Molins.
3: No, jo
0: aniré a passejar per Molins de Rei, pels carrers, que sí, més menys hi hagi, sí, ambient.
3: Molins de Rei està...
0: Jo al carrer Miquel Tor, sense, passo perquè tinc que anar al mercat, però no vaig a passejar per allà.
3: La demografia de Molins de Rei està canviant molt. Estem passant ja des de 25 als 28 i aviat aniran als 30.000 habitants. Hem de fer un Molins de Rei primer, vale, que sigui
2: llaminer, que sigui atractiu.
3: Atractiu, llaminer, això.
0: Que vingui de bo sortir al carrer.
3: Sí, però primer hem de fer un Molins de Rei per els que vivim aquí a Molins de Rei, moliners i molinenques, que es troben a gust al nostre poble i poguen sortir i gaudir dels carrers. Això és el primer.
0: No estic 100% d'acord amb tu. 100% d'acord amb tu. Sí, però jo passejaré per un carrer, sí, que hi hagi algú, sí, que veure.
3: A partir d'ahir que tinguessin un poble que ens agradi a nosaltres mateixos, llavors farem que la resta de gent, que molta gent de fora, vingui també.
1: Que sigui atractiu.
3: Que sigui atractiu.
4: Sí, perquè, sí. Per exemple, aquí el passeig del Terraplè és un lloc maco per passejar.
0: Perfecte.
4: I no hi ha cap botiga, o poques.
0: Hi ha moviment. Et vaig dir en tot el que hi ha.
4: No.
0: Des del Miquel Tort fins a la granja, vaig dir tot el que hi ha.
4: Però la gent...
0: I per mi encara falten coses.
4: Sí, però la gent passa pel centre...
1: Sí.
4: No per la vorera on hi ha les botigues, sinó que passa pel centre, pel passeig, on hi ha els arbres, on hi ha l'ombra, on s'hi troben bé.
1: I passeja.
4: I passeja.
2: I, no, sí. I això, i això comporta una altra cosa. Els que estan cansats
1: seuen en un banc.
3: Comporta tot el moviment, tot aquest moviment de gent que passeja i gaudeix, gaudeix dels carrers i tal, comporta que puguin entrar també i convida a entrar als comerços. Molt important, no. Molt important.
1: Sí.
0: El terraplè, perdona, el terraplè, a la banda de les que anen, diguéssim, des del Miquel Tort cap aquí, la banda esquerra on està d'allò, hi han dos botigues d'abogats i una botiga. La gran majoria estan a l'altra banda.
1: Sí.
0: Estan a la banda del passeig. Però si això és independent, o sigui, almenys la gent pot passejar i pot mirar alguna cosa, no? Ostres, jo, bàsicament, i crec que la majoria de gent, ens belluguem per el que és la Corona, plaça de la Creu, carrer Major, carrer Major...
1: L'Ametlla.
0: L'Ametlla?
1: Sí.
0: Carrer Major. El carrer Mercat, que era un dels carrers de més moviment de Molins de Rei, pràcticament, amb aquella plaça que han fotut, l'han matat, vale? I el terraplè, lògicament. Sí. I ara
3: estem pensant, estem oblidant una cosa, un eix molt important, que té, per mi, molt, molt de futur, i és la carretera.
1: La carretera. Obres un bon meló, també.
0: Sí, senyor.
3: Important. La carretera, la carretera serà molt important,
0: sí, sí, sí.
3: De cara al comerç, al futur, del comerç, sí. I sobretot amb els nous barris que estan creixent a la nostra vila. Tot, la mateixa carretera, estan sí, construint i construint.
0: Cert, cert.
4: O sigui, serà... Fent les voreres més amples, fent els arbres...
0: És cert.
3: Exacte.
0: Que hi ha botigues, hi ha supermercats, hi ha diverses cafeteries.
1: Sí, sí. Però tu m'ho estàs relacionant tot amb botigues, amb comerç.
0: No, jo estic... No.
1: Al fin de passejar i que hi hagi...
0: Exactament. O sigui, un carrer que hi ha vivendes, i prou, no té cap tipus de gràcia anar a passejar per allà. Estem d'acord o no estem d'acord?
3: No, d'acord, sí, totalment.
0: Què miraràs? Passaràs un dia i diràs, mira aquesta porta que és maca, mira aquest timbre que bonic, però ja està.
3: No, un poble sense botigues és una ciutat dormitori, el que dius.
0: Exactament. Sí. Que, si jo dic, què volem, una ciutat viva o un lloc per anar
1: a dormir? No ho serà perquè té molta cultura Molins de Rei, per tant...
0: No, vale, però...
1: Sempre està viva en aquest sentit.
0: La cultura pot canviar ràpidament,
1: sí?
0: i aviam cap on anem. Vull dir, jo simplement ho deixo anar aquí. No sé què passarà, jo. Amb tots aquests carrers pietonals. Seran carrers que l'únic serà carrers per circular, per anar a parar al carrer de baix o per anar per al terraplè. No crec que la gent digui anem a passejar, perquè a més a més són carrers curts, no tenen cap tipus de...
2: Sí, la gent...
0: O sigui, no li veig l'avantatge que siguin pietonals.
2: El país té raó. El passeig del terraplè és, si tu vas un diumenge a passejar, veuràs que està a tope. I moltes botigues ja estan tancades. És un passeig, ja es diu passeig del terraplè.
1: Paseo
2: de terraplè, vale?
1: De acuerdo.
2: Sí, llavors té els seus bancs, les seves històries, és un puesto per passejar. El que tu dius és el puesto de que puguis tu anar a comprar, que puguis... Hòstia, necessito això, necessito allò, i que puguis trobar-ho per allà i puguis passejar per allà. És diferent. O sigui, el tema ja és diferent.
1: Correcte. I per no parlar de dissabte tarda, quedem-nos a Molins dissabte tarda, passegem. També està bastant pobre la qüestió.
2: Exacte. Sí. Dissabte tarda, que també tanquen moltes botigues...
1: Que jo ho entenc, perquè també és molt sacrificat.
2: Sí, senyor.
1: Tenir un...
2: Sí. Que no, que sí,
1: una
2: que
1: botiga,
2: sí,
1: un
2: que
1: comerç,
2: sí, sí, això.
1: I per tant també han de tenir
0: hi ha una botiga que històricament mai tanca i que és de les que més funcionen de Molins de Rei, que es diu Pastisseria Arenes. Segurament.
2: Can Ameller.
4: I a l'Ameller.
2: I aquest d'aquí.
0: Parlo de Molins de Rei, de botigues de Molins de Rei. Casa Ameller no és de Molins de Rei, és una empresa, una franquícia.
2: Bueno, però està a Molins de Rei.
1: No,
0: t'hem entès,
1: cases.
0: Cases,
2: però està
0: a Molins de Rei. I alguna vegada ja he dit que val la pena entrar a Casa Ameller per la música. Perquè estàs molt a gust amb la música. No tenen música cutre. Però que l'Arenes és d'aquests llocs que és el primer maitanguis de la història, és el primer paqui de la història, és que l'Arenes, i que l'Arenes segurament hi haurà hagut anys que no li ha sortit a compte això, però tu ja saps que tu a Cal Arenes vagis el dia que sigui, l'hora que sigui, saps que estarà obert.
1: Menys el dia de Nadal a la tarda.
0: Pues mira, ja en tens un, vale? Però la resta de botigues mai saps si estaran obertes o no estaran obertes, no saps si tanquen el dilluns, si tanquen el dimarts, si dissabte està obert, si dissabte no. I clar, això dona també, i entenc també que la gent té que descansar, lògicament faltaria.
1: Sí, sí, claríssim.
0: Però, bueno, d'alguna manera cadascú que triï el que tingui que triar.
1: Bé, bé, bé. Clar, és un debat que ja hem anat tenint, però bé, que van sortint
4: cosetes
1: interessants al respecte.
2: Sí, tot ha vingut de...
1: Venim del Miquel Tor, imagina't.
2: Del Miquel Tor, no, vingut.
0: Però al final això...
1: No, està bé, està bé.
0: O sigui, dic una cosa, tant de bo m'equivoqui, ojalà... Bueno, vamos, perquè m'estimo Molins de Rei com res a aquest món, m'imagino que igual que vosaltres. I vull que Molins de Rei sigui un lloc viu. Yeah. Jo vull un Molins de Rei viu. Llavors, a mi el que em fa por és que algú vulgui un Molins de Rei més tranquil, més sossegat, per anar a dormir, per anar a descansar, i a mi aquest Molins de Rei, a mi no m'agrada.
1: Tu vols...
2: Tu vols marxa.
0: Rock and roll, diu.
1: Rock and roll. Discoteca i avall.
0: No, deixa't. El primer lloc que vam mirar per muntar la discoteca de Molins de Rei va ser el Foment. Nosaltres volíem muntar la discoteca al centre del poble. Per donar-li encara més canya.
1: Parlem de fa anys, això, no?
0: Quan vam començar a gestionar això als 90,
1: sí,
0: i quan vam anar a l'Ajuntament, un dia ens va dir, escolta, aviam, si volem muntar aquest tipus de negoci, a Molins de Rei només hi ha tres locals, tres llocs, són aquest i aquest, i un era on estem ara. I va dir, va, a partir d'aquí ja sabem on, per no anar fotent coms de pels de segment, des del problema. Foment era sigut una autèntica meravella. Jo veia aquell local, vamos, però encara ho veig, per poder muntar allà una història d'aquest tipus. La gent ja, perquè ara ho sigui, ja s'ho muntaran d'una, però em semblava un lloc fantàstic. Vull dir que ja avui m'agrada que hi hagi vida. Jo veia veure Foment, les activitats que tenen, veure el molí, les activitats que hi ha, veure aquesta vida monitoria, a mi em posa els pèls de punta. Llavors, quan sento que volen, que em dona la sensació que potser per tenir contentats a quatre no sé quins volen fer que Molins de Rei sigui un lloc per anar a passejar, ja m'imagino jo amb la cadeta de rodes per allà.
3: Sí, no,
0: és
3: això.
0: Tenim
3: un poble viu i molt bo.
0: No, ara sí. Molt viu. A 2026 sí. No sé què passarà amb tot això. Sí, això és el que m'hi preocupa.
4: Si això el temps ens ho dirà.
0: Ja,
4: no ho veurem.
0: I espero que no et dongueu la roca. Diu, Miquel, veus? T'has equivocat. Tant de bo, firmo ara mateix, perquè dius, Miquel, t'has equivocat i mira quin ambient que hi ha a Molins de Rei amb els carrers piatonals, tots piatonals, i que els cotxes no puguin passar.
4: Això pot canviar en qüestió dels anys, van molt de pressa, i potser d'aquí 30, 40 o 50 anys haurà canviat tot completament del que diem.
0: A més, igual tenim inundacions molt grans i els carrers piatonals hem de fer com Venècia i tenim encara amb gòndoles, doncs també té el seu encant.
1: Els anys passen molt de pressa, diu el Miguel Paisà.
2: Sí.
1: Ens quedem amb aquest titular.
2: Sí, a més el titular de...
4: Fa anys enrere, que jo era petit, aquí a Molins de Rei hi havia 3 o 4 cotxes.
1: Sí.
4: O sigui,
1: comptats, eh?
4: 3 o 4 cotxes sí, comptats. Sí, hi havia,
1: Quan jo era petit. Quan tu eres petit.
4: Estic parlant de 80 anys enrere.
1: Els anys 40.
4: Val. I tu com estem ara? Doncs d'aquí 80 anys més, com serà? Ah, qui lo sap. Però això és que tot canvia, pot canviar totalment.
1: Quedem-nos amb avui, que és divendres 9 d'octubre, que estem a les portes d'un cap de setmana llarg.
2: Ja, quin festa dels Miquels, sobretot, el dia 25.
1: No,
2: el dia 25, a les 12 i mitja.
1: Dos quarts d'una.
2: Comencem a mentalitzar.
1: Carrer Sant Miquel.
2: Sí, que hi haurà alguna...
0: És gratis, eh?
2: És gratis, i a més hi haurà alguna sorpresa, ja ho davanto. Hi haurà alguna sorpresa més, sí. Sí.
1: I ja està. Miquel, bon cap de setmana.
2: I que tinguem tots molta salut i molta sort.
1: Vinga, que ho diu.
2: Vinga, bon
1: gràcies
2: dia.
1: Pel debat.
2: Adéu. Adéu. Bon dia.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. JERC ha convocat ara a les 10 una tractorada a Lleida per denunciar que les mesures del govern espanyol i de la Generalitat són insuficients per compensar l'increment dels costos de producció agrícola i els efectes de la sequera. L'organització reclama, entre altres mesures, elevar fins als 40 cèntims per litre la compensació del gasoil agrícola, reforçar els ajuts als fertilitzants, aplicar reduccions fiscals vinculades al consum d'electricitat i gas i també complementar al màxim els fons europeus de crisi. I el Servei Català de Trànsit preveu que prop de 570.000 vehicles surtin des de l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 del migdia i les 3 de la tarda de demà, coincidint amb el pont d'aquest 12 d'octubre. A més, habilitarà també carrils addicionals a l'AP7 i també hi ha previstes restriccions de mobilitat pels camions. També hi ha previstos més de 1.000 controls dels Mossos d'Esquadra per tal de permetre a la seguretat viària a les carreteres. I de fet, pel que fa a la mobilitat en aquests moments, un accident a la C25 a Rajadell continua deixant un carril tallat en direcció Lleida. Un altre també a la 2 a Esparreguera també deixa un carril tallat, en aquest cas sentit Barcelona. A més, també hi ha dues avaries, una a la B10 a Santa Coloma de Gramenet i una altra a la P7 a Cerdanyola. Pel que fa al servei ferroviari, la línia R2 Sud circula amb retards també a causa d'una incidència en la senyalització a Vilanova i la Geltrú. I la directora del Pacte Nacional de la Salut Mental, Laia Arnal, celebra que els problemes de salut mental hagin deixat de ser un tabú i la població en parli obertament. Encoratja també la ciutadania a fer un pas més molt important, aprendre a identificar estats emocionals per diferenciar-los, volíem dir, dels trastorns i també dels problemes d'aquest àmbit.
2: Podem estar tristos per un dol, per una pèrdua, per un fracàs, per un examen, per una soledat no desitjada, però això no vol dir que tinguem depressió. Molts nanos poden estar inquiets i no necessàriament poden tenir un trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat. Perquè posar nom correcte al que sentim ens ajuda a conèixer-nos millor, a expressar-nos millor i sobretot a saber quan cal demanar ajuda o quan cal donar ajuda.
1: Arnal participa en un acte aquest matí organitzat pel govern al Palau de la Generalitat per posar el focus en el Dia Mundial de la Salut Mental que es celebrarà demà. I unes 20.000 persones, segons la delegació del govern espanyol, han acomiadat Mari Carmen Abascal a Madrid amb una marxa fins al pis d'on va ser desnonada amb 87 anys. El seu cas s'ha convertit en un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge i ha impulsat acampades i mobilitzacions arreu de l'Estat. La mort de la Mari Carmen també ha accentuat la confrontació política amb retrets entre el PSOE i el PP i el rebuig dels populars a fer minuts de silenci en diverses institucions.
0: Notícies en xarxa.
3: Passen 3 minuts a les 10.
4: Informació local.
3: Demà dissabte hi ha cinema a la Penny, amb la pel·lícula Balandrau, que de fet estava programada per dissabte passat, però que per les pluges intenses de la cap de setmana passat, especialment dissabte a la tarda i nit, doncs es va suspendre. Doncs demà dissabte a les 7 a la Penny es podrà veure la pel·lícula Balandrau, dirigida per Fernando Trullols, interpretada, entre d'altres, per Álvaro Cervantes i Bruna Cosí. Està basada en fets reals, explica la història d'un grup d'amics que el 30 de desembre de l'any 2000 volien fer, van fer el cim del Balandrau, van començar la jornada amb bon temps, però en qüestió de segons tot va canviar de forma inesperada, amb un vent salvatge conegut com el Torb, que va desencadenar la pitjor tempesta o de les pitjors tempestes de la història dels Pirineus catalans. Doncs Balandrau, basada en aquesta història real de supervivència extrema, amistat i solidaritat. Demà a les 7 de la tarda a la Penny. Les entrades anticipades entre el polis o a la taquilla del teatre. I per altra banda, també destaquem que dins de les jornades europees de patrimoni, avui a la tarda hi ha un recorregut per conèixer les rehabilitacions que s'han fet en edificis patrimonials. Els participants coneixeran les singularitats i la història d'una selecció d'edificis i el seu procés de rehabilitació. La sortida és a les 6 de la tarda, el punt de trobada a la plaça dels Països Catalans, i és una activitat oberta a tothom. I Quolibet Grup Coral, que farà el seu concert de festa major demà dissabte al Teatre del Foment, cors i àries d'òpera, on interpretaran diferents peces clàssiques conegudes per tothom, per la majoria de públic. El concert el dirigeix Albert Santiago, de fet és l'últim concert que dirigirà el director de Quolibet després de 3 anys i mig. Doncs la coral plega i demà és el seu concert de comiat. A més, la coral té 2 solistes convidats, la soprano Núria Vilà i el tenor Antoni Lliteres i també el pianista Josep Buforn. El concert és demà a la tarda, a les 7, al Foment. L'entrada a taquilla us costarà 15 euros i si la compreu anticipada, val 12 euros. La podeu adquirir al web Entràpolis o a l'estanc Margarit i a l'estanc de la plaça. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui divendres 9 d'octubre, la farmàcia cobra fins a les 10 de la nit. És la Lozano, que està al carrer Verdaguer 68.

0: encara estàs enfeinat amb el tràmit per la valoració de dependència del teu pare?
1: No, no, això jo ho vaig fer. I va ser molt més fàcil del que em pensava.
0: Ah, sí?
1: És que ara no cal presentar l'informe mèdic del CAP. I tot es registra directament al sistema.
0: Així tot va més de pressa.
1: Sí, tant. Aquest nou funcionament alleuja la feina als que demanem la valoració de dependència i també als treballadors que l'han d'avaluar. I això fa que s'escurcin els terminis.
0: Molt bé.
2: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Tal com raja, 3 horetes de ràdio per compartir notícies.
4: Falses.
3: Anècdotes.
4: Avorrides.
3: Històries.
4: Pulloses.
3: Receptes.
4: Fastigoses.
3: Música.
4: Plasta.
3: Biografies.
4: Inventades.
3: Premis.
4: Ràcatos.
3: Follet, si dius això, ningú escoltarà el programa.
4: D'això es tracta, Garcia, ho pilles?
3: Has pensat que a tu tampoc t'escoltaré?
4: Retiro tot el que dic.
3: Mare de Déu, senyor.
5: Tal com raja, amb la família Garcia, la família Riu i el Follet. Els divendres a les 5 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
6: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
7: Què passaria si beguessis aigua només una vegada? Que al cap de poques hores et trobaries la boca i els ulls ressecs. Se t'acceleraria el pols i tindries convulsions. Després tindries vertigen i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a beure aigua. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de Sang.

0: Són ara mateix les 10 del matí, pràcticament 10 minuts. Continuem en directe al Bon Dia i Bona Hora d'aquest divendres 9 d'octubre. De seguida saludarem el Ramon Sánchez, regidor portaveu de la formació d'Ara Molins, en aquesta hora on també aprofitarem per saludar l'Elba Ubri amb l'espai Pugem la Persiana. Avui seguirem parlant de l'espia intel·ligent i parlarem d'enfortir el nostre sistema immune per tal de fer prevenció de refredats amb la Maria Merino a l'espai de nutrició, aquesta cullerada de salut que fem cada divendres abans d'arribar a les 11. Tot això, doncs, en aquests propers 50 minuts. Saludem, doncs, el Ramon Sánchez, regidor portaveu de la formació d'Ara Molins. Què tal, Ramon? Bon dia.
1: Molt bon dia. Bon dia, i bona hora. I escolta, m'estaré atent a aquest programa de salut que heu dit.
0: Sí, perquè no ens encostipis, eh?
1: Ens ha arribat la fresqueta, eh?
0: Sí.
1: De cop i volta, eh?
0: De cop.
1: Sí, sí. Per tant, escolta, hem de començar a prendre mesures.
0: Per això ho fem, per això ho fem.
1: Molt bé.
0: Bé, teníem també tertulià ara fora de micròfon amb els Miquels, parlant de temes interessants. Ho lliguem amb una de, amb un dels temes d'actualitat, que estàvem parlant de l'inici d'obres del carrer Miquel Tort. Ramon ja ha explicat, ja ha previst tot el projecte. Em deies ara que hi havia una mica de circulació densa, doncs terra ple amb aquesta zona.
1: És impossible els divendres al dematí, quan arribo, sí, a la ràdio, no fer una miqueta de tertúlia amb els Miquels.
0: Correcte.
1: La tertúlia no s'acaba aquí, quan els enganxes a tots, doncs és una molt bona estona. I parlàvem precisament d'aquestes obres del Miquel Tort, d'aquest fet de que s'hagin tallat tots els arbres i que, per tant, aquests arbres que portaven, doncs, molts anys acompanyant-nos, doncs, malauradament, doncs, ja els hem tallat o s'han tallat. I per tant, doncs, ara haurem de reposar-los, haurem de fer un espai que sigui més digne del que ja teníem. I per tant, això portarà uns anys que aquests arbres tornin a créixer com han de créixer, no? I sí, efectivament, he rebut trucades de ciutadans de Molins de Rei que em diuen, escolta, heu de fer alguna cosa amb el tema de l'embús que hi ha a primera hora del matí al passeig del Terraplè. Estan aparcant els camions que estan fent de les obres i, per tant, hi ha un embús a primera hora, doncs, que t'arriba pràcticament fins al carrer Molí. I, per tant, tot el terraplè queda col·lapsat per tal de poder sortir cap a Barcelona. Bueno, jo crec que és quelcom que en algun moment doncs, hi hauria d'haver-hi més presència policial en aquest àmbit per poder regular tot aquest espai, però que el que no pot ser és que si aquesta obra s'allarga 6 mesos, tinguem aquests 6 mesos en aquestes hores punta, doncs, on tinguem una afluència de trànsit més massiva. No? Això el govern hauria d'estar atent i en tot cas hauria de prendre les mesures oportunes. No?
0: Parlàvem també amb els Miquels, no? Serà un carrer en prioritat pels vianants, però més estricte que no pas al carrer Barraquer. I comentàvem el fet de això, el vell debat, no? De la mobilitat, de la peatonalització. Miquel Casas s'ha preocupat per si anàvem cap a un poble cada vegada més dormitori. Com veus aquestes reflexions ja i aquest debat?
1: No, és un debat molt, molt interessant, eh? Vull dir, jo crec que negar la major, jo crec que és ficar-se una vena als ulls, no? Vull dir, malauradament estem tendint cap a això. I, per tant, això trenca l'essència del que ha estat sempre aquest municipi. I, per tant, hem de, des de l'Ajuntament, intentar emprar totes les eines possibles perquè això no succeeixi. I, per tant, que Molins de Rei continuï sent un municipi viu. M'agrada molt aquesta paraula, és quelcom que va molt impregnada amb el nostre ADN, i que sobretot això vol dir que tindrem un comerç que està preparat per fer front a les necessitats d'avui en dia, no? I per tant, el comerç local, el comerç de proximitat, que és aquell que ens dignifica, doncs és el que hem de protegir. I amb aquestes decisions que s'estan prenent, jo no sé si això s'està o es vol aconseguir. Per tant, estem premiant cada vegada més les grans superfícies en contra del petit comerç. Per tant, crec que haurem d'analitzar molt bé les mesures que s'han de prendre per tant que el petit comerç no tanqui, i això és quelcom que és l'essència també de la nostra vila, i sense un comerç viu no hi ha vila. I per tant, no ens podem convertir, ni podem tan sols imaginar-nos, convertir-nos en uns municipis del nostre entorn que no són el que desitgem. Molins de Rei no ha estat mai això, i per tant és evident que amb les nous blocs de pisos que estan apareixent en alguns barris, doncs cada vegada més, i amb l'expulsió de ciutadans de Barcelona i el seu entorn, i per tant que aquests ciutadans baixen cada vegada més, fugen de Barcelona, doncs tenim més gent de fora, i més gent que treballa fora i només ve a Molins a dormir. Per tant, hem de veure com els adaptem. Crec que aquí tenim un potencial enorme amb les nostres entitats culturals. Crec que això és quelcom que tothom que ve de fora et continua dient que aquí encara hi ha molt de potencial i que, per tant, poden desenvolupar un projecte de vida sòlid. I això és el que hem de continuar mantenint. I, per tant, aquesta ajuda, aquesta empenta cap a les nostres entitats, doncs és quelcom que hem de continuar mantenint de forma intensa i, si pot ser, encara amb més suport, no? Per tant, jo crec que aquesta mirada del poble no és només una mirada única, és una mirada de conjunt, és una mirada que ens interpel·la a tots i totes i que hem de veure com, entre tots, continuem mantenint aquesta flama que es diu Molins de Rei. Crec que som la Gàlia de Baix Llobregat, som un poble doncs, absolutament diferent a tot el que tenim al nostre entorn, i aquesta singularitat és la que ha de continuar mantenint-nos a l'alçada del que som. No? Portem molts i molts anys treballant des de la societat civil i aquesta feina que s'ha creat i s'ha desenvolupat no podem perdre-la. I, per tant, és feina de tots assumir-ho.
0: Bé, la setmana passada amb el Ramon repassàvem bàsicament els dos plens que vàrem tenir justament el dia després de Sant Miquel. Un Sant Miquel marcat per les pluges, o la intensa pluja que va caure sobretot al matí. No ho vam valorar perquè no ens ha donat temps i ja hem tingut diversos episodis més, sobretot la nit de dissabte a diumenge. Ho hem posat sobre la taula també perquè, entre altres coses, tot i que va afectar a diverses parts del municipi, això s'ha de dir. Llegíem aquest article de la companya Samar, que ha parlat amb diverses botigues i restaurants que pateixen greus desperfectes i pèrdues econòmiques per l'aigua cada cop doncs, que plou amb aquesta intensitat, especialment carrer de baix, plaça del Palau. Ells demanen una reunió urgent per buscar solucions amb l'Ajuntament i doncs, el consistori doncs, posa sobre la taula aquest pla de clavegueram que s'ha licitat com a eina, punt de partida per resoldre totes aquestes qüestions. Com ho veus, Ramon?
1: Ho veig fotut, per començar, no? Perquè aquesta reunió jo crec que l'hagués tingut que promoure el govern i no les entitats o no els comerços, no? Crec que el govern ha entomat els problemes de manera valenta i sent conscients, i jo crec que l'altre dia ho parlàvem, a nivell polític, que no és una difícil, no és una solució fàcil ni ràpida. La solució no serà ni fàcil ni ràpida. Per tant, hem d'encertar amb les decisions. El pla que acabarem pot començar a apuntar quines poden ser les possibles solucions o, si més no, on tenim dificultats. Saber quines són les teves mancances et pot començar a plantejar com pots començar a treballar de cara a les solucions. Però és evident que hauríem d'anar alguna cosa més enllà. És a dir, ha d'haver-hi un pla hidrològic. Jo crec que aquí fins i tot hauríem de parlar amb meteoròlegs de cap a on van aquestes pluges, quin serà el nostre futur més immediat i preveure el nostre municipi cap a aquest sentit. I, per tant, que totes les obres que es facin a partir d'ara comencem ja a treballar una de les coses que en aquest municipi no s'ha fet i que hem de tenir present, que és la xarxa de separativa a les aigües. És a dir, una cosa siguin les aigües pluvials i una altra cosa siguin les aigües que van des de les cases.
0: Què és el que ens va dir que es farà el Miquel Tor, el regidor Miquel Zaragoza?
1: Aquí ja començarem a desenvolupar-ho, o aquí es començarà a desenvolupar, i per tant és evident que aquesta ja és una primera línia en el que s'haurà d'anar trobant. Per tant, jo crec que una de les properes inversions que ha d'haver-hi en el proper mandat té que veure precisament amb com solucionem aquesta dificultat que tenim. Per tant, el pla de clavegueram és una bona eina, ha de servir de suport per prendre decisions, però, i mentrestant, què fem mentrestant? Per tant, jo crec que és evident que tenim en certs àmbits del municipi problemes concrets, i per tant hem de veure com solucionem aquests problemes concrets. És evident que el que ha passat amb la Riera de Vallvidrera i amb tota l'aigua que ha caigut en el Coixarola, doncs ens ha de també fer pensar què passa quan vingui l'aigua des de Coixarola. I, per tant, quan la tormenta o el focus es genera en tot l'espai de Coixarola, quines solucions hem de prendre, segurament de neteja i de
2: dels nostres espais verds, nostres rieres, i sobretot també demanar a l'ACA que faci la seva feina. Perquè l'ACA aquí també és un agent que té molt a dir en com treballem aquestes rieres. I per tant, jo crec que hem d'anar en aquesta línia d'exigir a l'ACA doncs, que faci la seva feina. I per tant, aquí hem de defensar els interessos de Molins de Rei i no s'hi val a dubtar. Per tant, jo crec que en aquesta línia és on hauríem de treballar per intentar arribar a tots els focus, sent conscients que les solucions no són ni fàcils ni ràpides, que el pla de clavegram ens ha de donar una ajuda, un suport per veure fortaleses i mancances i prendre decisions. Però és evident que, mentrestant, no pots quedar-te de braços creuats i, per tant, hauràs de buscar solucions, sobretot analitzar molt bé què és el que està passant a la plaça del Palau, que és un dels llocs que doncs no funciona. L'altre dia feia una pregunta. Escolta'm, dic, la plaça d'Octubre, en tots els subs, tot el que vam fer amb aquesta renovació de la plaça, que vam fer precisament que l'aigua que es filtrava anés directament cap al nostre aquífer, la plaça d'Octubre està funcionant perfectament. Per tant, allà no generes tolls d'aigua, no generes problemàtiques, sinó que la reforma que es va fer en aquella plaça ha funcionat perfectament. Doncs jo crec que d'aquesta manera hauríem de tenir altres espais del municipi. Solucions que es poden plantejar, és evident que, i això jo crec que Barcelona ens ho està ensenyant, i altres municipis també, i també hem de comentar que això no evita que aquests municipis s'unindin, que sé fer aquests pous de laminació, que són aquests pous de retenció, perquè quan vagi plovent, doncs l'aigua quedi emmagatzemada allà i això no afecti o no col·lapsi el centre del poble, no? Crec que això és... hi ha diferents solucions, no hi ha només una solució, i si ens focalitzem només en una solució, crec que ens equivocarem i, per tant, hauríem d'estar treballant on podem generar aquests espais de laminació. O sigui, això no... Amb un no ho solucionarem tot. Hem de veure on ho podem cercar, on podem conduir l'aigua, com podem fer aquestes xarxes a partir de segons quins espais, i és evident, ningú pot negar que tenim... Aquest poble queda dividit entre la part alta i la part baixa. Llavors, tota aquella aigua que ve de la part alta, com arriba a la part baixa, o com podem fer que aquesta aigua es desviï i no arribi a la part baixa. Per tant, hem de mirar el poble com un conjunt, i a vegades, si tenim un tub més gruixut o més gruixut aquí, un diàmetre 30 o un diàmetre 50, no tindrà tanta afectació, o no és tan important com veure si podem retenir les aigües que venen de la part alta del poble que no arribin a la part baixa. Per tant, que el que plou a la part baixa sigui l'únic que s'hagi de canalitzar. Llavors, jo crec que això és un debat molt interessant, és un debat que jo crec que s'ha de fer amb tècnics i recuperar, i jo reclamo aquí una persona, que és la persona que jo crec que més sap d'aigua en aquest municipi, que és el Joan Arús. Vull dir, el Joan Arús, que ha estat durant molts anys a l'Ajuntament, té el clavegram al cap. Vull dir, per tant, jo crec que és una persona que hauríem d'intentar que ens assessorés o que ens digués on podíem tenir certes mancances. Per tant, crec que és un valor que hauríem de tenir en compte i que hauríem de també fer-lo participar en aquestes taules que haurien de crear-se per veure com generem solucions en el nostre municipi. Ja et dic, no és una cosa fàcil ni és una cosa que la solucionem demà, però si no ens hi posem avui, demà passat encara estarem igual.
0: Llegia també el viu, jo els anys no els sabia concrets, però que aquest pla de clavegram ve amb 7 anys de retard. Ho dic perquè 7 anys ja l'en Ramon encara tenia responsabilitats. No sé què recordes d'aquell moment que es va posar sobre la taula i com és que ha trigat tant.
2: Aquest pla de clavegram, si no m'erro, i jo crec que va més enrere,
0: sí?
2: Crec que parteix de la negociació en el pressupost del 2016 amb la CUP i amb el regidor Josep Reventós. I per tant, crec que en aquell moment ja ho posem sobre la taula i diem s'ha de fer aquest pla de clavegram. Per diferents motius, a vegades no polítics, tècnics, això no s'ha acabat desenvolupant. Afortunadament, doncs ara s'ha pogut veure ja la necessitat de que això es pogués tirar endavant. Però jo recordo molt, per exemple, quan vam fer la reforma a la plaça de la Creu, quan parlàvem amb l'arquitecte, deia, dic, i aquí aixecarem el carrer, quin tub ficaràs? Ficarem un tub d'un diàmetre 30. Diu, i suficient? Dic, home, però si cada vegada plou més, si cada vegada les pluges són més intenses, val? Per tant, no que plou més, sinó que cada vegada plou menys, però les pluges són molt més intenses, que hem de fer és desaigua bé l'aigua ràpid. Per tant, el que costa diners és obrir el carrer, no el tubo. Fot el tubo més gran possible i que, per tant, puguem desaiguar bé. Això que és una cosa que pots veure tu, jo i qualsevol persona amb dos dits de front, doncs, a vegades, hi ha tècnics que, si els números diuen que amb un tubo de 30 és suficient, doncs un tubo de 30. Doncs això és el que hem d'evitar. Que hi hagi aquesta consciència interna de que realment estem en una època en la que no s'hi val a dubtar. I, per tant, el que hem de solucionar és que en un moment de gran riuada, doncs això es tingui solució. I jo, de manera molt exagerada, però a vegades, quan estava al govern, dic, nosaltres tenim una solució que la podríem generar demà mateix. Si tothom recorda aquell Molins d'abans, on vèiem el canal, actualment el canal de la Infanta, està dividit en dos. O sigui, la meitat del canal és per l'Ajuntament i l'altra meitat és del canal de la Infanta. Doncs jo crec que una de les solucions importants de Molins de Rei passa per una negociació directa amb el canal de la Infanta. O sigui, no pot ser que el canal de la Infanta vagi buit i la part del Molins de Rei vagi col·lapsada. Per tant, hem de veure com aprofitem tota aquesta amplada del canal per, en moments determinats, poder desaiguar. I això ha de passar per una reunió urgent amb la fundació del canal de la Infanta i veure com podem tenir, doncs, una voluntat de millora en aquest sentit. Per això crec que és d'aquestes reunions que ens haurien de marcar l'agenda com a prioritàries, val? Perquè en això sí que solucionaríem possiblement molta problemàtica del que tenim al centre vila.
0: Bé, ens queden 4 minuts per arribar a 11:15. A ressò encara del Pep, Ramon, volies posar sobre la taula el tema de la poda. No sé si va sortir pregs i preguntes, això.
1: Nosaltres vam fer una pregunta.
0: Sí, ho dic perquè amb la regidora d'Esquerra també considera important de ressaltar sempre els pregs i preguntes.
1: Sí.
0: Doncs també quedem-nos aquí, que és la part final del ple, que potser hi ha molta gent que ja no escolta.

0: Hi ha comunicat, i el fet és que la licitació que estava en curs, que és la que havia tret l'Ajuntament per poder podar aquest any, ha quedat deserta. Per tant, alguna cosa, no sé el què, però alguna cosa o no s'ha fet bé o tenim una problemàtica, perquè aquesta empresa, evidentment, portarà el contenciós a l'Ajuntament per incompliment de contracte. Llavors, clar, jo no sé això com quedarà, però és una problemàtica. I això jo crec que ja parteix d'un origen, que és amb la mateixa licitació, quan jo crec que, desafortunadament, hi ha una decisió del Tribunal de Contractació on crec que és errònia. Al final, el plec deia molt clarament que tu havies de presentar en aquell moment doncs, quin era el preu de tala per arbre o de poda per arbre. I es va presentar un preu total. I el tribunal va voler demanar un aclariment quan la normativa ho deia ben clarament. Era preu per arbre. Doncs això ens ha portat a una empresa de Huelva que no calia ser gaire il·lustrat per fer alguna investigació abans per veure si tenien sede aquí a Catalunya i, per tant, tenien capacitat operativa per poder fer aquesta poda i veure si realment calia continuar o demanar més informació. Aquesta tasca ningú la va fer i, per tant, ens hem trobat amb una empresa de Huelva especialitzada en gestió forestal que tenia que fer la poda a Molins de Rei sense contractació a Catalunya. Quan tu dius que no pots subcontractar aquest servei, doncs aquesta gent no diu que subcontractar el servei per fer el que ha fet. Per tant, jo recordo en el seu dia que vaig demanar, escolta'm, la poda de Molins de Rei no, veiem que no s'està duent a terme, hem vist que s'està fent en algunes escoles d'una manera que no compleix els plans de riscos laborals, que no s'està fent coherentment. I a mi se'm va respondre que hi havia un informe que s'havien podat 3.000 arbres. Vaig dir, doncs, jo no els sé veure. La resposta va ser, doncs, hi ha un informe que així ho acredita. Bueno, per tant, hi ha un informe, se li posa una sanció en aquesta empresa, i, per tant, jo crec que encara no sé si s'ha fet algun pagament d'aquella feina que es va dur a terme, i per tant Bolivers decideix fer aquesta extinció del contracte. Bueno, doncs anirem veient com evoluciona, però jo crec que tenim mala peça al taler.
1: Ho anirem deixant aquí. Alguna altra cosa que vulguis comentar?
0: Ple d'ordenances, ahir vam treballar la setmana que ve ja tindrem,
1: sí,
0: tindrem la comissió informativa i per tant el ple serà el dia 19, si no m'equivoco, dijous dia 19, pot ser?
1: Ho mirem de seguida.
0: 19, 20, 22, enganxes. 22, dijous 22, 22, perquè el ple normal és el 29. El ple ordinari és el 29 i per tant el ple extraordinari serà
1: el 22,
0: el dijous 22.
1: Ordenances. Doncs en parlem la setmana que ve.
0: La setmana que ve. Sí, ja en parlem la setmana que ve.
1: Molt bé. Ramon Sánchez, moltes gràcies.
0: Al contrari, vosaltres.
1: Que vagi bé, bon cap de setmana llarg. Passa un minut de 2:15 del matí. Seguim.

0: Oriol.
1: La setmana passada la Elba ja ens va dir que volia parlar del benchmarking, atenció, sense trampes, que és el que vols comentar avui.
0: Sí.
1: Comparar poma amb poma, i ara ho explicarem, eh? Perquè la setmana passada hem de fer una mica de memòria, eh? Vam fer la llista dels nostres tres competidors reals, si ho recordeu. Avui ens toca parlar, doncs, del benchmarking, que podríem dir-li anàlisi d'incògnit. També, Elba, podem...
0: Benchmarking literalment significa estudi de mercat.
1: Estudi de mercat. Però
0: pot ser d'incògnit o pot ser obert, això ja depèn de cadascú.
1: Abans d'entrar per això en matèria, Elba, sé que ens vas dir que hi ha un gran error quan anem a mirar la competència. I m'agradaria començar per aquí, doncs.
0: Sí, el principi bàsic del benchmarking, tant perquè sigui útil com per no fer-nos mal a la pròpia autoestima, és comparar pomes amb pomes. És a dir, establir molt clarament el criteri de lo que anem a comparar. Perquè, si no, ens podem trobar que estiguem tenint en compte paràmetres que realment no ens aporten lo que volem, que és conèixer millor els nostres punts forts i saber com treure'ls el suc, no?
1: Mm-hmm. Per tant, no puc comparar com a pomes amb peres, jo, o què?
0: No pots comparar pomes amb peres, perquè una poma i una pera és diferent. Llavors, les pomes estan d'oferta, tu vens peres, dius, hosti, aquest que barates que estan les pomes, m'arruïnaré. No, tu estàs venent una altra cosa, no?
1: Bé, avui no ho hem fet expressament, però ara em deia l'Elba fora del micròfon que hem parlat molt de comerç a la tertúlia.
0: Sí, el comerç és un, està molt lligat a la vida del poble.
1: Correcte.
0: No? I hi ha decisions d'urbanisme, de viabilitat, etcètera, que efectivament afecten el comerç, i al revés. Està bé que hi hagi aquesta inquietud.
1: Dèiem que la gent va també a les grans superfícies. Als supermercats.
0: Sí, clar. És una oferta. Avui en dia, depèn de la família de producte, però les grans superfícies tenen entre, en gairebé qualsevol família de producte, entre un mínim d'un 30 i un 55% de quota de mercat.
1: Vol dir que no tot ho fan malament, no?
0: No. Mirar la competència no vol dir criticar. Mirar la competència no vol dir anar a veure què fan malament. Mirar la competència és estudiar què fan, perquè la gent hi va, i aprendre com diferenciar-nos. Si tu el que vols és preu, o només pots anar a comprar de 8 a 9 del vespre, o el que vols és, amb un viatge, fer tota la compra de setmana de totes les categories de consum de casa teva, la gran superfície és una gran solució.
1: Mm-hmm. Té punts positius indubtables, dius, Elba.
0: Exacte, té això, la varietat, sobre el mateix sostre, no? L'horari, avui és una de les coses que comentàveu avui, no? I si tu busques preu pur i rapidesa, vas allà, agafes el carro, pim-pam, pim-pam, una vegada et saps els passadissos de memòria, en un quart d'hora ho tens enllestit i cap a casa.
1: Dius que, clar, no necessita cap assessorament, és a dir, que es perd aquest puntet que potser amb el petit comerç sí que hi ha de...
0: Clar, la gran superfície té aquestes avantatges, per contra, hi ha el que hi ha, és a dir, si el pollastre està a filets i tu el vols a daus, doncs t'aguantes, i... no hi ha assessorament. Tu mateix decideixes quin d'aquells productes que t'ofereixen és el que et resoldrà millor el que vols.
1: Per tant, Elba, faríem la conclusió que la clau és saber en quins paràmetres sí que ens podem comparar, no? I, evidentment, superar-los.
0: En quant a producte, el que hem de tenir clar és que estiguem comparant el mateix producte. En quant a oferta, és a dir, el que el nostre establiment ofereix, hem de mirar quins paràmetres no podem superar. No podem superar amb comerç local normalment l'horari d'obertura d'una gran superfície, però sí que els podem superar, doncs, amb això, amb recomanació, amb personalització, en conèixer el client, en adaptar l'oferta.
1: Val. Esmentes quatre punts que em semblen interessants. El primer, el rendiment real del producte.
0: Clar, quan compares dos productes, has de mirar el rendiment real. Un bàsic d'això és aprendre a mirar els preus per quilo i no el preu del paquet que comprem. No? Uh-huh. Si compares un paquet de 250 grams amb un de 500, no estàs comparant el mateix. Al final has d'aprendre a comparar el que obtens per cada euro que et gastes, no el preu unitari de les coses.
1: Parlem també del servei de manipulació i feina feta.
0: Clar, tota la feina que et fan al comerç, a la gran superfície, a vegades l'has de fer tu. Això també són diners.
1: El cost ocult del desplaçament i el temps.
0: Claríssim.
1: Claríssim, eh?
0: No? Si jo per comprar més barat haig de desplaçar-me 20 quilòmetres, o 15, o 10, haig de fer cues i haig d'invertir 3 vegades més temps que si vaig al carrer de baix, això també té un cost.
1: I finalment parles dels envasos i la sostenibilitat.
0: Clar, un paràmetre que cada vegada el consumidor tenim més en compte és... Doncs això, no? Vas a fer un arròs el diumenge i depèn on hagis comprat les coses acabes amb tota la bossa de la brossa plena de plàstics, safates, llaunes, bossetes i embolcalls que anaven a damunt d'un altre embolcall que també anava ficat a dintre d'una altra safata. Això és algú que el comerç de proximitat pot superar, no? Tendim a utilitzar envasos menys aparatosos, o fins i tot pots portar els tàpers de casa o la bosseta de malla de casa o comprar el fruita sense bossa.
1: Anem a traduir la teoria, diguem, a la pràctica, anem a casos pràctics. Per exemple, com ho apliquem això a una drogueria o botiga de bricolatge, per exemple, del centre de la nostra vila, amb la pintura, per exemple?
0: La pintura, per exemple, és un dels casos clàssiquíssims i superfàcils d'explicar. Tu te'n vas aquí a Sant Feliu a una gran superfície de bricolatge que està al costat d'un súper i que a tots ens va molt bé anar-hi perquè està aquí al costat i dius, hòstia, un pot de pintura blanca, 15 euros. Que barato. Te'n vas a la botiga que venen pintura aquí a Molins de Rei i el pot val 30. Dius, hòstia, tio, el doble.
1: Correcte,
0: no?
1: Dius,
0: què ha passat?
1: Una golejada impressionant.
0: Clar, dius, bueno, bé. Amb un pot de pintura de 15 euros... el percentatge d'aigua és molt superior, us diria, això us ho puc dir segur perquè treballo, tinc clients d'aquest tipus, és fins un 40% superior que en un pot de pintura de més qualitat. Això vol dir que estàs pagant aigua. Per tant, perquè la teva paret quedi blanca, hauràs de donar 3 mans. Vol dir que necessites molts més litres de pintura i tu invertiràs el triple d'hores que amb una pintura de 30 litres. De 30 euros. Què has de comparar? Això els fabricants ho posen al pot. Amb cada litro de la meva pintura pots pintar tants metres quadrats i a més et posen una dada molt d'allò que diuen 2 capes, 3 capes. O sigui, ells ja t'ho estan dient que costarà allò, perquè a més estan obligats per llei. Què passa? No llegim això. Llegim només 15 euros. Hosti, que barato!
1: I després no? També hem de sumar-li el desplaçament, no?
0: A part del desplaçament que tu hagis fet fins a aquell punt de vista. Llavors, tu mateix has de decidir si això et val la pena. Però el botiguer també ha de saber-t'ho explicar.
1: Bé, important aquí. Anem a un altre sector, diguem, per exemple, o la pollastreria o la carnisseria del poble, que aquí també...
0: Vinga, ens arriba el fulletó aquell de coloraines tan llampant que ens arriba els divendres a casa... cuixa de pollastre 3,98 euros i el de la pollastreria està que no sap què fer, no?
1: Sí.
0: Dius, clar, te'n vas allà i és una cuixa de pollastre que no sabem quan van matar ni quan van manipular, això per començar, que està amb els ossos, que està amb la pell i que has d'anar fins allà a buscar-la i que porta una safata de Port Expany i un plàstic al damunt i a vegades fins i tot un cartronet que embolica el plàstic i el Port Expany. I a la mateixa botiga, al mateix súper, si tu agafes la cuixa de pollastre desossada i sense pell, ja no et costa 3,98, ja et costa quasi 7 euros. Vale? Sense comptar la qualitat del producte. Quan poses aquell pit de pollastre a la paella a casa teva, la meitat del pes que has comprat, el 30% del pes se t'ha anat entre la pell, els ossos, el greix i tot el que li has tret. Després el poses a la paella i la meitat del pollastre desapareix amb aquell suc blanquinós que se't queda al fons de la paella, no? I dius, aquí jo pensava que menjàvem dos i al final va ser que no. Val?
1: Bé.
0: Per contra, te'n vas al mercat i dius, ostres...
1: Sí, vull que em facis...
0: Vull que em facis un pit de pollastre.
1: Un pit de pollastre.
0: I val 8,50. Clar, és el doble que l'oferta de 3,85 que teníem al fulletó d'allà amb pan de colorins del divendres.
1: Però
0: el pollastre és de més qualitat, te'l donen net, te'l donen tallat com vulguis, si avui guapa com el vols, a daus, a filets, tot sencer, per la planxa o per la paella.
1: Sí.
0: val? Fins i tot, si ets jove i no estàs gaire inspirat, et donen alguna idea de com podràs cuinar aquell pollastre. I, a més, pots triar si el vols embolicat només amb un paper o que te'l posin un tàper que has portat de casa.
1: Molt bé.
0: Per tant, a la butxaca hi ha diferència? Sí. En el rendiment que t'ha donat aquell euro que t'has gastat hi ha diferència? No tanta.
1: Pros i contres i ha quedat claríssim.
0: Eh?
1: I ara ens anem, perdoneu, ens anem a l'efecte Barry, no? Si et sembla,
0: bueno.
1: Hem parlat molt, potser des del consumidor, però des del punt de vista del comerciant, no? Quan aprèn doncs, aquesta fórmula del benchmarking.
0: Vam quedar que no faríem servir gaire paraulotes en anglès.
1: D'acord, correctíssim, però ens permetem alguna llicència.
0: És el mateix, és el mateix. És com un consumidor educat,
1: sí.
0: Una persona que sap diferenciar el que li expliquem, la diferència entre una pintura de 15 euros i una pintura de 30 euros, ja té un input. Ja es qüestiona, escolta, per què això és més car? O ja comença a entendre quina és la qualitat del servei que li pot estar aportant un comerciant. I contra més conscients siguin els nostres consumidors, més fàcil és defendre una proposta que no es basi en el preu.
1: I tu em dius que aquests criteris que estem comentant, el benefici pot ser a tot el comerç local en conjunt, en global.
0: Clar, si jo ho valoro amb el pit de pollastre, si jo valoro això amb el pit de pollastre, ho valoraré amb el pernil. Ho valoraré el dia que vagi a comprar verdura, també valoraré la diferència entre una bossa de 3 quilos de taronges on la meitat estan poixes, una està aixafada i n'aprofito el 60% o el 70% on a la verdoleria i triar a mà les 4 taronges maques que jo em vull emportar a casa.
1: Per tant, educant el client en el teu taulell, dius, estem creant un comprador d'alt valor.
0: Conscient. Un comprador del valor, un comprador conscient.
1: Això és important.
0: Això és important i això, mica en mica, no és màgia, no es fa d'un dia per l'altre, però és una feina de tots. I a més jo crec que potencia també la idea de anem tots a treballar junts com a comerciants, no? No només en la meva botiga, sinó siguem conscients de que el que fem, doncs, col·labora al poble,
1: molt
0: que
1: bé.
0: Parlava una mica aquest dematí.
1: Sí, i ens vols posar deures aquesta setmana, també?
0: Bueno, com sempre, no? Sí. Això, no, més que deures, perquè la gent pensi una miqueta.
1: Sí, per fer pensar, exacte.
0: Clar, ja bé, la setmana passada vam parlar dels tres tipus de competència, en recordeu-vos, el directe, l'indirecte i el substitutiu, i aquesta setmana ja hem après que per anar a comparar-nos hem de triar bé els paràmetres. És a dir, si venc pintura, no compararé el preu amb la competència, sinó que compararé els metres per cada euro que pot pintar el meu client. Doncs això és el que heu de fer. Trieu un o dos productes de la vostra oferta i penseu quins són els paràmetres que heu de fer servir per comparar amb la competència.
1: Molt bé.
0: Que no sigui el preu.
1: Molt bé. I la setmana que ve, doncs, obrirem un nou bloc. Atenció. Deixar de ser un mes.
0: Sí, aquest és el segon bloc que vam dir que treballaríem.
1: Sí.
0: Anirem saltejant els temes per no ser avorrits.
1: Vale?
0: Una vegada et compares en igualtat de condicions i entens què aportes tu, pots començar a comunicar-ho al teu client. No? Per tant, la setmana que ve intentarem saber quin és el nostre superpoder com a comerciant local, que cadascú té el seu.
1: Exacte, cadascú té el seu. Que en poden tenir, eh?
0: Sí, i tant.
1: Sí, hem-ne conscients d'això. Molt bé, doncs avui hem tornat a pujar la persiana aquesta estoneta, com cada divendres, amb la Elba Ubri. Moltes gràcies, Elba.
0: Moltes gràcies, Oriol.
1: Que tinguis un bon cap de setmana.
0: Igualment.
1: I fins divendres. Passen 2 minuts a 3 quarts d'11. Anem a parlar de nutrició.

0: Anem a posar una culleradeta o unes quantes de salut al programa, com cada divendres, amb la Maria Merino, des de l'espai Comiendo con Maria del carrer Major. I ja us hem avançat que avui volíem parlar de com enfortir el nostre sistema immune. Un segon, sisplau. Eli, li posem micro a la Maria, si no, no escoltarem els seus savis consells. Què tal, Maria? Bon dia.
1: Bon dia, molt bé. Amb fred.
0: Ho hem clavat perquè és que avui ha baixat força la temperatura.
1: Sí, tots avui probablement no ens haguem posat la jaqueteta, llavors agafarem fred, comencen, no?, els primers mocs aquests aigualits.
0: Sí, primers refredats.
1: I clar, el sistema immune ha d'estar fort.
0: Que bé, doncs estic contentíssim que avui ens portis aquest tema.
1: Sí, important perquè...
0: A través de l'alimentació estem parlant, eh?
1: Sí, sí, sempre. Sempre és a través d'una bona alimentació i uns bons hàbits, eh? Perquè
0: sí,
1: no ens oblidem que el descans... L'exercici físic, no?
0: La... Que això és vàlid per moltes coses,
1: sí,
0: no?
1: Sí, per tot.
0: Directament.
1: L'estabilitat emocional, com que la gestió de l'estrès, a l'estrès ens empitjora molt el sistema immune.
0: Atenció, les emocions tenen molt a veure, eh?
1: Sí, sí.
0: Això és molt interessant.
1: El ritme accelerat que portem, sí. El pilot automàtic, que en dic jo, no?
0: Sí.
1: Fem les coses com molt automatitzades i no parem a pensar. Doncs tot això també ens afecta, però a través de l'alimentació podem acondicionar-la perquè el sistema immune agafi força.
0: Molt bé, a veure.
1: Llavors, nutrients clau. Fixa't que jo crec que això en alguna altra ocasió ja ho hem mencionat, i és que la naturalesa és molt sàvia, llavors els aliments que tenim ara de temporada de tardor ja tenen els nutrients justament que necessitem per enfortir el sistema immune. El primer nutrient jo destacaria la vitamina C.
0: Molt bé.
1: Perquè és antioxidant i ens ajuda a baixar inflamació, a enfortir aquest sistema immune. On trobem vitamina C?
0: Tothom et dirà, les taronges.
1: Les taronges, les mandarines, les llimones...
0: I els meus estimats kiwis.
1: Exacte. I bé, després hi ha el julivert, la ceba tendra, hi ha el bròquil, vull dir, saps?
0: Aviam, taronges, llimones, kiwis,
1: mandarines, kiwis, maduixes...
0: Sí. Ah, també?
1: Sí, el que passa que no és molt de temporada la maduixa ara.
0: No,
1: oi? Maig,
0: no. Val.
1: Llavors, el julivert, el bròquil, la ceba tendra, no sé com es diu en català, el cebollino.
0: El cebollino, no sé, ara ho mirarem.
1: Vale. Aquelles, saps aquelles tires verdes molt primetes?
0: Sí.
1: Que es talla molt petitó i que es com per... amanir una mica...
0: Cibulet.
1: Pues això.
0: Val.
1: Vale.
0: Doncs això.
1: Tot això té molta vitamina C, que són productes de temporada, que pues, ha d'estar la nostra alimentació cada dia.
0: Diària.
1: Diària, sí. Val. Escollim una fruita, pues, aquella que tingui vitamina C. Vale?
0: D'acord.
1: Vitamina D. Ara sol n'hi ha poc, però això també és algo important, perquè la gent diu... sí, és veritat, la vitamina D és a través de l'exposició solar, però durant els mesos d'hivern,
0: sí, de menys llum...
1: Per l'altitud amb la que estem situats, l'absorció de vitamina D a través del sol no és com a l'estiu.
0: D'acord.
1: A més, per absorbir vitamina D a partir del sol, hem de tenir exposada una zona gran del cos, és a dir, o tota l'esquena, o braços i cames. És a dir, a l'hivern no passa. L'hivern amb sol et dona una mica a la cara. Llavors, més enllà de... parar una mica a mirar el sol i prendre el sol.
0: Sí.
1: Aliments amb vitamina D serien aquells, perquè ens en recordem de forma fàcil, que van amb greix, perquè la vitamina D és liposoluble. Llavors, peixos pues, blaus, val? Salmó, saitó, sardina, no? Tot aquest tipus de peix. Mm-hmm. Làctics, sencers, per favor, que ningú prengui làctics descremats.
0: Tu insisteixes molt, veig, últimament.
1: Sí, a no ser que tinguem problemes digestius, llavors, d'acord, però si jo estic
0: sana
1: i no tinc cap problema...
0: Llet sencera.
1: Llet sencera, iogurt natural, inclús grec, si volem, més absorció de calci, perquè aquesta vitamina D fa que absorbim bé el calci.
0: Val.
1: I després, aliments amb greix, potser l'alvocat, però principalment és làctics i peixos blaus. Zinc.
0: Zinc.
1: El zinc està al marisc, que no sé si tothom li agrada el marisc, i després, si no, fruits secs. I llavors de carbassa, especialment.
0: Clar, marisc és una cosa que no es menja,
1: habitualment. A més, concretament a l'ostra.
0: Clar,
1: hi ha molt de zinc.
0: Clar. Fruits secs sí que és molt més quotidià.
1: Sí, sí.
0: Què ens recomanes quantitat diària? Un grapadet?
1: Un grapat, sí.
0: Un grapat.
1: Llavors, ara que hem d'enfortir el sistema immune,
0: sí,
1: aconsello barrejar el fruit sec amb la llavor. llavor de girassol, llavor de carbassa, llavor de chia, de lli, de sèsam, barregem-ho tot, saps? Perquè al final jo crec que és un aliment que és molt versàtil, que ho pots ficar a amanides, a saltejats, a cremes, a purés, que no ho notes, inclús el iogurt, a mueslis, a jo què sé, saps? Com que és molt fàcil d'incloure a la nostra alimentació i és molt nutritiu. A més, amb la llavor és veritat que hem de tenir alguna cosa en consideració i és que s'ha d'activar. Per activar-la l'hem de triturar, torrar una mica la paella o hidratar.
0: D'acord.
1: En qualsevol d'aquestes ja està. Perquè si no, i això ho podeu comprovar també, la llavor sortirà tal qual ha entrat. És a dir, a la femta podem veure les llavors intactes, si no les hem activat. Doncs ha fet un viatge estupendo pel nostre sistema
0: i
1: digestiu,
0: torna a marxar.
1: Però no hem absorbit absolutament res.
0: D'acord.
1: Vale?
0: Sí.
1: I després, altres nutrients importants, doncs la vitamina E, que també és antioxidant i és molt important. La vitamina E, principalment, el nostre oli d'oliva verge extra, i si no, doncs el bocat. També és una vitamina I liposoluble, per tant, l'hem de buscar els aliments més greixosos. I després, bueno, doncs jo crec que el resum en aliments per enfortir el sistema immune és molta fruita i molta verdura de colorins i temporada, fruits secs i llavors, i la llegum, que la llegum és un aliment que la gent, no sé per què, no consumeix com a
0: no,
1: dia. No.
0: Reivindiquem les llegums.
1: Sí, sí, perquè el consum, segons les últimes enquestes de consum de la població espanyola, la llegum es pren com entre 0 i un cop per setmana. I la recomanació és entre 3 i 4. Llavors imagina't si estem lluny de la recomanació de consum. I la llegum pues té fibra, té proteïna, té hidrats, té vitamines, té minerals, és saciant.
0: A vegades costa de pair una mica.
1: Però saps per què? Perquè la gent no l'acostuma a menjar.
0: Val.
1: És a dir, quan la gent em diu la llegum no em senta bé, bueno, cada quan menges llegum? Ah, no, és que potser un cop per setmana. Clar, és que el teu intestí no sap digerir la llegum.
0: No n'hi ha prou amb un cop per setmana?
1: No. L'has d'ensenyar a digerir-la i per ensenyar-li a digerir-la l'has de menjar més habitualment.
0: Clar, no falla.
1: És a dir, la gent que diu, ah, és que m'inflo quan menjo. Bueno, és que és normal que t'inflis, saps? És que forma part del procés digestiu i una mínima distensió hem de tenir perquè allò està treballant, saps? Llavors, no puc deixar de menjar llegum perquè, ah, és que m'inflo. Bueno, doncs ja et desinflaràs. És que em fa pets, diu la gent. Bueno, clar, és que té fibra i has de fer pets perquè fer pets és natural i sa.
0: Cap problema.
1: Si un intestí que no fa pets és un intestí malalt. Per tant, no sé, saps? Una cosa és que facis pets constantment, estàs malalt també, però una altra cosa és que, saps, la fibra fermenta a l'intestí i s'ha de fer perquè llavors la microbiota, si no...
0: Parlem de llenties.
1: Llenties.
0: Cigrons.
1: Cigró, mongeta. Blanca. Fava. Pèsol.
0: Bé. Correcte.
1: I llavors els altramuces, que tampoc sé com es diu en català.
0: M'ho poses difícil, eh? La hèlica d'això... Bé, ja m'ho diràs. Llenties, a més, ens va bé també pel ferro.
1: Pel ferro, que hem de combinar amb vitamina C, que són els aliments que he explicat. I també, seguint amb la reivindicació, la llegum no cal que la mengem sempre estufada. Saps? Perquè la gent s'imagina la llegum, el típic plat de llentia estufada, ja, amb molta carn processada, un saltejat, una amanida, no sé, una guarnició bullida, una mica un rajolí d'oli, i ja està, saps? Tampoc cal ser aquí Ferran Adrià per menjar llegums.
0: Amanida amb llentia freda també està bé, no?
1: Claro, perfecte.
0: És xulíssim.
1: Ideal.
0: Ideal.
1: Sí, i a més li pots combinar amb la vitamina C, perquè la vitamina C és hidrosoluble, ojo, i si la bullim perdem part d'aquesta vitamina.
0: I ara vaig a preguntar, jo, això dels suplements... Perquè tu m'has esmentat zinc, vitamina C, jo veig que quan a vegades t'has refredat o el que sigui, tots els complements naturals que et recomanen sempre tenen aquests elements.
1: A veure...
0: I bé, no substitueix una dieta... Bé, això ja ho posen els...
1: Sí, clar.
0: Què en penses?
1: Què en penso? Em penso que li posem massa expectativa als suplements... Vale? Ens pensem que per prendre el suplement ja no ens constipem, ja no agafarem un refredat i ja estarem superforts i... Vale, el suplement pot ajudar quan l'alimentació és insuficient. Per exemple, persones que tenen jo que sé, una intolerància a la fructosa, que tenen el consum de fruita i verdura més limitat, o persones amb al·lèrgia als fruits secs, o persones que per una condició clínica no poden menjar els aliments que tenen principalment aquests nutrients, pues, en èpoques, per exemple, canvis d'estacions, ara l'arribada de la tardor, que hem de fortir el sistema immune, d'acord, doncs pues, posem aquest complement, saps? Però, per norma, quan ve el canvi d'estació, em prenc els suplements, no hi ha necessitat. Saps? És a dir, crec que fem un mal ús dels suplements. Ens els prenem com si... qui pren carmel, saps? Vaig a menjar un carmel, vaig a prendre un suplement. I per molt que sigui natural, no vol dir que sigui inocu. Vull dir, tu pots prendre un suplement natural i que tingui conseqüències per tu. Jo que sé, tots els laxants són naturals, saps? I són suplements. I què? I me'ls prenc i estic tot el dia al vàter. Vull dir... que sigui natural no vol dir que sigui inocu.
0: Sí.
1: Llavors, si tinc una mancança d'aquests nutrients perquè pel motiu que sigui menjo menys aliments rics en aquests nutrients, d'acord, busquem un suplement. Que ho vull fer perquè estaré més forta?
0: D'acord.
1: No. I després també has de mirar quin suplement és, perquè, clar, no és el mateix un multivitamínic que jalea real, saps? La jalea real no té evidència enlloc. No hi ha evidència de que la jalea real... Saps? Hi ha molts mites aquests de remedios caseros, saps? La mel per la gola... Escolta.
0: No t'ho acabes de creure, eh?
1: No, és que no m'ho cregui jo, és que no hi ha...
0: La fruita que m'has esmentat, per cert, entre àpats, per postres...
1: Quan vulguem.
0: Quan pot ser més efectiu?
1: No, quan vulguem.
0: D'acord, aquí no hi ha...
1: Si volem una mica més d'efectivitat, i molt agafat
0: entre
1: amb pinces...
0: Entre cometes, sí.
1: Al matí en dejú. Perquè pensa que si no hi ha res, saps? Perquè venim del dejú, hi ha menys interacció amb altres nutrients i amb altres...
0: Jo em prenc els kiwis en dejú. Veus? Kiwis.
1: Pues molt bé per l'absorció de fibra, la vitamina
0: sí.
1: C...
0: Sí,
1: clar. Sí. Si ho prens després dels àpats, bueno, està bé també, no hi ha cap problema, però pot haver una mica més d'interacció i una... bueno, una mínima afectació amb l'absorció. Jo que sé, el ferro competeix amb el calci, saps? Si menjo les llenties i després faig un iogurt, doncs potser el ferro de la llentia no l'absorbeixo tant com si me'l mengés amb una taronja, que és vitamina C, saps? Llavors, bueno, si volem màxima efectivitat, en dejú, però...
0: Molt bé.
1: No és tan significatiu.
0: Ho deixem aquí, doncs, Maria Merino. Moltes
1: molt
0: gràcies.
1: A tu.
0: Que vagi bé el cap de setmana llarg, eh?
1: Sí, igualment.
0: Molt bé. Fins divendres que ve, que vagi bé. Fem una pausa, de seguida tornem amb l'última hora del programa. No marxeu, eh?

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha definit la salut mental com un repte de país i ha admès que cal enfortir el Pacte Nacional sobre Salut Mental. Ha remarcat que el govern de la Generalitat l'ha dotat amb 25 milions d'euros, però ha apuntat un conjunt de polítiques que són igualment necessàries.
2: Aquesta acció directa no és suficient si no s'acompanya de polítiques que resolguin qüestions estructurals, com poden ser, per exemple, a causa de moltes de les dolències de salut mental. Parlo de la dependència, parlo també de l'accés a l'habitatge, sens dubte avui un dels àmbits on ens juguem en tots dos el benestar de milions de persones i on ens juguem també una societat més humana, més igualitària i més justa.
1: Ho ha dit en un acte aquest matí organitzat pel govern al Palau de la Generalitat per posar el focus precisament al Dia Mundial de la Salut Mental que es celebrarà demà. Tot plegat quan unes 20.000 persones han acomiadat també la Maria Carmen Abascal a Madrid amb una marxa fins al pis d'on va ser desnonada amb 87 anys. El seu cas s'ha convertit, com sentíem, en un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge i ha impulsat acampades i mobilitzacions arreu de l'Estat. La seva mort també ha accentuat la confrontació política amb retrets entre el PSOE i el PP i el rebuig dels populars per fer minuts de silencis en diverses institucions. I el Sindicat de Llogateres de Catalunya i la Confederació de Sindicats de Llogateres han fet una crida a fer un minut de silenci aquest migdia als centres de treball i d'estudi en record de la Mari Carmen, l'Olga i totes les morts provocades pel rendisme. A més, també ha convocat una manifestació a les 7 de la tarda des de Plaça Universitat sota el lema per l'Olga i la Mari Carmen, ni una mort més. I també un centenar de tractors es manifesten avui a Lleida, convocats per JARC, per protestar contra l'encariment dels costos de producció i reclamar mesures efectives a les administracions. Les columnes han arribat des de diferents punts, com Alfés, Alcarràs, Alguaire, Almenar, Macelles, Torre-serona i Vallfogona de Balaguer, i la mobilització ha començat a les 10 davant la delegació d'Hisenda. Amb el lema Fars de promeses buides, toca lluitar-ho al carrer. L'organització exigeix doblar de 20 a 40 cèntims per litre la compensació pel gasoil agrícola, reforçar els ajuts als fertilitzants, avançar la bestreta de la PAC i també aplicar rebaixes fiscals davant l'encariment de l'energia. I el Servei Català de Trànsit preveu que prop de 570.000 vehicles surtin des de l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 d'aquest migdia i les 3 de la tarda de demà, coincidint amb el pont del 12 d'octubre. A més, habilitarà carrils addicionals a l'AP7 i també hi ha previstes restriccions de mobilitat pels camions. També hi ha previstos més de 1.000 controls dels Mossos d'Esquadra que permetran reforçar la seguretat viària a les carreteres.
0: Notícies en xarxa.
3: Passen 3 minuts de les 11.
4: Informació local.
3: Aquests dies es commemoren les Jornades Europees de Patrimoni i per això avui s'ha organitzat aquí a la vila un recorregut per les rehabilitacions que s'han fet a edificis que són patrimoni de la vila. Els participants en aquest recorregut coneixeran les singularitats i la història de diferents edificis i com s'han rehabilitat. La trobada és a les 6 de la tarda, a punt de sortida des de la plaça dels Països Catalans. Avui a les 6 és una activitat oberta a tothom. I demà, Quolibet Grup Coral fa el concert Cors i Àries d'Òpera al Teatre del Foment, dirigits per Albert Santiago. Serà l'últim concert que dirigeixi Albert Santiago, que ha estat 3 anys i mig a la coral. Estaran acompanyats de dos solistes, la soprano Núria Vilà i el tenor Antoni Lliteres, i també acompanyats del pianista Josep Buforn. El concert és demà a les 7 de la tarda al Foment. L'entrada val 15 euros a taquilla i 12 anticipada al web Entràpolis, i a l'estanc Margarit i a l'estanc de la plaça també fan venda anticipada. I també recordem que s'ha convocat el concurs de dibuix i pintura Lluís Fises i Moreno, 21ena edició, concurs per infants i joves de 6 a 18 anys. Podeu presentar les vostres obres fins al 6 de novembre a la Federació Obrera, de dilluns a divendres al matí, i a la tarda podeu passar-hi. I el tema d'aquest any és el plantegen que què hi hauria darrere d'una porta que només tu pots obrir. A partir d'aquesta premissa, doncs aquests infants i joves poden fer el dibuix o pintura que vulguin i dur-la a la Federació Obrera. Les bases les trobareu a molinsderrei.cat, concurs Lluís Fises. I de la programació del Foment d'aquest cap de setmana, amb el festiu de dilluns, hi ha poca activitat. En aquest cas, el Foment programa per diumenge 11 d'octubre a les 6 de la tarda, ball. I també, abans de acomiadar, recordem les noves dates d'activitats que es van suspendre diumenge passat pel temporal. La bicicletada Miquel Torp i Joan es farà el 18 d'octubre, una ruta urbana de 6 quilòmetres, i la Festa dels Miquels es durà a terme el 25 d'octubre al carrer Sant Miquel. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui divendres és la farmàcia Lozano, que està al carrer Verdaguer 68.

0: Ja marxes, Biel? Si tot just acabes d'arribar.
1: Sí, àvia, ara aniré a agafar el bus, que he quedat amb els de la uni.
0: I no et surt car, això d'anar tan amunt i avall?
1: No, tinc la T-Jove i puc moure'm per tot arreu durant 3 mesos.
0: Això sí que és un bon invent.
2: La T-Jove permet als menors de 30 anys viatjar amb transport públic durant 90 dies per tota l'àrea integrada. Informa't en agent.cat/T-Jove o trucant al 012.
0: Ara entenc per què no pares mai per casa.
2: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: A Caprabo, la teva compra de sempre ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
4: Jo ja només demano ara al metge mitjançant l'aplicació.
5: I jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
4: A la nostra edat estem fets uns tequis.
6: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: Benvinguts al nostre restaurant. Us recomano unes novetats i propostes com a entrants per anar fent boca. De primer plat podeu tastar el dish de la setmana. Deliciós! De segon plat, un plat clàssic dels de tota la vida. I per postres, un viatge pel temps en tota mena de gustos. Una proposta del xef en persona.
8: Stereopop, amb Christian Vela. Els dissabtes a 10 del matí a 1 del migdia a Ràdio Molins de Rei.

0: Les 11 del matí, 9 minuts. Seguim endavant el Bon Dia i Bona Hora. Us hem explicat, entre altres coses, que aquest cap de setmana celebren les Jornades Europees de Patrimoni. I ara en volem parlar més a fons, perquè avui tenim un acte que s'organitza aquí a Molins de Rei, en el marc d'aquestes jornades, a les 6 de la tarda, amb un recorregut per rehabilitacions en edificis patrimonials de Molins de Rei. Punt de trobada a la plaça dels Països Catalans, com dèiem, a les 6 de la tarda. En parlem, a veure, aquí a l'estudi de la ràdio amb la Maria Eugènia Ripoll, que la coneixeu perfectament molts de vosaltres, treballant a Patrimoni del Consistori. Què tal, Maria Eugènia? Bon dia.
1: Molt bon dia a tothom.
0: Com estàs?
1: Bé, bé.
0: Sí? Ara feia dies que no coincidíem aquí a l'estudi.
1: Sí, la veritat és que sí.
0: I ara de seguida trucarem a l'Alessandro Scarnato, que és arquitecte i que, justament, ara explicarem en què consisteix, perquè d'entrada, per situar-nos, Maria Eugènia, m'ha explicat també que aquesta jornada és una iniciativa del Consell d'Europa i la Comissió Europea, que celebren fa moltíssims anys i que Molins de Rei també fa molts anys que hi participa d'alguna manera o altra, no?
1: Sí, exacte. És a dir, un any més, doncs l'Agència Catalana de Patrimoni Cultural impulsa les Jornades Europees de Patrimoni, que utilitzem les sigles GEP.
0: Sí.
1: Una iniciativa que, com bé dius, és del Consell d'Europa i la Comissió Europea, que se celebra ininterrompudament a Catalunya des de l'any 1991 i que està considerada l'activitat participativa més important d'Europa en relació amb el patrimoni cultural. I llavors, aleshores, cada any es tria un lema, i el lema d'aquest any és Patrimoni en risc, reviure, resistir i reimaginar. I que ja et deia que com és un dels esdeveniments culturals participatius més grans d'Europa i que ens ha permès al llarg d'aquests anys, des del 1991, anar proposant i realitzant activitats que donen a conèixer i a difondre el nostre patrimoni, ja no només a nivell internacional, o sigui, sinó també, sobretot, el que ens interessa és a nivell local.
0: Uh-huh. Llegia que és com la festa major del patrimoni, el que passarà aquest cap de setmana.
1: Sí,
0: eh? Perquè no estem parlant de Molins de Rei, evidentment, en aquest cas, però que hi ha un ventall de propostes.
1: Sí, perquè són tres dies, els dies 9, 10 i 11, doncs que diferents municipis, centres arqueològics, doncs, o zones patrimonials, elements patrimonials, doncs, proposen activitats, visites, tallers, el que sigui, cada un, doncs, itineraris, cada un, doncs, proposa el que considera més adient per difondre, doncs, el seu patrimoni. Llavors, és un bon moment per, a banda de conèixer la d'aquí Molins de Rei, que és la que volem explicar,
0: sí,
1: doncs, de poder utilitzar aquests dies per sortir,
0: clar,
1: i per veure quines propostes que està pendent en la pàgina web i està penjat, que quines propostes ens poden interessar, o si estem fora, doncs, a lo millor, en aquell lloc que estem fora, ens hem aprofitat per sortir aquests dies, doncs, segurament també hi ha una activitat que ens convida a fer i que ens interessa.
0: Molt bé. Podeu anar a la proposta que tenim a Molins de Rei avui i després al cap de setmana.
1: Sí, es pot entrar a la pàgina web de les Jornades Europees de Patrimoni i visitar, doncs, mirar a veure si hi ha alguna cosa que pot interessar.
0: En el cas d'avui, aquí a Molins de Rei, doncs,
1: sí,
0: punt de trobada a les 6 de la tarda a la, sí, plaça dels Països Catalans. Per fer què?
1: Bé, el que aquest any proposem, que cada any proposem coses diferents, doncs hem proposat un itinerari.
0: Sí. De fet, és un recorregut, no?, per rehabilitacions en edificis patrimonials, eh? Sí, sí. Sí. Que, aviam, ho fareu acompanyats de l'Alessandro Scarnato,
1: sí,
0: que és arquitecte,
1: sí,
0: i que ja ens està escoltant. Deixa'm el saludar. No, ara ha penjat. Bé,
1: sí,
0: ens ha penjat, cap problema.
1: Digues, sí, digues. Doncs, que és membre de la Comissió de Patrimoni Històric i Arquitectònic de Molins de Rei, que és, doncs, la comissió que tenim, que es va, diguéssim, constituir arrel del Pla Especial de Patrimoni Històric i Arquitectònic de Molins de Rei.
0: Uh-huh.
1: Aquest pla té per objecte identificar els conjunts, edificis i altres elements d'interès històric i o arquitectònic del municipi, per tal de garantir la seva conservació, la protecció i valoració. Doncs amb aquesta finalitat, el que s'ha pretès a l'hora de realitzar aquest pla, que està en vigor des del 2000, des de l'any 2000, o sigui que ja portem uns quants anys, no?, doncs és identificar els elements que s'han de preservar, que s'han de protegir, i quins són, no? I els interiors dels entorns d'interès històric, arquitectònic etcètera, no? Que hi ha alguns elements que puguin estar dins aquests interiors o aquest patrimoni que generi un impacte negatiu, doncs intentar doncs, minimitzar o eliminar, no? Uh-huh. Aleshores, doncs, en resum, doncs, aquest pla el que respon és a la necessitat de disposar d'una eina que permeti protegir, preservar i posar en valor els edificis singulars, característics o simbòlics que contribueixen a consolidar la imatge de Molins de Rei i que conformen el seu paisatge urbà, industrial i rural i la seva identitat. Perquè està el que és clar i que tots estiguem d'acord en pensar que el patrimoni és un factor important d'identitat per a una població, no? Uh-huh. Aleshores, aquest itinerari el que es planteja és que portàvem uns anys doncs, ja actuant doncs, en vigor el PEPA, i aleshores el que es vol explicar, que això ho explicarà millor l'Alessandro, sí, doncs és els edificis, les intervencions que s'han anat duent a terme. Però també hi ha alguns edificis que es van rehabilitar i es van fer intervencions abans d'entrar en vigor el PEPA, perquè els propietaris, promotors, arquitectes van tenir una sensibilitat que sense el PEPA doncs, van fer rehabilitacions veritablement interessants, no? I molt encertades.
0: A veure, saludem a l'Alessandro, que el tenim al telèfon. Sí, Alessandro, què tal? Bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Gràcies per acompanyar-nos, eh?
2: Gràcies a vosaltres.
0: Escolta, doncs explica'm, que seràs l'encarregat de fer el guiatge, com tens concebut doncs, aquest recorregut que fareu aquesta tarda i quin és l'objectiu o objectius que us heu marcat?
2: Doncs l'objectiu és ensenyar, com deia l'Eugènia, algunes de les actuacions que s'han dut a terme sobre alguns edificis que han doncs, adquirit una situació molt millor que abans gràcies a una rehabilitació curosa feta mitjançant les eines que el PEPA ha anat posant a l'abast de la ciutadania, professionals, promotors i constructors, que quan toquen el patrimoni doncs ara ja tenen la possibilitat de disposar d'informacions i indicacions que des de l'Ajuntament donen unes direccions per evitar que aquest patrimoni es faci malbé i perdi legibilitat. Perquè al final no es tracta d'un patrimoni que s'ha de conservar per poder fer unes fitxes d'arxiu, sinó per contribuir a la construcció d'una identitat i d'una imatge de la ciutat, com deia Eugènia, que és una de les finalitats que la protecció patrimonial té cada cop més en els darrers anys. En les darreres dècades ja no estem parlant de preservar patrimoni només per musealitzar-lo, sinó per activar-ho dins de les dinàmiques urbanes.
0: Uh-huh. Molt bé, i dins d'aquest itinerari, Alessandro, veig que fareu com unes 9 parades a partir de la plaça dels Països Catalans, eh?
2: Sí, correcte. Són actuacions que considerem exemplars perquè s'han dut a terme d'una manera que ens fa molt de goig per veure la millora que s'ha vist en aquests edificis. Sí. Hi ha casos desgraciats que s'han recuperat, hi ha casos d'edificis que tenien un estat de conservació lamentable i que han aconseguit doncs, tornar a una eficiència que fins i tot visivament es pot apreciar, i hi ha casos d'edificis que no eren gaire coneguts per la manera en què s'havia anat evolucionant la seva història, però gràcies a una intervenció curosa i a una documentació que sempre és a la base d'aquestes operacions rica i ben feta, doncs ara contribueixen en aquesta construcció de la identitat de la vila.
0: Uh-huh. Maria Eugènia, quins exemples podríem trobar en aquest recorregut? Hi ha des d'equipaments com Caramallí, per exemple,
1: sí, això,
0: amb cases també particulars, eh?
1: Sí, sí, sí, això t'ho pot explicar millor sí. L'Alessandro, perquè és ell el que ha muntat el recorregut.
0: Bé, bé,
1: sí.
0: Doncs Alessandro, a veure, que veia doncs, cases particulars com, per exemple, Cal Tarragó, que és una de les primeres
2: sí,
0: aturades
2: sí,
0: que fareu,
2: no,
0: oi?
2: Sí, sí, no falten casos en què es veu perfectament que gràcies a les eines del PEPA, tant el promotor com el constructor i l'arquitecte han sabut entendre l'edifici i fer una intervenció que no desnaturés la seva identitat i la seva naturalesa i que permet una llegibilitat d'aquestes peces arquitectòniques molt millor. Can Ametller és un cas, jo crec, que prou exemplar, perquè està a l'abast de tothom, és molt visible. Hi ha un cas que a mi m'agrada particularment, que és el cas del carrer Major, on una façana que era pràcticament muda, que no tenia res que pogués aparentment despertar interès, doncs se n'han recuperat els esgrafiats i ara és una joia a dins del carrer. És una peça que jo crec que s'ha recuperat molt bé. És exemplar també de que si hi ha la sensibilitat, gràcies a aquestes noves eines, els professionals implicats poden treure uns resultats absolutament inesperats per a la majoria de la ciutadania, que evidentment, com que no està especialitzada, de vegades no veu el que s'amaga darrere de el que són edificis que estan en males condicions. Però precisament aquesta és la finalitat del PEPA, no? Posar a l'abast de la ciutadania unes eines que permetin recuperar tot allò que en un determinat moment es troba per al pas del temps en una situació crítica, o que potser no està en una situació crítica, però com que hi ha noves operacions immobiliàries que es poden fer, perquè és normal, és la vida de la ciutat que tira endavant aquestes coses, doncs hi ha un moment que es posa el dubte. I què fem amb el que ja tenim? Doncs en aquest cas és una reconsideració d'aquestes realitats per poder-les incorporar dins del desenvolupament de la vila.
0: El recorregut, bàsicament, estem parlant que parteix del plaça dels Països Catalans, Verdaguer, a plaça Ajuntament, tot el carrer Major, i acabaríeu a Passeig Pi i Margall i la carretera, oi?
2: Sí, a l'Avinguda Barcelona, sí. Exactament. Arribarem fins a l'Avinguda Barcelona per veure algunes d'aquestes actuacions, algunes que són més vistoses, perquè són edificis que tenen tota una volumetria que té prou presència, no? Parlem de Cal Tarragó, però parlem també de l'últim edifici que veurem a l'Avinguda Barcelona 58, i d'altres que, en canvi, s'ha de mirar amb una mica més d'intenció perquè estan més, diguem-ne, absorbits dins del teixit urbà. Sí. Però són unes etapes que permeten tenir, jo crec, una mirada interessant per als molinencs sobre la seva vila, descobrint actuacions que sovint passejant o anant corrents en el dia a dia mirem molt, molt ràpidament. En canvi, aquesta és una invitació a la reflexió sobre com la ciutat ha anat mirant a si mateixa i millorant la manera d'actuar.
0: Molt bé, i m'imagino, doncs, a cada lloc fareu una aturada i una explicació oportuna teva, no?
2: Sí, el que faré serà fer 5 cèntims del que és l'edifici, però sobretot entrar dins del que és l'actuació que s'ha fet, o sigui, com ha actuat aquest pla de protecció patrimonial. Però sí, farem unes aturades que faran el recorregut més entretingut i explicarem aquests casos.
0: Molt bé, deia la Maria Eugènia que formes part de la Comissió de Patrimoni Històric
1: i
0: Arquitectònic. El PEPA,
1: sí.
0: Expliquem una mica què és la vostra tasca, diguem, dins la diària o més quotidiana dins d'aquesta comissió.
2: La comissió és, com passa a molts municipis de Catalunya, una eina que té l'Ajuntament per fer, diguem-ne, operatives les indicacions que venen del Pla de Protecció del Patrimoni Històric, que altrament es quedaria senzillament com un document de paper més. En canvi, aquí hi ha una comissió que es reuneix un cop al mes per prendre decisions o, com a mínim, per donar indicacions de cara a el que són els òrgans tècnics de l'Ajuntament, i aquesta comissió treballa sobre les bases que els dona la ponència tècnica, que és l'equip de tècnics que examina tots els projectes que arriben i que tenen una implicació patrimonial, mira quina mena de situacions es produeixen, si hi ha alguna cosa que convé discutir a nivell de comissió o si ja podem donar una resposta en aquest primer nivell. Jo participo en representació del Col·legi d'Arquitectes, que té una agrupació dedicada al patrimoni, que és la DIPA, I la DIPA doncs, fa aquest servei per moltes viles de Catalunya, i en el cas de Molins és una de les diguem-ne, més interessants, en el sentit de que s'ha entomat amb molta energia aquesta tasca de coneixement i defensa del patrimoni, i crec que està donant bons resultats, perquè cada cop més veiem que pot ser una mica paradòxic, però cada cop més no cal entrar tant a discutir, perquè ens arriben projectes que ja comencen a recepir aquesta nova sensibilitat, aquesta cura, aquesta atenció, i per tant ja no és una tasca de protegir de forma dura i pura perquè hi ha una agressió, sinó d'acompanyar perquè hi ha una sensibilitat cap a aquesta realitat patrimonial que ara s'està començant a veure d'una forma molt més difosa.
0: Mm-hmm. Molt bé. Recordem que també hi ha diversos graus de protecció, no?, segons establia el Pepa. Maria Eugènia, si algú té algun dubte, que jo crec que aquestes alçades ja molta gent ho coneix, què recomanaries que fes, doncs?
1: Bueno, que es dirigís doncs, als serveis tècnics de l'Ajuntament,
0: sí,
1: i demanés informació pel dubte que tingués.
0: Tot i que això suposo que deu estar penjat, no?
1: Sí, sí, el PEPA està penjat i poden consultar-ho, vull dir, a la pàgina web de l'Ajuntament, i poden consultar-ho, però si tot i així doncs, no acaben, perquè de vegades dius no acabo, si el meu cas s'adapta o com l'haig d'enfocar amb el PEPA, doncs, bueno, sempre es pot posar en contacte.
0: Molt bé. I anant una mica aquest cap de setmana, Alessandro, com valores aquestes jornades europees de patrimoni, que dèiem al començar, que llegia un titular que són com la festa major del patrimoni, i que fa tantíssims anys doncs, que s'organitzen a molts indrets, no?, d'Europa.
2: Són una iniciativa absolutament preciosa, perquè és una ocasió un cop a l'any per poder aplegar interessos tant de les persones que sempre s'ocupen d'aquests temes com dels que per raons vàries no s'interessen gaire, però un cop a l'any sí que s'hi apropen i participen en aquestes visites que tenen aquest punt de divulgació que és necessari per poder fer aquesta tasca de sensibilització. I jo crec que és una cosa molt important que es continuï proposant any rere any aquesta cita, i Molins jo crec que ho fa bé, perquè cada cop hi ha molta participació i espero que durant molts anys encara sigui així. I a més, en treu en profit sobretot les viles, diguem-ne, mitjanes, petites, o les que no són les grans metròpolis, perquè són les que normalment, com que no es consideren destinacions turístiques fortes, doncs el patrimoni sovint no és tan conegut, o és conegut només en els casos d'un o dos coses més rellevants que poden haver-hi. Però són jornades que tenen precisament aquesta visió una mica més general de mirar el territori d'una manera que es pugui entendre i apreciar la qualitat patrimonial de tot el que és el territori, i no només el castell, quan en una vila hi ha un castell, o la catedral, sinó, tal com veurem aquesta tarda, aquest vespre, cases, façanes, petites actuacions que es van fer en

0: l'activitat d'aquesta tarda i el punt de trobada és a les 6, a l'hora de les 6, sí? A la plaça dels Països Catalans.
1: Molt bé. Doncs, Alessandro Scarnato, moltes gràcies per acompanyar-nos també aquesta estona.
2: A vosaltres.
1: Una abraçada i que vagi bé el recorregut. Gràcies.
2: Us esperem.
1: Fantàstic. I gràcies també a Maria Eugènia Ripoll, la tècnica gràcies. De patrimoni del Consistori, que doncs, ens ha acompanyat per parlar de les Jornades Europees de Patrimoni i aquest acte que tenim a les 6 amb inici a la plaça dels Països Catalans. Anem a escoltar la música del Manu Guix. Ens canta Un satèl·lit orbitant i de seguida tornem amb el Manel Borrego.

Passa un minut i mig de 11:15, passem d'un Manu a un altre Manu, del Manu Guix al Manel Borrego, al Manu Borrego. Passen 2 minuts, com deia, 11:15, i entrem al Molins en Mata.

0: Molins amb Mata és aquest espai que compartim els divendres a aquesta hora, aquesta temporada, amb el Manel Borrego. Què tal, Manel?
1: Bon dia, Oriol.
0: Avui
1: bon dia
0: a tothom. Ja, eh?
1: Avui amb jaqueteta, sí. Jo sóc fredolic i aquest dematí, ja ahir confesso públicament que ahir al vespre vaig posar una mica la calefacció.
0: Sí?
1: Sí, a 21, però com que la temperatura de casa estava a 23... Sí. Doncs vaig haver de posar-me un pijama.
0: A veure, en aquest espai anirem parlant també del Molins de Rei del passat.
1: Sí.
0: I ja ens vas anunciar la setmana passada que ens volies parlar de Cal Quimet dels Ous avui.
1: Sí, això mateix. A Cal Quimet dels Ous, aquesta informació s'ha contrastada perquè la meva font ha estat el Josep Galceran, el fill del Quimet dels Ous. De fet, el Josep

0: Pep Galceran els seus amics, tot i dir-se Josep, sí, li diuen Quimet, i la seva dona, l'Empar, qui saludo, que sé que ens està escoltant,
1: molt bé,
0: doncs ella li diu Quimet i es diu Josep. Doncs,
1: doncs som-hi,
0: a veure, és una mica enrevessat, però intentaré posar ordre. Aquest establiment, que estava situat al carrer Major 49, va ser regentat pel senyor Joaquim Galceran Marçà i la senyora Maria Vilà Camproví, que era de Cal Carboner, del carrer Major 12. Aquests dos, aquest senyor i aquesta senyora, eren els pares del meu amic, del Josep Galceran.
1: Uh-huh.
0: Era un comerç local dedicat a la venda, primer, de conills i pollastres i també de fruites i verdures, que procedien en molt bona part del senyor Josep Garriga, de Cal Negre, i d'altres pagesos de Molins de Rei. El Quimet dels Ous, pare, insisteixo, perquè el Quimet, fill, mm-hmm, el Quimet dels Ous, pare, es va morir al camp d'una embòlia o infart cerebral quan estava fent de pagès, estava treballant al camp, i allà va patir aquesta embòlia i va morir. Després de la mort del Quimet, la seva dona, la Maria, continua el negoci familiar, tot venent ous, verdures, i remarquen la llet, tenien la llet ram de vidre, ampolla de vidre, no sé si la... No sé si la recorda algú, però era famós aquell comerç perquè era pràcticament l'únic comerç que tenia la llet ram en vidre. La Maria Vilà, continuem, la dona d'en Quimet dels Ous, era la germana del recader, conegut com a ordinari. Això, les persones més grans de Molins de Rei segur que saben del que estic parlant. El matrimoni va tenir dos fills, el Josep, que comentava, i la Montserrat Galceran Vilà, que viu al carrer Major. El que va ser la botiga és ocupat en l'actualitat per un bar regentat per una família xinesa. Aquell bar durant molt temps,
1: sí,
0: el va portar el Manel.
1: Del Club del Cafè.
0: Això mateix. I aquest bar, això, en aquests moments, fa temps que està ocupat per una família xinesa. El Quimet dels Ous va néixer a Can Revella, a la masia de Can Revella, on els seus pares eren els masovers. En aquells moments, Can Revella era propietat del senyor Boix. La mare d'en Quimet també treballava fent de masovera, en aquest cas, al carrer de l'Església, aquesta masia tan xula que hi ha amb aquell fanal tan guapo a la façana de la masia. Quan va morir el seu home, el masover de Can Revella es va quedar vidu, perdó, el masover de Can Revella, llavors aquesta senyora, la mare d'en Quimet, es va quedar vidu amb tres fills. El petit era el Quimet. El senyor Vilà de Cal Francisquet, el que va ser la pastisseria Roca,
1: sí,
0: que té aquell edifici, aquella façana tan, que a mi m'agrada molt, es va casar amb una tia d'en Quimet. Vull dir que al final tot Molins de Rei en aquells moments era una mica endogàmic i totes les famílies es casaven entre ells i llavors en aquest cas el senyor Vilà de Cal Francisquet va ser qui va traspassar el negoci de d'ous al Quimet i el va situar al carrer Major 49, com ha quedat dit. Aquest comerç singular tanca quan la Maria, la dona d'en Quimet, es jubila i en no ve relleu generacional ni per part del Josep ni per part de la Montserrat. El Josep, pel qui el coneix, sabe que ell treballava als laboratoris Bander, on va compartir feina laboral amb la meva germana gran, la Remei,
1: uh-huh,
0: i ni tampoc per la seva germana, per la Montserrat. La Maria Vilà, la vídua i mare del Josep i la Montserrat, va continuar vivint al carrer Major 49 fins que va morir. I l'insult en
1: sí,
0: català que us proposo avui i que intento que tingui a veure una mica amb el tema del que hem parlat,
1: sí,
0: en trobem dos. Un de més suau i l'altre una mica més pesat, una mica més fort. El primer seria: tens més ous que cervell i ja és dir. I el segon diu: ets tan curt de gambals que fins als teus ous tenen més criteri que tu.
1: Que seria una mica el més fort, eh?
0: Això és costumari català, eh? No me'ls invento, s'ho prometo, que ni és sia... No, en sèrio, ni és sia, ni és... O sigui, és costumari català, que busco insults en català,
1: sí.
0: El costumari català del senyor Amades, i m'apareixen aquests insults. A veure, jo dic insults, però en tot cas serien... frases fetes, conegudes del costumari català.
1: Molt bé, doncs fins aquí a la història, eh? Aquest recorregut de Cal Quimet dels Ous.
0: Sí.
1: Vols avançar què farem la setmana que ve?
0: Sí, la setmana que ve farem a Cal Límpia, el Jordi
1: Home,
0: Borrea,
1: per favor.
0: Que és un clàssic, a més va ser, si la memòria no falla, va ser el guanyador,
1: sí, aquest any,
0: bé, eh?
1: Aquest
0: el Premi
1: any.
0: Trajectòria, sí. Dels Premis Ràdio Molins de Rei. Doncs la setmana que ve farem a Cal... És conegut com a Cal Límpia, no sé si el nom oficial
1: sí.
0: És Cal Límpia, sí, i en tot cas el seu titular, el Jordi Gurrea, i la seva dona, que si la memòria no falla és la Montserrat, oi? I llavors farem a Cal Límpia.
1: Molt bé.
0: Que aquí la font és... principalment de l'Àngel Beumala, que va fer una entrevista molt llarga en el bon sentit de la paraula, eh? El
1: sí.
0: Que es diu una entrevista en profunditat que li va fer pel llaç, i en tot cas li agraeixo al Jordi Beumala, ho dic bé? Sí.
1: A l'Àngel
0: Beumala, fill del Joan, que en tot cas la seva font principal serà la seva entrevista publicada al Jazz.
1: El Manel ha obert ara el dispositiu mòbil, perquè suposo que em vols parlar del concert de demà, vols dir? O
0: sí,
1: què?
0: Si voleu complementem, perquè...
1: Tens entrades ja?
0: Tinc entrada, i a més m'ha passat una anècdota.
1: A veure, de Qualibet Grup Coral, que actua demà al...
0: Demà a les 7 de la tarda,
1: sí.
0: El Qualibet Grup Coral, sí. Fa un concert,
1: sí.
0: De...
1: cors i àries d'òpera.
0: Això mateix. Llavors hi haurà la coral Qualibet de Molins de Rei, que serà acompanyada, la coral Qualibet, per Núria Vilà, soprano, Antoni Lliteres, tenor, Josep Bufforn, pianista i repertorista, i l'Albert Santiago, que és el director de Qualibet Grup Coral. I l'anècdota que m'ha passat és que jo vaig anar a l'estand de la plaça de l'Ajuntament, compro l'entrada anticipada, 12 euros, a taquilla es prendrà 15 euros,
1: sí.
0: I la vaig perdre. No sé què n'he fet amb ella. I vaig tornar a l'estand de la plaça de l'Ajuntament a comprar-ne una altra. Per tant, que sàpiga Qualibet Grup Coral... que a l'entrada de 12 euros al servidor li ha costat 24 euros, però només per culpa meva. Però en tot cas, que quedi constància la meva aportació extraordinària,
1: sí.
0: Quan li vaig grup coral.
1: Pensava que volies fer una crida per si algú l'havia trobat.
0: No, i si algú l'ha trobat, que l'aprofiti.
1: Que la gaudeixi,
0: Això mateix. Jo estic encantat d'aportar una part del meu sou de jubilat, a Qualibet Grup Coral, i per tant a la cultura de Molins de Rei.
1: Molt bé, per cert, parlant de música, que el divendres ens explicaves que anaves a veure la Traviata, no? Al Palau de la Música,
0: sí.
1: Com va anar?
0: Jo havia vist la flauta màgica del Jaume Villanueva, que a mi personalment em va costar. Vaig veure una versió de Carmen que em va agradar més que la flauta màgica, perquè la Carmen que fa el Jaume Villanueva és una Carmen xula. Però la Traviata va ser espaterrant. O sigui, la Violet de la Traviata del Jaume Villanueva és una soprano de Líbia, que em va dir el Jaume, és de Líbia i viu a la Sagrada Família. I fa una Violet, que és el paper principal, en sèrio, espaterrant, eh? Li vaig dir, hòstia, Jaume, dic, quina cosa més guapa heu fet. La Violet està espectacular, i el que fa de pare de l'amant de la Violet, que no recordo el nom, però el que fa de pare del... que seria el sogre de la Violet, és un baix que és boníssim. O sigui, En sèrio, eh? Em va agradar moltíssim. Vaig anar acompanyat de l'Anna Planas, sí, l'excompanya laboral, perquè jo ja no pertanyo al ram dels treballadors de l'Ajuntament de Molins de Rei, passat a dependre de l'Estat, i és una versió que recomano molt de veure-la, perquè, com vaig comentar la setmana passada, el Jaume Villanueva en aquests moments té en cartera el Palau de la Música, la flauta màgica de Mozart, la Carmen de Bizet i la Traviata de Verdi, i les va alternant al Palau de la Música Catalana, i aquesta versió que fa de la Traviata és molt, molt, molt boníssima, em va agradar molt.
1: Que ja vam comentar que a ell li agradaria, em consta, no? Venir aquí al Foment...
0: Sí, jo ja em sap greu, perquè... Sí. El Jaume té moltes, ja ho vaig comentar, té moltes ganes de portar alguna òpera a Molins de Rei, i ho ha intentat amb el Foment Cultural i Artístic, ho ha intentat amb l'Ajuntament. Ja sabeu, tu saps que el Jaume Villanueva és molt amic del Joan Domènech,
1: sí,
0: que és el company sentimental de la Núria Artés, assessora de l'alcalde, i em consta que la Núria Artés també...
1: A punt rosa.
0: Sí, sí, sí, això és a punt sàlvame.
1: A punt sàlvame.
0: I em consta que la Núria Artés també ho està intentant, i no sé si algú que ens escolti pot donar un cop de mà al Jaume Villanueva perquè alguna de les seves tres òperes les puguem gaudir a Molins de Rei. Doncs el Jaume Villanueva és una persona molt agraïda i estaria molt contenta.
1: Molt bé, doncs ho deixem aquí, Manel Borregó.
0: Gràcies, Oriol.
1: Gràcies, que tinguis un bon cap de setmana llarg.
0: Bon cap de setmana llarg, això mateix. Ens retrobem la setmana que ve.
1: Molt bé, que vagi bé.
0: Gràcies.
1: Seguim mig minut i seran 3:15.

0: Llibres que van canviar el món, un divendres més acompanyats de la Glòria Massana, per tancar el programa. Hola, Glòria, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Què tal, com estàs?
1: Molt bé.
0: Sí?
1: Sí.
0: Molt bé, doncs avui ens portes Frankenstein.
1: Avui...
0: Anem tornem, de clàssics, eh?
1: Avui tornem a tocar un llibre que potser ja n'hem parlat alguna vegada, però quan parlàvem de les dones que escriuen, etc, etc, però sí que és un llibre doncs, que va canviar també el transcurs, no?, de la literatura per recordar una mica, contextualitzar, és l'autora és la Mary Wollstonecraft Godwin, que de fet és la filla de la pionera feminista que no fa masses programes vam parlar d'ella, que era la Mary Wollstonecraft, que és l'autora precisament de La vindicació dels drets de la dona. Va escriure l'obra al costat de la seva parella, el poeta Percy Shelley, d'aquí li ve el nom de Mary Shelley, és a dir, va agafar el nom del marit, i doncs durant la creació, no, ja el mateix procés creatiu de la obra ja en si ja és molt, molt poètic, perquè durant el fred i plujós estiu del 1816 a Suïssa, concretament Lord Byron, el poeta, va raptar els seus amics, entre els quals s'hi trobaven la Mary Shelley i el seu marit, el Percy Shelley, a escriure la millor història de fantasmes. D'aquell desafiament van néixer dos clàssics, de fet, dos clàssics gòtics, que són, per un costat, El vampir, del John Polidori, i per l'altre costat, El Frankenstein, de la Mary Shelley. S'ha de contextualitzar l'època, perquè de fet la Mary, l'autora es va inspirar precisament en els experiments de Luigi Galvani, el que s'anomenava com el galvanisme, que era la demostració que el corrent elèctric, que l'electricitat podia moure els músculs dels cossos morts, cosa que s'havia exhibit a més públicament a Londres el 1803, és a dir, que era una cosa de la que se'n parlava molt i de la que hi havia doncs, molta, molta polèmica. Així doncs, ella es va inspirar doncs, en aquest experiment, i d'aquí sorgeix aquest Frankenstein, no?, aquest monstre que està fet de parts mortes i que l'home, un home, un científic li dona la vida, no? Es va publicar anònimament el 1818 i va rebre crítiques dividides des de la, sobretot, clar, per la seva temàtica, però també s'ha de dir que a la vegada va ser un èxit de públic immens, i de fet en 3 anys ja s'adaptava als teatres de Londres, només en 3 anys després de la publicació. O sigui que, és a dir, va ser una obra que va ser un trasbals. Com a curiositats de l'obra, és una estructura epistolar, de fet, la història s'emmarca en aquestes cartes del capità Walton des de l'Àrtic, a més, un paisatge de gel que simbolitza l'aïllament extrem dels personatges, i a diferència de les adaptacions cinematogràfiques on la criatura gairebé no parla, i de fet en les adaptacions cinematogràfiques veiem un monstre, entre cometes, bastant, podríem dir que naïf, o fins i tot diríem com no gaire espavilat, no? En el llibre el monstre és cult i aprèn a llegir amb clàssics com El paradís perdut de Milton, expressa un dolor moral molt profund, és a dir, que en el llibre el monstre és un altre tipus de monstre, no? I és molt interessant també com les diferents adaptacions i el diferent moment han volgut potenciar una imatge d'aquest monstre, no?, segons el moment social. I la criatura no només busca un igual o una companya, que és quan Frankenstein, que és quan el doctor Frankenstein, horroritzat, li denega aquesta petició, i és llavors només en aquest moment, és a dir, en el moment en el que el seu doctor, no, el seu creador, no el tracta com un igual, quan el monstre busca venjança, és a dir, no la busca perquè sí, no?, sinó perquè se sent rebutjat i traït pel monstre. Aquesta obra, per què és important? Per què la destaquem en aquests llibres que han canviat el món? Doncs bàsicament perquè és considerada la primera gran novel·la, per entendre'ns, de la ciència-ficció moderna, perquè planteja una novel·la en què la ciència, allò que pot fer avançar-se, allò que pot fer la ciència, és bàsicament una part de l'argument, no? També perquè per primera vegada apareixen dilemes ètics que en són molt, molt actuals. iguals. És a dir, fins aquell moment, en tota la literatura sempre hi ha hagut dilemes ètics, però en aquest moment el dilema ètic és per primera vegada, i això ja no deixarà de ser així fins a l'actualitat, no?, que estem vivint ara, per primera vegada és doncs, aquest debat entre els límits de la tecnologia, de la ciència, de la biotecnologia, la intel·ligència artificial i aquest límit de tot el que ens permet fer aquestes eines i la responsabilitat de la ciència, no?, quan, entre cometes, juga a ser Déu, que és del que se l'acusa doncs, en aquest moment doncs, el doctor Frankenstein. I doncs, aquest tema, en aquell moment, absoluta i profundament trencador, és un tema que ens està acompanyant i jo crec que actualment amb més força que mai.
0: Tenim diverses adaptacions d'aquesta obra al català, eh?
1: De fet, n'hi ha moltíssim. Us haig de dir que el títol original ens ha quedat Frankenstein, que ja per si és meravellós i això ja ens demostra la potència, no?, d'aquest monstre, que ja gairebé és una figura. Utilitzem la paraula frankensteinià per dir qualsevol cosa, no? Però el títol original és Frankenstein o el modern Prometeu, no?, que era aquesta alegoria amb aquest mite clàssic. És un dels llibres, podríem dir, que més reeditats, adaptats, estudiats, capgirats, refets de la història de la literatura. I la versió en català, per exemple, tenim una bastant nova, tenim des de l'Edicions La Magrana, una traducció de Xavier Pàmies, Edicions, havia en Edicions i una traducció també de Quim Monzó, és a dir, un molt llarg, etc.
0: Molt bé.
1: I, si et sembla, el fragment que avui porto per tastar, entre cometes, aquest clàssic, és un fragment del capítol 5 de la novel·la, on precisament el Víctor Frankenstein, que és el científic, descriu el moment exactament, el moment a la nit, en el qual la criatura pren vida i l'horror immediat que el domina en veure el seu resultat, que aquest em sembla que és un dels moments més potents i més bells, tant de la novel·la, que us la recomano moltíssim, la gent que només coneix Frankenstein pels llibres, perquè la novel·la realment té una... Té una dimensió que en les pel·lícules, doncs, potser sí que si agafem totes les adaptacions de Frankenstein trobem els elements que té la novel·la, però la novel·la té una dimensió estratosfèrica.
0: Va ser en una freda nit de novembre quan vaig veure coronats els meus esforços. Amb una ansietat que gairebé fregava l'agonia, vaig reunir els instruments que m'havien de permetre infondre una lúspida de vida a la cosa inerta que jau als meus peus. Ja era la una de la matinada. La pluja picava desoladament contra els vidres i la meva espelma gairebé s'havia consumit quan a la llum de la flama que moria vaig veure com la criatura obria un ull groguenc i descolorit. Va respirar profundament i un moviment convuls li va agitar els membres. Com puc expressar les meves emocions davant d'aquesta catàstrofe? O descriure l'engendre que amb tant d'infinit treball i cura m'havia afanyat a formar? Els seus membres eren proporcionats i havia seleccionat les seves faccions per ser belles. Belles, Déu meu! La seva pell groga amb prou feines cobria la xarxa de músculs i artèries que hi havia a sota. El seu cabell era negre, brillant i fluid. Els seus dents d'una blancor de perla. Però aquests luxes no feien més que produir un contrast més horrible amb els seus ulls apagats, que semblaven gairebé del mateix color que les òrbites de to blanquinós en què estaven fixats, la seva pell arrugada i els seus llavis drets i negres. M'havia privat de descans i de salut. Ho havia desitjat amb una ardència que superava molt la mesura, però ara que ho havia aconseguit, la bellesa del somni desapareixia i un horror i un fàstic desconeguts m'omplien el cor.
1: Doncs en aquest moment ja veiem, no?, aquest contrast i aquest rebuig que és gairebé immediat en el qual doncs, aquest científic que juga a ser Déu, no? Veu la criatura que ha creat, no? I també l'atmosfera gòtica de tota la narració, i aquí doncs veiem això, no? Els grans temes, no? Que és la buidor de l'ambició desmesurada, què queda després d'aconseguir una cosa amb la que un ha somiat febrilment, aquesta atmosfera gòtica que us parlàvem, la pluja, la nit fosca, l'espelma, la casa encantada, i un tema que és una constant també, i és l'abandonament del pare, és a dir, l'origen del mal no és la criatura en si, i aquest és un, podríem dir que és gairebé una màxima en tot el cinema de terror, amb la literatura de terror, que l'origen del mal no és la criatura en si, sinó el rebuig i l'aïllament al qual el condemna el seu propi creador, en aquest cas, o podríem fins i tot dir la societat, no?
0: Interessantíssim, doncs avui aquests llibres que van canviar el món, Frankenstein de Mary Shelley. Moltes gràcies, Glòria.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Bon cap de setmana.
1: Igualment.

Amb la música dels Ginestà tanquem el bon dia i bona hora d'aquest divendres 9 d'octubre. Us hem acompanyat la Eli Arjona, el Roger Tuset i la Sílvia Artés i un servidor, l'Oriol Romeu. Ara us deixem amb la remissió del programa Parlem de Còmics, després de les notícies, amb el Pau Moratalla. A partir d'aquí, l'informatiu Molins de Rei al dia a partir de la una, i després notícies en xarxa, la migdiada i la programació pròpia d'aquesta casa a partir de les 4. Atenció, que tenim el directe del Xavi García i tot el seu equip, tal com raja avui de 5 a 8 del vespre, que tenim l'última volta amb l'Arnau Santero i la Joana Forner, també en directe de 8 a 9, i a partir d'aquí la resta de programació. Recordo que dilluns no farem programa, és festiu, però que podeu escoltar aquest especial del Tot Teatre amb el Dani Pasqual, que ha preparat de 8 a 10 del matí, també en remissió de 8 a 10 del vespre, que tenim la proposta del Teatre a la Ràdio Recordant Lorca a les 10 del matí i a les 6 de la tarda, que tenim els Restes de Sèrie com cada dilluns de 12 a 1. Farem remissió també del Rebombori amb el Pau Batista a la 1, remissió de l'Helena Mbac a les 4, La Veu amb la Margarida Casadesús, que han registrat especialment per l'ocasió, a les 5, i a partir d'aquí remissió també del Jazz Club de Nit i amb bo d'orquestra per cloure la programació especial del dilluns 12 d'octubre. Us desitgem un molt bon cap de setmana. El bon dia i bona hora. Tornem dimarts a les 8 en punt del matí. Que vagi molt bé.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha rebutjat de moment investigar el PSOE en el cas Leire, tal com havia demanat el PP, personat com a acusació popular. En una interlocutòria, el magistrat considera que encara no hi ha un principi de prova suficient per atribuir al partit la condició d'investigar, tot i que admet que els fets podrien presentar en abstracte una aparença delictiva. Pedraz sosté que abans cal practicar diligències pendents, com ara l'anàlisi de la documentació requisada a Ferraz i la declaració de l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán. El jutge vol aclarir, entre d'altres qüestions, si hi va haver pagaments a l'exmilitant socialista Leire Díez, qui els va ordenar, amb quina finalitat, i si tenien connexió amb comptes del partit. Un cop completades aquestes diligències, l'Audiència Nacional decidirà investigar si investiga o no el PSOE com a persona jurídica. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, avui ha definit la salut mental com un repte de país i ha admès que cal enfortir el Pacte Nacional sobre Salut Mental. Ha remarcat que el govern de la Generalitat l'ha dotat amb 25 milions d'euros, però ha apuntat un conjunt de polítiques que són igualment necessàries.
2: Aquesta acció directa no és suficient si no s'acompanya de polítiques que resolguin qüestions estructurals, com poden ser, per exemple, la causa de moltes de les dolències de salut mental. Parlo de la dependència, parlo també de l'accés a l'habitatge, sens dubte avui un dels àmbits on ens juguem tots dos el benestar de milions de persones i on ens juguem també una societat més humana, més igualitària i més justa.
1: I en aquest sentit, el Sindicat de Llogateres de Catalunya i la Confederació de Sindicats de Llogateres Estatal han fet una crida a fer un minut de silenci ara al migdia als centres de treball i d'estudi en record de la Mari Carmen, l'Olga i totes les morts provocades pel rendisme. A més, també s'ha convocat una manifestació a les 7 de la tarda des de la plaça Universitat sota el lema "Per l'Olga i la Mari Carmen, ni una mort més". I també un centenar de tractors es manifesten avui a Lleida, convocats per JARC, per protestar contra l'encariment dels costos de producció i reclamar mesures efectives a les administracions. Les columnes han sortit des del FES, Alcarràs, Alguaire, Almenar, Almacelles, Torre-serona i Vallfogona de Balaguer, i la mobilització ha començat a les 10 davant la delegació d'Hisenda. Amb el lema "Fas de promeses buides, toca lluitar-ho al carrer", l'organització exigeix doblar de 20 a 40 cèntims per litre la compensació pel gasoil agrícola, reforçar els ajuts als fertilitzants, avançar també la bestreta de la PAC i aplicar rebaixes fiscals davant l'encariment de l'energia. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Informació local.
1: Aquests dies es commemoren les Jornades Europees de Patrimoni i per això avui s'ha organitzat aquí a la vila un recorregut per les rehabilitacions que s'han fet a edificis que són patrimoni de la vila. Els participants en aquest recorregut coneixeran les singularitats i la història de diferents edificis i com s'han rehabilitat. La trobada és a les 6 de la tarda, a punt de sortida des de la plaça dels Països Catalans. Avui a les 6 és una activitat oberta a tothom. I demà, Quolibet Grup Coral fa el concert Cors i Àries d'Òpera al Teatre del Foment, dirigits per Albert Santiago. Serà l'últim concert que dirigeixi Albert Santiago, que ha estat 3 anys i mig a la Coral. Estaran acompanyats de dos solistes, la soprano Núria Vilà i el tenor Antoni Lliteras, i també acompanyats del pianista Josep Buforn. El concert és demà a les 7 de la tarda al Foment. L'entrada val 15 euros a taquilla i 12 anticipada al web Entràpolis, i a l'estanc Margarit i a l'estanc de la plaça també fan venda anticipada. I també recordem que s'ha convocat el concurs de dibuix i pintura Lluís Fises i Moreno, 21ena edició, concurs per infants i joves de 6 a 18 anys. Podeu presentar les vostres obres fins al 6 de novembre a la Federació Obrera, de dilluns a divendres al matí, i a la tarda podeu passar-hi. I el tema d'aquest any és el plantegen que què hi hauria darrere d'una porta que només tu pots obrir. A partir d'aquesta premissa, doncs aquests infants i joves poden fer el dibuix o pintura que vulguin i dur-la a la Federació Obrera. Les bases les trobareu a molinsdeRei.cat, concurs Lluís Fises. I de la programació del Foment d'aquest cap de setmana, aquest cap de setmana amb el festiu de dilluns hi ha poca activitat. En aquest cas, el Foment programa per diumenge 11 d'octubre a les 6 de la tarda, ball. I també, abans acomiadar, recordem les noves dates d'activitats que es van suspendre diumenge passat pel temporal. La bicicletada Miquel Torpi Joan es farà el 18 d'octubre, una ruta urbana de 6 quilòmetres, i la Festa dels Miquels es durà a terme el 25 d'octubre al carrer Sant Miquel. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui divendres és la farmàcia Lozano, que està al carrer Verdaguer 68. Ràdio Molins de Rei.
2: Avui 1.000 persones necessiten sang a Catalunya. Aquests dies et necessiten més que mai. Vine a donar sang. Entra al web donarsang.gencat.cat i consulta els hospitals o les campanyes mòbils de donació. Moltes gràcies.
3: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
4: Veus? Per això està bé fer cas a Protecció Civil i tenir un kit d'emergències a casa.
3: Un kit d'emergències?
4: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
5: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
6: Tal com raja, 3 horetes de ràdio per compartir notícies.
7: Falses.
6: Anècdotes.
7: Avorrides.
6: Històries.
7: Pulloses.
6: Receptes.
7: Fastigoses.
6: Música.
7: Plasta.
6: Biografies.
7: Inventades.
6: Premis.
7: Ràcatos.
6: Follet, si dius això, ningú escoltarà el programa.
7: D'això es tracta, García, ho pilles?
6: Has pensat que a tu tampoc t'escoltaré?
7: Retiro tot el que dic.
6: Mare de Déu, senyor.
8: Tal com raja, amb la família García, la família Riu i el Follet. Els divendres a les 5 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
9: A Caprabo, la teva compra de sempre ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.

0: Benvingudes i benvinguts. Una setmana més parlem de còmics a Ràdio Molins de Rei. Gràcies per acompanyar-nos en aquest passeig que ens agrada fer pel món dels TVOs, les historietes, les novel·les gràfiques o, com també se'l coneix, el Nové Art. El control del reguitzell de botons que hi ha aquí al darrere tenim l'Eli Arjona, com sempre un luxe tenir-la aquí. Gràcies, Eli, per ser-hi. I comencem amb ella, doncs, el que vindria a ser ja, a veure, el cinquè programa de la cinquena temporada. Tornant a rebre, atenció, que ja el trobàvem a faltar, la visita mensual del nostre prescriptor de confiança. Dic mensual perquè comptem que aquest any tornarà a fer la seva aparició, doncs això, puntual i periòdica, cada mes, del nostre prescriptor de confiança, en Jordi Riera. Com estàs, Jordi?
1: Doncs molt bé. Una temporada més, el temps passa, però les ganes de parlar de còmics no passen.
0: Amb novetats, ja ho has vist, novetats. De fet, ara podem dir que són les 6 i 8 minuts, un quart i mig de 7 de la tarda, perquè estem fent ràdio en directe i estem fent, bueno, pues el que doni fins a les 7.
1: Vull dir, que donarà segur.
0: Tu ja ho deies algun dia, una hora i tal, jo, no, l'Eli també i tal. Bueno, ja, ja, no parlem més del temps, que després em renyen. Escolta'm, com estàs? Com bé? Les vacances bé?
1: Molt bé, les vacances.
0: Com ja potser deia, no te'n recordes?
1: Ja no me'n recordo, em queden molt llunyanes. Jo les acostumo a fer al juliol, vull dir que queden molt llunyanes. Uh-huh. Sempre aprofites per posar-te al dia en lectures, de còmics, no? I així, molt doncs, ens posem al dia.
0: Perfecte. Doncs això, el Jordi, com dèiem, ens porta un tema que tria ell, que de fet ell tria, em proposa, em diu, Pau, què et sembla? Però ell va pensant, durant tota la temporada va pensant diferents temes. Ja ho sabeu, ho repeteixo, és el nostre especialista, l'home dels monogràfics, que, sense fer spoiler, després ens ho presentarà ell, avui ens torna a portar un d'aquells temes que a ell ja li agraden.
1: Sí, i tant.
0: I que vas treballant amb molta antelació i que un dia dius, Pau,
1: avui toca,
0: te'l porto.
1: Sí.
0: I a vegades fem allò de, ostres, però espera, t'ho casem amb alguna cosa, amb alguna actualitat.
1: Exacte.
0: No passa res.
1: Si sempre no... és un bon moment per parlar de temes que ens agraden i que volem compartir amb els oients.
0: Llavors, avui, abans de donar-li pas, i com que això, el que dèiem, no? Avui, a partir d'aquesta temporada, tenim més temps de programa, vam quedar amb el Jordi que aprofitaríem doncs els programes en què ell participés, en què els que compartim amb ell, per afegir altres temes, no? És a dir, una part que ell doncs pogués portar el seu monogràfic i una altra doncs que jo pogués dir-hi la meva d'alguna altra cosa. Diguem que jo avui li faig de taloner al Jordi, que és el que ve aquí a portar el tema principal. Jo no vull robar-li molt temps, per això que després ens quedem sense, però sí que m'agradaria parlar concretament de dos festivals de còmic. I dic dos, un perquè va ser la setmana passada, just aquest passat cap de setmana, i l'altre perquè el tenim a tocar, és a dir, aquest proper cap de setmana. Començo amb Lo Comics Fest. Lo Comics Fest és això, eh? Vam convidar el Bowman ara fa un parell de setmanes, ens va presentar aquest festival de, bueno, de còmics, autoedició, còmic independent, fanzine, vale? I ell ens va donar tots els detalls. Jo recomano que recupereu aquesta xerrada de fa doncs, mira, dos programes exactament. I jo m'agradaria, com que vam tenir l'oportunitat de participar-hi, doncs m'agradaria fer una mica com de valoració i d'entrada d'agraïment al Bowman per convidar-nos, a l'organització de Lo Comics per convidar-nos, i això, jo sobretot doncs, valorar que malgrat que la pluja va interrompre el festival, que això és la llàstima, perquè diguem que a partir de, doncs, com tots sabeu, a partir de mitja tarda doncs, es va cancel·lar tot, i Lo Comics, que havia de durar fins al diumenge al migdia, doncs va haver d'aturar-se el dissabte a primera hora de la tarda. Malgrat tot, doncs això, jo sí que vaig tenir l'oportunitat de xerrar d'una a dues el dissabte. I va ser una xerrada molt interessant, i això és el que m'agradaria destacar, doncs, on vaig tenir això, l'oportunitat de xerrar una bona estona amb la Júlia Olivella i en Jules, tàndem amb Cançons que ens agraden, que és un fanzine d'homenatge, un fanzine d'amor, diuen ells dos, a la Núria Feliu, a la gran Núria Feliu. També hi havia en aquesta xerrada l'Alicia Soravilla, de l'equip Peblo, i autora de Beata Ocaña, Cuir i Canalla, que és un fanzine que ha fet ella, doncs, dedicat a Ocaña, a aquest artista performatiu i celebritat LGTBI, doncs, també gran amic del Nazario. També hi havia el Rubén Pagán, de Weird Comics, una editorial petita i independent, però amb un catàleg molt, molt potent, amb moltíssimes col·laboracions. Vaig tenir oportunitat, evidentment, d'aconseguir els seus fanzines, les seves obres. I també hi havia el Pau Esperó, en Silly Boxman, que és un autor supercomplet, que treballa en diferents formats i estils. I tots ells, tots cinc, doncs, gent jove, gent molt interessant, que treballa en diferents formats, en diferents estils, en diferents propostes, i amb qui vaig aprendre moltíssim, moltíssim sobre el món del fanzine i l'autoedició, què els permet l'autoedició, com treballen, quins esforços els representa, quines limitacions té l'autoedició respecte al món editorial, quines temàtiques aborden en els seus projectes. Els vull agrair tot el temps que em van dedicar, el temps que van dedicar al podcast en viu que en realitat estaven fent, i el que sí que avançaré és que en breu podrem tenir aquesta xerrada. El Bowman la van registrar pel canal que tenen a YouTube, la penjaran a YouTube, però també la passarem aquí a la ràdio per tenir-la, per poder-la compartir amb els oients i les oients, perquè crec que va ser de debò molt, molt interessant. Amb els 5 convidats ens hem promès tornar a veure'ns a l'estudi. Jo els hi vaig llançar a última hora en plan de agraïm molt si ens veiem a l'estudi, i van acceptar. I com que som gent de paraula, doncs estic segur que ells, com nosaltres ho som, doncs l'únic que cal és trobar data. Per tant, de moment ja tenim una altra xerrada en marxa. En tot cas, això, la valoració del festival, la valoració global, crec que és un festival, Jordi, que és una, crec que una cita ineludible pel món, no?, dels autors i autores emergents, però també dels consolidats que es mouen dins del fanzine. Crec que és molt interessant perquè l'ambient que es crea és fantàstic, i perquè això, perquè diguem, al final estan amb un producte gairebé artesanal, perquè el món del fanzine té aquesta part artesanal, i crec que estava aconseguit el fet això, no?, garantir la visibilitat de tots els expositors. Les xerrades van ser molt interessants, les podeu, Falco, les podeu anar veient al canal que Lo Comics Fest té a YouTube, perquè les estan penjant, ja les han començat a penjar, i per tant, dir que aquesta trobada entre aficionats i professionals del còmic alternatiu, l'autoedició i el fanzine, doncs crec que funciona molt bé, es va demostrar fins al dissabte a primera hora de tarda, i jo crec que aquí crec que això...
1: Molt infravalorat, jo crec, el món del fanzine, perquè crec que representa també una mica les entranyes també del món del còmic.
0: I no? L'essència.
1: Exacte, l'essència, no? Sí, sí. Llavors crec que és un món molt, molt infravalorat, i està molt bé que tingui el seu espai i la seva reivindicació.
0: M'agrada que ho diguis, perquè de fet els hi vaig preguntar. Escolta'm, creieu que el fanzine té prou reconeixement? I aquí sí que és veritat que es va fer un debat molt maco, perquè deien, bueno, és que potser no ens cal que algú, diguem, el mainstream ens digui si clar, ho fem bé o no ho fem clar. Bé. I això va ser molt interessant, vull dir que ho escoltarem a la xerrada, però clar, sí que és veritat, el que dius tu, és l'essència del còmic, és l'essència de l'art en general, és a dir, fer l'art que jo vull, com vull i sense les limitacions.
1: Sense filtres, és...
0: Correctíssim.
1: Creació pura.
0: Doncs, i d'un festival passo a l'altre, que és el que tenim aquest proper cap de setmana. Ja et dic, aquesta xerrada que vam fer a Lo Comics Fest la recuperarem, si tot va bé, per la setmana que ve. I aquesta propera setmana, aquest proper pont, diguem pont perquè és on el dilluns és festiu, tenim la Girocòmic, que és la fira del còmic, el manga i l'entreteniment de Girona, que se celebra al Palau de Firal de Girona, i per primera vegada durant aquests 3 dies. És a dir, han aprofitat que el dilluns és festiu i han allargat, doncs, en lloc de fer un cap de setmana, fan 3 dies. Teníem per una possibilitat de xerrar amb el Montu, el David Monturiol, que és un molinenc que té un dels canals de referència, m'atreviria a dir jo, en el món del còmic, que és El Diario de Kovacs. I justament el Montu està dins de l'organització. És a dir, a partir d'aquest any ha format part o ha fitxat per l'organització, i amb l'objectiu, entre d'altres, d'equilibrar doncs aquesta tendència que s'estava, diguem, portant, o que s'estava emportant al món manga i al món o la cultura asiàtica, doncs una mica d'afegir també la part de còmic europeu, la part de còmic americà i la part del còmic fet aquí. Podeu escoltar el Montu, el podeu escoltar als diferents espais on ha estat repassant el programa d'aquesta propera edició. El trobareu parlant amb els Bufacanyes, amb la Batcova i amb la gent del Farfriki de l'Empordà, i crec que és molt interessant perquè donarà, o us pot explicar, o podeu veure tot el que contindrà aquest girocòmic. Jo apunto cosetes, perquè sí que m'agradaria una mica com tenir l'oportunitat de fer-ho, i aprofitant que hi ha el Jordi, que la confiança em permet treure-li uns minuts. Començo pel cartell, per exemple. El cartell crec que és molt guapo, no sé si heu tingut ocasió de veure'l, busqueu el cartell de la Girocòmic de 2026, i és un cartell signat per l'Adriana Puerto, que és una artista gironina, que la coneixereu artísticament com a Adriana von Hafen, que ha fet un cartell molt xulo, on el que veiem és la Cucullona, que és aquest personatge mític gironí, que és un mig cocodril, mig papallona, doncs això, una gran cucullona envoltada de diferents superherois del món Marvel, món DC, i està molt bé, és espectacular el cartell. Però és que també vull destacar les xerrades, perquè la xerrada inaugural amb l'exposició que dediquen a les 4 dècades del Víbora, mítica revista del món underground, Jordi? No.
1: Sí, sí, i tant.
0: Vull dir que, doncs això, 4 dècades, que ja són gairebé 5, però fan aquesta xerrada inaugural amb l'Emilio Bernárdez. Però també vull destacar els podcasts en viu que hi haurà, i sí que us recomanaria que anéssiu a la graella de la web, perquè n'hi ha molts, però us diré que hi ha els Bufacanyes amb l'Oriol Black, hi ha el Far Friki, hi ha la Batcova, que faran un especial sobre el Flash, també hi ha l'Estudio Podcast, Idíl·lic, també estarà Idíl·lic, que és aquest podcast itinerant del gènere fantàstic amb la Karen Madrid, que precisament entrevistarà el Toni Feijula. O també tenim el director frustrat, que és en Pau Garriga, que farà un recorregut amb en Max Cotilles per les pel·lícules dels X-Men. Vull dir que de podcast n'hi ha, ja et dic, n'hi ha ben bé 5 o 6 més, no els he volgut apuntar tots perquè crec que val la pena entrar a girocomic.cat, crec que és, o .com, i buscar-ho. Però una cosa que crec que et farà gràcia saber és que, per exemple, signatures, i aquí tampoc els apunto tots, l'Albert Montéis, l'Arcaiz González, Premi Saló del Còmic en la categoria de còmic juvenil, el Bartolomé Seguí, que precisament és Premi Girocòmic aquest any, la Flavita Banana, el Jaime Martín, el Joan S. Luna, que el vam tenir la setmana passada en aquest programa, presentant-nos el Són 4 dies amb el Jordi Pastor, el Jordi Ojeda, que el vam tenir a finals de l'any passat, presentant no només el llibre que ens presentava el Còmics una immersió ràpida, sinó també algun còmic per cada persona que ha tret ara fa ben poc i que esperem que ens pugui venir també a comentar aquí. Atenció, hi ha l'Horacio Altuna, també hi serà, signant, la Marta Kaiser, la Natàlia Velarde, per exemple, que estaran totes dues parlant amb el Monto, precisament, el Pep Brocal. I amb això, aquí et falco, perquè el Monto explicava que el propòsit d'això és recuperar l'aire, l'essència dels inicis del Saló del Còmic, que és una cosa que tu has reivindicat sovint. Mm-hmm. És a dir, no? Com podem recuperar, és a dir, què li passa al Saló del Còmic, sí, i com podem, exacte, recuperar...
1: No treure aquella màgia d'aconseguir apropar-te als autors, tenir una signatura, i que no sigui tot mitjançant un sorteig o mitjançant pagant. Jo crec que es perd una mica de màgia i accessibilitat al final, perquè tu vols, ni que sigui compartir unes paraules, ja sabem que no pots petar la xerrada, que hi ha molta gent que vol la signatura, però crec que és un moment molt maco que ens apropa això, als inicis, el que dèiem,
0: Sí, sí.
1: De poder conèixer els autors, ai, quina il·lusió, doncs és aquest, no me l'imaginava així, doncs ja està molt bé.
0: Un dia obrirem el meló de les anècdotes que té el Jordi en relació a les signatures que ell ha aconseguit, això,
1: un dia, sí,
0: un dia que anem amb temps i tal, sí. ho farem. I per aconseguir això que molt bé dius, s'han plantejat primer el repte d'aconseguir més editorials, és a dir, hi ha més presència d'editorials, editorials que no havien vingut mai a la Girocòmic, Estiberri, entre d'altres, així com que ens pugui sonar la Cúpula, Garbuix, evidentment totes les editorials, Càrtem, crec que també ve, no les he apuntat també perquè les podeu buscar a nivell d'expositors, i clar, una qüestió clau, és a dir, aquí juguen amb el Són 3 dies, la gent pot tenir temps de visitar-nos, però alhora també és veritat que és un festiu, és a dir, la gent potser marxa, la gent tal. Per tant, diguem, convidem, animem a la gent, engresquem a la gent que hi vagi, perquè la veritat és que pinta molt i molt bé. Jordi, jo intentaré passar-hi. Jo crec que intentaré passar-hi. Ja m'apunto a diumenge, dilluns. El meu pare, que potser també està escoltant aquest programa, jo crec que entre un i l'altre ens engrescarem a anar-hi. I o bé diumenge o bé dilluns ens trobarem per allà. Jordi, no m'entretinc més, perquè jo sé que vens amb molta teca, crec que anem bé de temps. Sé que ve això, que vens amb molt material per recomanar-nos, i com que m'agradaria que tinguessin temps de tot, només dir-te, llançar-te, abans de... Què ens portes avui?
1: Doncs mira, Pau, avui podríem dir que hi ha històries que comencen amb una paraula, i n'hi ha que comencen quan una katana surt de la beina. Com ho veus?
0: Estem ambientadíssims, ja estem. O sigui, només amb la frase inicial, sí? ja està, ja estic dins.
1: Sí?
0: Sí.
1: Doncs mira, avui viatjarem fins al Japó feudal, a un món de samurais, de ronins, de clans, d'honor, venjança, batalles... però explicat a través de les vinyetes, i perquè el manga i el còmic ens han regalat algun dels samurais més memorables de la cultura popular. Són guerrers fides al seu codi, ronin sense amo, mestres de l'espasa i personatges disposats a jugar-s'ho tot amb un sol tall. Parlarem de còmics de samurais, de tinta, ser i paper, i d'històries on cada vinyeta pot ser un duel i on de vegades una mirada diu molt més que mil paraules. Així que prepara't, prepareu-vos, oients, perquè la katana ja està desenvainada.

0: Uf, és que hem aprofitat aquesta estona per anar a buscar les katanes que ens havíem deixat a casa i les hem anat a buscar. Clar, i ara estem entregadíssims, ara ja estem monoposats.
1: Abans de batre'ns en duel, jo crec que és millor parlar de,
0: sí, parlar de còmics.
1: Parlar de còmics.
0: Si us plau.
1: I és que Samurais ens han deixat un munt d'obres, algunes de les quals comentarem avui, que crec que val molt la pena compartir amb els oients. I la primera, de fet, si parlem de còmics de Samurais, hi ha un títol que gairebé és obligatori posar damunt la taula, dels meus preferits, que és el Lobo Solitario i su Cachorro. No sé si el coneixes tu, aquest.
0: No l'he llegit, però és un
1: referent. És referent, sí. Doncs és una obra que més de 50 anys després de la seva aparició continua sent una de les grans referències del manga històric japonès. Yoda Kazuo Koike i dibuix de Goseki Kojima. La sèrie original, titulada Kozure Okami al Japó, va començar a publicar-se l'any 1970 a la revista Weekly Manga Action de l'editorial Futubasha, i es va allargar fins al 1976, recopilant ni més ni menys que 28 volums.
0: Estem parlant de 50 anys. Ho dic
1: sí,
0: perquè
1: sí, 50, avui, anys,
0: 50 anys.
1: Però han llegit molt bé. Saps que hi ha obres que de vegades dius, ostres, no sé si m'atreviria amb una lectura de fa 50 anys. Aquesta han llegit superbé. Aquí a casa nostra l'obra ha tingut diverses edicions. Entre les més conegudes, doncs, segurament destacaríem la de Planeta i la reedició de Planeta Còmic, que la va publicar en una col·lecció de 20 volums. Una miqueta menys, però 20 volums, no està malament. De què ens parla? El protagonista és Ito Ogami, que és un samurai que ocupa un càrrec molt especial al servei del shogun, que el shogun, pels oients que no ho sàpiguen, és la màxima figura militar que hi havia a l'època, només, diríem, sotmès a l'emperador, però era, diríem, el màxim referent, sobretot a nivell militar. Doncs l'executor, diríem, l'Ito Ogami és l'executor d'aquest shogun, no? Aleshores, en un moment donat, la seva vida canvia radicalment quan és víctima d'una conspiració del clan Yayu, que és, doncs, el nostre protagonista és acusat injustament per el seu càrrec, el seu estatus i, sobretot, la seva família és assassinada. I aquí és on arriba un dels elements clau de l'obra, i és que Ito no emprèn el seu camí sol, no es queda sol, sinó que viatja amb el seu fill Daigoro, que és l'únic supervivent de la família, que és un nen de 3 anys. Mm-hmm. És a dir, perquè ens posem una mica en context, ens trobem amb un samurai desterrat amb un nen de 3 anys a càrrec, no?

0: converteix en un guerrer errant i que viu envoltat de violència, però d'altra banda, doncs la relació entre un pare i el seu fill, que seria segurament doncs l'essència de l'obra, i d'Igoro doncs no és simplement l'acompanyant, sinó que la seva presència modificarà constantment la manera com entenem Lito.
1: Deixa'm falcar una cosa, perquè crec que has donat, no? Tu parles quasi del cor de l'obra, i crec que és molt interessant això que dius, perquè crec que les històries d'acció, quan realment molen, quan realment són interessants, és quan parlen de personatges.
0: Exacte.
1: Que crec que és una mica el que, no? El que recull això de...
0: Doncs...
1: Parlaves del Daigoro, perdona.
0: Exacte, llavors aquesta relació fa que la història sigui molt més que una successió de combats, no? Li dona aquesta profunditat. Cada episodi de l'obra ens porta a un lloc diferent del Japó, del període Edo, segurament és el més conegut en l'època dels samurais, parlem del segle XVII, i ens permet conèixer doncs, diferents estrats de la societat. Són obres que estan molt ben documentades, les que portem avui, hi ha una feina de documentació amb la història, amb l'ambientació. Aquí veiem doncs, samurais, pagesos, mercaders, criminals, clans i persones atrapades doncs, a les estructures de poder de l'època. I llavors tot aquest viatge el que fa és que li donen al manga una dimensió de una mena de road movie, samurai, podríem dir que és l'obra, perquè és un viatge constant, amb nous personatges que van i venen, conflictes, mentre que l'argument de la venjança avança en aquest segon pla, no? Mentre va amb el Daigoro, doncs avança en el segon pla, no? Però és que si la història en si ja és una meravella, el dibuix de Gosei Kojima és espectacular. Però sobretot, molt cinematogràfic. Bueno, aprofitàvem per introduir-nos amb una cançó que era la banda sonora de Kill Bill.
1: Pel·lícula amb moltes katanes.
0: Amb moltes katanes.
1: Per això el Jordi tria amb precisió.
0: Sí, sí. Doncs el Kojima aquí sap utilitzar les vinyetes petites per explicar detalls i gestos, però també mostrar grans panoràmiques, mostrar grans paisatges, pobles, carreteres, camps de batalla... I una altra cosa a destacar, que sorprèn, doncs és el tractament del moviment. Els combats no són simplement una successió de personatges fent postures espectaculars. Kojima, diríem, juga molt amb el temps, amb una mirada, una mà que es mou, una espera, l'acció...
1: És que això ja ens estem imaginant la pel·lícula. O sigui, tal com ho vas dient, jo crec que ja estem visualitzant una pel·lícula, que de fet no sé si intenté o no enté, però que, o sigui, tal com ho expliques... Ja dius, vale,
0: és que és així, eh? T'imagines com aquells plànols en el qual es veu doncs, una mà amb una katana, una mirada... Doncs és molt així, no? És molt important també el contrast entre les escenes tranquil·les amb les més intenses. Vull dir, també tenen espai, no només les lluites, sinó que podem passar pàgines observant un paisatge o una conversa pausada, o de sobte doncs, trobar-nos en una escena doncs, d'acció total, frenètica. És un dibuix en blanc i negre, molt detallat, realista, amb una enorme capacitat de recrear el Japó feudal, I crec que aquesta combinació de guió i dibuix és probablement una de les grans raons per les quals l'obra continua funcionant tan bé. Aquesta primera obra la recomanem perquè hi ha samurais, perquè hi ha aventures, hi ha combats, venjança, però també aquesta història entre pare i fill també ens parla de la lleialtat, l'honor, la identitat i les decisions que prenem quan ho hem perdut gairebé tot. Que segurament no és el millor moment per prendre decisions, però que s'han de prendre. I sobretot també la recomanem perquè és una obra que ensenya fins a quin punt el còmic pot ser cinematogràfic, el que acabaves de comentar tu ara. Quan llegeixes Kojima gairebé pots sentir el vent, veure el paisatge, imaginar el moviment dels personatges. Per mi és una obra monumental.
1: A mi m'agrada molt copiar el Jordi, perquè sap molt de còmics i li agrada molt i els explica molt bé, però a l'hora de reconèixer que em fa una mica de ràbia, perquè, clar, jo aquest no l'havia llegit, el tenia com plan de... Bueno, ja el llegiré algun dia i tal, però, clar, ara és com, sento com una mica una obligació de dir, ostres, ara potser l'hauries de llegir. Bueno, seguim avançant, perquè has portat més material i ja parlarem de les altres. Tot teu, Jordi.
0: Doncs mira, si el Lobo Solitario y su Cachorro és una de les grans epopeies del manga de samurais, hi ha una altra obra imprescindible que ens demostra que no cal dibuixar humans per explicar una història de samurais extraordinària. Parlem de Usagi Yojimbo.
1: Molt bé.
0: I és que el protagonista és un conill.

0: Però que ningú s'enganyi. Darrere d'aquest conill hi ha un dels grans personatges del còmic de samurais.
1: Uh-huh.
0: L'autor és Stan Sakai, que és autor complet de l'obra, guió, dibuix i fins i tot la rotulació, en gran part, i ens porta una aventura amb majúscules, plena d'història, d'humor i personatges antropomòrfics, sense perdre gens de serietat. I el nom d'Stan, a tu no et sona alguna cosa?
1: Jo Stan, còmic, Stan Lee.
0: Exacte. Doncs, comentar que Stan Sakai va treballar amb Stan Lee ni més ni menys que 25 anys com a rotulista de les tires de Spider-Man, mm-hmm. que es publicaven en els diaris. Vull dir que dos Stans treballant junts potser ja no és tan comú. Evidentment, Clar. Deu haver molta gent que es diu Stan en el món, però bueno, dos referents en el món del còmic com Stan, un japonès i un de nord-americà, doncs, ostres, sobta, no? I que hagin treballat junts 25 anys, doncs estan amb Stan,
1: Clar,
0: és més, curiós.
1: A més, un autor que dius que es feia la seva retolació, bueno, a part que aquests 25 anys col·laborant amb l'Stan Lee que ens estàs dient ara, clar, ho dic perquè això és un meló per obrir, el de la retolació, i un autor que és, perquè avui estem parlant en un món digital, la retolació, al final, doncs els autors mateixos, autores, es fan la seva pròpia tipografia i l'únic que han de fer és picar-la a màquina i ja ho reprodueix. Però en una època estem parlant del 80... Què és això? 80...
0: Sí, 84.
1: Doncs el 84 la retolació era manual i, per tant, vull dir, molt mèrit d'això, ser autor de guió, dibuix i retolació. Volia fer la falca perquè crec que és molt, molt interessant.
0: Totalment, això. Totalment. Doncs Usagi Yojimbo va aparèixer per primera, com dèiem, l'any 84, i aquí ens arriba, entre d'altres, doncs, de la mà de Planeta Còmic, i el títol fa referència al seu protagonista, que és el Miyamoto Usagi, que és un ronin. Ronin és un samurai sense senyor, que recorre el Japó feudal, oferint els seus serveis com a guerrer i vivint nombroses aventures. I, com dèiem, doncs, una de les grans particularitats de l'obra és que tots els personatges són animals d'aspecte humà. Així, doncs, l'Usagi és un conill, però també trobem guineus, gats, gossos, rinocerons, rates, tota mena d'animals. I tot i així, el món que construeix Sakai és extraordinàriament realista. I això, doncs, dona molt, molt, molt, molt de mèrit, no? Mm-hmm. Potser ens podríem... Una que ens ve així en ment seria Black Sad.
1: Correcte, correctíssim.
0: No?
1: Sí, sí,
0: els nostres oients deuen estar pensant en Black Sad. Mm-hmm. Doncs, bueno, podríem fer-nos una idea. L'argument ens situa principalment al Japó de finals del segle XVI i començament del XVII, en el període de transició cap a l'era d'Edo, que abans comentàvem en el Lobo Solitario Sukachorro.
1: Uh-huh.
0: Usagi havia estat un samurai al servei de Lord Mifune, però després de la derrota i la mort del seu senyor a la batalla de Chigahara, doncs l'Usagi es queda sense clan i esdevé un ronin. A partir d'aquí comença el seu viatge, que el porta a recórrer els camins de Japó feudal, sovint acceptant treballs com a guardaespatlles o ajudant persones que es troba pel camí. I una de les coses que fa especial aquesta obra és que no tenim una aventura que s'hagi de resoldre ràpidament, sinó que és un gran viatge en si. A cada lloc, doncs, apareixen nous personatges, nous conflictes, noves històries. L'Usagi pot arribar a un poble i trobar-se amb un problema entre clans, o pot ajudar un pagès, o perseguir criminals, o investigar una conspiració, o quedar atrapat en un conflicte de samurais, entre d'altres, no? Entre de moltes aventures que va vivint. Però al mateix temps, aquestes petites històries van construint una trama molt més gran. I aquí apareixen, doncs, alguns dels personatges recurrents més importants de la sèrie. Tenim Tomoe Ame, que és una extraordinària espadatxina al servei de Lord Noriyuki, o Gen, que és un caçarrecompenses rinoceron amb una relació molt particular amb l'Usagi. Tenim l'inspector Ishida, que és un detectiu que protagonitza alguna de les històries més interessants de la sèrie. Tots aquests personatges, doncs, van apareixent i es van trobant amb el protagonista, però també d'altres com enemics i clans dintre d'aquest univers fantàstic que crea en Sakai. Però l'heroi, diríem que l'Usagi no és l'heroi perfecte. Mm-hmm. És un personatge, doncs, marcat pel seu codi d'honor i de vegades pels errors de les seves decisions. Llavors aquí podríem dir que és molt humà.
1: Clar.
0: No, és un conill molt humà. Entrar a llegir Usagi, doncs, és parlar de qüestions com la lleialtat, l'amistat, la justícia, la venjança, el sacrifici, l'honor, però també és un món històric, una autèntica lliçó del Japó feudal, com dèiem, jo insisteixo en la documentació. Aquí sempre s'ha de donar molt de mèrit en que quan construeixes aquest tipus d'univers hi ha molta feina darrere, molta lectura, molt d'amor, també, pel que estàs escrivint i pel que estàs dibuixant. I l'autor aquí fa una feina molt minuciosa a l'hora de recrear vestits, arquitectura, costums, paisatges, armes, vull dir, jerarquies i formes de vida. Però no és una classe d'història, que tampoc ningú pensi que és una classe d'història. Hi ha acció, humor, aventures, misteri, moments emotius, i tot això fa que sigui un còmic molt, molt, molt accessible. I del dibuix, doncs, comentar doncs que sorprèn per la seva senzillesa, que no superficialitat, també en blanc i negre, i ens trobem amb personatges que transmeten moltíssim amb la mirada, postura o moviment.
1: Clar, dius el blanc i negre, que jo crec que és un... Clar, és la forma habitual del manga, és a dir, sí que hi ha color, sí que coneixem mangas a color, però en general la indústria del manga treballa a un nivell tan alt de producció que difícilment hi ha temps d'afegir el color, i per això moltes vegades, per qui diguem, no conegui especialment el món del manga, veureu que el que hi ha potser és una primera pàgina a color, que aleshores dius, ostres, que bé, quin color més ben parit, i llavors després tot és en blanc i negre, però senzillament pel ritme productiu que tenen, que és brutal. Perdó, feia la falca perquè...
0: Totalment, no, és així. Sakai aconsegueix doncs que el Japó feudal tingui una enorme profunditat sense haver d'emplenar cada vinyeta de detalls, i el resultat, doncs, que a primera vista pot ser simple, al capdavall estem parlant d'un conill amb una espasa, pot convertir-se en molt seriós i dramàtic quan la història ho necessita. El dibuix no intenta impressionar-te, sinó que t'explica una història.
1: Molt bé.
0: Jo recomano Sagi Yojimbo perquè és un còmic de samurais que demostra que no cal ser fosc ni ultraviolent per també ser èpic. Té aventura, humor, personatges memorables, un protagonista molt carismàtic, en un molt, molt ben construït. I deixa'm acabar amb una curiositat, i és que el nom està relacionat amb el cinema de samurais. Tornem al cinema. Doncs Sakai és un gran admirador de l'Akira Kurosawa, i el títol remet directament a Yojimbo, que és la pel·lícula que va filmar el director el 1961. Per tant, quan llegim Musashi, estem també veient un homenatge al gran cinema de samurais.
1: Atenció, que clar, estem parlant del gran Akira Kurosawa, un mestre aquí tots de peu, però clar, és que la filmografia del Kurosawa, diguem, relacionada amb el món samurai és extensíssima, i ara en diré tres o quatre així que vaig apuntar una mica que em venien al cap. Yojimbo, que has comentat tu, Los Siete Samurais, mítica pel·lícula, que després s'ha fet la versió americana de Los Siete Magníficos, crec que era, però hi havia Los Siete Samurais, però està el Rashomon, està el Kagemusha, està el Ran, i el meu pare aquí no me'n diria tres o quatre més, perquè ell és un gran fan d'Akira Kurosawa. Vull dir que...
0: Que te l'has llegit o no? No,
1: quan em portes temes... No? No, sí, el conec, sí, per descomptar que el desconec, però és una d'aquestes lectures que dic, bueno, hi ha algun dia. I clar, ara sé
0: jo, si engresco tant a tu com als oients a llegir-los, perfecte, és el meu objectiu de que al final l'oient s'enganxi, no? No són recomanacions a la babalà, sinó són recomanacions que jo he llegit i que jo crec que poden despertar l'interès dels oients, d'aquestes persones que els hi pugui cridar, doncs, aquest món, en aquest cas de samurais, avui.
1: Estic convençut que sí, i estic convençut que també passarà el mateix amb la següent.
0: I ara, doncs, us porto una història sobre un jove salvatge que vol convertir-se en el guerrer més fort del Japó, però cap al camí acaba descobrint que potser ser fort no significa exactament el que ell pensava. Parlem de Vagabond.
1: Vagabond, vinga.
0: De la mà de Takehiko Inoue, autor, entre altres, de Slam Dunk. Segurament la gent el coneixerà per l'obra de Slam Dunk, de
1: bàsquet.
0: De bàsquet, els bàsquet maniàtics aquí.
1: Si us plau.
0: Ben segur que la coneixem. Doncs ens arriba aquest manga, publicat l'any 1998, que es basa en una novel·la de Musashi, Deji Yoshikawa, publicada originalment entre el 1935 i el 1939.
1: Que gairebé 100 anys.
0: Exacte. Inoue agafa aquesta història i la transforma en una interpretació molt personal de la vida de Miyamoto Musashi, que és un dels espadachins més famosos i reconeguts de la història de Japó. I l'obra, atenció, prepareu prestatges.
1: Ostres, si ja ho ha vist el Jordi.
0: Prepareu prestatges. Ha estat recopilada en més de 40 volums i, a més, continua inacabada.
1: Això de les col·leccions del manga és un meló que obrirem un dia o que en parlarem un dia, perquè clar, vull dir, de col·leccions, diguem que encara estan en un curs i tal, n'hi ha tantes que és això, eh? Vull dir, ja no són prestatges, ja no, són habitacions. Vull dir, ara ja hi ha habitacions que s'han de dedicar senceres
0: a... Ja és un moble sencer dedicat a la col·lecció, perquè 40 i inacabada, vull dir, que fins on arribi. Fins
1: i deixa'm, on arribi. Deixa'm aprofitar la interrupció que ja t'he fet per parlar de Slam Dunk. Jo no he llegit el manga, no he vist l'anime, però sí he vist la pel·lícula que té, ara no em vull equivocar, 2-3 anys i si arriba, no crec que en tingui més, que és una gran pel·lícula, i pels aficionats al bàsquet és una grandíssima pel·lícula, perquè està molt ben feta. Jordi, si no l'has vist, te la recomano molt.
0: Ara m'ha sorprès, aquí m'ha sorprès.
1: El que et diria és que no és per petits, és a dir, jo la vaig començar a veure amb el Roc, allò perquè, vinga, va, Roc, a veure una pel·lícula de bàsquet, i clar, té moments molt intensos i molt emotius que, diguem, fora de la trama del partit, que hi ha una trama del partit i una trama fora del partit, que crec que pels petits potser encara no. Però a partir de 10 anyets, fantàstica.
0: Mira, hem canviat un moment la pilota de bàsquet per la katana i tornem. Reprenem amb la katana.
1: Vinga.
0: Tornem a Vagabond. L'argument ens situa l'any 1600. Aquí no hi ha pistes de bàsquet, encara. Després de la batalla de Sekigahara, on dos joves sobreviuen al camp de batalla, que són el Takeso Shinmen i el seu amic Matahachi Honiden.
1: No intenteu repetir els noms, eh?
0: No,
1: i el Jordi els ha dit molt bé i a partir d'aquí ja està.
0: Bé, doncs, en Takeso, ho torno a repetir, és un noi violent, impulsivament agressiu i obsessionat amb una idea molt senzilla: ser el més fort. Però el món que troba després de la guerra és molt més complicat del que ell podia arribar a imaginar, i s'acaba, doncs, convertint en un fugitiu i serà perseguit per les autoritats. La seva vida canvia quan apareix Takuan Soho, que és un monjo budista que veu alguna cosa més enllà de la violència que desprèn el jove. I és a partir d'aquí quan el Takeso, doncs, començarà una transformació i amb el temps adoptarà el nom de Miyamoto Musashi, tot emprenent un llarg camí per convertir-se en espadaixí. Però aquest camí no consisteix simplement en anar d'un duel a l'altre. Musashi busca adversaris cada vegada més forts perquè vol demostrar-se ell mateix, doncs, que és invencible. I aquí és on Vagabond comença a diferenciar-se una mica d'altres històries de samurais, perquè la pregunta que planteja no és simplement qui és el més fort, sinó que seria què significa realment ser el més fort. No? Així, doncs, Musashi coneixerà alguns dels guerrers més importants del seu temps, com Matahachi, el seu antic amic Otsu, que és una figura fonamental a la seva vida, i sobretot Sasaki Kojiro, que és el seu gran rival. Així, doncs, el Kojiro, doncs, és un personatge fascinant perquè la seva història funciona com un mirall de la de Musashi, no? Són dos homes hàbils amb l'espasa, però amb maneres molt diferents d'entendre el món. I mentre Musashi, doncs, avança en el seu camí, cada combat, doncs, va deixant de ser simplement una demostració de tècnica, sinó que cada duel, d'alguna manera, el va transformant. Un dels grans encerts de l'obra per mi és que el Japó feudal no només és un escenari per als combats, sinó que Inoue ens mostra, doncs, un país que acaba de sortir d'una guerra enorme i que està entrant en una nova etapa, i hi ha, doncs, camperols, samurais, bandits, monjos, comerciants, senyors feudals, i això, doncs, permet també veure les enormes diferències socials de l'època.
1: Tornem una mica al tema de la documentació, que és tan important.
0: Efectivament. També el manga mostra la duresa de viure en aquest període on la violència no és una excepció, sinó que sovint forma part de la vida quotidiana. Però al mateix temps, Inoue introdueix moments de calma, paisatges, reflexions, converses que fan una mica que la història respiri.
1: Molt bé.
0: I que són, jo crec, necessàries. I parlant del dibuix, hem de parar, perquè parlar de Vagabond sense parlar del dibuix d'Inoue és impossible, i és que és excels. L'autor utilitza diferents estils segons el que vol transmetre: combats ràpids, agressius, caòtics, però després ens podem trobar amb una pàgina silenciosa dedicada a un paisatge, perquè ens fem una idea, o un personatge contemplant la natura, i de vegades sembla que estiguem davant una pintura japonesa, totalment. El seu ús de tinta és magistral, els personatges tenen una enorme expressivitat, les escenes de batalla transmeten una sensació física molt intensa. És una obra que ens parla sobre la recerca de la força, la solitud, la identitat, l'aprenentatge, on al començament de la història el protagonista és gairebé un animal, i al llarg del viatge, doncs, aprendrà no només a lluitar, sinó que ser més ràpid amb l'espasa o derrotar un adversari no necessàriament et fa una persona millor. És una lluita, per tant, no només contra els adversaris, sinó contra un mateix.
1: Això, deies que continua oberta, no sé si al Japó, perquè aquí publicacions, no, el que veig és que, per exemple, aquí ho tenia Ibrea, en format rústic amb sobrecoberta, en castellà. Jo crec que aquestes obres, bueno, en català, no sé si n'hi ha alguna de les que ens diràs, però solen estar, acostumen a estar en castellà. Deies que està oberta, entenc que és al Japó, aquí no sé si s'està publicant alguna cosa més, no sé si és el cas o no. Però bueno, prenem nota. Queden 10 minuts, jo crec que per una més ens queda.
0: Som-hi, va.
1: Vinga.
0: Bé, no tots els samurais, almenys els de les vinyetes, són creats pels japonesos ni patrimoni exclusiu del còmic japonès. Així que ara porto una recomanació des de França, on ens arriba una aventura que barreja samurais, fantasia, més de caire fantàstic, folklore japonès i misteri. Parlem d'un ronin amb molt mala llet, una espasa i un passat que no coneixem del tot. Estem parlant de Oko. Obra del dibuixant i guionista francès Hub, pseudònim d'Humbert Chauel. La sèrie va començar a publicar-se l'any 2005 a l'editorial francesa Delcourt, i aquí ens arriba publicada per Guillermo Ediciones en 5 volums, aquí sí, acabats.
1: Bé,
0: ho dic perquè és una miqueta per tots els públics, per aquells que tenen prestatgeria i per aquells que tenen espais petits.
1: Exacte.
0: Ara, amb el tema de la vivenda, que està de molta actualitat, doncs per espais petits també en portem.
1: Doncs aquí per tothom.
0: Els còmics tenen cabuda per tothom.
1: I s'agraeix que estigui acabat, perquè és allò que dius, ja tens, no? Tens una fita, tens un horitzó, de dir, vale, doncs llegir i el podré acabar, no?
0: Exacte. Doncs dic que l'obra està estructurada en 5 cicles, cadascun relacionat amb un element, que són l'aigua, la terra, l'aire, el foc i el buit. És una història que està ambientada en un món fictici, però clarament inspirat en el Japó feudal, i per tant no és una reconstrucció històrica exacta com les anteriors que hem dit. Aquí el Hub, doncs, agafa elements del Japó dels samurais i els barreja amb una bona dosi de fantasia, i ens parla, doncs, d'Oko, que és un ronin que lidera un petit grup de caçadors de dimonis i criatures sobrenaturals. I amb ell, doncs, viatgen 3 personatges molt diferents, que són el Naburo, que és un enorme guerrer que porta una màscara vermella i que gairebé mai no parla, el Noshin, que és un monjo alcohòlic amb una enorme afició pel sake i amb la capacitat d'invocar esperits, i el Tiku, que és un jove pescador que acabarà unint-se al grup i que serveix també com a port d'entrada al lector a aquest món. I això, doncs, tot comença quan el Tiku demana ajuda a l'Oko, doncs la seva germana Little Carp ha estat segrestada pels pirates. Així que l'Oko i els seus companys emprenen la recerca, i això el porta a descobrir que darrere del segrest, doncs, hi ha molt més del que semblava inicialment. I és que l'aventura inicial, doncs, ens introdueix en un món on els humans comparteixen espai amb esperits, dimonis, tota mena de criatures sobrenaturals i forces que no sempre són fàcils d'entendre. És un univers clarament inspirat en la cultura japonesa, com dèiem, on trobem, doncs, clans, castells, ronins, sacerdots, geishas, guerrers, una societat molt marcada per l'honor i les jerarquies, i a mesura que avança la sèrie, la història es va fent més gran, el grup d'Oko viatja per diferents territoris, coneix nous personatges, es va involucrat en conflictes cada vegada més importants. El món d'Oko és justament una de les virtuts del còmic, no? Perquè barreja, doncs, és una barreja on podem trobar una escena de duel perfectament samurai i pocs minuts després trobar-te davant d'un dimoni o d'un esperit. Aquí el sobrenatural no és un afegit, sinó que en part diríem que està perfectament integrada, és una part natural de l'univers i del món dels esperits, i és tant o més important que el de samurais en si. Són els dos que conviuen. I si hi ha una cosa també a destacar, com els anteriors també, el dibuix de l'autor. És molt detallat.
1: És que aquí, Jordi, perdona, el Jordi, ja sabeu que quan tria obres, o sigui, de fet...
0: menta molt pels ulls. Jo menta molt pels ulls.
1: Per tant, tota l'obra que us digui el Jordi, d'entrada, el que té segur és un bon dibuix. Després us agradarà més la història o menys, però bon dibuix segur que el té.
0: Sí, la veritat és que és una de les meves debilitats, que després també hi ha obres que malauradament tenen un dibuix que entra molt pels ulls i després els una altra mica de xixa, No. Però aquestes jo crec que combinen molt bé. Són obres amb bon argument i amb bon dibuix. Com et deia, és un dibuix molt detallat, especialment en els escenaris, els pobles, els temples, els castells, els boscos, construeixen un Japó fantàstic, però no només el decorat, sinó que també les escenes d'acció on els combats són dinàmics, també molt, molt, molt cinematogràfics. I després tenim també el disseny dels personatges, no? Oco té una presència molt característica, és un personatge robust, amb el cap afaitat parcialment, amb una màscara vermella que cobreix part del rostre. El Noburo, doncs, amb la seva enorme màscara, és un dels personatges visualment més reconeixibles de la sèrie, i les criatures sobrenaturals que permeten a l'autor, doncs, deixar volar completament la imaginació. L'Oco ens permet descobrir una altra manera d'explicar històries de samurais. No és el Japó històric de Vagabond, no és l'epopeia familiar del Lobo Solitario i su Cachorro, ni tampoc l'aventura de Usagi Yojimbo, però té una personalitat pròpia. Eh? És fantasia samurai i una autèntica saga pels amants de la fantasia i els samurais.
1: Doncs jo aquesta no l'he llegit tampoc, te la compro, i a més te la compro perquè són 5 volums, que sempre és una cosa més assequible. De fet, mira, ens queden 5 minutets, així, diguem, estirant 5 minuts. Sí que és veritat que ara, amb Boko, m'has fet pensar que Guillermo, i a més, ara recomano també recuperar, si voleu, l'entrevista que vam fer al Carles Miralles, el seu editor. Guillermo crec que té una línia molt potent de còmics de samurais. És a dir, estem parlant d'Oko, però és que també n'hi ha un que es diu Samurai, que aquí és del... Mira, el Jordi tenia una bala a la recambra, ara m'està dient, mira, és samurai la bala a la recambra que tenia. Doncs això, aquest tàndem del Jean-François, Di Giorgio i el Frederic Gené, que és una col·lecció, és a dir, ja és una col·lecció en si, que a més genera diferents spin-off, o sigui, crec que, suposo que és per això que ens la portaves, però també tenen obres autoconclusives, com Shaolin, també aquí del Jean-François, Di Giorgio i el Lucky, amb un dibuix, crec, espectacular, pel que he vist, no l'he llegit. Tenen Sensei, aquí també el Di Giorgio, també un... No? especialista, guionista especialista en samurais, però de dibuix del Jean-François Bax, també tenen El Camino de l'Espada, aquí amb guió del Mathieu Mariol i dibuix del Federico Ferniani. Ho dic perquè crec que si a algú li interessa més temàtica, on poden tirar és també del catàleg de Guillermo Ediciones. Jo, no ens dona temps d'explicar-la bé, però sí que m'agradaria, perquè quan vas dir, m'agradaria parlar de samurais, i vaig dir, vale, doncs no he llegit res, ja està, no aportaré res. Però de cop i volta vaig pensar en una obra que té una cosa en comú entre tu i jo, que és Koroke. Koroke és un personatge, ja ara us explicaré molt ràpidament en què consisteix, però Koroke té una relació amb el Jordi i jo perquè, diguem, hem contribuït a que aquesta obra sigui possible.
0: Exacte.
1: I dius, ala, sí, sou guionistes, no, sou autors? No, som res d'això. Som mecenes d'una campanya de micromecenatge que amb Koroke, tant amb la primera com amb la segona aventura, doncs vam contribuir perquè creiem que la història s'ho valia.
0: Efectivament.
1: I quan, llavors vaig pensar, calla, ho tens pendent de llegir, i els he llegit pel programa. Per tant, el recomano, és a dir, afegeixo les recomanacions del Jordi molt breument. Jo crec que el dibuix, la història estan molt bé. Aquí potser va més lligat a Moco, és a dir, en el sentit que és més
0: fantasia,
1: correcte,
0: pels esperits, sí,
1: aquí hi ha la part de samurais, però també hi ha la part de yokais, que els yokais, diguem, dins del folclore japonès, però són aquests personatges mitològics, esperits, dimonis,
0: molt atractiva visualment.
1: Exacte. Aquí és el protagonista és el Koroke, que és un oni, un troll del folclore japonès, però també apareixen humans. És una obra que també molt cinematogràfica. De fet, a mi m'ha portat a Gran Torino, però també m'ha portat, doncs, diguem, el professional del Luc Besson, i crec que, bueno, com a afegir a les teves recomanacions, aquest dos. Aquí hi ha dues obres, és a dir...
0: Dues obres, també hi ha el llibre d'art, crec.
1: Correcte, en totes dues apareix un llibre d'art molt interessant, i els extras de la primera, amb els yokai de la que apareixen aquí, està molt i molt bé. Koroke i la xica que dijo no, que és el primer número, i Koroke i l'espíritu bajo la muntanya, que és el segon número. Això és una obra escrita pel Josep Busquet i dibuixada pel Jonathan Cantero. Ara sí que hem d'anar tancant, això s'està acabant. Clar, anava a dir, Jordi, proper programa, ja serà mes de novembre. Escolta'm, tenim pendent una segona part de westerns, crec que de samurais te'n donaria per una segona part... també estarem tocant a les eleccions, còmics i política, no sé, vull dir, temàtiques...
0: Potser la gent està una mica saturada ja de política i buscarem còmics una mica que alleugerin aquest pesar general.
1: Vàlvula d'escapament farem.
0: Exacte.
1: Doncs res, Jordi, el que has vist, suposo que has pogut comprovar que el temps vola.
0: El temps vola, sí, sí,
1: el
0: i temps, tant.
1: Tu estàs aquí pensant, bueno, una hora, no sé què farem sí. Una hora.
0: Bé, no em preocupa massa, perquè tu i jo tenim la capacitat de parlar.
1: I si no parlem de bàsquet, no?
0: Exacte.
1: No, no, doncs ja ho has vist, aquí entres a les 6 i 10 i apareix, vas, no, et fiques en un espai, en un forat a l'espai-temps
0: i, ja està.
1: I de cop volta són les 7.
0: I ja està.
1: Doncs res, gràcies per venir.
0: Encantadíssim.
1: Ens esperem a la propera. I ara sí, fins aquí aquest cinquè programa de la cinquena temporada del Parlem de Còmics. Com sempre ha estat possible gràcies a l'Eli Arjona, que ho ha fet a la perfecció, vaja, és que no s'ha fet d'una altra manera. Als oients i les oients, moltes gràcies per escoltar-nos. Molt bon acabament de setmana. Recordeu que aquest cap de setmana se celebra la Girocòmic al Palau Firal de Girona de dissabte a dilluns. Molt bon cap de setmana llarg, en qualsevol cas, i sobretot, llegiu còmics.

0: És la una.
1: Molins de Rei al dia. Resum de la setmana amb Sílvia Artés.
0: Bon dia, avui comencem repassant la que ha donat de si els últims dies, una setmana en què hem hagut de parlar novament d'aiguats i dels seus efectes a Molins de Rei. També han començat les obres del carrer Miquel Tort i també hem parlat de la nova ordenança de la zona de baixes emissions. A nivell d'agenda, doncs, han començat els actes de la gent gran, que s'allarguen durant tot aquest mes d'octubre. Avui hi ha un recorregut per conèixer part del patrimoni rehabilitat a Molins de Rei. Qualibet Grup Coral, que fa un concert demà al Foment. Els Matussers actuen a la Festa Major de Sarrià i també parlem dels actes de promoció al mercat municipal, que s'allarguen tot aquest trimestre, activitats que es faran en dijous, tallers i diferents propostes que us explicarem. Els amics del museu també, que preparen la primera sortida de la temporada i que aprofiten per fer balanç de com preveuen aquest inici de curs amb alguns temes que tenen encallats amb l'Ajuntament. Cap de setmana, on és festa també les festes de tardor a la població veïna de Sant Feliu de Llobregat. I en esports, la setmana molt marcada per als partits ajornats el passat cap de setmana pels avisos de temporal de pluja. Alguns sí que es van poder jugar, és el cas de pràcticament la meitat dels partits que hi havia programats, el club de bàsquet, el club d'handbol i del club futbol sala Molins 99. Actualitzarem la informació sobre aquests tres clubs esportius de la vila. Aquests són els principals continguts informatius d'avui divendres 9 d'octubre. Comencem. Comencem, com sempre, amb la informació de servei. En primer lloc, el temps. Sembla que ja no hi ha d'haver més pluges, tot i que aquest matí ho hem notat, fa molta més fresca, fred inclús aquest matí, uns 12 graus. Ara es va suavitzant, però s'ha notat el canvi, la baixada important de temperatures. El Jordi Miralles, el nostre meteoròleg, que ens explica doncs com ha d'anar els propers dies. Bon dia, Jordi.
2: Hola, Sílvia, bon dia. Situació meteorològica ja de plena tardor, amb un matí que ha estat realment fred, ja la roba d'abric ben necessària, i avui temperatures màximes que amb prou feines arribaran als 20 graus. Per tant, un ambient més suau al centre del dia, però que contrasta amb els 10 graus de primeres hores del matí. La previsió de cara als propers dies ens anuncia el mateix. Matins freds, també la nit serà freda, i dies més atemperats. Poden pujar una mica les temperatures màximes, però no gaire. I l'ambient serà assolellat, tant avui divendres com també de cara al cap de setmana i de cara també al festiu de dilluns. Canvis de temps una mica més importants ens haurien d'anar ben bé a dijous, divendres de la setmana que ve, que sembla ser que el temps podria canviar de forma més important, però de moment ens venen uns quants dies de tranquil·litat, però, el que dèiem, amb un ambient bastant fred al matí i durant la nit.
0: Gràcies, Jordi. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui és la Lozano, del carrer Verdaguer, 68. Hem començat la setmana parlant novament d'aiguats, especialment per les pluges de la tarda i nit de dissabte a diumenge, amb una alerta activada, fortes pluges registrades durant la matinada que van provocar incidències a diferents punts de la vila, principalment a les zones properes a la Riera de Vallvidrera, a la zona de la Rierada, per tant, al pont de Can Castellví o al carrer Sibèria i l'entorn del polígon Riera del Molí. Per tant, afectacions als barris de muntanya, amb moltes cases amb desperfectes i alguns veïns que es van haver de confinar durant una estona, especialment durant el temps en què hi havia l'alerta. No s'han registrat danys personals i no consten incidències destacables en aquest cas al nucli urbà. La Riera de Vallvidrera seria la part important que va desbordar-se en alguns punts. Per tant, un cap de setmana amb afectacions importants als barris de muntanya. I justament un dels temes recurrents als últims anys és el pla de clavegueram, que hauria de portar solucions per millorar el drenatge i l'absorció d'aigua en aquests episodis recurrents de fortes pluges, en què el clavegueram no té prou capacitat per tota l'aigua que baixa. Un pla que està en licitació, de fet ja s'ha licitat, aviat s'adjudicarà, i es firmarà el contracte, i aquest pla hauria de mostrar on hi ha deficiències i es podran planificar les obres necessàries a llarg termini. El regidor de Medi Natural i portaveu dels Comuns, Lucas Ferro, en parlava aquesta setmana.
3: Hem d'estudiar molt bé aquest pla la de Cabra Gran per poder proposar solucions que almenys disminueixin la recurrència d'aquests episodis i que almenys ens permetin augmentar la capacitat de drenatge. Per tant, esperem, mirem les solucions que ens aporten i siguem capaços de desplegar-lo, perquè al final hem de ser tots conscients que es tocarà segurament el proper mandat, doncs, fer obres i fer intervencions al subsol, al clavegram, que potser no són les més desitjades, però que necessitem primer tenir la solvència tècnica per poder-les encarregar i després l'ambició pressupostària política per desplegar-les.
0: Avui el portaveu d'Aramolins, Ramon Sánchez, ha dit que el pla de clavegram ha de tirar endavant i que apuntarà on hi ha dificultats i quines són les possibles solucions, però pensa que cal anar més enllà i fer un pla hidrològic. Afirma que aquest tema, el tema de les aigües i del subsol, serà un dels que destacaran i que seran importants i una inversió important de cara al proper mandat. Ramon Sánchez.
4: Una de les properes inversions que ha d'haver-hi en el proper mandat té que veure precisament amb com solucionem aquesta dificultat que tenim. Pla de clavegram és una bona eina, ha de servir de suport per prendre decisions, però i mentrestant, què fem mentrestant? Per tant, jo crec que és evident que tenim en certs àmbits del municipi problemes concrets i, per tant, hem de veure com solucionem aquests problemes concrets. El que ha passat amb la Riera de Vallvidrera i amb tota l'aigua que ha caigut en el Collserola ens ha de també fer pensar què passa quan vingui l'aigua des de Collserola.
0: I precisament els aiguats dels últims dies, no només aquest cap de setmana, sinó també per Sant Miquel, per exemple, han provocat desperfectes a botigues i a particulars i per això estan reclamant a les seves asseguradores, estan fent consultes també a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor i els establiments comercials demanen també una reunió urgent amb l'Ajuntament per buscar solucions per les inundacions recurrents que hi ha al carrer de Baix o a la plaça del Palau. I és que les pluges als últims dies han provocat desperfectes i, evidentment, pèrdues econòmiques per l'aigua que ha entrat en aquestes botigues. Des de l'Oficina d'Informació al Consumidor donen suport a particulars i a comerços sobre els passos a seguir a l'hora de fer les reclamacions i Oriol Santa Maria, que és tècnic de consum, ens ha explicat aquesta setmana els passos que cal seguir en aquestes situacions.
5: Nosaltres el que estem aconsellant a tothom, primer de tot, és documentar molt bé els danys, no? Abans de començar a reparar, començar a arreglar coses, documentar molt bé els danys, que serà el més important de cara a la futura reclamació, si és necessària. Fotografies, vídeos, i amb calma, i els que faci falta, perquè l'impuls, ja sabem que és recollir-ho tot i començar a arreglar-ho, i a vegades pot ser un problema si no ho hem documentat bé abans. I el pas següent és posar-se en contacte amb la companyia d'assegurances. Per normativa hi ha 7 dies per fer-ho, és a dir, que la gent ja hauria d'anar-ho fent. Si algunes persones passen dels 7 dies, no passa res, que ho comuniqui igualment. I a partir d'aquí la companyia comença la tramitació, que en aquest cas, la majoria dels casos es tramitaran a través del Consorcio de Compensación de Seguros, perquè es tracta d'un dany meteorològic extraordinari.
0: L'oficina està a la primera planta del molí. L'horari d'atenció és de dilluns a divendres, de 9:45 a 14:45, i també podeu trucar al telèfon 936800770. Aquesta setmana han començat les obres al carrer Miquel Tort, una obra que suposa renovar tota la fesomia del carrer i el subsol. Alguna de les novetats són que ara, per normativa, en un carrer de plataforma única amb prioritat per vianants, la circulació està limitada a només el veïnatge que hi té iguals i també pels serveis, càrrega, descàrrega i vehicles d'emergències. Pel que fa al clavegram, també una novetat és que serà doble. Ho ha explicat aquesta setmana Miguel Zaragoza, regidor de Via Pública, justament ahir quan començaven les obres, ens explicava les tasques que s'estaven fent i aquesta novetat.
6: Avui han començat ja a treure els arbres. El més ràpid que es farà en aquest inici de l'obra, més enllà de treure l'arbre, és començar a fer l'obra del clavegram. Aquest és un projecte elaborat amb doble xarxa de recollida d'aigües. Per una banda anirà la recollida d'aigües residuals i per una altra banda anirà la recollida d'aigües pluvials en aquest carrer. És a dir, no compartirem l'aigua de pluvials amb les residuals i ens permetrà, en la mesura del possible, enviar-los d'una manera diferent als col·lectors.
0: El carrer estarà tallat fins a acabar les obres, es podrà accedir als guals, excepte en alguns moments puntuals en funció de com vagi evolucionant l'obra. Per exemple, el dimecres de la setmana que ve, de 8 del matí a 6 de la tarda, no podrà circular cap vehicle ni tampoc es podrà accedir als guals dimecres que ve al carrer Miquel Tort. I també aquesta setmana hem valorat amb el portaveu de l'Aire Molins l'ordenança de zona de baixes emissions que es va aprovar al ple de la setmana passada. L'Aire Molins es va abstenir en aquest punt. Recordem que Molins de Rei, a partir de l'1 de gener, tindrà una zona de baixes emissions. Serà el centre Vila i la Granja, principalment, i algunes excepcions, com el carrer de la Pau o el carrer Verdaguer, Sant Claver i els polígons. El període de sanció començarà l'1 de gener, però les persones residents a Molins de Rei no se'ls aplicaran les sancions fins aquí a 2 anys, i també hi haurà excepcions amb vehicles d'emergència, autònoms que fan transport o concessionaris del mercat, per exemple. Doncs n'hem parlat aquesta setmana amb el portaveu de l'Aire Molins, Marc López, que explicava la seva posició.
7: No m'hi oposaré, perquè ve una mica com imposat. És veritat que el parc automobilístic de Molins de Rei no és que sigui molt antic, perquè crec que al final només hi ha un 20% que no tenen etiqueta i un altre 20% que té etiqueta B. I nosaltres del 2028 al 2030 donarem una moratòria a aquells vehicles que no poguessin entrar al centre vila, però li donaràs 2 anys de plat.
0: Doncs era la posició de l'Aire Molins. Ells es van abstenir a la votació d'aquesta ordenança per regular la zona de baixes emissions a Molins de Rei.
1: Molins de Rei al dia.
0: I Esquerra Republicana ha dit que condemna qualsevol tipus d'amenaça i insult. Ho ha dit en referència als atacs verbals que hi va haver en alguns actes de la Festa Major contra l'alcalde i la consellera d'Interior. La polèmica ve del ple de la setmana passada. En el torn obert de preguntes, Esquerra va preguntar per què la Guàrdia Urbana va retirar una pancarta en un acte de l'Ateneu Molei que es feia diumenge 27 de setembre per la Festa Major, una pancarta on hi posava "Benvinguts, puta Espanya". I preguntaven des d'Esquerra quin protocol o reglament hi ha a l'Ajuntament per regular l'ús o la retirada de pancartes. A la resposta al ple des del govern, Miguel Zaragoza va dir que la Guàrdia Urbana va retirar la pancarta per la queixa d'uns ciutadans que deien que el text era ofensiu per ells. I va afirmar que en cap cas hi havia una instrucció política. Va voler recordar també que després de retirar la pancarta en altres actes de la Festa Major hi va haver crits contra l'alcalde i també es van fer proclames amenaçant la consellera d'Interior. Zaragoza va retreure a Esquerra que no condemnés públicament aquestes proclames. La portaveu d'Esquerra va voler explicar la seva posició aquí a Ràdio Molins de Rei, ja que no va poder expressar-la al ple, perquè en el torn de preguntes no es permet fer una rèplica o entrar en debat. En tot cas, Marta Espona, portaveu d'Esquerra, ho ha volgut deixar clar a través de Ràdio Molins de Rei.
8: Que nosaltres estiguem presents en una celebració festiva de la Festa Major, com era doncs, els versots dels dimonis de Molins de Rei, i allà es diguessin unes expressions que es van dir, això no vol dir que nosaltres hi estiguem d'acord. Aleshores, lamento, en tot cas, la polèmica que es va muntar en el ple, exigint que nosaltres condemnéssim aquesta actitud en contra de l'alcalde, de la consellera. Evidentment que la condemnem, però, en tot cas, la nostra pregunta anava per una altra banda, i era per saber si realment doncs, existia un protocol a l'Ajuntament que reguli doncs, què fem amb les pancartes.
0: Demanaven sobre aquests criteris i també demanaven que s'expliqués a l'entitat a qui li havien retirat la pancarta, l'Ateneu Molei, quin era el criteri que es feia servir des de l'Ajuntament.
1: Molins de Rei al dia.
0: I la gent gran és protagonista de la programació de l'Ajuntament aquest mes d'octubre amb una 20ena de propostes que volen commemorar el Dia Internacional de les Persones Grans. Ja s'han fet algunes activitats, com per començar la lectura del manifest institucional, una festa a la discoteca Vidisco, també un taller d'expressió artística i emocions, també hi haurà tallers de memòria, rutes saludables, activitat física i activitat als parcs de salut que es fan ja habitualment cada setmana per tal de combinar activitat física i benestar emocional. La salut i la prevenció seran protagonistes també amb xerrades i tallers de psicoeducació sobre l'Alzheimer a càrrec de l'Associació de Familiars d'Alzheimer del Baix Llobregat i també una sessió sobre edatisme i també hi haurà altres propostes culturals. Enguany es tornarà a fer l'homenatge a les noces d'or per parelles de Molins de Rei que tindran un dinar que els convida l'Ajuntament al restaurant Samaranc. La regidora de Gent Gran, Jessica Revestido, ha volgut destacar aquesta setmana els objectius d'aquesta programació de gent gran.
9: Visibilitzar el que es fa a Molins de Rei, que tenim una cartera, podríem dir cartera de serveis o conjunt d'activitats que són susceptibles d'interessar i molt a la gent gran, com pot ser des d'activitats culturals, activitats esportives, també hem preparat alguna activitat organitzada amb el CAP, amb el Casal Cívic de Riera Bonet, és a dir, que el que ens interessa fer veure és que Molins de Rei és un municipi que treballa també per la gent gran.
0: Doncs la programació s'allarga fins a finals de mes. La setmana que ve, per exemple, el dimarts a la tarda, al Casal de Vist 1 de maig, hi ha una cantada de la coral Cordona. També es durà a terme el dimecres una xerrada de psicoeducació sobre l'Alzheimer, dijous el taller de memòria, o a la tarda una conferència sobre ser avis al segle XXI. Són les propostes de la setmana que ve, que s'allargaran, com dèiem, fins al 29 d'octubre.
1: Molins de Rei al dia.
0: I també fem un apunt per donar les dades de l'atur registrat a finals de setembre. Rebem les dades, com és habitual, cada mes, a data 30 de setembre, del Consell Comarcal del Baix Llobregat, de l'Observatori Comarcal. A Molins de Rei ara mateix hi ha 913 persones aturades, un 6,6% d'atur, que ha baixat un 1,4% respecte a l'any passat. I l'atur està per sota al Baix Llobregat, que és del 7,7%, i a Catalunya del 8%. Aquí a Molins de Rei, 6,6% de taxa d'atur. Avui hi ha una activitat dins de les Jornades Europees de Patrimoni, de fet, durant tot el cap de setmana, tant aquí al Museu del Renaixement, el de Can Ametller, el de Pintor Fortuny, que estan oberts, com a altres museus a la resta de Catalunya, hi ha activitats extraordinàries. Una de les activitats que es fa en aquest marc és un recorregut aquesta tarda per diferents edificis patrimonials a Molins de Rei per conèixer les rehabilitacions que s'han fet, les singularitats i la història de cada un d'aquests edificis i el seu procés de rehabilitació. Es farà aquesta tarda, les sortides a les 6 des de la plaça dels Països Catalans, i és una activitat gratuïta. L'objectiu és mostrar, doncs, aquestes actuacions de rehabilitació que s'han fet en edificis públics com privats i la importància d'aquestes actuacions per preservar el patrimoni. Durant el recorregut es faran 9 parades. Sortiran des de la plaça dels Països Catalans, faran el carrer Verdaguer, plaça de l'Ajuntament, tot el carrer Major, el passeig Pi Margall i la carretera. Hem explicat com serà aquesta activitat amb Alejandro Scarnato, que és arquitecte i membre de la Comissió de Patrimoni de Molins de Rei.
10: Són actuacions que considerem exemplars perquè s'han dut a terme d'una manera que ens fa molt de goig per veure la millora que s'ha vist en aquests edificis, casos desgraciats que s'han recuperat. Hi ha casos d'edificis que tenien un estat de conservació lamentable i que han aconseguit tornar a una eficiència que fins i tot visiblement es pot apreciar.
0: Doncs aniran parlant davant de tots aquests edificis, 9 punts on s'aturaran, explicaran història de l'edifici, sobretot la rehabilitació i el valor que té l'edifici. La sortida és a les 6 de la tarda des de la plaça dels Països Catalans.
1: Molins de Rei al dia.
0: I també aquesta setmana han començat les obres de millora del Parc Pont de la Cadena. És una actuació que costarà més de 500.000 d'euros i durarà 6 mesos. Les principals accions que es faran és instal·lar una nova guingueta, una cafeteria. També, per exemple, es pavimentarà l'espai que hi ha sota la pèrgola, es crearà una nova àrea de jocs infantils, s'incorporarà un rocòdrom, també es posaran dues taules de tennis taula i es reubicaran alguns dels jocs existents. També es farà nova plantació d'arbres, es repararan alguns trams del paviment i s'ampliarà la xarxa de reg, sanejament i serveis associats a la guingueta. Algunes actuacions noves i d'altres, doncs, de modificació. Des que ha entrat en funcionament el parc s'han vist que calia fer alguns canvis per millorar-ne l'ús en funció dels usos que li ha donat la ciutadania. Es faran aquests canvis, algunes reparacions i també alguns temes nous que hi havia ja previstos. I quan l'Ivet Grup Coral, que farà un concert demà al Foment, cors i àries d'òpera, el cor amb dos solistes convidats, Núria Vilà, que és soprano, i Antoni Lliteres, que és tenor. També han convidat el pianista Josep Bufforn. El concert el dirigeix Albert Santiago. De fet, serà l'últim concert com a director de Quan l'Ivet, després de 3 anys i mig com a director de la coral. Les entrades valen 15 euros a taquilla o anticipada, també la podeu comprar a un preu de 12 euros. Jordi Castells és president de Quan l'Ivet, ens ha explicat com serà el concert, on interpretaran àries i cors d'òperes famoses.
11: Una de les coses boniques d'aquest concert és que ens acompanyaran dos solistes que són de primer nivell. Interpretarem les cançons més conegudes de tots els grans, en fi, no?, dels grans autors: Verdi, Puccini, Mozart, Bellini, però les grans cors d'òpera, diguem, que són coneguts per tothom, no? El Nessun Dorma, totes aquestes peces que són més representatives, diguem, de l'òpera, no?
0: El concert és demà a les 7 de la tarda al Foment, entrades anticipades 12 euros, a Intràpolis o als estancs Margarit i a l'estanc de la plaça de l'Ajuntament.
12: Molins de Rei al dia.
0: Els Matussers encara en la recta final de la temporada amb la intenció de fer Castells de Set. A la Festa Major portaven un programa de màxims, volien fer Castells de Set, però no ho van aconseguir. I ara els queden 4 actuacions abans d'acabar la temporada, entre les que hi ha la Diada aquí a la Vila i la trobada de colles del Baix Llobregat. Aquí, en aquestes actuacions, intentaran els Castells de Set. De moment, aquest diumenge participen a la Diada de Sarrià. Salva Prat és el president dels Matussers.
13: Aquest final de temporada sí que volem apretar una mica i que per Festa Major doncs, no vam poder acabar fent els castells de set que volíem, doncs sí que volem apretar una mica. El que passa que potser justament aquesta actuació de Sarrià no és la millor per apretar, encara tenim la trobada per allà del Baix Llobregat, la nostra Diada, però bueno, és una actuació xula, que anem a la Festa Major de Sarrià i bueno, suposo que portarem doncs, els castells més els que puguem, que suposo que seran sisos, però bueno, intentant això, encara al final de temporada, doncs amb ganes i amb ganes de treure els castells de set que es van quedar pendents per Festa Major.
0: En aquesta jornada de diumenge es commemoren els 150 anys de la primera actuació castellera a Sarrià. El diumenge, a 11:45, a la plaça del Consell de la Vila, a Sarrià, actuaran els castellers de Barcelona, els de Sarrià i també els Matussers de Molins de Rei. El Mercat Municipal ha començat aquesta setmana, ahir, una programació d'activitats per promocionar les compres i els productes del mercat. Durant tot el trimestre es farà el Mercat Dijous amb propostes com tallers, música o cuina. Hi haurà activitats per diferents edats i els participants han de dur un tiquet de compra del mercat de mínim de 10 euros. S'han programat 2 sessions de tardeo per famílies, un taller de panellets o cuina per les festes de Nadal, a més d'un taller per decorar el tió. Ahir començaven amb un taller de cuina de les emocions, adreçat als adults, i hem parlat amb la dinamitzadora del mercat, Emma Draper, que parlava de totes les propostes que tenen previstes per aquest trimestre, aquest últim trimestre de l'any.
14: Totes giren entorn a tant al gaudir del mercat, el vine i gaudeix és el lema, però també sobretot a través de l'alimentació. O sigui, ho hem vinculat tot, òbviament, a l'alimentació i a el que podem aconseguir en el mercat municipal. Cada setmana, o sigui, una setmana abans de l'activitat en qüestió, excepte els tardeos, que és una... Aquestes no caldrà apuntar-se, però tot el que siguin tallers, sí que una setmana abans, en la web del mercat, doncs poden inscriure's.
0: Justament la setmana que ve, el dia 15, hi ha un tardeo ochentero amb tapes per gratis, una activitat adreçada a famílies que es farà de 6:45 de la tarda a 8 del vespre, amb aquestes propostes del mercat que s'allargaran fins al mes de desembre.
12: Molins de Rei al dia.
0: L'Associació d'Amics del Museu comença també el curs, continuaran amb les sortides culturals, en faran una 7 aquesta temporada i la primera serà el 18 d'octubre a Tàrrega. Han fet les inscripcions aquesta setmana. I sobre com afronten aquest inici de curs, des de l'entitat expressen incerteses perquè la relació amb l'Ajuntament pel registre del Museu Municipal està aturada, segons expliquen. Un tema que fa anys està sobre la taula, la legalització, l'acreditació del Museu Municipal, ja que no està reconegut oficialment com a museu. El president d'Amics del Museu ha dit que esperen que l'Ajuntament posi en marxa els compromisos que va adquirir el mes de gener. I, per altra banda, també lamenten que els caps de setmana, els diumenges, quan obre el museu del carrer Pintor Fortuny, no hi ha ningú de l'Ajuntament que atengui els visitants. Josep Montfort és president dels Amics del Museu.
15: En els museus de Molins de Rei, ni a Can Ametller, ni a Pintor Fortuny, l'Ajuntament hi posa ningú, com fa en canvi en el Museu del Renaixement, que hi ha personal que fa l'atenció i que fa, diguem-ne, la visita, doncs ens trobem que, per com a mínim, en el de Pintor Fortuny, haver-hi algú que no sigui només el vigilant, perquè el vigilant es limita a estar a la porta i sí. Prou que entres en el museu i no hi ha ningú, a part de que també serveix per vigilar, serveix per atendre els que ve. I si entren les persones que venen els diumenges, que sempre en venen, doncs si volen saber coses, o nosaltres ens oferim a explicar-los allò que vulguin saber, no? Hi ha molta gent que descobreixen una cosa molt rara que ni la coneixien.
0: Per compensar-ho, voluntaris d'Amics del Museu fan torns per atendre els visitants cada diumenge a la seu que tenen al carrer Pintor Fortuny i que obren els diumenges de 11:45 a 2 a Can Ametller. Hi ha visita lliure, el que vol dir que no hi ha ningú que faci recorregut, hi ha un vigilant només. Doncs a Can Ametller també obren els caps de setmana, els dissabtes a la tarda, de 11:45 a 9:15, per tant demà, i els diumenges de 11:45 a 2. I ens n'anem cap a la població veïna de Sant Feliu perquè aquest cap de setmana celebren les festes de tardor. Van començar ahir dijous amb el tro d'inici i van fer tot d'activitats populars i música fins a la matinada. Les activitats avui i durant tot el cap de setmana s'allargaran amb propostes infantils, la Fira de la Solidaritat, titelles, per exemple, o diferents activitats com la Tarda Jove, actuacions musicals, vespreig musical o activitats gastronòmiques, tabalada nocturna, concerts en diferents grups, un concert tribut a l'Último de la Fila, concert dels Catarres i discjòquei el dissabte amb propostes que podeu trobar també al web santfeliu.cat. N'hem parlat amb l'alcaldessa Lourdes Borrell, que ha destacat que s'ha fet un esforç perquè les festes incloguin a tothom.
16: Estem en un moment, Sant Feliu, estem amb el soterrament, val? I les festes el que hem procurat també és que uneixi barris, que uneixi les tradicions i que uneixi també les diferents generacions. Això vol dir que actuarem en totes les places de tots els barris de la nostra ciutat. I en aquest cas també perquè seran inclusives, que totes les persones que tinguin problemes de, o tinguin por al foc o el son, en aquest cas també criatures, doncs ho puguin veure des de diferents espais.
0: Trobareu tota la informació de la programació de festes aquest cap de setmana a Sant Feliu, al web santfeliu.cat. I també hem explicat aquesta setmana més novetats al Festival de Cine de Terror, que es durà a terme aquest mes d'octubre. Des del festival ja han explicat quin serà el film de Cluenda. L'eix central de la Cluenda serà The Blair Witch Project, un film de l'any 1999, un dels títols que ha marcat el gènere. I els dos directors, Daniel Myrick i Eduardo Sánchez, els dos cineastes estadounidencs, tornaran junts a Europa després de 27 anys per recollir el premi homenatge que els hi dona el Festival de Cine de Terror i els hi lliurarà durant la cerimònia de Cluenda. A més, durant aquesta sessió els mateixos directors podran presentar la projecció especial del seu film de culte, que va guanyar el Festival de Cannes l'any 1999, des de llavors que no venien a Europa. I a més, com a novetats, també el Terror Molins s'estén a les plataformes, amplia la presència a les plataformes Filmin i també al 3CAT. Passem als esports. El club de bàsquet ha començat ja la Lliga. El cap de setmana ho van fer-ho els equips de promoció, els base i la majoria de partits a casa, el poliesportiu municipal, amb un bon inici de temporada. Però tot i així, la pluja va fer suspendre molts partits de dissabte a la tarda i de diumenge al matí. Els dos sèniors sí que van començar la Lliga ja fa dues setmanes. El masculí no li està anant massa bé als primers partits i el femení ha guanyat el primer partit i va perdre el segon. Ens ho ha explicat Miquel Sánchez, de la Junta del Club.
17: El senyor masculí no ha arrencat amb gaire bon peu pel que fa a resultats. No està tenint massa sort amb el tema lesions, ja que des de la pretemporada ha tingut alguns incidents i va perdre en un partit ajustat fa dues setmanes a casa contra els Monjos, i aquest cap de setmana va perdre per el senyor femení. Per contra, va obtenir una victòria fa dos caps de setmana a Vilafranca, i aquest cap de setmana va patinar a casa contra el bàsquet femení Cornellà per 45-53.
0: Aquest diumenge que ve a la tarda hi ha un derbi local. A 6:15 del poliesportiu jugarà el sènior masculí del club de bàsquet Molins contra el Manyanet Molins, i el femení té la propera jornada demà a 6:00 PM, desplaçament llarg per jugar contra el Valls. I també ha estat complicat per al club d'handbol, que va tenir la meitat de partits programats que es van suspendre per la pluja. Josep Ibáñez, coordinador del club, destaca els partits que sí que es van poder jugar.
18: Dels 12 partits que vam jugar aquesta setmana, que vam de jugar, doncs vam jugar només la meitat, 7 partits. Res de dubtes per tema de la pluja, del temporal de vent que havia passat a tot Catalunya. De les partits jugats, destacar que l'infant de femení contra el Cardedeu, va perdre el Cardedeu contra una lliga molt fort físicament. El Cadeta va poder guanyar el femení del Barberà, de manera folgada, i el fren femení B va perdre Sant Esteve a Rovires. Vam jugar els partits bàsicament perquè en divendres a la tarda o dissabte al matí. A la tarda de dissabte no va jugar cap partit i diumenge encara menys.
0: També el Club Futbol Sala Molins 99 només van poder jugar la meitat de partits. Dels equips sèniors només el femení va poder jugar. Van debutar amb un bon resultat a la Lliga de Divisió d'Honor. Ivan Rodríguez és membre de la Junta.
19: El cap de setmana passat, amb les pluges, quan a sèniors només va poder jugar el sènior femení, ja que jugava el diumenge per la tarda i les restriccions estaven aixecades. Va jugar el seu primer partit de Lliga contra el Casserres,

explica la història d'aquests catalans que van pujar al cim del Balandrau i que els va agafar el torb per la pitjor tempesta que ha patit el Pirineu català, i basada doncs en aquesta tragèdia, en els fets reals d'aquesta, que retrata aquesta pel·lícula. Doncs punt i final, el resum informatiu de la setmana. Esperem que passeu un bon cap de setmana llarg. Nosaltres hi tornem el dimarts. Fins llavors, que vagi bé, que passeu un bon llarg cap de setmana.

0: Bon dia. Us saludem des del programa setmanal Picama, magazín sobre salut relacionat amb els hàbits saludables i el tractament i prevenció del càncer, de l'Associació Prevenció i Informació Càncer Molins, Picam, Associació de Pacients, al Servei de Pacients. Avui entrevistem a la Berna Moreira. Ella és la presidenta de l'associació PICAM. És llicenciada en Història de l'Art, fa tallers des de l'any 2011 per a pacients oncològics en cuidados de la pell i maquillatge. Ha fet formació en cosmètica i maquillatge en diferents escoles com és Cascarra i Cosmètica Natural i Aromateràpia a Manantial de la Salut. És consultora d'imatge i estètica oncològica i fa diversos tallers relacionats amb el cuidado de la pell en pacients oncològics, l'impacte dels tractaments oncològics i l'abordatge dermocosmètic. I avui ens parlarà d'una jornada solidària molt, molt, molt interessant. Pinzellades per la vida. És un taller solidari de pintura per la sensibilització del càncer de mama que es farà el dia 16 d'octubre per la tarda de 16:30 a 19:30 en el Casal Cívic de Molins de Rei, Riera Bonet. Bon dia, Berna. Encantades de tenir-te de nou avui amb nosaltres.
1: Hola, bon dia. Moltíssimes gràcies per convidar-me aquí. Ja sé que sóc de Picam també, però sempre és un plaer estar amb vosaltres i que me convideu, perquè sempre hi ha molts invitats. No sé com us ho feu.
0: Exacte. I a més, avui tens que parlar-se d'un tema important, de les pinzellades per la vida. Bueno, llavors, dimecres, el dia 16 d'octubre, dimecres 16 d'octubre, organitzeu a Molins de Rei la jornada solidària Pinzellades per la Vida. Què hi trobaran les persones que s'hi apropin i quin és l'objectiu principal d'aquesta activitat?
1: Bé, pensem que el mes d'octubre és el mes del càncer de mama. El càncer de mama és un càncer que està patint avui en dia moltes persones, i dic persones perquè ja sabem que hi ha tant homes com dones com altres gèneres que pateixen aquesta malaltia, no?
0: Sí, no,
1: llavors se'ns ha acudit fer una jornada de sensibilització on convidem a tothom de Molins de Rei qui vulgui a personalitzar la seva tote bag de tela, o sigui una bossa de tela, que hi pintarem amb una plantilla.
0: Sí, sí.
1: Amb pinzell o tipus estèncil o així, pintarem un llaç rosa. El que passa, per què diem personalitzar? Pues perquè el cotó rosa cada un se'l farà barrejant blanc i rosa, uns se'l faran més rosa, els altres se'l faran més clar, uns altres li podran posar punts, com vulguin, no?
0: I pel costat floretes.
1: I per costat, si volen, flors, com cadascú vulgui, no?
0: Molt bé.
1: Llavors, bueno, la idea és que sigui un espai participatiu, on per visibilitar la lluita contra el càncer de mama, intercanviar vivències i també poder recordar les persones

0: persones que estan passant per la malaltia que no estan soles, no? Que tothom pues, aporta dins del que pot el seu granet de sorra. És una activitat oberta a tothom, poden anar nens, poden anar persones grans, i es fa per una donació solidària de 5 euros que inclou tant la bolsa com tot el material. I la bolsa, evidentment, se la podran emportar.
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno.
1: Només tenim que portar tisores, no?
0: Sí, sí, perquè no, potser no en tindrem per tothom, de tisores.
1: Res més.
0: Sí, perquè a vegades no sé com anirem de les plantilles, i llavors potser se l'han de tallar.
1: Pintura i la bossa i tot això, tot vosaltres?
0: Tot nosaltres, i els pincells també.
1: Molt bé, molt bé, molt bé. Doncs bé, doncs aviam, el que acabaves de dir tu ara, estem a les portes del Dia Internacional del Càncer de Mama, que és el 19 d'octubre. Quina és la realitat actual de la malaltia pel que fa a xifres de diagnòstic i supervivència a Catalunya i a Espanya, Lerna?
0: Bé, mira, les xifres d'Espanya no les he portat, però sí he portat les de Catalunya.
1: Sí.
0: A Catalunya es diagnostiquen per any 5.300 casos nous.
1: Mare meva.
0: Nous. Què vol dir això? Que aquí deixem a part aquelles que són recidives, recaigudes... No?
1: Sí, sí.
0: I a la província de Barcelona, sols a la província de Barcelona, hi ha uns 4.000.
1: Mare meva.
0: És el tumor més freqüent en dones, i gràcies als programes de cribatge i la investigació, la taxa de supervivència als 5 anys ja frega el 90% aquí a Catalunya.
1: Déu-n'hi-do, sí, sí.
0: Sí. Tanmateix, no ens hem de confiar, perquè el que està passant, i estem detectant, i nosaltres a l'entitat ho detectem molt, perquè cada vegada deixem perruques a dones més joves. O sigui, abans estàvem parlant de per sobre dels 45 i ara hem de parlar de dones entre 35 i 45 anys, que realment està augmentant molt aquesta xifra. Per tant, el que nosaltres demanem o reivindiquem és que es continuï ampliant la detecció precoç.
1: Controls, sobretot, no?
0: Sí, que es facin controls, per exemple, ja dins dels centres d'atenció primària, que es facin activitats per aquesta detecció precoç, que les persones no pensin que és una cosa de les persones grans o a partir de que tens la menopàusia, sinó que ja ens estem trobant amb persones molt joves.
1: Carambes.
0: Que estan patint càncer de mama. I el que passa és que la manca d'informació fa que es detecti tard, no? Perquè poden pensar que és un fibroma, una cosa del pit, una anomalia...
1: No, i a més, si no hi ha l'obligació... Bueno, obligació no, però vull dir que estigui ja preparat per poder fer els controls, perquè abans es feien els controls a partir, no sé si eren dels 40 o 45, que et feies mamografies i coses d'aquestes, no?
0: No, més tard.
1: Més tard.
0: Més tard, molt més tard, sí.
1: Imagina't.
0: Sí, molt més tard. Abans era a partir dels 55. Sí, sí, ja passada la menopàusia. Uh-huh. I encara abans, encara es feia més tard. Però, de fet, nosaltres quan fa 20 anys varen començar, la majoria de dones que tractaven estaven per damunt dels 55 i la majoria estaven de 60 cap amunt. I ara resulta ser que la majoria de dones que estem tractant estan del 55 cap avall.
1: És una mentida, eh? Mare meva.
0: Ah. Allà...
1: Déu-n'hi-do, eh?
0: Sí.
1: Déu-n'hi-do. La investigació és la gran esperança, evidentment.
0: Sí, evidentment.
1: I llavors, quins avenços o assajos clínics recents s'estan aplicant actualment que ens permetin ser optimistes?
0: Bé, aquí tenim hospitals de grans referències mundials, no? Per exemple, tenim la medicina de... Estem molt avançats en medicina de previsió i immunoteràpia.
1: Sí.
0: Llavors, per exemple, centres com la Vall d'Hebron, l'Hospital de Mar, estan iniciant assajos clínics d'avantguàrdia amb teràpies CAR-T, o sigui, van a detectar unes parts de la molècula específiques, que es diuen així. Man?
1: I com es diu, dius?
0: CAR-T.
1: CAR-T.
0: CAR de cotxe, que en
1: sí,
0: anglès,
1: sí, sí.
0: I unet, i una T.
1: Sí, sí.
0: Per tumors sòlids de mama amb HR2 positiu. un dels noms dels assajos, perquè els assajos clínics reben noms, un és el Caterina.
1: Ja. Yeah.
0: Així que també hi ha, per exemple, noves combinacions de fàrmacs, que això no ens ensenya, fàrmacs combinats amb anticossos, que és el conjugar-se, ataquen a les cèl·lules tumorals sense danyar el teixit. Yeah?
1: Molt bé.
0: Llavors, en moltes ocasions ens venen, per dir, ens venen pacients i ens diuen: no, a mi m'han dit que no se'm caurà el cabell, o que se'm caurà però una mica, però jo ja vull estar assabentada per si se m'acau aquesta mica o és una mica més.
1: Clar.
0: Per què? Perquè els estan donant tractaments que són combinacions de fàrmacs i que danyen molt menys el teixit bo, per així dir.
1: Bueno, sí,
0: atacant
1: sí,
0: molt més,
1: no?
0: les cèl·lules tumorals de malignes.
1: Uh-huh.
0: Això fa que millori molt la qualitat de vida a les persones.
1: Això és cert, eh?
0: També per referència, abans trobàvem moltes o totes les pacients que ens venien, ens deien: no, és que passo 4 o 5 dies malament, trec i tal. Avui en dia aquestes són les menys.
1: Clar.
0: Els tractaments avui en dia, moltes persones ens diuen: no, jo passo un dia, diu, sí que estic xof, estic cansada, però puc, dins el que cap, fer una vida normal, sense excessos, però una vida normal. I això és molt important per la qualitat de vida del pacient
1: i
0: també per l'adherència al tractament.
1: Sí, clar.
0: Perquè, clar, quan un pacient es troba molt malament, pot decidir deixar de prendre el tractament.
1: Sí, senyora.
0: Clar. I això és molt important.
1: Sí, tant que sí. Això és importantíssim, eh?
0: I després tenim aquí, que no oblidem, que tenim un gran centre de referència, com és l'Institut Català d'Oncologia,
1: sí?
0: I el Centre d'Investigació EDIBEI.
1: Sí, sí.
0: Mal, que aquest any, justament abans del mes de juliol o així, el mes de juny o així, o sigui, això fa 4 dies perquè les vacances no compten.
1: Exacte.
0: Ha estat acreditat com el Centre d'Excel·lència en Oncologia Completa, Comprehensive Cancer Center, per l'Organització Europea dels Instituts dels Estudis de Càncer, Organization of European Cancer Institutes. És el reconeixement europeu més prestigiós a l'actualitat. D'acord?
1: Sí, sí.
0: Que certifica que la recerca del laboratori, un cop es prova que funciona, es trasllada d'una forma immediata i directa al tractament del pacient al llit i a l'hospital.
1: Molt bé.
0: Això vol dir que qualsevol qualsevol estudi que està donant uns resultats positius pel pacient, els pacients ràpidament es beneficiaran d'aquests tractaments.
1: No tenen que esperar com
0: no
1: abans 10 anys. No. Molt bé, no?
0: Llavors, els estudis i assajos clínics claus aquí a EDIBEI i a l'ICO estan centrats molt en els biomarcadors de resistència i la metàstasis, que és un dels grans reptes.
1: Sí.
0: Ah, exacte. L'equip de recerca en càncer de mama d'EDIBEI lidera estudis per entendre per què certs tumors desenvolupen resistència en els tractaments.
1: Això, eh? Sí, sí, sí. Val? És curiós, sí, sí.
0: I això, llavors, sobretot en teràpies dirigides, com són els inhibidors, en tumors amb receptors hormonals.
1: Sí, sí, és curiós.
0: També
1: això.
0: Hi ha assajos clínics en càncer de mama triple negatiu, que participen activament en assajos clínics de la biòpsia líquida. D'aquest tema de la biòpsia líquida ja en vàrem parlar en el seu dia. El 2018, nosaltres, quan ja era una cosa recent descoberta, ja havíem parlat de la biòpsia líquida, que és un gran avantatge que detecta a través de l'ADN tumoral en la sang les possibles recaigudes. I això fa que ens avancem amb molt a que aparegui el tumor realment en fet. Perquè ja detecta el que són, amb la pròpia sang ja es detecta si hi ha cèl·lules tumorals, no? Si hi ha cèl·lules malignes. I després, pues, hi ha amb noves combinacions d'immunoteràpia adaptada. I després hi ha que pensar que també s'està fent la humanització i el desescalament del tractament. Són estudis que, per identificar pacients que poden beneficiar-se de tractaments menys agressius. Saps?
1: Sí,
0: i
1: sí.
0: Això fa que els hi donin menys toxicitat.
1: Claro, clar, clar, clar.
0: Això, doncs clar, què passa? Que la pacient té més eficiència en el seu tractament, però també alhora millora la seva qualitat de vida.
1: Oh, i tant, també... sí, home, i tant que sí. Sí, sí.
0: I, bueno, una miqueta aquest és el panorama d'aquí, del Baix Llobregat, no? De Barcelona i el Baix Llobregat.
1: Interessant, interessant.
0: Sí, la veritat que sí.
1: Aviam, a banda del tractament inicial, moltes pacients s'enfronten a recaigudes, a la malaltia metastàsica, com ara estaves comentant, a seqüeles físiques i emocionals. Com s'aborden aquestes situacions i quines queixes principals tenen els pacients en aquest tema?
0: Sí, sí, perquè, clar, pensem, ah, mira, ja he superat un càncer. Sí, he superat un càncer, diu, però m'has... com és allò, no? No sintió lo que tuvo, sino lo que le quedó, que diuen en castellà. Què passa? Que moltes pacients tenen unes seqüeles o cròniques, com ara és el cas del limfedema.
1: Clar.
0: La qual... exacte. O com ara tu, Maria Cinta, que això inhabilita molt. Les persones no es poden imaginar realment el mal que pot arribar a fer, perquè a la pressió del braç, doncs realment està apretant tota la musculatura i nervis del braç.
1: Sí, sí.
0: I això inhabilita moltíssim. Te queda un braç completament inútil, no? Després te poden desenvolupar fatiga permanent, el que
1: també,
0: se'n diu
1: també,
0: fatiga
1: també,
0: crònica
1: també. Sí, sí.
0: Moltes pacients diuen, no, ostres, és que no sé què em passa, però és que jo m'aixeco bé,
1: sí,
0: però és que a les 3 hores ja estic esgotada. Mm. És que em caic, és que no rendeixo el que havia de rendir. Això és una fatiga crònica. Quin és l'avantatge avui en dia? L'avantatge avui en dia és que ho reconeixem. Anys enrere d'això no se'n parlava, et deia, ja estan salvada i punt.
1: Ja està,
0: sí,
1: clar.
0: Però clar, te quedaven, no estava reconegut.
1: No.
0: Com a mínim ara sabem que això existeix, no? La fatiga crònica que pot sortir, el dolor articular.
1: Dolor també, sí.
0: El dolor articular, l'artrosis que s'avança, alteracions hormonals.
1: També, també.
0: I emocionals. Totes aquestes coses són unes seqüeles que queden i que cal continuar a veure, hi ha que continuar posant focus, no?, amb el que és el càncer metastàsic, perquè també aquí tenim un problema. El càncer metastàsic a vegades és recaiguda, darrere, sí, recaiguda, perquè no saben trobar el tractament per aquest càncer.
1: Clar, sí, sí.
0: Llavors, des de les associacions, el que moltes vegades demanem és una atenció multidisciplinar, no?, amb, sí, més temps a les consultes i un suport emocional i una continuïtat per la integració laboral i social.
1: Sí,
0: perquè,
1: sí,
0: clar, una persona quan acaba, moltes vegades no pot tornar a la seva feina amb les mateixes condicions que abans del tractament.
1: Això està, vale, clar, sí que és veritat, sí.
0: Pot treballar, però no té. Si una persona té l'infedema, no la pots estar posant picant a màquina.
1: Exacte. Sí,
0: perquè,
1: sí.
0: Perquè, bueno, no, ho farà una estona, però... i cada persona és un cas, val?
1: No, no,
0: però
1: està clar, les seqüeles que hi ha són molt, molt, molt importants, sí que és veritat, sí.
0: Sí.
1: Després de tot el que hem repassat sobre les xifres, els avenços, l'icoidivell i les seqüeles que pateixen moltes pacients, per què és tan important que la ciutadania s'involucri i vingui aquest dimecres 16 d'octubre a la jornada Pinzellades per la Vida?
0: Penso que és fonamental, no? Perquè, mira, en el càncer hi podem estar tots. Hi ha un càncer de mama, pot aparèixer, ja hem dit, a qualsevol edat.
1: I tant.
0: No és una cosa que hem de pensar a llarg plaç. Aquí pot caure tothom i en qualsevol edat. I ja s'ha vist que no hi ha efectes sols a dones, sinó també al sexe
1: masculí.
0: Alguns
1: homes, sí, és curiós. Exacte.
0: Sí. Llavors, no és només un taller de pintura, és un acte de comunitat, de suport real, d'esperança, de que cada persona havia pintat la seva tote bag, no? La seva bosseta, i ens ajuda bàsicament en tres coses essencials. Una, a trencar l'aïllament. Demostrem a les pacients i a les seus familiars que no estan sols en aquest camí, no?
1: Això
0: que la
1: societat
0: s'involucra.
1: Sí.
0: Donar veu i visibilitat. Recordem que la lluita no dura sol un sol dia, sinó que és una cosa permanent, és una cosa continuada. Demanar més recursos per la investigació, una prevenció inclusiva, una atenció en les seqüeles. I l'atenció inclusiva, la prevenció inclusiva és important, perquè
1: és bàsic, sí, és veritat.
0: Perquè ara ens estan deixant a les persones que tenen més de 80, 85, com que ja són grans, pues, per a què?
1: Per
0: no?
1: A què? No, i també, i també poden tenir-ho, sí que és veritat, sí.
0: I un teixit, i crear un teixit de xarxa local. Gràcies a donació de 5 euros i a la col·laboració entre PICAM, el Casal Cívic, l'Ajuntament, el CAP i a l'Escut Solidari de la Guàrdia Urbana,
1: hombre, i tant.
0: Podem continuar oferint acompanyament gratuït i tallers durant tot l'any aquí a Molins de Rei. I, bueno, una miqueta és això,
1: El pagat aquest de la Guàrdia Urbana, que vam fer l'entrevista l'altre dia amb el agent 078, José Pulido, que és el que
0: sí.
1: ho ha redactat,
0: sí.
1: i que ja començareu a tenir-ho aviat, suposo, ja.
0: Aquesta setmana, ja el divendres, ja els comencem a vendre dins el casal.
1: El
0: qui
1: casal
0: vulgui
1: cívic,
0: venir,
1: a les tardes, divendres.
0: Tarda,
1: divendres
0: sí,
1: a les tardes.
0: De 4 a 6, qui vulgui venir. De totes maneres,
1: també.
0: Ens poden enviar un WhatsApp. Aquell qui vulgui un escut, que m'enviï... Ai, no puc passar, doncs que m'enviï un WhatsApp. Sap que Molins és un esquitx de poble que és petitó i en un moment un s'apropa on sigui i li dona l'escut. I de totes maneres ja saps que s'han involucrat a vendre'l...
1: També algunes botigues de Molins
0: sí,
1: de Rei.
0: Al Cardona, la pastisseria Cardona, també la poden adquirir. Sí, sí.
1: A la piscina, també.
0: A la piscina en tindrà.
1: Que... I ja anirem
0: sí,
1: dient d'això.
0: Sí.
1: Veig que es tenim que inscriure per anar al casal cívic a Molins de Rei.
0: Sí, us heu d'inscriure en el casal cívic.
1: Vale,
0: el telèfon està a la mateixa web, poseu Casal Cívic en el buscador de Google i trobareu el telèfon.
1: Vale.
0: És millor perquè, bueno, bé, tenim... És per 50 persones.
1: Vale,
0: d'acord?
1: Vale. Ojalà s'omplin.
0: De 50 bosses, però, clar, sí, és que la sala té un límit.
1: Clar,
0: les pintures també.
1: Teniu algunes altres iniciatives, a part de moment són les Pinzellades per la Vida del dia 16 d'octubre. El dia 19...
0: Bueno... El dia 19 estarem aquí a la part de la plaça del Mercat, com sempre.
1: Com sempre.
0: Sí, i bé, tenim alguns altres projectes, però de moment no els comentarem.
1: Ja els anirem dient.
0: Sí, perquè aquests són en col·laboració amb l'Ajuntament de Molins de Rei i del Centre d'Atenció Primària, que ens han invitat a unes jornades, a unes xerrades que fan, però encara està la cosa que l'hem d'acabar de madurar.
1: Bueno.
0: De parlar una miqueta.
1: Bueno, llavors, per la gent que estigui interessada, que és bastant important, que sàpiguen això de les Pinzellades per la Vida, que només tenen que inscriure's en el casal cívic de Molins de Rei, Riera Bonet, carrer Calacòrdia número 5, no tenen que portar ni bossa de res, només les tisores. Tisores sí, per si no n'hi ha prou, per la gent que s'inscrivi. La donació són 5 euros i ja està. I si volen més informació, doncs enviar un WhatsApp a PICAM, que recordo quin telèfon és el 672021403.
0: Mira, et dono el telèfon del casal cívic,
1: sí.
0: que és el 93
1: sí.
0: 680
1: sí.
0: 09
1: sí.
0: 96
1: 96, casal, perfecte. Sí, sí, més que res perquè, bueno, per poder-se inscriure. Perfecte, doncs escolta, no ens deixem res més, no?
0: Em sembla que no.
1: Vale, doncs ja està. Llavors, Berna, com tu ja saps, sempre per acabar demanem a la persona entrevistada una cançó que li dediquem i també una frase que l'hagi motivat o bé un llibre. Quina frase o llibre ens portes?
0: Jo avui porto una frase que m'he inventat arrel del taller aquest de les pinzellades i diu: pinzellades d'esperança que ens uneixen perquè ningú camini sol enfront de la malaltia.
1: Ah, nena, doncs molt bé.
0: Coses que us recomano, per exemple, si teniu l'oportunitat i tornen a fer la trena del teatre, doncs aneu-la a veure.
1: Vale, sí, la vam veure.
0: Per sortir una mica.
1: Vale.
0: I després, com a cançó, mira, m'agrada molt una dels gossos, que amb Dani Falcó i Macaco, que parla de caminar junts, i per això m'agrada.
1: I que es diu Corren.
0: Es diu Corren.
1: Dels gossos.
0: Sí, dels gossos.
1: Doncs molt bé, Berna, te la dediquem. Moltíssimes gràcies.
0: Moltes gràcies.
1: Esperem que sigui un gran èxit, això. I també el dels pagats de la Guàrdia Urbana, que són en benefici de PICAM, com ja vam dir i ja hem comentat.
0: Exacte. I des d'aquí vull donar les gràcies a la Guàrdia Urbana per haver-ho fet, i en el José especialment, perquè ens ha fet moltíssima il·lusió
1: i
0: són uns parches, uns pagats, tu dius,
1: sí?
0: Que són molt xulos.
1: Amb el llaç de color de rosa.
0: Amb el llaç de color de rosa a sobre de lo que és la roda de molí i a l'escut.
1: I va posar un escut que protegeix una causa que uneix.
0: Exacte.
1: És maco, aquest,
0: és una frase preciosa.
1: Sí, felicitats, sí. Felicitats a la Guàrdia Urbana.
0: I moltes gràcies a vosaltres per l'entrevista.
1: A tu.
0: I a Ràdio Molins de Rei.
1: A tu, gràcies.

Fins aquí el programa d'avui. Agraï l'entrevista a la Berna Moreira i rebeu una salutació de tot l'equip del programa, l'Anna, jo mateixa, les persones que també col·laboren per fer les entrevistes, la Eli i avui el David, que està en el control de so, i com no, a Ràdio Molins de Rei. Fins la pròxima setmana a 2:15. Que tingueu molt bona setmana.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Descansa en pau, Mari Carmen. La nostra indignació continua.
0: Minut de silenci a Catalunya aquest migdia en record de Mari Carmen Abascal, tant des de les institucions com els centres de treball. Han impulsat la Confederació de Sindicats de Llogateres juntament amb Comissions i Obreres i la UGT amb l'objectiu de mantenir viva la lluita contra la crisi de l'habitatge. Mentrestant, Mari Carmen continua sent objecte llancívol de la precampanya electoral. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, rebutja la politització del dolor i des del PP, Miguel Tellado, demana que no s'utilitzi el cas per fer política.
3: Mucho rechazo a cualquier tipo de politización del dolor. Creo que la política está precisamente para responder a ese dolor.
4: Y el PP, desde luego, no utilizó nunca su caso para hacer política y no lo vamos a hacer nunca. Y también creemos que nadie debería hacerlo.
0: És divendres 9 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. L'Ajuntament de Barcelona apujarà l'IBI dels pisos turístics. Sònia Kerr.
5: L'increment serà del 150% en els casos en què el titular tingui 4 o més habitatges d'aquest tipus. La mesura entraria en vigor el 2027 mentre no s'apliqui la prohibició dels pisos turístics a la ciutat.
0: Sílvia Paneque defensa que Rodalies ha respost raonablement bé al temporal i que s'ha recuperat més ràpid que el gener arran del temporal Harry.
5: Tot plegat en una visita a Platja d'Aro, un dels municipis afectats per les inundacions, i a on ha posat data a la reconstrucció del pont del riu Daura.
0: Fem, doncs, un cop d'ull al temps de cara avui i el cap de setmana, que és llarg. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. S'ha acabat el bròquil de pertorbacions, de pluges, de tempestes, d'inundacions, de temps enrevessat. I ens ha quedat una jornada molt més neta, molt més transparent, un blau elèctric. A la majoria de comarques només tindrem alguns nuvolets prims al llarg de les immediates hores, que el que faran és decorar el cel, i algun nuvolet també enganxat a l'Alt Pirineu, no gaire destacable. Compte, això sí, amb el vent, que encara continuarà xiulant amb ganes a l'Alt Empordà, sobretot al voltant del Cap de Creus. I el vent, que també aquest matí era intens en alguns indrets de l'Ebre, ha d'anar a menys, fins i tot girarà de vent de dalt cap a vent de Garbí, encara amb una mica de mala mar, especialment a Girona. La temperatura molt més renovada. Al matí, de fet, ha despertat fred i a hores d'ara la temperatura és força agradable, sense pujar gaire. En vista demà, una situació també força assolellada, matí fred, tarda, vent tranquil·la també i més càlida que avui, esperant a un diumenge i un dilluns festiu que també continuaran sent de temps completament plàcid. N'estem pendents a la xarxa.
0: La Generalitat aposta per donar una resposta més enllà de la sanitària als problemes de salut mental.
5: El president Illa ha posat l'exemple la crisi de l'habitatge o la dependència com a possibles causes de molts problemes mentals als quals es dedica demà un nou dia mundial.
0: Un centenar de tractors surten al carrer a Lleida per denunciar l'encariment dels costos agraris.
5: El sindicat JARC demana doblar les compensacions pel gasoil agrícola i els ajuts de la política agrària comuna. L'agricultor Adrià Peretó posa xifres al problema.
7: Nosaltres en un dia ens podem gastar 200 o 300 euros més del que tocaria amb gasoil a diferència d'altres anys, i això no es pot aguantar més. I per molt que ens agradi, doncs haurem de canviar de feina, perquè al final, si no tenim rentable la nostra feina, doncs haurem de canviar de feina, perquè d'alguna manera també hem de viure.
0: En cultura, la cantant Sílvia Pérez Cruz, l'escriptor Pol Guasch, els artistes Cabo San Roque i Hande Editorial reben els Premis Nacionals de Cultura 2026.
5: En el món del teatre s'ha volgut reconèixer en guanya Victòria Spuckberg i també ha estat premiat el director escènic Àlex Oller.
0: Als esports, Jordi Cervantes, Ait Sunoda fa història.
8: La judoka lleidatana es va proclamar campiona del món de judo de menys 70 quilos. La catalana es va penjar la medalla d'or en el Mundial que es disputa a Bakú després de superar l'austríaca Micaela Polerés a la final.
0: I atenció si heu de sortir a la carretera, perquè el Servei Català de Trànsit preveu que prop de 570.000 vehicles surtin des de l'àrea metropolitana de Barcelona per aquest cap de setmana llarg.
5: Es recomana als conductors que consultin l'estat de les carreteres després dels efectes de la pluja. Els Mossos d'Esquadra establiran més de 1.000 controls d'alcoholèmia, drogues o velocitat i es desplegaran més de 1.500 agents.
0: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Un minut de silenci. Aquest ha estat l'homenatge per part dels treballadors i treballadores de tot l'estat a la Mari Carmen Abascal, erigida com a símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. És la crida que aquest migdia a les 12 ha fet la Confederació de Sindicats de Llogateres, juntament amb Comissions Obreres i la UGT, amb un objectiu que va més enllà del tribut, mantenir viva la lluita contra la crisi de l'habitatge. Carina Bellbé, bon dia.
9: la SEAT, el metro de Barcelona, ambulatoris com el Cap Gornal i fins i tot l'Hotel Palace són alguns dels exemples de centres de treball que avui a les 12 de la migdia han parat per sortir al carrer i homenatjar la Mari Carmen Abascal amb aquest emotiu i reivindicatiu minut de silenci, que s'ha convertit en el símbol d'una onada d'indignació i de lluita pel dret de l'habitatge. A la capital catalana, representants del govern, com la consellera d'Economia i el mateix alcalde, amb bona part dels seus regidors, s'han sumat al tribut a la Mari Carmen a la plaça Sant Jaume, una iniciativa impulsada pel Sindicat de Llogateres, Comissions Obreres i la UGT. Els dos sindicats han llegit als mitjans de comunicació un manifest conjunt de record i de lluita. Escoltem Pablo Romero, de la UGT.
10: Avui hem guardat un minut de silenci en record de la Mari Carmen i de cada víctima, i per reclamar des del silenci que els poders públics atenguin el clam social i la mobilització. Descansa en pau, la nostra indignació continua.
9: Un minut de silenci per a Mari Carmen i el dret a l'habitatge digne i assequible que s'ha reproduït a centres de treball de tot l'estat espanyol.
0: Doncs justament el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha dit avui en relació a Mari Carmen que considera que la mort d'aquesta dona de 87 anys desnonada a Madrid i també la de l'Olga a l'Hospitalet de Llobregat són víctimes d'un sistema injust rebutja que es faci política amb el dolor de la mort. Pel PP és el PSOE qui està fent justament aquesta politització. Mont Carvajal, bon dia.
11: Bon dia. En una entrevista al diario.es, el president Pedro Sánchez ha dit que tant l'Olga, de 54 anys, que es va suïcidar a l'Hospitalet de Llobregat pocs mesos després de ser desnonada, com la Mari Carmen de Madrid, són víctimes d'un sistema injust. I ha assegurat que no se n'ha de fer política.
3: Mucho rechazo a cualquier tipo de politización del dolor. Creo que la política está precisamente para responder a ese dolor.
11: Per al secretari general del Partit Popular, Miguel Tellado, l'esquerra ja l'està utilitzant per escalfar el carrer i tapar la corrupció.
4: Y por lo tanto lamentamos cuando desde los partidos de izquierda se utiliza el lamentable fallecimiento de esta mujer para hacer política. Es evidente que hay una estrategia de caldear la calle para ver si hay votantes de izquierdas que acuden a las urnas y con el ruido de la calle y la crispación y la polarización consiguen tapar toda la corrupción.
11: D'altra banda, el PSOE estudia concórrer al Senat en llistes conjuntes amb altres formacions progressistes. Estan esperant veure què passa amb la composició del Front Ampli per parlar-hi i probablement afegir-s'hi.
0: Encara en relació a l'habitatge, l'Ajuntament de Barcelona apujarà l'IBI dels pisos turístics. Serà un increment del 150% en els casos en què el titular tingui 4 o més habitatges d'aquest tipus. La mesura entraria en vigor l'any que ve mentre no s'apliqui la prohibició dels pisos turístics a la ciutat, que està prevista pel 2028. Esther Minguell, bon dia.
12: Bon dia. Amb els vots a favor del PSC, Esquerra i Comuns i l'abstenció de Junts, la mesura s'ha aprovat a la Comissió d'Economia i el sí definitiu ha d'arribar al ple de desembre. Aquest augment de l'impost de béns immobles en habitatges d'ús turístic està contemplat en els decrets Mari Carmen i es permeten en zones de mercat residencial tensionat com la capital catalana. La quota pujarà un 50% als propietaris d'un pis turístic. El recàrrec serà del 100% pels que en tinguin 2 o 3 i arribarà al 150% als titulars de 4 o més llicències, afectant a 6.000 pisos. Escoltem Jordi Valls, tinent d'alcaldia d'Economia, i Arnau Vives, regidor de Junts.
13: El 60% de les llicències són de gent que tenen més de 6 autoritzacions. I no deixa de ser curiós que una activitat econòmica que es desenvolupa en un pis es vulgui relacionar amb l'Ajuntament com si fós un àmbit residencial, a diferència del món econòmic que relaciona amb llicències econòmiques, amb llicències d'activitat, etc.
14: Aquesta proposta no resol el problema, no s'entendrà. Tot al contrari, torna a aplicar la recepta preferida d'aquest govern, que és incrementar la recaptació a través d'un increment de la pressió fiscal.
12: L'Ajuntament calcula recaptar 7 milions d'euros cada any i es destinarien a la promoció d'habitatge protegit.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Un dia més ens fixem en les conseqüències que han deixat a Catalunya els últims temporals de pluja. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, defensa que Rodalies ha respost raonablement bé al temporal i que s'ha recuperat més ràpid que no pas al gener arran del temporal Harry.
5: A més, ha confirmat que l'R11, una de les línies més afectades, mantindrà actiu el servei d'autobús alternatiu fins que funcioni amb tota fiabilitat.
0: Tot plegat en una visita a Platja d'Aro, on ha anunciat que les obres per reconstruir el pont de Riudaura començaran la tardor de l'any vinent, després que les pluges torrencials del cap de setmana hagin provocat inundacions en aquest municipi. Televisió de Costa Brava, Alba Pairet.
15: El desbordament del riu Ridaura ha tornat a posar sobre la taula la necessitat de reconstruir els dos ponts que travessen el riu al seu pas per Castellplatja d'Aro i Segueró, amb l'objectiu de millorar el pas de l'aigua i evitar que aquestes infraestructures n'obstaculitzin el cabal. El projecte ja està redactat i l'actuació tindrà un cost aproximat de 4 milions d'euros. Ho detalla la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
16: Els pilars que tenim han actuat d'alguna manera també d'obstructors en aquestes últimes pluges i en el pas de l'aigua, i per tant el pont que es projecta nou és un pont que no tindrà cap element, cap columna central, es recolzaran dos estreps laterals.
15: Aigües amunt al carrer de Tramuntana, a la carretera GI 666, hi ha un segon pont sobre el Ridaura que també està previst enderrocar i reconstruir. En aquest cas, però, el projecte encara no està enllestit i les obres es durien a terme un cop finalitzada l'actuació del pont de l'Avinguda de Segueró.
0: A Barcelona, els operaris municipals continuen retirant runa i fang del barri de Torre Baró. Aquest és un dels barris que més ha patit els efectes de les intenses pluges els darrers dies, amb més d'una vintena d'incidències.
5: Els elements caiguts i la brutícia a l'espai públic són encara visibles als carrers de Torre Baró i també es mantenen alguns problemes de mobilitat, segons ha explicat la presidenta de l'Associació de Veïns, Valeria Ortiz.
17: En las primeras horas los vecinos salieron a limpiar rápidamente para poder tener los servicios de emergencia sobre todo y poder recuperar las líneas del autobús. De momento, gracias al trabajo del sector 3 sobre todo, y hemos recuperado una línea del autobús y la siguiente aún se limita a la mitad del barrio, así que está dejando ahora mismo a muchos vecinos caminando por la zona.
5: L'Ajuntament de Barcelona ha desplegat una operació especial per retirar els elements caiguts i netejar l'espai públic.
0: I les empreses ja estan posant xifres a aquests aiguats. Pimec, la patronal de la petita i mitjana empresa, estima que han generat un impacte econòmic de més de 117 milions d'euros a Catalunya.
5: El seu secretari general, Josep Ginesta, també ha lamentat la inseguretat jurídica que generen entre empreses i treballadors els enviaments d'alertes als mòbils durant els temporals. Són declaracions a la xarxa.
18: Quan s'envien els alerts, encara la ciutadania no té clar exactament el que ha de fer. Es produeixen ordres contradictòries, la gent no sap si ha d'anar a la feina, no hi ha d'anar, si ha d'anar a buscar la canalla a l'escola, si ha de sortir del centre de treball. I la inseguretat que produeix les alerts, la inseguretat que produeixen el no tenir uns protocols clars, això afecta també a la presa de decisions de les empreses, no? I aquí demanem també seguretat jurídica i millors protocols.
1: Notícies en xarxa.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, aposta per donar una resposta, més enllà de la sanitària, als problemes de salut mental. Ha posat d'exemple la crisi de l'habitatge o bé la dependència com a possibles causes de molts problemes mentals, als quals es dedica demà un nou dia mundial. El govern hi ha volgut posar el focus avui, amb un acte institucional. Maite Polo, bon dia.
19: Bon dia. La salut mental és un repte de país per a Salvador Illa i ha advocat per enfortir el pacte nacional creat per aquesta qüestió. El president ha remarcat que el govern català l'ha dotat amb 25 milions d'euros els últims dos anys i ha admès que cal acompanyar-ho de polítiques socials que abordin causes, ha dit, d'aquests problemes.
20: El 42% de les persones de 25 a 34 anys afectades per dificultats d'accés a l'habitatge perceben la seva salut mental com a regular o dolenta. Podríem parlar també de la soledat no desitjada, se n'ha parlat a les taules rodones, de la precarietat, de les xarxes socials o de les desigualtats. Tots aquests factors socials poden afectar profundament el nostre benestar social, emocional. Per tant, la conclusió és prou clara. No podem donar una resposta exclusivament sanitària a problemes que també tenen arrels socials, educatives, laborals o comunitàries.
19: Els problemes de salut mental han deixat de ser tabús i els responsables públics ho qualifiquen de gran avenç social. Ara bé, és important parlar-ne amb precisió i distingir el malestar dels trastorns o problemes de salut mental.
0: A Tarragona, enguany, el recompte de persones sense sostre inclourà també les que dormen en vehicles o als aparcaments. L'Ajuntament busca un centenar de persones voluntàries per quan arribi el moment de fer el recompte aquesta tardor. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc.
21: Tarragona prepara un nou recompte de persones sense llar per obtenir una fotografia més ampla del sensellarisme de la ciutat. Serveis municipals, entitats socials i voluntaris recorren diferents zones durant la nit per identificar persones en situació de vulnerabilitat residencial. La consellera Cecília Mangini ha explicat que la principal novetat és ampliar les categories d'observació, incloent-hi persones que dormen a vehicles aparcats o altres espais no convencionals. L'Ajuntament fa una crida per reunir prop de 100 voluntaris que treballaran en grups de 3. El dispositiu també comptarà amb la col·laboració de la Guàrdia Urbana.
0: I un apunt internacional, és un quart de tres gairebé, encara en relació als drets humans, però la jurista sud-africana Navi Pillay ha estat guardonada amb el Nobel de la Pau. L'Acadèmia Sueca ha decidit premiar-la pels seus esforços per promoure la pau i el dret internacional.
5: En un comunicat, l'Acadèmia destaca l'excepcional coratge i integritat de la jurista i el seu paper fonamental per garantir que es processin els crims de guerra, els crims contra la humanitat i els genocidis. Navi Pillay ha defensat Nelson Mandela i altres persones que van lluitar contra l'apartheid i ha treballat en casos internacionals rellevants. Actualment és jutgessa del Tribunal Internacional de Justícia en el cas en què Myanmar està acusat de genocidi contra el poble rohingya.
0: Tornem a Catalunya. Un centenar de tractors convocats pel sindicat JARC que han sortit al carrer a Lleida aquest matí ho han fet per denunciar l'encariment dels costos agraris. El sindicat demana doble les compensacions pel gasoil agrícola i també els ajuts de la política agrària comuna. Han sortit en diverses columnes des de diverses poblacions del Segrià fins a arribar a la capital. Anem fins allà, UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
2: Aquest divendres al matí s'ha convocat una mobilització de tractors per part de joves agricultors i ramaders de Catalunya per protestar contra la situació que pateix el sector. Amb el lema "Farts de promeses buides, toca lluitar-ho al carrer", els agricultors exigeixen a les administracions pujar de 20 a 40 cèntims per litre la compensació pel gasoil, reforçar els ajuts als fertilitzants i avançar la bestreta de la política agrària comuna. En aquest sentit, Adrià Parató, agricultor de 23 anys d'Isona i Conca Dellà, ha manifestat que el dia destinen la producció prop de 300 euros més respecte als 3 anys.
7: Nosaltres en un dia ens podem gastar 200 o 300 euros més del que tocaria amb gasoil, a diferència d'altres anys, i això no es pot aguantar més. I per molt que ens agradi, doncs haurem de canviar de feina, perquè al final, si no tenim rentable la nostra feina, doncs haurem de canviar de feina perquè d'alguna manera també hem de viure.
2: La protesta ha començat davant la delegació d'Hisenda de l'Estat a la plaça Cervantes de Lleida i està previst que recorri diversos organismes institucionals catalans i espanyols per donar suport a les reunions que mantindrà JARC amb els representants de les administracions.
0: I atenció a aquesta iniciativa. L'Institut Joan Solà de Torrefarrera ha acollit aquest matí una prova pilot del Joc de la Veritat. Es tracta d'un escape room d'alfabetització mediàtica, pensat per ajudar alumnat de secundària a detectar notícies falses, rumors i continguts manipulats.
5: La iniciativa està impulsada per la xarxa, amb la participació de Moon i la supervisió de Learn to Check, i vol convertir l'educació mediàtica en una experiència més pràctica, dinàmica i propera als joves.
0: Ens ho amplia des de Moon FM, Maria Lara.
6: El joc proposa superar diferents proves relacionades amb la verificació d'informació, el contrast de fonts, la detecció d'imatges manipulades i la identificació de desinformació a les xarxes i als mitjans. La proposta està pensada perquè es pugui adaptar a la realitat de cada municipi amb la complicitat de periodistes i emissores locals. La coordinadora de Munt, Pili García, explica que el projecte neix arran d'una comissió de continguts de la xarxa sobre educació mediàtica, on les emissores van compartir la feina que ja feien en aquest àmbit.
22: Des de Munt estem fent educació mediàtica a escoles, Institut Gent Gran des de fa molt, molt de temps, i va ser una iniciativa de Munt que vam demanar de poder gamificar aquests tallers que fèiem a escoles, instituts, etc., per fer-ho tot molt més dinàmic.
6: Aquesta prova a Torrefarrera forma part d'una fase pilot del projecte després d'una primera experiència al Prat de Llobregat. L'objectiu és ajustar el joc i més endavant poder-lo estendre a altres aules, centres, entitats i mitjans locals del territori del conjunt de Catalunya.
0: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. La Ronda Litoral de Barcelona es tallarà les nits de dilluns a dijous a partir de dimarts vinent per obres.
5: En concret serà entre les 11 de la nit i 5:45 del matí en el tram comprès entre els accessos 21 i 22 a l'altura del Moll de la Fusta. Els talls s'allargaran 2 mesos per resoldre problemes del paviment. Cada matí, un cop acabades les tasques nocturnes, es restablirà la circulació habitual.
0: En Xampana-Palamós, un multireincident amb prop de 70 antecedents després de fugir dels Mossos amb l'ajuda de la seva parella.
5: Els agents ja van intentar arrestar-lo divendres passat, però l'home es va resistir i va aconseguir fugir amb l'ajuda de la seva parella. Tots dos van agredir els agents per escapolir-se i els van amenaçar un cop van aconseguir refugiar-se dins de casa. 5 dies després, dimecres, els agents van tornar a localitzar el sospitós al municipi i el van detenir.
0: I és moment per a la cultura. La cantant Sílvia Pérez Cruz, l'escriptor Pol Guasch, els artistes Cabo San Roque i Hande Editorial han estat reconeguts amb els Premis Nacionals de Cultura 2026. En el món del teatre s'ha volgut reconèixer també enguany a Victoria Spunsberg i a més ha estat premiat el director escènic Àlex Uller. L'acte de lliurament ha tingut lloc aquest matí, ha estat a l'Auditori Pau Casals del Vendrell. Anem fins allà. Ràdio El Vendrell, Marc Guitart.
8: Des del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts han destacat que l'elecció del Vendrell, Vila Nadiua de Pau Casals, com a escenari de la cerimònia d'entrega dels Premis Nacionals de Cultura, respon a la voluntat de reivindicar la cultura arreu del territori, així com els valors de llibertat, pau i democràcia associats al llegat de Casals. Ho explica la presidenta en funcions del Conca, Margarida Truguet.
9: Pau Casals sempre deia doncs, que ell se sent orgullós de ser català, de viure al seu país, i aquesta és una reivindicació que nosaltres també fem des dels Premis Nacionals de Cultura. Reconèixer que la identitat catalana és la nostra llengua i també tota la diversitat de les cultures que ara en formen part.
8: Entre els premiats d'aquesta edició hi ha la cantant i compositora Sílvia Pérez Cruz, l'escriptor tarragoní Pol Guasch, el duet Cabo San Roque o l'editorial Jande, una cooperativa que dona espai a veus racialitzades i d'origen migrant i que vol ampliar els imaginaris presents en la literatura catalana. Completen els reconeixements l'actor Oriol Pla, la dramaturga i directora Victòria Spumberg i el director escènic Àlex Uller. Els premis concedits pel Conca són el màxim reconeixement cultural del país i posen en valor l'excel·lència, la innovació i la contribució dels guardonats a la cultura catalana.
0: I la Fundació Miró de Barcelona s'endinsa en l'univers d'una de les dissenyadores més influents del segle XX, a Charlotte Perriand, La llibertat de repensar el món. Fins al 28 de febrer l'exposició permet conèixer de primera mà les obres d'una dona que va treballar amb Le Corbusier, va ser amiga de Josep Lluís Sert i va defensar una arquitectura dirigida a millorar les condicions de vida dels ciutadans. David Navarro, bon dia.
10: Bon dia. Fa 50 anys, Charlotte Perriand assistia a la inauguració de la Fundació Miró. Amiga de Josep Lluís Sert, s'havien conegut treballant per Le Corbusier. Ara la Fundació li dedica una mostra temporal que recorre les presentacions que Perriand va fer de la seva obra a diferents exposicions internacionals i presenta algun dels prototips que va crear. Un disseny que a principis del segle XX va trencar amb les convencions i, com explica la comissària Martina Millà, va canviar la manera de projectar els espais, creant objectes i dissenyant habitatges que ajudessin a millorar les condicions de vida dels ciutadans.
23: Ella volia que fossin mobles accessibles, que tothom hi pogués tenir accés, que tothom pogués tenir un pis Perriand a casa seva i que també fossin coautors d'aquest interiorisme.
10: Així, per exemple, l'exposició mostra taules, cadires o xeslongs dissenyades per Charlotte Perriand durant tota la seva trajectòria, on la simplicitat i l'ús de materials naturals s'afegeix a la influència asiàtica rebuda durant els anys que va passar al Japó i al Vietnam. També es pot visitar una reconstrucció fidel d'un petit apartament dissenyat per Perriand juntament amb Le Corbusier i Pierre Jeanneret.
0: I el govern d'Aragó, ho hem sabut fa poca estona, ha anunciat que el proper 19 d'octubre començarà el trasllat de les pintures profanes de Sixena, que hi ha al Museu Nacional d'Art de Catalunya. Tot i això, fonts del Museu Nacional d'Art asseguren que aquesta data és només orientativa.
5: Les pintures profanes són un conjunt de 8 plafons que el museu mai s'ha oposat a traslladar, donat que es troben en condicions de conservació més bones que les pintures de la sala capitular. Avui la Comissió de Patrimoni d'OSCA ha aprovat l'inici dels treballs. El govern d'Aragó preveu que comencin el 19 d'octubre i que s'allarguin 4 setmanes. Mentrestant, el MNAC considera que aquest calendari és orientatiu perquè encara no ha rebut l'aval oficial. Tot i això, preveu que les pintures haurien de ser a Sixena abans de finals de novembre.
0: I és moment per a la informació esportiva. Ens porta avui Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. La lleidatana Ait Sunoda es proclama campiona del món de judo.
24: Bon dia, Marta. La judoka es va penjar l'or als Mundials de Bakú en la categoria de menys de 70 quilos. Sunoda, de 24 anys, es va imposar a la final a l'austríaca Micaela Poleres, la judoka que la va privar de pujar al podi en els passats Jocs Olímpics de París. Ait Sunoda es mostrava feliç i parlava de les claus del torneig en declaracions a la xarxa.
25: Quan aconseguí el títol de campionat del món, estic molt, molt contenta. I què més dir, no? Sobretot estic molt contenta. Jo, per mi, vaig notar que vaig fer un treball seriós. Vaig poder entrar als combats amb energia i seriosament treballant pas a pas el que tenia que fer. I poder fer aquest treball seriós i amb energia des del primer combat fins a l'últim combat, sense perdre la concentració.
24: En futbol, l'Espanyol juga aquesta nit a les 9 al camp del Màlaga, un partit que obre la 8a jornada de la Lliga després de 3 setmanes d'aturada. Els de Manuel González volen tornar a guanyar després de 2 derrotes consecutives. El tècnic dels Perigos avisa que l'equip té ganes de tornar a competir i retrobar-se amb els 3 punts.
26: Bueno, estem amb ganes de carregar el partit de demà per poder fer un bon partit, intentar treure els 3 punts, que sabem que és un partit complicat, però que bueno, arribem amb ganes de competir i tornar a agafar bueno, bones sensacions que teníem abans dels darrers partits.
24: El Barça, en canvi, jugarà demà i ho farà al Camp Nou davant el Getafe a partir de 6:45 de la tarda. En bàsquet, ahir jugaven el Cadí la Seu i l'Espar Girona, van guanyar les urgellenques davant el Leganés 70-60. Ignasi Cervera, Ràdio La Seu.
3: El Cadí va sortir decidit a agafar el control del partit de bon començament i el primer quart ja dominava per 25-15, una tònica que després va saber mantenir la resta del maig sempre amb avantatges al voltant dels 10 punts. L'entrenador Pepe Vázquez, que a la roda de premsa s'estrenava amb el català, es mostra content amb l'equip i agraeix el suport de l'afició.
4: Bueno, estic molt content per el treball de les jugadores. Penso que nos mereixíem esta victòria. Molt content també per el treball del staff. M'agradaria molt donar les gràcies i merci a tothom que vingui al Palau avui. Una victòria molt important endavant d'un equipàs.
3: En aquest partit han destacat Marina Mata amb 12 punts i Marta Morales amb 11. El Cadí la Seu completarà l'intens inici de Lliga amb 3 partits en 8 dies desplaçant-se a les Illes. Diumenge a les 6 de la tarda visitaran el poliesportiu Son Moix per enfrontar-se a l'Azul Marino Mallorca Palma, que ha tingut un inici impactant a la màxima categoria. Victòries contra el vigent campió el València i contra l'Esper Girona ahir mateix.
24: En canvi, precisament aquestes gironines van caure a Fontejau davant el Palma de Mallorca 83-89. Roberto Íñiguez, el tècnic de les gironines, es mostrava preocupat en alguns aspectes del joc.
11: Y hemos hecho cosas bien, pero les he dicho en el descanso, con el rebote que tenemos, con la falta de pegarse en el rebote, si nos van a 90 no vamos a ganar. Es verdad que cuando teníamos la oportunidad de meternos un poquito, siempre hacíamos un error, les dábamos el balón, nos cogían el rebote, cogíamos el rebote, se la pasábamos a ellas. Bueno, siempre hemos hecho alguna cosa. Es verdad que todos los partidos nos falta un poco el saber competir.
24: I el Barça juga aquest vespre, quarta jornada de l'Eurolliga, al Palau, davant els Alguiris Kaunas.
0: Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Són gairebé 2:45, hora de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrania.cat.
3: Calaix Actiu, literatura infantil i juvenil, amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
4: Hola, hola. Avui us parlaré d'un parell de lectures perquè m'han encantat. Començant per Cartes imprevistes de Tina Vallès, publicada per Anima Llibres. Què passaria si trobessis la correspondència secreta entre els objectes d'una llar? Què pot dir un drap de cuina a una tovallola de mans? De què parlen les agulles d'estendre? De què poden discutir el coixí del sofà i el comandament de la tele? Tenen sentiments els plats? Els objectes d'aquesta casa no només es parlen, s'escriuen cartes. Darrerament troben estranya la humana amb la que viuen i tracen un pla per ajudar-la entre tots, parant el que calgui perquè tot torni a ser com abans. És impossible no connectar amb tots els personatges d'aquesta novel·la epistolar. Riureu, us emocionareu i us plantejareu què deuen estar dient els objectes de casa sobre vosaltres. A més, hem comentat cartes imprevistes a un dels clubs infantils que dinamitzo, amb lectors i lectores entre 9 i 12 anys, i va agradar molt. Una aposta segura. D'altra banda, per fi he pogut llegir Tanca Espinosa, la darrera novel·la breu de T. Kingfisher, traduïda al català per Helena Ordeig i publicada per Indòmita. Veureu. La grip poeta custodia amb la seva màgia una fortalesa coberta d'esbarzers gegants. Ella preferiria ser el seu riu pantanós, però les fades li van encomanar la tasca de protegir allò que s'amaga dins la fortalesa. Segles després, s'hi acosta un cavaller amb la intenció de desfer el que sembla una maledicció,

0: la xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
3: Descansa en pau, Mari Carmen. La nostra indignació continua.
1: Minut de silenci a tot Espanya aquest migdia en record de Mari Carmen. Abascal, institucions i centres de treball s'han sumat a aquest tribut que va més enllà de la figura que ha catalitzat el descontentament per les dificultats d'accedir a un habitatge. L'homenatge l'han impulsat la Confederació de Sindicats de Llogateres juntament amb Comissions Obreres i la UGT. L'objectiu, mantenir viva la lluita contra la crisi de l'habitatge. Mentrestant, Mari Carmen continua sent objecte llancívol de la precampanya electoral. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, rebutja la politització del dolor i des del PP el secretari general Miguel Tellado demana que no s'utilitzi el cas per fer política.
4: Mucho rechazo a cualquier tipo de politización del dolor. Creo que la política está precisamente para responder a ese dolor.
5: Y el PP, desde luego, no utilizó nunca su caso para hacer política y no lo vamos a hacer nunca. Y también creemos que nadie debería hacerlo.
1: És divendres 9 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. L'Ajuntament de Barcelona pujarà l'IBI dels pisos turístics. Sònia Kerr.
6: L'increment serà del 150% en els casos en què el titular tingui 4 o més habitatges d'aquest tipus. La mesura entraria en vigor el 2027 mentre no s'apliqui la prohibició dels pisos turístics a la ciutat.
1: Sílvia Paneque defensa que Rodalies ha respost raonablement bé al temporal i que s'ha recuperat més ràpid que el gener arran del temporal Harry.
6: Tot plegat en una visita a Platja d'Aro, un dels municipis afectats per les inundacions, i on ha posat data a la reconstrucció del pont del riu Daura.
1: Fem doncs un cop d'ull al temps que ens espera de cara avui, però també de cara al cap de setmana llarg que tenim per endavant. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. S'ha acabat el bròquil de pertorbacions, de pluges, de tempestes, d'inundacions, de temps enrevessat, i ens ha quedat una jornada molt més neta, molt més transparent, un blau elèctric. A la majoria de comarques només tindrem alguns nuvolets prims al llarg de les immediates hores, que el que faran és decorar el cel, i algun nuvolet també enganxat a l'Alt Pirineu, no gaire destacable. Compte, això sí, amb el vent, que encara continuarà xiulant amb ganes a l'Alt Empordà, sobretot al voltant del Cap de Creus, i el vent, que també aquest matí era intens en alguns indrets de l'Ebre, ha d'anar a menys, fins i tot girarà de vent de dalt cap a vent de Garbí, encara amb una mica de mala mar, especialment a Girona. La temperatura molt més renovada. Al matí, de fet, ha despertat fred i a hores d'ara la temperatura és força agradable, sense pujar gaire. En vista demà, una situació també força assolellada, matí fred, tarda, vent tranquil·la també i més càlida que avui, esperant a un diumenge i un dilluns festiu que també continuaran sent de temps completament plàcid. N'estem pendents a la xarxa.
1: La Generalitat aposta per donar una resposta més enllà de la sanitària als problemes de salut mental.
6: El president Illa ha posat d'exemple la crisi de l'habitatge o la dependència com a possibles causes de molts problemes mentals als quals es dedica demà un nou dia mundial.
1: Un centenar de tractors surten al carrer a Lleida per denunciar l'encariment dels costos agraris.
6: El sindicat JARC demana doblar les compensacions pel gasoil agrícola i els ajuts de la política agrària comuna. L'agricultor Adrià Peretó posa xifres al problema.
8: Nosaltres en un dia ens podem gastar 200 o 300 euros més del que tocaria amb gasoil a diferència d'altres anys, i això no es pot aguantar més, i per molt que ens agradi doncs haurem de canviar de feina, perquè al final si no tenim rentable la nostra feina, doncs haurem de canviar de feina perquè d'alguna manera també hem de viure.
1: En cultura, la cantant Sílvia Pérez Cruz, l'escriptor Pol Guasch, els artistes Cabo San Roque i Handy Editorial reben els Premis Nacionals de Cultura 2026.
6: En el món del teatre s'ha volgut reconèixer enguany a Victoria Spumberg i també ha estat premiat el director escènic Àlex Oller.
1: Als esports, Jordi Cervantes, a Itsunoda, fa història.
9: La judoka lleidatana es va proclamar campiona del món de judo de menys de 70 quilos. La catalana es va penjar la medalla d'or en el Mundial que es disputa a Bakú, després de superar l'austríaca Micaela Poleres a la final.
1: El Servei Català de Trànsit preveu que prop de 570.000 vehicles abandonin l'àrea metropolitana de Barcelona en aquest cap de setmana llarg.
6: Es recomana als conductors que consultin l'estat de les carreteres després dels efectes de la pluja. Els Mossos d'Esquadra establiran més de 1.000 controls d'alcoholèmia, drogues o velocitat i desplegaran més de 1.500 agents.
1: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts a 2:45.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Un minut de silenci. Aquest ha estat l'homenatge per part dels treballadors i treballadores de tot l'estat a Mari Carmen Abascal, erigida ja com a símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. És la crida que a les 12 del migdia ha fet la Confederació de Sindicats de Llogateres, juntament amb Comissions Obreres i la UGT, tot plegat amb l'objectiu que va més enllà del

0: tribut, mantenir viva la lluita contra la crisi de l'habitatge. Carina Bellbé, bon dia.
1: La SEAT, el Metro de Barcelona, ambulatoris com el Cap Gornal i fins i tot l'Hotel Palace són alguns dels exemples de centres de treball que avui a les 12 de la migdia han parat per sortir al carrer i homenatjar la Mari Carmen Abascal amb aquest emotiu i reivindicatiu minut de silenci a qui s'ha convertit en el símbol d'una onada d'indignació i de lluita pel dret de l'habitatge. A la capital catalana, representants del govern com la consellera d'Economia i el mateix alcalde, amb bona part dels seus regidors, s'han sumat al tribut a la Mari Carmen a la plaça Sant Jaume, una iniciativa impulsada pel Sindicat de Llogateres, Comissions Obreres i la UGT. Els dos sindicats han llegit als mitjans de comunicació un manifest conjunt de record i de lluita. Escoltem Pablo Romero, de la UGT.
2: Avui hem guardat un minut de silenci en record de la Mari Carmen i de cada víctima, i per reclamar des del silenci que els poders públics atenguin el clam social i la mobilització. Descansa en pau, la nostra indignació continua.
1: Un minut de silenci per a Mari Carmen i el dret a l'habitatge digne i assequible que s'ha reproduït a centres de treball de tot l'estat espanyol.
0: Un dia més, Mari Carmen ha estat molt present a la precampanya electoral. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, considera que tant la Mari Carmen a Madrid com l'Olga a l'Hospitalet de Llobregat són víctimes d'un sistema injust i rebutja que es faci política amb el dolor de la mort. Pel Partit Popular és el PSOE qui està fent precisament això. Mont Carvajal, bon dia.
3: Bon dia. En una entrevista al diario.es, el president Pedro Sánchez ha dit que tant l'Olga, de 54 anys, que es va suïcidar a l'Hospitalet de Llobregat pocs mesos després de ser desnonada, com la Mari Carmen de Madrid, són víctimes d'un sistema injust. I ha assegurat que no se n'ha de fer política.
4: Mucho rechazo a cualquier tipo de politización del dolor. Creo que la política está precisamente para responder a ese dolor.
3: Per al secretari general del Partit Popular, Miguel Tellado, l'esquerra ja l'està utilitzant per escalfar el carrer i tapar la corrupció.
5: Y por lo tanto lamentamos cuando desde los partidos de izquierda se utiliza el lamentable fallecimiento de esta mujer para hacer política. Es evidente que hay una estrategia de caldear la calle para ver si hay votantes de izquierdas que acuden a las urnas y con el ruido de la calle y la crispación y la polarización consiguen tapar toda la corrupción.
3: D'altra banda, el PSOE estudia concórrer al Senat en llistes conjuntes amb altres formacions progressistes. Estan esperant veure què passa amb la composició del Front Ampli per parlar-hi i probablement afegir-s'hi.
0: I encara en relació a l'habitatge, l'Ajuntament de Barcelona apujarà l'IBI dels pisos turístics, un increment que arribarà al 150% en els casos en què el titular tingui 4 o més habitatges d'aquest tipus. La mesura entraria en vigor l'any que ve, mentre no s'apliqui la prohibició de pisos turístics a la ciutat, que està prevista pel 2028. Esther Minguell, bon dia.
6: Bon dia. Amb els vots a favor del PSC, Esquerra i Comuns i l'abstenció de Junts, la mesura s'ha aprovat a la Comissió d'Economia i el sí definitiu ha d'arribar al ple de desembre. Aquest augment de l'impost de béns immobles en habitatges d'ús turístic està contemplat en els decrets Mari Carmen i es permeten en zones de mercat residencial tensionat com la capital catalana. La quota pujarà un 50% als propietaris d'un pis turístic. El recàrrec serà del 100% pels que en tinguin 2 o 3 i arribarà al 150% als titulars de 4 o més llicències, afectant a 6.000 pisos. Escoltem Jordi Valls, tinent d'alcaldia d'Economia, i Arnau Vives, regidor de Junts.
7: El 60% de les llicències són de gent que tenen més de 6 autoritzacions. I no deixa de ser curiós que una activitat econòmica que es desenvolupa en un pis es vulgui relacionar amb l'Ajuntament com si fós un àmbit residencial, a diferència del món econòmic que relaciona amb llicències econòmiques, amb llicències d'activitat, etc.
8: Aquesta proposta no resol el problema, no s'entendrà, tot al contrari. Torna a aplicar la recepta preferida d'aquest govern, que és incrementar la recaptació a través d'un increment de la pressió fiscal.
6: L'Ajuntament calcula recaptar 7 milions d'euros cada any i es destinarien a la promoció d'habitatge protegit.
9: Notícies en xarxa.
0: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, defensa que Rodalies ha respost raonablement bé al temporal i que s'ha recuperat més ràpid que no pas al gener arran de les pluges causades pel Harry.
10: A més, ha confirmat que la R11, una de les línies més afectades, mantindrà actiu el servei d'autobusos alternatius fins que el tren funcioni amb tota normalitat.
0: Tot plegat en una visita a Platja d'Aro, on ha anunciat que les obres de reconstrucció del pont del Ridaura començaran la tardor de l'any vinent, després que les pluges torrencials del cap de setmana hagin provocat inundacions al municipi. Televisió de Costa Brava, Alba Pairet.
11: El desbordament del riu Ridaura ha tornat a posar sobre la taula la necessitat de reconstruir els dos ponts que travessen el riu al seu pas per Castellplatja d'Aro i Segaró, amb l'objectiu de millorar el pas de l'aigua i evitar que aquestes infraestructures no obstaculitzin el cabal. El projecte ja està redactat i l'actuació tindrà un cost aproximat de 4 milions d'euros. Ho detalla la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
12: Els pilars que tenim han actuat d'alguna manera també d'obstructors en aquestes últimes pluges i en el pas de l'aigua, i per tant el pont que es projecta nou és un pont que no tindrà cap element, cap columna central, es recolzaran dos estreps laterals.
11: Aigües amunt al carrer de Tramuntana, a la carretera GI 666, hi ha un segon pont sobre el Ridaura que també està previst enderrocar i reconstruir. En aquest cas, però, el projecte encara no està enllestit i les obres es durien a terme un cop finalitzada l'actuació del pont de l'avinguda de Segaró.
0: A Barcelona, els operaris municipals continuen també retirant runa i fang del barri de Torre Baró. Aquest és un dels que més ha patit els efectes de les intenses pluges els darrers dies, amb més d'una vintena d'incidències.
10: Els elements caiguts i la brutícia a l'espai públic són encara visibles als carrers de Torre Baró i també es mantenen alguns problemes de mobilitat, segons ha explicat la presidenta de l'Associació de Veïns, Valeria Ortiz.
13: En las primeras horas los vecinos salieron a limpiar rápidamente para poder tener los servicios de emergencia, sobre todo, y poder recuperar las líneas del autobús. De momento, gracias al trabajo del sector 3 sobre todo, y hemos recuperado una línea del autobús y la siguiente aún se limita a la mitad del barrio, así que está dejando ahora mismo a muchos vecinos caminando por la zona.
10: L'Ajuntament de Barcelona ha desplegat una operació especial per retirar els elements caiguts i també per netejar l'espai públic.
0: Unes pluges que han agreujat també la situació del sector agrari al Baix Ebre i al Montsià. Unió de Pagesos alerta que la collita d'oliva podria caure fins a un 80% i denuncia les dificultats que també pateixen els arrossaires del Delta. Davant d'aquesta situació, el sindicat reclama mesures urgents i crida a mobilitzar-se el proper 14 d'octubre a Barcelona. 21 Ebre, Joaquim Domingo.
14: El coordinador comarcal d'Unió de Pagesos al Baix Ebre, Carlos Sanz, lamenta que el sector de l'oliva caurà fins a un 80%, provocat per un cúmul d'anys de sequera, i ara les tempestes extremes han fet caure gran part de la producció a terra. Tampoc es podrà aprofitar la collita d'altres sectors, com els cítrics o l'horta.
15: I creem que no es podran assumir ni continuar treballant les finques com les hem estat treballant fins ara. Claro, nosaltres que ens trobem ja aiguats, preus, fauna, no m'en sortim.
14: Pel que fa al sector de l'arròs, Josep Antoni Vidal, responsable nacional de l'arròs d'Unió de Pagesos, lamenta que la pagesia del Delta ha patit un encariment dels costos de producció, una problemàtica que s'afegeix al fet de no poder accedir als arrossars a segar per culpa de les pluges. Per tot plegat, han fet una crida a la mobilització en la manifestació del pròxim 14 d'octubre a Barcelona, exigint preus justos, costos assumibles, ajuts directes, més protecció del sòl agrari, control de fauna i aigua per produir.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, aposta per donar una resposta més enllà de la sanitària als problemes de salut mental. Ha posat d'exemple la crisi de l'habitatge o també la dependència com a possibles causes de molts problemes mentals, als quals es dedica demà un nou dia mundial. El govern hi ha posat el focus avui amb un acte institucional. Maite Polo, bon dia.
16: Bon dia. La salut mental és un repte de país per a Salvador Illa i ha advocat per enfortir el pacte nacional creat per aquesta qüestió. El president ha remarcat que el govern català l'ha dotat amb 25 milions d'euros els últims dos anys i ha admès que cal acompanyar-ho de polítiques socials que abordin causes, ha dit, d'aquests problemes.
17: El 42% de les persones de 25 a 34 anys afectades per dificultats d'accés a l'habitatge perceben la seva salut mental com a regular o dolenta. Podríem parlar també de la soledat no desitjada, se n'ha parlat a les taules rodones, de la precarietat, de les xarxes socials o de les desigualtats. Tots aquests factors socials poden afectar profundament el nostre benestar social, emocional. Per tant, la conclusió és prou clara. No podem donar una resposta exclusivament sanitària a problemes que també tenen arrels socials, educatives, laborals o comunitàries.
16: Els problemes de salut mental han deixat de ser tabús i els responsables públics ho qualifiquen de gran avenç social. Ara bé, és important parlar-ne amb precisió i distingir el malestar dels trastorns o problemes de salut mental.
0: Moltes poblacions s'han sumat avui a aquests actes commemoratius. Per exemple, Mollet del Vallès s'ha adherit al Dia Mundial de la Salut Mental. Recordem que se celebra demà. Enguany, el lema és teixir vincles per parlar de la salut mental. Ràdio Mollet, Emma Balea.
18: A la necessitat de fer comunitat s'ha referit la representant de l'entitat local suficientment, Belén de la Torre, qui ha fet lectura del manifest.
19: La salut mental també es construeix als barris, a les entitats, als centres educatius i, sobretot, a les relacions humanes. Quan algú troba un espai on parlar sense por, es trenca l'aïllament.
18: La regidora de Salut Pública, Pepi Muñoz, ha destacat la complicitat de l'Ajuntament en matèria de salut mental amb tots els serveis municipals i de salut existents al territori, així com amb les entitats que treballen dia a dia la salut mental. Muñoz ha anunciat la celebració d'una jornada dedicada al benestar emocional i la salut mental pel pròxim 13 de novembre.
0: A Tarragona, enguany, el recompte de persones sense sostre inclourà també les que dormen en vehicles o bé en aparcaments. L'Ajuntament busca un centenar de voluntaris per quan arribi el moment de fer el recompte aquesta tardor. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc.
20: Tarragona prepara un nou recompte de persones sense llar per obtenir una fotografia més ampla del sensellarisme de la ciutat. Serveis municipals, entitats socials i voluntaris recorren diferents zones durant la nit per identificar persones en situació de vulnerabilitat residencial. La consellera Cecília Mangini ha explicat que la principal novetat és ampliar les categories d'observació, incloent-hi persones que dormen a vehicles aparcats o altres espais no convencionals.
21: No se contará solo a las personas que duermen en la calle, a las que sumamos siempre a las que están en el albergue Bonanit, que es un recurso transitorio, y también sabemos que si esa noche, como el año pasado, duermen allí 14 personas, 18 personas se suman a las que salimos a contar, sino que este año también se contarán las personas que están en tiendas de campaña, en autocaravanas, durmiendo en algún coche o en algún edificio ruinoso o en algún parking, algún aparcamiento.
20: L'Ajuntament fa una crida per reunir prop de 100 voluntaris que treballaran en grups de 3. El dispositiu també comptarà amb la col·laboració de la Guàrdia Urbana.
0: I un apunt internacional, encara en relació als drets humans, la jurista sud-africana Navi Pillay ha estat guardonada amb el Nobel de la Pau. L'Acadèmia Noruega ha decidit premiar-la pels seus esforços per promoure la pau i el dret internacional.
10: En un comunicat, l'Acadèmia destaca l'excepcional coratge i integritat de la jurista i el seu paper fonamental per garantir que es processessin els crims de guerra, els crims contra la humanitat i els genocidis. Navi Pillay ha defensat Nelson Mandela i altres persones que van lluitar contra l'apartheid i ha treballat en casos internacionals rellevants. Actualment és jutgessa del Tribunal Internacional de Justícia en el cas en què Myanmar està acusat de genocidi contra el poble Rohingya.
0: Tornem a Catalunya. Un centenar de tractors convocats pel sindicat JARC han sortit al carrer aquest matí a Lleida. Ho han fet per denunciar l'encariment dels costos agraris. El sindicat demana doblar les compensacions pel gasoil agrícola i els ajuts de la política agrària comuna. Han sortit en diverses columnes fins a arribar a la capital del Segrià. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
22: Aquest divendres al matí s'ha convocat una mobilització de tractors per part de joves agricultors i ramaders de Catalunya per protestar contra la situació que pateix el sector. Amb el lema "Farts de promeses buides, toca lluitar-ho al carrer", els agricultors exigeixen a les administracions pujar de 20 a 40 cèntims per litre la compensació pel gasoil, reforçar els ajuts als fertilitzants i avançar la bestreta de la política agrària comuna. En aquest sentit, Adrià Parató, agricultor de 23 anys d'Isona i Conca Dellà, ha manifestat que el dia destinen la producció prop de 300 euros més respecte a altres anys.
23: Nosaltres en un dia ens podem gastar 200 o 300 euros més del que tocaria amb gasoil, a diferència d'altres anys, i això no es pot aguantar més, i per molt que ens agradi, doncs haurem de canviar de feina, perquè al final, si no tenim rentable la nostra feina, doncs haurem de canviar de feina, perquè d'alguna manera també hem de viure.
22: La protesta ha començat davant la delegació d'Hisenda de l'Estat a la plaça Cervantes de Lleida. Ja està previst que recorri diversos organismes institucionals catalans i espanyols per donar suport a les reunions que mantindrà JARC amb els representants de les administracions.
0: Seguim al Segrià. L'Institut Joan Solà de Torrefarrera ha acollit aquest matí una prova pilot del Joc de la Veritat, un escape room d'alfabetització mediàtica que està pensat per ajudar l'alumnat de secundària a detectar notícies falses, rumors i continguts manipulats.
10: Una iniciativa que està impulsada per la xarxa Aquesta Casa, amb la participació de Munt i la supervisió de Learn to Check, i que vol convertir l'educació mediàtica en una experiència més pràctica, dinàmica i propera als joves.
0: M1FM, Maria Lara.
1: El joc proposa superar diferents proves relacionades amb la verificació d'informació, el contrast de fonts, la detecció d'imatges manipulades i la identificació de desinformació a les xarxes i als mitjans. La proposta està pensada perquè es pugui adaptar a la realitat de cada municipi amb la complicitat de periodistes i emissores locals. La coordinadora de Munt, Pili García, explica que el projecte neix arran d'una comissió de continguts de la xarxa sobre educació mediàtica, on les emissores van compartir la feina que ja feien en aquest àmbit.
2: Des de Munt estem fent educació mediàtica a escoles i institut, gent gran, des de fa molt, molt de temps, i va ser, doncs això, una iniciativa de Munt que vam demanar de poder gamificar aquests tallers que fèiem a escoles, instituts, etc., per fer-ho tot molt més dinàmic.
1: Aquesta prova a Torrefarrera forma part d'una fase pilot del projecte després d'una primera experiència al Prat de Llobregat. L'objectiu és ajustar el joc i més endavant poder-lo estendre a altres aules, centres, entitats i mitjans locals del territori del conjunt de Catalunya.
0: I tenim encara més actualitat local. Notícies relacionades amb les Jornades Europees del Patrimoni que se celebren a partir d'avui i que ens arriben des de Ràdio Palafolls i Ràdio Falset.
4: A Palafolls aquest cap de setmana s'inaugura la rehabilitació del castell després d'un any i mig d'obres i d'una inversió de gairebé 3 milions d'euros dels fons europeus Next Generation. Els treballs han permès recuperar la sala noble, habilitar un mirador de 360 graus a la Torre de l'Homenatge i també descobrir diverses restes arqueològiques medievals. Aquest vespre es farà la inauguració institucional, mentre que de dissabte a dilluns s'han programat visites guiades amb arqueòlegs al matí i també visites teatralitzades a la tarda. Només queden places per les visites arqueològiques que s'han ampliat al cap de setmana vinent.
5: Falset se suma aquest cap de setmana a les Jornades Europees del Patrimoni amb diverses activitats, entre les quals destaca una visita guiada a les muralles de la vila i a la recentment restaurada Torre del Portal dels Ferrers. Anton Vidal és el president del Centre d'Estudis Falsetans.
24: Ens explicarà l'història de l'emmurallament de Falset, des de la fortificació inicial fins a finals del 1700, que es va deixar d'utilitzar les muralles, no?
5: El programa també inclou dues xerrades sobre la mineria medieval al Priorat durant l'edat mitjana i els darrers descobriments al jaciment prehistòric de les coves del Fem d'Ulldemolins.
0: I és moment per la cultura. Sílvia Pérez Cruz, l'escriptor Pol Guasch, els artistes Cabo San Roque i Hand Editorial han estat reconeguts amb els Premis Nacionals de Cultura 2026. En el món del teatre s'ha volgut reconèixer enguany a Victoria Spunberg i també ha estat premiat el director escènic Àlex Uller. L'acte de lliurament s'ha fet aquest matí a l'Auditori Pau Casals del Vendrell. Ràdio El Vendrell, Marc Guitart.
25: Des del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts s'han destacat que l'elecció del Vendrell, Vila Nadiua de Pau Casals, com a escenari de la cerimònia d'entrega dels Premis Nacionals de Cultura, respon a la voluntat de reivindicar la cultura arreu del territori, així com els valors de llibertat, pau i democràcia associats al llegat de Casals. Ho explica la presidenta en funcions del Conca, Margarida Truguet.
26: Pau Casals sempre deia doncs, que ell se sent orgullós de ser català, de viure al seu país, i aquesta és una reivindicació que nosaltres també fem des dels Premis Nacionals de Cultura. Reconèixer que la identitat catalana és la nostra llengua i també tota la diversitat de les cultures que ara en formen part.
25: Entre els premiats d'aquesta edició hi ha la cantant i compositora Sílvia Pérez Cruz, l'escriptor tarragoní Pol Guasch, el duet Cabo San Roque o l'editorial Jande, una cooperativa que dona espai a veus racialitzades i d'origen migrant i que vol ampliar els imaginaris presents en la literatura catalana. Completen els reconeixements l'actor Oriol Pla, la dramaturga i directora Victoria Spunberg i el director escènic Àlex Uller. Els premis concedits pel Conca són el màxim reconeixement cultural del país i posen en valor l'excel·lència, la innovació i la contribució dels guardonats a la cultura catalana.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. La lleidatana Ai Tsunoda es proclama campiona del món de judo.
27: Bon dia, Marta. La judo que es va penjar l'or dels Mundials de Bakú en la categoria de menys de 70 quilos. Tsunoda, de 24 anys, es va imposar a la final a l'austríaca Micaela Polles, la judoka que la va privar de pujar al podi en els passats Jocs Olímpics de París. Ai Tsunoda es mostrava feliç i parlava de les claus del torneig en declaracions a la xarxa.
28: Quan aconseguí el títol de campionat del món, estic molt, molt contenta. I què més dir, no? Sobretot estic molt contenta. Jo, per mi, vaig notar que vaig fer un treball seriós. Vaig poder entrar als combats amb energia i seriosament treballant pas a pas el que tenia que fer. I poder fer aquest treball seriós i amb energia des del primer combat fins a l'últim combat, sense perdre la concentració.
27: En waterpolo, aquest divendres comença la fase prèvia de la Champions femenina pel Sabadell, el Terrassa i el Catalunya. Sabadellenques i agrenques juguen al mateix grup a la piscina Can Llong i s'enfrontaran entre elles i també contra el Donc i el Lilla. La prèvia del Sabadell ens la porta Sergi Parc, de Ràdio Sabadell.
3: Can Llong acull una fase prèvia en què el club en tindrà prou amb acabar entre els dos millors classificats de la lligueta per aconseguir l'objectiu. A priori, les d'Enric Arnella són favorites per acabar primeres de grup. Els rivals són avui el Donc neerlandès, demà el Lille francès i diumenge el Terrassa. Paula Crespí, jugadora de l'Astralpool, no se n'amaga.
6: La intenció és acabar primeres i si podem, amb solvència i sobretot jo crec que serà un cap de setmana que serà molt profitós per l'equip, per créixer, per seguir construint.
3: Ràdio Sabadell és l'encarregada d'emetre el senyal internacional per European Aquàtics dels 6 compromisos d'aquesta lligueta que es disputa a la ciutat. Els 3 partits del Natació Sabadell, a més, es podran seguir en directe al canal de Twitch de l'emissora. El d'avui contra el Donc arrenca a les 7.
27: La prèvia de les agarenques ens la porta Miqui Romagosa, de Ràdio Municipal de Terrassa.
7: Repte europeu pel Club Natació Terrassa a Sabadell. Aquesta nit l'equip de Xavi Pérez debuta 8:45 davant el Lilla francès. Demà serà el torn d'enfrontar-se al Donc de Països Baixos a 2:45 i a 12:45 el diumenge tancarà amb el plat fort el derbi vallesà davant el Sabadell. Escoltem també a la capitana del conjunt agarenc, Noelia Cuenda.
8: Portem ja unes quantes temporades que ens quedem a les portes i aquest any estem molt preparades i estem entrenant molt bé. És el primer objectiu, passar primera si poder seguir endavant i poder classificar-nos. O sigui, parlo molt del futur, però poder classificar-nos a un quart de final ens agradaria molt.
7: L'objectiu és clar, avançar a la següent fase de grups i estar entre els 16 millors equips del waterpolo europeu.
27: En futbol, l'Espanyol, volíem dir, ja és a Màlaga, on aquesta nit reiniciarà la Lliga després d'una llarga aturada de 3 setmanes. Els blanquiblaus obren la 8a jornada a la Rosaleda a partir de les 9 de la nit. A l'Eurolliga masculina, el Barça juga aquest vespre la 4a jornada al Palau Blaugrana, rep els Zalgiris Kaunas a partir de 8:45 del vespre amb l'objectiu de seguir amb el balanç positiu. I en handbol, victòria del Barça ahir a la Champions, en l'equador de la primera fase de grups, els blaugranes van imposar el Dinamo de Bucarest 34-27, tercer triomf en 3 jornades pels de Carlos Ortega, que encaminen la seva classificació cap a la Main Round.
0: Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Són gairebé les 3, nosaltres ho hem de deixar aquí, ens retrobarem dimarts a partir de les 2, com sempre. Bona tarda i millor cap de setmana.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: Aquesta setmana s'estrena als cinemes El precio de la red, un film molt relacionat amb la pel·lícula La xarxa social. També arriba El árbol muy, muy lejano, basada en una novel·la d'Enid Blyton, i Jessica Chastain fa molta por a La otra madre.
3: Conectar a la gente es una misión noble. Hay gente que es torpe y logra dar su mejor versión estando a solas ante el teclado.
4: ¿Qué problema hay?
3: Algo cambió.
5: Se han puesto borde conmigo porque soy blanca.
3: Quería saber quién radicalizó a mi amiga.
4: ¿Y?
3: Nosotros.
2: A la pel·lícula El precio de la red se la descriu com una peça complementària al film La xarxa social. Se centra en aconteixements succeïts dues dècades després que un geni programador i un grup de pioners de la tecnologia creessin Facebook. Basada en fets reals, explica com una jove enginyera de l'empresa va col·laborar amb un reporter del Wall Street Journal per revelar els secrets més ocults de la xarxa social.
4: Tienes que causar dolor. Haz que duela.
6: ¡Ya basta!
4: Vamos a un sitio donde hay un bosque lleno de árboles preciosos.
7: O sea, las cosas más aburridas del mundo.
2: El árbol muy, muy lejano adapta una novel·la de l'escriptora Enid Blyton. Els protagonistes són una parella i els seus tres fills, que han d'anar a viure al camp. Poc després d'arribar, els tres nens descobreixen un arbre màgic i els seus habitants extraordinaris. Des del cim de l'arbre són traslladats a mons desconeguts i fantàstics.
8: No hay países malos.
9: Excepto el de Doña Gritona, claro.
10: Bienvenido.
11: Creo que necesita uno más grande.
12: ¿Qué te parece?
13: ¿Mami?
14: ¿Lista para salir?
2: A La otra madre, la Bella, una nena de 8 anys, filla d'un matrimoni amb problemes, veu la seva vida trastocada per una entitat sinistra a qui anomena l'altra mare, interpretada per Jessica Chastain. A poc, les manifestacions d'aquest ésser es tornen més agressives i amenacen la seguretat de la família de la nena.
13: Intentas engañarme.
15: Bella, soy yo.

Si són les 3, és l'hora de la migdiada. Seixanta minuts per relaxar-te, per fer una pausa vital. Posa't còmode, perquè a Ràdio Molins de Rei comencem la migdiada.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Vox ha recorregut la decisió del jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, que deixava sense efecte les ordres de detenció que pesaven sobre l'expresident Carles Puigdemont i els exconsellers Antoni Comín i Lluís Puig. El partit d'extrema dreta demana que es dicti una nova interlocutòria i es mantingui la vigència de les ordres fins que no resolgui el seu recurs i les qüestions prejudicials pendents davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Un minut de silenci avui ha estat l'homenatge per part dels treballadors i treballadores de tot l'estat a la Mari Carmen Abascal, erigida com a símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. És la crida que a les 12 del migdia ha fet la Confederació de Sindicats de Llogateres juntament amb Comissions Obreres i l'UGT, amb l'objectiu de que, més enllà del tribut, es vol mantenir viva la lluita contra la crisi de l'habitatge. Escoltem Pablo Romero de l'UGT.
2: Avui hem guardat un minut de silenci en record de la Mari Carmen i de cada víctima, i per reclamar des del silenci que els poders públics atenguin el clam social i la mobilització. Descansa en pau, la nostra indignació continua.
1: I un centenar de tractors s'ha mobilitzat a Lleida per denunciar l'encariment dels costos agraris. JARC reivindica augmentar les compensacions pel gasoil agrícola i els ajuts de la PAC. La protesta ha començat davant la delegació d'Hisenda de l'Estat a la plaça Cervantes. Escoltem Adrià Parató, agricultor de 23 anys d'Isona.
3: Nosaltres en un dia ens podem gastar 200 o 300 euros més del que tocaria amb gasoil, a diferència d'altres anys, i això no es pot aguantar més, i per molt que ens agradi, doncs haurem de canviar de feina, perquè al final, si no tenim rentable la nostra feina, doncs haurem de canviar de feina, perquè d'alguna manera també hem de viure.
1: El govern d'Aragó ha anunciat que el proper 19 d'octubre començarà a traslladar les pintures profanes de Sixena que hi ha al Museu Nacional d'Art de Catalunya. Tot i això, fons del MNAC asseguren que aquesta data és orientativa. Les pintures profanes són un conjunt de 8 plafons que el museu mai s'han oposat a traslladar, donat que es troben en condicions de conservació més bones que les pintures de la sala capitular. I enxampen a Palamós un multireincident amb prop de 70 antecedents després de fugir dels Mossos amb l'ajuda de la seva parella. Els agents ja van intentar arrestar-lo divendres passat, però l'home es va resistir, va aconseguir fugir amb l'ajuda de la seva parella. Tots dos van agredir els agents per escapolir-se i els van amenaçar. Un cop van aconseguir refugiar-se dins de casa. 5 dies després, dimecres, els agents van tornar a localitzar els sospitós al municipi i aquesta vegada sí, ja el van detenir. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.

0: Informació local.
1: Demà dissabte hi ha cinema a la Penny, amb la pel·lícula Balandrau, que de fet estava programada per dissabte passat, però que per les pluges intenses del cap de setmana passat, especialment dissabte a la tarda i nit, doncs es va suspendre. Doncs demà dissabte a les 7 a la Penny es podrà veure la pel·lícula Balandrau, dirigida per Fernando Trullols, interpretada, entre d'altres, per Álvaro Cervantes i Bruna Cosí. Està basada en fets reals, explica la història d'un grup d'amics que el 30 de desembre de l'any 2000 van fer el cim del Balandrau, van començar la jornada amb bon temps, però en qüestió de segons tot va canviar de forma inesperada, amb un vent salvatge conegut com el Torb, que va desencadenar la pitjor tempesta o de les pitjors tempestes de la història dels Pirineus catalans. Doncs Balandrau, basada en aquesta història real de supervivència extrema, amistat i solidaritat. Demà a les 7 de la tarda a la Penny. Les entrades anticipades entre el polis o a la taquilla del teatre. I, per altra banda, també destaquem que dins de les jornades europees de patrimoni, avui a la tarda hi ha un recorregut per conèixer les rehabilitacions que s'han fet en edificis patrimonials. Els participants coneixeran les singularitats i la història d'una selecció d'edificis i el seu procés de rehabilitació. La sortida és a les 6 de la tarda, el punt de trobada a la plaça dels Països Catalans, i és una activitat oberta a tothom. I Quolibet Grup Coral, que farà el seu concert de festa major demà dissabte al Teatre del Foment, cors i àries d'òpera, on interpretaran diferents peces clàssiques conegudes per tothom, per la majoria de públic. El concert el dirigeix Albert Santiago, de fet és l'últim concert que dirigirà el director de Quolibet. Després de 3 anys i mig, doncs la coral plega i demà és el seu concert de comiat. A més, la coral té 2 solistes convidats, la soprano Núria Vilà i el tenor Antoni Lliteres, i també el pianista Josep Buforn. El concert és demà a la tarda a les 7 al Foment. L'entrada a taquilla us costarà 15 euros i si la compreu anticipada val 12 euros. La podeu adquirir al web Entràpolis o a l'estanc Margarit i a l'estanc de la plaça. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui divendres 9 d'octubre, la farmàcia cobra fins a les 10 de la nit. És la Lozano, que està al carrer Verdaguer 68. Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra.
2: Ràdio Molins de Rei. Tal com raja, 3 horetes de ràdio per compartir notícies.
3: Falses.
2: Anècdotes.
3: Avorrides.
2: Històries.
3: Pulloses.
2: Receptes.
3: Fastigoses.
2: Música.
3: Plasta.
2: Biografies.
3: Inventades.
2: Premis.
3: Ràcatos.
2: Follet, si dius això, ningú escoltarà el programa.
3: D'això es tracta, García, ho pilles?
2: Has pensat que a tu tampoc t'escoltaré?
3: Retiro tot el que dic.
2: Mare de Déu, senyor.
4: Tal com raja, amb la família García, la família Riu i el Follet. Els divendres a les 5 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
5: Tens dubtes sobre sexualitat o afectivitat?
6: Al Molí Jove hi trobaràs l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer.
5: Cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8, ven a la nova assessoria, un espai còmode, confidencial i obert per parlar del que vulguis.
6: Ah, i cada mes, un taller obert per seguir aprenent i compartint.
5: Informa't al Molí Jove.

0: Bona tarda aquí al món interior. Bona tarda, Rocío.
1: Molt bona tarda.
0: Bueno, m'havies dit que la frase em deixaria esparverada i així m'he quedat.
1: Preparlant ànima per al que ve.
0: Que maco, que maco.
1: Molt...
0: Jo crec que la nostra convidada aquesta se l'apunta.
1: I tant.
0: O ja ha tocat, eh? Has anat profunda. Jo també tinc un sant que et quedaràs així
1: a
0: com... Como muerta.
1: A veure.
0: Sí, sí. Bueno, escolta, com estàs? Ens acaba de sonar l'alarma.
1: Ja, és que jo no sé què feia amb aquesta alarma. Espero que pugui arribar a la meva casa.
0: Sí, déu-n'hi-do.
1: Que plogui més enllà de les 8.
0: Sí, esperem, a veure. Bueno, que no faci gaire mal. O que plogui poquet a poquet.
1: Així
0: ja està. Avui és Sant Bruno. Coneixes algun Bruno?
1: I tant.
0: Sí? Bé, muy bien.
1: De fet, ho és veritat que ho han dit, perquè la meva companya de la feina té un...
0: Bruno. Quasi Bruno. Bé. Sant Renato. Aquí ja se t'escapa una mica.
1: No, però tampoc és tan complicat el Renato.
0: No, Renato no. El que sí és...
1: A veure.
0: Santa Maria Francisca de les Cinco Llagas. T'ho juro.
1: Tinc avui... una de quatre, però no de cinc.
0: Avui és Santa Maria Francisca...
1: Per una llaga de... no la tinc.
0: O sigui, a veure, tu imagina't que... No sé, dius...
1: Sempre,
0: mira,
1: sempre li toques la llaga.
0: El dia,
1: aquesta,
0: el dia de la major il·lusió ha nacido mi hija. Com li poso... María Francisca de las Cinco Llagas.
1: Bueno, té bona rima.
0: Oh, però tu imagina't, eh? Te llames María Francisca, si de las Cinco Llagas.
1: No, no tens DNI per posar-ho.
0: Pérez Rodríguez.
1: Que és plegable.
0: Clar, però després vol cognom. Que a, veure que, a veure quin cognom li poses. Perquè, claro, mínimo.
1: Per més d'això no fa falta posar-li tant de nom.
0: No, o sigui que, imagina't. Però bueno, és que, clar, li haurem d'explicar a la nostra convidada. Nosaltres sempre felicitem, que ara et presentarem, però sempre felicitem a gent que, pobrets, ningú els felicita.
1: Clar.
0: Perquè, a veure qui felicita, que deve ser otra llaga. Perquè María Francisca de las Cinco Llagas.
1: No.
0: Pues ningú, però aquí estem nosaltres.
1: Nosaltres
0: a Mercès, a Mercès i a Rosés, no.
1: No,
0: però aquestes sí. Bueno, Bruno,
1: sí,
0: Renato,
1: Bruno, sí.
0: Ja no tant. Però bé. I avui és el Dia Mundial de l'Hàbitat.
1: Ah.
0: I, claro, aquí tenim la
1: Mar... més.
0: Clar, tenim la Mar Serrano. Bona tarda, Mar. Com estàs?
2: Bona tarda.
1: Molt bona tarda, Mar.
2: Doncs, molt bona tarda.
0: Qui és la Mar? La Mar és la directora i propietària de Mudanzas Diagonal. I clar, algú pot pensar, Mudanzas és un tema que aquí
1: doncs
0: no ha vist.
1: Sí.
0: Pues sí. Perquè clar, està més relacionat del que ens pensem.
1: I tant, i tant.
0: En lo que nosotros, bueno, claro, estem amb una coach,
1: clar.
0: És que tu no has de saber que ella és coach. I clar, quan tu deies el tema, que, bueno, ja has vist la frase que t'ha dit.
1: Sí, sí.
0: Què
1: no és qualsevol
0: què
1: cosa.
0: Escolta'm una cosa, Mar. Sí, escolta'm una cosa, tu com vas entrar, perquè clar, que sempre ho diem, quan tu ets una nena, no deies, voy a tener un camión y te voy a cambiar la casa o me llevo tus cosas de un lado para otro, no?
2: La veritat, sempre... he crescut amb les mudances al darrere, perquè el meu pare va fundar l'empresa el 88,
0: sí?
2: I jo era una nena de 6 anys. Llavors sempre he escoltat mudances, camions, clients, caixes...
0: Clar, és una empresa familiar.
2: Sí, és una empresa familiar i ara la gestionem el meu home i jo.
0: I llavors, tu sempre veient-ho a casa i vas dir, bueno, doncs, escolta, jo potser que això... Perquè suposo que quan ets petitona hi ajudaves.
2: Bueno, ajudava als 13 anys,
0: bueno, clar,
2: que havia de baixar a l'oficina quan la secretària se'n anava de vacances i havia de baixar a fer pressupostos, agafar el telèfon... bueno,
1: ajudar
2: ajuda una miqueta.
0: No? Clar, però així vas veient una mica el ritme,
2: sí.
0: com s'organitza, perquè clar...
2: Sí, però... Però no. Sí, però no.
0: Va, doncs explica.
2: Bueno, jo vaig estudiar turisme.
0: Sí.
2: I després d'estudiar turisme, d'acabar la carrera, me'n vaig anar a Anglaterra a viure.
0: Mm.
2: I jo volia fer allà la meva vida. Però el meu pare va posar malalt.
0: Sí.
2: I vaig haver de tornar i agafar el negoci de mudances.
0: Bueno.
2: Al principi era un negoci gran. Bueno, hi havia molts camions i molts treballadors.
0: Mm.
2: Vaig reduir... poquet, una miqueta per poder-ho controlar.
0: Clar.
2: I des de fa 13 anys ja estem al meu home i jo.
0: Bueno, però escolta'm una cosa, tampoc no tan petits, que sou 14
2: sí.
0: De plantilla, o sigui que
2: sí,
0: Déu-n'hi-do-ret, eh?
2: Bueno, controlable. Bé, bueno, ja no volem créixer més.
0: Bueno, escolta, mira, això també és un encert, el dir, escolta, jo tampoc no vull créixer més, perquè quan de vegades es creix més, tot es despersonalitza, perquè, clar, a veure, abans estàvem parlant dels valors, no? Vosaltres, la responsabilitat, la serenitat, que deies, ui, però això has de donar tranquil·litat, has de cuidar.
2: Sí, sempre. Cuidar les coses, les pertinences dels clients.
1: Clar,
2: això
1: és una cosa molt íntima, no?, que parlàvem abans. Aquest de cuidar, si jo ja em faig més gran, ja... Això, no? Es despersonalitza i ja jo no tinc aquest control, no? Aquesta, això que em posiciona, no? Ho perdo i no...
2: Clar,
1: perd la meva essència.
2: El nostre valor principal és la personalització de cada mudança.
1: Clar.
2: Què necessita aquell client i donar-li el que aquesta família o aquesta persona necessita.
0: Clar, perquè entreu a casa seva, toqueu les seves coses, la seva intimitat.
2: Sí, després de del teu cos... La teva casa, la teva llar, és el més íntim.
0: Clar,
1: sí, és que, bueno, sí, és la teva
0: casa. Ara parlarem de les fases, però clar, quan tu entres a casa d'algú, ja saps allà. O sigui, jo penso que només entrant ja saps el que prioritza, el que no, el que li agrada, els hobbies, més o menys al nivell cultural.
1: Els colors, tot.
2: Sí, la veritat és que no mirem... tant això, nosaltres el que mirem és el que hem de traslladar,
0: sí.
2: La feina que hem de fer, no? si caben les coses per la porta,
1: diguéssim. Sí, sí.
2: Però sí que és veritat que quan anem a fer la visita inicial, per abans de donar pressupost, sí que mirem quins gustos té els clients, sí. Quins detalls,
0: clar.
2: Què et diuen, què no et diuen, i llavors amb aquesta informació... que no sempre és verbal, doncs llavors, després, el dia de la mudança, fem...
0: Clar, a més, bueno, el que deies tu, no?, de cuidar els detalls. Quan sí. Tu creixes molt, aquest nivell de detall no hi, pot ser que s'escapi, perquè, clar, abans comentaves, no?, que quan tu entres a casa d'algú i et diuen, ai, podries deixar les sabates fora, quan vosaltres aneu a fer la mudança, protegiu el terra.
2: Sempre, sí. Sí, sí.
0: Clar, són detalls. És un nivell de detall que és important, que el client això ho agraeix.
1: Clar, això és molt important. Que els teus professionals, no, els teus treballadors, tinguin també aquests valors i aquesta essència com teniu vosaltres, no? Així, doncs, tenir un grup que estigui format i que estigui molt acord, no?, molt congruent amb la vostra filosofia, també, és molt important.
2: Això jo crec que és una de les coses que més orgullosos estem, l'Ivan i jo, del nostre equip.
1: Clar, és que d'alguna manera s'ha d'impregnar, no?, tot això que vosaltres voleu. Són els vostres braços.
2: Hi ha feina darrere, perquè...
1: Clar, home, clar, per això.
2: Perquè hi ha molta feina darrere.
1: Sí, una rotació molt gran.
2: Cada dilluns fem un briefing amb l'equip per veure què es pot millorar.
0: Quin important és cuidar l'equip.
2: Sí.
1: No, i perquè s'impregni s'ha d'estar un temps, no? Si hi ha molta rotació, doncs, clar, la persona ni s'implica ni arriba a poder...
2: Pensa que
1: conèixer tot això.
2: Hi ha persones de l'equip que porten a l'empresa 20 anys.
1: Clar.
2: I 25.
1: És com si fossis tu.
2: I ho celebrem. Clar. Sí. Som una família.
0: Clar, això és molt important. Bueno, podríem parlar del fet de ser una família, de cuidar els treballadors, perquè, clar, en el teu sector hi ha molt intrusisme.
2: Moltíssim. Jo crec que és la nostra lluita.
1: Ja.
2: Les empreses de mudances que són professionals, que som empresa, és la nostra lluita de l'intrusisme laboral, que no estem en igualtat a l'hora de pagar impostos, a l'hora de tenir el personal qualificat i assegurat. No té res a veure.
1: Clar, no, perquè... Compatir, no? Perquè hi ha un...
2: És complicat.
1: Els preus
0: i a més que també hi ha... La manera de treballar és totalment diferent. Les fases d'una mudança, no? Em comentaves. Vosaltres visiteu la casa que heu de... Per la que qual heu de fer la mudança. Però, clar, abans em deies... Bueno, de vegades et donen un pressupost per telèfon,
2: sí,
0: o
2: això...
0: fan una videotrucada...
2: Sí, això des de la pandèmia s'ha posat de moda, fer pressupostos amb una videotrucada, però no és tan personalitzat. Tu quan vas a casa del client, és el que us deia abans, tu hi veus moltes coses.
0: Clar.
2: No si està endreçat o no, això no ens importa.
0: Yeah.
2: Veiem els detalls de si hi ha una persona gran a casa visquent, si hi ha animals, si n'hi ha nens, si... No sé,
1: veiem... Sí, són coses que jo potser, com a usuària, no li dono importància, però no perquè jo no li doni, sinó perquè no penso que en una mudança ho té, i tu sí, perquè clar, ja has fet clar. Moltes, i això sí, això d'aquesta manera, i et fixes en coses que potser els altres no.
0: Clar, clar. Perquè dèiem, hi ha la primera valoració, que és la visita. Després hi ha els tràmits. S'han de demanar permisos, doncs, clar, per poder aparcar els vehicles.
2: Els permisos que hem de demanar obligatòriament a totes les poblacions, i a Barcelona és obligatori per totes les empreses de mudances, és obligatori per treballar a la via pública. És ocupació de la via pública per treballar. Clar. Això què vol dir? No només per aparcar, perquè puguem arribar i aparcar el camió. Vol dir que si tu estàs treballant a la via pública i no tens el permís i la taxa pagada,
1: et poden retirar aquest
2: treball. Et poden dir que marxis i acabar la mudança i tornar-la a fer quan tinguis els permisos corresponents. Et poden fer fora i deixar-te la mudança a mitges.
1: Deixa una persona amb mudança mitja que normalment hi ha prisa, hi ha les coses.
0: Clar.
1: Bueno, i per tu com a empresa també, no? Perquè ja
2: bueno, és que quina imatge, no? Que vingui la policia a demanar-te el permís i no ho tinguis. Clar. Això.
0: Clar, després hi ha el tema d'empaquetar bé les coses, no de qualsevol manera.
2: Sí. El client es pot empaquetar les seves coses més personals. Hi ha clients que diuen, no, jo vull empaquetar les meves coses més personals, sí, d'acord, llavors li portem caixes i precinta i s'ho empaqueta ell o ella. Mm. O nosaltres podem, hi ha clients que ens diuen, no, vosaltres feu tot i empaquetem tot, absolutament tot. Traslladem i deixem les caixes a les habitacions corresponents. Això és la mudança.
0: Després hi ha el trasllat de portar-ho, clar, perquè vosaltres des del 2004... que no m'equivoqui, sí, ja feu mudances internacionals, por tierra, mar i aire, sí, por todo.
2: Sí, les internacionals que diem poden ser per Europa, mm-hmm, que no hi ha duanes, o Suïssa, Anglaterra, o internacionals marítimes o aèries, que són amb duanes, a tercers països.
0: Clar, llavors, en el trasllat, també vosaltres, doncs, parleu, suposo, que en funció de la mudança, el que abans parlàvem, que també ha sigut un tema interessant, no em vull anar de les fases perquè després ja l'entregui al muntatge, però el tema del trasllat, no? Tu pots quedar un dia, feu el trasllat perquè ja teniu tots els permisos i tot, o bé, doncs, el que abans també comentava, no? T'estan fent una casa, et diuen que te l'entreguen al gener, fins al maig no te l'entreguen, què faig amb els trastos?
2: Ho portem al guardamobles, que això és l'altre servei que donem, que dona la nostra empresa, que és de guardar mobles, que és diferent d'un traster.
0: Bueno, doncs ara parlarem, ara posem la música, la cançó que toca. Sí, perquè això és un tema molt interessant que ens ha comentat abans la Mar, la diferència entre el traster i el guardamobles, i ella deia, no, el traster, pues, donde guardas los trastos. I penso que té raó, i molta gent, és veritat que no coneixem la diferència aquesta, i potser et pots plantejar tenir un guardamobles, penso que és important. Bueno, mireu, tal dia com avui, del 1889, es va inaugurar el Moulin Rouge. Oh. I clar, dic, home, pues vamos a poner una canción francesa que tingui relació amb el Moulin Rouge.

0: Molt, molt maca, aquesta.
1: Sí, era, bueno, no sé, a mi m'ha agradat.
0: La música sentit. Francesa és molt maca, però és veritat que no té tirón. Que no té, no té... No,
1: tu la música francesa?
0: Molta música francesa? No. No. I és maca, perquè és una música maca, però és veritat que no té, bueno, però, té a França.
1: Escolta, això passa com els fados. A mi m'agraden els fados, són tristos, però... Són
0: no, però és més folclore, no. Però el fado és més, més folclore, no? I potser, bueno, vale, és com més típic, però una música francesa, suposo que hi ha grups francesos.
1: Mira,
0: també
1: però
0: de rock.
1: Jo us diré una cosa. Tu,
0: és
1: jo,
0: una música que no, no s'escolta
1: molt. Igual que los italianos s'han vengut molt bé, penso que nosaltres hem vengut molt bé el flamenco, perquè el flamenco s'escolta tot arreu, a tot el món.
0: Això sí.
1: Veus això? Mira una cosa que hem fet bé.
0: No,
1: que
0: els americans... moltes.
1: No, no,
0: moltes.
1: Però vull dir, amb aquestes coses, sí, sí. Perquè és veritat, les olives, quan et diuen el mejor aceite, el italiano, coño, si les olives són d'aquí,
0: sí,
1: però, claro, se'n porten cap allà, etiqueten, i au, ja està, ja són italianos el mejor.
0: És que los, els italians són marketingians.
1: Clar, però en canvi, veus, amb el tema música, doncs aquí ho hem fet bé, aquí ho hem fet bé. Escolta'm una cosa, que mira, ara parlant de... Per, viatjant pel món, mudances. Quins permisos s'han d'agafar per anar a Venècia? Perquè, claro, ara veu ja...
0: Ah, clar, perquè és molt difícil una mudança
1: claro,
0: a Venècia.
1: Claro, o sigui, haurem d'anar...
0: No, no sé si tan difícil com a Barcelona, però...
1: Clar, a Venècia...
2: Si em diuen que han de fer una mudança a Venècia,
1: no la
2: que si no, no et dic puc. La veritat, no n'hem fet cap a Venècia, n'hem fet a tota Itàlia. Però a Venècia, precisament...
1: T'has librau.
2: M'he librau, sí. D'aquesta m'he librau. I al Tíbet també m'he librau. De Venècia i del Tíbet m'he librau.
1: Bueno, i a Hallstatt també. Bueno, aquest deu ser també un lloc de muntanya.
2: El, maco, cap al nord sí que anem. Dinamarca, Finlàndia, Noruega...
1: Sí, però jo no crec que sigui tant potser el país, sinó el lloc. O sigui, a veure, perquè, perdona, però depèn quin carrer de Barcelona...
0: És molt difícil.
1: Cógetelos de ahí,
2: És que abans dèiem... És complicat fer una mudança a Venècia o al Tíbet, sí, però a Barcelona, déu-n'hi-do, ja. Perquè estan tallant, bueno, tots els carrers estan per bici i quan ja. Hem de fer una mudança hem d'anar a aparcar a l'Eixample, tres carrers cap enllà.
1: I con la carretilla. Ja,
2: estic, bueno, I con la carretilla i posar això, quatre persones més per
0: la
2: fer la mudança.
0: La bici, el patinete, la zona peatonal, los claro, coches, que... l'estera majo.
1: És que jo que perquè diuen que no em presento, no em preparo els programes, però clar, llegint la web, que la recomano que teniu un blog i parleu d'això, no? Però jo et diré una cosa, i saps on t'hauríeu d'afegir també on mejor no hacer mudanza?
2: A veure...
1: A Malé.
0: Ah, sí.
1: A la capital de Maldives.
0: Això és impossible, la quantitat de motos que n'hi ha.
1: No, no, però ja pensa que hi ha cotxes, que és una illa i està allà tothom posat, que d'una punta veus la punta de la illa, i allà veu tothom, és la capital. Els cotxes ja són més estrets del nord, no hi ha cotxes normals.
0: No, no.
1: Són més mini, són del, com de l'Arare, que van... O sigui, que també que no et toqui, si no consultes, malé,
0: no, no,
1: mejor
0: no,
1: que jo.
2: Sí. El que fem és que quan tenim una mudança internacional... contactem amb els nostres agents del país on hi va la mudança i ells ens aconsellen tot. Llavors ens confien
0: dius,
2: en ells.
0: I quan agents són col·laboradors que teniu als diferents
2: sí,
0: països? Vale.
2: Són altres empreses de mudances, que són de l'Associació Internacional d'Empreses de Mudances, amb les que
0: treballeu.
2: Treballem
0: molt bé.
2: Habitualment. Mm.
1: Clar, home,
0: clar perquè suposo. Això també, aquest servei és, ha de ser una empresa que també estigui una miqueta concurrent amb vosaltres, clar, perquè si jo venc aquí una cosa i després a Dinamarca fem una altra, no? És una miqueta...
2: Clar, contractem a uns col·laboradors, a uns col·legues que ells li deixem el seu magatzem i ells fan l'entrega de la mudança o al revés, si la mudança és de Nova York aquí. A Barcelona contractem una empresa de mudances de Nova York, fan l'empaquetat, ho porten al magatzem, ho carreguen al contenidor i el contenidor aquí. Ve fins al port de Barcelona.
1: I allà el recolliu vosaltres.
2: I aquí recollem nosaltres, fem duanes, importació i entreguem a casa al client.
1: Clar, bueno, doncs això és el que té treballar amb una empresa amb cara i ulls. Perquè, clar, també dèiem que, tornant una mica al tema de l'intrusisme, no? Clar, jo llegia a la pàgina web que, clar, resulta que tu tens un treballador i es fa mal a casa teva, la culpa és teva.
2: Sí, sí, del client. Sí, el com? Client té la responsabilitat de saber a qui contracta, a qui entra a casa seva. Si és una empresa que té tot en ordre i és una empresa amb els treballadors a la Seguretat Social...
0: Tot legal, no?
2: tot legal i amb cara i ulls, com es diu, no hi ha cap problema.
0: Clar, perquè si una empresa així com vosaltres, no? Que teniu tot legalitzat, tot molt procedimentat, i li passa alguna cosa a casa meva, vosaltres teniu una assegurança pels treballadors, no? Un accident de treball.
2: Se'n va a la mútua i la tenen.
0: És com un accident de treball per vosaltres.
2: Sí, sí.
1: Bé, doncs, tornem. Diferència guardamuebles trastero.
0: Important.
2: Hi ha moltes diferències.
1: Clar, perquè aquí estem acostumats al trastero.
2: Trastero, però sí. El que deies tu abans, trastero, trastos.
1: Claro. No, això, clar, no. I és que jo, quan has dit trastero, trastos, dic, ho visualitzo, i és veritat. I també, a veure, si un es posa amb un mateix, el traster hi ha molts trastos.
0: Que no fan...
1: Digue-li merda, eh? Digue-li merda.
2: Sí.
0: No, digue-li trastos, digue-li trastos.
1: Bueno, tu saps que jo li dic merda perquè bueno, són coses que tens allà.
2: Aviam, el guardamobles el fem servir nosaltres, les empreses de mudances, per emmagatzemar les mudances, les pertinences i el mobiliari dels clients que necessiten emmagatzemar la seva casa durant un temps determinat per diferents circumstàncies. Per exemple, si han de fer una reforma. Si fan una reforma, han de buidar el pis complet, ho portem al guardamobles, va tot inventariat, va tot protegit, amb bombolla, no es deixa les coses sense protegir, i els 3, 4, 5, 6 mesos, ja sabem com són les reformes, quan acaben, doncs li tornem a entregar tota la mudança. Llavors, diferència entre un traster. Un traster, tu pots entrar quan vulguis. Amb un guardamobles, no. Si tu necessites els esquís o la roba d'hivern o el que sigui, ens ho demanes a nosaltres, ho busquem i t'ho donem. Però no entra el client
0: a buscar-les. Bueno, que no és una part del client, sinó és vostra, que guardeu aquesta...
2: Exacte.

0: públic, no?
1: Sí, aquesta és una altra diferència. El guardamobles es paga per metro cúbic. Si la teva mudança són 15 metres cúbics, tu pagaràs 15 metres cúbics, que això nosaltres li diem al client. Clar. Tens 10 metres, o 3, o 5, o 20. Però amb un traster tu pagues per l'espai, per metres quadrats, i tu no l'omples bé. No l'omples del tot i necessites normalment espais més grans i acabes pagant perquè el traster normalment és més car. Sí, que el guardamobles, sempre.
0: Clar, és que aquesta opció és una opció que moltes vegades quan algú marxa, per el que comentaves tu, no? Ostres, tinc una feina i me n'he d'anar un any, dos anys a viure fora. O momentàniament, mentre no em donen una casa, doncs el primer, no? Que potser és el més conegut, te'n vas amb un traster, d'aquests que hi ha per tot arreu, i vas i deixes allà les coses i pagues.
1: Però el traster també t'ho has de deixar tu, i t'ho has de carregar i descarregar
0: tu. Clar.
1: Al magatzem nostre nosaltres carreguem i ho descarreguem nosaltres. El client no ho fa.
0: Clar.
1: Ho fem nosaltres.
0: No, i a més, que penso que és molt... Vull dir, si és més econòmic, ho tens millor, està vigilat, el traster, bueno, pot entrar...
1: Ara s'ha posat de moda, no és que estigui de moda, però ens ho demanen més, aquest servei. Moltes vegades hi ha clients que compren mobiliari nou o coses noves, a Cort Inglés, a la Maisons du Monde.
0: Sí.
1: Llavors ens dona l'adreça del nostre magatzem, ho porten tot al nostre magatzem, rebem el mobiliari, revisem que estigui bé i quan està tot el que el client ha comprat, li entreguem a la casa nova.
0: Clar, mentre no entreguen la casa o, bueno, perquè de vegades això sempre s'enredareix. Clar, jo penso que és una opció que està bé que ho diem i facis tu la diferència aquesta perquè, clar, potser el guardamobles no es coneix i és una cosa que jo penso que és molt interessant, inclús més que un traster per el que un vulgui necessitar, perquè al fi i al cap el traster vas acumulant i de vegades quan has d'entrar ha estat fa pal, entrar diu, mare mia, què vull encontrar.
1: Sempre els trasters normalment deixem coses que no utilitzem normalment.
0: Sí, que no saps ni que tens.
1: I moltes vegades no saps ni que ho tens.
0: Bueno, mira, parlant de que no saps ni que ho tens, les mudances també són bones, no? Per fer una mica de neteja.
1: Home, i tant. Això. És que jo als clients sempre els dic...
0: Tot el que sobra, no?
1: Aprofiteu per fer neteja per endur-vos. Només les coses que necessiteu, les que us porten bons records... i les que realment voleu portar a la casa nova. No porteu tot, aprofiteu que canvieu de casa
2: per començar, nou,
1: per començar una nova etapa neta, diguéssim.
0: Clar, sense merda. Sense merda. Coses,
1: pensa que moltes, la majoria de mudances acumulem moltes coses.
0: Sí, i tant.
1: I això
0: a casa.
1: Sí, i ho veiem nosaltres cada dia.
0: Sí, clar. Bueno, i com més gran és la casa, pitjor.
2: Pitjor.
1: Sí. Més espai, més
0: clar,
1: coses.
0: Més coses acumules. Bueno, perquè a més vosaltres també teniu un servei premium, que és una persona que t'organitza i després també doneu serveis complementaris com neteja, recol·loqueu les coses al lloc, un babysitter, us en cuideu de les mascotes, bueno, una mica dels animals de companyia.
2: Molt bé, no?
1: Pensa que volem fer la vida fàcil als clients.
0: Home, és que escolta'm una cosa, això quan
2: és
0: algú...
2: Home, és que allò d'endreça està bé, perquè tu endreces, veus i dius, vale, això sí,
1: bueno,
2: això no... I
1: pensa fora. Que no és el mateix un dia de mudança, que tu arribis a casa i hagis de treure tu totes les coses de les caixes i col·locar-les, que això és una feinada.
2: No, ja
1: no. Sembla que no.
2: No, sí, sí.
1: Però
0: quantos moldes de pastel tengo jo?
1: I tapes?
2: Tres caixes.
1: I ampolles de beure aigua?
0: No, jo tinc tres caixes grosses
2: de moldes de pasteles.
1: Una cosa que
2: no,
1: sempre ens
2: el
1: trobem
2: pitjor és que ja ho veu
1: són
2: normal.
1: Els apunts de la universitat.
2: Ui, jo també posa llançar-vos... Això... Bueno, l'altre dia vaig llançar unes revistes d'anglès que jo t'hi dic, a veure, Rocío, però no em va ser fàcil. I mira que jo tampoc sóc d'acumular, eh?
0: Perquè després no ho mires, això.
2: Sí, I sí. Els apuntes.
0: Sí, també
1: una mudança és una oportunitat, la veritat. I a mi m'agradaria que els clients que han de fer una mudança, en comptes de veure aquest moment, de viure aquest moment com un estrès i com un... quin pal, que aprofitessin per dir, ostres, vida nova...
2: Entrar des d'un altre lloc, no?
1: Un altre lloc,

0: vull tenir només coses que necessiti o que em treguin un somriure, que siguin importants per mi.
1: Sí, sí, sí, treballar l'apego ja.
2: Sí, clar, això.
1: Aquí entro jo.
0: Clar, llavors...
2: Hemos entrado tema
1: Rocío Premium.
2: Rocío
1: Vallejo.
2: Rocío, yo te voy a decir todo lo que tiene... Maricondo.
1: Maricondo.
0: Bueno, n'hi han... organitzadores professionals d'espais.
2: Que són Maricondo.
0: Hi ha una associació a Espanya que es diu AOPE, que és l'Associació d'Organitzadores Professionals d'Espanya.
2: Bueno, aquí hem tingut una que ens va venir a explicar, sí. I ens va regalar unes pinces per penjar
1: mitjons. Jo tenia una companya meva, quan vaig fer el màster de coaching, que la idea seva era estirar per això. Ella anava, no, ella era més, a part d'endreçar, és amb la roba que tens, jo faig diferents looks, perquè potser tu dius, me sempre poso aquesta camisa amb aquests pantalons. Llavors ella deia, no, pues això amb això, i llavors per aprofitar.
2: I organitzava també la casa i tot.
1: També els armaris, ja era més els armaris.
0: Ah. El que passa que la gent d'aquí encara no veu el benefici d'aquest servei.
2: Bueno, un benestar
0: però
2: total.
0: Nosaltres, quan hem fet una mudança, que han contractat el servei de desempaquetar i col·locar les coses, a la següent mudança ho hem tornat a fer.
2: Ma, clar.
0: Perquè quan veus el benefici, quan t'ho fan, no és el mateix arribar a casa i que tu hagis de col·locar-ho tot, a més que estàs rebentat després d'una mudança, ni que te vinguin a fer-la, estàs cansat.
2: Tenir una mudança és l'alegria tots els dies, eh?
0: Que arribis i tinguis el llit fet, com...
2: Oi, calla.
0: I les coses al seu lloc.
2: Home, mira, jo ara et dic
0: que puguis aixecar-te el dia següent.
2: Home, jo, però mira, només potser ara pensareu, menuda vaga és la Marta. Però jo quan me'n vaig de viatge i torno, ostres, lo de desfer la maleta...
1: A mi tampoc m'agrada.
2: I llavors el que faig és, si vinc d'un viatge de moltes hores d'avió, que com que estàs així, el primer que faig és, ho trec tot, ho desmonto, faig ja una rentadora i depèn com ja després me'n vaig a dormir. Però perquè si no, si ho deixo per l'endemà...
1: De una pedra.
2: Menudo rotllo.
0: I fer mudances fa mandra.
2: Home, sí.
0: Més que palo, fa mandra. Jo ho reconec. Per això crec que és important escollir una bona empresa de mudances que t'ho faci i t'ho faci fàcil.
2: No, i també, escolta, a mi...
0: Que és el nostre dia a dia.
2: Que jo també he trobat molt interessant que avui en dia, no sé, mira, llegia que es veu que les empreses, de les empreses més rentables que hi ha actualment a nivell mundial, són les de menjar d'animals. Perquè a totes les cases
1: hi ha una mascota,
2: hi ha més o menys, i a més ara que està a la soledat no deseada, qui més qui menys té animals de companyia, i el tema de que podeu cuidar els animals, perquè clar, és un trasbàs per tothom,
1: perquè també és un canvi
2: clar.
0: Els animals, els nens petits, no els bebès, perquè els bebès no se n'adonen, però els nens i les persones grans, els avis i les àvies, ho noten molt.
2: No,
0: una
2: això
0: mudança
2: els
0: trasbalsa
2: per
0: tot,
2: exemple,
0: però
2: un criu petit,
0: però hi ha eines per ajudar-los.
2: No, bueno, clar, vols dir en plan psicològic, no?
0: Psicològic, i de preparar bé la mudança, de, per exemple, si n'hi ha nens, és necessari o és bo que el nen es faci les caixes de la seva habitació.
2: Ah.
0: I després, quan arriba a la casa nova, posi tot similar a com ho tenia abans.
1: Perquè no té tant de canvi, no?
0: Perquè no té tant el canvi. Quan tens una mascota, el dia de la mudança, si pots, no tenir-la a casa.
2: Clar.
0: Si pots, perquè
1: estan
0: els nois treballant, amunt, avall, porta oberta, i tot i que nosaltres intentem fer la mudança silenciosa, que li diem, que es noti el menys possible a la vida dels clients, clar, i els animals bueno, és que ho noten molt.
2: Sí, s'estressen molt.
0: Jo me'n recordo d'una mudança que vam fer al carrer Anglí, que hi havia 5 nens. Tenien 5 nens. I ens van ajudar, ens van empaquetar totes les coses. Sí, ens van ajudar molt.
2: Clar.
0: I mira, ho vam viure
1: bé, no?
0: Molt bé.
1: Part d'això, no?
2: Bueno, perquè forma part, no? Home, a veure, una mudança és un canvi.
0: Sí.
2: I sempre els canvis ens fan por, vull dir, no...
0: Sí, és la incertesa, no? De saber com serà a la casa nova, el canvi d'amics, si és un canvi de ciutat o de país.
2: Clar,
0: ja ni te cuento.
2: Clar.
0: Però és una oportunitat. Realment, una mudança és una oportunitat.
1: Clar, no? Sí, això depèn de, no? Depèn de la intenció de la mudança, no? Si és perquè jo em vull canviar, si és perquè
2: m'agrada, sí, per, sí, però
1: per obligació... Clar, és que no, però, no té res a veure. No?
2: Però escolta'm una cosa, el que diu la Mar, ara, o sigui, penso que té tota la raó, una oportunitat, perquè si és perquè t'has separat, obres campo a una oportunitat
1: sí,
2: nova.
1: Però això has de veure-ho tu com a persona que...
2: Bueno, pues aquí entra la coach, no? Claro, por eso te digo yo. Ah, vale. Incloure. Servicio premium. Pum.
1: No, mira, perquè si el punt de...
0: trucarem, clar. No, igual que truquem a les noies de la Natella.
1: El punt de partida és diferent. Quan jo, perquè jo em puc divorciar perquè jo decideixo i dic, sí, vale, sí, és una oportunitat, però el que potser no decideix no ho viu així en aquest moment.
2: No, en aquest moment no.
0: Una mudança és molt emocional, és molt emocional, perquè surten moltes coses, clar, que de vegades no sabies que estaven allà, surten fotografies, surten cartes...
2: Sí, se sal, sal, perquè has abierto el trastero.
0: Clar. I llavors, les més complicades, les mudances més complicades, que més emocionals o complicades que fem, són les que fem quan recollim un pis d'una persona que s'ha mort, els pares o d'algun familiar que ja no hi és. Aquí és, hem d'anar amb molt de cura.
2: Bueno, doncs ara, en este punto, posem la cançó que la Mar ha escollit.
0: Vinga.
2: A veure què tal.

0: Va, hem quedat... Bueno, hem de dir que la Rocío ha hagut de marxar perquè, clar, amb les alarmes aquestes, i la Rocío és motera, sí, sí. I tenia por de mullar-se, així és que abandonau el barco, però bueno. Ah, bueno, ara que penso. I la setmana que ve també em torna a estar, em deixa sola el bitxo. Però bueno, ja la recuperarem. Segurament que vingui sense veu, perquè se'n va a les festes del pueblo a Granada. És que la Rocío... Cada any, des de que pràcticament ens acaba de néixer, no ha faltat mai a les festes del seu poble i, bueno, és cap a Granada i baixa.
1: Ho té, o sigui, com a
0: Pujarra. Sí, sí, no, hi va cada any, peti que peti, i llavors saps què passa? Que ve aquí, que ve fònica.
1: Vols que t'acompanyi jo? Dimarts que ve.
0: Ah, doncs mira, dimarts que ve ve la Paula.
1: Ho estic passant tan bé.
0: Mira, dimarts que ve tenim a una doctora de 26 anys, que és, bueno, es va treure, ara està estudiant al MIR, està ja treballant, i bueno, ens va explicar una mica, doncs, com és tot el tema, doncs, de la medicina, dels estudis, com, bueno, una persona jove que entra al món laboral, i a veure amb el tema de la vivenda i tot això, a veure com ho té.
1: Mare meva, jo no em canviaria ara, no tornaria a tenir 26 anys ara mateix. Estic bé així.
0: Sí, sí, no. Bueno, perquè més que res, perquè el món que se'ls hi presenta, i tu amb el tema de les mudances, clar, si la gent no es pot moure de casa, no poden moure des de casa els pares.
1: Bueno, el que veiem és que cada vegada més hi ha molt estranger, aquí a Barcelona, hi ha molt expatriat,
0: sí.
1: Que són els que compren els pisazos a Barcelona.
0: I tant.
1: Perquè, o els que hereden,
0: sí,
1: un pis a Barcelona, però normalment la gent... marxa de Barcelona. La gent local,
0: sí,
1: marxa de Barcelona cap a fora.
0: Clar.
1: Perquè no es pot permetre.
0: Sí, jo vaig conèixer una persona que podia anar a treballar a Londres i ella havia viscut aquí a Barcelona i em va dir, no, jo puc treballar a Londres 3 dies i teletreballo i viure a Barcelona. I s'ho plantejava tan tranquil·lament. Clar, aquesta gent cobren amb lliures... Evidentment, els sous no tenen res que veure amb els d'aquí, i clar, sí que poden accedir al mercat de la vivenda com està, tal i com està a Barcelona, però és que si no, una persona normal...
1: Això passa igual a Andorra. A Andorra, quan les mudances que fem cap allà són de gent que teletreballa i
0: clar,
1: que pot viure allà.
0: Clar.
1: I que pot adquirir una vivenda a Andorra.
0: Sí,
1: perquè
0: Andorra també s'ha posat pels núvols.
1: Pels núvols, sí.
0: I jo a Andorra, bueno, no sé, no li veig el què, perquè vull dir, és pràcticament un carrer i després les muntanyes, una part que és més fosca que l'altra, vull dir, és com... Però bueno, també per tema impostos, suposo que la gent...
1: Sí, això
0: ja
1: tira,
0: li deu
1: això tira,
0: sí,
1: tira molt.
0: Així que feu moltes mudances cap a Andorra.
1: I els streamers i aquesta gent se'n va cap allà.
0: Clar.
1: Sí.
0: Escolta'm una cosa així, parlant, alguna mudança, no sé, rara, o que t'hagi agradat molt, o pel lloc, o les que més gaudiu?
1: Mira,
0: a mi m'agraden
1: les mudances que vaig a visitar, perquè no totes les mudances hi anem, però algunes... o va l'Ivan o vaig jo per veure com va el servei i, bueno, parlar amb els clients, com estan. I hi ha clientes que ens hem acabat fent amigues.
0: Clar.
1: I ara quedem per fer un cafè. Aquestes, a mi, són les que més m'agraden.
0: Clar, bueno, perquè...
1: 3-4 amigues que són... que eren
0: mudances.
1: Clientes.
0: Clar, jo penso que el que comentàvem, no?, que dius, bueno, va, doncs em canvio de casa. Però, clar, ho has de començar a planejar, contactant amb tu, vas a veure la casa, mires, parleu... tu no deixes de... Elles no et deixen d'obrir les portes a casa seva, a la seva intimitat, i et deixen les seves coses que...
1: Bueno, es crea un vincle, realment,
0: clar,
1: perquè, clar, estàs confiant... Els clients confien en nosaltres, ens obren les portes de casa seva,
0: clar,
1: no? I normalment escollen l'empresa que més confiança els hi dona.
0: Per això és tan important.
1: Per això és tan important fer aquesta visita, perquè vegis qui vindrà després. Si ja veus una persona que et ve fer la visita, que és amable, que és educat, doncs ja pots imaginar-te com serà l'equip que ve darrere. Però quan ve una persona, doncs, que no transmet confiança, normalment no agafes aquella empresa.
0: No, i després també... com cuidaran les teves coses?
1: No, és que és molt important. Jo als nois i a l'equip sempre els dic, penseu que esteu tocant les coses de les persones que tenen un valor. Moltes vegades tenen valor sentimental.
0: Bueno, és que abans ho comentaves, les mudances que més costen és de les persones que moren.
1: Sí.
0: Per què? Justament per això.
1: Perquè surten coses que...
0: Clar, no? I perquè molt. Les coses tenen...
1: És emocional.
0: Clar, és molt emocional. A part de que abans... I ara jo no sóc coach, jo no... Nada. El que passa que, clar, estic influenciada. Però, clar, vulguis que no, el tema de la intimitat, el tema emocional i tot el que implica, abans també ho comentàvem, no? El tema d'un canvi, que també ho deia la Rocío, no? Que sí, que bueno, són oportunitats, però de vegades en un inici no es poden veure així.
1: No vol
0: així.
1: Marxar. Hi ha gent que no vol marxar de casa seva.
0: Clar.
1: I llavors aquí hi ha un problema, no? Amb la persona que no vol marxar de casa seva o que ha de marxar per algun compromís o ha de marxar en un altre país o en una altra ciutat. I no vol. Llavors, són situacions complicades. Els divorcis i les separacions també són complicades, però
0: de vegades del dia,
1: són divertides, perquè me'n recordo una vegada que vam anar i la tele ens deia... Normalment no estan els dos. Quan anem a fer una mudança de divorci, anem primer a agafar les d'un d'ells i després l'altre. O l'altre s'ho fa a una altra empresa i nosaltres només anem a recollir el de la dona. Vale. Pues, recordo una que la tele, els nois, la van carregar al camió, la van descarregar, la van tornar a carregar. I al final,
0: perquè no sabien de qui era.
1: Clar, i al final hi havia tal follon que li vam dir als clients, mira, marxem, no els hi vam cobrar res, marxem i quan us poseu d'acord, tornem.
0: Ostres!
1: Així ens va ser.
0: De vegades...
1: Ho recordo perfectament.
0: És que de vegades... Mira, vam tenir aquí una vegada un convidat que és abogat i es dedica a fer divorcis i llavors ell deia les bases del divorci s'han de pactar quan et cases.
1: Sí, correcte.
0: Perquè si no, de vegades surt tant el pitjor de la persona que és tan ridícul això. Bueno, jo conec
1: ridícul.
0: Uns que es barallaven per un pot d'escombraries.
1: Sí, pues,
0: que dius,
1: pues mira,
0: bueno,
1: això ja
0: sabes què? Te lo regalo con un lazo.
1: Home.
0: A més, utilitzar, fet servir. Que dius, home, per favor, saps?
1: És que, bueno...
0: Que dius, no sé, on t'hem arribat.
1: Al·lucinaries. Sí, nosaltres veiem moltes coses. I
0: clar.
1: Lo divertit nostra és que un dia estem a casa d'una família, un altre dia estem a casa d'una altra família, i anem... Tant de bo estem a casa d'un empresari a una casa d'Esplugues, que estem al pis de la senyora Maria, a Sant Vicenç dels Horts. I tot és important, cada client és important.
0: No, clar, perquè a més les coses de cadascú... Això són importants. Però anant una mica al tema de la mudança, que ara estàvem parlant, clar, penso que és molt important el tema del... Sí, que s'ho plantegin seriament el del tema del servei premium, perquè ja és bastant farragós el tema de les caixes, i després quan arribes, si estàs en un lloc que... Perquè, bueno, de vegades te'n pots anar a una casa millor o te'n pots anar a una casa pitjor. Llavors, arribes allà i et trobes sol en un lloc, però indistintament, tant si és per bo com si és dolent, aquell lloc, aquell espai, te l'has de fer teu.
1: Sí.
0: El fet de que et trobis el llit fet, la roba penjada, col·locada, ostres, ajuda molt, també.
1: La roba penjada sempre la pengem. Això, mira, és l'única cosa que sempre la roba de penjar... Portem uns armaris ropers, que són unes caixes grans, on va la roba de penjar. I això sempre la pengem nosaltres, els nois, i la despengen i la col·loquen a l'armari. Però no te la col·loquen per colors ni res.
0: Bueno, per això, la de l'orden, no?
1: Sí, la de l'orden, exacte.
0: Sí, sí. Bueno, però clar, això és... Perquè, ostres, quantes vegades dius, ara on te tinc, a veure, qui més qui menys, jo també he fet mudances, i dius, ostres, o quantes vegades dius, ai... al fons del traster. Ai,
1: no,
0: aquella caixa, aquella caixa, i resta que aquella caixa és de fa 10 anys que vas fer una mudança que, evidentment, el que tens allà dintre no saps ni el que hi ha. Vull dir, és el baúl de los recuerdos.
1: Jo als clients sempre els dic que abans de que marxin els nois de casa seva, revisin on han deixat totes les caixes i que li deixin totes les caixes a cada habitació que correspongui i a terra, perquè el client pugui manipular i obrir les caixes, perquè és un rotllo quan te les deixen apilades. Clar. Clar, els nois tenen força, però els clients després han de manegar amb
0: aquestes caixes. No, i aquells pantalons caixes que t'agraden tant, clar, estan a la de baix.
1: A la de baix, fijo.
0: Seguríssim. Sí, sí, això és la llei de Murphy, sí. Que clar, que passa.
1: Sí, i també aconsello que les coses més valioses econòmicament, perquè o personals, sí, les coses més personals, que te les emportis tu. Sempre, bueno, jo m'he fet mudances, sí, jo, i m'he emportat les meves coses més personals, o les joietes, les coses, amb mi. Tomat. No per res, perquè els nois que tenim a l'empresa són de confiança plena, són tots de l'empresa, estan contractats, no hi ha ningú de fora de casa, diguéssim, vale? I el pitjor que li pot passar a una empresa de mudances, el pitjor és que l'acusin d'haver robat o que falti alguna cosa.
0: Clar.
1: Sí que és veritat que quan fas una mudança, a l'endemà, molts clients ens truquen i ens diuen, és que no encuentro... Ja, perquè han de desfer totes les caixes. Un cop has desfet totes, absolutament totes les caixes, llavors pots...
0: Dir que no encuentres...
1: Sí, clar, però després ho troben, clar, sempre. Sempre. Clar. Ens truquen els dos dies o tres i ens diuen que els hi falta, que no troben, jo què sé. I després ho troben sempre.
0: Bueno, clar.
1: Bueno, és un moment de...
0: És un moment, arriba una mica caòtic, cada
1: sí,
0: vegada que tu algú li dius tengo que hacer... Bueno, de fet, l'anunci aquest de Vueling, no?, que diu, tengo una mudanza i l'altre ja està por ahí, o sigui que... Perquè sempre associem a la mudança a algú com caòtic, a algú que no ens agrada, però bueno, també està bé pensar que hi ha empreses com la vostra que, ostres, que també t'ho fan
1: fàcil. Que t'acompanyen, és important l'acompanyament des de l'inici, des de que tu truques a Mudances Diagonal, ja t'atén una persona, t'ajuda, t'explica.
0: Que no és, no és una màquina.
1: No és una màquina, no és un chatbox, un botó d'aquests, ni és la IA.
0: Clar.
1: És una persona que sap de les mudances, que t'informa, t'explica i et dona el recolzament que necessites. Perquè moltes vegades truques i dius, una mudança, què tengo que hacer?
0: No saps ni per on començar. No, però jo he volgut explicar una mica com funcionen les fases, perquè moltes vegades la gent no hi cau amb que s'han de demanar permisos, per exemple, clar, o que depèn a quin lloc de Barcelona doncs és millor fer-ho en cap de setmana que entre setmana, o que hi ha dies també per fer-ho hores.
1: Hi ha gent que et pregunta, desmunteu el mobiliari? Clar, home, és la nostra feina. Clar. Desmuntar mobiliari i tornar-lo a muntar. Un armari de quatre portes. S'ha de desmuntar i tornar a muntar.
0: Clar.
1: Empacateu? Sí, també ho fem. Ho fan els nois. Mm. Hi ha gent que s'hi troba per primera vegada amb una mudança i no sap per on començar.
0: Clar.
1: El primer és trobar una empresa que et doni confiança i quan la tens contractada ja estàs més tranquil·la. Quan tu... És psicològic. Quan tu saps que tu ja tens la teva empresa de mudances contractada, ja està.
0: Clar, d'això ja
1: te n'oblides.
0: Sí, sí, sí.
1: I a partir d'aquí, també és veritat que el que provoca molt estrès és el que envolta la mudança. És fer el canvi de subministres.
0: Ah, bueno.
1: És fer... donar de baixa la neteja, les claus.
0: Clar.
1: És tot. No és la mudança.
0: Doncs, escolta'm una cosa, on us poden trobar? Perquè això ja s'ha acabat.
1: No em diguis.
0: Sí, ja s'ha acabat.
1: Molines.
0: On us poden trobar?
1: Perquè
0: sou
1: veïns. A Sant Vicenç del Sos,
0: clar,
1: estem a Sant Vicenç, tenim les oficines i el magatzem a Sant Vicenç, Mudances Diagonal, ho posa fora, ben gran.
0: Us poden trobar, teniu la web.
1: Tenim la web i per telèfon.
0: I a l'Instagram
1: i al LinkedIn i totes aquestes coses que s'han de tenir.
0: Doncs escolta, moltíssimes gràcies per venir. Ha sigut la primera nostra mudança, després de 9 anys, però bueno, nosaltres d'aquí no ens mudem, però bueno, gràcies per venir a explicar Mudances Diagonal, que m'ha semblat molt interessant.
1: Gràcies a vosaltres per donar-me l'oportunitat de conversar i espero que hagi sigut interessant.
0: Un petonet, fins dimarts, gràcies.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Els bombers han demanat confinament preventiu de la població de Santa Coloma de Queralt, a la Conca de Barberà, pel fum d'un incendi en una nau industrial al costat de la carretera. El cos d'extinció de foc s'ha rebut l'avís de l'incident cap a 3:15 de la tarda i ha enviat 11 dotacions. Un cop el foc s'ha fet l'extinció a l'exterior per evitar que les flames es propaguessin a les naus properes. Això sí, a les 5 de la tarda s'ha informat que l'immoble, el sostre de l'immoble s'havia esfondrat, però que el foc no afectava ni la zona d'oficines ni a una nau propera amb productes inflamables. No hi ha danys personals. Més qüestions. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, defensa que Rodalies ha respost raonablement bé al temporal i s'ha recuperat més ràpid que el gener arran del temporal Harry. A més, confirma que la R11, una de les línies més afectades, mantindrà actiu el servei d'autobusos alternatius fins que funcioni amb tota fiabilitat.
2: Si el comparem amb el temporal del Harry de gener, que va causar lamentablement la mort del maquinista Gelida, fixin-se que no només la recuperació ha estat molt més ràpida, sinó que tots els elements d'infraestructura, estructura, trinxeres, talussos, han respost bé, d'acord allò que ja vam treballar en aquell moment. Vam destinar, en aquest cas a DIF, a més de 140 milions d'euros a tota la xarxa per reforçar talussos i trinxeres.
1: L'Ajuntament de Barcelona pujarà l'IBI als pisos turístics. La mesura entraria en vigor l'any que ve mentre no s'apliqui la prohibició de pisos turístics a la ciutat prevista per 2028. Aquest augment es contempla als decrets Mari Carmen. La quota pujarà un 50% als propietaris d'un pis turístic, serà d'un 100% als que tinguin 2 o 3 i el 150% als que tinguin 4 o més llicències. Escoltem Jordi Valls, tinent d'Alcaldia d'Economia.
3: El 60% de les llicències són de gent que tenen més de 6 autoritzacions. I no deixa de ser curiós que una activitat econòmica que es desenvolupa en un pis es vulgui relacionar amb l'Ajuntament com si fós un àmbit residencial, a diferència del món econòmic, que relaciona amb llicències econòmiques, amb llicències d'activitat, etc.
1: I el president espanyol, Pedro Sánchez, no descarta indultar l'exfiscal general Álvaro García Ortiz abans de les eleccions generals convocades pel 29 de novembre. Ha explicat que estan estudiant totes les lleis i mesures que han quedat pendents per veure si és factible aprovar-les, ja que a través de la Diputació Permanent o bé per part del govern en la seva condició de poder executiu es podria dur a terme. I acabem parlant de la Fundació Miró, que s'endinsa a l'univers d'una de les dissenyadores més influents del segle XX, Charlotte Perriat. La llibertat de repensar el món. Fins al 28 de febrer, l'exposició permet conèixer de primera mà les obres d'una dona que va treballar a Le Corbusier.

0: Informació local.
1: Aquests dies es commemoren les Jornades Europees de Patrimoni i per això avui s'ha organitzat aquí a la vila un recorregut per les rehabilitacions que s'han fet a edificis que són patrimoni de la vila. Els participants en aquest recorregut coneixeran les singularitats i la història de diferents edificis i com s'han rehabilitat. La trobada és a les 6 de la tarda, a punt de sortida des de la plaça dels Països Catalans. Avui a les 6 és una activitat oberta a tothom. I demà, Quolibet Grup Coral fa el concert Cors i Àries d'Òpera al Teatre del Foment, dirigits per Albert Santiago. Serà l'últim concert que dirigeixi Albert Santiago, que ha estat 3 anys i mig a la Coral. Estaran acompanyats de dos solistes, la soprano Núria Vilà i el tenor Antoni Lliteres, i també acompanyats del pianista Josep Buforn. El concert és demà a les 7 de la tarda al Foment. L'entrada val 15 euros a taquilla i 12 anticipada al web Entràpolis, i a l'estanc Margarit i a l'estanc de la plaça també fan venda anticipada. I també recordem que s'ha convocat el concurs de dibuix i pintura Lluís Fises i Moreno, 21ena edició, concurs per infants i joves de 6 a 18 anys. Podeu presentar les vostres obres fins al 6 de novembre a la Federació Obrera, de dilluns a divendres al matí, i a la tarda podeu passar-hi. I el tema d'aquest any és el plantegen que què hi hauria darrere d'una porta que només tu pots obrir. A partir d'aquesta premissa, doncs aquests infants i joves poden fer el dibuix o pintura que vulguin i dur-la a la Federació Obrera. Les bases les trobareu a molinsderrei.cat, concurs Lluís Fises. I de la programació del Foment d'aquest cap de setmana, aquest cap de setmana amb el festiu de dilluns hi ha poca activitat. En aquest cas, el Foment programa per diumenge 11 d'octubre a les 6 de la tarda, ball. I també, abans acomiadar, recordem les noves dates d'activitats que es van suspendre diumenge passat pel temporal. La bicicletada Miquel Torpi Joan es farà el 18 d'octubre, una ruta urbana de 6 quilòmetres, i la Festa dels Miquels es durà a terme el 25 d'octubre al carrer Sant Miquel. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui divendres és la farmàcia Lozano, que està al carrer Verdaguer 68.

0: Tens dret a viure sense angoixa, sense culpa, sense vergonya. Nova unitat dels Mossos d'Esquadra contra les agressions sexuals. La por canvia de bàndol. Protegim la víctima. Perseguim l'agressor. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
1: Cal Molí Jove, ja tenim una nova assessoria sobre sexualitat i afectivitat.
2: Ah, sí? El primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8 de la tarda. I serem nosaltres, l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer.
1: Un espai còmode i confidencial per parlar de tot allò que et preocupa o et genera curiositat sobre sexualitat i relacions.
2: Vine, xerrem i si vols apunta't al taller obert que farem cada mes.
1: T'esperem al Molí Jove.
3: Benvinguts al nostre restaurant. Us recomano unes novetats i propostes com entrants per anar fent boca. De primer plat, podeu tastar el dish de la setmana. Deliciós! A segon plat, un plat clàssic dels de tota la vida. I per postres, un viatge pel temps en tota mena de gustos. Una proposta del xef en persona.
4: Stereopop, amb Christian Vela. Els dissabtes a 10 del matí a 1 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
5: Raons. N'hi ha algunes de ben petites que fan que tremoli un univers. Hi ha les que no volen, les que no poden esperar. Raons i més raons. Raons n'hi ha moltes i de sobrar no en sobra cap. Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi i ara 4.686 milions d'euros més per arribar on volem arribar. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Siguin tots vostès benvinguts un diumenge més. No, que sempre la mania del diumenge. Tants anys fent el diumenge, no miris així, Saturnino. Només em critiques. Tu i el Follet aneu sempre per mi.
1: I dit diumenge... 20 podia... anys i ja on dice domingo.
0: Bueno,
1: l'edat.
0: L'edat fa molt, sí. Bueno, la qüestió, siguin tots vostès benvinguts un divendres més a aquest programa, que també surt el diumenge, amb llauna, ara t'hi fotut, Saturnina. Doncs perquè vostès tractin, o tractem nosaltres, de distreure'ls, que s'ho passin bé, aprenguin coses que no serveixen per res, però fan gràcia. Bàsicament és això. El primer que farem és donar la benvinguda, no al Follet, perquè ja ha obert la boca, només començar...
2: García, paga'm un berenar, anda. Paga'm... No siguis ràcano.
0: No sóc ràcano. Ai, Follet, sempre estàs igual, eh? A tu et volen pagar tot i mai pagues res, tu. Això no està
2: Estimada
0: bé.
2: Estimada audiència,
0: que, ah, ja hi som.
2: Ara cantaré el meu hit.
0: Ara cantaràs el teu hit? Ai, el meu senyor. Bueno, va, vols cantar-lo? Bueno, audiència, és que aquest programa ja no sabem com omplir-lo. Ai, Déu meu. Bueno, veig que t'has acollonit i que no el cantes, eh? Aquell la-la-la-la-la-la-la que fas, horrorós. Bueno, dit això, serem educadets i donarem la benvinguda a la Montserrat. Bon dia, Montse.
3: Hola, bon dia.
0: Tot bé?
3: Bona tarda. Bueno, bon dia o bona tarda, és igual. Ja vam dir que es podien dir les dues coses.
0: Som tan inexactes, eh? És veritat o no? Encara no entenc com l'home ha arribat a la lluna, tu. Els fallos.
3: Home, per mi no serà, ja t'ho dic.
0: Hasta luego.
3: Tinc claríssim que jo no...
0: Com has portat aquesta setmana de pluges i vents i de...
3: Doncs mira, amb molta roba per rentar, molta roba que no
0: es posi...
3: Bueno, rentar-la no, perquè ho fa la...
0: Del Follet mai se la rentes, ni se la renta, vull dir que...
3: No, rentar no tant perquè... Ai, rentar no hi ha problema perquè ho fas amb la rentadora i ja està. El problema és...
0: Un moment, perdona, què has dit, què? Què dius?
2: Tinc caca.
0: Ja comences.
2: Tinc pipi.
0: Bueno, tens de tot, no? Menys quartos, tens de tot. Després del lavabo...
3: Aprofita que al lavabo no hi ha ningú.
0: Deixa'l com l'has trobat, net, polit, eh? Et puges bé els pantalons, t'aixugues tot allò que tens que aixugar-te i tornes. Vale? I et revisaré les... Bueno, no revisaré les mans.
3: No
0: revisis
3: les mans.
0: Tens les ungles de dol des d'aquest conec jo.
3: Bueno, doncs, va. No, això, que rentar no hi ha problema, perquè rentes i
0: sí.
3: Ja està. La rentadora t'ho fa, no?
0: Sí.
3: Però, clar, a l'hora d'assecar-la, el de poder posar-ho a fora, que en mitja hora s'hi fa solet i d'això, i airet, s'asseca, tindrà que anar fent secadores que triguen 2 hores per anar secant, doncs és més... I a part que queda més arrugada.
0: Coses de la pluja.
3: Però, bueno, per allò de més, bé que jo ja tenia... Sí, que no faci mal, que a vegades ha fet mal.
2: Per què perden el temps escoltant aquesta caca de programa?
0: Això diu el Saturnino, també.
3: Però, bueno, almenys ha plogut, que ja feia falta.
0: Molt bé,
3: ja
0: ha plogut massa i tot.
3: Massa i tot, sí.
0: Saturnino, bona tarda.
1: Hola, què tal, com estem?
0: Què tal, ja estàs queixant-te també del programa, tu? Portem... Aquest serà el quart programa, em sembla? El quart, ja esteu queixant-se.
1: Sí, claro.
0: Bueno, el primer ja us queixàveu.
1: Sí. Sempre que vengo aquí, mira, a veure si hi ha algun taló encima de la mesa, però aquí ni taló, ni taló.
0: L'únic taló que hi ha sobre de la taula són els peus del Follet, que els dos talons de les sabates els posa com si fos un xèrif Western.
1: Canviem el tema, com el Feijó.
2: Com el tema.
0: Bueno, ha sigut una bona setmana? No,
1: muy mala semana. Perquè no he podido ir al cobre. No veia el cobre, tanto agua, no veia el cobre.
0: Ja.
3: Oye, estan posant... Vas a tener problemas.
1: No.
0: Sí, posen càmeres.
1: No, porque yo ya he puesto quién ha sido.
3: Estan posant càmeres.
1: Yo he puesto quién ha sido y han ido a buscarlo.
0: O sigui, vostè fa el robatori, fa vostè i acusa un altre.
1: Pues yo no robo.
0: Ah, no?
1: No, yo me lo encuentro en el camino.
0: Sí, ya. Ya sé yo, mira tú.
1: Voy andando y digo, mira, 100 metros de cable.
0: Ah, va.
1: Pues para, cojo la cuchilla
0: esa.
1: Coño, la nora que yo vi, me lo tengo que poner, la nora, la cuchilla, y lo corto.
0: Y son por el cable. Sí, sí.
3: Después ayer oía que hay mucha más policía, pues
0: mira,
3: sí, que ya
0: pues nada. Pero la seva señora Antonia, ¿ve?
1: Bien, sí, sí. Como dice, haciendo lavadora.
0: También.
1: No, pero ella salía abajo a la portería.
0: ¿Por qué?
1: Con los cubos de ropa, porque con que no tenemos agua, esperó a que lloviera, que llovía tanto, pum, pum.
0: Molt natural, molt
1: natural. Sí. Com la vida misma.
0: Bueno, tenim el Miquel, també el nostre oient, que ve sempre aquí en directe. Hola, oient. Hola, Miquel, com estàs?
4: Bé.
0: Sí? Ganes de veure aquesta cosa. Bueno, veure i escoltar ell, perquè ell ens veu. Bueno, doncs molt bé, benvingut, Miquel. I després avui tenim un canvi, el David està, no sé on està, em sembla salint un concert o el que sigui, no hi és, i tenim l'honor i la gràcia de retornar-nos a retrobar amb l'Eli. Hola, Eli. Agafa el micro.
1: Vaya cambio que ha pegado el David.
0: Home, és que no és el David.
1: T'acabo
0: de dir...
1: Home, guapo, i esbelto...
0: Escolta una cosa, t'acabo de dir que és l'Eli i tu pensant en el... Però tu t'has begut l'enteniment o què?
1: No, però jo pensava que era el David.
0: Bien.
1: Pero cuando entré he visto que estaba aquí esta señorita, digo, "Chopo, pues vaya cambio que ha pegado el eso, resulta que la él."
0: Sí, sí, vaya cambio de sexo y todo eso, en un transgénero, ¿no?
1: Vaya cambio de estar en el locutorium.
0: M'està liant, ja, bueno, és igual. Què tal, Eli, com estàs?
4: Bona tarda.
0: Bona tarda.
4: Que em fareu...
0: No, aquí no ens enfadem mai.
4: No, no, que em fareu parlar, que jo no parlo mai. Bona tarda, l'audiència.
0: Ah, no, sí, sí, aquí parla tothom, fins i tot l'audiència.
4: Els García, el que no fan els García, no fa ningú.
0: Bueno, no ho sé, ridícul com tots, però sobretot, o més que ningú.
4: Estic molt contenta d'estar aquesta tarda aquí.
0: Sí, no? Tu passes bé. Sempre t'has passat bé amb nosaltres. Havies fet molts programes amb nosaltres.
4: Molts, molts, molts. La nit.
0: La nit, formaríem de nit, mare de
1: Déu. Venga, recordar la edad de todo. Venga, esto bonito.
3: No. Va, només direm el que hem dit abans,
4: sí,
3: que vam fer més de 25, fa 25 anys que vam anar a buscar la Marisol, sí, i en fèiem abans, ja la coneixem d'abans, oh, imagina't.
4: Imagina't.
0: Però és curiós perquè me recordo que fèiem un programa de nit de terror.
3: Ai, oh, sí.
0: I una senyora, és que era molt dolent, una senyora va trucar, te'n recordes?
4: Sí.
0: I va dir, ai, Garcia, és que feu molta por.
4: Sí.
0: I em poso al llit i tinc molta por, podeu fer una altra cosa? I jo dic, ja he mirat sota el llit, si hi ha algú, pobra dona.
4: Encara pitjor.
0: Encara pitjor. Era molt dolent. Ara, el que passa que fèiem un programa de terror, que tot el que explicàvem era cert, no ens inventàvem cap cosa.
4: No.
0: Eren coses realment estranyes que passaven. Però bueno, era una altra època, era un altre terror.
1: Sí, sí.
0: I si abans fèiem por, ara amb aquest programa tractarem de no fer fàstic.
4: Això mateix.

0: Concurs sí o no. Vostès decideixen si és sí o si és no.
1: Ja ho saben, aquest programa té un concurs senzillíssim, pràctic i directe, que sí o no. Més fàcil no pot ser. Per què? Perquè com a mínim tenen el 50% de probabilitats d'acertar, eh? Vull dir, amb la loteria pensin que és més fàcil que t'agafin 7 llamps que et toqui el número de la loteria. Sabíeu això? Això està comprovat, eh? Vull dir, costa, eh, això? El Rayo Leparto.
2: Bueno, jo crec que també depèn de la sort, no? Un dia vam dir...
3: Quina merda!
1: Vols callar-te i afullar... Per cert, t'has aixugat tot allò i has deixat el lavabo bé o no? Ja ni com ni vas ni amb ni el pantaló encara baix? Torna dintre, home! I tanca! Quina manera de sortir. El que ha sentit concurs i calés, el diu...
2: Clar,
1: ja bueno, aquí calés no el donem mai, eh? Aquí no el donem...
4: No, ja, ja.
1: El Saturnino no sempre vol cobrar, tu.
4: Hombre!
2: Aquí regalem el que ens donen aquí els nostres esponsors.
1: El que ara tu diràs. Vinga, va. A veure, què tenim? Aquesta setmana...
2: Aquesta setmana toca el primer que tinc. És un menú de les Palmerines, que és la parada de menjars preparats del Mercat Municipal, i el fem cada 15 dies.
1: Exacte.
2: Després tenim el Forn del Pont, que regala una enciamada a triar el gust. Aquests, ells sí que demanen que dos dies abans o així els truquem per demanar...
1: No, els truqui el que la persona li ha tocat.
2: Que li toqui, sí, clar, no jo. El gust de l'enciamada que volen, eh? I també és cada 15 dies i està a l'Avinguda València 43.
1: Exacte.
2: I el que tenim, que és l'únic que tenim setmanalment, és la Xurreria Els Àngels, que regala un pack d'esmorzar o un pack de vermut. Està a la plaça de l'Ajuntament 25-27.
1: Molt bé, bueno, doncs aquests són els sponsors que tenen l'amabilitat de donar-se coses perquè vostès participin en el sorteig i s'enduguin doncs, un premi, no? Un premi ben guanyat, dient sí o no, tan fàcil com això, no? La pregunta d'avui, el concurs... De... Ah, una cosa ens han dit, el director de l'emissora ens ha dit, clarament, que cada oient que truqui només pot trucar per ell mateix. Què vull dir amb això? Que si, per exemple, el Manolín, és un exemple, truca i diu, també n'apuesto o juga la meva mare, no pot ser, hauria de trucar la mare. Perquè això són normes de la ràdio, que jo deia, bueno, doncs si truquen, truquen, però sembla ser, no vull dir que hi hagin hagut queixes, però sembla ser que no ho veu bé l'audiència que fem això, i nosaltres, com ens devem a l'audiència, som uns pilotes rastreros del director, ho farem cas. Per tant...
4: Bueno.
1: No, però a mi em sembla correcte, no?
4: Sí,
1: vull dir que cada persona que truqui, no?
4: Claro.
1: Sobretot per una notícia que donarem ara, que no és el cas més endavant, que ja veuran una persona que anava a cobrar calés i portava... Bueno, és igual, ja ho explicarem.
2: Després expliquem el concurs, que vinga, està...
1: concurs
2: si no començarem a liar-la.
1: Molt bé, Montserrat, m'agrada que estiguis centrant
3: el programa. Les orelles,
4: claro. Estàs en una Mallorca, hay que dirigir-lo.
1: Què dius,
4: follet? Que si t'has fet un mallor, hi ha que dirigir-lo.
1: El follet i vosaltres sempre parleu sobre. Que parli uno, que parli l'altre. Saturnino, què deies?
4: Que hay que cuidarlo a usted, porque ya es mayor y hay que teledirigir-lo. Porque si no, se va de un lado a otro.
1: Si ho sé, cada dia no li dono la paraula. I el follet, què deia?
3: Les orelles puntiagudes no fallen.
1: Tu tens les orelles... Per cert, qui vulgui una foto del follet amb pijama i net, la tenim aquí, eh? Simplement és dir, escolta, vull la foto i li donem.
2: Que una foto amb pijama i net costa, eh? De
1: mira, amb pijama follet. Encara, però net sí, és un miracle.
2: Amb pijama costa.
1: Sí, així...
2: Ai, amb pijama és més fàcil, però allò de net és tremendo, complicat, eh?
1: És tremendo, tio.
2: És com bueno. Els nens que passen aquella edat, que no es volen dutxar, però ell ho té fixa.
1: Bueno, el follet ja ha passat aquesta edat
2: no, per
1: anys,
2: això ho dic.
4: Lo de ser de mayores. Jo cada 3 mesos me dutxo.
2: Ara no entiendo todo, ya.
1: Bueno, abans la gent es dutxava o es rentava un cop per setmana.
4: Claro, como tiene que ser.
1: Así vostè creu.
4: Claro, en vez de esponja, hacían rasqueta.
2: Eren les esponges aquelles d'Espar. Encara n'hi ha, que són naturals, però que...
1: Vostè li diria a partir d'ara Petronio, com els romans. Saps per què? Perquè els romans no coneixien el sabó. És curiós, no el sabíem.
4: Ni jo, hasta hace 2 años.
1: No, una cosa és no conèixer, l'altra és no tocar-lo. Vostè el que fa és no tocar-lo.
4: Doncs resulta... Què? Dice jabón. Jo pensava que era algo para comer.
1: Pues resulta que els romans agafaven olis... Vale, perfumats, se'ls tiraven pel cos i després agafaven com una espècie de rasqueta, com vostè ha dit, i es treien el greix, vale, i es netejaven.
2: I el greix
1: que quedava el posaven en un potet, li fotien una metxa i servia per fer llum.
4: No està mal,
1: eren aprofitats, no? Bueno, anem a fer el concurs, perquè aquí ens anem. Passem dels romans als calamars a la romana amb una facilitat tremenda. La pregunta que els hi farem, si és sí o no, és molt simple. Un individu, que direm JPG, perquè no es poden dir els noms, oi? El van trucar per fer-li una entrevista de treball. Vale? I el tio em va dir que no anava perquè el va demanar a la gent que el va trucar per fer la feina que li fessin a fer l'entrevista a casa seva perquè si el sou era mínim, la voluntat també. És a dir, el tio va dir que em volen fer una entrevista a feina, mira, en lloc d'anar jo, vinguin vostès, tu. Bueno, això és veritat o és mentida?
5: Bueno, pues mira,
3: et juro que és veritat.
1: A tu, en el teu cas, seria veritat segur, jo ja ho sé.
4: Ah, és el que haré jo ara. Desde casa entraré por teléfono. Para lo que me paguen, bueno, entraré desde casa.
1: Això es pot fer. Bueno, mentre vostè pagui el telèfon, podrà fer-ho.
4: Bueno, si no, no, el teléfono al vecino, yo no uso el mío.
1: Ah, ya me
4: entendí. Digo que es una urgencia y digo, es que tarda mucho en coger el teléfono. Mientras él se va, yo hablo y ya está.
1: ¿Se'n recorda? ¿Se'n recorda d'aquelles èpoques que el telèfon no havia un veí només que tenia telèfon?
2: I
1: amb sort.
2: I
1: les trucades només eren per cas d'emergència, eh? I ara està tot Déu enganxat al telèfon per dient tonteries. Bueno, dit això, és veritat que el van trucar per fer-se una entrevista de feina. No va voler anar al·ludint que vinguessin ells a fer-li a casa seva, perquè, clar, home, com era un sou petit, doncs, tampoc volia perdre després, el temps i a veure si li venien a entrevistar o no.
2: Després de l'altre dia, com era esperat, el que la nòvia explicava que, clar, que no trobava feina perquè ell al dematí no es pot aixecar.
1: Exacte. Només
2: i tenia que ser feines de tarda.
1: Volia una feina de tarda perquè al dematí no es lleva l'home, saps? Quina paciència. Bueno, dit això, ja saben el concurs. I quina és la normativa del concurs? Molt fàcil. Els darrers 10 minuts de cada hora obrirem micròfons perquè vostès truquin i tindran un número. El número per trucar el tenen directe i si l'encerten, si encerten el sí o el no, tindran dos números més. I a partir d'aquí farem el sorteig i s'enduran tots aquests bons premis que ens porten els nostres amics.
4: Una pregunta, perquè jo soy un poco lelo.
1: No, això no cal
4: que
1: ho digui.
4: Eso que dice, obriremos teléfono, obriremos micrófono,
1: sí.
4: Ara vam tener que abrir los micrófonos. Por si que tiene micrófono esta emisora.
1: Ai, Saturnino,
4: però hay que abrir los micrófonos para qué.
1: No s'obren. Obrir els micrófons vol dir que hi ha una...
4: No, obrir es abrir una puerta y cerrar una puerta, pom.
1: Per cert, la porta aquesta del nyec li pot fotre una mica d'oli, vostè també.
4: Bueno, és que hi porta oxidada.
1: Oxidada. Bueno, la qüestió és que obrir micròfons és que la Eli té un botonet que quan l'apreta queden oberts. Oberts vol dir que ens se senten. I tancats és que no ens se senten. Aquest passa amb tot el que està dient avui. Eli, tanca-li el micròfon amb ell directament i seguim. Doncs pues vinga, audiència, ja en sabem el que és el concurs, més o menys sabem.
3: Això fotrà un pet.
1: L'altre, el què fotrà un pet? El què?
3: Ai. Anem a berenar o què?
1: Bueno, m'esteu tornant boig. Podem començar el programa d'una vegada.
4: Jo quiero croissant i un café con leche.
1: Un croissant i un café con leche, sí, molt bé. Bueno, la qüestió, sembla mentida que sigueu així.
4: Como que sembla mentida que sigueu així.
1: Ara,
4: a mi me conoce usted así.
1: No, ja, per desgràcia meva. Per això ara farem el sembla mentida, perquè hi ha persones com el Saturnino, eh?
0: Sembla mentida. Un espai on les coses que semblen veritat són mentida i les que semblen mentida són veritat.

0: El Mamma Mia, el gran èxit de l'ABBA, que ara fan un musical, bueno, l'han fet, porten molt de temps fent-lo. I per què posem el Mamma Mia? Perquè la notícia que avui donarem, aquest sembla mentida, va de mames, eh? Quan dic, no faci aquesta cara quan dic de mames.
1: No, cara.
0: No, mames és una cosa i mamàs és una altra.
1: Va de mamàs són moltes mames.
0: No. Mamàs és ben dit i mames...
1: Yo estoy liando, y usted quiere que yo llegue al final donde no quiero llegar. Pues
0: no, yo lo que no vull és que foti aquesta cara quan dic
1: mames. Mames són moltes mames.
0: Ja, sí.
1: I mama és una mama.
0: No.
1: Bueno, puede ser, una no.
0: No, jo anava per un altre cantó.
1: Ah, usted es Saturnino, entonces...
0: Ara em fotrà la culpa a mi. No, és igual. Vale. Les mames són les ubres. Sap el que és una ubre, vostè?
1: Els
0: animals tenen ubres,
1: sí, claro,
0: les senyores tenen mames o senos.
1: Los animales no abren ninguna puerta.
0: ¿Por qué te queda abre la puerta o lo que le estoy diciendo?
1: Ubre, que ubre la puerta, no.
0: Es abre, no ubre, abre.
1: Bueno, usted me está liando a mí.
0: Yo les digo,
1: los míos del pueblo son ubre. Pero obre la puerta, no hay ningún animal que abre la
2: puerta. ¿Per què perden el temps escoltant aquesta caca de programa?
0: De raó, tens tota la raó, Follet. Bueno, és que es dic, va dir l'història de madres, mamàs, eh? I és que ens ve de Nova York, el programa Viatge a Nova York, i anem a parlar amb un senyor que es diu Thomas Prusik Parkin, eh? Un individu que després de que la seva mare va morir el 2003, aquest home es va disfressar d'ella, de la mare, durant 6 anys. I dius, per què? No és que ho faci com el de l'Anthony Perkins a Psicosis, no recordeu que es disfressava? I quan giren la mare és una calavera, però estava morta. Doncs va una mica per així. Utilitzava vestits, es maquillava, posava perruca, rosa, perquè la mare era rosa. A més, fins i tot tenia un tanc d'oxigen per enganyar les... Demanava oxigen, com si la mare el necessités, per certificar que no podia anar i tal. La qüestió és que tot això va ser desconegut i condemnat perquè va cobrar il·legalment 115.000 dòlars fent-se passar per la seva mare per anar a cobrar. Sabeu que ara hi ha aquestes coses de fer de vida, no sé com es diuen,
3: sé
0: el nom exacte, que tu has de dir estoy vivo i has de presentar-ho.
3: Sí, no, és una fe de vida.
0: Una fe de vida, no?
3: Una fe de vida que si, per exemple, si és una persona gran que està en una residència o en aquest cas que està mal a la casa, té que te l'ha de fer
0: per evitar metge. Aquest tipus de coses,
3: te l'ha de fer el metge i tu l'has de presentar al banc o on te la demani.
0: Pues aquest Tomàs...
3: I si no, t'has de presentar tu personalment.
0: Bueno, pues aquest tio, el Thomas Prusik Parkin, es disfressava de la mare, ara us ensenyaré la fotografia perquè veig que no ho invento, i s'hi semblen bastant, eh? Tot s'ha de dir
1: que
0: el tio...
1: Sí, clar, que la madre...
0: Què feia? Cobrava la pensió de 61.000 dòlars a l'any. I la mare estava enterrada. El que no hi entenc és que si tenia una mare enterrada que no... Bueno, en fi, la qüestió, el tio disfressat...
2: El Garcia acaba de fotre la pota.
0: Per què he fotut la pota? Per què he fotut la pota, si és veritat? Mireu la foto, mira, Montserrat. Són iguals o no?
3: Este sí que s'assemblen.
0: Si sembla...
2: El nego afirma la prova d'ADN.
0: Perdó, perquè ara què té que veure la prova d'ADN? Que vols anar a cobrar d'algú o què, també? Et vols fer la prova d'ADN per cobrar?
3: D'aquestes coses, potser com aquest, no?, que va disfressat i s'assembla a sa mare i tal.
0: Sí, sembla una mica, sí.
3: Ja n'hi ha, de gent que la millor ha estat cobrant de... Pues d'un familiar o de lo que sigui, fent-se passar per ell
0: aquí,
3: i tal.
0: Aquí, no fa a Catalunya, hi havia una persona que tenia el dit tallat del pare, per cobrar, i fotia l'empremta digital i anava amb el dit tallat, tu. Escolta, li va veure, pam, que no, home. La gent per pèl·les és capaç de qualsevol cosa,
3: sí,
0: eh?
3: Sí,
0: o no?
1: Sí.
0: Vostè aquest tipus de negocis no els toca.
1: No. Lo que pasa que Pozo del Caudillo es lagartijo.
0: Qui posa els noms del seu poble? Perquè foten cada nom, el lagartijo, el panadero... Bueno,
1: lagartijo,
0: panadero encara.
1: Porque de pequeño, si uno ya hace una tontería, le cortaba la cola a la lagartija, pues lagartijo.
0: Ah, lagartijo, vale. Mala idea ya en tenia el tio, no?
1: Pues el lagartijo ese, cuando eso de la fe de vida o esto, él iba al banco, iba con la urna.
0: ¿Cómo con la urna?
1: ¿Qué urna? Ah, esta la fe de vida de mi madre, ya está, le pagaban.
0: Amb les cendres, vol dir?
1: Sí, con la urna, allí, que la
0: home, lluny, lluny, lluny, lluny, lluny, que li paguin.
1: Claro, primero quería ir con el ataúd, digo, no, el ataúd no.
0: Ja
1: el
0: portava,
1: entonces,
0: no?
1: Entonces ya cuando esto, iba con la urna.
0: Ja, molt delicat sempre, eh?
1: Pues el caudillo
0: se va vostè no té cap mote? Vostè sempre és el gran Saturnino.
1: El que pone los motes, ¿cómo va a tener un mote?
0: Ja.
1: Si lo llevo todo a rajatabla.
0: Ja.
1: Vostè el lagartijo, el peluche, el pollo.
0: Ara era el president, no? Diu que es van independitzar tot el poble i que són un país independent, no?
1: Queremos ser, som un país independent, tenemos la moneda i todo.
0: La moneda, ¿sí, quina moneda teniu? Què aneu, pel patró dòlar, per patró...
1: La pocilla del caudillo.
0: El què?
1: Pocilla del Caudillo.
0: Què és la pocilla?
1: Com una peseta, però pocilla. Cada uno pone el nombre de su pueblo como quiere.
0: Suposo que deu estar...
1: Oiga, de verdad que me está poniendo nervioso.
0: No, vale, estic preguntant. Deu estar fet amb coure, no? M'imagino.
1: No, esta no están hecha en cobre.
0: En què les fan?
1: En caca de vaca. Cuando la caca de la vaca la seca durante mucho tiempo, se pone como una piedra de dura.
0: Yeah.
1: Y entonces la llevamos al fuego y con una marca que tenemos ponemos allí mi cara. ¡Cam! I se queda gravada.
0: Molt guarro, però també ecològica. Deixem-ho córrer, va, deixem les monedes de caca. Una altra notícia. Va, anem a posar una musiqueta que anirà bé. És la Orquesta Mondragón. Us en recordeu, l'Orquesta Mondragón? Sí. Pues vinga, va, escoltem.
4: Viaje con nosotros a mil lugar y disfrute de todo al pasar y disfrute

0: Bueno, aquesta musiqueta de viatges i tot això ve perquè ve la notícia, el programa es traslladem a Suècia. Vale? Estem a Suècia. I a Suècia ha llançat oficialment, des de l'any 25, és a dir, des de l'any passat, el The Swedish Prescription, és a dir, la prescripció sueca, que és un programa pioner que permet als metges receptar viatges i experiències culturals com a part d'un tractament de benestar.
1: Te'l paguen, també?
0: Home, no sé com tenen la seguretat social allà. Però, bueno, és allò, tu vas al metge i diu, mira, vostè el que ha de fer és viatjar.
1: Jo havia sentit, sí, que no sé si eren els suecs o, bueno, un país nòrdic segur.
0: Suècia, sí.
1: A part de viatjar, que et recomanaven en el bosc a fer tandes de cures.
0: Però una cosa és en el bosc i el de viatge.
1: Sí, clar, pot dir viatge, tot el que vulguis. Si tens calés per fer-ho, sí.
2: Però
1: no m'estranyaria...
0: Digues.
1: Nosaltres que vam tindre
0: què?
1: Un gendre, un mig gendre. Bueno, no va arribar a ser gendre.
0: Ah, el suec, el suec. Suec.
1: Veritat, que veritat, no m'estranyaria que inclús els, a veure, igual els subvencionin o algo, perquè exemple, els estudiants els hi subvencionen el anar a estudiar a l'estranger.
0: Sí, sí, els hi paguen.
1: I els hi donen, els hi paguen els estudis i els hi paguen una part per mantenir-se. Clar, depèn d'on vagis, doncs igual sí que et serveix, i depèn d'on, doncs igual tens una ajuda, però no per
0: mantindre't. Bueno, doncs, seguint amb això, imaginin que se'n van al metge, el metge els mira i diu, mira, vostè el que ha de fer és un viatge, amb l'estat de viatge, li foto la

0: les, o sigui, les condicions que diuen per fer-ho. Jo que sé, per exemple, si una persona treballadora ai, que està treballant...
1: No, però donant la baixa... És que tu recentes clar, com si bueno, fossis un
0: clar,
1: medicament.
0: Clar, per això, i llavors...
1: Però jo li dono la baixa i vostè se'n va
0: a
1: viatge.
0: A veure, on et diu que pots anar o que pots fer, clar. Igual, jo què sé, igual et diuen, mira, vagis a un balneari bueno. 15 dies i no facis res. Hi haurà gent que sí o 10 dies. Hi haurà gent que sí, però hi haurà gent que a la millor 10 dies en un balneari i li agafa un patatús.
1: No, no sé, i tu, Saturnino,
2: no, com ho veus, això? No, jo miré a Suècia, ha dicho, no?
1: Suècia, sí.
2: Sí, habla con el médico, le diré que estoy depre porque sexualmente estoy muy mal, a ver dónde me envían. Igual me envían a algún sitio.
1: A la clínica Mayo, no.
2: No, digo yo qué sé.
1: I vosaltres, si, la, us automedicaríeu amb això, l'automedicació? Dius, jo em prego el medicament perquè molta gent ho fa, ho realment. Tu, quin viatge t'automedicaries? Tu aniries, Montserrat?
0: Jo?
1: Perquè em trobo bé, a gust, relaxat, tranquil.
0: Ah, jo ara, qualsevol... Mira, aquest dimecres mateix que vam anar a
1: Pamplona, sí.
0: Pamplona. Però al
1: País Basc,
0: al País Basc, així, sí, sí. I feia fresquet. Ara, avui aquí s'està bé, però si no, allà feia bueno. Fresqueta.
3: Molins de Rei seria millor si es digués Molins de Rei de les Ones.
1: Ai, Follet, què té que veure? Ah, bueno, clar, el destí de viatge, no? Vostè té que anar al Molins de Rei de les Ones, que sigui.
0: Clar.
1: Ai, Follet. I tu, Saturnino,
2: quin... A Letrina.
1: Al poble del costat?
2: Claro. A ver si lo independizamos también, y me lo quedo.
1: Que vol fer una mica com Vilanova i la Geltrú,
2: claro,
1: aquest al
2: claro,
1: I del mig, no?
2: Claro,
1: claro. Ya, ya,
2: así
1: ya.
2: Tengo dos pueblos, y el alcalde de dos pueblos.
1: Y a vivir. Semana y tal, ¿no?
2: Y a vivir.
1: I tu, Eli, t'agradaria que et receptessin un viatge? Diu que sí.
0: La Eli diu que sí.
1: Agafa el micro, Eli, agafa el micro. On t'agradaria anar, tu? Mira, a mi te'n vindria bé per l'estat que tinc, anar pel lloc.
4: A mi m'agradaria anar...
1: A on?
4: A veure...
1: El món és molt gran.
4: És molt gran, el món, eh?
1: Sí.
4: Jo em quedaria amb el sur d'Espanya.
1: El sur d'Espanya, no, per Andalusia i tot allò,
0: eh? Li agrada a tu, sí, com el meu Uri, eh?
4: Sí, sí, sí. Jo i l'Uri ja sabeu on ens trobareu.
2: La Sevillana, allí... El clar, infinito la ira.
0: Sevilla, clar.
1: Molt, molt millor, sí, sí, sí, molt millor que Letrines, eh?
4: El sol, el calor...
1: Sí. Bueno, la calor, déu-n'hi-do.
0: A mi la calor, o sigui, a mi...
4: Bueno, però
0: a
4: aquest temps, ja.
0: Ara sí, anava a dir.
4: D'octubre al maig. El
0: sí,
4: maig
0: a mi envia aquest temps. Si no, no hi
4: sí,
0: vaig,
4: no,
0: eh?
4: No.
1: I jo que hi he estat i he viscut a diferents llocs i tot això, jo sóc un enamorat de París.
0: Ah, sí, tu aniries a París, és veritat.
1: Bueno, la qüestió, si van al metge, li diuen que si són suecs, es fan el suec i diguin, recepta'm un viatge en lloc d'un Optalidon. O sigui, l'Optalidon no és antic, tampoc.
2: De veritat,
1: eh? Mare de Déu, eh? Ai, Déu meu senyor. Vinga, va, més notícies, va, més notícies, eh? Parlant de salut, per què no sona aquesta cançó? Que ens ve als pèls.

0: Bueno, salut, diner i amor, i continuem a Suècia.
1: Carai.
0: Continuem a Suècia. Per què diem salut, diner i amor? Perquè el que necessita la gent gran és salut, diner i amor, no? Sí. Bueno, gent gran i gent jove, tothom.
1: Bueno, jo crec que és una cosa que necessita tothom.
0: Bueno, pues Suècia, que és tan innovadora, que hem vist que el metge et va recetar anar-te'n a París, per exemple, doncs a Suècia ha donat un pas que ningú esperava, i els avis, ara que poden cobrar un sou de l'Estat per cuidar els nets. És a dir, els avis que cuiden els nets, l'Estat els hi dona un sou.
1: Potser ens en haurem d'anar.
0: Bueno, perquè consideren que els avis, a part que tenen un gasto extraordinari, com pot ser donar-los algun halà o alguna cosa, si un compren cosa, la qüestió és que Suècia els hi paga. Des del juliol del 2024 va entrar en vigor aquesta llei a Suècia, que és una reforma històrica a la llei de llicència parental, que diuen ells. I no és un mite, eh? Les redes socials i tot això, aquest cop el 100% del que es paga ve directe del govern suec. En què consisteix aquesta mesura, perquè ho entenguem? Doncs els pares i les mares suecs tenen dret a una llicència parental pagada fins als 480 dies, és a dir, uns 16 mesos que no treballen i cobren de l'Estat. Així també passa això. Després del naixement del fill, passa això, que estan 16 mesos cobrant íntegrament la paga, no reduïda, eh? Tot el que cobren. Què passa? Ara, gràcies a aquesta reforma, poden transferir part d'aquests dies a un familiar proper, és a dir, com els avis o els tiets o qui cuidin el nano. Perquè aquesta persona sigui

0: tingui d'alguna manera una compensació mentre es cuida el nadó, el bebè, vale? Ah,
1: sí, sí.
0: Quant temps i quant diner? Els avis que poden rebre aquesta transferència directament al banc poden cobrar per cuidar el net durant el seu primer any de vida. Màxim 90 dies. No és cuidar-lo ara quan tinguin 2 o 3 o 4, és la part de nadó. La xifra exacta varia segons els ingressos previs del progenitor. És a dir, si el progenitor cobra, el pare cobra 40 euros, doncs la paga és de 40 euros. No cobra ni més ni menys del que ells cobren en realitat. Vale? De manera que això... I dius, bueno, i per què ho han fet, això? Perquè quin és el motiu de fer aquesta notícia, no? Doncs la cap del Departament d'Infància i Família de l'Agència Sueca de Seguretat Social ho va resumir francament. Diu, la mesura busca donar més flexibilitat a les famílies,
2: clar,
0: especialment a les monoparentals, que també existeixen, no, les famílies, hi han de molt tipus.
3: No entenc res de res.
0: Bueno, torna al lavabo. Que ara podia recolzar-se en una red familiar sense perdre l'ingrés donant els cuidados del bebè.
2: Claro.
0: Aquesta dada va sorprendre a tota Europa i a tothom, perquè molts deien, bueno, és que això pot ser un daltabaix, no ho sé. Però des que aquesta llei va entrar en vigència, milers de famílies hi utilitzen aquesta opció. El 77% dels suecs afectats amb això ho fan. I la majoria d'aquests 77, gairebé el 100%, van escollir els propis pares, és a dir, els avis.
2: Clar, és...
0: Els avis i les àvies, tots. I com els beneficiaris del pagament. Suècia vol marcar una tendència. Fa 50 anys va ser el primer país del món en crear la llicència de paternitat. Després els han seguit els altres.
2: I avui és pionera
0: en reconèixer econòmicament el treball i el cuidado dels avis. Com ho veieu?
3: Quina història més increïble.
4: Hombre, yo, si es para un año, correcto. Si es para más, ya no, porque los abuelos también tienen derecho a descansar. Si es para un año, está bien.
2: Pero aquí piensa que lo está poniendo como... com una ajuda extra, pues, que pots trobar que tingui, jo sé,
4: sí,
2: que
4: sí, però,
2: la
4: claro,
2: mare estigui fora i el nen tingui que anar al metge o que te l'haiguis de quedar perquè s'ha posat malalt i no tant com de cangur de...
4: No, però te lo hacen un año. Sí, esto sí. Está bien.
0: Mentre el nadó té un any.
4: Claro.
2: Sí, sí, sí.
4: No, porque si, luego, si esto fuera para más, pues diría, pobre abuelo.
0: Però ho veieu bé o no?
4: Sí.
2: Tot el que siguin ajudes sobre aquest tema, en aquest sentit, està bé.
0: Bueno.
2: També pot dependre molt que és el que està dient, que a la millor, jo que sé, la feina del fill o de la filla, pues, no sé, interessi, li pugui interessar, que és complicat, però pugui interessar que, clar, aquí et donen 16 mesos de baixa paternal o maternal, que un dels dos tingui que anar al treball i el que el nen... I llavors, pues, clar, que els pares se'n preocupin també pot anar bé.
0: Bueno, sigui com sigui,
2: sí,
0: Suècia és un país que, com veieu, està canviant coses, metges poden les atreviats, etcètera, no?
2: És dels primers que hi ha prohibit pantalles
0: i
2: mòbils
0: als,
2: i no
0: sé, coles,
2: als col·les, vull dir que em sembla estupendo.
0: Bueno, ara anem a canviar de terci, deixem aquest país tan avançat, podríem dir, com Suècia, i ens n'anem al nostre territori. I la música que hem de posar és aquesta. Anem al nostre país.

0: Bueno, la gent quan va de viatge s'emporta souvenirs, no? És a dir, pues, lo típic és que si te'n vas a Itàlia, pues, potser portes aquella torre de Pisa inclinada petitona, o un imant de, claveguera, de nevera, que posa, pues, jo què sé, jo estuve en Estocolmo, tot això, els souvenirs, no? Pues hi ha un, van interceptar un passatger d'Estats Units que va vindre amb els souvenirs que considerava el millor del país, que era Espanya. Va vindre de vacances aquí. Sabeu que s'han vendut aquí?
1: No sé.
0: Imagineu-se.
1: Un toro.
0: No.
2: Jo també pensava un toro.
0: No.
2: La paella, una paella.
0: Se'n van dur 8 quilos de xoriços. Xoriços. Va anar al Mercadona, concretament, i va agafar 8 quilos de xoriço. Aleshores els va agafar i, clar, quan va arribar a l'aeroport de Seattle, sabeu que no pots entrar a menjar als Estats Units.
2: Pot entrar, no?
0: El van parar i, bueno, van dir, escolta, on va vostè amb tot aquest xoriço, no? Venim d'Espanya, no m'estranya que s'emporti xoriços, eh? Però aquests dels comestibles, eh?
2: Sí, sí.
0: I bueno, li va tindre que pagar $500, tu. $500, eh? El tio va quedar enamorat del xoriço, de Mercadona, i va dir, escolta, pues, en lloc d'endur-me una tonteria... Bueno, la nostra filla, sempre que anava a Itàlia, quan tornava, portava
2: parmesan. Ha portat 3 tacos de parmesan.
0: Sí. Bueno, però passar 8 quilos de xoriços són molts xoriços, no?
2: Molt.
0: T'hauria portat una bossa al tio.
3: García, avui convides tu.
2: Mm-hmm. A més, el poses a la maleta, però, clar, no, en teoria, clar, no el pots entrar si no...
0: No sé, la qüestió és que quan va arribar a Seattle, el tio va... L'haurien parat i van dir, escolti, abre la maleta, que ha fotut una peste de xoriço. Van obrir...
2: I anar amb el xoriço. Podríem envasar el buit, embolicar-lo amb la roba...
0: Que s'emporti xoriço d'aquest país té una certa gràcia, no?
2: Sí.
0: País ple de xoriços, que es diu, no? Mai més ben dit. La qüestió
2: ara,
0: és que...
2: Vull dir que sí, que està molt bé comprar-ho al Mercadona, però a la millor, jolín, és comprat un bon
1: xoriço, no? Això és el que vaig dir jo. També n'he comprat xoriço en el Mercadona, també.
0: No, les acomanacions són com són. Ens portava xoriços de porc, de compagno, oreados... Fins i tot és amb algun fuet, també. A tot el turista va aconseguir això, els 8 quilos de xoriços. I, bueno, la qüestió és que suposo que l'olor que fotria la no?
1: Claro, pero lo que dice Montse, esto se hace al vacío, que te lo envasen al vacío.
2: Bueno, jo vaig conèixer una persona que el seu fill se'n va anar a estudiar allò no era Seattle. Ostres, allà a la NASA. On està la NASA?
0: La NASA als Estats Units, no?
2: Sí, clar, ja sé que està als Estats Units, però no sé a quin...
0: Està en molts llocs. El que passa és que els llançaments els fan a Cabo Canaveral. A Florida.
2: A Florida.
0: I però la NASA té llocs en tot arreu.
2: Sí. Ella li envasava el buit 100 grams de pernil salat, pernil ibèric, vaja, vale? I li enviava per correu.
0: Pues bueno, aquest home no va declarar, pensava que endur-se els xoriços formava part del folklore d'aquí, i bueno, $500, i el van incautar, eh? Van incautar, i el que se sap és que la gent de l'aeroport es va fotre els xoriços.
1: Sí, claro.
0: O sigui, de chorizo a chorizo...
1: Sí. Me lo como porque me
0: toca. Vinga, hi ha una altra notícia que ve de futbol i també no d'aquest país. Anem al país del Dràcula, de Romania, no té res a veure amb el Dràcula, però anem a parlar de futbol, ja veurem.

0: Bueno, aquesta cançó del Melendi, és que m'agrada el futbol, diu ell, que veia el futbol com mi padre i tal. Un dels problemes més importants que hi ha en el futbol és el comportament dels pares als partits de juvenils i infantils i tot això. Uh-huh. En Romania ha posat límits als pares, a les categories juvenil, perquè la Federació Romana de Futbol va implementar la targeta negra, sabeu que hi ha la vermella.
1: La vermella i la groga, sí.
0: La vermella negra per sancionar els pares o aficionats que insultin, amenacin o tinguin comportaments abusius durant els partits. De manera que l'àrbitre està potestat, té la potestat d'expulsar el públic.
1: Doncs em sembla molt bé, mira. Molt bé.
0: És a dir, l'àrbitre treu la targeta perfecte. I vostès tenen que deixar el camp, tenen que fotre el camp. Vull dir, perquè fins ara el públic és sagrat, ningú li diu res, no?
1: Perquè en partits de juvenils, que nosaltres sí, havíem portat dels nanos, uh-huh. Però està inclús ara, a vegades, que hem anat a veure algun partit del nostre fill a bàsquet, que són ja de grans, i encara hi havia pares en el públic, perquè acompanyant, que s'estaven allà, bueno, que deien verdaderes bestieses, que dius, per favor.
0: Bueno, a més a més...
1: Sembla molt bé.
0: Té diverses mesures. És a dir, la primera és que tenen, primer és un avís.
1: L'avís,
0: verbal, sí, que va l'àrbitre i diu, escolti, vostè pari, o li trauré la negra. Sí. Segueixen, treu la negra, i després de la negra, què pot fer fins i tot l'àrbitre? Acabar amb tot el partit definitivament. És a dir, ja no el juga més.
1: Doncs mira, em sembla molt bé.
0: És una mesura molt clara.
2: Ui.
0: Bueno, i bàsicament és que hi ha una cosa, el futbol juvenil, infantil, és perquè els nanos disfrutin, no perquè els adults perdin el cap. I la veritat, es comporten molts com energúmens, no?
1: No.
0: Pues això ve de Romania, Vull dir, és una notícia... Ho veus bé, tu, Montserrat?
1: Jo,
0: que
1: molt bé.
0: I tu,
1: Saturnina, em sembla perfecte.
0: Aquí no hi haurien targetes negres ni res, mare de Déu.
1: I més en les categories.
3: Digo, este árbitro no podría ir a Pozo del Caudillo.
0: Bueno, ha passat una cosa...
3: Con las piedras que le tiran al árbitro.
0: Hi ha una notícia molt lamentable, i és que un nano de 19 anys, que arbitrava, el van pagar i li van fer molt mal.
1: Sí.
0: I clar, hosti, no deixa de ser un nano que també està arbitrant, i l'àrbitre es pot equivocar. No sé. La qüestió és que l'educació que es dona als camps de futbol molts cops té molt que desitjar, Molt que desitjar. Bueno, de Romania, el Dràcula, tu. Bueno, un Dràcula, pobret, ja farem que no treu la targeta.
1: Doncs a mi em sembla, sincerament, molt bé. En les categories ja, doncs, de la Lliga i tot això, també estaria bé, és molt difícil,
0: tu no pots expulsar algú que ha pagat una entrada. Bueno, tu pots tindre el dret d'admissió, que abans que entrin, dir, vostès no entren. Però és més complicat. Però, home, el juvenil, camps d'aquests de regional...
1: Sí, per això et dic, em sembla bé que potser aprendríem a que després, quan vagis a la dels grans i en els que pagues l'entrada, tinguis altres diferents comportaments.
0: Bueno, doncs continuem amb el programa, audiència, i ara anem a fer una cosa, anem a fer safareig, És a dir...
4: Si li agrada xerrar, té opinió i no pot estar-se callat, ara comença Fem Safareig.

0: Bé, aquest espai el fem servir és que traiem un tema, parlem, xerrem i a l'obrir micròfon, si vostès volen participar en aquest safreig, donar la seva opinió, poden fer-ho, sàpiguen.
1: No hi ha un concurs, perquè ja...
0: Bueno, després, Montse, no comencis a
2: parar. Vale.
0: Sembles el filler. Tranquils. Si vostès volen dintre del safreig trucar, tindran un número també, conforme com estan col·laborant amb el programa i parlen i tot això, el tindran. El tema d'avui és molt senzill. Vull que escolteu primer unes coses, uns àudios, vale? I a partir d'aquí obrirem el debat. Normalment els safreigos els fem molt curts, eh? Però sempre trobem temes que ens semblen candents o importants o si més no, patxucants, no? Escoltin això que ara els hi connectarem, els hi posarem, és unes declaracions de que donaran l'entrada a aquest safreig que veurem avui. Si volen escoltar això, a veure què opinen. Escoltem.
3: Me gusta su estilo. ¿Puedo preguntarle a qué se dedica?
4: Puede preguntarme. ¿Usted está haciendo una encuesta o algo?
3: Hago entrevistas por la calle, la gente que va como bien. Me gusta su sombrero y el boli en el bolsillo, que es muy típico. Y quiero preguntarle, a ver si me quiere contar.
4: Soy profesor.
3: ¿Profesor de qué?
4: De historia.
3: ¿Cuántos años lleva de profesor usted?
4: Pues mire usted, 50 y tantos años. Ya tengo 80 años.
3: ¿Ha notado cambio en los alumnos en 50 años?
4: Por supuesto. Ahora son mucho más ignorantes, mucho menos incentivados, diríamos. No hay vocaciones, cuenta el dinero, la diversión. Hemos ido hacia una sociedad más frívola, más superficial, y en todas las facetas sociales, ¿eh? En la política, en lo que sea. Parece de que, bueno, mis estudiantes últimos en la universidad, con 22 años, falta de ortografía, así, ignorancia cultural, así. Yo empezaba, por ejemplo, una clase de las mías diciendo, ¿saben ustedes quién era Luis Buñuel? Ahí sabía quién era. No saben nada de quién era Stevenson, quién fue Stevenson o quién fue Conan Doyle. El espíritu lector, el espíritu indagador, el espíritu investigador, el espíritu de conocimiento. Es decir, algo que también ha perdido hoy la juventud. Ya no hay curiosidad. La palabra mágica es esa, curiosidad. Si no existe esa curiosidad, si me da igual 8 que 80, nada. Esto ni lo otro, yo no veo la televisión. Me parece muy bien que no se vea la televisión, suele ser horrible, pero por lo menos los telediarios, entérate de lo que pasa por el mundo y mira varias cadenas diferentes y enfrentadas para que no te conduzcan como un borrego.
3: ¿Cómo es tu nombre otra vez? ¿Me lo recuerdas su nombre?
4: Miguel Rivera Dorado. Doy conferencias.
3: ¿Ah, sí?
4: Asisto a congresos, publico libros y hago de todo.
3: ¿Qué libros ha publicado?
4: Oh, un montón. Pregúntele a su móvil en Google, por ejemplo, Miguel Rivera Dorado.
3: Muy bien, yo soy Carlos. Carlos, que tiene redes, muchas gracias por pagar, si me gusta mucho hablar con usted.
0: Bueno, ja ho veuen, eh? Un home de 80 i pico anys, professor d'història, i que la seva opinió diu que la joventut d'avui en dia, els estudiants d'avui en dia, no tenen el nivell, tenen falta d'ortografia, no tenen interès, estan totalment immersos ja no la televisió, sinó ja immersos en el que és el món de les redes i tot això, no? Aleshores, això, aquí aquest programa ho hem comentat moltes vegades, ho hem dit moltes vegades, i bueno, el safreig que farem avui és, exagerem quan pensem que és així, o realment és que és així? Hi ha una moda en dir que aquesta tendència existeix? Tenim raons suficients per veure o per sentir que això ens passa? És a dir, quina opinió teniu, no? La gent de l'audiència que vulgui parlar i donar el seu parer ho pot dir perfectament, eh? El 93-668-61-61. Saturnino, vostè que és un home il·lustrat, què opina d'això?
5: Y eso ya se lo he comentado aquí yo muchas veces. Cuando decía yo que tú a un chaval de esos que van a la facultad,
0: sí,
5: bueno, no, los que empiezan a ir a la universidad, les pone una división, como antiguamente, una multitud que sale en la pizarra y no te la saben hacer. Porque van todo con el móvil.
0: Sí.
5: Y las redes sociales ha hecho mucho daño, pero mucho daño.
0: Yo te he dicho que... A veure, jo havia estat professor d'universitat. Recordo que el primer any que vaig donar fa classes, molts anys, aquella primera gent que va vindre eren xavals que sabien escriure a temps, tenien interès. Al final ho vaig acabar deixant perquè la gent que em venia no tenia el més mínim interès ni el més mínim nivell. Una cosa que sí que m'ha reconfortat ara, darrerament, quan hem dit que vam anar a Pamplona, és que vaig anar a donar el dimecres, era, no?
1: Sí.
0: El dimecres vaig anar a donar una xarla a la Universitat de Navarra, a Pamplona, una universitat molt prestigiosa, amb tus més i sus menos, però bueno, amb un nivell molt alt. T'haig de dir que aquells alumnes, ja havia fet temps, havia fet com un any així que no donava cap conferència ni res, i bueno, vaig anar allà. Doncs et tinc que dir que el nivell de la gent de Pamplona, de la Universitat de Navarra, era molt alt. Molt alt. I el nivell que hi havia, per exemple, l'Autònoma, molt baix. i el nivell de la UIC, que és una altra universitat aquesta és privada, també baix. Vaig quedar bastant gratament sorprès perquè vaig dir, home, els de Navarra seran com seran, aquesta universitat, que sabeu que té sus més i sus menys, però estan preparats. Què vol dir? Que a més bona la universitat, més preparació, que només va la gent bona a universitats bones, què passa? Per què hi ha aquesta diferència tan brutal i aquesta, com et diria, aquesta realitat, que jo crec que és una realitat, que hi ha un nivell diferent, no? Tu, Montse, què opines d'això? Hi ha algun oient que volia opinar d'això, sí? Ah, doncs mira. Hola, bona tarda.
1: Hola, senyor García.
0: Hombre, Montserrat Rubió, oi, quin soroll.
1: Fa vent.
0: Bueno. Montserrat Rubió, amb l'accent a la O, què opines d'això? Què opines d'aquest tema que hem tret?
1: Bueno, jo trucava per l'altre, que no sé si em donarà temps.
2: Concurs.
0: Ah, no, té que anar a ser els últims 10 minuts i em donarà l'avís.
2: És que ja hi som.
0: Ah, que ja hi som, sí.
2: Clar,
0: bueno, doncs va, Montserrat...
1: Ja fa bueno. Que hi som, eh?
0: Vale, doncs pues va, Montserrat Rubió. Et saltes al safreig i ens dius exactament si és sí o no la notícia que hem donat.
1: Jo diré que sí.
0: Tu dius que sí, eh? Que sí. Aquest tio va trucar i va dir, escolta, m'aneu a entrevistar vosaltres a casa, per tot el parlo que em pagueu, no? Sí. Vale.
1: Sí, jo diré que sí.
0: Molt bé, Montserrat Rubió. Pues tens el primer sí i el primer número 1, eh?
1: Molt bé,
0: Montserrat, gràcies per trucar. Adéu.
2: Jo de tu pensaria, si vols, eh?
0: Bueno, no voleu opinar d'això.
2: No, sí.
0: S'ha acabat l'essència.
2: No, escolta'm, no, sí, però com que ara és el moment del concurs...
0: Bueno, és igual, no pateixis tant pel concurs.
2: Xavi.
0: Tranquil·la, si truquen els farem passar. Vale?
2: Vale, doncs ja està, però jo ho deia perquè si
0: bueno,
2: no... Bueno,
0: opina sobre...
2: Opinem,
0: sí,
2: jo
0: opines.
2: Opino, doncs que s'ha canviat molt l'ensenyament...
0: Podem estar
2: tots
0: opinant
2: sentits.
0: I que la gent truqui,
2: sí.
0: No? Doncs ja està, vinga.
2: Doncs pues que ha canviat molt en tots els sentits, o de les faltes d'ortografia mateix, hi ha molta gent ja no ho mira, i no ho entenc perquè ara hi ha moltes més facilitats per mirar-ho. Abans havies de buscar el diccionari. Ara entres al mòbil, busques a l'hora d'escriure, en un examen, m'imagino, però bueno, que si t'hi vas fixant, segur que n'aprens.
0: Bueno, tenim una altra trucada. Hola, bon dia. Bona tarda. Hola.
6: Hola, buenos días.
0: Hombre, Manolín, què tal, guapo?
6: Bien, ya te he oído, García, que mi madre tiene que llamar.
0: Exacte, m'ho ha dit el director de l'emissora, Manolín, no podem fer aquestes coses, eh? No passa res. A mi no m'importa, però s'ha de seguir l'ordre, eh? Hi ha hagut algú de l'audiència que ha dit que no estava bé i aquí, com respectem a l'audiència més que ningú, doncs pues, ho fem, eh? Amb tot el carinyo del món. A veure, Manolín, tu què creus? Dius sí o no?
6: Que sí, que
0: tu
6: és verdad.
0: Que és veritat, que el tio va dir, escolta, no... Veniu vosaltres, que no vull anar cap allà.
2: Entrevista'm a casa, que així ja no...
0: Sí, sí. T'imagina't, per creure'ns això que és veritat, que pot ser veritat, Déu-n'hi-do la mentalitat que tenim sobre la humanitat, eh? Molt bé, Manolín, doncs tens el número 2 i gràcies per trucar, guapo.
6: De nada.
0: Adéu. Bueno, pues, amb el... tenim un altre, sí. Hola, bon dia. Ai, merda, perdó. Bona tarda. Hola.
7: Com se nota que estàs el diumenge?
0: Hombre, que s'ha... O sigui, és que són tants anys dient el mateix, tu, la veritat, eh? A veure, que Sara, tu què creus, sí o no?
7: Sí. I després, no sé. De dir-lo que veino del...
0: Sí,
7: del
0: lo
7: del
0: lo del safreig. Sí, digues.
7: És veritat que està un nivell molt baix.
0: Sí, no?
7: Uh-huh. Sí.
0: Sí, és una realitat. El per què ves a saber, no? Aquest home ho atribuïa molt a les redes.
7: Perquè
0: l'exerceix
7: i tot va anar a Google. Va per Google.
0: Bueno, però sigui com sigui, és la realitat que tenim, que estan menys preparats. Ara et dic que els de Navarra, Déu-n'hi-do, em van sorprendre molt gratament, eh? Vull dir que estaven molt preparats,
7: sí, perquè,
0: però bueno.
7: A veure, també interessa que el nivell sigui baix, perquè si no, com acollis a tota aquesta gent que ve de fora?
0: Com? Ara m'he perdut jo.
7: Sí.
0: Com
7: vols
2: dir?
0: Que el nivell sigui baix per acollir que... gent de fora?
7: Clar, si la gent que ve de fora, d'altres països, com l'agafes i l'integres aquí? Si el nivell és alt.
0: Bueno...
2: Aviam...
0: No sé, escolta, que vinguin d'altres països no vol dir que no tinguin cultura i educació
2: normal,
0: i estudis.
2: No, però, a veure,
7: ja
2: normal... Sí. Normalment el que es fa, o el que es feia en el moment perruïda de quan anaven els meus fills, era que es posava un... i és el que es demana amb totes aquestes vagues que estan fent, que hi haguin més personal per poder ajudar a tota la gent que s'ha d'integrar, el que té més dificultats, a tot això. El problema està en que si no es fa, una persona que té 30 nens en una classe no ho pot fer.
0: Bueno, sigui com, sigui com sigui, la qüestió és que més cultura, millors països, i el nivell té que ser més alt, clar. Això és evident. És una vergonya el nivell que tenim, eh? Però bueno, el que no és una vergonya és que has dit que sí i tens el 3, Quesada. I gràcies per opinar. Eh, guapo? Vinga, cuida't. Adéu, adéu. Bueno, sembla que no hi ha més trucades. Anem a posar una mica una prova del nivell que en principi sempre les posem, de quan en quan, però aquestes perquè es facin una idea. Això són nanos, bueno, nanos, xavals de 20 i pico d'anys, eh? No estem parlant de nanos de 8 o de 10 o de 12, eh? Estem parlant d'això. Escoltin el tema aquest i a veure si amb això és una prova o no. Escoltem? Anem a escoltar-ho. Vinga, va. A veure.
8: Que no, ¿eh? Soria.
9: Cuando vemos la luna redonda, ¿en qué fase se encuentra?
10: Luna de miel, ¿no?
11: ¿Quién escribió El Quijote de Cervantes?
12: William Shakespeare.
11: ¡Muy bien! El Quijote de Cervantes by William.
9: ¿Cómo se llaman los objetos que no dejan pasar la luz?
12: Los objetos que no dejan pasar la luz. ¿La gafa de sol?
9: ¿Cómo se llama a la persona que va de un lugar a otro y no se establece en ningún sitio de forma permanente?
12: Inmigrante.
11: El acueducto de Segovia está en
13: Asturias.
11: Muy bien, ahora sí vamos cogiendo ritmo. ¿Cuál es la capital de Grecia?
13: Roma.
11: Muy bien, ¿has ido alguna vez a Roma?
13: Sí, este verano.
11: ¿Lo que más te gustó?
13: Pues me gustó el Coliseo.
11: Coliseo griego de Roma.
13: Sí.
11: ¿Cuántas provincias tiene Extremadura?
14: Dos.
11: ¿Qué son?
14: Badajoz y
15: Huesca.
14: No, mentira. Ay, madre. Salamanca.
11: Venga, ¿cómo?
14: Segovia.
11: Eso es. Vivan los extremeños de Segovia.
16: ¿Cuáles son los puntos cardinales?
0: Bueno, audiencia, ya veo, Juan. Para muestra, un botón. Noticias y tornem.
17: Notícies en xarxa.
18: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El foc crema des de 3:15 en una nau industrial de l'empresa Plasfi a Santa Coloma de Queralt, a la Conca de Barberà. Evoluciona favorablement i els bombers han demanat que s'aixequi el confinament de la població que s'havia recomanat una estona abans pel fum. La nau està situada al costat de la carretera, al sud-oest del municipi, i els bombers han observat que la columna de fum anava en direcció contrària al poble. 11 dotacions continuen a 6:15 remullant la nau, una part del sostre de la qual s'ha esfondrat uns 16 metres lineals. Les flames també han afectat una part de la nau i un embassament de productes químics. Més qüestions. El president de la Generalitat, Salvador Illa, aposta per donar una resposta més enllà de la sanitària als problemes de salut mental. Ha posat l'exemple de l'habitatge o de la dependència com a possibles causes de molts problemes mentals als quals es dedica a demà, el nou Dia Mundial de la Salut Mental. Salvador Illa ha advocat per enfortir el pacte nacional creat per aquesta qüestió i ha remarcat que el govern català l'ha dotat amb 25 milions d'euros els últims 2 anys.
19: Aquesta acció directa no és suficient si no s'acompanya de polítiques que resolguin qüestions estructurals, com poden ser, per exemple, la causa de moltes de les dolències de salut mental. Parlo de la dependència, parlo també de l'accés a l'habitatge. Sens dubte, avui un dels àmbits on ens juguem en tots dos el benestar de milions de persones i on ens juguem també una societat més humana, més igualitària i més justa.
18: I parlem de les pluges torrencials dels darrers dies que han agreujat també la situació del sector agrari al Baix Ebre i al Montseny, una zona molt castigada. Unió de Pagesos alerta que la collita d'oliva podria caure en un 80% i denuncia les dificultats que també pateixen els arrossaires del Delta. Davant d'aquesta situació, el sindicat reclama mesures urgents i crida a mobilitzar-se el proper 14 d'octubre a Barcelona. Escoltem el coordinador al Baix Ebre, Carlos Sanz.
20: I creiem que no es podran assumir ni continuar treballant les finques com les hem estat treballant fins ara. Claro, nosaltres que ens trobem ja aiguats, preus, fauna, no m'en sortim.
18: I l'Acadèmia del Torró d'Agramunt ha celebrat avui la seva tercera edició amb 140 estudiants d'hostaleria arribats a centres educatius de Ponent i de l'Alt Pirineu, per primera vegada també de les comarques gironines. La iniciativa, nascuda en el marc de la Fira del Torró, la Xocolata a la Pedra, busca oferir als estudiants una part formativa perquè puguin descobrir la història del Torró d'Agramunt i també endinsar-se en la seva part innovadora i com es pot aplicar a la cuina.

0: Informació local.
1: Demà, Quolibet Grup Coral fa el concert Cors i àries d'òpera al Teatre del Foment, dirigits per Albert Santiago. Serà l'últim concert que dirigeixi Albert Santiago, que ha estat 3 anys i mig a la Coral. Estaran acompanyats de 2 solistes, la soprano Núria Vilà i el tenor Antoni Lliteres, i també acompanyats del pianista Josep Buforn. El concert és demà a les 7 de la tarda al Foment. L'entrada val 15 euros a taquilla i 12 anticipada al web Entràpolis, i a l'estanc Margarit i a l'estanc de la plaça també fan venda anticipada. I també recordem que s'ha convocat el concurs de dibuix i pintura Lluís Fisas i Moreno, 21a edició, concurs per infants i joves de 6 a 18 anys. Podeu presentar les vostres obres fins al 6 de novembre a la Federació Obrera, de dilluns a divendres, al matí i a la tarda podeu passar-hi. I el tema d'aquest any és... el plantegen que què hi hauria darrere d'una porta que només tu pots obrir. A partir d'aquesta premissa, doncs aquests infants i joves poden fer el dibuix o pintura que vulguin i dur-la a la Federació Obrera. Les bases les trobareu a molinsdeRei.cat, concurs Lluís Fisas. I de la programació del Foment d'aquest cap de setmana, aquest cap de setmana amb el festiu de dilluns, hi ha poca activitat. En aquest cas, el Foment programa per diumenge 11 d'octubre a les 6 de la tarda ball. I també, abans de acomiadar, recordem les noves dates d'activitats que es van suspendre diumenge passat pel temporal. La bicicletada Miquel Torp i Joan es farà el 18 d'octubre, una ruta urbana de 6 quilòmetres, i la festa dels Miquels es durà a terme el 25 d'octubre al carrer Sant Miquel. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui divendres és la farmàcia Lozano, que està al carrer Verdaguer 68.

0: ja només demano ara al metge mitjançant l'aplicació.
1: I jo? Les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil?
0: A la nostra edat estem fets uns tequis.
2: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Molins de Rei compta amb un nou servei de recollida porta a porta de restes vegetals i poda gestionat per l'empresa municipal Molivers. El funcionament és senzill. Les saques reutilitzables es recullen a Molivers, al carrer Ramon Llull 4, de dilluns a divendres de 9 a 2. Un cop tingueu les saques i les hagueu omplert, podeu sol·licitar la recollida de les restes enviant un WhatsApp al 621 25 83 38 indicant nom, adreça i quantitat de saques que s'han de retirar. Un servei per mantenir el municipi més net i afavorir el reciclatge de les restes de jardineria. Ajuntament de Molins de Rei.
4: Què passaria si beguessis aigua només una vegada? Que al cap de poques hores et trobaries la boca i els ulls ressecs. Se t'acceleraria el pols i tindries convulsions. Després tindries vertigen i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a beure aigua. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
5: A Caprabo, la teva compra de sempre ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
6: Benvinguts al nostre restaurant. Us recomano unes novetats i propostes com entrants per anar fent boca. De primer plat podeu tastar el dish de la setmana. Deliciós! De segon plat, un plat clàssic dels de tota la vida. I per postres, un viatge pel temps en tota mena de gustos. Una proposta del xef en persona.
3: Stereopop, amb Christian Vela. Els dissabtes a 10 del matí a 1 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
7: Raons. N'hi ha algunes de ben petites que fan que tremoli un univers. Hi ha les que no volen, les que no poden esperar. Raons i més raons. Raons n'hi ha moltes i de sobrar no en sobra cap. Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi i ara 4.686 milions d'euros més per arribar on volem arribar. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Durant més de mig segle, Hollywood ens va vendre la història entre el Gar Gable i la Doretta Young, com un dels romances més apassionats i més prohibits de l'època durada del cinema, no? Encara que dècades després es va revelar una realitat, jo podria dir, desgarradora, molt lenta. El que el públic va creure que era un romanç extramatrimonial consensual va ser, amb una paraula, i utilitzada per la pròpia Loretta Young, una agressió sexual per part del Gar Gable. I una cara ha fotut la Montse. No t'ho esperaves, això, eh?
1: Doncs no.
0: Bueno, l'any 1935, la Loretta Young, que en aquell moment tenia 22 anys, i el Gar Gable, el cargable, tenia 34, i estava casat, van protegir una pel·lícula que es deia La Selva, Call of the Wild. Es deia així, que es deia que hi ha La Llamada de la Selva, es deia la pel·lícula. A l'acabar el rodatge, amb exteriors, l'equip va tornar a Los Angeles, a dalt d'un tren nocturn, on cada actor tenia la seva pròpia cabina, correcte? Però què va passar? Durant el trajecte, el Gar Gable, el Gar Gable, va entrar sense permís al compartiment de Loretta Young i la va forçar sexualment. No us imaginàveu, això, del Gar Gable?
1: Doncs no. La veritat és que no.
0: Bueno, en aquella època no existia el concepte legal ni social de la violació amb una cita. Era, bueno, pues era un muy machote feroz, veu? I no va ser fins a finals dels 90, mentre es veien un programa de televisió als 85 anys, amb un familiar, que la Loretta Young va escoltar la definició exacta del terme de violació. I ella va dir, això és el que a mi em va passar entre el Clark Gable i jo. Clar, el familiar es va quedar, com que et va passar això? I és quan ella va desvetllar aquesta trista història. El pitjor de tot va ser quan va descobrir que estava embarassada. És que això es complica.
1: Ostres.
0: I va caure amb un dubte molt diferent, molt, molt difícil, perquè, siguent una fervent devota catòlica, la Loretta Young, sota l'estricta vigilància d'unes clàusules de moralitat dels contractes de Hollywood, doncs un fill fora del matrimoni hagués destruït la seva carrera i la seva reputació. Per ocultar l'embaràs, l'actriu i el seu entorn van muntar un plan bastant ben elaborat. Es va allunyar dels reflectors, va viatjar a Europa i després es va recollir en una casa rentada de lloguer a Califòrnia, i el novembre de 1965 va néixer la seva filla, que es diu Judy Lewis. Per no aixecar sospites, la Loretta Young va entregar temporalment a la bebè a un orfenat de monges. Després de 2 anys va anunciar públicament a la premsa que havia decidit adoptar a una nena huérfana. És a dir, se la va quedar, però dient que era una adopció, quan en realitat era una filla d'ella i del Gar Gable, quan la va violar amb un tren. Això és tremendo, eh?
2: Sí, sí.
0: Bueno, la mentida aquesta va marcar, jo diria, pues no sé com dir-se, tràgicament la vida de la nena, que a mesura que anava creixent, cada cop s'hi semblava més al Gar Gable. Saps allò que hi ha filles que tenen els pares? Sí. Aquesta era clavada. Era tan innegable el fet que era igual que ell que es va convertir en un secret a veus a tota la indústria. Deien, escolta, la Loretta Young va tindre un romanç mentre es feien aquella pel·lícula, i ara resulta que la nena adoptada, quina casualitat, té la mateixa cara, que no sé si les orelles igual, però la cara segur, de tot. De manera que el seu pare i la seva mare l'obligaven a anar sempre amb gorros, tapada... Des de ben petita, als 7 anys,
1: ja,
0: la van sometre a una cirurgia plàstica per corregir, sabeu què? Les prominents orelles que tenia.
1: Ja m'ho imagino.
0: Imagina't quina vida més torturada d'aquesta mena.
1: Pobre nena,
0: El Gar Gable va veure la Judy Glendon només... Oi, a la Loretta Young, només un cop a la seva vida. A la filla, eh? Només la va veure un cop a la seva vida. I va passar quan tenia 15 anys, aquesta nena. Ell va anar de visita a la seva casa, van parlar durant mitja hora, li va donar un petó al front i se'n va anar sense dir la seva identitat. Això el Gable, eh? La Judy, la filla, no va descobrir la veritat sobre els seus pares biològics fins que no tenia 23 anys. El moment de la seva, del seu casament, d'aquesta noia, de la filla, quan el seu futur espòs li va confessar que tot Hollywood ja sabia, li va dir, doncs ella va dir, bueno, jo sempre he volgut negar-ho. Anys més tard, el van confrontar la Loretta Young i la seva mare, i li va dir que guardés el secret per protegir el legat de la mare. Farta d'aquest aïllament psicològic i de viure amb una mentida, la Judy Lewis, la filla del Gar Gable i de la Loretta Young, l'any 1994 va publicar un llibre que es deia Memòries, on va revelar que era la filla del Gar Gable i

0: Loretta Young. Per la seva part, la Loretta Young va provar que la naturalesa consensual de la seva concepció, podrien dir, fos revelada de forma pòstua quan ella morís. És a dir, tu només pots dir que ets filla meva i del Gargable quan jo estigui morta. I això ho va fer. S'imagineu aquestes coses de la vida, sí, sí, del Gargable? Una història dura. Dura i, a més, sorprenent, no? Sempre que veiem herois i tot això, doncs... Sí, sí, ja veus, us heu quedat molt serios, eh?
1: Sí, no. Aquesta... Jo no he trencat res. Bueno, tu no he trencat res.
0: Tu no la vas deixar... Ja ho sé que no, vols callar-te, ja, ni la vas deixar prenyada, ja ho sabem. Bueno, acaben d'entrar el Xavi i la Pilar, que veniu tard avui, perquè sí, hi ha molt de tràfic, o què?
2: La P7 és una joia, avui.
0: Bueno, estava plena,
3: bueno,
0: no?
3: Com
0: plena,
3: tota la setmana, eh? Tota la setmana, doncs avui té la...
2: Avui té la part engega, part engega.
3: Bueno, perquè la part, clar, dilluns és festa.
2: Sí, sí, sí.
3: Però no t'ho perdis, que nosaltres abans explicàvem que dimecres vam pujar...
0: A Logroño,
3: a Pamplona amb cotxe perquè no vam arribar a l'estació de Sants.
2: Ah, molt bé.
0: No. I tenia bitllets i tot, i però no vaig poder.
3: El tren sortia a les 9. Mm. 9 i 5, no?
0: Sí, sí, sí.
3: I vam sortir a 7:45 de casa, eh?
0: Imagina't, o sigui, teníem temps, eh?
3: Començava a clarejar, però és que ja hi havia caravana.
2: Sí, sí, sí.
0: Tremendo,
2: sí.
0: Tremendo. Bueno, seguim amb coses de la vida. Hem fet això del Gargable i després hi ha una anècdota que vostès sabran. Vostès se'n recorden, a veure si se'n recorden d'això, d'aquest moment, de Barcelona, a veure si se'n recorden. El posarem? El Saturnino el truca a la policia, suposo.
2: Ja el deu estar buscant.
0: Sí, però són el seu telèfon, sí, més de saber.
3: No.
0: Vull que recordin aquest moment per donar-los peu a aquestes coses de la vida que farem ara, aquesta segona part, eh? Observin, a veure què pensa.
4: Tengo dos grandes enemigos.
0: Atents.
5: En ma qualité de président, j'ai l'honneur de vous annoncer que le Comité international olympique, réuni en session plénière à Lausanne, a attribué l'organisation de Jeux de la 25e Olympiade 1992 à la ville de... Attendez un moment... à la ville de Barcelona, Espanya.
0: Se'n recordeu d'aquest moment del Samaranch?
2: I tant.
0: Una persona important a Molins de Rei, Samaranch, no?
3: Sí, sí, sí, sí.
0: Doncs va sortir aquest Barcelona. I per què faig tot això? I anirem a parar a un lloc que no s'imaginen. Va transformar tota la ciutat, va canviar la Barcelona d'un al mar, va obrir les rondes, va fer més zones verdes. És a dir, va ser un canvi bestial, la Montjuïc de Barcelona, li va portar molt d'això. Però també hi havia coses correctives i a més feien campanyes, per què? Perquè les persones, els habitants de Barcelona, estiguessin a l'alçada, correcte? És a dir, estiguessin a l'alçada, que es comportessin bé, que tinguessin la ciutat més neta, en fi, que hi havia un comportament. I es feien campanyes de publicitat i de tot això amb el sentit de que hi hagués una ciutat digna, més cívica i més correcte. Havien campanyes com, per exemple, de decorar els balcons, us en recordeu, campanyes del Barcelona posat guapa, en fi.
2: Sí.
0: Per tant, el govern, tant de la Generalitat com el govern de l'Ajuntament de Barcelona, van fer tota una campanya. A on anem a parar? Què té a veure el Cantinflas amb això?
2: Ah!
0: Amb el Cantinflas?
2: Ni idea.
0: Què té a veure el Cantinflas? Bueno, doncs el Cantinflas no és que tingui molt que a veure amb Barcelona, no, però sí que té a veure amb les Olimpiades, perquè el Mario Moreno Cantinflas va ser utilitzat per promocionar i aconsellar als mexicans el seu comportament per a les Olimpiades de Mèxic.
2: Oh, que bo! Ah.
0: Això no ho sabia.
2: No ho sabia ni idea.
0: Aleshores, dins de l'estructura publicitària o de comunicació que va decidir el govern mexicà, per això, igual que aquí fèiem el posat guapa i tot aquest tipus de coses, doncs el Mario Moreno va fer... Se'n recordeu que va fer una pel·lícula que era com un gendarme, un policia?
2: Sí, sí.
0: Doncs va agafar aquest personatge de policia i es va dedicar a detindre gent i anar a la comissaria, entrant dient, hola, jefe, perquè tenia un jefe.
6: Hola, guapa.
0: No, tu no fas aquí de Cantinflas. Hola, guapa.
6: Hola, guapo.
0: Vols parar ja, que estàs fent el Cantinflas? Home, els pantalons els pots pujar, perquè els portes igual que ell.
6: Ja sóc aquí.
0: Ja sóc aquí. Bueno, i vull que escoltin aquestes campanyes de com promocionava el Cantinflas les Olimpiades i la gent que tenia que fer. Mm-hmm. Són coses de la vida que no sabíeu. Escolteu. A veure què us sembla. Vinga.
4: Això no és què, fill? Con la novedad que aquí le traigo esta cosa llena de pelos que parece individuo. Me lo encontré en la zona rosa y como se me hizo sospechoso, lo comencé a interrogar a ver desde qué fecha andan estas fachas. Me dice que es de nacionalidad hippie. Como no conozco ese país, yo creo que ha de ser de Jilotepec, pero más bien parece comanche, casi casi chamula. Lo traigo más bien por faltas de ornato a la ciudad. Porque, señor, estamos en vísperas de Olimpiadas. Entonces, ¿qué espectáculo vamos a dar nosotros? Como le dije a él, lo contamine, acompáñame. En el camino, desde luego, no puso resistencia, lo que quiere decir que en el fondo es bueno, pero vaya usted a encontrarle el fondo si no se le ven ni los ojos. Entonces yo le dije, mira, en buena forma, estamos en Olimpiadas, vamos a entrarle, como quien dice, a la proyección mundial, donde van a venir de todas partes del mundo. Entonces, ¿qué van a pensar de nosotros? No, señor, nosotros tenemos que mostrar con dignidad que somos individuos que queremos ser amigos de todo el mundo, que se lleven un bonito recuerdo de nuestro país. Le venía yo platicando así, no muy cerca, porque ya usted se habrá dado que tiene un tufo y ya le dio el golpe. Entonces, al llegar aquí, antes de entrar, sí me dio coraje, jefe. Me trata de cohechar. Me ofrecía estas flores.
6: Eso no es cohecho, señor.
4: Pues entonces es romance, que es peor. A sus órdenes, jefe.
0: Cantinflas, ja ho veuen, eh? Anunciant les Olimpíades. I tinc un altre, si el volen veure, també perquè aconsellava, clar, posava un hippie per gent que no fos bruta, en fi, és un exemple una mica bèstia. Escoltin això, també. Ja ho veurem. Mario Molina Cantinflas, eh? Venent les Olimpíades de Mèxic, eh? En 18.
4: Això no és hippie! Una novedad que aquí le traigo esta cosa llena de pelos.
0: Us posarem una altra a veure si la podem trobar i si no, pues escolta, haurem tingut prou. Però Déu-n'hi-do, eh? A veure si tenim una altra. El Mario Moreno Cantinflas, eh? Les Olimpiades. A veure, 68, eh? Res, només tenim el hippie. També havíem fet amb una noia, havíem fet en tal, i aquí us en recordeu que fèiem campanyes i tot això. Clar, van passar molts anys, però el record que ens queda de l'Amigos para Siempre i de les Olimpiades de Barcelona és que realment les Olimpiades van canviar la ciutat i ens van demanar que com a ciutadans, igual que el Cantinflas li demanava a l'altre que anés net i tot això, doncs nosaltres teníem que tindre un assignat model. I la veritat és que el 92 va ser un any extraordinari, no només per Barcelona, sinó per tot Catalunya, perquè les van obrir també a altres llocs del món. Per tant, hem escoltat el Mario Moreno amb coses de la vida que vostès ni s'imaginaven, i nosaltres quan ho vam trobar ens va fer molta gràcia, i ara volem acabar pues, amb allò, amb aquella música que representa tot l'esforç que va fer tota la ciutadania per fer, fins i tot, fins avui, les millors Olimpiades del món.

0: els consells de la Montse. Perquè la Montse ho sap tot i de tot, menys triar homes. Mira que casar-se amb el Garcia...
1: Ai, Follet. La veritat, Follet, és que no sé com t'aguanto, eh? Montse, no li facis cas. Tu, al fons, m'estimes, no?
2: Sí, sí, ja saps que de cas no n'hi faig gaire, jo, el Follet.
1: No, fas bé, perquè està com una xota, eh?
2: Ara, que a la millor al final no tenim més coneixament, no, per lo que he dit ara.
0: Afirma la prova d'ADN.
1: Bueno, ja s'ha acabat lo de deixar prenyada la Loreta allà. Oblida-te'n ja. Oblida-te'n ja. Està preocupat, el tio. Què deies, Montserrat?
2: No, dic que sentint la noia que se sent robot i tal, al final sí, igual té més seny que les pròpies persones.
1: Home, segur, el Follet al costat dels dos...
2: Els humans estan tornant bastant.
1: Perdona, el Follet al costat dels dos exemples de la Tibalta és un premi Nobel, eh?
2: Per això ho dic.
1: Bueno, a veure, què hem d'aprendre, Montserrat, de tu? Quins consells, quins trucos?
2: Avui parlarem de que tu saps que hi ha... T'hauràs fixat que en els supermercats hi ha safates de diferents colors per posar la carn i tot.
1: Sí, n'hi ha de blanques, de grogues, de vermelles, de verdes, sí.
2: Doncs, per exemple, tu saps per què
1: però tenen un significat, els colors. Ah, no ho sabia, jo, això.
2: Jo tampoc ho sabia, fins que ho vaig descobrir.
1: A veure.
2: Mira, les bandejas negres, per què són a la carn?
1: Jo n'hi he vist amb carn.
2: Sí. Si penses una mica, llavors...
1: Deu ser de luxe, bona carn.
2: Sí, senyor.
1: No, perquè el negre sempre va vestit... També diuen, no, etiqueta negra. No?
2: Exacte,
1: sí.
2: És per posicionar alguns talls de carn com els productes premium o de més gran valor. És veritat que si us hi fixeu, doncs, hi acostuma a haver-hi el xuletón, acostuma a haver-hi...
1: Quan hi ha una bona carn, un bon d'això, és safata negra.
2: La safata negra,
1: la por expand, diguéssim,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí, estem parlant d'aquestes que ja venen...
1: Vinga, va, més colors, que això, això té gràcia, tu, saber-ho.
2: Mira, les grogues.
1: Vols callar-te allà, que ja farem la recepta després?
2: Les grogues poden estar destinades a productes de consum quotidià.
1: Què vol dir consum quotidià?
2: I en alguns casos a carns incluïdes en ofertes.
1: O sigui, una oferta de pollo, una oferta de llom...
2: Exacte.
1: Vol dir que el groc és oferta.
2: Oferta o consum més quotidià, com pot ser, doncs, per exemple, a la millor el pollastre, el llom, llom tallat, coses així. Llavors, les vermelles o blanques s'associen a productes tradicionals de la góndola o per marcar...
1: Bueno, la góndola, audiència, no és que tinguin que anar per Venècia. La góndola es diu... les estanteries, per entendre'ns, es diuen góndoles, amb el terme aquest de la distribució.
2: Sí. O per marcar una línia estàndard o habitual de la carn vacuna.
1: O sigui, quan són blanques vol dir que...
2: Quan són blanques és carn de... de vacuno, d'abadella, tot això.
1: Però no té cap tipus de qualitat... Entén-me, que no és de... O sigui,
2: no
1: a veure si m'aclaro.
2: Especial...
1: La negra és màxima qualitat de carn. La groga és, bueno, una mica d'oferta, per entendre'ns, i quotidià.
2: Sí, oferta o la
1: més blanca
2: quotidiana.
1: És lo normal, perquè l'han d'envasar, i amb més colors o no?
2: El vermell.
1: Què li passa al vermell?
2: El vermell. El vermell i el blanc és el que t'acabes de dir.
1: El vermell
2: i blanc és el mateix, sí.
1: Jo n'he vist de verdes, també. Però van amb fruita, normalment.
2: La verda,
1: millor és fruita fresca, ho és a saber, no? O sigui, que és tan important...
2: La vermella i la blanca, que és el que et deia, és la que va en els prestatges, diguem-ho, la góndola, que són els prestatges, per marcar una línia estàndard o habitual de carn vacuna. Doncs a la millor suposo que deuen posar en vermell tota la carn vacuna, doncs, a la part del...
1: De què?
2: Ja ho diré ara. Però si és, jo què sé, igual tot llata o per fer... O quan posen...
1: Llata? Què és llata?
2: Llata és una part de la vaca.
1: Es diu llata?
2: Sí.
1: No ho sabia.
2: Quan posen a la millor talls d'aquest... Em sembla que jo ho he vist, és que, clar, ara hauria de recordar-me'n, perquè m'ha fet gràcia, per això ho explico. Em sembla que ho he vist quan és, per exemple, amb carn per estufar o
1: que
2: així,
1: són
2: venen
1: grossos,
2: a la millor amb una safata vermella o...
1: Bueno, doncs sempre és bo saber-ho, això,
2: doncs
1: no?
2: Sí.
1: Jo realment pensava que era aleatori.
2: Sabia,
1: i ja està.
2: No,
1: què més? Així que puguem saber de que es gafi, per exemple, envasos d'aigua, no sé què m'has dit, no?
2: Els envasos també.
1: Que tenen un número...
2: Els taps.
1: Els taps també, dels envasos?
2: Sí, i també tenen un número.
1: Ah, sí? Els taps o els culs de les botigues?
2: Els culs dels taps tenen un número.
1: Els culs dels taps? Sí. Com els culs dels taps, a veure...
2: Ai, els culs dels taps.
3: El cul.
2: No.
1: Els culs de l'ampolla.
2: El cul de l'ampolla.
1: És que el cul del tap, no sé jo.
3: És veritat.
2: Vale. Bé, a vegades, a veure, que quan treies les xapes, abans treies la gometa. Que
1: sí, sortia una cara d'elefant allà. A veure, abans d'entrar amb els culs de les botelles o dels taps o tot això, tenim una trucada pel concurs, oi?
2: Clar.
1: Hola, bon dia. Ai, no, sempre igual. Sí, bona tarda.
3: Bon dia.
1: En qui parlem?
3: Ah, en Teresa Márquez.
1: Hombre, Teresa, què tal, carinyo? Com estàs?
3: Bé, i vosaltres també, oi?
1: Bueno, aquí fent el ridícul, bueno, com sempre. Sí. Escolta'm una cosa, Teresa.
3: Digue'm.
1: Saps la resposta del... Ai, la pregunta del concurs, si era sí o no? Aquell paio que busca feina, el truquen de la feina per fer-li una entrevista de treball, i el tio diu, mira, tu, per lo que pagueu, veniu vosaltres a casa meva, que jo no em desplaçaré. És veritat o és mentida?
3: Jo diria que és veritat, que sí.
1: Tu dius que sí, eh? Hòstia, tenim un esprit treballador, aquest país, que és la conya, eh? Bueno. Molt bé, Teresa. Pues tens el número, tens el número 4, carinyo meu, eh? I sí, si encertes, dos més. Vale?
3: Escolta, ja un momentet, sisplau.
1: Sí.
3: Si em permeteu, eh?
1: Home, i tant. Sí. I aquí?
3: La Pilar.
1: Sí, sí, és d'aquí, acaba d'arribar, sí.
4: Acabo d'arribar.
3: Era per felicitar-te que el dilluns és el teu sant.
4: Ai, sí, gràcies.
1: És veritat. Hosti, Teresa.
4: I el cap,
1: Teresa,
4: i el cap de 3 dies el teu.
3: Sí.
1: Ah, sí, però em quedo perplexa perquè teniu el santuari al cap.
4: Bueno, és que la meva,
1: el santoral.
4: La meva mare es deia Teresa i la meva neboda es diu Teresa. Ah, tota mare d'on recordar.
2: Feia festa el dia de Santa Teresa al col·le.
1: Ja comencem. Bueno, escolta...
4: Gràcies.
1: Teresa, felicitats per tu també, per la part que et toca. I, escolta, un detall molt fi, la Pilar s'ha quedat emocionada.
3: Sí,
1: i tot. Molt bé. Pues moltes gràcies, Teresa, bonica. Gràcies per trucar-nos.
4: Adéu.
1: El número 4, 4. Nens, eh?
3: Que me'n
1: recordi. Sí, ho fem tan malament que no donem ni el número. Fem el número sense adonar-lo. Vinga, Teresa. Un petonet. Adéu.
3: Follet, també.
1: Ai, el Follet.
5: El Follet.
1: Està mirant a safates. I si les pinto, puc vendre carn dolenta com si fos negra? El que sí és cert és que molts pernils els hi pinten la ungla negra amb pintura, eh? Vull dir que aquest... Sí, aquest país, escolta-ho. Fem tot el que sigui. Bueno, ja saps, aquest tio, el que es va portar de souvenirs d'aquest país cap a Estats Units, en xoriços, està tot dit. Vinga, Andrés, una abraçada. Adéu. Gràcies per trucar. Tenim una altra trucada? Sí. Hola, bona tarda. O sigui, ho he dit bé. Hola.
6: Bona tarda.
1: Hombre, aquí parlem.
6: Amb la Jasmina Reixac.
1: Hola, Jasmina, què tal?
6: Bé.
1: Senyora Reixac, que no té res a veure amb el futbol, Saturnino. No. Sempre estàs igual. No.
7: Ja
1: quan truqui la Reixac em duqui un autògraf, però què dius? Hi ha molts Reixacs, tu. Hi ha molts, sí, eh? No, només aquest. A veure, Jasmina, tu creus que és veritat que aquest paio va dir que el anessin a buscar, que, bueno, a entrevistar-lo a casa seva, que per lo que pagava no es bellugava? És veritat o no?
6: Crec que és veritat.
1: Tu dius que sí, també, eh? És curiós perquè tots heu dit que sí.
2: Tothom ha dit que sí, eh?
1: Curiós, no?
2: Déu-n'hi-do,
1: eh? Doncs pues vale. Escolta, Jasmina, tens el número 5 i moltes gràcies per trucar-nos, eh?
6: Igual cap de setmana.
1: Igual, bonica. Gràcies. Adéu. Tenim una altra trucada? Sí, em sembla que allò del cul del tap no sé si ho diuen, eh?
2: La setmana que ve, sí.
1: No. Hola, aquí parlem.
8: Hola.
1: Hombre, Teresa Blaia, què tal?
2: Sí. Felicitats per la part que et toca.
4: Sí, és veritat. Sí.
2: Gràcies.
1: Felicitats adelantades a Santa Teresa, no?
8: Sí,
1: Santa Teresa era... Sí, clar, la Santa Teresa.
4: Dia 15,
1: Teresa.
4: És dijous.
1: Molt bé.
4: Dia 15, sí.
1: Escolta'm una cosa, Teresa. Tu dius que sí o que no a la notícia aquesta del paio aquest que no es belluga?
8: Si no està... Trampa, jo diria que sí.
1: Tu dius que sí. Molt bé.
8: Sí.
1: Molt bé, Teresa. Doncs aquí tens un sí i tens el número 6. Carinyo?
8: Vale,
1: i gràcies per jugar. Adéu. Tenim una altra trucada, sí. Hola, bona tarda. Hola.
9: Sí, mira, bona tarda.
1: Hola, amb qui parlem?
9: Sí, sóc la Cristina Borràs.
1: Ah, Cristina Borràs. Cristina és un nom que m'agrada molt a mi, també. Mm-hmm. Cristina.
9: No gaire, perquè no m'agraden els noms que porten R, fill meu.
1: Ah, no, la R no t'agrada? Sí. I no. Com, per què això? És curiós, no?
9: Ah, no sé. Trobo que és difícil.
1: La R. Bueno, però la pronúncia, la pronúncia és bé, perquè hi ha gent que la R, els francesos, per exemple, fan... I sí, és difícil,
7: sí. Són pavo, hombre. Són pavo.
1: O sigui que un pavo, l'altre. Ja ha sortit el lingüista. Ai, Déu meu. A veure, Cristina, tu creus que sí o que no, el pájaro aquest?
9: Mira, jo portaré la contrària a tot Cristo. No.
2: Ben fet.
1: Vale, ben fet. Home, pues el 7 diu que no i és la Cristina. Cristina, moltes gràcies per trucar-nos. Una abraçada. Adéu. Bueno, han donat el primer no amb el 7, eh? Tenim una altra trucada, sí. Hola, bona tarda. Hola.
10: Hola, bona tarda.
1: Aquí parlem.
5: Manel Guillamón.
1: El Manel, hosti, Manel, és veritat.
7: Un calorot del món, eh?
5: Sóc el marit de la que fa un moment ha trucat la gent.
1: Ah, bon, mira, seràs tu que em diràs.
2: I gendre de la Lolín, mira si sé.
1: Sí?
2: No?
1: Com,
5: gendre? Oh, sí.
2: No, i bé, ara
5: em pensava... Que no, la pregunta que et dieu a vosaltres.
1: Ah, tu dius que no, també. És curiós perquè la Montse és com la Gaceta Il·lustrada.
2: No, és que ho va explicar la Lolín.
1: Sap tot, la tia.
2: Ho va explicar la Lolín el primer dia que van trucar.
1: Vale. Doncs vale. Molt bé, Manel. Doncs tens el número 8, i un no, eh?
5: Vale.
1: Vinga.
5: Ah, que passeu un bon cap de setmana.
1: Igualment. Adéu, guapo. Adéu. Tenim una altra trucada, sí? Hola, bon dia. Ai, bona tarda, hola. Bona tarda. Hola a tothom, bon, vinga, sí. Va, som-hi.
10: La que faltava.
1: A veure, aquí, hombre, Lolín.
11: Ara, clar.
1: A veure, bon Lolín, tu què dius, sí o no, que el paio aquest que li vagi...
10: Home, que ho digués, però ara que no crec que el vagi a buscar, eh?
11: No. No. No.
1: Home, hauria de ser un tio molt important per la música.
10: Vaya treballador.
1: Sí, és com aquell, hi havia un tio que era el del gremi de ganduls i va dir, com era allò? Si vas al cel, et venen a buscar, no? Era el colmo de la vagància, aquest tio. A veure, Lolín, què dius, sí o no?
10: No, que no.
1: Tu que no, evidentment que no, eh? No. Molt bé, Lolín, però és el número 9 i moltes gràcies per trucar-se, bonica.
10: Mira, igual que la setmana passada.
1: Mira, bé, s'ha escrit en el destino. Vinga, adéu, Lolín. Adéu. Com ja sabeu...
12: Anem a berenar o què?
1: Vols callar-te, que estava la gent trucant i amb ganes de participar? Anem a berenar. Tot el dia penses en Haaland. Per cert, ara la Pilar ens donarà la recepta. Explica això del cul de les botelles, a veure... Hi ha números darrere, no? Sí. O sigui, el que és el cul de l'ampolla de plàstic.
2: Ara m'has pillat que...
7: Con el cul a l'aire. Ara l'ha cogit con el cul a l'aire.
1: Pots ser únicament extraordinari?
2: Si trobes...
7: El cul de la botella...
1: Vinga, va. El que anem de cul, aquí, que és diferent.
2: Si trobes... A veure, en el cul de l'ampolla hi ha un triangulet i un número. Si tu trobes, et marca el tipus de plàstic que és.
1: Sí.
2: Si tu trobes en aquest envàs un 3, un 6 o un 7...
1: Un 3, un 6 o un 7?
2: Un 7, no el facis servir mai per escalfar res.
1: Ah, no? No. Bueno, és que una ampolla d'aigua...
2: Ara diria que
7: això és vidre,
2: no?
7: Jo pensava que cantava bingo.
1: No, és plàstic.
11: No, plàstic.
2: El número 3, per exemple, que és PVC, està en alguns plàstics per embolicar i empaquetar.
1: Sí.
2: Llavors, el número 6 és poliestireno, l'unicel, és els dels gots de cafè.
1: Sí, què li passa?
2: No, que és el del... No, però aquests pots, deus, puc escalfar una mica, però no d'això...
1: Vol parar de mirar el cul del iogurt, que no té res a veure el iogurt?
2: Diu que...
1: Ai, Saturnino.
2: És el got de cafè o de caldet i tal, per emportar.
1: Sí.
2: Diu, però deixa anar estireno, que també
1: és
2: dolent. Sí.
1: Hi ha algun envàs bo? Algun número que funcioni bé?
2: El número 1 és el de les ampolles de plàstic, que també són per un sol ús.
1: Que és el PET, no?
2: El PET, sí.
1: No, fullet, no és el que tu tires, eh? Una altra cosa.
2: El número 2 són els de galons per la llet.
1: Bueno, doncs amb el número 2 toquem el 2. Notícies i tornem.
13: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. Comença a hores d'ara una manifestació a Barcelona per la mort de la Mari Carmel i l'Olga, dues dones que s'han convertit en un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. Mari Carmel Abascal, de 87 anys, recordem-ho, va morir aquest dimarts a Madrid i l'Olga va suïcidar-se a l'Hospitalet de Llobregat després de ser desnonada. La manifestació ha començat a plaça Universitat i està convocada pel Sindicat de Llogateres, que també ha promogut un minut de silenci aquest migdia arreu de l'Estat espanyol en record de la Mari Carmen. Tot plegat coincideix el dia en què el sindicat ha anunciat que deixa de participar a l'acampada pel dret a l'habitatge de la plaça Catalunya per destinar més forces a preparar la vaga general convocada l'11 de novembre. Mari Carmen, això sí, continua sent un objecte llancívol en precampanya electoral. Escoltem què han dit avui el president del govern espanyol, que considera que és una víctima d'un sistema injust i rebutja que es faci política del dolor, i des del PP, Miguel Tellado, que demana que no s'utilitzi el cas per fer política.
14: Mucho rechazo a cualquier tipo de politización del dolor. Creo que la política está precisamente para responder a ese dolor. Lamentamos cuando desde los partidos de izquierda se utiliza el lamentable fallecimiento de esta mujer para hacer política. Es evidente que hay una estrategia de caldear la calle para ver si hay votantes de izquierdas que acuden a las urnas y con el ruido de la calle y la crispación y la polarización consiguen tapar toda la corrupción.
13: I el secretari general de Junts, Jordi Turull, i la secretària general del Partit Nacionalista de Catalunya, Marta Pascal, han signat aquest divendres a la tarda un pacte en virtut de la qual les dues formacions concorreran en coalició les cites del pròxim cicle electoral. L'acord entre els de Carles Puigdemont i els de l'exdiputada de Convergència i Unió té l'objectiu de seguir reforçant aquest espai central de catalanisme sobiranista. I més de 196.000 vehicles, volem dir, han sortit a l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 i les 6 de la tarda en aquesta operació sortida de la festa del 12 d'octubre. Representa un 34% dels 570.000 previstos. En aquests primers moments, les rondes de Barcelona i punts a l'AP7, com la zona del Vallès o Cambrils, han estat escenaris de les complicacions més destacades, també aturades a la C16 i a la C32, però sense més transcendència. I precisament la Ronda Litoral es tallarà les nits de dilluns a dijous a partir de dimarts vinent per obres. En concret serà de les 11 de la nit a 6:15 entre el tram comprès als accessos del 21 i 22 a l'altura del moll de la Fusta.

0: Informació local.
1: Demà dissabte hi ha cinema a la Penny, amb la pel·lícula Balandrau, que de fet estava programada per dissabte passat, però que per les pluges intenses del cap de setmana passat, especialment dissabte a la tarda i nit, doncs es va suspendre. Doncs demà dissabte a les 7 a la Penny es podrà veure la pel·lícula Balandrau, dirigida per Fernando Trullols, interpretada, entre d'altres, per Álvaro Cervantes i Bruna Cosí. Està basada en fets reals, explica la història d'un grup d'amics que el 30 de desembre de l'any 2000 van fer el cim del Balandrau. Van començar la jornada amb bon temps, però en qüestió de segons tot va canviar de forma inesperada, amb un vent salvatge conegut com el Torb, que va desencadenar la pitjor tempesta o de les pitjors tempestes de la història dels Pirineus catalans. Doncs Balandrau, basada en aquesta història real de supervivència extrema, amistat i solidaritat. Demà a les 7 de la tarda a la Penny. Les entrades anticipades entre el polis o a la taquilla del teatre. I Quolibet Grup Coral, que farà el seu concert de festa major demà dissabte al Teatre del Foment, cors i àries d'òpera, on interpretaran diferents peces clàssiques conegudes per tothom, per la majoria de públic. El concert el dirigeix Albert Santiago, de fet és l'últim concert que dirigirà el director de Quolibet. Després de 3 anys i mig, doncs la coral plega i demà és el seu concert de comiat. A més, la coral té dos solistes convidats, la soprano Núria Vilà i el tenor Antoni Lliteres i també el pianista Josep Buforn. El concert és demà a la tarda, a les 7, al Foment. L'entrada a taquilla us costarà 15 euros i si la compreu anticipada, val 12 euros. La podeu adquirir al web Entràpolis o a l'estanc Margarit i a l'estanc de la plaça. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui divendres 9 d'octubre, la farmàcia cobra fins les 10 de la nit. És la Lozano, que està al carrer Verdaguer 68. Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra,
2: Ràdio Molins de Rei. Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
3: Encara estàs enfeinat amb el tràmit per la valoració de dependència del teu pare?
4: No, això ja ho vaig fer. I va ser molt més fàcil del que em pensava.
3: Ah, sí?
4: És que ara no cal presentar l'informe mèdic del CAP. I tot es registra directament al sistema.
3: Així tot va més de pressa.
4: Sí, tant. Aquest nou funcionament alleuja la feina als que demanem la valoració de dependència i també als treballadors que l'han d'avaluar. I això fa que s'escurcin els terminis.
3: Molt bé.
5: 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
6: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
7: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
6: Un kit d'emergències?
7: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
5: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
8: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
9: Benvinguts al nostre restaurant. Us recomano unes novetats i propostes com entrants per anar fent boca. De primer plat, podeu tastar el dish de la setmana. Deliciós! A segon plat, un plat clàssic dels de tota la vida. I per postres, un viatge pel temps en tota mena de gustos. Una proposta del xef en persona.
10: Stereopop, amb Christian Vela. Els dissabtes a 10 del matí a 1 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.

0: Bé, i continuem aquí a la tercera i darrera hora d'aquest programa que es diu, jo ni me'n recordo, així, tal com raja, eh?
1: Jo anava a dir obrir els diumenges.
0: Bueno, s'adonaria tants anys sent el mateix, el ridícul. Bueno, a partir d'aquí, què dius, Saturnino, que estàs dient per lo bajini?
2: No, que la Montse no sabe de tot el mundo...
0: És veritat,
2: eh? ...que ni tal. Me recordava a la vieja del Vicinho.
1: Oye, no te pases,
2: no,
1: eh?
2: No, sabia el cunyau, la hermana, tota la família.
1: Perquè ho van dir el primer dia, i mira, hi ha coses que...
0: No, la Montse té una... Tinc que dir que té una memòria privilegiada.
1: Em queda la memòria, em podien quedar altres coses millors.
0: Algun dia que s'enfada amb mi, treu un repertori de coses que jo ni me'n recordo, ja. Te'n recordes fa 6 anys que vas fer no sé què? 6 anys.
1: A veure si li hauré de donar la raó al Follet, eh?
0: No li donis la raó, que està insuportable.
1: Que diu, la Montse sap de tot menys triar homes. A veure si el Follet té la raó.
0: Al final acabarem tu i jo divorciats, eh?
2: ¿Sabes lo que me ha hecho mucha gracia ahora?
0: ¿Qué?
2: La Eli.
0: ¿Qué le pasa a la Eli?
2: Ya se estaba allí y ha mirado enfrente a ver si estaba la Montse y no ha mirado la Montse. Ha hecho una cara de sorpresa.
0: Perquè sou uns indisciplinats, us heu canviat de micròfon, foteu un merder aquí.
1: És que per fer-lo de la música també va més bé, perquè així...
0: Tindrem que fer aquest programa com els nens que van a les escoles bressol amb una corda tots agafadets. Perquè, noi, us foteu uns merders aquí. A veure, que estàs... Un moment. Silenci, per favor. Què dius, Follet?
3: Aquest programa milloraria infinitament si jo fos el director.
0: Doncs pues mira, l'Oriol Romeu està aquí.
4: Exacte.
0: Eh? Ens veu vigilar perquè aquests no els puc deixar sols. Molt bé, vinga, doncs anem a l'espai de la cuina. Anem a cuinar, Pilar?
5: Sí.
0: Doncs pues vinga, va, a la cuina de la Pilar. Som-hi, va.
3: Dolç, salat, cruixent, bullit, fregit, al forn. Amb la cuina de la Pilar ho sabrem fer tot.
0: Bueno, Pilar, avui que cuinem, com t'ajudem a fer plats? Va,
5: a veure, avui farem tallarins frescos amb pop.
0: Tallarins frescos amb pop?
5: Sí.
4: Pobre pop.
0: Pobre pop.
5: Pasta fresca,
0: li foten una de pals.
4: El pulpo. El numaco.
0: Diu allò de recibió la del pulpo. El que no entenc, perquè diuen, està más perdido que un pulpo en un garaje. El tio que se li acudeix això, que deu ser gallego o algo.
4: Això no
0: que...
4: sé, lo de la del pulpo sí, perquè es pega.
0: Home, li pega.
2: Està más perdido que un pavo en Navidad. Bueno, però del pavo Navidad és normal.
0: Home, no, clar.
2: El pavo se pierde perquè no...
0: Sí, sí, sí. Ja, ja, ja.
4: Un graje, no sé.
0: El pop. El pop és... té molta fama el pop que fan a Galícia, no? El pop a fèria, que es diu, no?
1: No parlarà, la... no voldrà... Sí, bueno...
0: Què?
1: Feira, em sembla que...
0: Feira.
1: No, del pulp en un garaje no serà pels pops d'estirar?
0: Veus? Això ja té més sentit. Igual que hi ha el gat, que és el gat per pujar el cotxe, que no té que veure un gat. Sabeu per què li diuen un gato? Això jo ho sé. Perquè el pal és molt llarg, és com una cua.
1: És com una cua, sí.
0: Sembla un gat amb una cua llarga.
2: Està más perdido que Saturnino buscando el talón en la ràdio.
0: Això és una indirecta absoluta, no?
2: Ja que estàs directo aquí...
0: Aprofita, digue-li que vol un sou, que vol un moment de sou.
2: Que a ver, ¿dónde están los talones de los colaboradores? Porque nunca los vemos.
0: Ai, Déu meu senyor. Déu meu senyor. Bueno, va, anem a la cuina. Va, què hem de fer?
5: Anem a fer primer els ingredients, va?
0: A veure.
5: Farem 400 grams de tallarines fresques, o sigui, pasta fresca, va? Llavors, 8 potes de pop cuites.
2: Això.
5: Va?
2: Una ceba... Vuit de pata amb pulpo.
5: Tiene ocho.
0: Vostè sap que els pops tenen la sang blava?
2: Com
0: la
2: jo? Sang
0: de color... No, vostè no la té blava.
2: No?
0: No. Sí. Vostè la té pràcticament... Bueno, em callo.
5: Vale, vinga, una ceba, un pebrot verd, una penca d'àpid, una pastanaga, una cullerada de tomàquet concentrat, 50 mil·lilitres de vi blanc, 12 tomates cherry, oli, oliva, sal i 6 o 8 fulletes de cibulet.
0: Què és cibulet?
5: I jubilet. És un... És com un all petit, sí, sí. No? És,
0: un all petit?
5: No, és com una tira verda, no sé exactament quina... En castellà com es diu? Sí.
0: Ah, deu ser... Espera, a veure si ho trobo allò. Allò que ho posa molt als orientals, no?
2: Citron no.
4: Cebollino?
0: Cebollino.
2: Cebollino, sí.
0: No comenci a fer rimes, ja.
5: De moment...
2: No té ninguna rima.
0: Anda, que el cartell que volia penjar al lavabo de la ràdio, vostè també... No. Perquè ha vist un cartell que diu que es pixi dintre, no?
4: Sí, clar. Sí, home.
5: Per anar bé millor.
4: Hauria de ser així.
0: Ja, i deje mejor el tal, i diu que vol fotre un cartell. Em fa vergonya hasta dir-ho.
6: Jo no lo digo.
0: Vostè no el dirà?
6: No, no.
0: Bueno, a veure si algú se'n recorda. Tu, Xavi, et cauràs. És el que com empieza, no digui el final, per això. Com ha dit?
2: Aquí se caga, y aquí se mea, y el que tiene tiempo, adiós.
0: Mare de Déu, senyor. Mare de Déu, senyor. Vale. Mira si és ordinari que el dia aquí se caga queda fi i tot, amb el final.
4: Exacte.
0: Bueno, va, a veure, què hem de fer? Quina feina hem de fer? A veure, què fem cadascú?
5: Hem de preparar les verdures, val? Vale.
0: A mi no em fotis pelar més verdures,
5: no,
0: ja.
5: No, no t'has de fer. Ja ho fa, no,
1: Xavi,
5: Xavi
1: riu. Xavi riu.
0: Penca una mica, avui,
4: va. Vinga, va, a pelar verdures.
5: S'han de tallar petitones, vale? Totes a la Juliana, per posar-los després al foc, val?
0: Quines verdures eren?
5: Eren pebrot verd, ceba, una penca d'api, pastanaga, i llavors la tomata és concentrada i ja li posarem després.
0: O sigui, ja tens tot això, ja tens tot això, Xavi?
5: Tu, Xavi, tot ha preparat tot això.
0: Doncs comença a tallar, va.
5: Llavors, tu, Xavi, avui t'ho puc tallar el pop, te va bé?
0: Jo tallar el pop, sempre és el pop més complicat.
5: No, i és que no hi mas.
0: Hòstia, i tallar el pop. I com el tallo?
5: A rodalles petites.
0: Però de quin gruix? Tipo espatec. Ah, sí, com taquillos, no?
5: Sí, exacte. Vale. Val? Només 4 de les 8 potes, les altres 4 les guardes.
0: Senceres.
5: Val? Senceres.
0: Vale. Vale. Vinga, va, començo a tallar ja.
5: I llavors, tu vols que te toca... No, a tu, te posaré que bullis les tallarines.
6: Ah, vale? Sí.
5: Són fresques, vull dir, han de bullir la... molt poquet, 5-10 minuts com a molt.
6: I les cascara, on les dejo, de les tallarines?
0: Que no són tallarines
5: que no
0: de...
5: Som... És pasta.
0: És pasta italiana.
5: És pasta italiana.
6: Italiana, vale, vale.
5: I llavors, en principi, llavors, tu ja prepararàs tot el que més.
1: Vinga, va.
5: Vale?
0: Vinga, va.
5: Bueno, doncs tallem les, prepararem la cassola i posarem...
0: Ves que no et tallis, que et veig com talles com les verdures, no? I que sembla... No vulguis ser un samurai, talla amb prudència. El plat amb sang és més car.
4: Vinga, va. Vinga.
0: Sí. O sigui, aquest pop està tendre, aquest pop, eh?
5: Sí, bueno, bé, si és bullit, si és cuit, sol ser tendre.
7: Jo ara em cruspiria un entrecot de 5 dits de gruix.
0: Toma, ja, posats
5: avui no n'hi ha d'entrar.
0: Pues com a molt t'endures un papito de llom.
5: Safata negra, eh?
0: Safata
5: negra,
0: eh? Vinga, va.
5: Vinga, agafem una cassola plana, sí, vale, d'aquestes baixetes,
0: sí,
5: i posem 3 cullerades d'oli, i quan estigui la verdura talladeta es posa en la cassola i es cou uns 10-12 minuts.
2: Va, vale? Con la cebolla, nene, que estoy llorando más que musa.
0: Ei, sabeu un truco perquè no ploris quan talles la ceba?
6: Una gafa.
0: No, la reacció és una reacció química, que el Xavi deu saber, que quan la ser toca el líquid, anem a dir, de la ceba, produeix un gas que et fa plorar. Sí. Si ho fas sota l'aixeta, no passa.
4: Ja no et puja.
1: I en teoria deien que si no ho feies amb un gabinet de cer, que hi havia aquests que eren com de porcelana, sí, tampoc passava.
4: També.
1: Però jo crec que a vegades és l'olor, perquè a mi jo crec que...
0: És el gas, es pren un gas.
1: És el gas aquest que desprèn i a mi em feia plorar igual.
0: Sí, ara ja va.
2: Tengo hambre.
0: Però va, però vostè segueixi bullint la tallarina.
2: No, està bullida.
5: A veure, un cop estigui tot cuit, i afegirem el pop trossejat.
0: Jo ja el tinc tallat, el pop, eh? Bueno, les putetes primes també o no?
5: Tot, tot.
2: Putetes
5: primes.
0: Bueno, la part del final, cony, és més prima.
5: Tot, tot.
0: A veure, per un cantó és més gruixut, l'altre és més prim.
5: Bueno, és igual. Les putetes
0: fines? No, no putetes de putetes. Les petites, petites. Sí, la diferència entre petites i petites és gran, eh?
2: Dir,
0: no, no, sempre està malalt, vostè.
5: Ho posarem a la cassola, sí, i afegirem el vi blanc i el deixarem que cuini uns 4-5 minuts.
0: Els mil·lilitres aquests, tu que has estudiat, Xavi, quina quantitat és això? Una cullerada, un got?
5: No, deu ser mig got, no, més o menys.
0: Quan has dit?
4: Quants mil·lilitres has dit?
1: 50, em sembla, no?
6: Medio vaso.
5: 50 mil·lilitres de vi blanc.
0: Sí, mig got, però mig got gran o mig got detallat?
5: Mig got petit.
0: Mig got detallat.
5: Sí, sí, vale.
1: Això també va una mica, perdoneu, però això també va una mica a gust de consumidor.
4: Clar.
1: Perquè a mi, per exemple...
2: Si una família molt borratxa, que... una botella entera.
4: Bueno, però tampoc, no
0: es passa. Està fet un Ferran Adrià total, eh?
2: Que són estèmios, pues no pone pidor.
1: No, però mig got blanc, amb totes les verdures que porta i tot això, jo crec que...
4: Jo li posaria més i tot.
1: Jo li posaria el got de tallat sencer.
5: Ara, un cop tinguem les tallarines bullides...
2: Ja estan, bullides.
5: Vale, doncs, com les has bullit? una mica d'aigua, una mica de sal.
2: I ja està.
5: I al dintre, bueno, el temps em sembla que són 5 minuts.
1: Si és pasta fresca, amb 5 minutets...
8: Sabeu com es comprova si està al dente, no, la pasta? La treus i la tires a la rajola i si s'enganxes que està bé. Quina guarrada, no? Però bueno, va. Què més?
5: Es barreja la pasta amb la salsa, val? I llavors s'hi posa la salsa de tomata al final. Vull dir, abans de posar-hi la pasta, s'hi posa la salsa de tomata, que ja la tenim cuita, i llavors s'hi posa la pasta dintre, val? Amb el pop que hem reservat,
8: vale?
5: Esclafarem amb una mica d'oli en una paella i daurem les potes, els posarem que quedin ben duradetes, val? I llavors els posarem sobre la pasta, amb els tomates cherry també, i s'hi trosseix una mica de cibulet.
1: De cibulet.
8: Per tant, són tallarines amb pop, no?
1: Sí.
8: Tallarines amb pop. Curiós, no? És original, no?
2: Sí. El pulpo l'ha cortat la uña, usted, no? Quan l'està tallant la pasta,
8: no? No té ungles un pop.
2: No té uña, el pulpo.
8: No té ungles. Vostè ha vist algun cop un pop o no?
2: No, però a veces que he comido pulpo me he comido como si una uña.
8: Perquè jo ho expliqui, un pop té unes potes amb unes coses rodones que s'hi semblen molt, que li diria per
5: ventoses.
8: Que tu té per vostè per robar els vidres. Ah, sí. Això, el que vostè utilitza per treure les llunes,
2: sí,
8: eh? Sí. Això, sí. Bueno, doncs està bé. No has dit sal ni res, no? No cal sal ni res.
5: Sal. Això ja se sap. Això també és una mica el gust del consumidor, perquè si vols cuinar sense sal, no tens per què posar-hi la sal.
8: La pregunta és, a vosaltres el pop us agrada, no?
2: A mi m'encanta.
8: Us agrada a tots el pop, a mi també. Jo el primer pop que vaig... Ai, el primer pop no. El primer cop que vaig estar pop directament a la brasa, va ser a Madrid, curiosament. No l'havia tastat mai.
2: Sempre tiene que sacar Madrid, no sé por qué. Siempre tiene que sacar Madrid. Perquè, escolti,
8: pari de ser, pari de ser un independentista
2: feroç. No, independentista no, però sempre estàs a Madrid, Madrid.
8: No, perquè hi vaig... Perquè
2: hi vaig... No,
8: home, no, jo vaig a treballar allà.
7: Bueno, pues no fer política.
2: M'he ido al central d'Espanya, ja està.
8: Què et passa, tu?
7: Estic molt content. El Barça és una màquina.
8: Això sí, juga bé el Barça, eh? Sí, sí. Per cert, comencem ja la Lliga, no, tots?
1: Demà.
8: De futbol?
4: Nosaltres avui, al Màlaga.
8: Allà són els boquerones, no es diuen?
4: Sí.
8: Bueno, esperem que no surtin amb vinagre.
4: Sí, més aviat.
8: Vale, molt bé. I el que és molt important saber la vida, jalà. Hi ha un tio, ara que parlem de cuina amb la Pilar... Hi ha una cosa que hem trobat que ens fa... A mi m'ha fet molta gràcia, a veure vosaltres que opineu, d'un pàjaro que... Us recordeu a Tenerife, la desgràcia que hi ha dels volcans i tot allò?
5: Sí. No, llavors a La Palma, pues, no?
8: Bueno, a Canàries, no? Doncs resulta que hi havia un paio que estava a casa seva i veia tota la família que el volcà arribava ja, però, vamos, a tocar el...
2: Ah, sí, ja m'acordo.
8: A tocar la casa, no? I llavors tothom li deia, va, ràpid, que hem de sortir, i el tio el que volia era dinar. Escoltin el testimoni, imagini't un volcà amb erupció a prop de casa... I el tio el que volia era jalar, eh? Potser volia jalar el teu pop.
4: Pues, pot ser, pot ser.
8: Escolteu això perquè no té desperdici. Vinga, va, som-hi. Escolteu, eh?
9: Por Dios. Ay, que me voy a poner. ¿Dónde está?
10: Ay, María José. Espera, que está flotando ahora. Que se me cabeza de vaca. Espera.
11: Hay tiempo de comer, sin problema.
8: Escolti, la família absolutament acollonida, dient, hòstia, aquesto es puto.
4: Tiempo de comer.
8: I el tio...
9: Ay, que me voy a poner. ¿Dónde está?
10: Ay, María José, espera, que estoy tocando ahora, que se me cabeza de vaca, espera.
11: Hay tiempo de comer, sin problema.
2: Pero eso es como aquel del otro día.
8: Pero eso es real, ¿eh? No me invento. Sí.
2: Como del otro día que la tía estaba en el banco. Dice, pero su tía, dice, no es la limpiadora. Dice, ¿qué? Dice, yo he venido aquí porque no me ha puesto de comer. Pues igual.
8: Bueno, pues ja veuen, és tiempo de comer, tu. Venga. I també és temps, a veure, hem fet el... Bueno, ens queden 10 minuts pel sorteig, són i 23. Pues escolta, podríem fer els postres de músic del Xavi, si ens dona temps després, farem el Sabies què. És un espai que encara no hem estrenat.
4: Sabies què?
8: Encara no l'hem estrenat, eh? Perquè tots els programes, com ho fem tot tan raro i tan malament, ens queden coses al tinter. Eh? Aleshores aquest ja porta el tinter amb remull temps.
2: Yo creo que lo que tenemos que hacer primero, la Montse, que dirá los patrocinadores.
8: Home, a fer això quan arribi el concurs, no?
2: No, ja, però perquè la gent no sé.
8: Bueno, va, vinga, els patrocinadores.
1: Sí? Vinga, a veure. Mira, les palmarines amb un menú. Que és la parada de menjars preparats del mercat municipal. El forn del pont amb una enciamada a triar el gust, que llavors el que ha de fer el que li toqui és trucar o passar-se i dir, mira, per demà t'encarrego l'enciamada que m'ha tocat.
8: De xocolata, de crema o del que
1: de
8: sigui.
1: De xocolata,
8: no?
1: Crema o el que deixin... El
8: per
1: que
8: cert, la Pilar, per celebrar el seu, ha portat uns xutxos de Girona, que no ha quedat ni un, eh? Si us heu tirat a la capsa, pitjor que el fullet. Oh, és...
1: Hòstia, noi, quina gent. Els xuxos estan boníssims.
8: Els xuxos, mare de Déu, quan jo he anat perquè tenia feina, quan he arribat, i que hi ha algun xuxo, em diu, no.
2: Ja no en queden.
8: Ja no en queden. I m'han fet, diu, però agafa el sucre, seran desgraciats. Agafa el sucre.
1: Què vol dir, què és? Mira què és.
8: Bueno, va, què més?
2: Que más xuxo s'ha comido.
1: Que el fullet,
8: què diu vostè?
2: Que más xuxo ha comido.
1: Últimament, no, tu estàs aprenent molt del fullet, o el fullet està aprenent?
8: Hi ha, alguna manera de que pugui fer però mai ningú em foti un pal, no, perquè sempre esteu igual.
1: Espera, que falta l'últim.
8: Bueno, va, acaba, va, una altra.
1: Xurreria als Àngels.
8: Què?
7: Tinc gana.
8: Home, jo també, t'has fotut els xuxos tu per això, vinga, home.
1: Xurreria als Àngels, que regala un pack per esmorzar o un pack de vermut. Pots triar.
8: Que hem de dir que la xurreria Els Àngels, que està on és, Montse? On...
1: A la plaça de l'Ajuntament, el número 25-27.
8: És l'espònsor que cada setmana,
1: participa.
8: Volem donar les gràcies aquí als espònsors, que s'atreveixin a donar els seus bons productes a una merda de programa com aquest. Té molt de mèrit, Té molt de mèrit. Sí. Agraïts des d'aquí.
1: I tant.
8: Dit això, anem a la música, Xavi? Doncs pues vinga, va, con la música a otra parte. Ara el postre... de músic, del Xavi Riu, el tio que entén de música més que ningú.
2: Home, tant com això.
12: Un espai on la música no desafina gens.
8: Aquí el fullet és així, un espai de música que on la música no desafina gens.
2: La música no, si m'hi fiques jo ho tinc.
8: Ja, ja, ja. I si canta el fullet o toca el trombó, estem morts ja.
1: Vinga, no li donis Xavi. Idees.
8: No, no, no. Fullet, fullet, seu a la taula.
7: Sia, ets un... plàstic.
8: No sóc un plàstic, et vull tindre controlat. Vas esbarat. A veure què...
7: Flic, flic, urra!
8: Com flic? Ah, flic, flic, flic, flic, urra. Pel Barça, no?
2: Molt bé.
8: O sigui que creatiu. Oh,
2: està bé, està flic, bé.
8: No, mira, tu has guanyat un aplaudiment. Vinga, un aplaudiment al fullet.
2: Vinga, va.
8: Mira quina cara de cofoll. No cal que fotis reverències.
2: Que no s'acostumi.
8: No cal que fotis reverències. I això tampoc. Això de baixar-te els pantalons sense el cul no m'agrada. Vinga, va, Xavi, música.
2: Doncs vinga, avui, mira, se'm va ocórrer una cosa. Dic cançons,
8: sí,
2: normal,
8: sí,
2: que tinguin dintre del seu títol la paraula cançó.
8: Ah, molt bé.
2: O sigui que en anglès totes, això sí.
8: Està bé.
2: I, bueno, n'he trobat bastantes i n'hi ha més.
8: Curiós, no? Però, sí, la cançó dintre de la cançó.
2: Sí, que d'alguna... Bueno, n'hi ha una que no he posat que es diu exactament així.
8: Ah, sí?
2: Song within a song. És a dir, cançó dintre una cançó. És una cançó de Camel, no l'he posat aquí, però veus, existeix també.
8: Molt bé, molt bé. Doncs pues vinga, som-hi, va. Anem a escoltar música, va.
2: La primera de totes,
8: sí,
2: és una que diu vaig escriure una cançó per tothom.
8: Ah, sí?
2: Sí, per comunicar-se amb tothom.
8: Per everybody, no?
2: Sí, es diu wrote a song for everyone.
8: Ah, everyone.
2: Everyone.
8: No, everybody, bueno, everybody, no, everybody,
2: everyone, sí.
8: Però té un matís. Sí. És cada uno, everyone és cada uno.
2: Sí.
8: I everybody és... per tothom.
2: Per tothom.
8: Sí, és diferent.
13: Que ell va escriure una canció per a tot el món.
2: Per tot,
8: sí,
2: perquè
8: pues
2: ho sentíssim. Doncs
13: pues m'he d'escriure que haga un WhatsApp i ja se li ha de
2: fer. Sí, però això és el 1969.
13: Claro.
8: No, Xavi, deixa-ho córrer, no entén res. No entén res, el Saturnino. Segueix.
2: Aquesta cançó és a Creedence Clearwater Revival.
8: Bons.
2: Que comencem
8: els Doherty. Fogerty.
2: Ho va fer el John Fogerty, concretament, i és una cançó en la qual ell acabava de deixar-ho córrer amb la seva dona,
8: sí,
2: portava un cabreig monumental i una
8: desgració
2: notablement gran,
8: sí,
2: i és una cançó on tot són protestes per tot.
8: Ja.
2: Per la situació social, 69, mal any,
8: bon número.
2: La guerra de Vietnam, també...
8: Bueno, és que si mires per
2: Sarisma,
8: la humanitat quan ha tingut un bon any, mai.
2: Bueno, que mai.
8: Mai, sempre hi ha algun lío. Vinga,
2: per tant,
8: vinga, Fogerty.

0: Què més, Xavi?
1: Segona, és una cançó que es diu Only a Northern Song, és a dir...
0: Només una altra
1: només
0: cançó.
1: Només una cançó de... Una, de fet, és d'una empresa que es deia Northern, que era del nord d'Anglaterra.
0: Una cançó del Northern.
1: Sí, que eren uns, uns productors
0: sí.
1: i els que publicaven cançons i tal.
0: Ah, molt bé, doncs pues vinga.
1: Els Beatles, concretament.
0: Doncs pues vinga, va.
1: És una cançó, també és de l'any 69, encara que es va escriure el 67,
0: sí.
1: però no va entrar el Sgt. Peppers, perquè yeah. no els hi va convenir.
0: No hi cabia, vaja.
1: I es va publicar el Yellow Submarine més tard. La va escriure el George Harrison, right. amb un cabreig monumental
0: ah,
1: amb
0: sí?
1: aquests productors, vaja. Perquè deia que si us hi pagaven poc, que si no sé què...
0: Com el Saturnino, igual que el Saturnino. Oh,
1: i va escriure que aquesta cançó diu això que posem ara, diu, només és una cançó de Northern.
0: Uns quejiques. Vinga, va, som-hi.
1: Uns quejiques.

0: Com podem veure, els Beatles del 67, és a dir, fent invents amb la música, amb el psicodèlic i tal.
1: Bueno, era gent molt que experimentava molt, eh?
0: Un clàssic. Una cançó de Elton John, va ser la primera, pràcticament, que va publicar. I es diu Your Song.
1: Boníssima.
0: Sí, aquesta és curiós perquè, segons el Bernie Taupin,
1: el lletrista,
0: primer hi va haver una versió que deia que en el lloc on estava escrivint l'Elton John, una oficina, diguem-ne, doncs ell hi va anar i a l'hora de l'esmorzar van fer aquesta cançó. Després el Bernie Taupin mateix va dir que no és cert, que ell va anar a casa de l'Elton John i que la seva mare el va convidar a esmorzar i mentrestant va escriure la cançó.
1: De fet, a la pel·lícula, el biopic de l'Elton John, és així com narren.
0: És així perquè sembla que és la realitat.
1: Anem a escoltar.
0: Llavors l'Elton va agafar el piano
1: i va fer.
0: I amb la lletra que havia fet el Bernie Taupin van fer aquesta meravella.
1: Your Song. Vinga, som-hi. Your Song.

0: Xavi? Només podries portar dos.
1: Sí. Pink Floyd, un.
0: Un Pink Floyd.
1: Un Pink Floyd.
0: Sí.
1: I l'altre ja per història, els Beatles.
0: I els Beatles. I tu, Miquel? Tu, Miquel, què t'emportaries?
2: No ho sé.
0: No ho saps. No sé, sardanes, per exemple, tu és molt sardanista, no? Sardanes i després, jo què sé, el Lluís Llach, un tio d'aquests, o...
3: Sí, sí, no, no, i un buen bocadillo de jamón.
1: També.
0: Què té que veure el
3: claro,
0: bocadillo?
3: Per què? En una isla desierta. Música i no va estar a comer el disco.
0: O sigui, vostè ni Nectin Cole ni res, em porta el bocata i en té
3: veure.
0: Ai, Déu meu. I tu, Montserrat?
4: Soc un sex símbol.
0: Calla't ja, tu, sex símbol. Digues.
5: A mi m'agraden molt els Beatles. Mm? I si m'endugués algú d'aquí, potser seria el Lluís Llach.
0: Lluís, mites Lluís Llach i tu, Pilar?
6: Bueno, jo tinc molt clar, jo tinc Queen.
0: Queen?
6: I segurament que una d'allò d'Havaneres.
0: Havaneres, també. Mm. Està bé. I la Eli, tu què t'emportaries?
4: Jo
0: m'emportaria... Suposant que hi hagués un voltadisc, clar.
1: Claro, clar, si no...
0: Digues.
4: La Sílvia Pérez Cruz.
0: Ah, Sílvia Pérez Cruz.
1: Sí, oh, molt bé.
0: Carai,
1: molt
0: tu.
6: Bé. Sí que vull l'altre top premi.
0: I l'altre, sí. Què més?
4: M'has pillat sí, una altra sí? Vera.
6: Sí, l'endret el premi.
0: Difícil, eh?
4: És difícil, dos,
0: sí,
4: eh?
0: Sí, sí. Mm. Bueno, molt difícil és un, però tu has anat directe, avui ja està bé, eh? Bueno, mentre tu penses, eh? Jo, voleu que ho digui jo, també?
1: Sí, no, clar.
0: Jo claríssimament m'emportaria a Chicago.
1: Uau.
3: I el paper higiénico, no?
0: No. A veure, què té que veure Chicago amb el paper higiénico?
6: Si cagues...
0: Com el Chicago.
3: Vale. Si va a una isla desierta i li entren ganes, per lo menos que tenga papel, ¿no?
0: Ara
3: està hablando de música.
0: Ara em recordo el Follet, que estàvem en una reunió amb totes senyores grans, allà pastes de te, d'una cosa delicada, i la gent que diu, me'n vaig a cagar, com diu aquí, no? I jo, quan va tornar, li vaig dir, escolta, Follet, això no ho diguis, digues, inventa't alguna cosa, per exemple, doncs jo què sé, que vas a veure alguna cosa. I saps què va dir, no?
4: Tinc un rot.
0: No, tinc un rot, també ho vas dir. No, però va dir, m'aixeco a veure, voy a ver Chicago. I jo no hi queia. I jo li deia, com Chicago? I el diu, bueno, vaig a recollir floretes. I jo dic, ah, ves.
4: Això no és veritat.
0: No és veritat, i quan vas tornar amb els pantalons avall vas dir, hi havia floretes per on m'aixugo el cul, per favor, al jardí. Hòstia, quin tio. No, així que el Chicago va per aquí, no? Però jo us diria que a mi m'agrada Chicago i l'Elton John. Va.
4: També.
0: M'enduria aquests i quedaria ben amable. El tercer seria l'Eric Clapton, ja ho sabeu. Vinga, sí, més música, Xavi, va.
1: Doncs ara no parlo de cap d'aquests, però no. Sí de Led Zeppelin.
0: Hombre, bons,
1: uns
0: també.
1: Uns altres cracs, la cançó es diu Immigrant Song.
0: La cançó,
1: la cançó de l'immigrant o dels immigrants.
0: Bueno, que ara està molt latent, no, això?
1: Sí, el que passa que aquí, a veure, la lletra no té res a veure amb la immigració actual, perquè es refereix a les viatges que van fer, però anaven a conquerir, no eren immigrants que anaven a treballar.
0: Les invasions,
1: serien. Anaven a conquerir, eren invasions dels vikings, sobretot cap a Escòcia. A l'època medieval.
0: Sí, sí.
1: I era això, i era gent, bueno, parlava dels viatges aquests que van fer ells al continent europeu i a Anglaterra, bàsicament.
0: Pues vinga, Led Zeppelin, tu. Som-hi.

0: Què més, Xavi?
1: Un altre clàssic. Me'n salto una, però sí. Ara me'n vaig a parar amb un altre clàssic.
0: Molt bé.
1: El del Neil Diamond.
0: També és bo, Neil Diamond.
1: Cas, i és el Song Song Blue.
0: Hombre, una cançó clàssica.
1: És un clàssic
0: clàssica.
1: Que jo, per cert, ho vaig escriure malament. Sí. Song Song, i és Song Song.
2: Ah, Song Song Blue.
1: Sí, perquè diu cançó cantada.
2: Ah, clar. Però tothom trista, diu Song Song, eh?
1: Tothom diu Song Song, jo anant ràpid ho vaig escriure i dic, ostres, no? És clar, Song, vols pronunciar igual.
0: És que quan ho cantes, Song Song Blue, sembla Song Song Song, sí?
1: Sí.
0: O sigui, canto com el Benofí.
3: Mejor, mejor.
0: Mejor, dejémoslo. Ah, bueno, jo l'he vist cantar.
3: Que hoy hace sol, hoy hace sol, y no quiero que lleva.
0: Plou i fa sol i les bruixes.
1: Doncs és una cançó que el que... Bueno, coneix tothom, pràcticament,
0: sí, home, i tant.
1: On doncs s'explica una mica la universalitat de la tristesa i la melancolia, que tothom en algun moment ho sent.
0: Sí.
1: I parla d'algú que en aquest moment, doncs, d'aquesta...
0: Home, amb els temps que corren, molt adequada.
1: Aquesta problemàtica.
0: Doncs vinga, anem a escoltar el Song Song Blue del Neil Diamond.

0: El coro de la hermana de la caridad.
1: Sí, menos mal que no es el coro de los niños castrados del Vaticano.
0: Bueno.
1: Vinga, va. Vinga, va, Xavi, més.
2: Una altra obra d'art, en aquest cas. El John Denver.
1: Bo, el John Denver. Da,
2: i amb una cançó que ja he posat més una vegada, que es diu Annie's Song.
1: Ah, la, home, un
2: és
1: clàssic.
2: Boníssima.
1: De l'LP Back Home Again.
2: Sí, senyor. Sí. I és un... una cançó que ell va escriure pujant amb un telecadira a Aspen.
1: Sí, sí.
2: Acabava de baixar una pista negra d'aquelles que va disfrutar com un berro i anava pujant, feia sol, bon dia, i mentre pujava va escriure aquesta cançó que està dedicada a la seva dona.
1: A l'Ani.
2: A l'Ani, que ella estava enamoradíssim de la seva dona, una molt, molt bona parella. Sí. Llàstima que ell va morir molt jove.
1: Sí, va morir amb un accident aèri.
2: En aquest moment, doncs això.
1: Pues vinga,
2: i
1: va.
2: Mentre pujava amb el telecadira, amb el temps aquell, va escriure la cançó que quan va arribar a casa va començar a composar la música.
1: Pues vinga, anem a escoltar-la.
2: I és aquesta meravella d'aquí.

0: Quines meravelles ens portes avui, Xavi.
1: Bueno,
0: sempre portes bona música, però avui és que totes,
1: és el moment.
0: Què més?
1: I ara, mira, l'altre dia vaig posar September, dels Earth, Wind and Fire, i ara em posaré una que es diu Sing a Song, que canta una cançó que també és d'ells.
0: Sing a Song, sí.
1: I sona bastant semblant, per l'altra banda.
0: Bueno, sí, són molt característics.
1: I és una cançó amb la qual és un himne d'alegria, resiliència, que la gent canti i que s'ho passi bé.
0: A veure, Saturnino, Sing a Song no és Sing-Sing, que és el penal que vostè va estar a punt d'entrar-hi.
2: No, però que jo aquí tenemos que hacer algún día una, un examen y decir que hay que poner algo que sea del idioma mío, porque es que aquí no pesco ni una.
0: Del calor?
2: No, no, todo en inglés, todo en inglés, no pesco ni una.
0: Ah, vale.
2: Sí, allí en Pozo del Caudillo no tenemos...
0: Un dia podem fer un repertori castellà, per entendre'ns, i català, no? Què es refereix, a castellà o català o els
2: de lo que sea, perquè m'entere jo.
0: Ja, difícil, vostè no entén res, si la llengua
2: sigui. Però algun dia tindré que entendre algo.
0: Bueno, portarem cantons infantils de...
2: Això és el que m'agrada. La bruixa xapantina...
0: La bruixa què?
2: La bruixa xapantina, no?
0: No és una bruixa que sigui xapantina, és la bruixa espantina.
2: Això és el que he dit jo.
0: No,
2: la bruixa xapantina.
0: Bueno, és igual, deixem-ho córrer. Va, què més, Xavi? Mare de Déu, senyor. Què?
1: Oh, aquest Sing a Song, que no l'han sentit.
0: Per això, vinga,
1: va. Vinga, va.

0: Boníssims, boníssims, Xavi. Sí, no, que susto s'ha fotut la Pilar quan he dit boníssim. Estava mig dormida. No. Tan soporífer és el programa aquest.
1: Jo no, no dormia,
0: Ah, no, m'ha semblat. No. Però tenies el suc, potser és del sabor del xuxu.
1: De la música. Que m'agrada, sí.
2: Precisament esta canció la escuché antes de ayer en la ràdio del cotxe.
0: Ah, sí?
2: Que la dava los 40 clàssics.
0: Ah, sí? Sí, carai,
1: els 40
0: memòria.
1: Clàssics em posen de molt bon.
0: Jo pensava que vostè escoltava més a l'Ibaba i los 40 ladrons.
1: Sobretot aquests.
0: Més els 40 clàssics. Què més, Xavi?
3: Tira una mica avall i Supertramp.
0: Bons.
3: The també. Logical Song. Home, la cançó lògica. Lògica. De què anava aquesta cançó? Mm-hmm. Doncs, a veure, el Hodgson va anar a un internat de criu. Sí. Llavors explica tot el que li deien, el que li feien, coses bones i coses no tan bones a dintre de l'internat. Sí. I que allà els ensenyaven coses lògiques que amb la seva vida es trobarien i que haurien de seguir, respectar, etc etc. I d'això va la cançó.
0: Pues vinga, Logic Song dels
3: Supertramp.
0: Supertramp.

0: Molt bé, Xavi, boníssima, eh? Què més, Xavier?
1: El Bob Marley.
0: O també el Bob.
1: Anem, sí.
0: Bob Marley.
1: Una cançó que es diu Redemption Song.
0: Ah, sí? La cançó...
1: La cançó de la redenció.
0: De la redenció,
1: d'alguna manera.
0: Sí, sí.
1: I és per tot el que hem passat i hem patit, etc.
0: Allà a Jamaica, Déu-n'hi-do.
1: Clar, i ell parlava dels esclaus negres que van portar d'Àfrica, vull dir que molta de la seva música ve d'aquest tema, precisament.
0: Jamaica és un país realment torturat i complicat,
1: molt, molt, molt.
0: Però ella ja s'ha considerat com un déu, eh?
1: Sí, sí, però sí, ho és. Bueno, ho és, l'agafen com un déu.
0: Però vinga, va.
1: Exacte. I, a veure, és una de les últimes peces que va fer quan ja tenia el càncer.
0: Càncer de cervell,
1: no? Càncer... No, és, bueno, sí, és curiós, perquè li va començar amb un dit del peu.
0: Sí, imagina't.
1: I d'allà li va anar pujant...
0: Una metàstasi,
1: sí. I va dir tot, sí, en poc temps.
0: En fi, doncs vinga, va.
1: Don Redemption Song.
0: Escoltem el Bob Marley, vinga, sona.

0: freedom. Quina veu, eh?
1: Una veu.
0: Molt bo.
2: Este que canta era el de los cigarritos de la risa.
0: Sí, sí, sí, el Marley, sí, sí, el de les rastres.
1: Sona un reggae, sí, sí, però sí, de les poques, sí, sí, que no és un reggae.
2: Por eso digo que no, la voz, sí, me sonaba y todo, sí, pero...
0: No, no, era molt ell, bo. Don Marley. I què més, Xavi?
1: Una cançó més alegre, de Xup Xup Song.
0: Home, de Xup Xup Song.
1: Aquesta cançó posem la versió de la Cher, que, sí, és del 1990.
0: Que surt en una pel·lícula que es diu Sirena.
1: Sí, senyor. Bé. El que passa que la peça és anterior, es va composar el 1963,
0: molt bona,
1: i diversos artistes l'han cantada, però la de la Cher potser és la que s'ha conegut més.
0: És la més famosa, sí. Molt divertida, aquesta cançó.
1: I de què va? Diu, a veure, diu, si vols saber si un noi és... està enamorat de tu o no, és amb el seu petó, que es nota.
2: Claro.
1: I va d'això la lletra.
0: Sí, sí, sí, sí. Aquesta música la van fer servir a uns xiclets,
1: sí,
0: que es deien Besos sin azúcar, que es deien Trecs.
1: Sí.
0: I van utilitzar aquesta cançó de fons. Clar, és, si vols saber si t'estimen o si l'estimes, el petó és la gran prova, no?
1: Clar.
0: Doncs vinga, va, anem a donar-se petons.

0: Què més, Xavier?
1: Una curiositat.
0: Vinga, va.
1: És una cançó de Blur.
0: Sí, Blur.
1: I es diu Song 2, és a dir, la segona cançó.
0: La segona cançó, sí.
1: Sí. Va ser com una cunya que li van fer ells
0: amb el
1: productor.
0: Yeah.
1: Amb l'enginyer de so. Mm-hmm. Ho van fer... era una prova. Mm-hmm. La van fer lenta, després ell va dir accelereu-la, mm-hmm, però ells es pensaven que era una cunya.
0: Yeah.
1: I al final... És una de les més conegudes del grup.
0: No me'n saps, no?
1: Que, a més, era la segona de l'LP en el qual estava,
0: sí,
1: durava 2 minutes i 2 segons, uh-huh, hi havia 2 estrofes i 2 tornades...
0: Però si per això és la 2, no?
1: Per això és la cançó 2. Exacte.
0: I aquell dia berenaven galletes 222.
1: Jo diria, vinga, que va, sí, i la coneixereu segur.
0: Doncs pues vinga, va, som-hi.

0: Qui més, Xavier?
1: Aquesta guitarra que sona al començament tan forta, ell a la conya va dir al productor li explotaran els tímpans. Quan senti això, tot era una conya i al final ha sigut un èxit del grup.
2: Déu-n'hi-do.
1: I l'última és una obra d'art del Michael Jackson, en aquest cas.
2: No podia faltar.
1: És de l'any 95 i es diu la cançó de la Terra, Earth Song, que dura 6 minuts i alguna cosa, és molt llarga.
0: Sí, sí, però és molt bona.
1: No és gens avall ni res, al revés, és molt bona i molt compromesa en què amb no maltractar els animals, cuidar la natura, és molt ecologista, és una meravella la lletra en si i la pròpia cançó també.
0: Pues anem a escoltar el gran Michael Jackson.
1: Que inclús es pot deixar posada que vagi
0: fent. Sí, la posarem de fons.
3: Molt bé, Xavier.
0: Molt bé, Xavier, doncs fins aquí, molt bé el teu espai, eh? Deixem el Michael Jackson de fons i anem a veure que improvisem d'aquí al final amb aquest tal com raja i que Déu ens ajudi, es podria dir. Vinga, escoltem el Michael Jackson.

0: Bueno, amb aquesta música tan bona ara és quan la caguem el programa, no? Perquè per almenys la música que diu. A veure, anem a fer el sorteig ja del programa. Anem a donar els números i saber si és sí o és no. La pregunta del concurs era si és veritat o no el fet de que a un individu li reclamen per, el demanen per fer una feina i el tio diu, mira, amb el poc que em pagueu i tot això, millor que aneu a casa, que jo no tinc per què anar-hi. Moltíssim de
1: per
0: vosaltres...
1: Per fer l'entrevista.
0: Per fer l'entrevista, sí. Mm-hmm. Moltíssims de vosaltres que diu que sí i n'hi ha hagut tres que han dit que no. Pues aquesta vegada és un no. No és veritat. No és veritat. Home, a mi em semblava que la gent pensaria més un no, però bueno, com el món ha estat com així, és normal que diguem sí, no? Per tant, els números queden amb l'1 la Montserrat Rubió, que ha dit sí, amb el 2 el Manolín, que ha dit sí, amb el 3 el Quesada, que ha dit sí, amb el 4 la Teresa Márquez, que ha dit sí, amb el 5 la Jasmina Reixac, que ha dit sí, amb el 6 la Teresa Blaia, que ha dit sí, amb el 7 el Cristian Borràs, que ha dit no, per
1: Cristina.
0: Tant... Ai, Cristina Borràs, perdona. El 7, el 10 i l'11. Després el Manel Guillamón, que ha dit no, té el 8, el 12 i el 13. I la Dolín, que té el 9, el 14 i el 15. Anem a llançar el dau. O sigui, Follet, dóna'm el dau, home, que estem trigant aquí, que no veguis el que no està. Ara ja el tenim aquí. Montse, recorda els espònsors i digue el primer espònsor, el primer sorteig.
1: El primer són les palmarines, amb un menú, que és el que regalen, que és una parada de menjars preparats del mercat municipal.
0: Molt bé, doncs anem a llançar el dau, eh? A veure, pel menú de les palmarines.
2: Jo ara em cruspiria un entrecot de 5 dits de gruix.
0: Pues no te'l cruspiràs, el que sí tindrà el menú és el Quesada, perquè ha sortit el número 3. Vale? Vinga, Quesada, ja tens un menú de les palmarines, què et sembla? I això que les fallades, has dit que sí, era un no, però bueno. A veure, el segon sorteig, va, què és?
1: El segon sorteig és l'enciamada del forn del pont. Que està a l'Avinguda València, número 43.
2: No siguis raca.
0: Vols callar-te, que estaven dient a l'espònsor? A veure, torna a dir-ho, Montserrat.
1: És el forn del pont que regala una enciamada a triar el gust, ja sabeu que heu d'avisar
0: dos dies abans,
1: i està a l'Avinguda València 43.
0: Molt bé.
1: I el guanyador és...
0: El guanyador...
1: And the winner is...
0: Andes,
3: com diuen els
0: Oscars, eh? A veure...
3: El ganador és Saturneno, no?
0: Vostè roba, no compra ni guanya. Bueno, anem a llançar el dau. A veure... El número 6, qui és el 6? Mira, la Teresa Blaia, tu. La Teresa Blaia havia tocat...
1: Mira, pot celebrar el seu sant.
0: Mira, sí. I ara anem per l'últim, que és la xurreria, correcte? La música està escrivint els vales, tu.
1: Espera, que clar, que si no...
0: Vinga, va.
1: Va, la xurreria, que els Àngels, que regala o bé un pack d'esmorzar o un pack de vermut. O un esmorzar o un vermut. I que està a la plaça de l'Ajuntament 25-27.
0: Recordin una cosa, els vales duren 15 dies.
1: Està posada la data del vale.
0: Si van més tard dels 15 dies, no valen! El vale no vale! Mira, ens ha quedat bé tot. El vale no vale!
2: Però això està acabant com una tifa.
0: Mira, Follet...
1: Encara com de dir com una tibalta.
0: No el provoquis per acabar dient com una merda, perquè el conec. Anem a llançar el dau. Anem a llançar el dau per la...
1: Xurreria.
0: Xurreria.
1: Xurreria als Àngels.
0: El 10. Qui és el 10? Mira, la Cristina Borràs, tu.
1: Cristina Borràs.
0: Pica. Cristina Borràs, cap a la xurreria. Això sí que es tindrà xurra, tu.
4: Això sí, veus?
0: Bueno, amics, queden 6 minuts d'aquest programa, no sé com han aguantat 3 hores cap aquí. Tindran aquí els vales, recordin, són 15 dies, el vale és nominal pel nom, i... Què és això que sento de fondo? Follet, vols parar de parlar en anglès, que no tens idea? Per què simules que ets anglès?
1: Ah, perquè com que hem fet amb The Winner Is...
3: The Winner Is, clar,
0: si no parla, si s'ho inventa tot el que diu. Sugar.
1: Bueno, aquests eren els Archies?
0: Els Archies,
3: sí.
0: Un grup que mai va existir.
3: Exacte.
1: Quina pena.
0: Era tot un invent, Bueno, Xavi, gràcies per vindre des de Girona, que té mèrit. Molt bona la música. Avui especialment m'ha agradat molt.
4: Mira, això va dies, però... Sí.
0: I amb les pluges que cauen i tot això, procura portar-te els dos discos dels músics que t'agraden. Perquè amb una illa deserta, no ho sé, però que podem quedar aïllats...
4: Podem quedar aïllats, segur, sí. Doncs
0: pues moltes gràcies per vindre. Saturnino, li demano, per favor, que tot el que ha robat aquests moments ho torni. Ho deixi aquí.
5: No anava a robar, si està en crisi ja la ràdio.
0: Ja. No em diu de cobrar, perquè m'ho trobo a faltar, ja.
5: Va, què no ho vaig dir?
0: Ja s'ha resignat.
1: No veus que ho he dit tantes vegades que ja li és igual.
0: Això és el mateix que va dir el Follet quan el van fer papa, que era el papa
1: Paparrutxes primer,
0: que va entrar al Vaticà i va dir aquí no penca ni Déu. Es va quedar com la glòria.
2: Nino, ets un crac.
0: Sí, després va dir aquí no cobra ni Déu.
4: Aquí no cobra ni Déu.
0: Doncs gràcies a Tornino per mi. Espero que la setmana que ve no estigui amb Xirona i el puguem tindre aquí. M'agrada molt el seu Saturn Show, tot s'ha de dir.
3: Gràcies.
0: Miquel, gràcies per escoltar-nos i la paciència que tens.
1: Paciència, molt gràcies.
3: Però paciència, tiene que tener paciencia, Però paciència, paciència, paciència.
0: Bueno, sobretot perquè està al seu costat.
3: La tengo yo.
0: Montse, gràcies pels trucos, això dels colors per la carn i tot això.
1: Sí, està bé, perquè és una cosa que potser no t'hi fixes i en realitat té el seu sentit, no?
0: Home, i tant. Pilar, gràcies pels xuxus que has portat de Girona, que tinguis una bona celebració i una recepta bona, a pesar que el Saturnino ha deixat la pasta no al dente, que una mica més sembla una llençola allò del carrer de Càrrec. Però bueno,
5: perquè la pasta fresca no queda dura.
3: Si no està al dente, perquè no està al dente.
0: Què dius, què?
3: Si està al dente, perquè està al dente. Si no està al dente, perquè no està al dente, que venga entonces Vicente. I ja està.
0: És a l'espronser del seu costat es quedava amb res. Bueno, i gràcies, Eli, que has fet la
3: mejor de programa.
0: Exacte. Tu penses una cosa, sense tècnic no hi ha programa,
1: d'això segur.
0: I bueno, has fet una substitució molt bona del David i bueno, és una substituta que pot ser titular perfectament.
4: No, perfectament, home,
0: i tant. Ho has fet molt bé, Eli. Què opines d'aquest programa? Perquè tu no l'havies escoltat mai, aquest, no?
6: Bueno, l'he escoltat.
0: No l'has escoltat, si et
3: que paciència.
0: Vols parar de carregar-te el programa, ja? Hosti, quin tio. O sigui, l'havies escoltat, però clar, és el primer cop que el fas, no? T'ha sigut difícil o què? No, perquè estem bojos, no hi ha guió aquí, anem improvisant, eh? Molt bé. No et sentim, Eli. Falta un botonet o alguna
6: cosa. Molt divertit.
0: Sí, us dius que és divertit?
6: Sí, clar, passes un divendres divertit.
3: Jo creo que el día que escucho el programa...
0: Sí.
3: Este día venía de fiesta por la noche. Y por eso dice que le gusta el programa. Si no...
0: ¿Qui venia per la festa?
3: Ella. Igual que yo, cuando lo escucho yo es que me he tomado 3 o 4 cervezas. Y todo lo le digo que sí.
0: Audiència, demano disculpes pel burinot aquest que no sap què diu. I bueno, tu també, Follet, no fotis cara de salors i envejós. També t'agraïm la teva mínima aportació.
2: El trombó? Puc tocar el trombó?
0: Home, si el treus de la capsa i et dona temps, podem acabar amb el trombó, si vols. Però l'has portat o no? Que dius que l'has empanyat?
3: Sí.
0: Que venies cap aquí i l'has fotut una caixa d'empany per treure calés.
3: No dieron dinero.
0: Ah, idea teva, no? Bueno, audiència, aquest...
2: Molins de rei seria millor si es digués Molins de rei de les ones.
0: Sí. Ja. Mira aquest fantasma. Bueno, audiència, amb aquesta musiqueta que comencem és la musiqueta que acabem. I allò que diuen, bé acaba tot allò que bé comença, bueno, però nosaltres hem començat raro i acabem estranys. Però la qüestió és que s'ha acabat. Diumenge es poden tornar a escoltar, si vostès volen, i ja saben, els divendres de 5 a 8 tenen una cita aquí amb nosaltres, amb aquest tal com raja.
1: I els diumenges, sí, de 11 a 2.
0: De 11 a 2, exacte. Vull dir que si no volen caldo, 2 tasses. Pensin una cosa, audiència. El temps passa volant, passa ràpid, però és relatiu. Si vostès s'ho estan passant malament, el temps és lentíssim. I si s'ho passen bé, és ràpid. Esperem que amb aquest programa, aquestes 3 hores, li hagin passat volant. I si no, vol dir una realitat, com diu el Saturnino, que és una merda de programa. Fins la pròxima, audiència.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Des de les 7 de la tarda, centenars de persones es manifesten a Barcelona per la mort de la Mari Carmen i l'Olga, dues dones que s'han convertit en un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. La manifestació ha començat a la plaça Universitat i està convocada pel Sindicat de Llogateres, que també ha promogut un minut de silenci aquest migdia arreu de l'Estat en record de Mari Carmen. Escoltem Delia Cedrare, una de les manifestants.
2: Que hoy vivimos con tristeza, es un día muy triste porque estamos viviendo la pérdida de Mari Carmen, pero no solamente de Mari Carmen, sino también recordando a Olga, a Javier, personas que han sido desahuciadas de sus viviendas. Yo creo que este es un asesinato, consideramos que no es problema de ellos, ni de salud, ni de nada, simplemente han sido personas afectadas por un desahucio y que han sido asesinadas por la violencia institucional como tal.
1: I el foc cremava des de 3:15 de la tarda en una nau industrial de l'empresa Plasfia Santa Coloma de Queralt, a la Conca de Barberà, ha quedat extingit. La nau està situada al costat de la carretera de sud-oest del municipi i el fum de l'incendi ha fet que el cos d'extinció i protecció civil recomanessin durant una estona el confinament preventiu. 11 dotacions dels bombers han treballat en el servei. Part de la nau s'ha esfondrat, uns 200 metres quadrats. També han cremat un tràiler i un remolc i diversos dipòsits de plàstic buit i part de les oficines. Per sort, no han causat danys personals. I més de 228.000 vehicles han sortit de l'àrea metropolitana a Barcelona fins a les 7 de la tarda, les primeres hores de l'operació sortida del pont del 12 d'octubre. La xifra representa el 40% dels 570.000 vehicles previstos. Les vies més problemàtiques estan sent la AP7, la A2 i la C58. Per cert, que els Mossos fan més de 1.000 controls de drogues i alcoholèmia. I la Fiscalia ha reclamat al Tribunal Suprem que aixequi la suspensió cautelar del vot dels nacionalitzats a través de la llei de nets per a les eleccions del 29N. Així ho ha exposat el Ministeri Fiscal en resposta a la petició d'al·legacions que va fer el Suprem a les parts després que Vox i Justitia Europa reclamessin dilluns la suspensió d'aquests vots arran de l'avançament electoral. I us parlem de l'Institut Joan Solà de Torrefarrera, al Segrià, que ha acollit aquest matí una prova pilot del Joc de la Veritat, un escape room d'alfabetització mediàtica pensat per ajudar l'alumnat de secundària a detectar notícies falses, rumors i continguts manipulats. Una interessant iniciativa que està impulsada per aquesta casa, la xarxa, amb la participació dels companys de Munt i la supervisió del Learn to Check, i que vol convertir l'educació mediàtica en una experiència més pràctica, dinàmica i propera als joves.

0: Informació local.
1: Demà dissabte hi ha cinema a la Penny, amb la pel·lícula Balandrau, que de fet estava programada per dissabte passat, però que per les pluges intenses de la cap de setmana passat, especialment dissabte a la tarda i nit, doncs es va suspendre. Doncs demà dissabte a les 7 a la Penny es podrà veure la pel·lícula Balandrau, dirigida per Fernando Trullols, interpretada, entre d'altres, per Álvaro Cervantes i Bruna Cosí. Està basada en fets reals, explica la història d'un grup d'amics que el 30 de desembre de l'any 2000 volien fer, van fer el cim del Balandrau, van començar la jornada amb bon temps, però en qüestió de segons tot va canviar de forma inesperada, amb un vent salvatge conegut com el Torb, que va desencadenar la pitjor tempesta o de les pitjors tempestes de la història dels Pirineus catalans. Doncs Balandrau, basada en aquesta història real de supervivència extrema, amistat i solidaritat. Demà a les 7 de la tarda a la Penny. Les entrades anticipades a Entràpolis o a la taquilla del teatre. I Quolibet Grup Coral, que farà el seu concert de festa major demà dissabte al Teatre del Foment, cors i àries d'òpera, on interpretaran diferents peces clàssiques conegudes per tothom, per la majoria de públic. El concert el dirigeix Albert Santiago, de fet és l'últim concert que dirigirà el director de Quolibet. Després de 3 anys i mig, doncs la coral plega i demà és el seu concert de comiat. A més, la coral té 2 solistes convidats, la soprano Núria Vilà i el tenor Antoni Lliteres i també el pianista Josep Buforn. El concert és demà a la tarda a les 7 al Foment. L'entrada a taquilla us costarà 15 euros i si la compreu anticipada val 12 euros. La podeu adquirir al web Entràpolis o a l'estanc Margarit i a l'estanc de la plaça. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui divendres 9 d'octubre, la farmàcia cobra fins a les 10 de la nit. És la Lozano, que està al carrer Verdaguer 68.

0: Era el meu pare. Està buscant una residència per a l'àvia, però no sap per on començar.
1: El cercador de residències i centres assistencials per a gent gran és una eina que facilita el procés de selecció tant a les persones interessades com a les seves famílies. El web, que compta amb més de 1.800 referències, inclou fotografies dels espais i informació com els serveis de cada equipament, la titularitat o el nombre de places, entre d'altres. Trobareu el cercador a dretsocials.gencat.cat/cercadorresidències. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
2: Benvinguts al nostre restaurant. Us recomano unes novetats i propostes com entrants per anar fent boca. De primer plat podeu tastar el dish de la setmana. Deliciós! De segon plat, un plat clàssic dels de tota la vida. I per postres, un viatge pel temps en tota mena de gustos. Una proposta del xef en persona.
3: Stereopop, amb Christian Vela. Els dissabtes a 10 del matí a 1 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
4: A Caprabo, la teva compra de sempre ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
5: Raons. N'hi ha algunes de ben petites que fan que tremoli un univers. Hi ha les que no volen, les que no poden esperar. Raons i més raons. Raons n'hi ha moltes, i de sobrar no en sobra cap. Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi, i ara 4.686 milions d'euros més per arribar on volem arribar. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Bona tarda, Molins. Són les 8 i 8 minuts d'aquest divendres 9 d'octubre i això és l'última volta.
1: L'actualitat esportiva ja ha donat unes quantes voltes durant la setmana, però encara en queda una més. I no per repetir el que ja heu sentit a totes les tertúlies, sinó per mirar-ho des d'un altre angle. Us parla Joana Forner i com cada divendres m'acompanya l'Arnau Santero.
0: I com sempre, amb la poca atenció, però molt de carinyo, que ens regala el David Rius, el control tècnic.
1: Bona tarda, bona nit o el que sigui que toqui. Avui, per fi, torna el futbol de clubs. S'ha acabat la maleïda aturada de seleccions, aquesta travestia pel desert que ens ha tingut 3 setmanes, sí, sí, 3 setmanes, més pendents dels comunicats mèdics que del joc. 3 setmanes mirant parts mèdics, sobrecàrregues, comunicats, molèsties, entrenaments diferencials i futbolistes tornant de seleccions com si haguessin participat en una expedició de K2. I en 2 partits contra els rivals que moltes vegades només existeixen durant l'aturada.
0: Sí, han estat 3 setmanes llargues, molt llargues, setmanes de rascar i rascar per haver de treure 2 notícies mínimament interessants, de fer veure que ens importava moltíssim un amistós internacional i de buscar conflictes on només hi havia rodes de premsa avorrides i de comptar els dies perquè torni la lliga. Perquè podem respectar les seleccions, en certa manera, però una cosa és respectar-les i l'altra és haver de viure 3 setmanes sense futbol de clubs com si això fos normal.
1: I a sobre, a Molins tampoc és que la cosa hagi ajudat gaire. Arran dels temporals, com és lògic i normal, s'han suspès molts partits dels nostres equips. Per tant, l'actualitat esportiva local ha estat més aviat en mode mínims, més en decadència que Carvajal després dels rumors de la seva arribada al Getafe. Que tu veus l'agenda esportiva del cap de setmana i gairebé sembla una cartellera de cinema d'un poble a l'agost. 4 coses, 2 anul·lades i una que no sap si existeix.
0: Però bé, també és veritat que no ens podem queixar gaire. Al final, si plou, se suspenen els partits. Si hi ha aturada de seleccions, no hi ha Barça. I si no hi ha Barça, ni esport local. Nosaltres, doncs, hem de fer el que millor sabem fer. Omplir el temps amb una barreja de preocupació, mala fe, bromes internes i una confiança absolutament injustificada en la nostra capacitat d'estirar qualsevol tema fins que sembli una secció.
1: Tot i això, avui tenim un gran programa preparat i, sobretot, estem molt ben acompanyats. Avui rebrem a la taula el Gerard Company, que ha sigut... ha seguit de prop aquesta aturada de seleccions a Holanda i ens explicarà de primera mà com ha rebut l'afició holandesa a Xavi Hernández, també conegut com el Michael Scott de Terrassa. Un home que cada vegada que parla en anglès ens recorda que potser tots vivim dins d'una sèrie documental sobre un entrenador que intenta comunicar idees molt profundes amb un vocabulari de quart d'ESO i una fe indestructible en ell mateix.
0: Parlarem avui també amb l'Ernest de Veumala, un fisioterapeuta que ens ajudarà a entendre què passa exactament a les aturades de seleccions perquè sembli que s'hagi de lesionar tothom, perquè cada vegada és igual, els clubs envien jugadors sans, corrents, amb les cames més o menys al seu lloc i tornen amb molèsties, sobrecàrregues, turmells molt dubtosos i entrenadors mirant el calendari com si fos una amenaça personal.
1: A més, per fi podrem fer una prèvia com cal, més o menys, d'una jornada de Lliga, una prèvia de veritat, amb partits de clubs, amb punts en joc, amb entrenadors dient que el rival és molt difícil, amb rodes de premsa on ningú vol donar pistes i amb la sensació meravellosa que el futbol torna a tenir una mica de sentit. Tornem a allò que ens agrada, el Barça, la Lliga, els rivals, les alineacions, els dubtes i aquella esperança absurda que per fi podrem parlar més de futbol que de lesions.
0: I evidentment també comentarem l'últim partit de Messi amb la samarreta d'Argentina, perquè no és una notícia qualsevol, és d'aquelles que encara que vulguis fer veure que no t'afecta tant, t'afecta molt. Messi amb Argentina és història del futbol, és part de la memòria col·lectiva, és aquell senyor que ha fet que durant anys i anys, mig planeta, s'hagi discutit sobre si Déu existia o si realment havia nascut a Rosario i punt.
1: Així que avui tenim tornada del futbol de clubs, tenim prèvia de Lliga, tenim Messi, tenim seleccions, tenim lesions, tenim Xavi Holanda, tenim fisioteràpia, tenim convidats i tenim una necessitat molt real de tornar a parlar d'esport normal després de 3 setmanes d'aturada a terra.
0: Per tant, no ens allarguem gaire més perquè avui tenim 2 grans convidats i no ens agrada fer-los esperar. En general, sí que ens agrada fer esperar la gent, però avui doncs, intentarem semblar professionals. Som-hi, comencem.
1: Comencem l'actualitat esportiva de Molins d'aquesta setmana, una setmana marcada inevitablement per les pluges. De fet, en handbol, els partits dels equips sèniors es van haver de suspendre, així que ens quedem sense el gruix habitual de resultats del cap de setmana.
0: Sí, aquesta setmana la meteorologia ha decidit imposar el seu sistema defensiu, partits ajornats, calendaris que s'hauran de recol·locar, entrenadors que hauran d'intentar mantenir la tensió competitiva una setmana més, que tampoc és fàcil, perquè quan ja tens el cap en el partit i te'l treuen, costa tornar a activar-se.
1: La bona notícia en handbol ens arriba del cadet femení que va aconseguir aquest cap de setmana la seva primera victòria a la Lliga Catalana davant el BM Barberà. Un triomf molt important, no només pel resultat, sinó perquè premia tota la feina feta fins ara per l'equip. Segur que és una victòria que dona confiança i que ha de servir per continuar treballant, creixent i gaudint.
0: Exacte, és d'aquestes primeres victòries, no, que sempre tenen un valor especial. No són només els dos punts, al final és el resultat. No, és la confirmació del que la feina comença a sortir. És una categoria com la Lliga Catalana on el nivell és molt exigent i cada partit el posa a prova. I guanyar per primera vegada, doncs home, és una empenta emocional molt important i el repte ara és seguir en aquesta línia, entendre què s'ha fet bé i doncs continuar construint a partir d'aquí.
1: Passem al bàsquet, on el sènior A masculí va caure clarament a la pista de la Palma per 62-37. Va ser un partit complicat per al Molins, que no va aconseguir trobar el seu ritme en cap moment. Un mal inici va condicionar molt l'evolució del partit, amb dificultats per sortir amb la intensitat defensiva necessària i també amb problemes en atac per traslladar a la pista la feina feta durant els entrenaments.
0: És derrota dura perquè el marcador, home, és molt ampli i perquè sembla que l'equip no va acabar d'entrar al partit com necessitava i quan comences tan malament fora de casa, doncs després tot es fa més difícil. L'equip agafa confiança, tu comences a forçar situacions, estirs alliberats que normalment t'haurien d'entrar es converteixen en una càrrega més, però tot i això, doncs és important quedar-se amb el compromís de l'equip perquè, home, lluitar no van deixar de lluitar i al final van trobar ajustos defensius que et van permetre mostrar una versió una mica més sòlida.
1: Ara tocarà treballar durant la setmana i aprendre dels errors. Aquest tipus de partits deixen els deures molt clars, especialment en l'inici dels enfrontaments i en la necessitat de competir amb intensitat des del primer minut. La temporada tot just comença, però precisament per això és important corregir aviat i no deixar que aquests mals inicis es converteixin en una dinàmica.
0: Sí, de fet, una derrota així a vegades serveix més que una d'aquestes tan ajustada que et permet autoenganyar-te. Perds de 5, pots pensar que en dues jugades i un triple que no entra, una falta dubtosa, buscar excuses, però és que quan el partit se t'escapa d'aquesta manera, el missatge és molt clar. Has de pujar el nivell, has d'ordenar-te millor, cal entrar als partits amb més energia, i això, si l'equip ara mateix ho sap llegir, pot ser útil de cara a les pròximes setmanes.
1: El sènior femení del bàsquet Molins també va perdre, en aquest cas, a casa contra el Cornellà, per 45-53. Una derrota dura perquè l'equip no va acabar d'entrar al partit fins l'últim quart. En aquell tram final van aconseguir retallar 10 punts al marcador, però l'esforç no va ser suficient per capgirar el resultat.
0: Típic partit que et deixa amb ràbia, perquè reacciones al final, veus que potser hi havia opcions reals de competir-lo, però és que retallar 10 punts en un últim quart no és gens fàcil, demostra que l'equip tenia capacitat per posar el Cornellà en problemes, però aquesta versió arriba massa tard. Després depèn d'una remuntada que ha de ser perfecta, i en bàsquet, com en tants esports, no sempre hi ha prou amb acabar bé, has d'haver arribat viu al final.
1: En futbol sala sí que tenim bones notícies. El sènior femení del Molins 99 va guanyar per 4-1 al Casserres A en el primer partit de la Lliga a casa. El partit va començar amb un cop dur, la lesió de la Màrcia als 5 minuts, que va obligar l'equip a reajustar-se ràpidament. Tot i això, les molinenques no van abaixar el cap i van saber imposar el seu joc.
0: En perdre un jugador del principi del partit és horrorós, et descol·loca moltíssim, sobretot en un debut a casa, on vols començar bé i tenir-ho tot sota control, però l'equip va respondre amb actitud. Joc molt elaborat, domini de la pilota, una victòria que diu coses bones, perquè no només guanyes, sinó que ho van fer després d'haver-te adaptat a una situació molt complicada, i des del minut 5.
1: A la segona part es va notar una mica més el físic, però l'equip va continuar competint cada pilota. Un xut exterior de l'Anna va ampliar la diferència en un moment clau i va donar aire al Molins 99. Al tram final, els Casserres no van... Bueno, ho van intentar, però amb joc de 5 i van aconseguir retallar alguna distància, però la defensa local va ser contundent i va impedir que el partit es compliqués més.
0: Els gols van ser d'Anna García, que en va fer 2, Berta Moreno i un, que va ser en pròpia porta, i més enllà dels noms, la sensació que hi va haver és de gran esforç col·lectiu. Molt bones sensacions per començar la temporada, guanyes 4-1 en el primer partit a casa, sempre és una manera fantàstica d'arrencar, i evidentment, des d'aquí també desitgem una ràpida recuperació a la Màrcia, que és la part menys bona d'un dia esportivament que va ser molt positiu.
1: En futbol també hem tingut una setmana molt marcada per la pluja. El partit del primer equip del Molins contra el Corbera es va haver d'ajornar. Per tant, l'equip no va poder donar continuïtat al bon resultat de l'última jornada i haurà d'esperar per tornar a competir.
0: I és una llàstima perquè venien d'una bona victòria, tens ganes de tornar a jugar ràpid, però mira, aquestes coses passen. En aquestes categories on el calendari depèn molt de les condicions del camp, tocarà mantenir el ritme, no perdre aquesta bona dinàmica i preparar bé el pròxim partit, perquè al final la temporada és llarga i també cal saber conviure amb aquestes coses.
1: I acabem amb l'Atlètic Ingresa, on tant el partit del primer equip com el del filial també es van ajornar per les pluges. Així que cap de setmana pràcticament en blanc pel que fa al futbol molinenc, una jornada que deixa pocs resultats, però que ens recorda que a vegades l'actualitat esportiva també la decideixen els núvols.
2: Una última volta a l'actualitat de la setmana.
0: Comencem amb un esport que no toquem gaire a l'última volta, i és que la lleidatana Aitsu Honda es corona campiona del món de judo de menys de 70 quilos.
1: La judoka catalana de 24 anys s'ha penjat l'or en el Mundial que es disputa a Bakú, després de superar l'austríaca Micaela Poyeres a la final, rival contra el qual va perdre la medalla de bronze en els Jocs Olímpics de París.
0: I atenció, perquè el Primavera Sound entra al món del futbol com a patrocinador de l'Atlètic Hostafrancs.
1: El Festival de Música ha ajudat a refundar l'històric club del barri barceloní després de 12 anys sense competir. A mi particularment em fa bastanta il·lusió portar aquesta notícia perquè és el meu barri i feia molts anys que no teníem equip de barri fora de les diferents escoles. I bé, està molt xulo que festivals i organitzacions així doncs ajudin a obrir aquest tipus de clubs.
0: I d'equips cobren, equips que tanquen, perquè ha desaparegut el Mònaco de bàsquet, el campió de França, entra en suspensió per impagaments.
1: L'últim campió de la Lliga Francesa ha anunciat que després de 12 anys i per continus motius problemes econòmics, el projecte desapareix, deixant enrere 3 lligues franceses, 4 Leaders Cup, 2 Copes de França, una Supercopa i 2 Final Fours d'Eurolliga.
0: Sí, no coincidiran amb l'Hostafrancs, perquè fa 12 anys que va tancar l'altre. O sigui que, sí, bueno, no, són incompatibles.
1: Exacte.
0: Va, i acabem amb l'actualitat perquè Pedrito, l'ex Blaugrana i habitant de Molins, ha anunciat la seva retirada, amb 39 anys.
1: El Pedro estava sense equip des d'aquest passat mes de juny, després d'acabar el seu contracte amb el Lazio. El davanter canari va arribar al juvenil del Barça amb 17 anys i va jugar 7 temporades amb el primer equip. A la temporada 2015-2016 va marxar al Chelsea, després a la Roma i per últim a la Lazio, on va acabar doncs la seva carrera.
0: I una notícia que podem dir des de l'última volta, que és primícia, és que molt probablement torni a viure a Molins.
1: Ole!
0: Doncs anem amb una miqueta més d'actualitat general. Deixem aquests temes concrets per parlar d'una renovació al Barça. Xavi Espart ha renovat fins al 2030. Ha pujat el seu salari, ja no tindrà contracte de cantarà, cosa que és positiva. El següent en gaudir d'això serà Marc Bernal. No exactament el mateix, perquè recordem una cosa del Barça que va ser molt, molt maca en el seu moment. Quan Bernal es va lesionar dels creuats tot l'any, el club li va oferir aquesta renovació, va començar a ser membre del primer equip, tenia fins al filial, i el va renovar. Però com que se li acaba el contracte 2029, doncs el Barça ja serà el següent amb qui renovarà, i després vindrà Rafinha, el primer capità, també renovarà fins al 2031.
1: Molt bé. Bueno, el femení del Barça ha demanat a la UEFA un canvi de data pel partit de la Champions d'aquest dimecres al Camp Nou contra l'Arsenal, ja que coincideix amb la vaga general. I llavors han demanat avançar el partit al dia anterior, a dimarts 10. Però bueno, això obligaria a la Lliga Anglesa a avançar els partits del rival del Barça, és a dir, contra el Chelsea, que bueno, estaria programat per aquest diumenge.
0: Exacte, el Barça no té cap problema perquè el partit ja el juga dissabte, el partit de Lliga, i llavors és des de l'any passat ja la norma aquesta de 72 hores.
1: Sí.
0: Què passa? L'Arsenal, el rival del Barça del dimecres, juga el diumenge a la nit contra el Chelsea. A més, és un partit prou important de la Lliga. I hi ha una gran possibilitat de que això vulgui donar problemes.
1: I bé, com no, hem d'entrar en el tema com més top que ha sigut aquesta setmana, entre cometes, que és l'últim partit de Messi amb la selecció d'Argentina.
0: Sí. Messi ja va tenir un gran homenatge quan va jugar l'últim partit oficial amb Argentina, que va ser l'últim partit de classificació pel Mundial. No sé, classificació del Mundial, que es feia la Copa Amèrica, un partit oficial de classificació. Ja va tenir com un homenatge prou gran, però l'homenatge real s'ha fet aquest dimarts a la nit, la nit de la matinada del dimarts a dimecres, en un partit amistós d'Argentina, en el que Messi va fer un discurs de 10 minuts.
1: Però si Messi no parla.
0: Exacte. Així que tot el que no ha parlat durant la carrera s'ho va guardar per fer aquest discurs. 10 minuts parlant, donant, evidentment, les gràcies absolutament a tothom, a tant l'Argentina com al Barça, als seus entrenadors, va dir... I realment maco, castell de focs, espectacle de drons. Un espectacle de drons que, per cert, va començar com amb una menció publicitària, tipus, els drons van com fer el logo de l'empresa publicitària que ha donat la volta al món, perquè en quin puto moment és un homenatge a Messi i en un espectacle de drons fas publicitat. En fi, i un Messi que va gaudir durant el partit. Va gaudir, tothom intentava donar la pilota amb ell, tothom intentava que fes alguna cosa, va acabar fent un gol de penal... Xutat espectacular, per cert. Crec com l'últim partit, que una miqueta més i el porter li pregunta cap a quina banda s'havia de tirar, perquè al final era un amistós, i el va fotre per tota l'escaia, però és que espectacular. A més, dues assistències, un partit que va acabar 3-0, Messi va participar en els 3 gols.
1: Molt bé.
0: I realment la imatge del partit van ser les cares de jugadors, entrenadors, plorant absolutament...
1: Que...
0: La ciutat amb cartells, amb una samarreta gegant de Messi al costat de l'obelisc... O sigui...
1: És que ha significat molt per ells i és normal, sí. O sigui, coño, és Messi, saps?
0: El dia que Messi retiri del futbol...
1: Que no li queda tampoc tant...
0: Serà un tema, eh?
1: Bueno, doncs li faran una com aquesta, però encara més gran.
0: Serà un tema. Perquè al final, a la selecció, recordem que Messi va ser molt odiat durant molt de temps. De fet, va arribar a deixar la selecció perquè tot el que feia amb el Barça amb la selecció no li sortia. Spoiler, perquè els jugadors que l'acompanyaven eren...
1: Els companys no ajudaven.
0: Horrorosos. Però,
1: ho
0: però
1: he pogut veure en aquest Mundial, que exacte. És que realment els companys tampoc ajuden.
0: Messi només tenia a la seva vitrina d'Argentina una medalla olímpica. Tota la resta no ho havia aconseguit guanyar mai, ni Mundial, ni Eurocopa, absolutament res. Va deixar la selecció, de fet, i per la porta de darrere, amb tota molt gran part de l'afició en contra. I finalment va tornar pel Mundial que van arribar a la final contra Alemanya, van perdre la pròrroga. I va fer un Mundial espectacular, espectacular. La gent de cop va començar a dir, ei, vigilem amb aquest. I a partir d'aquí hi ha dues Eurocopes, Mundial, millor jugador del Mundial. Aquest Mundial també, que han arribat a la final i ha tornat a fer un Mundial espectacular. Així que...
1: Sí, perquè s'ho ha carrilejat ell.
0: Sí, el sol. De fet, el d'Alemanya absolutament també va guanyar millor jugador del Mundial, no havent guanyat el Mundial, cosa que passa molt poques vegades. I per equiparar una miqueta el nivell. I al final... marxa com una llegenda absoluta i inclús per moltíssima gent per sobre de Maradona, no tothom hi està d'acord, sobretot l'Argentina està una miqueta allà, estan a la part potser, però ha entrat en una conversa que fa cosa de... No tant, fa 10 anys igual, semblava impossible.
1: Bueno, és que jo no soc partidària d'estar comparant tota l'estona jugadors, i menys si t'han fet coses bones pel teu propi equip en dues èpoques diferents, perquè realment han coincidit molt poc entre ells.
0: Sí.
1: Però bueno, sortim una mica d'aquí, seguim igualment amb seleccions, i aquest cas és que Xavi ha acabat aquesta aturada de seleccions invicta.
0: Sí.
1: Però bueno, per parlar d'això, entrarem més profund ara.
0: Doncs tenim aquí amb nosaltres avui al plató de l'última volta el Gerard Company. Gerard, què tal? Bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Encantat d'estar aquí.
0: Perquè, de fet, el Gerard ha estat aquests dies a Holanda seguint de prop la concentració de la selecció holandesa, la selecció de Països Baixos, i, de fet, més concretament, al seu entrenador, Xavi Hernández, també conegut com el Michael Scott català. I és per això que l'hem portat, doncs, per saber una miqueta com li ha anat aquesta aturada de seleccions a la selecció holandesa.
3: Ah, jo pensava que m'havia convidat perquè sóc una persona, sóc una eminència en el futbol. I vaig començar a mirar-lo aquest Mundial i ser el mateix que sabia quan jugava al FIFA.
1: Perfecte.
0: Perfecte.
1: Coneixement suficient per estar en aquest programa.
0: El nivell periodístic
1: és que
0: demanem a l'última volta.
1: Llavors, realment, és un molt bon nivell.
3: De fet, quan jugava al PES.
1: Però, bueno, com vas veure el partit?
3: El vaig veure prou bé, la veritat, perquè vam pillar les entrades de...
1: No em referia a això, sisplau. Deu-lo seriosos, Gerard.
3: Doncs horrible, la veritat. Se'ls dona molt malament jugar. A lo més perquè estic acostumat al Barça, que són els partits que sí que miro.
0: És prou probable.
1: Home, si els partits que més mires són el Barça, és normal que quan vegis a la selecció holandesa... No, perdó, a la selecció dels Països Baixos...
3: Exacte.
1: Es complica una mica.
0: Dient
3: Orange.
1: Sí, seguirem dient Holanda. Però és que és complicat canviar-ho.
3: Canten Holanda, eh? O sigui, quan estaven cantant, jo no entenia si estaven dient, tipus... Estaven, no sé què estaven cantant, ¿vale? Però era Holland o Orange. que són les dues coses que diuen.
0: Qualsevol de les dues coses.
3: I clar, jo va arribar un punt que em vaig rendir i llavors tipo, anava alternant. Una deia Holland, l'altra deia Orange, i així segur que no em tiraven birres per sobre.
1: Segur que no et feien fora del camp.
3: Que em mantenen la birra per sobre igualment.
0: Sí, perquè allà, en general a Europa, ja ho vam comentar quan vam estar explicant l'experiència d'anar a un estadi d'Alemanya, en general a Europa es pot beure i fumar dins dels estadis. Bueno, fumar ja no ho sé.
3: Jo no vaig veure gent fumar, vaig veure gent agafant 4 o 5 birres amb una mà.
0: Això sí. Això al voltant són experts.
1: Tenen unes capacitats d'aguantar birres. Ara que està a l'Oktoberfest, bueno, ja aquí, les cambreres de l'Oktoberfest que et porten 20 gerres en una mà, sí, però en una mà no, però com amb les dues, sí, en una sola d'esto, ens estem desviant.
0: Bueno, tampoc ho saps. L'altra opció ara mateix és parlar del futbol que practica Xavi Hernández, que hi ha els que sí que coneixem la seva manera d'entrenar, els que sí que el vam seguir des dels seus partits, els seus jocs al Barça. No és la cosa més emocionant del món. No són dolents, de fet, dels 4 partits n'han guanyat 2 i han empatat 2. Està invicta ara mateix a Xavi Hernández en la seva primera aturada de selecció.
1: Doncs no està gens malament.
0: Està invicta, però és un futbol lleig de veure. És un futbol de o empata o guanya d'un. Una miqueta com el Getafe, però hi ha més gols de normal.
3: També et dic, el partit aquest no és que el guanyés Holanda, és que el va perdre Sèrbia. Era Sèrbia? O era Croàcia? No recordo qui era.
0: Croàcia no podia ser.
3: La Croàcia ha estat el... Sèrbia. Pues perquè el van perdre. Perquè, Déu meu, la de vegades que la van cagar.
0: Sí, de fet, l'altre partit que guanya Holanda, ja el vam explicar a l'última volta, el va guanyar a l'últim minut. Amb un gol a l'últim minut en un centre, la celebració del Xavi anant a abraçar el seu germà és meravellosa.
1: Que divertit. És que em sembla supermono. Em sembla supermono que se l'endugui com per tot arreu a ser el seu segon entrenador. Em sembla cinema, en plan...
0: Sap exactament el mateix de futbol que el Gerard ara mateix aquí. O sigui,
3: inclús jo sé més.
1: És com si jo m'endugués amb ma germana, que no pot interessar-li el més mínim en absolut res relacionat amb l'esport. Llavors, és com si jo fos entrenador i m'endugués a la mar, en plan cap tipus de sentit.
3: Et poses dos vídeos de Mundo Maldini i vas tirant.
1: Sí. Bueno, no sé jo, No sé si me'n sortiria jo.
0: En aquesta aturada hem vist els partits d'Holanda, hem comentat ara també el que va ser l'últim partit de Messi. Hi ha hagut molt de marro entre la selecció portuguesa i Cristiano Ronaldo, jo ho vam explicar la setmana passada, és un tema que ha seguit una miqueta recurrent, però una de les coses que més se n'ha parlat és de les lesions. Aquest tema el comentarem d'aquí res, amb un altre expert, aquest cop sí, expert, en el que estem veient. Però el que queda clar, i ja vam parlar, per exemple, nosaltres la temporada passada, és que ens passa una cosa a nosaltres, que és que no podem seguir sentimentalment a una selecció perquè no ens surt.
1: No, perquè no ens sentim representats.
0: Llavors, ara que tenim algú que ha estat en un estadi de més països, una miqueta nòrdic, perquè no és un país nòrdic com a tal, que viuen molt al futbol...
3: Per nada.
0: Que el segueixen molt de prop. Ja vam explicar la temporada passada com es vivia a Alemanya, vam comparar estadis d'Amèrica amb estadis d'Europa. I a Holanda, què? Com es viu el futbol a Holanda?
3: Doncs fixa't que jo pensava que anava a ser com molt més seriós. I clar, jo m'imagino quan veig aficionats així, molt aficionats, als típics estadis plens de fans de la Premier, que estan tots bogíssims. Aquests estaven, però tampoc cantaven gaire ni res. A mesura que anava passant el partit i ja els anaven emborratxant, ja els anaven soltant una mica, però al principi, que jo fos el que més cridava i més d'esto...
1: Que no és ni tan sols la teva selecció.
0: Exacte, clar, clar.
3: Però és que hi havia gent que es mereixia ser insultada, la veritat.
0: Sí, es veia molt que no era un amistós, però quasi. O sigui, realment la gent va anar a veure una miqueta el...
3: Sí. Sí, no va ser allò tampoc gran cosa. Va estar guai per l'espectacle al principi, perquè just abans de començar s'apagaven totes les llums, posava una banderola de We Are Orange, o no sé, perquè jo ho veia al revés. I comença a sortir pirotècnies mentre estan fent el countdown perquè comencen a anunciar quina és l'alineació. I tota aquesta part, com molt, oh, no sé què, no sé quantos, però una vegada comença el partit la gent estava bevent i poc més. I això que teníem davant nostre el timbaler.
0: Ah,
1: ostres, o sigui, és bàsicament...
0: El Manol del Bombo holandès,
3: Sí.
0: Que top.
1: Fuerte, mola. O sigui, és com si ells...
0: Manolen...
3: No, perquè són com raros. Manolgen... No és una barreja entre alemany, clar, francès... Clar. O sigui, tots els que els van colonitzar.
1: Uau. O sigui, bàsicament, és com si s'anessin al
0: bar... Manolen by the Bomben,
1: Nois, serietat, per favor.
0: Manolen Endenbomben.
1: És com si s'anessin al bar a veure el partit, però en lloc d'anar al bar se'n van al camp. O sigui, bàsicament van a veure i punt. Sí, ni insultar l'equip contrari.
0: Una nit tranquil·la al Foment.
3: Que va, que va.
1: Bàsicament.
3: Jo, quan vam anar a veure el casino, el partit de les semis del Mundial d'Espanya,
0: sí.
3: Allà vaig escoltar més gent cridant-li a la pantalla que no en el...
0: Clar, jo
3: no
0: sé, aquesta experiència no s'ha explicat encara l'última volta, no sé si és el dia i el moment. Però, bueno. Però sí, de fet, el Gerard va estar amb mi, vam anar al partit de les semifinals del Mundial d'Espanya contra França, al casino de Barcelona. Realment,
1: per
0: jo
1: feina?
0: Anava... Sí, anàvem per feina, però sí, sí que és veritat que va ser allò...
1: Intens.
0: Sí. O sigui, no era el mateix estil d'intens que un clàssic al Foment,

0: Cantava, em va encantar molt l'himne, per lo que sea.
1: Sí.
0: Però a part d'això, és que no gaire. Va ser com una cosa tan calmada.
1: Clar, al final, és un partit de fase de grups de la Nations League, que si la Nations League ja ens importa poc, imagina't la fase de grups.
2: És que clar.
1: O sigui que sí.
2: Que a veure, que és interessant quedar bé la fase de grups per després seguir avançant més tranquil, però en plan...
1: Clar, però pensa que l'objectiu... O sigui, el premi final és la Nations League.
2: Sí, sí, no, que òbviament, que fa mandra.
1: Home, si ja arribes a la final i ja t'ho trobes allà, home, doncs va, anem a guanyar-la, però...
2: Sí, sí, 100%.
1: Llavors...
0: Però inclús, tenint en compte el poc que... Sí, la decepció que em vaig trobar en quant a sentiment, allò estava ple. Per un partit de, que era el segon de la Nations League d'aquesta gent o era el tercer?
1: Si no recordo malament, el tercer. El tercer d'aquesta fase de... Sí.
0: Allò estava ple. Anaves pels carrers abans d'anar a l'estadi i anava tothom pintat de taronja. Era una locura.
2: Ai, que monos, van de taronja?
1: Sí,
0: perquè és la naranja mecànica.
2: Ah, clar, sí, és veritat. Buah, sí, és que m'ho heu dit moltes vegades.
1: Sí.
2: Perdó, no, però si és una...
0: Que ho sàpiga jo, que són la naranja mecànica, i tu no?
1: De fet, una selecció...
2: Has anat a veure'ls, jo no, saps? No, com només, has fet més que jo.
1: No només per això, una selecció històrica, amb grans personalitats com Johan Cruyff, per exemple, sense anar més lluny.
2: Sí.
1: Una selecció que no té cap mundial, per això, és una de les grans oblidades i que porta els últims anys quedant molt malament, de fet, en la competició més important. Sembla ara que després de l'etapa de Ronald Koeman, amb qui no van fer gaire bon mundial aquest any tampoc, volen iniciar un nou projecte amb Xavi Hernández. Fan nostre absolut, fan nosaltres d'ell també, una miqueta menys, potser.
2: Ell de nosaltres sí, és fan, sí. Segur.
0: Jo vaig escoltar, Jo em vaig apropar un segon a intentar escoltar a veure si deia alguna cosa en català i pillar-ho, i només vaig entendre l'última volta.
2: Exacte. Sí, segur.
1: I la pregunta no pot ser una altra, que al carrer, el que has explicat, la gent anava de trons, anava completament
2: in
1: amb el partit. Amb Xavi com anava? La gent té ganes de Xavi Hernández el coneixen ja?
0: A mi em va sobtar que, clar, quan van començar a crear tota l'alineació, van arribar el Xavi i van també... Vaig sentir crits, no tants com amb altres jugadors, que si em preguntes els noms et diré...
2: Bueno, millor que jo dient els noms a vegades.
1: Sí, sí, sí.
0: Així, el Frankie de Jong ja estava lesionat.
2: Famós, sí.
0: I el Dumfries crec que també estava.
2: Bueno, en fi, que van
0: vitorejar i tot. I vas
1: sí, s'estima Xavi Hernández allà. Home, va arribar als entrenaments en bicicleta...
2: Això és graciós. Diu
1: Guten Morgen al principi de totes les rodes de premsa.
2: És que mono. Em fa tanta gràcia aquest home.
0: Però he de dir que...
2: Xavi Light Chocolate.
0: Vam cridar visca Catalunya i cap dels holandesos ho van dir nosaltres. Per tant, tant fans no són.
2: No. Bueno, si no, cridaríem visca Catalunya.
1: Jo no crec que Xavi tampoc estigués gaire aire ara mateix a cridar visca Catalunya.
0: Detalls.
1: És opinió personal, no ho sé, no he parlat amb ell.
0: Detalls.
2: Però que sea, o sigui, però...
0: És que està molt liat aquestes setmanes.
1: Doncs bé... Tenim Xavi Hernández situat, estimat pel que es veu a Holanda. O sigui, aquí se l'estima moltíssim. No només com a concepte a l'última volta. Aquí se l'estima. Se l'estima molt.
0: La xavineta, tio, la xavineta.
1: Realment, Xavi Hernández, ja n'hem parlat més d'un cop, és qui va fer debutar Lamine Yamal, qui va portar Fermín al Barça. Fermín, que estava jugant a tercera divisió.
2: Ai, bé.
1: El va portar al Barça, va confiar en ell, i són ara mateix dos dels grans jugadors. Va fer debutar Cubarsí. O sigui, el llegat realment del que està jugant ara al Barça és en part de Xavi.
2: Òbviament.
1: Que aquests 26 jugadors estaven amb Xavi i d'un any per l'altre, només amb 3 mesos de diferència a l'estiu, semblen jugadors diferents. Sí. Però, tot i això, no deixa de ser part del projecte de Xavi. Xavi, que va arribar amb el Barça 8è a la Lliga i el va arribar a posar segon, guanyant-li 4-0 al Madrid al Bernabéu en cosa de 4 mesos. O sigui que realment fem molta broma, fem molta befa de Xavi.
2: Perquè ens agrada fer-li conya, hombre.
1: Exacte. Un entrenador que ha demostrat prou, ha guanyat una Lliga, va guanyar una Supercopa, o sigui... que allà està i que, sincerament, li desitgem tota la sort del món.
2: No, que li vagi superbé.
1: Amb
2: això
1: la selecció. Ja hem vist, gràcies al Gerard, que allà la gent l'estima prou, també.
2: Sí.
1: I simplement desitjar-li tot el bo del món.
2: 100%.
1: El seguirem molt a prop.
2: Oh, i tant. A la següent aturada de seleccions, no us preocupeu que tornarem a parlar de Xavi.
1: Sí. Home,
0: el seguirem pel carrer.
1: Igual no cal.
2: Tant potser no cal.
1: Igual, potser ens estem passant, però sí, seguirem. Si tenim la sort que el Gerard torna a anar a Holanda a seguir de prop la selecció, el tornarem a portar.
0: No hi ha tants dobles, però bueno.
1: Avui per fi torna el futbol de clubs, deixem enrere ja l'aturada de seleccions i podem tornar a gaudir dels sprints de tots i cada un dels jugadors sense haver de mirar el rellotge cada 15 segons, esperant que vagin a la banqueta on no es poden lesionar.
2: I tot i que...

0: termes generals, aquesta aturada ha estat un èxit en aquest sentit, ja que dels 17 jugadors internacionals del Barça no hi ha cap comunicat mèdic. Tenim encara la incertesa de si Rafinha està o no disponible pel partit contra el Getafe, després d'haver...
1: Ja, en comptes d'una S és una D, no passa res. Si hi ha una falta d'ortografia.
0: Però és que no, llavors no, el meu cervell no processa. Perdó, perdó, tiro enrere. Després d'abandonar la concentració per molèsties a la cuixa dreta, la mateixa que es va lesionar la temporada anterior.
1: Sí, Rafinha no és l'únic, perquè Mbappé, Nico Williams o Ferran Torres, amb molts altres jugadors, han hagut de tornar abans d'hora per molèsties, lesions o perquè sincerament estan igual de fins als collons de nosaltres d'aquest tipus d'aturada.
0: I és per això que des de l'última volta ens hem preguntat per què passa això. És realment cert que els jugadors es lesionen més amb les seves seleccions que els seus equips? Aquestes lesions són reals o són acords amb els clubs per tornar abans?
1: I com que nosaltres podem ser moltes coses, però experts en lesions no és una d'elles, avui tenim amb nosaltres en directe a l'Ernest Beumala, fisioterapeuta, molinenc, entrenador de l'hoquei Molins, que ens acompanyarà per explicar-nos-ho. Què tal, Ernest? Bona tarda.
2: Bona nit, Arnau, Joana, què tal, com esteu?
1: Doncs, Ernest, en primer lloc, moltes gràcies per venir. I et volíem preguntar pel que fa a aquestes aturades de seleccions. Hem vist molts jugadors que han tornat al seu club lesionats, veurem si seran disponibles per aquest primer partit o no. I la primera pregunta és, realment els jugadors es lesionen més a les seleccions? O com que no estan en el nostre club i no els podem veure cada dia, ens fa la sensació que això passa més, tot i que no sigui real?
2: Aviam, una cosa que està clara és que un jugador porta una dinàmica, que és la del seu club, i quan passa a la seva selecció, cada selecció té el seu model de joc, cada selecció té la seva acumulació de minuts, i hi ha uns controls de càrregues que es duen en clubs, que en les seleccions és com que el cronòmetre, és a dir, compta de zero. Llavors, per exemple, les seleccions, ara amb aquesta aturada que hem tingut de 3 setmanes, si no m'equivoco, més o menys, ells han tingut la seva càrrega interna, però què passa? Que aquests jugadors ja venien d'una càrrega, que és l'inici de temporada, amb els seus respectius clubs. A tot això se li afegeix també tots els desplaçaments que estan havent d'aguantar, i això a nivell de vols, és un ritme molt frenètic on s'ha vist que hi ha una gran afectació. Per això ara ja estem veient grans clubs com el Barça, que per exemple les gires als Estats Units, que hi ha uns desplaçaments molt, molt, molt importants, doncs estan començant a dir que no, perquè s'està veient que realment afecta a la salut dels jugadors, i a llarg plaç durant la temporada també es veuen afectats.
1: Sí, de fet, recordem que aquest any, a la pretemporada, el Barça va fer un stage a Birmingham, i en canvi la temporada anterior va fer una gira asiàtica per Corea, i és per això, realment, aquest canvi ha sigut per intentar no haver de fer tants viatges, més que pel que és la sobrecàrrega de partits.
2: Exacte. Sabeu que quan estem fent un viatge, doncs, passades les 3 hores, és un període d'inactivitat que té el jugador, que després, si al cap de 3 hores ha de jugar un partit a alta intensitat, està veient que tota aquesta manca d'activitat que ha tingut durant el viatge pot estar repercutida. Val? Llavors, doncs, crec que és bastant, bastant important, i el parc de seleccions, retornant una mica a la pregunta que m'has fet abans, crec que els jugadors sí que es lesionen més, tot i no estan als nostres clubs, més que res per això, perquè les càrregues, els tipus d'entrenament, els preparadors físics, tot això canvia, i llavors el cos també necessita un període d'adaptació. Què passa? Que en el període de seleccions vas d'avui a demà, i passes d'un dia a l'altre, estar a mans de la preparació física de Hansi Flick, en aquest cas, o de l'estaf tècnic que tingui un equip, a tindre el de la selecció, que és totalment diferent. Llavors, això a nivell de jugador, sistema nerviós, a nivell muscular, hi ha unes desregulacions brutals, i més ja no comptant amb jugadors que s'han de desplaçar per exemple a Amèrica o on sigui, que aquests sí que estan havent de patir aquests desplaçaments que hem parlat abans de moltes, moltes hores d'inactivitat, i que quan són un gran risc.
1: Anem ara a un dels termes dels que més s'ha parlat aquests dies, que és el borrar-se, diguem, de la teva selecció. Hem vist casos com els d'Mbappé, com els de Rafinha, que després del primer partit van notar unes petites molèsties i se'n van tornar al seu respectiu club a curar-se-les. És real aquesta petita lesió, aquestes molèsties, o simplement són coses que tenen mig acordades els jugadors amb la selecció per tal de no jugar tots els partits que requereix?
2: Això també és depèn de la situació que tingui cada jugador amb la seva selecció. Estem parlant dels dos noms que has parlat ara, sí que són, és cert que són noms molt coneguts i d'estrelles en la seva selecció, i que, per exemple, tot i per petita lesió que sigui, es poden permetre el luxe de doncs, poder haver de tornar-se en el seu club respectiu a tancar seleccions. Però què passa? Que en el cas de les seleccions, cada convocatòria pot ser totalment diferent, i si la situació o la casuística d'aquest jugador és diferent a la que acabem de presentar, que per exemple pues, que si en la seva posició hi ha molta compatibilitat, estan ahir pues, i no saben si arribaran per l'estiu i volen mantenir-se en aquesta dinàmica de la selecció, ens trobem amb gent que amb petites lesions o petites molèsties pues, poden arribar a forçar, i llavors al tornar als seus clubs respectius allà sí que podem tindre un problema. També, tot i això, com que ara les seleccions, bueno, s'ha vist que el futbol actualment estem comptant amb plantilles de jugadors de 18 anys, 19, 20, la mentalitat que tenen és totalment diferent, la consciència també és molt diferent, i ens trobem, per exemple, el cas de Lamine Yamal de l'any passat, amb una pubalgia, si no m'equivoco, i que va seguir jugant minuts amb antiinflamatoris per mitigar el dolor. Què passa? Que això va ser una pilota que es va anar fent gran, i després, com a Barça, que diguéssim, ho van haver de pagar car. Llavors crec que és important entrar en consciència dels jugadors, fer una educació en aquests jugadors de, per moltes ganes que tinguin, per molta competitivitat que tingui, al cap i a la fi, tota inversió que fem ara, entre cometes, s'aplicarà al futur, i un futur estem parlant doncs, d'aquí a novembre, gener o inclús març.
1: Sí, de fet, recordem a Rafinha que l'any passat es va lesionar amb la seva selecció en un amistós i no va poder jugar als quarts de final de la Champions amb el Barça, i quan es va curar, quan es va recuperar, directament va forçar pel Mundial, en el qual es va tornar a lesionar i no va poder jugar-lo. Ara, en canvi, veiem que ha tingut una molèstia precisament en aquesta mateixa cama, i a falta encara de que dos partits amb la seva selecció ha decidit parar, tornar cap a Barcelona i mirar de fer una recuperació el més ràpid possible, potser també per no forçar. I en canvi, que encara que Rafinha no sigui un d'aquests exemples de jugadors joves que hem comentat, sí que és veritat que aquí podem veure una mica de millora.
2: Exacte, això és superimportant, i crec que l'autoconeixença del propi jugador és molt important, i crec que és el que diferencia d'un bon jugador que arribarà lluny o un jugador que no arribarà tan lluny. Perquè crec que és molt important, un jugador està clar que destaca doncs, per les seves qualitats futbolístiques, però crec que un jugador que tingui autoconeixença a nivell muscular, a nivell físic, que conegui les seves mancances, que això també ha d'haver-hi un professional que li expliqui, és a dir, si ell, ningú li fa aquest treball d'autoconeixença, ell no sabrà les mancances que té. Val? I és molt important això, per què? Perquè el propi jugador ja sabrà fins on pot arribar o fins on sap conèixer el seu cos. Per exemple, en el cas que parlem de Rafinha, Rafinha és un jugador hiper-ultra explosiu, i és un jugador que necessita molta consciència corporal. Per què? Perquè està fent sprints absolutament tot el partit, i si aquest jugador tingués zero consciència corporal, hi hauria un sprint que petaria. Llavors és important, crec, fer aquesta educació als jugadors, tan joves com no tan joves, de com el seu cos està evolucionant. Per això crec que és important anar fent uns tests musculars, sobretot al club, perquè realment és el dia a dia que estan vivint aquests jugadors, és a dir, el tema de les seleccions ja extraoficial, i que siguin uns tests que es poguessin aplicar a nivell de selecció i que llavors et poguessin medir doncs, termes de rendiment, fatiga, etc. Llavors, en funció d'aquests resultats, el propi jugador diu, hòstia, vale, crec que o sigui, segons el que he donat, estic amb una fatiga doncs, mitjana elevada, i llavors crec que m'haig de dosificar.
0: D'altra banda, el Barça aquest any ha canviat el seu preparador físic. Flick torna a treballar amb qui va ser el seu soci al Bayern, Benjamin Kugel. I en el primer que va fer a l'arribar va ser un estudi individual al Pedri, qui acumulava molts problemes físics, i sembla que de moment està funcionant. Quina classe de màgia ha fet Kugel? Què està passant al Barça? Creus que hi ha un avenç en la preparació física?
2: Una cosa que sí que està molt clara és que quan s'avança en la preparació física és quan hi ha individualització. Val? Molts clubs fins a dia d'avui el que feien és donar tota la responsabilitat de 11 jugadors en una persona única. Llavors crec que el primer terme, tot i ser un esport col·lectiu, val? És a dir, no deixem de ser 11 jugadors contra 11 jugadors, cadascú té la seva especificitat. I ara a poc ja, això ja fa d'uns anys, però ja estem començant a veure doncs, que hi ha jugadors que no entenen el xut, per exemple, a porteria. Entenen doncs, recuperacions, sprints d'esquenes... És a dir, cada jugador ha de treballar en funció de la seva posició i ser realistes. És a dir, està clar, si nosaltres ens anem a un entrenament de segona catalana, està clar que trobaràs el central xutant, el central encara per banda, el central pues, o el davanter anant a defensar. És a dir, ens trobarem una generalització de l'entrenament molt globalitzada i crec que per mitigar totes aquestes fatigues, reforçar el jugador en les seves característiques és molt important individualitzar, val? El fet que s'està fent en aquests jugadors que comentes com Pedri, etc., crec que és molt important. Una lesió al cap i a la fi és multifactorial. Bé, des de desajustos musculars fins a males alimentacions, fins a mal descans, i arriba un punt que, doncs, per exemple, ara hi ha una sèrie de monitoritzacions, doncs, per exemple, com ara s'ha posat molt de moda les pulseres aquestes que porten els jugadors, els anells també, que això són, són eines de monitorització que el que ens permeten és que el jugador, quan està fora de les instal·lacions, nosaltres puguem veure quin està sent el seu rendiment, quin està sent el seu cansament, si els seus descansos són plens i si estan havent problemes en els descansos, començar a sentar-nos allà, perquè estem veient jugadors de sí, jo dormo tantes hores. I tu mires el rellotge i dius, hòstia, però la qualitat del son és molt reduïda, tenint en compte les hores que has dormit. Doncs anem a mirar què fas abans d'anar a dormir, si estàs en pantalla, si estàs tenint l'estanta jugant, què és el que menges abans de sopar. Llavors, crec que el ser tan multifactorial ha d'haver-hi una individualització molt específica, i això també recau a càrrec del jugador. O sigui, estem veient, per exemple, jo que sé, Ferran Torres també en el seu moment contractant a un entrenador personal perquè el portés en el seu millor moment. És a dir, crec que els jugadors també han de fer aquesta tasca de ells importar, o sigui, interessar-se pel seu propi físic i anar buscant alternatives que els permeten encara més per aquesta individualització i més opinions.
0: Ja per tancar, volíem que valoressis una mica aquesta aturada que hem viscut. A diferència de les últimes que havíem vist, ha durat 3 setmanes en comptes d'una o dues, això sí, amb més ritme competitiu, ja que no són partits amistosos, com a mínim a Europa, mentre que a Amèrica hem tornat a tenir aquests viatges llargs que has comentat al principi. Tot i així, hem tornat a veure una llista llarga de jugadors lesionats o amb molèsties. Quina creus que pot ser la solució perquè els jugadors puguin anar amb les lesions i amb les seleccions i tornar d'una peça?
2: Mirant en la solució com a l'estat físic dels jugadors, crec que una mica el model que s'està donant a terme a dia d'avui és algo més interessant que el que ens estàvem trobant en temporades passades. Vale? El fet que siguin 3 setmanes és molt més important. Per què? Perquè la figura del preparador físic i d'un fisioterapeuta a la selecció cobra més sentit. És a dir, un fisioterapeuta o un preparador físic, sobretot en una selecció on vas una setmana, jugues un partit i te'n tornes, és pràcticament nul·la. Per què? Pues perquè estàs parlant de... Allà no hi ha res que puguis programar. Simplement és pues, fer els jugadors que segueixin entrenant i el partit que vagin com vagin. Vale? Què passa? Ens estem veient que quan més setmanes estan concentrats, també hi ha més partits i més desplaçaments, que això també s'hauria de mirar. Vale? En termes de salut del jugador, al jugador el que li interessa són dinàmiques, rutines. Val? Llavors, si estem constantment canviant de rutines al jugador, pot ser que aquí ens estiguem trobant desajustos a nivell musculars, a nivell de fatiga, de recuperació, etc. Llavors, resumint, crec que aquest model és prou interessant. El tema dels partits, això s'hauria de regular. Si, per exemple, doncs, aquestes 3 setmanes es fan, per exemple, en un país, val? I llavors doncs, els 3 encontres entre els diferents països siguin en una mateixa localització, o que, evidentment, no hi hagi tanta quantitat de... en nombre de desplaçaments.
1: Sí, segueix. És que ha sonat l'alarma aquesta.
2: I això. Llavors crec que anem pel bon camí, perquè crec que el fet que siguin 3 setmanes, el preparador físic de la selecció tindrà molt més temps per treballar, podrà veure l'evolució dels jugadors i es pot controlar també una mica la fatiga d'aquests jugadors. També s'ha de veure, en termes... He seguit bastant poc aquests amistosos de la selecció espanyola, però si les rotacions de la selecció espanyola eren similars a les del Mundial, aquí també ens hem de preocupar bastant. Llavors, crec que també és una tasca que té el propi jugador de tindre una bona comunicació amb l'entrenador, de dir, no sé, des de Luis de la Fuente al Mundial les rotacions eren pràcticament nul·les. Llavors, crec que si la dinàmica és aquesta, evidentment és perjudicial, perquè llavors el jugador et torna al club amb un estat de forma o físic amb una certa fatiga. També crec que s'ha d'haver-hi com un contracte entre selecció i club, que això és molt difícil de dur a terme, però que, perquè clar, la selecció plantejarà perquè el jugador pugui arribar bé en els tres partits i no en el que queda de temporada. Llavors crec que també com a clubs ha d'haver-hi un treball en la selecció, i a més el Barça, que tenim més de la meitat potser de la selecció, que la pandilla, que estan en seleccions, per mirar de poder arribar al màxim possible.
1: L'objectiu seria, per tant, fer aturades com més llargues millor, per tal que els jugadors puguin entrar en aquesta dinàmica, però amb els mínims viatges possibles. O sigui, jugar o tots els partits al mateix lloc o, com a molt, com està fent ara la Nations League, dins de com a mínim, el territori europeu. D'aquesta manera, doncs, això, els jugadors no tendirien tant a fatigar-se en els viatges i en els partits també que juguessin doncs, el mínim temps possible, potser uns 60 minuts, 45 fins i tot, com es veu a les pretemporades de 45 minuts un 11 i a la segona part canviar tot l'11, això potser podria millorar una miqueta, no?
2: També tenint en compte el model de joc de cada selecció, que també és important, i el rol que hagi d'ocupar la persona en la selecció, que també això influenciarà molt.
3: Doncs jo crec que amb això ja ho deixarem, així que res, Ernest, moltíssimes gràcies per venir, estàs sempre convidat, i res, de part dels dos, moltes gràcies. Ens veiem aviat, ja sigui per aquí per la vila o amb una miqueta de sort a l'última volta.
2: Moltes gràcies i un plaer.
3: Doncs amb l'Ernest ja acomiadat, aprofitem per desitjar molta sort també a l'Hoquei Molins aquesta temporada i amb el projecte que fa anys que persegueixen, aquest de recuperar l'equip sènior. Doncs va, nosaltres anem a parlar del que ens espera aquest cap de setmana.

0: perquè aquest cap de setmana esperem que hi hagin més partits a la nostra vila. Així que anem a fer una última volta pel que ens espera aquests dies i comencem pel Molins Club de Futbol, que jugarà contra el sector Montserratina a 3:45.
1: L'Incresa B, que jugarà diumenge a les 6 contra els de la penya barcelonista de Sant Vicenç, i els de la jugaran al mateix moment a casa contra els de Corbera.
0: Seguim amb els del Molins 99, perquè el sènior masculí A jugarà avui a les 9, en el moment en què s'acabi això, i el B jugarà demà, a 7:15, a casa contra els de Casserres. El sènior femení, en canvi, jugarà diumenge, a 3:15, contra els de Sant Quirze del Vallès.
1: Però si el que us interessa és més aviat l'handbol, el sènior masculí A jugarà aquest dissabte a les 7 contra el Sant Joan d'Espí, i el B jugarà demà a les 4 contra el Sant Just. El femení A jugarà demà a les 4 contra el Sant Esteve Sesrovires i el B jugarà fora a 6:15 contra les de Cornellà.
0: Pel que fa al bàsquet, el masculí A jugarà diumenge a 6:15 contra el Manyanet Molins, així que tindrem derbi, i el B jugarà a 7:45 contra el bàsquet Samà. El femení A jugarà demà a les 12 contra les de Valls i el B jugarà diumenge a les 12 també contra les de Collblanc.
1: Què més podem veure aquest cap de setmana, Arnau?
0: Doncs la Lliga, que ja és molt dir. Ja és molt dir. Torna a la Lliga, ja ho hem dit abans, Barça-Getafe, demà a 7:15 de la tarda, hora d'Orilla, rival d'Orillo, però imagina't com està la cosa, que em ve de gust veure un Barça-Getafe.
1: Home, és que aquest portem moltes setmanes sense veure Barça. Eh?
0: Sí.
1: Comença a haver una mica de ganes, ja.
0: El Madrid, de fet, jugant el mateix dissabte, tindrem doble partit del top... Anava a dir el top 2, però clar, és el top 4, el Madrid va quart a la Lliga ara mateix.
1: Va quart?
0: A quart a la Lliga ara mateix. Jugar contra el Villarreal, ja ho vam comentar abans de marxar. El Villarreal, que va començar molt malament, i a veure si i comença a pujar això una miqueta. I, de fet, demà juga també el Sabadell. O sigui que tindrem jornada completa xula demà.
1: Molt bé, quin dissabte més potent.
0: Serà molt bon dia. Sí, i avui no es queda curt, tampoc. Perquè avui, ara mateix, s'està jugant a l'Eurolliga. El Barça juga el quart partit d'aquesta Eurolliga. De moment, 2 victòries, 1 derrota. A veure si això segueix tirant endavant. El Madrid, per cert, que ahir va guanyar el seu primer partit, el quart.
1: I ara, ara?
0: Ja li tocava. Contra el Partizan, que en canvi va perdre el seu primer partit.
1: He vist que no t'has atrevit a dir el nom de contra qui està jugant el Barça.
0: No, perquè no el veig, sincerament.
1: El
0: Salzburg.
1: Salzguiris.
0: És el Salzguiris?
1: Sí. Per això, té un nom raro, per això he pensat que te l'estava saltant.
0: Tinc l'ordinador molt lluny. No, és que no el llegia. I tot i aquest partit ja està en joc, de l'Eurolliga, avui comença, com sempre, la Lliga en divendres, en cosa de 5 minutets, i ho farà l'Espanyol, de fet. Ho farà l'Espanyol a fora, contra el Màlaga. Dos equips de blanc i blau, és prou maco, sembla prou bonic.
1: I un Espanyol... de canviar de color.
0: Sí, l'Espanyol jugarà amb la segona.
1: Quina és la segona de l'Espanyol?
0: La segona de l'Espanyol aquest any és vermella. Sí, samarreta vermella. Samarreta vermella, perquè és un homenatge a una del 90 i alguna cosa.
1: Ah, random. Sí. Cosa d'aquest any. Vale.
0: Sí, i de fet, l'Espanyol que ve amb una prèvia molt carregadeta, amb la roda de premsa de Manolo, com sempre, un Manolo que ve qüestionat per els resultats d'aquests primers partits, també sobretot per la segona volta de la passada temporada. Li vam preguntar per Roberto, que ha sigut internacional espanyol per primer cop, de com havia tornat, com l'havia vist. I la resposta de Manolo va ser molt guapo, si m'agradessin els homes ja me l'hauria tirat. Aquesta va ser la resposta de Manolo. No, aquesta va ser la resposta. Manolo deixant una de les seves i veurem, perquè està molt qüestionat, o sigui, partit molt important, sobretot per ell, a part de per l'equip, per ell, perquè ja aquestes 3 setmanes no han ajudat gaire tampoc a la visió que té, només ha guanyat, si no recordo malament, no sé si són 4 o 6 partits en tot el 2026.
1: Uau.
0: O sigui que sí, ja està ara mateix bastant qüestionat com a entrenador. I en res, ja diem, cosa de 2 minutets menys, començarà aquest partit de per fi un altre cop jornada de Lliga.
1: Així que tanquem una altra setmana i divendres vinent a les 8 tornem amb una nova última volta.
0: Òbviament, com sempre, li agraïm al David Rius, que una setmana més ens ha acompanyat minut a minut rere els botons.
1: Això ha estat tot per avui. Nosaltres som Joana Forner i Arnau Santero i això ha sigut l'última volta.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. Més d'un miler de persones es manifesten a favor del dret a l'habitatge digne a Barcelona, convocats per diversos sindicats d'habitatge arran de la mort de Mari Carmen Abascal a Madrid dimecres passat i per impulsar la vaga general de l'11 de novembre. Abans de començar s'ha fet un minut de silenci davant la UB amb pancartes i llanternes dels mòbils enceses amb el lema "Per l'Olga i la Mari Carmen, el negoci de l'habitatge mata". La protesta ha començat a les 7 a la plaça Universitat i ha anat pel carrer Palai, plaça Catalunya, Fontanella i Via Laietana amb missatges d'indignació per la mort de les dues dones desnonades a l'Hospitalet i a Madrid. Carme Arcarazo és portaveu del Sindicat de Llogateres.
2: Farem una vaga general contra la patrulla immobiliària, Urbagestión, els fons d'inversió, les immobiliàries i els grans tenidors, contra els polítics que viuen agenollats a la patronal i que constantment legislen al seu favor i contra la vida de milions de persones que l'únic que volen és un pis on viure. Hem d'aconseguir que aquesta vaga arribi a cada barri, a cada bloc, a cada casa i que paralitzem el país. Només així aconseguirem que l'atrocitat que s'ha produït aquesta setmana no torni a passar.
1: I PIMEC, la patronal de la petita i mitjana empresa, estima que els aiguats han generat un impacte econòmic de més de 117 milions d'euros. El seu secretari general, Josep Ginesta, ha lamentat la inseguretat jurídica que generen entre empreses i treballadors les SLR que s'envien als mòbils.
3: Quan s'envien SLRs, encara la ciutadania no té clar exactament el que ha de fer. Es produeixen ordres contradictòries, la gent no sap si ha d'anar a la feina, no hi ha d'anar, si ha d'anar a buscar la canalla a l'escola, si ha de sortir del centre de treball, i la inseguretat que produeix les alerts, la inseguretat que produeixen el no tenir uns protocols clars, això afecta també a la presa de decisions de les empreses, no? I aquí demanem també seguretat jurídica i millors protocols.
1: Manresa preveu ampliar la plantilla de la Guàrdia Urbana fins a 120 agents en dos anys. L'objectiu és reforçar la presència policial al carrer i adaptar-se al creixement poblacional de la ciutat, que ha guanyat 12.000 habitants en 20 anys. Mentre no es materialitzen aquestes incorporacions, l'Ajuntament ha demanat a Interior incorporar 15 nous agents a la Borsa Comuna. I l'Hospital del Mar ha posat en marxa la unitat de recuperació per a persones en situació de sensellarisme, una unitat pionera que ofereix una atenció integral i personalitzada. Es tracta d'una prova pilot en què s'aborden de manera coordinada tant les necessitats sanitàries com les socials de cada persona. Darrer punt, l'Espanyol reprèn la competició. Els blanquiblaus reinicia la Lliga després d'un parèntesi de 3 setmanes i s'enfronten al Màlaga just ara, a partir de les 9 de la nit. D'aquí una hora més, notícies en xarxa.

0: A Caprabo, la teva compra de sempre ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
1: Benvinguts al nostre restaurant. Us recomano unes novetats i propostes com entrants per anar fent boca. De primer plat, podeu tastar el dish de la setmana. Deliciós! De segon plat, un plat clàssic dels de tota la vida. I per postres, un viatge pel temps en tota mena de gustos. Una proposta del xef en persona.
2: Stereopop, amb Christian Vela. Els dissabtes a 10 del matí a 1 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
3: Raons. N'hi ha algunes de ben petites que fan que tremoli un univers. Hi ha les que no volen, les que no poden esperar. Raons i més raons. Raons n'hi ha moltes i de sobrar no en sobra cap. Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi i ara 4.686 milions d'euros més per arribar on volem arribar. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Benvinguts a Fora Clichés, amb Neus Pérez i Arlet Valls.
1: Molt bona tarda. Si esteu pensant que avui venim a parlar d'una d'aquelles històries que us deixaran indiferents, doncs dir-vos que avui no serà així. Avui us volem proposar una cosa una mica estranya.
2: No és pensar en què volem aconseguir.
1: Ni en què volem ser d'aquí 10 anys.
2: Ni en aquella famosa frase de...
1: Ja ho faré més endavant.
2: Perquè avui volem parlar precisament d'això.
1: De tot allò que deixem per després.
2: De les coses que un dia ens semblen importants.
1: I que amb el temps potser descobrim que no ho eren tant.
2: De les coses que tenim davant dels ulls cada dia.
1: Però no sabem què són l'última vegada que les viurem.
2: De créixer.
1: Perdó, de fer-se gran, no?
2: De perdre coses pel camí.
1: I també de descobrir que potser algunes coses que creiem haver perdut...
2: En realitat només estaven esperant que tornessin a mirar, que tornéssim a mirar-les.
1: Exacte, perquè hi ha una cosa molt curiosa de fer-se adult.
2: Que ens passem mitja vida intentant explicar als nens com funciona el món.
1: I després ens passem l'altra meitat intentant recordar com ens veiem nosaltres quan érem nens, no?
2: I potser la pregunta no és... Què aprendran els que venen darrere nostre?
1: Potser la pregunta és...
2: Què hem oblidat nosaltres pel camí?
1: Perquè avui volem obrir una porta.
2: Una porta que sembla petita.
1: Amb contes.
2: Música.
1: Família.
2: Amor.
1: Por.
2: Déu.
1: Mort.
2: Amb identitat.
1: I amb una pregunta que ens pot fer bastant de mal.
2: I si aquella versió de nosaltres que pensàvem que havíem superat
1: fos precisament la que més necessitem recuperar?
2: Avui obrim aquesta porta i de forma molt bonica.
1: I veurem què hi ha a l'altra banda d'aquesta porta. Però abans de començar, jo sóc l'Arlet.
2: I jo la Neus.
1: Neus, avui sembla que obrim un meló que ens tocarà la fibra, eh?
2: I aquest cop no és una sèrie.
1: Ni una pel·lícula.
2: Ni un cas que ens faci qüestionar la humanitat.
1: Avui parlarem de música.
2: I de concretament...
1: Del nou disc de Camilo, Para Cuando Sean Mayores. Molt bon disc, per cert.
2: Molt bo. Un àlbum de 13 cançons que Camilo ha creat precisament pensant, no?, especialment en les seves filles, la Índigo i la Maranto.
1: Però aquesta és només la superfície.
2: Perquè el disc parla de la infància...
1: Del pas del temps, de la família, de l'amor...
2: De moltes coses, però sobretot d'una cosa que ens sembla brutal.
1: Que mentre Camilo intentava deixar-los una mena de caixa d'eines, diguem-ho així, perquè fossin, per quan fossin grans les seves filles, que ho tinguessin, no?, doncs va acabar descobrint que moltes d'aquelles eines també les necessitava ell.
2: És a dir...
1: Doncs que va començar escrivint per les seves filles, no?
2: Sí, i va acabar escrivint per al nen que hi havia estat.
1: Molt bonic.
2: Molt maco.
1: I nosaltres avui volem entrar dins d'aquest disc.
2: Saber d'on surt.
1: Què explica cada cançó.
2: Quines referències hi ha.
1: Què hi ha de real.
2: Què podem interpretar.
1: I com està construïda musicalment aquesta bogeria, perquè és de veritat una bogeria immensa. I
2: sí.
1: és un artista de cap a peus.
2: I també volem descobrir, no?, què diu el Camilo com a artista.
1: Perquè potser fer música no és només explicar el que passa.
2: Potser també és deixar una cosa perquè algú la pugui trobar quan tu ja no estiguis.
1: Jo em dedico a això i, efectivament, penso exactament igual. Pregunta pels oients, com cada setmana, si poguéssiu deixar una sola cosa a una persona que estimeu amb bogeria perquè la trobés d'aquí 20 anys, penseu-vos-ho bé, eh? Què li deixaríeu? Com ho faríeu?
0: Preparades? Arriba el radar en 3, 2, 1.
1: I ara sí, entrem en matèria, ¿vale? Perquè abans d'obrir el meló, cançó per cançó, volem posar sobre la taula algunes coses que ens ajudaran a entendre millor el món que ha creat Camilo amb aquest àlbum i amb tot en general.
2: Algunes idees, curiositats i conceptes que ens serviran per entendre què és el que hi ha darrere del disc Para Cuando Sean Mayores abans d'endinsar-nos en les cançons.
1: Té molts discos, però és que de veritat és que aquest disc és màgic. No hi ha ninguna cançó que no ens agradi, en el meu cas, parlo per mi, no hi ha ninguna que no m'agradi, i trobo que és dels pocs creadors que hi ha en l'actualitat que val la pena escoltar i que tots i totes
2: és que és
1: hauríem d'escoltar. Jo crec que d'aquest moment, d'aquesta vida, és un dels millors i dels més grans compositors que no tothom és conscient i això em fa molta ràbia, sincerament, perquè no se l'aprecia com se l'hauria d'apreciar. Bueno, tirem endavant perquè si no, no ens donarà temps a tot.
2: Exacte.
1: Jo porto un disc que va començar com una caixa d'eines, no? Una caixa d'eines, jo li fico aquesta expressió per dir que al final, no, una caixa d'eines té té com tot, no? I és lo que, això és el que li volia, aquest disc l'ha fet per les seves filles, no? Llavors, la idea inicial del projecte és que Camilo vol deixar a les seves filles aquestes eines, no? Aquesta caixa, uh-huh, emocionals, pues, perquè ho tinguin en un futur, que, per cert, ho trobo meravellós, meravellós. No vol donar-los, o sigui, no li vol donar una llista de consells a les seves filles, perquè trobo, mm-hmm, que això ho han d'anar creixent i ho han d'anar aprenent, sinó vol donar històries i cançons que elles puguin entendre de manera diferent segons l'edat. Potser les cançons que tocarem i que veurem i experimentarem no ho viuran de la mateixa manera ara, les dues, que una té 5 anys, 4 anys i l'altra és molt més petita, que quan siguin adolescents, per exemple, no?
2: Exacte.
1: D'aquí neix també el títol de cançons que potser ara no entenen igual que entendran quan siguin grans, del plan per a quan sean mayores. Uh-huh. Això és com una cosa que us deixo per quan sigueu grans, entengueu...
2: Com una caixa del futur.
1: Exacte, entengueu tot el que pertoca, no?, ser gran. Però hi ha un gir molt interessant. Mentre intenta ensenyar coses a les seves filles, Camilo acaba retrobant-se amb la seva pròpia infància i amb coses que ell mateix encara està aprenent. I això ho ha dit en entrevistes i ho ha dit a les seves pròpies xarxes socials. I és que t'he de dir, estic enamoradíssima. Enamoradíssima estic.
2: Doncs jo et parlaré dels vídeos, dels videoclips que té, no? Que no són un simple videoclip.
1: 100%.
2: Saps? Té molt més darrere. És tot un univers visual, no?, del projecte, que està molt relacionat amb els contes i les arts escèniques. No hi trobem titelles, marionetes, objectes, ombres i escenografies artesanals amb professionals vinculats al món del teatre. Uh-huh. Això fa que no sigui simplement vídeos que il·lustren les cançons, sinó que construeixen un univers visual propi per tot l'àlbum.
1: Exacte.
2: I les cançons són contes, no?, que té un sentit, no?, tot en el videoclip, perquè també semblin sortir de dintre aquest conte. I una cosa molt guai que té el Camilo en els videoclips, és que crec que en el disc anterior també ho va fer, i és que ell, en plan, ho ha dit, no?, que té com una nau industrial on té les oficines i on creen, i és com un espai de creació i tal, i ell tots els videoclips munta en aquella nau, munta com una escenografia, un set de rodatge, i tots els videoclips passen allà.
1: Sí, és com lo màgic, no? Uh-huh. Que tots els projectes de la vida que vas fent estan generats en el mateix lloc, en el mateix espai, que és el que et fa créixer realment, no? Dir-vos que si heu d'escoltar aquest disc, vale, les persones interessades que estigueu escoltant aquest programa i vulgueu escoltar aquest disc al final del programa o en algun moment, recomanació, aneu a YouTube, vale, i mireu els videoclips, vale? Mireu amb els videoclips, perquè de veritat que és increïble la feinada que ha fotut, vale? Totes les cançons tenen videoclips, totes. Vale? Proseguim. La música canvia segons la història. Què vull dir amb això? L'àlbum, o sigui, al final no busca que totes les cançons sonin igual, no? Mm-hmm. Cada història té el seu propi llenguatge musical, per exemple, el Titiritero, que ja ho veurem, té, doncs, un aire de bossa nova, no? Chiquita, que és una cançó que surten les filles també, incorpora textures del Pacífic colombià, La Campana, que no l'escoltarem avui, però és molt bona, té una atmosfera espiritual amb campanes i un òrgan, i té naturalesa pel fons, no?, que et porta com aquesta pau interna. El traje és més íntima, per exemple, és com molt més peculiar amb la intimitat. El cisne...
2: M'agrada molt amb el traje.
1: Sí, és una de les prefes de la Neus. El cisne s'acosta molt al pop-rock. I Forever, que és brutal, és com un bolero i l'orquestració que hi ha, no? És com que és un disc que està molt lligat i que trobo que té molt a veure totes amb totes, però alhora són molt diferents i tenen molta varietat, i això és el que fa que sigui un compositor de puta mare, nois. Bastant, bastant brutal. Bueno, bastant no, és que brutal. Això ens permet parlar d'una idea important. La música no només acompanya el missatge, sinó que també forma part d'aquest missatge, no?
2: Uh-huh.
1: Proseguim.
2: Vale, jo l'altre que et porto és que les seves filles estan dins del disc.
1: Uh-huh.
2: Vale? La Índigo i l'Amaranto, que són les seves dues nenes, no només són la inspiració del projecte, sinó que les seves veus formen part de les cançons. Amaranto apareix a Chiquita, per exemple, Índigo a La Campana, i altres àudios familiars que formen part de l'univers d'aquest àlbum. Vale? Això converteix el disc gairebé en un arxiu sonor d'una família. No només guarda cançons, sinó veus, moments i records que algun dia tindran un significat diferent. I aquí apareix una pregunta interessant, i és que quan convertim la nostra vida en art, estem explicant el procés o estem construint una memòria pel futur?
1: Bona pregunta. I per últim, jo perquè ho entengueu, la gent que no sap qui és el Camilo, vale, i que veniu, bueno, que coneixeu aquest món per primera vegada, Camilo no només parla de la família, no? Parla de la tribu, i em preguntareu què és la tribu, no? Molt intel·ligent el Camilo d'haver fet aquest terme. La tribu és el nom que Camilo utilitza per referir-se a la seva comunitat. I què és la seva comunitat? Doncs la seva comunitat doncs, pot ser la família, les persones que l'acompanyen, el seu públic, els seus fandoms, els seus fanàtics, també formen part d'aquesta tribu, no? Gent que vulgui formar part d'aquesta comunitat. Aquesta idea ampla de concepte de família del disc, no? No parlem només de la família biològica, sinó també d'aquelles persones que escollim durant la vida. I això trobo que és perfecte definir-ho com la tribu. I és així com ell diu que es diu la seva comunitat.
2: Obrim el meló?
1: Sí, sí, totalment. Ara sí, obrim el meló!
0: Obrim el meló.

0: Ui, ui, ui, quin melonet. Estic ansiosa, m'encanta.
1: Melonet, melonet, no. Aquesta vegada...
0: Ja és gros, és gros.
1: Un bon meló.
0: Té 13 talls, de fet. 13 talls té aquest meló, eh?
1: I així que té tants talls que potser l'obrirem...
0: Exacte.
1: De mica en mica.
0: Tastarem cançó per cançó, vale? Tot i que no les puguem escoltar totes, vale? Ens encantaria, però no és l'ocasió. Llavors, comencem. Està distribuït l'àlbum, l'hem distribuït per blocs, perquè cada bloc vol comunicar una cosa especial. Perquè aquest àlbum té un projecte de procés. Comença en un lloc, no?, com qualsevol obra o qualsevol cosa. Té com tot el procés, quan comença i quan acaba, doncs estan a dos punts diferents de la vida. Vale, bloc 1, entrar en el món dels contes. Què fa Camilo? Doncs comença amb Los Cuentos, que no la ficarem perquè és una narració d'un conte, vale? Que és la narració del seu propi conte, que és el que vol experimentar, doncs, amb aquest disc, no? Los Cuentos funciona com la porta d'entrada a tot l'univers de l'àlbum, i el mateix títol ja ens situa en aquest món de contes, i Camilo, doncs, adopta gairebé el paper de narrador. La cançó que ens permet parlar de com els contes infantils, que en realitat parlen de coses molt adultes, doncs, la por, la pèrdua, desig, identitat... Doncs podem parlar també d'aquest fer-se gran, no? I aquí podem preguntar-nos per què un adult necessita trobar els contes, no? Per què? Si això al final ens connecta directament amb les nostres filles, no? Bueno, en aquest cas jo no en tinc, però si els contes serveixen per ensenyar-nos el món, també poden servir els adults per recordar com mirar-lo, no? Aquest món. I trobo que és per això que és tan interessant com nens com per adults.
1: Sí, jo té de tema musicalitat, no? És una cançó al final que ens introdueix en l'univers que després anirem descobrint com al llarg del disc. O sigui, és com la cançó, o sigui, cançó...
0: Li diem cançó, però perquè
1: sí,
0: forma
1: cançó,
0: part d'aquest
1: poema,
0: arc, eh?
1: El que sigui. És com obrir les portes,
0: sí,
1: al disc.
0: A l'univers. És com de cop i volta al món de Nàrnia, no? Obrim les portes per trobar-nos a més al món de Nàrnia. Pues és exactament
1: això. Això ho està fent molta gent últimament.
0: Però està molt bé.
1: Està molt xulo.
0: Està molt bé. I a més,
1: que et van com fent narracions, sí, o et van entrant en la història, sí, i tal.
0: Llavors podríem dir que el disc no comença dient-nos què hem d'aprendre, sinó que comença convidant-nos a escoltar aquesta història, no? I això és el que mola, que no va amb aquest aire sabiondo de tu has d'aprendre això, no, no, no, és com entra i descobreix amb mi aquesta història que jo estic visquent,
1: sí,
0: en aquest àlbum.
1: La següent cançó, que és el Titiritero.
0: M'encanta,
1: m'ha sortit bé dir aquesta paraula,
0: titiritero,
1: tenia molta por.
0: Sí, la Neus cagada, perquè titiritero.
1: En aquesta cançó utilitza la figura del titellaire com una metàfora per parlar de qui mou realment els fills de la nostra vida, no? Som nosaltres qui decidim, o fan les expectatives, la família, la societat, l'èxit, inclús aquesta necessitat constant d'arribar sempre a algun lloc. També parla aquesta cançó de la tendència que tenim a estar sempre esperant el moment següent, no? Que acabi això, quan aconsegueixi allò, quan sigui més gran, quan tingui més diners, quan arribi aquell moment, en plan, sempre és el futur. I potser, mentre esperem que arribi la vida que volem, no ens adonem de que ja estem vivint una part d'aquesta vida.
0: Exacte. Jo, per exemple, en aquesta cançó, que aquesta sí que és una cançó, parlaria de que la música, no? La cançó té un aire de bossa nova, com deia al principi, una musicalitat agradable, lleugera, que contrasta amb un missatge bastant profund, no? I aquest contrast també és interessant. Una cançó que sona gairebé despreocupat, o sigui, que no estàs preocupat per lo que dius, no? Realment estàs parlant d'una cosa que ens passa constantment i que potser sí que pot ser preocupant per algunes persones en concret, no? Llavors, pots estar vivint una etapa preciosa sense adonar-te que és preciosa perquè estàs esperant a que arribi el següent, no? El pas següent. Fiquem un tros d'aquesta cançó Titiritero perquè és magnífica.

0: Clar, aquí no podem posar les cançons senceres, vale? Escolteu-vos el disc, sisplau. És que tinc com aquesta necessitat de compartir-vos que és el millor que podreu escoltar a la vostra vida. Vale.
1: Bloc 2.
0: Molt bé, Neus.
1: El temps i les últimes vegades.
0: Ens endinsem en un altre bloc, no?, que parla del que diu la Neus, el temps, i d'aquestes últimes vegades, que a vegades no sabem que són les últimes, per exemple. I comencem obrint aquest trosset de meló amb una cançó que es diu La Nieve. Què passa aquí?
1: Molt bona. Aquesta cançó ens porta directament al pas del temps i aquesta idea de créixer, no?, que significa anar deixant enrere versions de nosaltres mateixos. La infància no es pot aturar, i quan tens fills, veure créixer una persona també significa veure desaparèixer constantment una versió d'ella.
0: Exacte, i trobar-te un mateix.
1: Sí, sí, sí.
0: És que poden passar moltes coses.
1: Cada etapa substitueix l'anterior, i això ens porta directament al títol del disc, Per a Cuando. Cada etapa Per a Cuando Sean Mayores.
0: Ai, jo he dit, què estàs dient?
1: És una mica la mateixa paraula un lloc que l'altre, i m'he liat. Perquè en quin moment deixen de ser petits, quan comença realment aquesta transformació, i sobretot som conscients mentre s'està passant.
0: Vale, vale. Parlant de la... M'encanta, perquè
1: intentant no solucionar-ho i m'he liat encara més.
0: No, està bé, no pateixis. Que això passa, vull dir que som humans.
1: Ah, no,
0: veus?
1: Sí, sí, clar, i tant.
0: I justament estem parlant d'això. Jo parlaré de la música, no? El canvi d'atmosfera de la cançó ajuda a transmetre, doncs, aquesta sensació d'alguna cosa efímera, no? O sigui, què passa i que no podem retenir, no? I ho fa també lleuger. És que a mi em recorda molt aquesta cançó a la Judith Neverman, no sé per què. Saps? Perquè té com un toc de... Vinc d'un poble vora el mar... Té com aquesta essència, saps? Que dius... Oh, és com molt lleugera. Però alhora t'està dient coses molt profundes.
1: Sí. Següent cançó, L'Àrbol.
0: Ah, ostres, aquesta s'ha fet viral, molt viral. Aquesta, ah, sí? La... sí, sí, collons. És la que més coneix, segurament, la gent que ha escoltat, que no ha escoltat el disc, ja, ha sonat moltes vegades.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: És la més viral de totes, jo crec, és la que més ha estat escoltada de moment. L'Àrbol és una de les peces clau per entendre tot el projecte, vale? I parteix de la referència del conte de l'Abeto, vale? De Hans Christian Andersen. Vale?
1: Oh.
0: L'arbre sempre està esperant el que vindrà, no? Quan és petit vol ser gran, i quan és gran continua esperant alguna altra cosa, no? I això connecta molt directament amb nosaltres. Estudiem per treballar, treballem per tenir diners, volem diners per poder viure, i mentrestant continuem esperant que arribi el moment, entre cometes, al moment, no? La cançó també ens porta a pensar que en les últimes vegades, no?, l'últim cop que juguem d'una determinada manera, l'últim cop que algú ens agafa de la mà, o fins i tot l'últim cop que compartim un moment amb algú, al final és perquè no sabem, no?, quin serà aquest últim. I això és el que ens fa com pensar en aquest futur, que en teoria i en realitat no sabem quin és.
1: Sí, aquesta cançó acompanya, no?, aquesta música que té aquesta sensació de reflexió i del pas del temps, no? Fan...
0: És que... Sí, fan...
1: Sí, sí. No, és que, bueno, és igual.
0: No, està bé.
1: Fent que la cançó funcioni gairebé com una pausa dins del disc, per mirar enrere i preguntar-nos què estem fent amb el nostre present.
0: Neus, no defalleixis, vale?
1: No, és que m'he fet gràcia a mi mateixa, ja està.
0: Llavors, la pregunta que jo faria aquí és, i si avui estiguéssim vivint un moment que d'aquí 20 anys trobarem a faltar, què passaria? I aquesta és L'Àrbol. Escolteu una estoneta.

0: Que mal.
1: M'encanta. És molt, o sigui, és un vici, aquesta cançó. Bloc 3. Les filles com a persones i no com a filles del Camilo. Mm-hmm. Vale? Al final... tots, o sigui, anava a dir tots tenim fills, però no,
0: no.
1: No en tinc jo, però vull dir, tots podem tenir fills, però aquests fills no han de ser fills de, han de ser persones, perquè ho són, no? I mm-hmm. és increïble que el Camilo ho faci, no? Jo avui veia una entrevista així ràpid que deia, ostres, per què no ensenyes les cares de les teves filles, no? I diu, perquè vull que siguin elles, no? Les que decideixin si volen estudiar, per exemple, enginyeria. Potser sent enginyers no els interessa que la seva cara sigui vista per milers de persones. Molt bona reflexió. Elles han de decidir perquè són les seves pròpies decisions, no?
0: Sí, sí, sí.
1: I això no tothom ho fa. Molta gent s'aprofita. Comencem el blog amb una de les meves cançons preferides, també, que es diu Chiquita, mm-hmm. vale? I de què parla, Neus?
0: És un retrat de la mare Anto, d'una de les filles, la més petita.
1: Sí.
0: Però el més interessant és que no parla simplement d'una nena petita, sinó d'una persona amb caràcter i identitat pròpia. Uh-huh. La cançó ens permet parlar d'aquesta tensió que existeix entre protegir els fills, acompanyar-los i al mateix temps saber deixar-los créixer. Uh-huh. Perquè els pares poden tenir una imatge molt concreta d'un fill, però el fill és la persona que va construint la seva pròpia identitat, no són els pares.
1: Uh-huh. Sí, sí, 100%.
0: I aquí pren molt de valor que la mateixa Amaranto formi part de la cançó amb la seva veu.
1: I aquí aquesta cançó incorpora influències del Pacífic colombià, que deia abans, no? Percussions, textures...
0: Ella era colombià?
1: Sí.
0: Sí, no?
1: Sí? Sí. Ai. No. Sí, no ho sé.
0: És mig colombià, mig algo.
1: És venezolà, crec. Perquè, venezolà són el Mau i Ricky i la Eva Luna. No ho sé, ara... Però jo crec que sí. Jo crec que sí.
0: Sí, és de Medellín, Colòmbia.
1: Vale, pues sí. Doncs això...
0: 32 anys.
1: Que fa... Mira, té com aquesta música, no, aquest... Bueno, justament, Chiquita utilitza com percussió i textures que li donen un moviment i una personalitat increïbles. O sigui, la música també ajuda a construir la identitat que la nena del Camino, no, que aquesta nena està retratant, no? L'amor dels pares també consisteix a saber... quan deixar de ser el protagonista de la vida dels fills. Molt bona reflexió! Pensem-hi, vale? Anem ara amb La Medalla.
0: La Medalla. Aquí introdueix...
1: Es prepara.
0: Aquí introdueix a l'Eva Luna, que és la seva dona.
1: Sí.
0: Vale? D'un àlbum que aparentment està concentrat en les seves filles. Però té sentit perquè les filles també són conseqüència de l'amor i de la família que han construït ells dos.
1: Exacte.
0: Vale, la cançó ens permet parlar de què passa quan l'amor, quan passen els anys, no? O sigui, què passa quan passen els anys amb l'amor? De què queda una parella després de 20 anys, 30 o 40 anys? La medalla funciona com aquest objecte que guardes perquè té valor, perquè et recorda algú o perquè representa una història compartida. Però també podem parlar del videoclip com una extensió d'aquesta idea i de la manera d'imaginar una parella en una etapa molt més gran de la vida.
1: I aquesta cançó al final construeix una atmosfera íntima que acompanya aquesta mirada cap a un amor que vol imaginar-se en el temps. I aquesta cançó és especial perquè entra l'Eva Luna, que també té una veu màgica, dolça, angelical i tot lo bo d'aquesta vida. És increïble. És que quin parell. Escolta'm un trosset.

0: Que bonic.
1: Sí, entrem en el bloc 4 i aquest bloc parla una mica de les preguntes que no tenen una resposta fàcil.
0: Comencem amb la cançó que també és de les meves prefes, és que totes m'agraden molt.
1: Les prefes són totes.
0: Totes. La campana, es diu, vale? La campana, que introdueix l'espiritualitat. No m'ho puc creure! Ens hem canviat
1: Sí, això sembla.
0: Bueno, parla d'aquesta espiritualitat, vale? La relació de Camilo amb Déu, de la fe, no? Que no havíem parlat, però és una persona molt creient. Llavors el pro, no, de Podem anar més enllà de presentar aquesta fe, no simplement com una cançó religiosa, sinó que també va més enllà d'aquesta fe. Parla també d'aquesta necessitat humana de buscar alguna cosa més gran, no? I d'intentar trobar respostes quan, malgrat tenir moltes coses, encara podem sentir un buit. I aquest buit també és benvingut. I especialment interessant el contrast amb la veu infantil d'Índigo al final, de la filla més gran. O sigui, els adults al final moltes vegades compliquem preguntes que potser els nens encara sabien, no, fer d'una manera molt més directa això que ell està proposant aquí.
1: Bàsicament, en aquesta cançó la musicalitat, no, té aquestes campanes, l'òrgan, com has dit abans, i una atmosfera molt d'església que construeix en un univers espiritual molt clar.
0: De fet, crec que també surt naturalesa, és el que deia abans, surt com aquest soroll de bosc i de natura, que dius, em porta aquesta calma i aquesta pau que realment puc desconnectar, saps? Desconnectar, però no de la cançó, sinó del món i de tot el que m'està com provocant una ansietat global.
1: La següent cançó és El traje, que a mi m'encanta.
0: L'encanta.
1: Té frases molt bones. Bueno, és que totes les lletres són molt bones.
0: És que és molt bon músic, molt bon compositor, la veritat.
1: Aquesta cançó, El traje, parla de la identitat a través de la metàfora del vestit, posar-te una identitat, adaptar-te, representar un paper fins al punt que arriba un moment en què ja no saps si ets tu o és el personatge que has creat. I aquí podem parlar també de la fama, de l'èxit, de les expectatives, la masculinitat, paternitat, ser artista i ser una persona pública.
0: 100%.
1: Clar, aquí ell s'obre una mica en aquest sentit
0: de que
1: és una persona pública, sí, i que té moltes mirades cap a ells.
0: Jo crec que quan les filles siguin grans i creixin, veuran quin és el seu punt de vista del seu pare, no?, i de la seva mare, quan tenen aquesta visió i aquest altaveu tan gran per totes les persones que,

més íntima i despullada, vale? Amb la veu molt més exposada i aquesta senzillesa que reforça precisament la idea de treure capes i quedar-se sense el vestit. Jo crec que és tan senzilla i tan... Em recorda molt a cançons que podria fer, per exemple, a l'Orozco, l'Antonio Orozco o al Pablo Alborán. Llavors, em recorda molt com aquesta essència, no? Posem un trosset del traje. Me

0: Anem en bloc 5, un altre bloc que parla de del pertànyer, no, en un lloc i d'estar en aquell lloc que pertanys, no, i perdre't en ell, no? Comencem amb la cançó El Cisne.
1: Sí, és una cançó que utilitza aquest animal, no, el cisne, com un símbol per parlar de l'aparença exterior i del món interior. Ens porta aquesta idea de trobar algú davant de qui no necessitem protegir-nos ni fingir.
0: Exacte.
1: Entra també el concepte aquí de la tribu.
0: Uh-huh.
1: Vale? No és només una comunitat del públic, sinó són totes aquelles persones, com has dit tu abans, no, amb qui podem sentir que pertanyem en algun lloc, potser una parella, una amistat, una família, una comunitat.
0: De fet, Camilo sempre penja gent cantant i sentint aquestes cançons, no? I ho penja perquè dir jo també sóc aquesta tribu, no? I tota la gent que em rodeja i que també forma part d'aquesta tribu, ja no sigui família, sinó gent, fans, també formen part d'això, no?
1: I ha impulsat a més d'un. Com es deia aquella noia?
0: La Yami Safie. Sí. Safie, crec que es diu Safi, o no sé. La Yami, bueno...
1: Que ha fet una cançó amb ella, inclús,
0: sí,
1: o sigui...
0: La de... ai, és que ara em surt... te quiero, pero no te quiero, és igual... No, ai, que, no, no ho sé. Querida jo. Primeres, no em sortia. Querida jo, vale. Bueno, és una cançó que fa com un canvi energètica, no, de pop rock. Crec que després d'aquesta la podrem escoltar i ajuda, doncs, a aquesta sensació, no? Parlarem també del Ruiseñor. Ruiseñor ens porta un terreny més fosc.
1: Més que el bloc de pertanya, potser. Podria ser el bloc dels animals, eh?
0: Podria.
1: Tots són animals, ara.
0: Però al final, els animals també es perden, no? En un bosc, potser, o en un lloc. I no,
1: sí,
0: no, no, quan es perden, perden una família o una mare o algú. Després estan buscant-se, no? En aquest, llavors, metafòricament, podria anar lligat. El Ruiseñor ens porta un terreny molt fosc, molt més fosc, vale? Parlant d'identitat, pressió, aquesta sensació de no saber sempre que és real i que no, no? El Ruiseñor, com malament propi de comptes, permet parlar de problemes molt adults, no? La diferència entre el que ensenyem, el que sentim i el que els altres pensen que som, no? Això també ens permet, en certa manera, connectar-ho amb el món actual, les xarxes, la imatge i aquesta necessitat constant de demostrar que estem bé quan realment potser no ho estem. Uh-huh. I és totalment vàlid.
1: Sí, la música aquí acompanya, no, aquest canvi cap a un terreny més fosc i més tens, diferenciar-se de les cançons anteriors.
0: Exacte.
1: O sigui, hi ha un canvi.
0: I a més aquesta cançó la comença, si no m'equivoco malament, dient-li, fent una pregunta a la filla, dient-li què vols, un conte de veritat o de mentires? I la filla diu això. Escolta'm un trosset.

0: Entrem...
1: Bloc 6. Això s'està acabant i no vull que s'acabi. De què va el bloc 6, Neus?
2: Què deixem quan no hi som?
1: Gran pregunta. Aquí entrarà el tema de la mort, que veurem més endavant. Comencem amb El Ángel. És una de les cançons més delicades del disc perquè parla, mira, justament aquí, parla de la mort des d'una mirada d'un pare i de la por de no poder estar sempre amb els fills. No? Però no cal plantejar-la des del terror, sinó des de la memòria, l'amor, la petjada que anem deixant, no? Una persona pot desaparèixer físicament, però continua existint en les històries, gestos, records, cançons i persones que ha estimat, no? I aquí connecta directament amb tot el projecte. Què és aquest àlbum, sinó una manera de continuar parlant amb les seves filles en el futur? És que és tan savi, per favor. Vale. També... És que aquest bloc té tres cançons en comptes de dos.
0: La segona cançó és For Eva, que seria en plan per a Eva, per la seva dona, es diu Eva Luna, no? I juga amb això, amb el nom d'Eva, la seva dona, i la idea de forever, que és per sempre.
1: Per sempre, sí.
0: Molt ben trobat, eh?
1: Sí, molt fort.
0: D'aquest per sempre, no?, que juga després d'haver parlat de la mort i de què queda quan ja no hi som, el disc torna a parlar de la permanència a través de l'amor. Aquí apareix una construcció molt interessant, que és que sabem que res és per sempre, però al mateix temps hi ha coses que volem estimar com si ho fossin.
1: Molt, molt savi. Molt savi. I després conclou el disc amb Luna. Que Luna funciona com el tancament del viatge i realment escolteu aquesta cançó i és el tancament. O sigui, no podria ser una altra cançó. Ha de ser aquesta. Perquè després d'haver passat per la por, no?, la identitat, la mort, l'espiritualitat i la pèrdua, arribem a una cançó que mira cap al futur, no?, i cap a aquest element universal que és la lluna, que és molt metafòric. Torna a la família, l'amor i la idea de construir un món amb les persones que estimem. I aquí podem comparar l'inici i el final del disc, que comencem amb comptes...
0: Clar, fet for Eva... Luna.
1: Clar.
0: Molt bo. M'acabo de donar compte. Molt
1: Eva Luna. For Eva Luna. Torna... M'encanta. Vale, llavors, aquí podem comparar l'inici amb el final, no?, que dèiem. Comencem amb comptes i amb aquesta mirada, no?, d'identitat i de tot, però amb una frescura i amb una cosa de positivisme i de tirar endavant, no?, tot i que siguin potents les lletres. I acabem mirant les estrelles, no? Clar, acabem començant amb comptes i acabem mirant les estrelles. No té per què! No té per què. És el que també fa veure ell, no? Que el nen que escolta un compte acaba convertit en l'adult que intenta explicar-ho mirant les estrelles, per exemple. És que...
0: Sí.
1: Que fort.
0: I per tancar aquest bloc posem la cançó de...
1: Forever.
0: Forever.
1: Perquè és magnífica.

0: començant experiment.
1: Ha arribat el moment de posar-nos una mica a prova, no?
2: Sí, perquè després de parlar de 13 cançons...
1: Fort,
2: poc es parla, eh? 13 cançons hem parlat. Ens ha entrat una curiositat.
1: Si jo estigués vivint una situació concreta de la meva vida,
2: quina cançó d'aquest disc em posaria?
1: I aquí està la gràcia. Aquí
2: jo
1: està
2: no
1: el
2: me l'he escoltat tant com tu, eh?
1: Jo m'he escoltat molt, porto moltes setmanes escoltant aquest disc.
2: Sí, m'ho ha dit avui la DJ Libby.
1: I cap de les dues estarà equivocada, vale? Perquè aquest és precisament el joc, veure des d'on escolta cadascun aquest àlbum.
2: I així tenim cinc situacions.
1: Que direm ara, a continuació, i cadascuna dirà quina cançó es posaria en cada una de les situacions. Vale? Sense pensar-ho massa, no?
2: És que la tu primera... tens un màster en aquesta cançó, eh? Avui la DJ Libby,
1: en aquesta cançó,
2: la DJ de Spotify, m'ha dit "Lleva 7 dies seguidos escuchando Camilo", i dic, hòstia, l'Arlet.
1: No, és que us prometo que no puc parar d'analitzar-les, cada vegada m'agraden més. És que al principi potser no li trobeu la importància, però és que fa cada canvi musical. Serà perquè em dedico això que li trobo tanta riquesa?
2: És no, no sé. és maco tot.
1: És que és massa
2: situació
1: brutal.
2: 1.
1: Situació 1.
2: No arriba mai el moment.
1: Vale.
2: Portes anys dient, quan acabi això començaré a viure, quan tingui feina, quan tingui diners, quan tingui temps, quan estigui més tranquil·la, etc. I un dia te n'adones que portes tota la vida esperant que arribi el moment perfecte. Hem de dir quina cançó ficaríem això.
1: Jo...
2: Hi havia una cançó que parlava d'això.
1: Jo ficaria l'Àrbol, 100%. Perquè al final és el que dèiem, no? L'àrbol està allà i demà també estarà. Però al final nosaltres anem adornant aquest arbre, no? El no arriba mai al moment, a l'adornar aquest arbre perquè sigui el millor arbre del món, no? I que al final no hi ha un millor arbre perquè mai hi ha un arbre perfecte. Jo faria l'àrbol.
2: Estic amb tu.
1: No val això.
2: Sí, que val.
1: No val. Sí que sóc friqui, me l'he escoltat masses vegades.
2: Crec que canviem el joc. Jo llegeixo les situacions i tu fiques la cançó.
1: Vale, em sembla bé.
2: Sí?
1: Sí.
2: Vinga,
1: sí,
2: va.
1: Si et sents a gust, sí.
2: Sí, millor. Situació 2. Deixar anar. Tens algú que estimes moltíssim i te n'adones que no pots protegir-lo del tot. Que estimar també vol dir deixar que l'altre faci el seu camí.
1: Molt bona pregunta. Jo aquí estic amb diferents... Jo, per exemple, l'Àngel em quadra molt també, perquè òbviament parla de la mort, però parla de la mirada d'aquest pare que dèiem, no? De no poder estar sempre pels fills i pendent d'això, no? Deixar anar. No? I això els hi passa molt als pares, amb el síndrome del nido vacío. Quan se'n van, no pots deixar-los anar. Deixa que volin i facin el seu camí. Llavors, diria que hi ha moltes que podrien simbolitzar aquest deixar anar. Ara ho he parlat com de pare-fill. Vale? En un mateix escollirà un altre. Però jo crec que El Àngel seria molt bona cançó per deixar anar i d'aquesta manera.
2: Correcte. Situació 3.
1: Vale?
2: Qui sóc jo?
1: Fàcil, fàcil, ja la sé.
2: Bueno, espera't. Imaginem que un dia et despertes i penses, no sé si estic fent, si estic sent jo o estic fent el paper que s'espera de mi. La feina, la família, les expectatives, les xarxes, en el que els altres pensen, per exemple.
1: Vale, com dèiem abans, també jo penso que aquesta cançó que penso per aquest lloc seria la ideal. Qui sóc jo, no? El traje. Al final és una metàfora, no?, de quan ens fiquem un traje preciós, però al final per dintre estem fets una merda, no? No cal portar un traje de Louis Vuitton, per exemple, de qualsevol altre traje que et pugui costar una barbaritat per acceptar que no estàs bé, no? I crec que El traje, així en resum, és molt bona cançó per reivindicar que qui sóc jo, no?, i pensar i que puc estar bé o malament o puc ser... no, estic en un bon moment o no, però que vull dir que... Sí, no sé.
2: Correcte. Situació 4. Molt bé, Arlet. No trobar el teu lloc. Situació. Estàs envoltada de gent, tens persones al teu costat, però encara tens aquella sensació de no sé si encaixo. No sé, estar sola, per exemple, és no sentir que estàs en el teu lloc, no?
1: Vale, 100%, El cisne. Jo escolliria El cisne, 100%, perquè al final és aquest animal que dèiem abans, no?, com a símbol de parlar de l'aparença exterior i del món interior, no? No trobar el meu lloc perquè no saber si estic en un bon moment en mi com perquè els altres em vegin com jo vull que em vegin, no? El cisne jo crec que és molt bona cançó.
2: Correcte.
1: És que em fa una gràcia quan fos això.
2: Última situació.
1: Tothom, escolteu-vos i feu-vos aquestes situacions vostres, eh? No, no cal que...
2: Què queda de nosaltres? La situació, has perdut algú que estimaves, per exemple, i passen els anys però continues trobant aquella persona en petites coses.
1: 100%, jo diria Forever o Luna.
2: Perquè, correcte.
1: Perquè parla d'això, no? De jugar amb el després de la mort, no? Què queda, no? Doncs que després podem pertànyer també a aquest amor i no deixar-lo marxar mai. La mort no té per què ser negativa tota l'estona.
2: M'ha agradat aquest joc. Tu respons, tu penses i jo.
1: És que soc... me l'he escoltat tantes vegades, no sabeu. Toma! Tinc aplausos! Toma! Vale. Crec que aquí és on l'àlbum ha agafat tota la seva dimensió, vale? Ho he fet sí. Jo sola, però està bé.
2: Sí, molt bé. Perquè Camilo està escrivint cançons perquè les seves filles l'escoltin quan siguin grans.
1: Però sense adonar-nos-en. O sigui, sense adonar-se'n... Perdó, nosaltres no, ell, vale? De també que està deixant un tros d'ell pel futur.
2: Sí, perquè nosaltres tampoc serem les mateixes aquí un futur.
1: Exacte. I després de tot aquest viatge crec que hi ha una cançó brutalíssima, que resumeix doncs molt bé on ha portat aquest àlbum al Camilo, no? És el cisne, vale? I és una cançó sobre trobar aquest lloc, no? Aquella persona o aquell espai on no necessites fingir de res, perquè potser al final créixer no és descobrir qui hauries de ser, sinó atrevir-te a ser qui ja eres. El cisne. Anem a fer contra-sent una cançó.

0: I fins aquí el nostre programa d'avui de Fora Clitxés.
1: Avui hem començat parlant d'un disc que semblava fet per unes nenes.
0: I hem acabat parlant de nosaltres, també.
1: De fer-nos grans.
0: De perdre'ns.
1: De tornar-nos a trobar.
0: De la família.
1: De l'amor.
0: De la fe.
1: De la mort.
0: Perquè potser el més bonic d'aquest disc no és que Camilo hagi escrit 13 cançons per les seves filles.
1: És que mentre intentava ensenyar-los com viure,
0: va acabar recordant com volia viure-ho ell.
1: I això és una de les coses que ens encanta de l'art.
0: Que algú explica la seva història
1: i de sobte resulta que també està explicant la teva.
0: I potser això és el que fa que una cançó duri, no?, i perduri.
1: Mm-hmm. Que no sigui un èxit.
0: No, que no tingui milions de reproduccions, potser.
1: Sinó que algú la torni a escoltar d'aquí 20 anys.
0: I encara ho trobi o hi trobi alguna cosa que necessitava sentir.
1: Com sempre, volem donar les gràcies a Ràdio Molins de Rei per deixar-nos aquest espai i permetre'ns fer aquesta bogeria cada setmana.
0: El nostre tècnic, David Rius. David, gràcies per ser el millor tècnic que es pot tenir per aguantar-nos parlant, rient i cridant-nos. Gràcies per no haver ficat el mic. Gràcies. No, és que no ho puc dir.
1: I també gràcies a l'Àlex i la Ver, la veu de les nostres sintonies.
0: Exacte.
1: I recordeu que no espereu a perdre alguna cosa per descobrir què era l'important.
0: I no espereu 20 anys per tornar a escoltar el nen que portàveu dins.
1: Perquè potser encara té alguna cosa a dir-vos. I atenció.
0: La setmana que ve obrirà...
2: Això ha sigut Fora Clitxés. Ens veiem la setmana que ve amb més i millor...

0: Som zombis sortint del barc de col·legues. Arribem als bucaners més garruts de tot Ràdio Molins de Rei. Ve a ser el criu del Zona Metall. Hola, que David Mikhail Smirnov, el timonell i conductor d'aquest barco, que jo et dic, tira cap allà, tu tens cap allà, tira cap aquí, tu tens cap aquí. Jo et dic, fes això, i la taula no funciona, i te n'estimem. I, doncs, què t'expliques? Com va la taula avui?
1: Bé, va com els mitjans de transport que ens porten a la nostra estimada vila de Molins de Rei.
0: Ha plogut també a l'estudi número 1 de Ràdio Molins de Rei?
1: És probable. Sí, no? Només faltaria això, però bé, no.
0: Bueno, no hem tingut gotes, però hem estat dues setmanes sense internet, per això no hem pogut fer programa.
1: Sí. Vull dir... Algun dia explicarem la història d'un pal.
2: No funciona.
0: Home, podríem explicar-ho i tot.
2: Bueno, però hi ha notícia del pal, eh?
1: Ja no hi és.
0: O sigui, el pal l'han rebut els oients de Ràdio Molins de Rei i dels Amatall, però el pal físic ha desaparegut.
3: Això s'hauria de donar com a premi, els propers premis de la ràdio, que sí. Fos el trofeu. Un tros del pal, com les estilles de la creu de Jesucrist.
0: Sí, no? Els pastorets de Molins de Rei, quan fan el sopar, diguem, popular, donen la garrofa madura i la garrofa verda. Mm-hmm. A qui millor ha caigut i a qui pitjor, no sé què, doncs la garrofa verda d'aquest any, això és pel pal.
1: És el pal. Li diguin un couplet.
0: Un couplet, sí. Allà a Ràdio Molins de Rei i han pogut
3: topar. Ets un insider dels pastorets, tu?
0: Ho vaig ser durant molts anys.
3: Ah, sí? De què feies?
0: Ho vaig fer de fura, de pastoret i de jasé.
3: Ah.
0: I a jasé em vaig quedar per una borratxera d'un company. Ah, és que et dic. I hasta aquí puedo leer.
3: Vale.
0: Però dic, bueno, abans de res, deixeu-me saludar Da Teacher i Mr. Hyde.
4: Hola.
3: Bones.
0: Doncs...
2: Estem secs.
0: Jo he sortit de casa que tronava, eh?
2: No, jo he sortit de casa amb el paraigua. Ja arriba un punt d'aquesta psicosi de... Em agafarà, no?
0: Sí, en qualsevol moment pot sonar un S alert i jo què sé, saps?
2: No, l'altre dia a les 10 i mitja de nit, que jo ja estava a punt de suar-me, i dic, no, tio...
0: Quin S alert reps tu?
2: Bueno, l'alarma aquesta de merda...
3: És com a bitona, no?
2: És un moment radiofònic. Un
0: altre, llavors sona, saps?
2: Sí. És un moment radiofònic que podem fer avui.
0: Bueno, doncs el pal aquest dels collons, que resulta que l'especulació molenca d'aquí... Fa uns anys l'Ajuntament va autoritzar a tirar a terra un edifici mític i antic del poble.
2: Autoritzar.
0: Sí.
2: Es va vendre.
0: Què collons? Hi havia una llei que estava aturada que deia que s'havia de protegir els edificis antics. Aquella llei, com que no estava aprovada i no havia entrat en vigor, el van tirar a terra. Ah, què ha passat? Va arribar una constructora, va fotre un monstru aquí de puta mare i va construir amb un pal de telèfons enmig d'un balcó.
2: Sí.
0: O sigui, entre la constructora, els collons, l'Ajuntament, que no va fer les coses al temps, i les telefòniques, que comparteixen amb Bombay tota Catalunya, doncs
3: el
0: aquí estava.
3: El balcó empalat.
2: El balcó empalat, tio.
3: Si encara hi hagués APM, crec que era l'APM, no?
2: Era l'Oletú.
3: Amb les coses rares. Correcte. No sé,
0: efectivament, hi havia un balcó que pel mig atravessava un pal de telèfons.
2: I quasi el segon pis també arribava.
0: Sí, impressionant. I d'allà penjaven 2 milions de cables. Doncs aquests milions de cables han donat problemes, han anat deixant sense ràdio, perdó, sense internet la ràdio, i l'última vegada va ser quan van venir a tallar el pal i canviar cables, que durant una setmana i pico els va suar el rabo i tothom sense internet i no passa res.
2: La setmana passada no vam fer programa perquè ens vam trobar que no hi ha ràdio, llavors no podem punxar música.
0: Doncs des d'aquí un petonet a l'Ajuntament, a la constructora i a les telefòniques. Au, va, comencem el programa.
3: Moment.
0: Ai, sí, perdó.
3: Efemèrides. Sí. Bueno, no sé quina conjunció astral hi ha avui.
0: Des de fa uns dies comencen tot el retrògrads del món.
3: Vale.
0: Tots, sí.
2: Tots els retrògrads.
3: Per trobar alguna lògica...
0: Trump, el Vans...
2: Abascal...
3: Perquè en 24 hores s'ha mort el gitano de Balaguer.
0: No sé qui és.
2: Oh. Coño.
3: El José Manuel Beiras.
0: Tampoc.
3: Antic líder nacionalista del BNG. I la Maricarmen Abascal, líder molt al seu passar, o líder màrtir, símbol de la lluita pels lloguers justos. Perdona, i tot això en menys de 24 hores.
0: Pobre dona de cognom, es deia Abascal.
3: Sí, senyor. Per això era Maricarmen des de Casas.
2: I també jo crec que hi ha un tema periodístic, és que Maricarmen era com... Esta Mari Carmen, no, ni posar-li nom i cognom, perquè llavors no és esa Mari Carmen, sinó és Mari Carmen Arabascal.
0: Els dos primers no sé qui eren. Vull dir, m'has dit un del BNG i el primer qui era?
2: El gitano Balaguer. El gitano Balaguer, tio, és un punky.
0: Perdona, sí. Oh!
2: De 10.
0: Però aquest tio no era gran, no?
2: Bueno,
1: dintre de lo que és l'escala de vida d'un punky, pues...
0: Bueno,
2: potser era Gandalf, saps?
0: No, puc comentar-hi molt xungo, però deixem...
2: No cal.
3: Bueno, això que està la Nemesis, Saturn, la Parca, Hades, Thanatos, no he vist, tots estan por ahí de festa, estan segant a saco, s'estan emportant.
2: I la setmana passada també va traspassar el cantant de Rose Tattoo.
3: Ah, sí.
4: Yep. I Cronos.
0: I Cronos.
4: I Cronos.
0: Havíem de fer programa just quan una hora abans de dijous passat es va enterar.
2: Sí, que la notícia.
0: Hòstia, ens vam quedar de pedra.
2: Cronos quants anys?
3: 63.
2: No era tan gran.
3: No, no, no. I no se sap que si tenia...
0: Ell ha transcendit, però el per què de la seva transcendició...
3: Que fora, amb locatges que està. Després vaig mirar una mica la biografia i el tio era instructor de fitness i no sé què. O sigui, tenia una vida super curiosa.
2: Instructor de fitness pel matí, black metal catxa, per la tarda.
3: Wow. Ultra turbocatxes, el tio. Ja està fit, aquest home.
0: Es molava perquè explicava... Jo he vist una entrevista en què el tio explicava quan jo vaig començar el grup, tio, a mi em molaven els Kiss i les fricades que fotien a l'escenari. Doncs jo volia fer aquestes i més encara. A mi em molava el heavy metal. Jo volia fer això i més encara. Què és Venom? Tot el que m'agrada i més encara. I punto, saps?
3: Els amplis a 11, no?
0: Sí.
2: Spinal Tap.
0: Bueno, doncs, hòstia, bueno, jo crec que per tancar el programa podíem fer una cronada, no?
1: Fiqueu-ho entremig del programa.
0: Entremig del programa,
1: una cronada. Sí, teniu temps per començar a pensar que...
2: No, jo us ho deixo a vosaltres.
1: Jo he vist una cosa, Setlist...
0: Que tu t'ha...
1: No sé si m'agradarà o no.
0: És que tinc coses molt interessants al setlist que vaig acumulant des de fa massa temps, ja.
2: No, jo...
0: Però cada dia se m'afegeixen més. Claro. I l'últim dijous se'm va afegir una i és que avui mateix se m'ha afegit una altra.
2: Bueno, amb la qual... Jo cedeixo el meu torn. Alegrament.
1: Run.
0: A veure. Doncs va, començarem per una cosa que em fa més il·lusió a mi. I és que resulta que els romans immensos Master Boot Record...
2: Hòstia, sí.
0: Altrament dit, aquests friquis que fan...
2: Sac el Pentium.
0: Correcte, que fan Pentium Metal.
2: Sac el Pentium.
0: Perquè sona a la música de la... com es diu allò? Ai, com es diu la targeta de so mítica?
2: La Realtek.
0: No, abans d'això.
1: Depèn, hi havia els ricachons que tenien la V64.
0: L'Adlib, Adlib no sé què.
2: Sí, sí.
0: Hòstia, bueno, és igual. Sona aquests midis. Bàsicament és un paio de Roma, metaller, però també informàtic, molt friki, programador, i que tota la vida s'ha dedicat a, com que no tenia grup, a aprendre a tocar i després a composar al seu ordinador perquè no tenia amb ningú amb què fer-ho. Va començar amb el tema com una broma, va començar després a sonar millor, va treure un CD, va tenir molt bona rebuda, i quants CDs després? Espera, deixa'm, que això ho he posat aquí, quants CDs després? 12 LPs després, 4 EPs i un directe gravat, té una carrera que flipes. I tots els CDs són amb so chiptune, és a dir, amb so de targeta de so del Pentium i bla, bla, bla, dels anys 80-90. Però tocant metall. Què passa? Que va fitxar per una gran promotora,
2: Nuclear
0: Blast, i ha començat a fer directes. Uns directes que sonen espectaculars, en què ell toca la guitarra i els ordinadors, que en té diversos.
2: I els ordinadors,
0: i té un guitarra solista al seu costat, que és Déu, i un bateria. I t'ho juro que és un directazo. Uh-huh. Què passa? Que el tio l'entra al cosanillo i ha dit, bueno, ara que tinc calés i que funciona i que tinc públic per vendre-ho, vaig a fer un CD amb persones. Amb la qual cosa, tot i que les bases d'ordinador també hi són, ara, la música està, tot i que composada per ell, tocada per persones, finalment.
2: Vale.
0: I això és el seu primer single.
2: O sigui, ara té una banda.
0: Correcte, una banda que ja porta temps girant, amb la que està gravant el primer disc. O ja l'ha gravat i surt el primer single. Aquest single es diu Dot Matrix, ve a ser matriu de punts, com imprimien les impressores llavors.
2: Les targetes aquelles.
0: No, les impressores.
2: Sí.
0: I el CD, com ell mateix diu que els seus fans anomenen la seva música, es dirà Computer Metal. Així doncs, els Master Boot Record amb Dot Matrix. Fot-li fort.

0: All right. Les bogeries del senyor Víctor Love, compositor únic del projecte Master Boat Record, que ara compta a les bateries amb Giulio Galati, ex-bateria en directe, bueno, té mil projectes com tot bateria bo, però en directe, per exemple, ha tocat amb Camphar i... què més havia vist per aquí? Un altre d'aquests totxos. No ho trobo. Bueno, és igual. Està a mil projectes i el guitarra, que entre altres projectes està a Eternum i es crea Machine, també és el guitarrista d'un projecte de covers d'Ingui Malmsteen, o sigui, el tio, ja et dic jo, que és molt déu. I que m'anava a comentar una altra cosa més, si no me'n recordo. Avui tinc poc cervell. Això, concert. El 7 de novembre venen a la sala Raz 3 juntament amb Fulci i Arotenbeat. Al tanto que, si no m'equivoco, és la tercera vegada que venen a Catalunya.
1: Crec que sí.
0: La primera vegada els va portar Bloodfire Dead, sí. o si més no, el Pau Navarra.
1: Ah, l'antic Mephisto, no? Els van portar...
0: No recordo la sala, jo no hi era.
1: No sé.
0: Però, en canvi, els vaig veure de taloners de... Com es diu? D'Aigor.
1: D'Aigor.
0: Tu i jo els vam veure.
1: Increïble.
0: I va ser espectacular.
1: Increïble.
0: Fent fins versions del Doom, tio.
1: Sí, sí, sí. sí.
0: I de fons veies les partides de videojoc o veies un defrag del típic ordinador PC dels 90, o, jo què sé, o de vegades veies els monitors varios que el tio porta de tubo d'ordinador antic, veus que el tio està programant en directe i els processadors de MIDI, coses aquestes, saps? Vull dir,
1: és brutal,
0: tremendo.
1: Brutal.
0: És tremendo. Curiós. És molt ben parit. Què t'anava a dir? Què voleu punxar i qui vol punxar?
2: Jo puc punxar. La veritat és que porto dues coses que semblen molt, o sigui, pito, pito, pito, gorgorito, aquesta mateixa,
0: sí,
2: va.
0: Sí, vinga.
2: Tenia entre Noruega i Suècia, Suècia, anem a tiro fijo, no?
0: Vinga, Suècia mola, la típica secció del Zona Metall.
2: Doncs anem a Estocolm, una ciutat meravellosa, si no hi ha estat, jo a mi m'agradaria tornar.
0: Bé.
2: I des d'aquí ens arriben els Templar.
0: Ah.
2: Ja, el nom ja suggereix, no? És una banda molt jove, formada el 2020, però... amb la mirada posada 40 anys enrere, perquè formen part d'aquest revival, no? Heavy metal clàssic, setentero, ochentero. El seu debut es diu Conquering Swords, això és el nom de l'àlbum, i, sense sorpreses, doncs és heavy metal tradicional, amb estat pur, amb guitarres bessones, que ja sabeu que em tornen boja, o sigui, qualsevol cosa que entri així ja té garanties de que m'agradi. Com a mínim de que li pari atenció.
1: I'm feeling true.
2: Yes. Ritmes galopants, els caballitos, I aquest so cru de principis dels 80, que recorda pues, a Mercyful Fate, a Manila Road, sembla que recordarien. Satan.
0: El Satan, gran. Sí,
2: sí. I, inevitablement, Iron Maiden. Vale?
0: Bueno,
2: tot plegat, això, amb una cosa que no es pot apreciar per la ràdio, però que em fa molta gràcia, la gent que es disfressa i que li posa... doncs fantasia a les esportades, no? Que semblen la revista Heavy Metal, però la revista de còmic.
0: Sí.
2: I això, no? Molta espasa, bruixeria i, en fi, que no intentin reinventar absolutament res, però que sí, hi ha molta convicció, molta energia i molt bon rotllo, no? Molt de, pues, tot queer, denim, no? Texans, en fi.
0: Ah, queer de C-U-I-R.
2: Vale, denim.
3: No, de queer amb dos es.
0: Bé, que també molaria moltíssim, eh? Un grup queer, a queer, saps? Vull dir, all right.
2: Segurament n'hi ha.
0: Hombre, te digo.
2: Tenim els Rainbow aquells...
0: Hòstia, no me'n recordo.
2: Sí, teníem uns que es deien Rainbow, no sé què, que eren de per aquí, i que crec que érem...
0: Pot ser.
2: Sí, el
0: vaig portar jo.
2: Sí, estan molt bé. Però han partit peres, com a mínim un dels membres ha marxat dels... Bueno, dels les membres?
0: Sí, de grup.
2: Una persona.
0: Dels músics.
2: Sí.
0: De les persones del grup.
2: Això.
0: Ens estem liant?
2: Sí.
0: Bé.
2: Bueno, des de Suècia, això és Templar, i el tema es diu Trident. Bueno, Trident, anem a dir, no?
0: Ok. Escoltem, llavors, el tema Trident dels Temple.
2: Templar.
0: Temple, perdona. Sí. Folifort! Sí.

0: Bueno,
1: all right. Bueno, efectivament, Galopante, Ecos Largos...
0: By the Book, està tot allà, tot xiqui-xiqui-xiqui-xiqui-xiqui.
2: Compleix amb tots els requisits.
1: Tots. O sigui... Veus paranada excepcionals, ben senzilles.
0: Mediocres, amb un eco que segurament, no, deies tu, sí, que els 80 s'utilitzava el... per amagar una mica la merdola, i aquí l'han anat a buscar per fer-li un toc vintage.
1: És que és això, vull dir, quan tu sentis un grup que ara sona a llavors, però sona bé, és perquè estan imitant un rotllo que llavors era involuntari. Abans li fotien mil efectes, mil coses, i tenia un so així com molt nasal i tal i qual, però perquè no tenien els mitjans, no en sabien, no hi havia tecnologia actual, mil coses que passaven llavors, saps? En canvi, ara, clar, aquest rotllo, pues, ara és mític i tothom el vol imitar, i punt. Bueno, ja està bé. Per això, et deia jo abans, quan ha començat a sonar micro tancat, dic, hòstia, és que sona a que ha de sonar malament, però sona bé, saps? Vull dir, és aquest rotllo curiós. Està bé, a mi m'ha agradat, però...
0: A mi també m'ha agradat.
1: Ara és sona tema, a milions d'altres grups de la New Wave.
2: Bueno, és que la New Wave of
1: Heavy Metal.
2: Of Sweden, ja fa molts anys que dura això.
0: Sí.
1: Però aquest mateix estil l'he sentit per altres llocs, eh? Vaig portar una vegada francesos, ara fa uns quants anys, que sonaven exactament igual aquests i cantaven igual, amb el mateix to i el mateix color de veu i tot, però en francès, saps? Vull dir... no recordo com es diu ara. Algo a Mac. A més, jo no sabia pronunciar, però i tu em vas corregir.
0: Són molt jovenets i mireu quina portada més maca.
2: A veure, sí, la portada és ultraclàssica.
0: Frank l'han fet mal, però...
1: Sí, correcte.
0: Però això és bueno, que són conseqüents fins al final
1: amb
0: el seu compromís amb els anys 80, early 80.
1: Sembla un dibuix d'una carta de màgic, saps?
0: Sí. Són molt jovenets.
1: Sí. I el paio que porta bigoti, es nota que el bigoti és nou, eh?
0: Sí, el bigoti aquest se l'ha comprat al Tiger i se l'ha enganxat per la foto.
1: Bueno. O sigui...
2: La frase, el bigoti és nou.
1: És nou. Sí, és que son pare té el mateix bigoti, però gruixut. I ell el té igual, mateix volum, però amb tots els pèls fins, saps?
0: Honestament, crec que se l'ha tret del que li ha sobrat de retallades al serrell, eh?
1: Ui, ja t'ho digo.
0: Bueno, perdó. Vinga, va, què és el següent?
2: El DJ.
1: Això ha estat un body shaming molt xungo, sí. Metal shaming.
2: Zona bigotis.
1: Ai, bueno, Mikhail...
2: Sense pèls a la llengua.
1: Què hem de fer?
2: És igual, deixa'm el tema pèl.
1: O sigui, he pogut escoltar-te mentalment el que ja maquinaves.
2: Ja no, sí, ja, tots... Ho he descartat el moment.
1: Hi ha hagut mig segon de mirada perduda, mirada bobina, saps? Que dic jo, no, sisplau.
2: Bobina maligna, no?
1: Evil cow. Evil cattle.
2: Bé, sí, estaria por ahí. Anyway, us porto novetats i metall de...
1: In liquid Satan. Parlant de Cronos?
2: Això està bé, sí. Ja has escollit el tema que sonarà? Encara no?
1: Pues potser sigui aquest, pues... In liquid Satan. M'agradaria.
2: Pues que algú el fiqui al cel disc, please.
1: Vinga, va. Mikael, digues, perdona.
2: Metall de proximitat, novetats, que ja fa temps que ha sortit. Va sortir el juliol. Estem parlant de l'últim àlbum dels Brademark.
1: Hombre!
2: Que ja, sí, bé. Porto dies que el porter,
1: sí.
2: Avui sona.
1: Amics de Brademark, perdoneu, perquè l'hem escoltat ja fa temps, però havíem de fer els deures, hi havia moltes feines entremig, moltes coses, sí. Ens han passat milions de liades, no tenim disculpa, no tenim vergonya, però finalment aquí està.
2: Sí. I més us estaran en cua, però estamos en ello.
1: Sí.
2: Anyway, el Panteó dels Morts, dels Vius.
1: Dic jo, hòstia, me l'ha canviat.
2: És que... Fa temps que no...
1: Perdoneu, amics de Brademark, altra vegada. Quan vulgueu, podeu venir aquí a que, ens disculpem nosaltres
2: amb vosaltres. Ens disculpem, en directe.
1: Molt bé, Mikhail. Bé,
2: check. Aquesta l'apuntem per de les coses de la temporada.
3: A la PM de la ràdio.
1: Bueno, doncs ara mateix.
2: El Panteó dels Vius, àlbum que es va publicar el 12 de juliol d'aquest estiu.
1: Correcte.
2: Autoeditat, com tot el que és la banda. Quart àlbum de carrera. I segon àlbum, que és totalment en català. Correcte. És aquest gir que va fer la banda i es va fructificar a partir de l'àlbum del 2021 anomenat Arrelats, i aquest, el Panteó dels Vius, pues, continua aquest camí. A mi, personalment, pues, m'ha agradat molt, i com vaig dir l'últim programa, em recordo una mica els últims treballs de Vidre a la Sang.
1: Ah, okay.
2: Això vaig fer una mica la brometa de si podem començar a parlar ja del so de Terrassa, no?
1: Clar, és que... No és que... És que jo tinc moltes coses a dir.
2: També s'ha de dir que ha estat gravat al Farm Sounds Studio.
1: Farm of Sound, sí. En el meu cas, no hi trobo potser paral·lelisme en compositiu, si més no, però sí que és veritat que dista dels altres, que són molt més brutotes i...
2: Els dos primers molt diferents.
1: totalment. I m'encanta,
2: sí,
1: eh?
2: Sí, sí, sí, totalment.
1: Però aquest, vaig començar que vaig dir, ui, què passa aquí? Què és això tan raro? Em va agafar a contrapeu. Mm-hmm. Però a la que portava ja dos temes, dic, epa, ojo. En el tercer està totalment dins i queria més.
2: Totalment fan.
1: Quan vaig tornar a fer l'escolta vaig dir, oh, que bueno que és.
2: Sí. Coincideix amb mi que és un àlbum que s'ha d'escoltar en ordre i del començament fins al final.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: Vull dir que no és potser un àlbum conceptual, almenys explícitament no ho han dit.
1: Clar, en temàtica no ho sé. Però sí que és veritat que ajuda molt bé. O sigui, cada tema fa falca del següent.
2: Correcte.
1: Saps? I cada vegada va passant millor. Per això dic que a mi em va costar, i a mi que anava pujant les escales vaig dir, hosti, que guai. I a la segona vegada, com que ja sabia el recorregut que anava a fer, vaig dir, esto es tremendo, tio, és un discazo. Sí,
2: totalment,
1: sí.
2: Totalment. Des d'aquí, nanos, felicitats.
1: Ja te digo, bona feina, eh?
2: Bona feina, molt bona feina.
1: Sí, sí, sí.
2: Doncs res, poso el tema que obre el disc, el track número 1, aquest Clau de Dol, i res, a veure què us sembla.
1: Bradamarc en Clau de Dol.

0: All right. Sí, senyor. El Panteó dels Vius és el nou i quart treball de carrera dels immensos Brademark, companys de l'escena catalana. I per molts més. Què anava a dir, tot i haver de celebrar la nova música, jo crec que és el moment de celebrar la vida d'un dels grans del metall, un dels mentors involuntaris de tants altres grups, idees, maneres de pensar, estètiques, bla, bla, bla. Vull dir, estem parlant de la persona que té aquel, el disputat honor de ser el creador del thrash metal. Diuen que la
1: paraula, el mot, no?
0: No, no el mot, la primera demo.
1: No, dic del black.
0: No, a part. El concepte black metal és seu. Crec que el grup de Possessed ve justament del seu disc Possessed, entre moltes altres coses, és el que va fraguar finalment

0: cristal·litzava tot en un, sí, saps?
1: I un concepte que ha donat la volta al món. Vull dir, bandes com els japonesos Sabbath, sí, vull dir, justament...
0: Correcte, és, sí, estèticament és una imitació d'ell.
1: Exacte.
0: És com si tots ells fossin Cronos, saps, un per un.
2: Exactament. We are all Cronos.
0: Correcte, correcte. Bueno, el que deia jo del thrash metal, jo recordo, anys enrere, jo, fa molts anys enrere, jo considerava que el, com es diu, el Kill Em All era el CD que donava el tret de sortida del thrash metal. No. Es considera que és el Demon, la d'això, la maqueta de l'any 1980, si no m'equivoco, de Venom, que crea més o menys el thrash metal, tot i que anys més tard, també per actitud, deien que potser era el proto-black metal. Vull dir, bueno, jo què sé, el senyor Cronos, tio, ens ha deixat, que vaig descobrir ara fa poc que es deia... Que...
3: Conrad Thomas Land.
0: Conrad, tio.
3: Conrad Thomas.
0: O sigui,
1: Conrad.
0: Com a mot m'agrada molt de Conrad que canviï cap a Cronos. Hòstia, sí, és molt, està molt ben parit. Sí, sí, sí, sí. A més, Cronos, el déu del temps, que alhora és el segador, com es diu allò, la parca, representada en molts quadres.
1: I para de Zeus.
0: Sí, sí, correcte. Bueno, no sé...
2: Ah, de fet, és un titan.
0: Sí, sí, sí, sí, és un titan. Però, clar, és que el concepte de déu és un concepte post teologia, o sigui, perdó, teogonia grega, però, saps?
2: Vull dir, dins del tema mitològic grec és un titan. Ah.
0: Però bueno, doncs això, se'ns han anat i no sabem encara per què, que no és que ens hagi interessat molt, però el morbo sempre està allí.
2: No, però sí, una cosa que sí que han dit off the record és que el, sí, tio era monitor de fitness.
0: Bueno, allò que hem dit abans, sí, a micro. No,
2: o sigui, era dir que... what? O sigui...
0: Bueno, és que de jove, el tio, pues, ni que sigui energèticament, el veia així com...
2: poderós.
0: Sí, poderós. Poderós. Però amb els anys, el paio es va treballar i sempre portava aquells braçalets de punxes.
2: No,
0: que, per cert, sempre ho portava... Així com el metall sempre, les punxes i el cuir estan negre, ell ho portava tot vermell. Sí, saps? Vull dir, a sobre és com la sangre. Ah, sí, sí, sí,
2: bueno, ell també era una mica pelirrojo. Vull dir,
0: sí, al final era... una mica, pel roig, vamos, com la prota de Brave, saps?
1: Tu? Jo per un moment em fico en la pell d'aquella persona que ha d'anar pel matí al fitness sense ganes i dius, és que...
0: I es troba Cronos.
1: M'estàs esperant el monitor i és Cronos, tio. O sigui...
0: Oh, clar. Saps el concepte aquell de la música, com es diu, de fitness?
1: De gimnàs.
0: De gimnàs, sí, metàl·lica, sí, que moltes vegades hem punxat com que si has vist in black, que sigui cosa aquesta, saps?
2: Matall de fer repeticions.
0: Sí, doncs... En el fons també és ell, llavors, el creador d'aquest concepte, ni que sigui per presència o què?
2: No, déu-n'hi-do.
0: Bueno. Doncs res, com he anunciat abans, involuntàriament, però és un tema que últimament ha sonat bastant a les xarxes, recordant-lo amb ell. El recordem justament amb aquest megatemazo fosc, tenebrós, repetitiu i màntric, com n'hi ha pocs, com és aquest immens In League with Satan. Cronos, va per tu.

0: M'encanta com després el tio es queixa de mal de panxa.
1: Sí, és en plan, necessito...
0: Estic païnt, saps? Sí.
1: Hòstia, ara hi han caigut. Seria un tema genial per diables de,
0: ja tot,
1: de colles, de correcut. De,
0: sí, sí. Hòstia, sortint amb això ballant.
1: A veure, té molt de ritualístic. Té,
0: sí. És que, curiosament, hem punxat un dels temes potser més lents que tenen, perquè també eren bastant coneguts per fer música rabiosament ràpida.
1: A veure, era bastant
0: per l'època.
1: Per l'època.
0: També és un altre estil que ells potser són els fundadors, l'speed metal, saps? Vull dir...
1: Bueno, és el fet de quan tu crees algo més o menys nou, que bé, fas el que et surt d'allà i al final t'encaixes, perquè jo com a banda black metal no te la reconeixeria al 100%.
0: No, clar que no. Vull dir, és que fins i tot a partir de que el black metal als 90 es va consolidar diguem, a Escandinàvia, entre cometes, més o menys al nord d'Europa, ja llavors era molt raro dir que Venom eren black metal. Per a nada. Però clar, el concepte... O sigui, és com dir Jimi Hendrix és heavy metal. No, però el tio que va punxar a la ràdio va dir, hòstia, esto suena como metal pesado.
1: Sí.
0: I es va crear el concepte. I aquí igual. I passa més o menys com els primers Black Sabbath, que tema que treien, estil que generaven. Perquè cada cosa deien, no és que pensessin anem a fer una altra cosa, no. És que, hòstia, tinc aquest riff, que curiós. I el fem sonar així, coño, pues això és Doom. Coño, pues això és heavy metal. Coño, pues això és jo què sé.
1: Bueno, precursors de lo que serà pues, una etiqueta anys més endavant.
0: I Kronos era això. Ha estat l'inici de moltes branques dins del metall. Per això se'ns ha caigut massa d'hora algú dels clàssics. Sí que és veritat que pel món d'un rockstar, d'un viejo heavy... 63 ja és bastant, però tenint en compte que el tio era bastant fit, clar, llavors és raro, saps? No sé si és que arrossegava alguna malaltia que ha petat, si és que algun dia s'ha passat de la cuenta... No
1: es va passar amb les repeticions, ja està.
0: Jo què sé, imagina't.
2: També s'ha bé.
0: Anyway, no sé com queda el programa, però who's next?
1: Jo, a punxar, i a més lligat amb una cosa que has dit, seguim al Regne Unit, seguim amb Black Sabbath, però sense ser Black Sabbath. Sinó una cosa que em fa il·lusió, perquè... Tots pensaven que les carreres d'aquests músics s'havien acabat després del Final Chapter o de Black Sabbath, del concert de l'estiu de l'any passat.
0: Bàsicament, sempre pensàvem que es podien tornar a reunir fins que s'ha mort l'Ozzy i llavors ja dius ja està.
1: Exacte, però qui sí ha seguit treballant i vol seguir una mica l'estela de la música, perquè ell com a productor sí que feia feina, però feia molt de temps que no tenia temes, és Tommy Iommi, guitarrista i fundador de Black Sabbath.
0: Sí.
1: El 23 d'octubre traurà un nou disc.
0: Bé.
1: No em preguntis des de carrera, des de banda, perquè com que aquest tio té una discografia que ara és Black Sabbath, ara no és Black Sabbath, ara és Heaven and Hell...
0: Jo t'ho puc dir, en solitari és el seu quart disc, si no,
1: no
0: comptem el Seventh Star, que es considera realment el primer de la carrera en solitari de Tommy Iommi. El que passa és que la discogràfica es va guinyar i va dir no, treu-ho com a Black Sabbath, per més que siguis tu l'únic de Black Sabbath que hi ha aquí.
1: Bueno,
0: però com a només Iommi...
1: És el quart.
0: És el quart, sí.
1: Aleshores, porto primer single, que es diu Wall Alone,
0: sí.
1: I molt curiós, el cantant del reguitzell de cantants que podien ser coneguts, desconeguts, o una persona totalment anòmina...
0: I d'altres que han passat.
1: Anònima, perdó.
0: Altres que han passat per el...
1: Ojo, que també hi ha hagut cantants molt bons dins de Black Sabbath. Vull dir, el cantant del Headless Cross és un tio boníssim.
0: Que sí.
1: No recordo el nom, però
0: no
1: és un tio boníssim.
0: Ni un de dolent, fins i tot el més raro, que era Ian Gillan, que no pintava res.
1: També molava.
0: Em sembla bestial.
1: Doncs el cantant és ni més ni menys que el senyor John Lande.
0: Déu
1: a les veus, suec, diria.
0: El millor cantant en molts anys dins l'escena del heavy metal i que menys obre la boca, perquè l'he vist cantar i sempre saca un bozarrón que tu dius aquest tio s'ha escollontat les mandíbules i el veus com així. Saps? I dius, jo faig el mateix i em surt una piulada.
1: És allò que és 200% de tècnica, saps?
0: Espectacular. A més, és un trastodoma. És molt gros, aquest tio, eh?
1: Sí?
0: Jo
1: el veig jo no sé per què me l'imagino petitet.
0: Que va! És un paio de vora 2 metres, ros, melena llarga, quasi blanca, saps? I, mola, Déu, senyor.
1: Sortirà el calendari Pirelli dels heavies madurs.
0: I també és bastant grandot, ja t'he dit. Tindrà vora 60. 60 també.
1: No, també.
0: 50 los euros, segur.
1: Doncs això va sortir aquest estiu. Sé que ara ha sortit un nou single, que tu sí que l'havies...
0: Jo ja l'he escoltat.
1: Tu ja l'he escoltat.
0: I no siguin dels dos m'agrada més, eh? Potser el segon, ves que...
1: No l'he escoltat. Jo el primer em va agradar molt, sí. També perquè no té res a veure amb Black Sabbath.
0: Clar.
1: Però sí que la guitarra, la manera...
0: Em recorda molt a la manera de composar dels últims Accept. Ves que et dic.
1: Podria ser.
0: En canvi, el segon és molt més d'Homero Black Sabbath. Pues de l'època Dio, ves que et dic,
1: vale,
0: el segon.
1: Joder, quasi nada. En fi, no m'enrotllo més. El tema es diu World Alone, és el primer single d'aquest futur disc que sortirà el 23 d'octubre i que no tingueu cap mena de dubte que sonarà a la ràdio.
0: Després parlem dels videoclips, que vas a flipar. Polyboard! Sí.

0: Bé, un tema senzill.
1: És senzill, però sona molt bé.
0: Clar, home.
1: Sempre és, alegria veure que el senyor Tommy Iommi segueix viu i...
0: Sí, i a més m'agrada com, com el tio encaixa els mutats a la seva SG. No sé si portaria... Si portaria encara
1: jo crec que no s'ha mogut. Bueno, a veure, segurament s'haurà mogut, sí, però bueno, la imatge és ella amb un SG.
0: Res, aquesta manera de sincopar, aquest so típic xitxoso dels seus mutats, saps? Que pocs mutats ja eren gordos com la de l'SG del Tommy Iommi. No sé, i al John Rande li enganxa com anir el dedo, guante en la mano o cagarada després de menjar molt, saps? Okay. És perfecte. El següent tema, però, que jo també portava...
1: Stormbringer,
0: és bastant més d'Homero. S'assembla moltíssim a l'època Dio de Black Sabbath.
1: O sigui, Heaven Hell, Bob Rules...
0: Exacte. Més aviat, fins i tot, com es diu, el The Humanizer.
1: Vale.
0: Molt ben parit.
1: Bueno, ja tens tota la meva atenció.
0: Sí,
1: això,
0: sí. De debò, escolta'l i és molt guapo. I més, el videoclip m'agrada més que el primer. El primer és una fricada que sembla dirigida pel... Com es diu el director dels... la Flying Circus, com es diu?
2: El Monty Python?
0: Sí, com es diu el director de Monty Python? Que també és el de 12 monos, i aquest tio que està piradíssim. Bueno, el videoclip sembla molt el rotllo 12 monos i tal, d'un tio que es posa unes ulleres 3D i viatja a un món on ha d'escapar d'un mal oscuro que se lo come todo, i bla, bla, bla. Bueno, és curiós, però és bastant més llarg que no pas el tema. I el segon tema, però, és un tema en blanc i negre, un videoclip en blanc i negre, il·lustrat com si fos una mica còmic, estil Batman, com es diu, Dark Knight o coses d'aquestes, d'un paio perdut al mig del mar i les rates que van pujant al vaixell i tal i qual, i una mica simbòlic.
1: Clar,
0: està ben parit, també.
1: Està molt bé.
0: Potser millor que el primer, no sé. Mireu-ho perquè és prou interessant. No, i crec que arribem al final del programa. I
1: una cosa, abans
0: la
1: Falca, ràpida. Recordeu, cita 23 i 24 d'octubre, Molins de Rei.
0: Oh, sí, tant.
1: Tecam, 15a edició. Finalment, plaça de Llibertat, vale? No plaça d'octubre, plaça de Llibertat.
0: Molt millor.
1: Sempre. Concerts divendres 23 amb Xenox Paradox i Doomsday Rockers, rock blues i reggae duckwise.
0: Bueno.
3: I dissabte,
1: dissabte tenim DJ, DJ Kinky Velvet o Valvet, no me'n recordo.
0: Però qui toca, però qui toca?
1: Eh? Aquí toca en Falsa Fatillera i Crim. I a més, ja el que ens faltava.
0: Gratis,
1: crec que serà l'última data de Crim abans de que es retirin.
0: Tothom aquí Molins, nen. Sí, a pillar...
3: Construint cervesa d'aquí, prohibit, amb pollot
1: No.
3: Us compreu el got i la cervesa.
0: És cervesa de Siberita, tio, artesana. Està espectacular.
1: Amb els millors cervesers del puto món.
0: Sí.
1: No, és veritat, traurem la policia de la birra. O sigui...
0: No, pot ser.
1: Si us veiem enllà una...
0: És que, nen, vull dir, és un concert gratuït. Aquí el botelló no té cabuda. No fa falta.
1: Igual que en el MUF, el botelló no fa falta.
0: Home, no. Mikhail, acaba el programa. Què punxes, va?
2: Doncs avui era complicat perquè hi havia moltes coses i al final... Doncs,
1: hi havia un aniversari d'ahir, eh?
2: Hi ha molts. Ah. En els últims 3 dies hi ha molts. Sí, però no cobrem això. No, perquè quan va fer 35 ja l'han punxat.
0: Bueno, clar. S'estan fent senyes l'un a l'altre.
2: Sí. Avui donarem una satisfacció a la teacher. Vinga, va.
3: Sí.
2: Vull, parlarem de les bandes que normalment saben acabar els festivals bé quan tot surt malament i són capaces d'aixecar el públic
0: i fer-los votar. El senyor que et senyala mig al públic i tu saps volant, saps? Vull dir,
2: correcte. I com que tenim molt poc temps, farem molt poca presentació. O sigui que... tal dia com avui, el 1981, el Saxon traien el seu àlbum Denim and Leather.
0: Right.
2: I acabarem amb el tema que homònim el disc i que tanca aquest àlbum. Ah, meravellós.
3: Hòstia, l'he cantat abans.
0: Perfecte.
2: I res, si vols despedir el programa...
0: Fot-li fort, Denim and Leather, Saxon.
2: Well.
0: All right, emoció!

0: Això de buscar un pis de lloguer és una feinada. Preus que mai saps si estan ajustats i tot de paraules tècniques que no entenc.
1: I si truquem al 012? La Marta em va dir que ja ho va fer i la van informar de tot. Les zones de mercat residencial tensat, l'índex de referència del preu del lloguer, com reclamar si no es compleix la llei...
0: Doncs truquem ara mateix.
2: Si tens dubtes sobre la regulació dels preus del lloguer, entra a habitatge.gencat.cat/preus-lloguer i accedeix a l'apartat Preguntes freqüents. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Benvinguts al nostre restaurant. Us recomano unes novetats i propostes com entrants per anar fent boca. De primer plat, podeu tastar el dish de la setmana. Deliciós! De segon plat, un plat clàssic dels de tota la vida. I per postres, un viatge pel temps en tota mena de gustos. Una proposta del xef en persona.
4: Stereopop, amb Christian Vela. Els dissabtes a 10 del matí a 1 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
5: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
6: Ràdio Molins.
7: Aquest programa s'emet en segona audició.
8: La cançó del dia.

0: la tertúlia del bon dia i bona hora d'aquest divendres 9 d'octubre. La compartim amb els Miquels. Miquel Casas, bon dia.
1: Bon dia, què tal, com estem?
0: Bé, i tu?
1: Jo, perfecte.
0: Val, perfecte.
1: Super.
0: Estàs molt positiu, oi?
1: Soc un tio molt
0: positiu. Molt negatiu, ara.
1: Soc un tio molt positiu, sí, però que per fi donant negatiu.
0: Molt bé. Clar, ara ho expliquem. A Miquel Pellicer, bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
0: També
2: estava encostipat.
0: Anar recuperant del constipat.
2: Ara estem bé.
0: Miquel Díaz, bon dia.
3: Bon dia.
0: També el teníem constipat la setmana passada.
3: Però hòstia, molt millor.
0: I Miquel Vallès, bon dia.
4: Bon dia, família, bon dia.
2: Aquest és l'únic que estava bé.
0: Exacte, és l'últim dels moicans. Molt bé.
4: He fet una merda, però estic bé.
0: Avui no ens poden acompanyar el Miquel Canut ni el Miquel Vinyes. Esperem la setmana que ve poder-lo recuperar, però bé, ja som més...
4: És que la setmana passada només érem dos, eh?
0: Mira, hem doblat, doncs.
4: Hem doblat.
1: Perdó, dos i mig.
0: Dos i mig que el vam trucar.
3: Quatre.
0: Sí, és veritat.
3: Quatre, perquè em van tenir aquí...
0: El Miquel Delany també el vam trucar.
4: Però físicament només érem dos.
1: Molt bé.
0: Bé, a veure, coses importants de logística, que el diumenge passat havíem anunciat la festa dels Miquels als Baixos del Molí. Es va haver de suspendre.
2: Sí.
0: Ja sabeu que a les 8 del vespre del dissabte vam rebre aquest alert que ens indicava doncs aquesta perillositat de pluges fortes fins diumenge a les 2 i per tant es van suspendre diverses activitats.
2: Sí, tots els actes aquests que sí, normalment havia de fer, doncs es van suspendre.
4: La bicicletada que es tenia de fer
0: també es va suspendre. La bicicletada de Miquel Tort Pijuan
4: també es va suspendre.
0: Bé, el cas és que s'ha buscat una nova data.
2: Hem buscat una altra nova.
0: Ara sí, anem a explicar. Serà el dia 25, no?
2: El dia 25 d'aquest mes, sí.
4: Diumenge, dia 25.
0: Però no els Baixos del Molí, sinó que ho voleu fer al carrer Sant Miquel.
2: Ho farem al carrer Sant Miquel.
4: Com correspon.
2: Com sempre.
4: Com correspon el tema.
2: Com ha de ser. Com ha de ser.
0: Perquè què quedava per fer, diguem, tota la festa...
2: Tota la festa dels Miquels.
0: Sí.
2: Hem de fer les nominacions dels nens petits,
0: sí,
2: que n'hi ha dos aquest any. Tenim dos Miquelets.
3: Ah, exacte.
2: I després el Miquel de l'any, que és el Sobirana.
0: Sí.
2: Ja ho sabem. I el pregó del...
4: Estem esperant en candeletes el pregó del Sabalsa.
2: El pregó del Sabalsa. Sí. I després les paraules del seu alcalde. I el vermut popular per tothom.
1: Que a més, el 25 és perfecte perquè és la prèvia del clàssic Barça-Madrid.
2: Exacte.
1: Sí, senyor.
4: Ah, sí, juguen el diumenge.
0: El dia 25, sí.
1: D'alguna manera, ha sigut tota una sèrie d'inconvenients, però al final ens ha quadrat amb un dia prou, que esperem que començarà molt festiu i esperem que per alguns ens acabi molt festiu.
0: Per alguns. Molt bé. Per tant, anoteu-vos-ho, diumenge 25...
2: Exacte.
0: A la una també serà?
2: A dos quarts
0: d'una.
4: 12 i mig.
2: Sí.
0: 12:30.
2: D'acord, el senyor amb l'Ajuntament ens ha demanat si podíem tirar endavant una mica, mitja horeta més, abans de lo normal, la festa dels Miquels. I nosaltres no tenim cap problema, ja
1: no,
2: està.
1: No, perquè ja l'esmorzar... De fet, l'esmorzar el podíem tornar a fer, jo no tinc cap tipus de por.
4: L'esmorzar, vam comentar la setmana passada que va ser un èxit, no m'ho pensava. Vam estar més de 50, cuidado, més de 50, jo deia 50, van ser més de 50, 52, 53.
1: Serà el cop que més.
4: Sí, sí, serà el cop que més.
1: Que tenint en compte el temps que feia i tenint en compte que era dimarts...
4: I tenint en compte...
1: És realment un gran èxit.
4: Que es van tindre de posar dintre de la... del vocal, de la senyora...
2: Dolors
4: Jiménez Quintana, que per cert, li tinc de donar un agraïment però profund.
0: Sí,
4: perquè...
0: ja li vas fer la setmana passada.
4: Sí, li torno a donar, perquè és d'agrair això. És d'agrair, és molt d'agrair, perquè si no haguéssim tingut això no haguéssim pogut fer ni esmorzar.
1: I... Si no haguéssim pogut fer, hi havia una altra alternativa.
4: O sigui, bueno, sí, haguéssim pogut anar amb una...
0: Sabíeu que hi havia una alternativa?
4: Sí, teníem una altra alternativa que hi ha d'allò.
1: Aquesta alternativa la tenim sempre allà pel que faci falta.
4: Això sí que és també d'agrair. I ara estava pensant que és la primera vegada que se suspèn
2: una
4: festa dels Miquels. Estava rumiant, ja fa dies que ho estava pensant.
3: A més, dues vegades.
4: Aquesta vegada s'ha suspès dues vegades.
2: Sí.
4: El dia de Sant Miquel i el diumenge passat. Perquè el dia famós...
2: I encara no s'ha acabat, eh?
0: Espera.
4: Ja vam comentar-ho també, perquè el dia famós aquell que va ploure tant, inclús allà a Calargós també, que va ploure, també es va fer, va festa.
2: Sí.
4: Pues ho vam fer allà dintre, en quatre i al cabo, allà dintre, pues, nominant el Miquel davant i tot el rotllo. dintre, el dia que va ploure.
2: Del meteoròleg.
4: Sí, del meteoròleg, el dia del meteoròleg.
0: Bernis. Bé, doncs en tot cas 25
4: a
0: dos quarts d'una.
4: A dos i mitja, sí.
0: Escolteu, la majoria heu estat constipats, potser, d'aquell dia bé, de la celebració dels Miquels, perquè va ploure i fort,
1: sí,
0: eh?
1: Realment, no, sí, podria ser, podria ser.
0: Us vau mullar tots allà,
1: eh? De fet jo no vaig agafar paraigües perquè no vaig agafar paraigües.
0: Ja dius que et molesta, tu.
1: I de fet, des del Miquel Torra fent-se a casa, que vaig estar 7, 8, 10 minuts, vaig arribar xop.
0: Com un ànec.
1: O sigui, completament xop. Sí. O sigui, buscant com pogués els balcons.
4: Esquivar els balconets.
1: Entre l'església i que ara pensava que hi ha dos balconets. Sí, sí. Ho vaig poder comprovar.
3: Sí. A més, ja t'he dit jo, per experiència, que el paraigües poca cosa feia, perquè va arribar el moment que el paraigües és igual.
1: A tot arreu. Entens?
3: Sí, sí. El mullaves igualment. Perquè va caure una quantitat, en poc temps, va caure una quantitat d'aigua brutal.
1: I encara hem sigut, pel que estic sentint per ahí, hem sigut de les poblacions que hem tingut moltíssima sort,
2: sí.
1: Amb el respecte, moltíssima sort. Aviam, el Solís segurament no pensarà el mateix. Clar. Hi ha altra gent, però en general, per lo que he vist por ahí, que, ostres, crec que...
4: Sí, home. Que acabes de dir això, s'hauria de fotre alguna cosa, perquè cada vegada que plou, o plou una mica bastant, una mica més d'ou normal, s'indunda Campitxa, Can Titoles i Can de Baix. S'indunda tot als baixos.
2: Però això
4: de la plaça.
1: A mi passa el mateix. Nosaltres la discoteca la tenim sota el nivell del riu.
2: Sí.
1: I arriba, quan cau el que cau, arriba un moment que, és que no és que no engulleixi, és que et tira aigua.
4: Sí, sí, rebufa cap amunt. Sí, que és el que va passar, sí, aquí, mira, que rebufaven totes les suaques.
1: Podríem aixecar el poble a uns quants metres, però tampoc seria la solució. Vaig estar a Santa Creu d'Olorda, sí, que està allà dalt, i també se'ls va inundar. Els restaurants, se'ls va inundar amb dos dits d'aigua. Vull dir que al final, quan cau aigua, tu?
4: Sí,
1: ja,
4: sí, pots, sí.
1: Ja poden mirar tots els enginyers del món mundial, que, ostres, és complicat quan se'n va, estàs acostumat a tindre un nivell de precipitacions X a l'any, i es multiplica per 4, per 5 o per 10, i a més et cauen 200 litres en 3 hores o 4 hores. És una autèntica animalada. Sí, sí, no hi ha, sí, això no hi ha Déu que ho pugui.
4: Però jo vaig sentir que ho volien arreglar, desviant no sé què vaig sentir.
2: Bueno, a veure... Podràs desviar un carrer, un clavegram, o el que vulguis, però quan plou fort i allà a sobre on a sota on cau l'aigua,
4: sí.
2: Escolta tu, si plou d'aquesta,
4: sí,
2: manera...
4: No, vaja, això sí, final, això sí.
1: Jo he viscut, sí, molts anys amb Pepandura. Pepandura és una riera. És una riera. I,
2: sí,
1: i el dia que plovia. També et dic una cosa, del modo que estava muntat al carrer, rebia més els d'una cera que els d'una altra, perquè el carrer tenia una petit desnivell, potser sí que els carrers s'haurien de fer amb un desnivell que anés cap al centre, no ho sé, però quan plou, d'aquesta manera...
2: Plou, hòstia, amb aquesta bestialitat...
1: Ja pots posar barreres, sí, pots posar el que vulguis, que al final...
2: S'ho porta tot, home.
1: Falta tot. Abans no arriba el riu i el riu ho foti al mar,
4: ja, hòstia, això...
1: són... Sí, sí. Poden passar unes
4: hores... També Verdaguer també anava... Els voltants del carrer de Verdaguer també hi havia molta aigua. Però llavors és això que et dic jo, que tot va aquí al carrer de baix, i al carrer de baix, aquí la plaça aquesta, queda tota inundada. No. I en canvi, els altres carrers...
1: El carrer de baix, en teoria, hauria de ser el pas real del rec, no?
3: Sí.
1: Del canal de l'Infanta.
3: Sí, l'únic que s'haurien de fer plans, bueno, que de fet ja està en marxa, plans que van una mica en retard, perquè, clar, aquests episodis cada vegada seran més violents i passaran més sovint. Sí. Llavors, hem de fer... No s'ho usaran, és el que dèieu abans, però s'han de fer, diguéssim, actuacions per mitigar,
1: almenys mal possible.
4: No podem solucionar, però podem mitigar, m'entens? Moltes d'aquestes pluges, que tampoc, sí que evidentment que han sigut bastant fortes, però que tots els altres carrers han anat normals, i en canvi aquest carrer aquí baix no.
3: Ara s'ha demostrat que
4: sí,
3: el canvi temàtic...
4: No, però és el que diu ell, que estan fent mirar, aviam si es pot desviar alguna cosa, es pot fer alguna cosa.
3: No, es farà, però el que passa que trigarà, perquè això, aquestes coses són lentes, sí. Això fa molts anys que ja aquests estudis s'haurien d'haver fet, no? El que passa és que ara anem a correcuita, perquè és evident que el canvi climàtic...
4: Estem vivint,
3: nosaltres serem, sembla, la primera generació que viurem en situ un canvi brutal, un canvi del clima, que, bueno, los estem veient. I aquests episodis cada vegada seran més violents i passaran més sovint. Llavors, sí, han de posar-se les piles i començar ja a moure les coses. Sí, sí.
0: Bé, dèiem també, doncs, aquests constipats, perquè ara parlàveu de la vacunació, que no us ha donat temps a alguns anar-hi, que hi ha...
1: No, temps, és que no hem rebut, jo no he rebut encara el missatge de que ja em puc anar a vacunar.
3: Sí, jo l'he rebut, i llavors, mitjançant la meva salut, tu... agafes el dia i hora, ja ho tinc, i funciona bé, això de...
1: Sí, no, a mi cada any, a mi cada any, des de, jo el passar, suposo que el passar el Covid i l'està ingressat el 2020, suposo que deus entrar amb una llista d'esbossos, suposo, de ser els primers que t'avisin, i cada any fantàstic, diria que primers d'octubre, diria, ara també igual era més tard, però jo diria que primers d'octubre rebia el missatge i aleshores ja estava punxant-me. Yeah. I aquest any el Covid ha arribat abans que el missatge, que el missatge del
4: a mi,
1: el bitxo que no és tonto diu, aquí hem d'anar per feina.
4: A mi, a més, quan vaig fer la ITV, que em va fer la infermera, que se'm van fer un... ara mal, que si ara una miqueta d'aquí, ara una miqueta d'allà, mirant-m'ho tot, em van dir, el mes, sí, el mes 11, el mes de novembre, tindràs analítica, vacunes de grip i de pneumònia. I et diu, et posarem el Covid? I dic, no, si em poses la pneumònia i de la grip ja en tinc prou, vale? Perquè són d'allà. I el tinc programat ja pel mes de novembre. Primers de novembre.
0: Molt bé, doncs ja estem tranquils tots, el tens programat.
4: Sí, està programat.
1: Venim cap aquí, m'he fixat, i jo sempre que passo tinc el defecte de per història i per carinyo mirar sempre el carrer de Don Disco.
0: Em vas perfecte.
1: I, ostres...
0: Anem a parlar.
4: No em parles dels arbres.
0: Un moment.
1: Això, i dic, hòstia...
4: No em parles dels arbres, eh?
1: Dic, el carrer Miquel Torres està molt raro. Tiro enrere, dic, cony, falten els arbres.
0: Ha començat aquesta setmana, de fet, dimecres.
1: Entenc que té alguna explicació, no crec que...
4: Sí, sí.
0: La remodelació del carrer, que es farà fins al mes de febrer.
4: Llavors, la meva pregunta era...
0: Ara han començat les obres.
1: I serà carrer, suposo...
2: Plataforma.
1: Plataforma única.
4: Sí. Jo, la meva pregunta era... No podia ser plataforma única i deixar arbres? Pregunto, eh?
1: No, a mi no em preguntis, que
4: jo
1: pregunto.
4: Jo
1: d'arbres no hi entenc.
4: No hi entenc, jo tampoc. No, però com que estem dient que hem de posar zona verda per tot arreu, ara resulta que els arbres aquests estaven bé. No estaven malalts, qui sàpiga.
2: Com el carrer Barraquer, aquí al costat, el carrer Barraquer,
4: sí.
2: Hi ha arbres i és plataforma única.
4: Exacte, sí, senyor.
1: No sé si els van talar com van fer la...
2: No, hi ha els arbres, no. Els mateixos. Són els mateixos arbres, sí.
1: Entenc que hi haurà un expert que haurà cregut...
4: No sé, però a mi em va el dilluns...
1: No deixa de ser impactant, perquè estàs acostumat... És com aquella pantada que va fotre, que es van portar fa...
4: Sí.
1: 8-10 anys, que es van portar una pila de pinça a tota la zona, i que de sobte el paisatge pujant a Santa Creu d'Olorda va canviar completament.
3: Totalment.
1: Perquè es va carregar una pila d'arbres i veies coses que no havies... M'ha passat el mateix a mi al passar pel carrer Miquel Tors, simplement ha sigut un impacte.
4: Dilluns,
1: ara ho comentaré a la ràdio.
4: Sí, dilluns vaig anar a Correus, que precisament el micròfon no tancat, o sigui, comentat amb el Paisa i amb el Dies. Dilluns vaig anar a Correus i em va saltar l'ànima quan vaig veure que estaven tallant.
0: Et va saltar l'ànima?
4: Pues sí, perquè són arbres que no estaven malalts, són arbres que estaven bé. Jo no dic que potser s'han de fer. Per força, fer-ho així. Però, noi, jo crec que també és que s'han pogut deixar. Crec jo,
0: Tu mires sempre per carinyo, doncs, quan passes pel carrer?
1: Sí, miro per carinyo perquè és un carrer on hi vaig viure molt i també em costa molt passar per davant del Far West perquè fa com aquella cosa de dir, ostres, no vaig marxar per voluntat, sinó perquè no vaig tenir més remei que tenia que marxar d'allà i jo sempre alguna vegada així remotament m'havia plantejat la tonteria aquella de que on fotrà les meves cendres i un dels llocs on potser m'agrada que estiguessin és allà.
3: Forma part de la teva vida.
1: Jo passava de les 24 hores del dia, jo passava 10 o 11 allà dintre.
3: Sí.
1: Clar, era no sé si la meva segona casa o la meva primera casa. Llavors, ostres, allà els records més importants de la meva vida a banda dels familiars, lògicament, a nivell d'amics, de moments, van passar amb aquella cantonada. Clar, sí, però, no, pues, ostres, et fa una miqueta de pena tenir que deixar-la, no?
4: Però, Miquel, també vas tenir bons records al carrer Mercat, que estaves allà.
1: El carrer Mercat és curiós. El carrer Mercat va ser un lloc de trànsit per mi. Vale, una botiga molt petita. De tota manera, cada vegada que passo... Per davant del carrer Mercat sí que costa poc passar-hi. Bé. Perquè allà vaig marxar perquè vaig voler, no? I veig sempre una botiga... Veig un local tancat i estic esperant un dia que estigui obert per entrar, només a dir, no vull res, només vull mirar. Mira, només vull mirar. I de tant en tant, igual m'he donat un cop al cap, penso que encara, si algun dia aquell local quedés tancat, i encara podria muntar no sé què de Don Disco, saps? Vull dir que allò ho tens sí, sí. Amb el...
0: No ho descartes, eh?
1: No ho faré segur, però no ho descarto. Val. O sigui, mai pots dir allò de...
4: No, nunca jamás, no? Sí.
0: Ara fent el Miquel Tor, només quedaria d'aquests carrers Centre Vila, Rubió i Hors i carrer Molí, de tots aquests paral·lels, per reformar, perquè...
4: Ah, sí, pues sí.
0: Doncs s'ha anat fent...
4: Sí, sí.
2: Sí, però el barraquer ja fa molts anys que està fet.
0: Sí.
2: També van fer
0: aquest, en principi, durarà uns 5 mesos, al Miquel Tor, eh?
1: Jo penso, de veritat, i veient aquestes poblacions de la comarca que han fet aquest tipus d'invent, jo penso que mentre puguin passar vehicles d'alguna manera i realment hi hagin locals, botigues, establiments públics, bars, restaurants, sigui el que sigui, mentrestant, Molins de Rei estarà viu.
4: No, estic amb tu.
1: El moment
4: que no pugui passar cotxes...
1: No pugui passar cotxes, Molins de Rei no es morirà, però Molins de Rei serà des del terraplè fins a la granja.
4: Sí, senyor.
1: El centre del poble, ara mateix l'està mantenint la plaça del Palau. Tinguem-ho clar, això.
4: Sí, sí.
1: Allò de dir, vaig a fer una volta per Molins, per voltar, i tu vas a fer la volta per Molins de Rei, i normalment vas a un lloc que hi hagi moviment de gent, sí, que pugui saludes amb un, parles amb l'altre, adéu, com estàs? Fer una miqueta de vida social, no? El moment en què segons el que fotin, passi, el poble quedarà mort i serà un lloc per anar a dormir, un lloc de vivendes.
0: Tu relaciones, doncs, amb el pas dels cotxes?
1: Jo crec que sí.
4: Aquest moviment, que puguis fer
1: la paradeta... Bueno, mira, jo entenc que el carrer Major, per un tema d'estructura, és més complexa perquè és més estret.
4: Però també es van queixar molt perquè no passaven els cotxes, que els hi van baixar molt la venda, tal i qual, i tothom deia que era degut a que no podien passar els cotxes, que no sé què, no sé quantos. I últimament, que han tancat dos locals d'aquests, últimament en deien el mateix. Sí, tens raó tu, que el pas del cotxe és important.
3: Més que el problema de circulació dels cotxes, per mi el problema és el problema de l'aparcament.
4: Això també.
3: Sí, si tinguessin llocs a un aparcar a prop del centre vila, no hi hauria cap problema. I podrien ser tots els carrers peatonals tranquil·lament. En el moment que tu puguis deixar el cotxe molt a prop, per a fer les teves compres...
1: De fet, clar, amb el Miquel Tort i si fan Rubio i Hors i el...
0: Això més endavant, Rubio i Hors.
1: De fet, et dic una cosa. Entenc que el carrer Doctor Barraquer, que és un carrer de plataforma única, correcte,
0: sí.
1: Ja sona blava. O sigui, es pot aparcar, el Miquel Tort també té una estructura que
0: pot... Però aquí es prioritzarà molt més els vianants, el Miquel Tort, No podem passar cotxes.
4: No
1: veig que el carrer Miquel Tort sigui un carrer tan imprescindible de pas perquè no es puguin aparcar cotxes. Jo no ho veig perquè és un carrer...
4: No, és que no podràs circular cotxes, prohibida la circulació al carrer aquest, i és el que t'ha dit ell, prioritat als peatons. Els vianants.
0: Hi haurà restricció de mobilitat i, a més, es controlarà amb control d'accés amb càmeres.
1: Jo el que veig aquí és que prioritzaran els peatons i segurament no vindran peatons. Tindrem una zona molt xula per caminar on segurament no caminarà ningú.
0: Bé, això ara...
1: Això se sona...
0: I quan hi camini molta gent et dirà el Miquel...
1: Doncs llavors em callaré la puta boca, diràs, jo tenia el
0: rei.
1: No, jo dic per l'experiència del que he vist en pobles com el Prat de Llobregat, com Sant Boi de Llobregat, pobles que han fet això, i tu passes per allà i està mort. Què hi ha viu? La Rambla de Sant Boi, la Rambla del Prat, i aquí Molins de Rei el que seria el terraplè i la granja, tota aquesta zona d'aquí, que hi ha moviment i passen vehicles amunt i avall, no? Llavors, l'altre... ho mantindrà el Palau, penso jo. La plaça del Palau. Sí. Si tu a la plaça del Palau li treus Can Pizza, li treus la Volta, li treus el Nimbin, li treus l'altre, és una plaça de nens de Columbus.
3: Però això és una plaça 100% hostaleria. 100%. Però no tot i comerç era l'hostaleria.
1: No, perquè ja dono per assumptat que el tema de la botiga està cada vegada més complexa. Cada vegada més complexa, vull dir, vale? O sigui, jo ahir vaig anar amb un que necessitava una targeta de sol. Un moment, busca, diu, mira, me l'envien avui mateix. I me la porten aquí, clar. O sigui, això és un altre tema. Llavors, bueno, no sé, tot això són paranoies meves, però com que he estat 28 anys al comerç i més o menys, ostres, i vist les inquietuds, i vist una miqueta el d'allò de la gent, clar, Molins de Rei segueix sent una població que viu molt, molt, molt de les rodalies. Molt de les rodalies, no solament de la gent de Molins de Rei. Llavors, la gent que ve de fora necessita, com dèiem, facilitats per poder arribar i no tenir cap tipus de complexitat a l'hora de poder deixar el cotxe.
2: Però això cada vegada menys, eh?
1: Clar, i si et treus cada sobre les vegada... blaves, si el pàrquing gratuït que hi ha, el pàrquing gratuït que hi ha davant del Miguelón, per dir-ho d'alguna manera, allà van pisos...
0: Hi haurà un pàrquing a sota.
1: La gent s'haurà d'acostumar a aparcar el polígon, a aparcar...
4: És que no, segon, tampoc trobaràs aparcament. Estava esperant de la granja. L'aparcament de la granja està a tope. Si tu passes per la granja, no sé on has d'anar a aparcar.
2: No n'hi ha
4: aparcament.
1: Perquè la granja és un pàrquing pels veïns, de veïns.
4: Vale.
1: Jo a la granja em sembla que els últims 10 anys hi he aparcat cap vegada una. Bueno, el que passa, si passa algun dels supermercats no tens problema. No tens... Però és l'aparcament dels veïns.
4: Sí.
1: Que ho entenc, eh? Ho entenc perfectament.
2: Però, sí, però a veure, si tu vols, dius, va, te'n vas ara, avui dia, te'n vas al CAP, aquí a l'ambulatori, on aparques?
1: Amb una miqueta de sort, aquell pàrquing ja al costat, voltant per allà, i amb una miqueta de sort aparques. Si no, t'has d'anar, doncs jo què sé, doncs t'has d'anar darrere l'escola, allà que està tot, sempre tot enfangat,
0: sí.
1: Has de posar imaginació, anar al Mercadona o a l'Aldi i comprar una ampolla de no sé què...
2: I ja està.
4: Sí. És així. Això ho vam comentar l'altre dia. Sí. És així, d'acord. Sí, jo vaig veure l'espectacle d'aquest minusvàlid que no va poder ni baixar perquè estava tot ocupat
1: quan
4: aquest espectacle.
1: Quan van començar a parlar de la fer la zona blava, que jo crec que va ser a principi dels 90, no sé exactament quan, la gent va fotre el crit al cel i alguns van pensar no, la zona blava és de conya, perquè un client que ve a algun dels nostres establiments sap que podrà aparcar i pagant 100 pessetes o 50 pessetes de llavors o el que sigui, sap que podrà aparcar el cotxe pràcticament a davant al carrer Rafael de Casanova podrà aparcar i podrà anar al mercat, podrà anar aquí, podrà anar allà. Això és fantàstic i efectivament va ser així. O sigui, els clients que van començar a vindre, jo dic, ara val la pena venir Molins de Rei perquè mira, almenys pagant saps que tens que buscar un aparcament sense pagar a Molins de Rei els 90 seria impossible. Ara ja ni te cuento.
0: Però no es pot tenir, diguem, un aparcament al costat de la botiga?
1: No, però...
0: És que no voleu caminar, potser?
1: No, jo em
0: refereixo... Que ens convé a tots?
1: No. Sí, però no, el senyor que ve de Cervelló, de Vallirana o que ve de Corbera,
0: sí,
1: que agafa el cotxe per venir a Molins de Rei, ve si sap que tindrà un accés relativament fàcil, ràpid, i tindrà un aparcament per fer les gestions que tingui que fer.
4: Sí,
1: que això és un problema. Escolta, tu, me'n vaig a Barcelona, tu, i aparco al pàrquing de l'Ella, al pàrquing del Corte Inglés, i no tinc cap tipus de problema. Això és el que jo veig. Llavors, fer tants carrers pietonals amb prioritat pels pietons, el que dic és que si en aquells carrers no passen coses, els pietons no vindran a passejar, almenys el Sant Boi o Prat no passa.
0: Ja, ja. Carrers... Els tens molt presents, tu, al Sant Boi
1: i
0: al Prat,
1: eh? Que els tinc com més referenciats. Sí.
2: Però aquí a Molins de Rei hi ha un pàrquing subterrani...
0: Que tu fas servir molt.
2: Que és la plaça del mercat.
0: Que també va patir...
2: Que sempre està buit i la gent està queixant que no troba aparcament. I si anem al centre, collons, a cap baix, a la plaça del mercat, es paga un euro, dos euros, el que sigui, i a més, si fas una compra al mercat, et donen un tiquet que el pàrquing et surt gratis. Això no ho sabíeu.
4: Sí.
2: Per això ho dic. Sí. Si tu vas al mercat i aparques a baix, al pàrquing, que trobes lloc sempre, vas a dalt, fas les compres, et donen un tiquet o dos, segons el dia que sigui, pam, pam, 2 euros, i et surt el pàrquing pràcticament gratis. I està al centre del poble.
1: Jo, personalment, crec més amb la zona blava.
2: De tu creus amb la zona blava?
1: Sí, perquè personalment,
2: sí.
1: Jo, si puc aparcar a zona blava, jo no em foto a dintre un pàrquing. Baixa el pàrquing, pàrquings estrets, encara places d'aquelles de l'època del 127 i del 124.
4: De l'època dels romans, sí.
1: Per fotre el cotxe. Després, sortir, fer cua. Ara resulta que la visa no... Jo prefereixo mil vegades, jo personalment, deixar el cotxe al carrer. ¿Vale? Llavors, si puc triar quantes... Per això, si et fixes, les zones blaves de Molins de Rei estan sempre plenes i el pàrquing aquest no està ple. Per què? Perquè jo crec que la gent, en general, prefereix aparcar perquè aparco davant pràcticament de la botiga que pugui anar. A mi dóna aquesta sensació.
2: Això cada dia
1: podràs
2: menys.
3: Al final, és una manera d'entendre, perquè jo no entenc que a l'hora de comprar qualsevol cosa tingui que agafar el cotxe i anar a la porta de l'establiment.
1: Dies, em refereixo al senyor de Cervelló, eh?
3: No, de fora.
1: El senyor de Riera Bonet, quan anar perfectament caminant, faltaria més.
3: O tenint un bus urbà magnífic, també.
1: Vale, perfecte. Però jo t'estic parlant de la importància que tinc sempre a Molins de Rei com a centre comercial, que és el que venem. Molins de Rei, centre comercial.
3: Hauríem de fer...
1: Perquè hem de fer moltes facilitats, primer, perquè els d'aquí no marxin, i segon, perquè els de fora vinguin.
3: Jo soc partidari, és molt difícil perquè no tenim problemes d'espais, però la solució seria fent aparcament de ascensoris, val? Molt a prop del centre, que la gent que vingui de fora, de Corbera, de Cervelló, de la Palma i tal, que sabés que deixant el cotxe a 10 minuts o 100 minuts o 10 minuts del centre,
4: zona taronja.
3: Sí,
4: estàvem dient amb el País, ho vam dir 80 vegades.
3: Exactament.
4: Que ell aparcava, anaves a aparcar allà, sempre trobaves algun posto, i ara ve-s'hi que no trobarà res.
2: Això, la zona taronja, és un invent fantàstic.
4: Sí, senyor.
2: I tu vas a molts països i molts... I trobes tot arreu la zona taronja. Allò del rotatier, que és aquell d'allò, i el poses al... l'hora que arribes i saps
4: paper,
2: tu...
4: El poses un paper allà.
1: El rellotge de les cargues i descargues que tenim els que tenen els cotxes comercials.
4: Bé, això és igual, un rellotge normal i corrent, i són un paper. Sí, poses un paper però, de dir, he arribat a ta hora.
1: El que no trobo de rebut és que un senyor, amb tot el respecte que tinc per la gent de Molins de Rei, pugui tenir el cotxe aparcat una setmana ocupant un lloc gratuït i que els que venen de fora, que en principi venen d'un negoci, tinguin que aparcar al polígon.
4: Bueno, doncs un moment, para.
1: Això és el que jo...
4: Cases, pari un momentito. Tens tota la roda del món mundial. Tens tota la roda del món mundial. Però si hagués això de zona estronja, ja no seria això.
1: Clar, ja no podies aparcar
4: tot el dia. Perquè senyors urbanos podien anar a Guàrdia Urbana.

0: Clar, és...
1: clar. Sempre trobes una
0: cosa. Bueno, escolteu una cosa. Mireu la serada que porto avui.
2: Sí.
1: Sí, hi ha una clavera aquí.
2: Sitges 2025.
1: Sí, sí. 2025.
3: Comença avui.
0: Aquest cap de setmana comença avui.
2: Com s'aparca Sitges? Sí. Bé o no?
4: No.
1: No.
0: A Sitges, normalment, hi vaig amb una Harley i puc aparcar Sitges.
1: No.
0: I amb cotxe no creguis, eh? Mira, jo cada any amb uns amics anem a fer un sopar a Sitges al mes d'agost. I hi ha pàrquings per avorrir. Perquè és en un pàrquing.
2: En aquest cas,
0: quan tu saps que Sitges no hi ha zona blava, pràcticament no hi ha zona blava al centre,
4: no hi ha res.
0: O quan arribes a estar a tope, doncs automàticament el recurs al pàrquing. Però, vull dir, aparques. El mes d'agost.
1: Sí.
2: No. Vol dir que aniràs a la...
0: No. Gràcies, perquè sé que ha començat el cap de setmana.
2: Sí, el Festival de Cinema.
0: I recordem que jo crec que a Molins de Rei vam ser pioners. Jo no sé si Sitges quants anys porten. 60 anys porten. Doncs això
2: vol dir que... No, van ser pioners.
0: Van començar a final dels 60, doncs, 60, 67, doncs, no? Seria això correcte?
4: Mm.
0: 66, sí, clar, sí, si són... Sí, 66, sí. 66, perdona, del 66. Nosaltres som del 73, caram, tu, el cinema de terror de Molins de Rei.
1: Sí. Doncs és més antic.
0: El primer any van ser 16 hores de cinema de terror. Yeah. Jo sé que això va ser una cosa amb moltíssim èxit de Molins de Rei, que anys més tard es va arribar a fer els tres cinemes.
4: Sí,
0: crec que el Foment, el Garbí... o el Sallet i una demanda tremenda.
2: A veure, per tancar això de l'aparcament, és que ens estem desviant.
1: Sí,
2: ho matem ja, ho matem.
1: Matem.
0: Sembla que ja hem pres la decisió de fer.
1: Que no tenim aparcament i que hem de buscar
2: aparcament. Veníem del Miquel Tort,
4: eh? Una cosa, cada dia el comerç de fora, aquests que dius tu de Vallirana, Cervelló, que venien aquí a Molins de Rei, ja no venen. Per què? Perquè aquests pobles s'han fet grans i també tenen els seus comerços,
1: els seus supermercats
4: i les seves coses.
1: Sí, senyor.
4: Això. Perquè et dic, aquí ara hi ha de gent que vingui de fora, que veus abans...
1: Venen, però molt...
4: Abans que venien, estem parlant de 40 anys enrere, per exemple...
0: 25 o 30,
4: hi havia molta gent que venia de la Palma, de Cervelló, d'aquí... Ja està, i hasta d'aquí de Cervelló, de Sant Vicenç, hi havia molta gent que venia. Ara no cal que vinguin perquè ho tenen tot. A Sant Vicenç s'ha fet més gran que el quasi que Molins de Rei.
0: No, Sant Vicenç és molt més gran. Molt més gran que Molins de Rei. Sant Vicenç estava, quan aquí estàvem en 15.000, no sé si Sant Vicenç estava en 45 o 50.000.
4: Això,
2: i la gent cada vegada va més en una gran superfície, compra en un gran supermercat,
1: aquest és un altre problema. Les grans superfícies, bueno, un altre problema per a les tendes de Molins de Rei.
0: Hem decidit que farem sobre carbassa i ja està. No, perdó, taronja.
4: Taronja.
0: Que a més res, podríem repartir taronges, no?
1: També. El que faci falta. Però bueno, són a taronja aquí a Molins de Rei, crec que es fa falta. De veritat. I ja fa temps que ho estem dient, eh?
4: Però això és un procés que la mateixa gent ho porta. Anar a buscar les grans superfícies... Que jo quan vaig viure als Estats Units durant els anys 78-80, l'any 80, allà pràcticament els pobles, les ciutats, ja no tenien comerç. No existeix el comerç. Ja s'havia acabat. No hi havia botigues. Havies d'anar a un centre comercial, que n'hi havia dos o tres, amb grans pàrquings per tot arreu, àrees de pàrquing, i allà trobaves de tot, ferreteries, els que venen ous, els que venen teixits...
1: Trobes tot.
4: Sí. I a més allà fotien festes i feien coses, hi havia música, hi havia tot. Escolta, què més vols? Aire condicionat o... Perfecte. I anaven a un lloc sol, la gent, i allà compraven tot el que feia falta, i ja està. Carregaven el cotxe i cap a casa. I el comerç petit havia desaparegut. I estic parlant dels anys 80.
1: Sí.
4: No, i sí, això aquí sí. Va venint aquí i ha arribat.
1: La granja, el candidat de supermercats que hi ha, i el candidat de moviment que hi ha, allà. Jo es vull dir que és aquí a Molins de Rei, que moltes ja s'estan queixant.
4: Encara, vull dir, les àrees comercials aquestes que hi ha per aquí són, per exemple, més de queviures, de les coses de menjar. Però, per exemple... que hi hagi de tot, és un comerciar, ja, com era el jo, Corte Inglés,
1: si puc fer propaganda, n'hi ha una, que es diu Aldi, que aquesta ja...

0: abans hi havia dos passillos només per roba, sabatetes i de conyes d'aquesta, ja hi hem posat dos passillos més, va?
1: Sí.
0: O sigui que al final serà un gran magatzem.
1: Clar, poc a poc.
0: Amb un àrea de servei. M'entens el que vull dir? Sí. Així és de clar.
2: Bueno, sí, i per cert, parlant de cotxes, la setmana passada al ple es va aprovar l'ordenança que regularà la zona de baixes emissions a partir del 2027, perquè Molins de Rei estem en aquesta zona d'afectació, superem el llindar de contaminació, i a partir del 2027 obliga doncs el municipi a un mínim del 25% del casc urbà que entri dins d'aquesta zona de baixes emissions.
0: Sí, o sigui, que vol dir que només podran circular de 8 a 8.
2: Serà sobretot el centre vila, ens explicava ja el regidor... Sí. La part de la granja ja està, limitarà i
3: però si el centre de vila si, pel que estem dient no podrà passar ni de baixes emissions ni altes emissions, ni mitjanes emissions, no podran passar cotxes, o és com no sigui que els senyors que van caminant es vagin fotent patarrots espectaculars no.
0: Però hi ha un carrer que encara es pot passar
2: Deixeu-me dir que això entrarà en vigor l'1 de gener del 2027, però que les persones residents a Molins de Rei ja s'ha explicat que no se'ls aplicaran les sancions fins al cap de 2 anys, fins al 2029, si tot segueix com ara. I també tindran excepcions altres vehicles d'emergència, vehicles clàssics, etc. Ja s'explicarà ben bé quins carrers afectaran, però s'entén sobretot... no vull dir noms que després no siguin de carrers, però que el centre de Vilars podrà seguir circulant. Miquel Casas, sí, estàs pintant com molt...
3: No, que va. Ah. És que estic veient que anem cap al poble dormitori. Llavors, estem... No, ho sento, és que estem fent...
0: És la seva opinió, és una opinió personal,
2: Sí, estem totalment,
0: fent, És una opinió molt personal,
3: Ens estem gastant els diners en fer zones piatonals, i jo, la meva pregunta és, d'on traurem els piatons perquè utilitzin i gastin aquestes zones piatonals si no ofereixes res? Potser valdria més la pena subvencionar amb aquests diners amb una cosa i subvencionar que tots aquests locals buits que hi hagin unes subvencions de pagar els lloguers a la gent que sigui valenta de muntar un negoci allà baix. I dir, si el lloguer val 1.000, a l'Ajuntament te'n dona 500. I tu pagues 500 euros de lloguer cada mes per un temps determinat, perquè fer que la gent vingui. La gent no vindrà a Molins de Rei a passejar. La gent se'n va passejar a llocs més macos que Molins de Rei. Caram, hosti, jo si tinc que sortir d'un poble per venir a passejar, me'n vaig a passejar a un lloc que em fotia gràcia.
4: Passejar
3: per carrers que tu vas veient i vas veient i pares, veus una botiga, mires un aparador, entres a fer un cafè i uns carrers hi hagi vida. No amb vivendes. Un carrer de vivendes no té cap tipus de gràcia passejar-hi. A més que utilitzis per anar d'un lloc a l'altre.
4: Sí, tu poses més el focus diguéssim, a la gent que pugui venir de fora cap al poble, cap a Molins de Rei, de fora, no?
3: Inclús a la Molins.
4: Jo
3: aniré a passejar per Molins de Rei, pels carrers, que més menys hi hagi ambient i vida. Jo al carrer Miquel Tor, sense passo perquè tinc que anar al mercat, però no vaig a passejar per allà.
4: La demografia de Molins de Rei està canviant molt. Estem passant ja des 25 als 28 i aviat aniran als 30.000 habitants. Hem de fer un Molins de Rei primer, vale, que sigui
0: llaminer, que sigui
3: atractiu,
4: que
3: vingui de gust sortir al carrer.
4: Sí, però primer hem de fer un Molins de Rei per als que vivim aquí a Molins de Rei, moliners i molinenques, que es trobem a gust al nostre poble i poder sortir i gaudir dels carrers. Això és el primer.
3: No estic 100% d'acord amb tu. 100% d'acord amb tu. Sí, però jo passejaré per un carrer que hi hagi algú que veure.
4: A partir d'ahir que tinguessin un poble que ens agradi a nosaltres mateixos, llavors farem que la resta de gent, que molta gent de fora, vingui també.
2: Que sigui atractiu.
5: Sí, perquè, per exemple, aquí el passeig del Terraplè és un lloc maco per passejar.
3: Perfecte.
5: I no hi ha cap botiga, o poques.
3: Hi ha moviment. Vaig dir en tot el que hi ha.
5: No.
3: Des del Miquel Tort fins a la granja, vaig dir en tot el que hi ha.
5: Però la gent...
3: I per mi encara falten coses.
5: Sí, però la gent passa pel centre...
2: Sí,
5: no per la vorera on hi ha les botigues, sinó que passa pel centre, pel passeig, on hi ha els arbres, on hi ha l'ombra, on s'hi troben bé.
2: I passeja.
5: I passeja.
0: I, no, sí. I això
4: que estan
0: cansats, tenen els bancs.
4: Tot aquest moviment de gent que passeja i gaudeix, dels carrers i tal, comporta que puguin entrar també i convida a entrar als comerços. Molt important. No. Molt important.
5: Sí.
3: El terraplè, perdona, el terraplè, a la banda de l'esquerra, anant, diguéssim, des del Miquel Tort cap aquí, la banda esquerra on està d'allò, hi ha dos botigues d'abogats i una botiga. La gran majoria està a l'altra banda.
5: Sí.
3: Estan a la banda del passeig. Però si això és independent, o sigui, almenys la gent pot passejar i pot mirar alguna cosa, no? Ostres, jo, bàsicament, i crec que la majoria de gent, ens belluguem per el que és la Corona, plaça de la Creu, carrer Major...
2: L'Ametlla.
3: L'Ametlla?
2: Sí.
3: Carrer Major, el carrer Mercat, que era un dels carrers de més moviment de Molins de Rei, pràcticament, amb aquella plaça que han fotut, l'han matat, vale? I el terraplè, lògicament. Sí. Ara
4: estem pensant, estem oblidant una cosa, un eix molt important, que té, per mi, molt, molt de futur, i és la carretera.
2: La carretera. Obres un bon meló, també.
4: Sí, important. La carretera serà molt important, de cara al comerç, al futur del comerç, sí. I sobretot amb els nous barris que estan creixent a la nostra vila. Tot la mateixa carretera, estan construint i construint.
3: Cert.
5: O sigui, serà... Fent les voreres més amples, els arbres...
3: És cert. Hi ha botigues, hi ha supermercats, hi ha diverses cafeteries.
2: Però tu m'ho estàs relacionant tot amb botigues, amb comerç.
3: No,
2: al fin de passejar i que hi hagi...
3: Exactament, o sigui, un carrer que hi ha vivendes i prou, no té cap tipus de gràcia anar a passejar per allà. Estem d'acord o no estem d'acord?
4: No, d'acord.
3: Perquè, què miraràs? Passaràs un dia i diràs, mira aquesta porta que és maca, mira aquest timbre que bonic, però ja està.
4: No, un poble sense botigues és una ciutat dormitori, el que dius.
3: Exactament. Jo dic, què volem, una ciutat viva o un lloc per anar a
2: dormir? No ho serà perquè té molta cultura, Molins de Rei, per tant...
3: No, vale, però...
2: Sempre estarà la viva en aquest sentit.
3: La cultura pot canviar ràpidament,
2: sí.
3: i aviam cap on anem. Vull dir, jo simplement ho deixo anar aquí. No sé què passarà, jo. Amb tots aquests carrers pietonals. Seran carrers que l'únic serà carrers per circular, per anar a parar al carrer de baix o per anar per al terraplè. No crec que la gent digui anem a passejar, perquè a més són carrers curts, no tenen cap tipus de...
0: Sí, la gent...
3: O sigui, no li veig l'avantatge que siguin pietonals.
0: El país té raó. El passeig al terraplè és, si tu vas un diumenge a passejar, veuràs que està a tope i moltes botigues ja estan tancades. És un passeig, ja es diu passeig del terraplè.
2: Paseo
0: de Terrepuent, vale?
2: De acuerdo.
0: Sí. Llavors té els seus bancs, les seves històries, és un puesto per passejar. El que tu dius és el puesto de que puguis tu anar a comprar, que puguis... Hòstia, necessito això, necessito jo, i que puguis trobar-ho per allà i puguis passejar per allà. És diferent. O sigui, el tema ja és diferent.
2: Correcte. I per no parlar de dissabte tarda, quedem-nos a Molins dissabte tarda, passegem. També està bastant pobre la qüestió.
0: Exacte. Sí. Dissabte tarda, que també tanquen moltes botigues, on
2: que vas a passejar. Que jo ho entenc, perquè també és molt sacrificat.
0: Sí, senyor.
2: Tenir un...
0: Sí. Que no, que sí,
2: una
0: que
2: botiga,
0: sí,
2: un
0: que
2: comerç,
0: sí, és això.
2: I per tant també han de tenir la
3: seva. Hi ha una botiga que històricament mai tanca i que és de les que més funcionen de Molins de Rei, que es diu Pastisseria Arenes. Segurament.
0: Can Ameller.
5: I a l'Ameller.
0: I aquest d'aquí.
2: No, però vol dir...
3: Parlo de Molins de Rei, de botigues de Molins de Rei.
5: Casa
3: Ameller no és de Molins de Rei, és una empresa, una franquícia.
0: Bueno, però està a Molins de Rei.
3: I me la sento molt de Molins de Rei, i alguna vegada ja he dit que val la pena entrar a Casa Ameller per la música. Perquè estàs molt a gust amb la música. No tenen música cutre. Però que l'Arenes és d'aquests llocs que és el primer maitanguis de la història, és el primer paqui de la història, és que l'Arenes. I que l'Arenes segurament hi haurà hagut anys que no li ha sortit a compte, això. Però tu ja saps que tu a Cal Arenes vagis el dia que sigui, l'hora que sigui, saps que estarà obert.
2: Menys el dia de Nadal a la tarda.
3: Pues mira, ja en tens un. Vale? Però la resta de botigues mai saps si estaran obertes o no estaran obertes. No saps si tanquen el dilluns, si tanquen el dimarts, si dissabte està obert, si dissabte no. I clar, això dona també, i entenc també que la gent té que descansar, lògicament, faltaria.
2: Sí, clar, sí.
3: Però, bueno, d'alguna manera, cadascú que triï el que tingui que triar.
2: Bé, bé, bé. Clar, és un debat que ja hem anat tenint, però bé, que van sortint
5: cosetes
2: interessants al respecte.
0: Sí, tot ha vingut...
2: Venim del Miquel Tort, imagina't.
0: Del Miquel Tort, no, ha vingut.
3: Però al final això...
2: No, està bé, està bé.
3: O sigui, et dic una cosa, tant de bo m'equivoqui. Ojalà... Bueno, vamos, perquè m'estimo Molins de Rei com res aquest món, m'imagino que igual que vosaltres. I vull que Molins de Rei sigui un lloc viu. Yeah. Jo vull un Molins de Rei viu. Llavors, a mi el que em fa por és que algú vulgui un Molins de Rei més tranquil, més sossegat, per anar a dormir, per anar a descansar, i a mi aquest Molins de Rei, a mi no m'agrada.
2: Tu vols marxa.
3: Rock and roll, tio.
2: Rock and roll, discoteca i avall.
3: El primer lloc que vam mirar per muntar la discoteca de Molins de Rei va ser el Foment. Nosaltres volíem muntar la discoteca al centre del poble. Per donar-li encara més canya.
2: Sí, parlem de fa anys, això, no?
3: Quan vam començar a gestionar això als 90,
2: sí,
3: i quan vam anar a l'Ajuntament, un dia ens va dir, escolta, aviam, si volem muntar aquest tipus de negoci, a Molins de Rei només hi ha tres locals, tres llocs, són aquest i aquest, i un era on estem ara. I va dir, va, a partir d'aquí ja sabem on, per no anar fotent coms de pels de segment, no? Però Foment hauria sigut una autèntica meravella. Jo veia aquell local, vamos, però encara ho veig, per poder muntar allà una història d'aquest tipus. La gent ja, perquè ara ho sigui, ja s'ho muntaran d'alguna manera, però estem semblant un lloc fantàstic. Vull dir que jo avui m'agrada que hi hagi vida. Jo veia veure Foment, les activitats que tenen, veure el molí, les activitats que hi ha, veure aquesta vida molinera, a mi em posa els pèls de punta. Llavors, quan sento que volen, que em dona la sensació que potser per tenir contentats a quatre no sé quins volen fer que Molins de Rei sigui un lloc per anar a passejar, ja m'imagino jo amb la cadeta de rodes per allà.
4: Sí, no,
3: és
4: això.
3: Tenim
4: un poble viu i molt.
3: No, ara sí. Molt viu. A 2026 sí. No sé què passarà amb tot això. Sí, això és el que a mi em preocupa.
5: Això el temps ens ho dirà.
3: Ja,
5: no ho veurem.
3: I espero que no em donqueu la roca. Diu, Miquel, veus? T'has equivocat. Tant de bo, firmo ara mateix, perquè dius, Miquel, t'has equivocat i mira quin ambient que hi ha a Molins de Rei amb els carrers piatonals, tots piatonals, i que els cotxes no puguin passar.
5: Això pot canviar en qüestió dels anys, van molt de pressa, i potser d'aquí 30, 40 o 50 anys haurà canviat tot completament del que diem.
3: A més, igual tenim inundacions molt grans i els carrers piatonals hem de fer com Venècia i tenim encara amb gòndoles, doncs també té el seu encant.
2: Els anys passen molt de pressa, diu el Miquel Paissà.
0: Sí.
2: Ens quedem amb aquest titular.
0: Sí, a més el titular de...
5: A veure, que hem d'acabar. Anys enrere, que jo era petit, aquí a Molins de Rei hi havia 3 o 4 cotxes.
2: Sí.
5: O sigui, que
2: comptats, eh?
5: 3 o 4 cotxes comptats. Sí, sí, hi havia, sí, quan jo era petit.
2: Quan tu eres petit?
5: Estic parlant de 80 anys enrere.
2: Els anys 40.
5: Val. I tu com estem ara? Doncs d'aquí 80 anys més, com serà? Qui lo sap. Això que tot canvia, pot canviar totalment.
2: Quedem-nos amb avui, que és divendres 9 d'octubre, que estem a les portes d'un cap de setmana llarg.
0: Ja, aquí, Festa dels Miquels, sobretot, el dia 25.
2: No, el dia 25,
0: a les 12:30.
2: Dos quarts d'una.
0: Comencem a mentalitzar, ja,
2: Carrer Sant Miquel.
0: Sí, que hi haurà alguna...
3: És gratis, eh?
0: És gratis, i a més hi haurà alguna sorpresa, ja ho davanto. Hi haurà alguna sorpresa més, sí, sí. I
2: ja està, ja perquè hem d'acabar. Miquel, bon cap de setmana.
0: I que tinguem tots molta salut i molta sort.
2: Vinga, que ho diu.
0: Vinga, bon
2: gràcies
0: dia.
2: Pel debat.
3: Adéu.
0: Adéu, bon dia.

0: Aquest programa s'emet en segona audició.
1: Mare meva, vaya odissea, espero no arribar tard. Aviam si... Bueno, sembla que hi ha gent a l'entrada, però... Hòstia, hola, Dani.
2: Ei, Gerard, vine cap a dins ja, no?
1: Sí, sí, bueno, punyetera Renfe. Oye, per cert, on és el Neo?
2: Ah, no, el Neo s'ha quedat a casa, avui.
1: Què ha passat perquè no vingui?
2: No sé, la veritat.
1: Perquè sé que no hi havia cartrons avui.
2: No, cartrons no, però... Ara que ho dius, he vist una notícia de que ha sortit una cosa nova.
1: Què ha passat? Digue'm que té alguna cosa a veure amb Silsong.
2: Han sortit unes skins del Hollow Knight en el Fortnite.
1: El Neo al Fortnite?
2: És molt probable que això sigui.
1: No tinc proves, tampoc tinc dubtes. Som-hi cap a dins.
3: A veure.
4: Neo Fortnite?
5: Sí, clar.
4: Sembla.
3: Des de quan?
2: Des de sempre. Fan número 1.
3: Sí. Però bueno, aviam, que...
4: Hola?
3: Hola?
4: Gerard, estàs amb nosaltres?
3: Sí, no? Hola? Ei, hola? Ei, com anem? Aquí comença Joc per Randa.
6: Ué, a tope!
7: Hola.
3: Què tal, Arnau?
8: Molt bé, molt bona tarda.
3: I Dani?
9: Aquí estem, bé.
3: Un dia més.
4: Un dia més.
3: I què tal, Rafel?
4: Sí, ens hem sortit d'aquí del magatzem i hem dit un dia més.
3: Anem a fer
4: programa. No, està fatal avui el transport, eh? A l'ambici també, al servidor, no deixaven a les bicis.
3: Jo he tingut una odissea per
4: baixar. Ha sigut horrible.
3: Avui, i per només venir aquí...
4: Ha sigut horrorós.
3: Bueno, estem a la ràdio Molins de Rei, a la 91.2 de la FM, i ens podeu trobar... Bueno, Javi, se m'havia oblidat.
4: Oia, què tal? És que està aquí quietet, no es mou.
10: No, Renfe, malament, no ha funcionat res.
4: Quina jaqueta portes avui? Què és això?
10: Que xula.
3: Que xula.
10: La jaqueta d'Arcadecat.
4: D'Arcadecat, de aniversari. Sembla molt americana, no? Té un rotllo així de...
10: Sí, sembla una mica així, com es diu això?
3: És una bomber?
4: No, va, no.
10: No, bomber.
3: Un espai bomber. No una bomber aquella...
8: Sembla d'algun esport americà.
10: Sí, de béisbol, com deia Gaedi, justament, que tenim Gaedi també avui.
4: Ei, Eli ens controla avui.
10: I, bueno, tu què tal, Gerard? A part de Renfe.
3: Aquesta odissea? Bueno, no gaire. He estat ara... Porto dos dies que no m'aguanto.
4: Què t'està passant?
3: Que porto sense dormir des d'ahir.
4: Has videojugat massa?
3: No, per desgràcia no.
8: Vés a dormir.
3: Sí, hauria d'anar-me'n a dormir. Però bueno, ens podeu trobar a xarxes socials com Joc per Randa, el par escrit amb una X, i estem a iVoox, Apple Podcast, Spotify i a la web de radiomolinsderrei.cat.
4: Jo aquí he de fer un disclaimer de que el programa de la setmana passada se'ns està pujant tard, però ja està pujat. Avui ja
3: i amb joves, no, aquesta vegada?
4: Sí, amb joves. Sí, no. Al directe potser va haver una allà un coseta, però està tot perfecte, però perfectíssim.
3: Sí.
4: Molt bé. Anem a seguir una miqueta més coses. Jo és que us he de explicar una cosa més. He anat al cine, he anat a veure Resident Evil.
2: Jo també vaig anar.
4: L'has vist,
2: sí.
4: Dani? Què tal, va? De l'1 al 10?
2: Jo diria que... potser un 9.
4: Un 9?
8: Ui,
2: sí.
8: Ui.
4: T'ha agradat molt?
2: Sí.
4: Vas pagar vots?
2: Un parell, sí.
8: Uah, hi ha sustos.
3: Jo vull dir una cosa, i és que l'opinió del Dani s'agafa amb pinces quan parles de Resident Evil perquè li encanta.
4: Ojo, però la peli no segueix a cap videojoc, ni segueix les pel·lis de la Jovovich antigues, ni res d'això.
3: Les pel·lis bones.
2: Bueno.
4: Bueno. Aquest cop li hem fet una visió molt xula, ja ho vam comentar en el programa, que és un missatger que té que arribar d'un punt a un punt B, però empatitzes molt amb ell. Jo vaig empatitzar moltíssim perquè sap perfectament el que passarà, però no ho vol fer.
2: Sí.
4: No. Veu una cosa fosca, dius...
2: No vull anar,
4: però no té més remei,
2: sí,
4: d'anar cap allà. I és,
2: no puc més.
4: Exacte, és un no puc més, però tot el que fa és bastant coherent. No passa allò de les pel·lis que dius, per què puja escales? No, és que en aquest cas les té que pujar.
8: Potser ja era hora, no?, que facin pel·lis així.
4: Sí, coherent, en plan de... Si vols fugir, no pugis a un aterrat perquè no tindrà sortida.
8: Exacte.
4: Que és el més que sempre passa a les pel·lícules.
8: Si veus un monstre, no hi vagis.
4: Doncs aquí ho fan molt bé, i tu vas pagar dos vots, jo vas pagar tres. Tres, però de crit, eh?
2: Sí.
4: I de que no m'ho esperava. Estava superbé. És molt xula, rius molt, passes por, però està espectacular. Jo la vull tornar a veure un altre cop perquè està molt bé.
2: És el que vaig comentar, és bàsicament com si fessin el guió d'un nou lloc de Resident Evil, però en comptes de fer un videojoc, fessin una pel·lícula.
4: I la càmera?
2: També,
4: que fa primera persona, fa tercera persona, sí. Fa les mateixes planos com si tu realment estiguessis...
8: Va ficant la tecla de canviar de cap.
4: T'ho juro que ho fa. Sí, gairebé ho fa. És com si estiguessis una partida. L'ordre de les armes també està ben fet. Comences amb la pistola petita, va trobant una altra arma, agafa una més potent i va avançant, és com si avancessis en el joc.
5: Està
4: superbé.
5: També té les típiques actes dels Resident Evil.
4: Sí.
8: O sigui, sembla que per fi la gent que filma aquestes pel·lícules és gent que ha jugat a videojocs.
4: Que tu li treus Resident Evil i te la tragues igual. Està superbé. No cal que sigui Resident Evil, tampoc.
10: Justament vull preguntar això. S'ha quedat en algun moment sense cartutxos per disparar?
4: Sí.
6: I ha hagut de fer... ha hagut de jugar al Tetris per ordenar-se l'inventari?
4: Hi ha un guinyet sí. D'això. Hi ha un moment que hi ha una maleta i hi ha les coses dins ordenadetes. Mm. Hi ha moltes cosetes del joc allà que si t'has jugat fas un jeje. Jeje, molt ara, però jo... És bastant guapo. No sé si tenia algú més per explicar-vos. Un moment, no això. Gràcies.
6: Una cosa que diria, ara potser estic tirant un triple, però crec que surt de mala pel·li de Street Fighter?
4: No. El surt la setmana que ve. I farem un cinema per randa perquè ho mereix.
8: Jo he vist el tràiler i he rigut bastant.
4: Buah, és el festival del cosplay, és allò.
5: Jo, després de veure aquesta de Resident Evil, m'he vist les altres dues pel·lícules que ha fet el...
4: El mateix director, Weapons Kreger? I Barbarian. Sí.
5: No em sembla millor perquè Weapons m'ha semblat millor, però és la segona. O sigui, de les tres,
4: la segona millor.
5: Sí, seria Weapons, Resident Evil i la de Barbarian.
4: Jo la sé de veure encara. Però bueno, tenim notícies, no?
6: Sí.
4: Vinga, va.

0: Xavi, què vas fer cada setmana?
1: Què vam fer, vols dir, no?
0: Bueno, jo faig una cosa, però tu visites. Què vas fer? On vas anar?
1: Sí, jo vaig anar a Wok perquè en principi hi havia aquest esdeveniment que es diu Ru Japan, que és una reunió d'usuaris de MSX.
0: Bueno, i més cosetes.
1: I més cosetes, també d'ordinadors més antics. Però aquest cop centrat més a Japan, específicament a l'època Showa?
0: Showa, sí, sí, exacte. No?
1: Que és post-emperador de sí. Showa.
0: Li vam dedicar bona part del programa de la setmana passada. Ai, bo!
1: Perdó.
0: Se'ns ha matat algú a l'estudi.
2: Ojo, polígro.
0: Pues això no és un mòbil, és un maó. Ha sonat contundent.
1: Bam.
0: Vale, jugues a jocs amb el mòbil?
1: Ara
0: no, ja no, se t'ha mort. Doncs sí, exacte, ordenadors dels anys 80, de l'època Showa, i sobretot el tema de l'esdeveniment era molt centrat en les ponències i les xerrades que feien. Vas poder veure alguna, Javi?
1: No vaig arribar a temps.
0: I la zona d'exposició del museu la vas poder gaudir?
1: Això sí, vaig provar una mica tots els videojocs que havien de l'exposició, el Gradius, bueno, els clàssics, no? Gradius, el Gradius 2, Castlevania, i també el que fas tu, com es diu ara aquest que
0: no
1: estàs fent?
0: No fallis públic aquí.
1: Bueno, ja ho digues tu.
0: Bueno, estic fent un joc nou, però ja ho parlarem més endavant, en el seu moment. Jo volia preguntar-te si el... Bueno, va haver un problema, s'ha de dir tot. Va haver un problemet, una coseta de tècnica, que va haver un mini tornado sí. A Catalunya.
2: Ah, jo vaig voler anar, però dic... No surto de casa avui, millor.
3: Jo em vaig mullar, dissabte i diumenge em vaig mullar. No
0: sí.
3: És altra cosa.
0: A veure, no és un tema de videojocs, però és interessant de
2: explicar. L'hecatombe. No?
0: Sí, una mica l'hecatombe. Sí. A les 5 de la tarda ens van dir, xavals,
1: cap a casa.
0: S'ha de recollir això, marxem. Sí, sí, perquè a les 8 havíem d'estar sota refugi, sí. Diguem-ne, i sí, ens van evacuar.
1: Vam tenir, de fet, una directa, una de les tantes en aquesta última setmana.
3: Vols dir alarma, perquè a mi m'han despertat.
1: També.
0: No, però a quina hora dorms, tu?
3: Eh?
0: Quina hora et surten les alarmes?
3: No, em va sonar el dilluns, em va sonar l'alarma a les 8 del matí, sí. I sí, em vaig despertar també. Amb ella.
2: Jo, ma mare m'ho va dir que va sonar l'alarma i jo no l'he escoltat.
0: Però del teu mòbil?
2: Sí.
4: Per cert, informació de servei, quan sona aquesta alarma, si piqueu el botó de baixar el volum,
0: sí.
4: S'apaga el so i
0: pots seguir llegint.
4: És
0: un avantatge.
4: Perquè hi ha molta gent que no ho sap.
0: No, jo estava dic, no puc llegir.
2: No ho sabia.
0: Era com, no sabia que podia seguir. I he de dir una cosa, ja que parlem de les alertes, és alert. Quan hi ha una alerta de ja s'ha acabat l'alerta, posa un altre so.
4: Potser no cal. Sí, sí.
0: Posa un altre so perquè m'assalta el cor.
4: Diu, ai, és pitjor.
0: Que... No sé què és pitjor, les alert o el Resident Evil. O sigui, de parma vot.
3: De fet, ara que has mencionat les alert, ha sortit un simulador.
0: De què?
3: D'enxufar les alerts. Com, tens un mapa de Catalunya, veus quan hi ha un tifo.
0: És un joc, això?
3: Sí, ho he vist avui. M'ha fet moltíssima gràcia. Ho he vist a camí a la ràdio, de fet.
0: Venim cap a la ràdio,
3: ho he vist.
0: Ja has fet secció, molt bé.
4: El que fa la IA,
3: Però era boníssim, perquè marcaves a la zona en què hi ha el tifó, surt l'alerta, i de cop el tifó es mou cap a una altra banda. Llavors ja no plou.
4: I vas veient els missatges de tothom queixant-se en tu.
0: Llavors, la cosa és que si vas fent els alerts, evites desastres. Perquè se'n mouen.
3: Sí, o sigui, era com...
0: Guapo.
3: El que jo veia, el que he entès és que marcava una zona i de volta, justament, desapareixia l'alerta.
2: Per fotre, sí.
4: I com més queixa, més punts tens?
3: No me'n record, no ho sé.
0: Que guapo.
3: Però seria molt divertit.
0: Com es diu el joc?
3: És Alert Simulator o alguna cosa així.
0: És de mòbil?
3: No ho sé.
0: Hola, l'he de buscar. És Alert Simulator, em sembla... Però meravellós, no, lo següent. Està molt bé. Però quan han trigat a fer això? Res, no? Vull dir, ha sigut com una inspiració directa.
3: Podria dir-se.
0: Estic molt emprenyat, vaig a fer un joc de xalet.
3: Sí.
2: Claudi.
0: Hòstia, mira, dedicarem un dia un programa a coses que es fan amb Claudi. Bueno, de fet, avui farem una part.
3: Parlarem un rato.
0: Avui farem una part. Més notícies.
3: Sí.
0: Google presenta parlant d'IA.
4: Oi,
3: sí.
0: No sé si heu pogut llegir la notícia. Ha presentat una cosa que es diu Playground, que permet crear videojocs en minuts sense saber programar.
2: Em sona molt, ara que ho dius.
4: Antes, el meu nebot em demanava que li fes jocs. Ara directament agafa la IA i els fa ell. Jo només li he hagut d'ensenyar a com borrar el fons dels dibuixos.
0: Però tampoc ho pots fer ahir, això. També.
3: Però amb o sense IA, clar.
4: No, de moment ho fa a mà, és l'únic que fa a mà.
3: Ah, bueno.
4: Si no fos per això...
2: Joder.
3: En el moment en el que descobreixi que li pot demanar al xat, treu-li el fons...
2: Sí, sí.
0: A veure, cal dir que aquest Playground de moment no està disponible a Europa, s'ha llançat el 7 d'octubre als Estats Units, i bueno, de sempre, les coses aquestes sempre per la Unió Europea passen per més regulacions, però bueno, jugar a les creacions d'altres usuaris és totalment gratuït, i mentre s'utilitza un sistema de crèdits que es renoven setmanalment, com una mena de tokens.
4: És rotllo Scratch. Vull dir a sí. Nivell d'usuaris, que pots veure el joc dels altres...
0: Sí, i a més permet fer tant coses en 2D com en 3D i utilitza el que tenen ells del Nano Banana, el Gemini i el Lyria.
4: Nano Banana?
0: Nano Banana sí. És el
3: generador d'imatges.
4: No el coneixia,
1: aquest. Jo tampoc.
3: Presentacions de PowerPoint a Google Drive.
0: Buah, les presentacions tenen altra...
3: A mi, com a estudiant d'empresa, em va molt bé perquè m'estalvia el fet d'haver d'estar 3 hores... fent un PowerPoint, el faig en 20 minuts.
0: Sí, sí, de fet, això del Playground és bàsicament una interfície de conversa amb la intel·ligència artificial i podem explicar quin tipus de videojoc volem desenvolupar i és possible començar fins i tot des de zero o des de diferents plantilles que tenim gèneres ja creats de plataformes, carreres, preguntes i respostes, de Tower Defense, etc.
4: O sigui, no cal ni escriure, tu obres el micro i ja li expliques.
0: Si vols, sí.
3: De fet, això és molt similar a una aplicació que Google tenia disponible, que la mataran ara al març de 2027, perquè Google no sap mantenir un producte viu més d'un any.
0: Depèn de lo que sí, depèn de lo que li convé. Sí.
3: No, clar, però es deia Firebase Studio.
0: Stadia. Exacte.
3: Ho has escoltat?
0: Sí, sí.
3: Jo era un sentit... fantasma o...
0: Yeah. El fantasma de...
3: Clar. Doncs bàsicament Firebase Studio funcionava així. Era com un ChatGPT que tu li escrivies vull fer una aplicació de mòbil que faci no sé què. I et generava el mock-up de l'aplicació perquè tinguessis com per on començar. I bàsicament era fer una web app.
0: Han anunciat Google també que volen arribar a una col·laboració amb Unity, ojo, per integrar aproximadament Unity Spark, que és una eina que permetrà desenvolupar jocs més avançats, gràfics 3D, més qualitat, mecàniques més complexes i, bueno, pues, tirar-ho tot cap allà. Jo no sé si... No sé cap on anirem a parar. És molt, molt heavy, això, eh?
4: Sí, sí, vull dir, a nivell social no sé quina valoració em farà això a la gent, al final.
0: Bueno, a vegades diuen que l'experiència és el viatge i no el producte final. I potser és aquesta. Oh, he fet una cosa. Vale, que guai. No jugo, però ja l'he fet.
4: Sí, sí.
0: I he tingut el... No sé, he tancat 4 Amazones i ja està. I tiro endavant.
4: Jo al meu nebot, de moment, com a mínim li vaig dient, sobretot pensa que això no ho has fet tu.
0: Li dius així?
4: Sí, sí. Tu li has dit que t'ho faci ella, la IA, però tu no ho has fet. Tu li has demanat.
0: Exacte. I més coses. Hi ha una altra notícia que volíem comentar, però jo personalment no tinc gaire coneixement del tema. Xbox ha presentat una cosa que es diu XP, vale? Que es tracta de... Kellen Walters ha fet una nova divisió d'Xbox que se suposa que es dedicaran a fer pel·lícules i productes o associacions amb altres socis i experiències en viu. I ho formalitzen amb 4... com es diu això? Investment, en anglès?
3: Investments?
0: Sí.
3: Inversions.
0: Que deixen anar a dir-ho, això. Inversions. Inversions per expandir franquícies a través de Xbox Pictures, Products, Placement and Partnerships. El de Xbox Pictures, a veure... sí que és veritat que...
2: Què Pictures?
0: Què Pictures?
2: El fiat d'Xbox.
0: D'Xbox. Hi ha una sèrie de Halo.
3: Mentida.
2: Jo no,
0: no és mentida. La sèrie de Halo existeix.
2: Jo no l'he vist.
3: Aquell somni...
0: Aquell
3: somni de grip potser estava molt guapo, però...
0: Jo el primer episodi el vaig veure.
3: Jo vaig veure la sèrie sencera.
0: Veus?
3: Jo la vaig veure sencera. Però veus? No es parla d'ella.
4: Que tot semblant a al joc és...
3: Sí.
4: Val. Què passa?
3: Vull dir...
4: És el que abans deia, gent que no ha jugat mai un joc fent una pel·lícula del joc.
3: No, és només que em fa molta gràcia que...
0: És que es treu el casco en el primer episodi.
3: No, i es passa tota la temporada sense casco.
0: No es pot aguantar.
3: Es passa tota la sèrie sense el punyetero casco, el jefe maestro. Em fa molta gràcia.
0: No, gràcia no, està malament.
3: Ja, per això.
4: Exacte.
0: Està mal fet.
4: Podria parlar tantes hores de coses així.
3: Ja.
4: Però no ho farem.
0: De fundació, per exemple.
4: Per exemple.
0: Per exemple, podríem estar durant molta estona. Mira, aquí diu que la fundació... La formació d'aquest... No, la fundació no. Ja m'esteu brillant. La divisió d'XP, diu la Xbox Pictures, doncs portarà els nostres mons, els mons d'Xbox... Quins mons d'Xbox? I personatges a audiències de, bueno, de televisió, pel·lícules i altres que siguin doncs, de format lineal, diguem així. A veure si fan alguna
3: que
0: bona.
3: Que facin una pel·li de Sea of Thieves.
0: És exclusiu d'Xbox?
3: Sí.
2: Tècnicament és d'Xbox, sí.
4: A mi la idea m'agrada.
3: I que facin una...
0: Però aquesta sí. No era de Jack Sparrow, ja està feta.
3: No. Van fer una col·laboració al Sea of Thieves amb sí. Pirates del Caribe.
1: Ho tenen, sí.
3: Però una pel·li de Sea of Thieves jo crec que podria funcionar. Molt més una sèrie tonta.
0: Sí, podria funcionar. Altra cosa, a veure, Xbox Products diu crear productes que siguin per l'autèntic fandom perquè els fans puguin celebrar i expressar les franquícies que ells estimen.
4: Merda, si diuen autèntic fandom, té pinta que serà bastant dolent.
3: O sigui,
0: que faran
3: els mobles d'IKEA d'Xbox.
0: Què és el moble d'IKEA d'Xbox?
3: No ho heu vist?
0: A l'IKEA hi ha un moble d'Xbox.
3: Que si tu vas a IKEA pots comprar-te mobles que són marca Xbox.
0: Ai, Dios.
2: Sí, em sembla a mi que és un...
3: Que és com un taburet que té forma de joystick.
4: Els autèntics gamers.
3: I encara millor, van fer la col·laboració inversa a Skyrim. Tu pots posar-te mobles d'IKEA, tu pots posar...
0: Skyrim és medieval fantàstic.
3: Sí.
0: Què pinta IKEA aquí?
4: Doncs que IKEA és fantàstic.
3: Perquè et pots muntar el teu nom de criatura de Cthulhu, perquè no sé pronunciar cap nom de moble IKEA, a la teva caseta a l'Skyrim.
0: I té forma de...
3: Sí, coi, sí, és l'estanteria que et trobes a l'IKEA. Típica...
0: No m'ho puc creure.
1: Skyrim. Com
0: no m'ho puc creure. Una de Tolfa, hi ha una vitrina.
3: Exacte.
0: No m'ho puc creure.
3: Pagant tal qual.
0: Una Robin.
3: Una Hufflepuff.
0: No, tu no te l'inventes, no?
3: Sí,
0: no
3: sabies,
4: exacte. Això no és Harry Potter.
0: Sí, exacte. Una Ravenclaw.
3: Però sí, sí. Pots posar-te mobles d'IKEA i Skyrim, ara.
0: Vale, una taula leviosa i aquestes coses.
3: Exacte.
0: Vaja. Doncs no ho sabia. Després, que diu aquí? Xbox Places, portar les comunitats entre elles a esdeveniments, experiències immersives, atraccions i altres destinacions. Una agència de viatges? Xbox, agència de viatges?
2: Ni idea.
4: Han vist que en videojocs no guanyen prou i han decidit fer altres coses aprofitant la publicitat, diguem, del producte. I, que em sembla bé, eh?
0: Sí, i partnerships, treballar junt amb creadors d'altres marques i comunitats per desenvolupar noves experiències, sponsorships i partnerships. Pues,
3: pues ja sabeu, contacteu amb Joc per Randa.
0: Per què?
3: Per
0: patrocini. Claro. Estava pensant jo què?
3: Xbox per Joc per Randa, jo ho veig. Els dos tenim una X.
0: Sí, és veritat.
2: Clar.
3: Veus?
0: L'X està, a més, està al mig, la Vox.
3: Per això.
0: I, sí, sí, pues, ho podríem pensar això. Doncs, bueno, desitgem molta sort. Què els hi podem desitjar, no? Que els hi vagi bé. M'agradaria que el nen, el Dani, ens digués una miqueta més per què serveix tot això. Però a mi em sembla una... No sé, sempre hi ha una notícia d'Xbox com cada setmana.
2: Sí, passa, sí que passa.
0: Que explica coses. Pues no hi ha més notícies de moment avui. No sé si hi ha alguna coseta més o alguna cosa que ens haguem deixat, però em sembla que no.
4: I el hackeig de la Play
0: 5. Cert, però una veueta m'ha dit que ens ho guardem per una secció de programa llarga.
2: Ah, vale.
0: Perquè dona
3: molta teca.
5: El debat. A Joc per Randa.

0: Déu-n'hi-do, ha sigut posar música de Cyberpunk i m'he glaçat aquí.
1: Sí,
0: deu ser...
1: Si no ha passat un esperit o alguna cosa, jo que passa al sisè sentit.
2: Cyberpunk. L'esperit d'estàdia.
1: Cyberpunk.
0: Bueno, bàsicament, no sé si heu vist, ara que estàvem parlant de Skyrim, que hi ha gent que està jugant a Minecraft dins de Skyrim.
1: Jo això no ho entenc.
2: Sí. Jo tampoc.
3: La gent s'avorreix tant.
0: Sí, no, no, però és que no és només Minecraft a Skyrim, o Skyrim a Minecraft, que també ho pots fer al revés.
3: Sí, esclar.
1: Com? Espera.
0: Exacte. Processa un moment...
1: Espera, torno a dir, de Skyrim a Minecraft?
0: O
1: dins de Minecraft jugar a Skyrim.
0: Sí. O pots posar-te l'Elden Ring al GTA, vull dir, a mi casa, o pots fer que els soldats del Call of Duty es posin a fer un kickflip com si estiguessin a l'Skate 3 i es posen a donar voltes amb l'Skate per Rust.
1: Però estic jugant al Call of Duty?
0: Estàs jugant al Call of Duty i a l'Skate alhora.
1: Però en quin joc he iniciat?
2: Roblox.
4: O també Mario 64 en Elden Ring i salta sobre els enemics per realitzar...
1: Però tinc el personatge de Mario, així
0: sí.
1: Em
0: ets el Mario enfrentant-se que... contra Radan.
4: Radan, crec que era. Sí.
3: Mentre on... Nintendo no ho sàpiga.
1: On jugueu, això?
2: Això que estàs dient ho he vist. I vaig flipar pel que deia en Mario que estava agafant un bitxo de Skyrim.
0: Sí, que agafa el Destiny i fa el solo un Game Bowser.
2: Sí, sí. De no, què està passant?
3: No he vist un jugador dins el World of Warcraft amb un skate fent flips.
0: I si no, un altre cas curiós és gent que s'ha posat el detall de les armes del Tarkov al Fallout New Vegas.
1: Però la gent està sent molt intel·ligent o què està passant aquí? Què ha passat?
0: Que de cop i volta ens hem tornat tots molt bons programadors.
4: Sí, clar.
1: Ah.
0: I ara et dediques a de compilar codi i fer enginyeria inversa en qüestió de minuts en comptes de setmanes, mesos o el que... triguessis en aprendre com
1: vols dir que tot això ho està fent una IA.
0: No.
1: Ho està fent la gent.
0: Ho està fent un agent. Exacte, un agent.
1: Un agent.
0: Exacte.
1: Una agent.
0: Un agent que potser us sona en Claudi o la Chati, no?
1: Sí. Chat GPT. Claudio.
0: O Claudio, sí.
4: O la Gemma.
0: La Gemma.
1: Hòstia, la Gemma.
0: O Mecha Hitler.
1: Aquesta no me la sé.
0: Groc.
2: Hola. Van pensat, sí.
0: Es va autoproclamar ell.
4: Sí, ho va dir.
0: Jo no estic dient res que no hagi sigut real.
3: Jo estic esperant la Laia encara.
0: També?
1: Espera, sentat.
3: Ja el faré jo.
0: Sí. Doncs,
3: m'instal·lo un lama. Ja.
0: Bàsicament, la gent ha descobert que si tu poses el codi d'un motor i el codi de l'altre i li demanes al Claude o al Chat que els analitzi i els junti, que es donin petonets, doncs pots fer que els dos jocs funcionin alhora.
3: Per tant, això que veiem és com el fill d'aquests dos.
0: Sí.
1: Oh! Està reproduint-se la IA a base de jocs?
3: Mare de Déu, senyor.
4: Bàsicament està agafant dos jocs i els està reproduint a la vegada
0: i agafa
4: unes coses d'uns...
1: Reproduint a la vegada o les ha compilat junts?
4: Crec que són els dos jocs per separat.
0: Tu arrenques els dos jocs per separat.
4: Cosa. Sí.
0: Tu arrenques els dos jocs per separat. I després, amb un programa que bàsicament és Claude, ChatGPT o una IA, es dedica a llegir les accions, funcions i el codi d'un joc i de l'altre, i si diem que, per exemple, agafem Skyrim, no? Estic jugant a Skyrim. Doncs em poso les coses del Minecraft, com el jugador del, o sigui, estic jugant com el jugador del Minecraft al món de Skyrim. Llavors és com que em fa el... me'ls ajunta.
3: Potser agafa només el model
0: no,
3: de la videoram.
0: No, perquè jo puc posar blocs de TNT sí. I puc tapar NPCs mm-hmm. I que no es puguin moure d'allà.
1: De l'Skyrim.
0: De Skyrim, sí. I però que interactuïn amb el bloc de TNT del Minecraft, que si jo vull de cop i volta em poso a construir i me'n vaig fins als límits del mapa perquè estic posant blocs al terra.
1: Però això és molt loco.
0: No, és una barbaritat.
1: Quina potència d'ordenador tens que tenir per jugar això? O és igual?
0: No gaire.
1: El que tens.
4: Has de tenir, primer, la potència per...
1: executar els dos jocs alhora.
4: Els dos jocs alhora, sí.
1: I el que es veu s'ha de veure en una tercera pantalla? O...
0: No. Es reprodueix en una sola... Es reprodueix en un dels dos programes. Realment el que està fent, pel que jo he entès, és injectar... Exacte. Està injectant a la gràfica...
1: Hola!
0: Els frames està enxufant-li les coses, està modificant sí. El programa mentre el programa està funcionant.
1: Segueixo dient que un ordenador senzillet no t'ho fa.
4: No,
0: òbviament.
1: Fa falta un PC gamer Master Race o algú pepi.
3: La gent no té feina, eh?
1: La gent té PCs xungos.
3: Sí, sí, però el temps per fer això... I...
0: Què temps? Que li demanes que ho faci en un moment.
1: Sí, però la idea, o sigui, el fet de tenir la idea ja em sembla molt, molt boig.
3: Sí, sí.
1: De tenir, de voler-ho barrejar.
4: Jo he vist un que no sé en quin món era, però estava jugant a l'Spiderman, amb el personatge de Spiderman, però el que Spiderman no es posava rere cap objecte, sempre estava
1: a davant.
4: A davant del tot, sí.
1: I jo, què guanya? O que, quin avantatge té? O quina, quin joc era?
4: No, és, crec que està davant del tot perquè aquesta versió que va fer aquesta persona no podia renderitzar.
1: Ah, perquè la barreja no es feia bé.
4: Clar.
1: Ah, vale, vale, vale.
3: Jo crec que tot això ha sigut gràcies a les pluges que hi ha hagut últimament.
1: Però no s'ha fet a Catalunya, molta, tot això.
4: Molta aigua, no?
3: Clar, clar, clar. Això gasta molta aigua. Molta aigua. Val, clar, s'ha d'aprofitar tota aquesta aigua que sobra de mateix.
1: I sí, mira, no, hem posat un generador aquí al polígon del Pla, que està tot embarrat, clar. I hem posat allà un generador pues, per fer coses d'ahir. No t'imagines? No. Allà al kàrting? T'imagines allà posat això?
3: Home, el Pla, de fet, volen posar un centre de dades.
1: Home, hi ha lloc.
3: Sí, sí, aviam com acaba això.
1: Hi ha lloc, hi ha molta indústria. Bueno, ah, no és el tema del que estàvem parlant.
0: Bàsicament,
1: et dones més pistes d'aquest debat.
0: Perquè... El que jo he acabat entenent, mentre vaig estar buscant ahir, és que hi ha gent que enxufa els... És això, mentre està amb el joc funcionant, té la IA mirant el codi i fent enginyeria inversa per fer que... O sigui, per entendre què fa cada motor, què fa cada joc, com funciona cada joc, lògicament.
1: Però com té el codi? D'on l'ha tret? Perquè suposo que és secret, o no?
4: Bueno, és que...
0: Enginyeria inversa.
4: Últimament s'estan desencriptant i fent enginyeria inversa.
0: Tu li dius al xat, sisplau, obre'm el sistema operatiu de la Play 5.
1: Ui, aquest és l'altre tema.
0: I clar...
4: Ja comentarem a un altre programa.
1: Té tela, és que té tela. Té tela.
0: Bàsicament... Llavors, quan més o menys veus que... bueno, entens que el programa, que la gent entén els dos codis, li pots fer un prompt dient-li, doncs, junta amb les físiques de l'skate, o sigui, del joc A, en les col·lisions del joc B.
1: I et fa una cosa nova.
0: I et fa que el teu personatge de l'skate estigui al Minecraft. I llavors et poses a fer kickflips o...
1: En els blocs del Minecraft.
0: Entre blocs de Minecraft.
1: Meravellós.
0: És preciós.
1: És com tenir un joc nou cada dia.
0: Sí, és com és un mem que va sortir farà cosa de 10 anys o així, que era un boss del Dark Souls barallant-se contra el monigote del Doom al castell del Mario 64 i la interfície eren hi havia interfícies de 7 jocs diferents,
4: sí.
0: I ara el mem és aquest vídeo dient això ara és real.
1: O un, no sé, està molt apreciat. No hi ha a fer això, perquè són 7 jocs el que has d'ajuntar aquí.
0: Sí.
1: O sí.
4: Serà més complicat, imagino, però ho faran igual.
0: Però fer-se es podria.
1: Sí, però amb un diversos PCs junts.
4: Sí, suposo.
3: Aquí hi ha moltíssima gent aguantant cubates a Clàudio.
1: Molt, molt. Soc capaç de... Espera. No,
3: sí, sí.
1: Vaig cap allà.
0: Però, Dani, tu també has vist alguna cosa diferent,
4: sí,
0: no?
4: Sí, hi ha un exemple que es podria confondre amb aquest, però que no és res semblant. És d'un usuari de Twitter que es diu Wormy o arroba JetSetWorm, que està fent a Deadlock, el futur del gaming xiclin.
1: I és això?
4: Deadlock és un joc nou de Valve.
1: Vale.
4: I que està fent un mod per portallar tot el que és Minecraft dintre de Deadlock.
1: Perquè pot, o sigui,
4: sí,
1: la raó és perquè pot.
4: Sí, sí, sí, sí. I això va començar el 14 de maig, que va ensenyar que ja podia col·locar blocs dintre del lloc, del Deadlock.
1: Però, sí, sí, no, perquè, sí. Perquè patates. No...
4: I aquest mateix tuit on ho va ensenyar va comentar que està utilitzant Deadworks, que és una mena de framework que mostra el DLL del servidor de Deadlock, i que amb això i C++, C#, fa funcionar un petit servidor a casa seva on funciona aquesta modificació que està fent del joc.
3: Ens està quedant un programa molt tècnic, eh?
1: Sí, però jo crec que s'entén. Crec que s'entén el que... O sigui, bàsicament és una barreja de jocs, però amb una... Bueno, no sé.
4: Als mesos, cap a l'agost, va ensenyar que ja havia afegit tot el que és la Redstone, els seus funcionaments, les Ender Pearls, la UI del Minecraft...
1: Això és a l'agost, estem a l'octubre ja.
4: Sí.
1: O sigui, deu estar...
4: El que és els liquids, i també hi havia ja els zombies, els slimes, i el que són els comportaments d'aquests enemics. I fa una... dos dies, o sigui, abans d'ahir, va ensenyar com generava terreny nou dintre de Deadlock, amb generació procedural.
5: Déu-n'hi-do.
4: La diferència és que aquesta persona sí que ho està fent ell, pico i pala.
1: No, està fent... Ah, ho està fent ell?
4: Sí, sí, ho
0: sí,
4: està
0: no,
4: fent
0: no, no, no, no està utilitzant ChatGPT.
4: Per
0: no,
4: això
0: no, no.
4: Des... va començar a maig. Està tant, tant, perquè sí que ho està fent ell a mà.
1: Vale, o sigui, va ser un aguanta'm el quota seriós, però sí. Perquè ho vull fer-ho jo.
4: Però això ho dic, que no, okay. No s'ha de confondre el que m'està sortint ara, sí. Perquè ell va començar abans i ho està fent de veritat.
1: Torna'm a dir el nom de l'usuari, aquest senyor.
0: Wormy, crec que era.
4: Wormy o a Twitter, JetSetWorm.
1: JetSetWorm, i està fent allò del Deadlock.
4: Sí.
1: Vale, és un joc de... hem dit que era un joc de Valve. Per
4: de Valve, una sí. Miqueta. Bueno, està en beta, crec, o alfa, o no sé com es diu.
1: Però en comptes de seguir fent el joc de Valve...
4: Sí, el per el seu compte...
1: Ha decidit enxufar el Minecraft a dintre del...
4: Sí, perquè pot i perquè vol.
1: Perquè pot i perquè vol. Com estan les xarxes amb tot això? Perquè jo estic una mica marejat, però... Bueno, sí, digues.
3: No, volia comentar que parlant de tot això, a les xarxes no fa gaire vaig veure que hi ha com una moda d'agafar jocs antics d'arcade de la Sega, com aquells de disparos, de zombis...
1: O el House of the Dead.
3: Exacte, gràcies. House of the Dead, o, per exemple, el Sega Rally, i portar-los a la Quest 3, a la red virtual.
1: I em va fer sense esforç. Bueno, no sé.
3: Clar, aquí ara no sé si fa servir una IA o si ho fa a mà, però el tema és que sembla que hi ha prou eines com per facilitar tant, diguem, fer aquest tipus de coses... Que...
1: No estem parlant d'un emulador, eh?
3: No t'ho sap... Jo crec que no.
1: O sigui,
3: jo...
1: és una mena de...
3: Un port
1: recompilat per sí, la màquina sí, sí. En qüestió, en
3: és
1: aquest cas,
3: port,
1: per
3: sí,
1: les
3: sí,
1: ulleres sí. Virtuals de la...
3: Exacte, sí. Per jugar al Sega Rally a la VR, i m'ha semblat fantàstic.
1: Sí. Sega, què dius d'això?
3: Oh, suposo que està contenta que la gent se'n recordi dels seus productes.
0: Bueno, és Sega.
1: Jo no sé.
3: D'alguna manera o altres publicitats.
0: És Sega, és veritat. Tu estàs... Si agafes un producte Sega i dius, mira, he fet això, et diuen... Quants diners vols que et contracto?
1: Això va passar amb Sonic, és veritat, exacte. Sonic Mania, va passar, però en canvi això passa amb Nintendo no.
0: No, Nintendo també hi ha un...
4: I Level 5 també.
3: Mira, per exemple, l'últim que he vist d'aquests de Sega és algú que està reproduint, per tant per VR, l'Street of Rage.
1: No té sentit.
3: Però que al fons, el carrer on passa és el fons real d'un carrer de Japó.
4: Ok.
1: Però tu estàs en primera persona fotent hòsties
3: no,
1: al carrer?
3: No, tu no,
4: ho
3: veus
4: no?
3: En tercera.
1: O sigui, portes el nino igualment a dreta esquerra.
3: Sí, tu jugues normal.
1: Però al fons l'han canviat
3: sí.
1: Per un carrer de Japó.
3: Sí. I el nino és el nino normal, però que té, però diguem, en profunditat.
1: En profunditat.
3: És curiós.
1: Sí, no...
3: El cas és que últimament està com de moda aquestes coses.
1: Molt, bueno, és que he dedicat un programa, és que li he dedicat un sí, programa. Hi ha un altre tema també d'aquest dels ports que s'executen, bueno, el Legend of Zelda sí. No té un port també a
4: PC? El Zelda, el Mario, per això el Mario 64 s'ha pogut fer això també.
1: Però que és exactament, o sigui, ja no és un emulador, és directament codi sí. S'executa sobre la CPU de l'ordenador en qüestió. Això, bueno, tirarem...
4: Per un altre dia, també.
1: Sí, no, dona per moltíssim.
0: És per un programa sencer. És per les dues seccions, jo crec.
1: I no sé si ens farà... No arribarà la quarta temporada, perquè ens menjarà la filla, que lo flipes. I què ha passat a xarxes? Perquè...
0: Molta gent ha estat discutint sobre el tema.
4: Sí.
0: I al final és una miqueta... Al final és una miqueta dir això... és una bombolla i tindrem... Això serà un mem que vindrà tal i com ha vingut, marxarà.
1: Perquè, clar, o sigui, el que et construeixen al barrejar els dos mons, els dos jocs, no t'ho empaqueten perquè tu puguis baixar-t'ho i jugar-ho tu.
4: No ho sé.
0: No que jo sàpiga.
4: Però, per exemple...
0: Tu pots descarregar-te un programa que, bàsicament...
1: Fa això.
0: Fa el pont.
1: Però tu has de tenir els dos jocs.
0: Has de tenir els dos jocs.
1: I una màquina potent per poder-ho fer, això.
4: Sí, per exemple, el Rubius ha fet stream jugant al GTA en Minecraft. Bueno, al revés.
3: Això anava a dir que això ho fan no perquè la gent ho jugui, sinó per tenir algú que streamejar
0: per
3: que doni likes.
0: Sí, clar, és això.
1: Perquè no genera un joc nou que tu

0: brossa,
1: peix, brossa, sí.
2: Escombraries.
3: Ah, com caca.
1: Caca, sí. Caca. Sí.
0: Ah. Vull dir, cosa de poc esforç, també.
1: Al final, des de que va arribar el
0: Frenzler,
1: el Sora, i el primer generador d'imatges d'OpenAI,
3: Will Smith menjant espaguetis.
1: Sí, des d'aquell punt va ser en el moment en el que les xarxes socials van morir com a tal per mi, realment, perquè des d'aquell dia fins ara, quants comptes veieu que realment són IA? O sigui, gent amb que fa
3: costa
1: 50
3: molt
1: vídeos...
3: Costa molt fer la tria.
1: En un dia.
2: Exacte.
3: La tria costa molt de fer-la, de la IA. M'agrada el terme de slop, com a tal. Està guai.
0: Sí, a mi m'agrada utilitzar-lo molt. Per exemple, els jocs de streamers d'aquests multijugadors, jo els dic friendslop, perquè són jocs per jugar amb amics.
4: Però no és correcte, perquè tècnicament és gent que ha fet videojocs suposadament sense tipus d'IA,
0: sinó però
4: estan mimats, diguem.
0: Sí, però a mi el terme friendslop ho descriveix molt bé, perquè és un joc que jo faig una estona.
1: Ràpid.
0: No, bueno, sense esforç, no, perquè...
1: Sense esforç en el sentit que no és un triple A.
0: De part del jugador, també.
2: Està dissenyat expressament per ser streamejat amb amics
1: que
2: i que la gent digui...
1: Pot tirar la patata enxufada a la gràfica i pot jugar igual que si tinguessis un ordinador que, vamos, té tot el que puguis tenir a dia d'avui per dir...
0: També m'acabo de recordar ara. Hi ha gent que els Metroidvania es diu Backtax Lop.
4: Com és?
1: No, perquè el terme el fet de que la paraula és slop, la generació Z i l'alfa l'haguem agafat i l'estiguem enxufant a tot, sí. també ha fet molt de mal.
0: O jumping slop, però és Mario.
2: En català correcte, tonteries.
0: Sí.
1: Sí, bàsicament.
3: Sí, vist d'aquesta manera, sí, són tonteries. Però, clar, vull dir, jo entenc que ningú firma aquestes modificacions. No hi ha un autor com a tal, o...
0: No, clar, no,
3: si
0: pot
3: no, hi ha, no hi ha un producte, clar, realment, al final.
2: Que hauria una demanda.
3: Com una casa.
2: Per això.
1: Però, clar, però la demanda qui li cau? Perquè al final és la IA qui t'està fent això.
2: Bueno, però al darrere hi ha un humà escrivint vull que agafis aquestes marques comercials que no em pertanyen.
3: Algú ha apretat el botó, saps? Vull dir, heu apretat el botó. Qui ha apretat
0: sí,
3: el botó?
0: Sí, però també és...
1: Però, llavors... Aquí ja entrem en el debat, el que estaves dient tu abans, no?
2: Aquí qui ha pres la decisió?
1: Arnau, tu li has dit al teu nebot que el que fa la IA no ho està fent ell, ho està fent la IA.
2: Però qui ha pres la decisió de dir que vol un Mario en el joc quan no té els permisos és ell.
0: Però el que ha deixat fer això és
1: OpenAI.
0: Clar, és OpenAI, no sé qui.
1: Qui sigui. Ja.
2: Bé, jo no puc agafar uns carioques, dibuixar el Mario i la culpa no és de carioca.
1: No. Vindré sí, Nintendo i t'apuntaria una escopeta dels canons a la cara.
2: A mi.
0: En aquest cas sí que ho has fet tu.
2: Clar. Clar. No, però... O sigui, la IA aquí és l'eina.
0: Sí.
2: I els llapisos de colors també són l'eina. Qui ha pres la decisió d'agafar una marca comercial i passar-la pel folre
4: és una
2: persona.
0: Hi ha moltes capes de culpa aquí, no...
3: Sí, moltes capes de culpa. Home, jo no estic d'acord.
4: No jo
3: estic d'acord amb l'Arnau. No hi ha capes de culpa. És el que ha pres el botó. Qui ha apretat el botó?
0: Sí, però...
2: Qui ha pres la decisió?
3: Sí.
0: Però l'IA no hauria de deixar... Sí,
3: que la IA no hauria de deixar, però tu què vols, un papa? Que et digui el que tens que fer, el que
2: no. La IA és una màquina.
1: A mi la IA, jo he intentat passar-me a digital llibres de Dracs i Masmorres que tinc en físic, que els he escanejat i són meus, que me'ls he pagat, i em diu, no puc fer-ho. I jo, com que no? És que trenca el copyright de Wizards.
0: Clar,
1: i jo, perdona.
0: Això no, però l'altre sí.
1: Però m'estàs dient que agafes una línia... Agafes
3: però fixeu-vos la volta que estan fent. O sigui, no estan... en aquest cas, la IA o el programa en qüestió no està veient realment la marca Nintendo, no està veient la marca de Mario, està veient un codi o una execució d'una cosa que no sap el que és. O sigui, estàs fent una mena de porta del darrere. L'altra també és una altra llista de números i de coses que tampoc sap el que és i ho barreja. Que misteriosament els píxels es formen un Mario, hòstia, no ho ha vist, perquè no té el nom darrere, però segurament els teus PDFs o les teves coses, ja hi ha un Wizard of the Coast com una casa, escrit amb lletres, que allò sí que ho veu, llavors diu, això t'ho paro.
1: Yeah.
3: Però l'altre són hola 4, 2, 3, 4, 0, 1, 0, 1, 0, 1 i no ho veus.
2: O s'ha afegit manualment una llista de copyrights, previo pago, per dir si algú intenta fer això, para'l. Perquè la IA és una màquina.
3: Sí, és una cosa que no sabem. Si quan hi ha una mena de tancament de copyright per una cosa que estàs fent a mi, si realment hi ha hagut algú que ha dit paga'm i t'ho freno.
2: O sense pagar, simplement que...
3: Però hi ha negoci, eh?
2: Dels programadors,
1: ojo, hi ha molt de negoci.
2: Els programadors, després d'un parell d'hòsties,

0: l'hòstia segurament han inclòs el vigila, val, que mira sempre que si hi ha conflictes de...
1: Veure, jo crec que la modificació d'un videojoc s'ha fet tota la vida, sempre quan s'ha fet. O sigui, hi ha un, sempre, jo reconec, fins allò de petit, agafar un videojoc i trobar-me un fitxer de so o un fitxer gràfic, dic, oi, si el canvio funciona, i el canvies i funciona, i el joc segueix funcionant i sents la teva so o la teva pròpia veu, o aquell Doom chiquito.
0: Exacte.
1: Anaves a venir aquí, oi?
0: Hombre, m'has vist la cara.
1: És que sí, t'he vist la cara. Que canviaves tots els àudios i estava jugant al Doom, però amb soroll de chiquito. Hard, no puedo, hard.
0: Això va ser el pic de la civilització.
1: És que va ser, o sigui, més amunt no es podia arribar. Però això s'ha fet tota la vida. Això sí, és veritat que el joc com a tal, Doom chiquito, no es va vendre mai. No. Vale, una modificació com el que està passant ara. Passa que ho fem ara a gran escala. Amb, com es diu això? Centres de dades, no?
2: Clar, el problema que estava tenint jo és que aquest arxiu sí que ho fessin com una sola cosa, però si tu ho fas a teva casa o et diuen com fer-ho, doncs sí que no tinc problema.
1: Perquè tot això ho hem acabat veient en vídeos, sí. I ja està. En plan, mira què he fet.
3: Però clar, però aquí el problema és que... Quan vaig estar investigant, vaig trobar-me tutorials de com instal·lar-te el programet
1: per fer-ho tu.
2: Clar, si t'ho fas tu, no tinc problema. Però,
0: però la gent que ho està streamejant per guanyar diners amb això, podrien tenir problemes.
1: Però això entra en el debat de que si jo faig un videojoc i tu comences a guanyar diners perquè estàs fent un gameplay del meu videojoc, a tu et podria...
0: Exacte.
1: Que és el que fa Nintendo. T'agafa el coll i fa...
0: Aquí volia anar a parar.
3: Clar. Com estimo a Nintendo, eh?
1: No, però ja estem escarmentats de la trepa d'advocats de Nintendo, que ja els coneixem, vull dir, venen corrents.
0: Home, les feines paguen per això.
1: No, exacte, corrents, corrents. Sega, és el que dèiem, Sega no ve tan de pressa.
3: No, Sega ve, però amb una maleta de diners per dir-te... Té,
1: ha passat alguna vegada.
3: Fes-ho per mi, no vull fer-ho més.
1: Ha passat alguna vegada, però bueno, jo crec que sí, serà una moda. Jo crec que sí, serà una moda i passarà... Avui cau tot,
3: eh? Avui s'està caient tot.
1: S'està caient l'estudi, clar, estem al mal petit. Estem apretadets i no, claro. La cosa tela. Doncs és això, que jo crec que serà una moda, perquè una de les coses que volíem de vet és això. Tu també creus que és una moda, Gerard, això,
4: sí,
1: o no?
4: Sí, jo crec que...
1: Dos setmanes?
4: Sí.
3: Jo crec que pot ser una moda en el sentit d'anar traient vídeos d'això, però la gent que realment vulgui utilitzar l'eina per modejar jocs a un nivell més gran, vull dir, el que deia abans, posar-te les animacions d'un joc en un altre, pel simple fet que les animacions de l'altre joc potser són de fa 20 anys. I vols unes animacions més modernes. Vull dir, això no ho veig malament. Mm-hmm. Però jo no crec que això sigui algo que duri... Sí, que estem veient ara això, però perquè és el mem de la setmana.
0: És la novetat del fet que sí. Es pot fer, mireu que maco, i en un mes ja la gent parla d'interès.
1: És la Coca-Cola amb Mentos.
2: D'aquí quan surti el GTA 6 ja s'hauran oblidat.
3: Quan surti a PC, vols dir? De sortida.
1: Incís, perdó, no sé si tenies una opinió de...
5: No, de moment estava pensant això, de que sí que pot ser que és una moda, però no ho tinc tan clar, eh?
1: Creus que es pot mantenir?
5: Jo crec que es pot mantenir. Potser sí que arribarà Nintendo o qui sigui i dirà, escolta'm, això, sisplau, heu de fer alguna cosa perquè no ho facin.
0: Aquest monyer com em pertany.
1: Clar, però és això, que no hi ha manera d'identificar-ho. Si anem a baix nivell a zeros i uns, és que no pot saber, la màquina pot saber el que l'estàs donant o el que acaba generant.
5: Això no és sempre complicada.
0: La IA utilitza una altra IA per comprovar si el resultat...
1: Això ho farà Nvidia.
0: Catxis.
1: Que farà una mena de gos, un watchdog, que vigilarà a la gent d'IA perquè no faci maleses. Però clar, això serà una altra IA. Vull dir, no, és una cosa molt boja, que vaig veure fa un parell de dies, però bueno, això és un altre tema. Venint a cuento del GTA 6.
2: Sí?
1: Surt el mateix mes que el refregit del Legend of Zelda, no?
2: Sí.
1: Hi ha una cosa del Saturday Night Live.
2: Alguna cosa he vist.
1: De la setmana passada.
2: Sí.
1: Que és boníssim. Surt un personatge del GTA 6 i el Link al costat i a veure qui és més molon. És molt guapo. Mireu-vos-ho. Saturday Night Live, Legend of Zelda.
0: Jo vaig riure molt sense entendre una paraula.
1: No. Pues si l'entens, encara és molt més divertit. Bueno, pues el debat el parem?
3: Bueno, jo volia mencionar aquesta tonteria.
2: Sí.
3: Gràcies a aquesta tonteria de compilar jocs, s'està fent un port o una manera de recompilar la Play 5 al PC.
1: O convertir la... Com? Fé, no ho entès.
3: Exacte. Si
1: la Play 5 ja és un PC.
3: Exacte, però bàsicament és, estan recompilant o estan bàsicament passant les llibreries que utilitza el Play 5 per reproduir el software de la Play 5 i els jocs de Play 5
1: en un PC.
3: En natiu a l'ordinador.
1: Que ja era un PC.
3: Exacte.
2: Sí, això és part del que comentarem, vale, en aquest programa que estem dient. També.
1: Sí, no, que la Play 5 l'han rebentat, però per dalt, per baix,
2: per tot
1: arreu.
2: Per tot arreu, normal.
3: Com que s'ha de mencionar, GTA 6 fins que surti, no?
1: Ja, cada programa. Ja l'hem mencionat.
3: Sí, però un altre cop.
2: Ah, vale.
3: És que és això, és un rumor que no sé fins a quin punt és cert. No sé si és Rockstar o és Sony que estan bojos perquè volen que surti el joc obligatori amb l'últim parche de software,
1: clar,
3: perquè no el puguin rebentar.
1: Perquè no el rebentin. Si va, però, si va bueno, l'última...
3: Però que amb la velocitat a la que estan rebentant l'últim parche...
1: Una setmana. No arriba.
3: No.
1: No arriba una setmana. 24 hores i el tens en l'aire. Estic segur.
3: El programa aquest estava un 86% de compatibilitat amb la Play 5.
1: Quan ho vas mirar, això?
3: Ho vaig mirar fa un parell de dies.
1: 95%.
3: Sí,
1: ja està, o sigui, 95, segur.
2: Doncs parlant de tot això de juntar llocs i Vive codegar coses, això m'han recordat el que va passar fa un temps de que gent estava utilitzant la simulació del cervell d'una mosca per obligar-la a fer coses i que aprengués a fer coses.
1: Però per què? És com aquelles cèl·lules que feien un Doom.
2: Sí,
1: sí. També.
2: Hi ha gent que està entrenant-la per jugar al Valorant, per exemple.
1: La mosca que jugui al Valorant.
2: Sí, el cervell de la mosca jugant al Valorant.
3: Ai, per favor, LOL.
1: M'agrada molt el fons de música que hem tirat avui de Cyberpunk, perquè no. és que
3: aquest tema és que és en específic és quan et despedeixes del constructe amb el que parles.
2: I heu vist el Digital Circus, la sèrie aquesta web?
1: No.
2: És una sèrie on...
3: Em dutxo, perdona.
2: Hi ha personatges que han com virtualitzat i estan dintre d'un circus digital on els fan fer proves. Doncs hi ha gent que ha agafat 5 d'aquestes mosques i els ha posat en un circ digital i cada 2-3 minuts canvia l'escenari i estan en un joc nou. I les mosques s'encén la part del cervell que tenen por.
1: M'he perdut. O sigui, sí, t'he entès, però m'he perdut en la civilització, vull dir, en el que és, en el que és el, no sé en quin univers paral·lel he anat a parar.
2: Sabeu això que diuen mateix? Que quan puguem...
1: Què portava la bicicleta avui? Sí.
2: Això que diuen que quan puguem fer una simulació de la realitat és que nosaltres som una simulació, també? Doncs allà hi estem, més o menys.
0: Doncs aviam si ho arreglen, això.
2: El pròxim parts, no?
1: El parts de la realitat.
0: Actualitza
1: la realitat.
0: Movent-ho ara mateix,
1: No, és una bogeria. Saltem a ciberespai o què?
3: Sí.
1: Vinga.

0: Que la pregunta és clara.
1: Sí.
0: A veure, la pregunta de la setmana que ve és clara.
1: Clar.
0: Clar.
1: Quin és el joc que voldríeu mudejar juntant-los?
2: Quin mix
1: voleu? Quin és el mix que us agrada?
0: Sí. Quin mix voleu? On ho poden fer, això?
1: Pues al nostre Twitter i al nostre Instagram.
3: I al Blusky.
1: I Blusky.
0: El Blusky. La setmana passada, gallina parranda.
3: Sí.
0: Diu, avui parlem de videojocs amb gallines. Quina és la millor integració de gallines a un videojoc? Tenim unes quantes respostes. Bueno, jo recomano la més clàssica, no? Potser. Quan les gallines s'enfaden en els jocs de Zelda, podríem dir. O a Baldur's Gate.
1: Sí.
0: Té gallines?
1: Sí.
3: Té gallines?
0: Té gallines?
1: Polymorph. O sigui, pots polimorfar a un NPC, a un rival, en una gallina, i després llançar-li a la mateixa gallina aquesta un encanteri que és dominate animal o algo així, i llavors es torna un aliat permanent teu. I llavors, quan es destransforma, aquell NPC forma part del teu grup.
0: Adobe.
1: És preciós.
3: Si li tires una bola de foc, es rosteix?
1: Sí.
2: Que bé.
0: Pues ja està, no. I fas menjar o què?
1: Sí, no, perquè clar, està polimorfat. Quan baixa 0 punts de vida, torna a la seva forma normal.
3: Llavors és canibalisme.
1: Sí. Llavors és una persona.
0: Catxos.
1: En el cas de que li fessis això a un pollastre, sí que en teoria hauria de donar-te la carn del pollastre cuita.
3: Molt bé.
1: Però ara mateix no ho sé de cap.
0: Yakuza, diuen per aquí, la millor agent immobiliària. Jo no he tingut el gust de jugar a això.
3: Jo tampoc.
0: Ens han dit coses a les xarxes justament fa res, fa 30 minuts. Diuen, bueno, quan ja hagi escoltat el podcast de la setmana que passada, ja escoltaré el d'avui, en Camen Cesc. Que, per cert, ens el vam trobar a la Ruja Pan i ens va saludar i justament ens va dir, ei, el programa què? Diu, el programa. No, molt simpàtic, moltes gràcies per escoltar-nos, com sempre. I res més. La pregunta, recordem-la un altre cop?
1: Quins jocs us agradaria juntar amb el mod aquest per veure i poder jugar a un joc dins d'un altre joc?
0: Quin mix voleu
1: fer?
3: Quin mix de jocs us agradaria?
0: A mi se m'acudeixen coses molt boges, però ja les diré a la xarxa.
1: Exacte.
0: Ja les diré a la xarxa.
4: Li importaria dir-me què fa a bord d'aquesta nau?
5: Sí, senyor. Acabant la lluita. Escoltant Joc per Re.

0: l'anàlisis per Randa.
1: A veure, quin videojoc analitzarem avui?
2: Doncs avui parlem d'una cosa que m'ha enamorat moltíssim. Sea of Stars.

0: La música és preciosa, però això en parlarem més endavant. Sea of Stars és un joc que es va publicar ja fa 3 anys, a l'agost del 2023, però ha anat tenint diferents conversions. De fet, la més nova acaba de sortir per Android, o sigui, si el voleu jugar amb plataforma mòbil o una tablet que tingueu per casa, jo aconsello per això que sempre tingueu un mando o una cosa associada per Bluetooth, que es pot jugar amb Android, vull dir, en els videojocs que es poden fer servir per Android com a tal. Va sortir per Windows, va sortir per Play 4, va sortir per Xbox One, per Nintendo Switch, que és el que jo he jugat, i per PlayStation 5. Per què surt per tantes coses alhora i al mateix temps? Doncs perquè està fet amb Unity, òbviament. Llavors, motor de videojocs que permet que el videojoc estigui en molts punts diferents. Els creadors són Sabotage Studios, que són els creadors de The Messenger, que és una altra obra d'art. No sé si heu tingut la d'això de poder-lo jugar, en el que el més interessant de The Messenger, més que la història, és la botiguera que et ven coses, perquè té unes històries molt divertides. És joc molt pixelar, el The Messenger, igual que aquest. El Sea of Stars és un joc basat en un pixelar preciós, és un RPG que, tot i ser canadenc, podria ser perfectament japonès, perquè el rotllet que té, la manera que té de jugar, és perfecta.
1: I els monigotes tenen el cap partit i quan parlen l'aixequen?
0: Seria brutal, però no. No, els monigotes estan perfectament pixelats, però no són canadencs de South Park, com a tal.
1: Sud-amèrica.
0: Ara estic a Sud-amèrica. És veritat, tens a Sud-amèrica. Ja has vist el primer episodi?
1: Els dos.
0: Ja em falta veure el segon.
1: Buah, és boníssim.
0: Però el primer era mica fluix. Bueno, és igual, no és el tema que estàvem parlant, que m'estàs liant. Temps de joc. Jo he estat donant-li 60 hores. Per mi, està bé. 60 hores és un joc que, bueno, no és un RPG de 120, 60 em sembla correcte, tot i que a la web de How Long to Beat, que és una web que explica si vols saber si un joc és prou llarg o no, diuen que la història principal es completa en 28 hores. Jo diria que has d'anar amb el turbo posat. Però, vale. Si vols la història principal, més els extras que hi ha, pues, 3 hores, 35 hores i mitja, i completionista, platinar-lo, diguem-ne, 43 i mitja. Jo no l'he platinat.
2: Això te l'ha preguntat?
0: No l'he platinat. Soc conscient de que no he vist tot el contingut, em falten algunes coses. I amb el DLC que va sortir justament aquest any, afegeix encara més curetes que no he pogut arribar a veure. Jo m'acabo el joc i ja està. Vull dir, no m'entretinc a fer més coses. Sea of Stars no és un joc que vingui d'un altre IP, sinó que és totalment nova, és completament diferent. I és una cosa, pues, que s'han inventat aquests homes senyors i homes i dones i tot això de Sabotage Studio. Té un punt molt nostàlgic per l'estil visual, per lo que us deia, que és un pixel art super cuidat. I, bueno, ara fora de micro m'ho estava comentant al Jai fa un moment, però és que...
2: Totalment, és que sona les poetes i dius, això és Chrono Trigger.
0: Sí, és una oda d'amor absolutament a Chrono Trigger, el videojoc de Super Nintendo que va sortir fa molts, molts anys. I, sincerament, jo crec que els seus autors han sigut superfans de Chrono Trigger i han volgut fer un homenatge, però com un castell. Expliquem una mica l'argument d'aquest joc, ¿vale? Però sense intentar fer spoilers, com a tal. El joc comença amb dos personatges, Valerie i Thale, que són guerrers del solstici, individus que controlen la màgia de l'eclipsi. Aquests guerrers poden moure la lluna i el sol a voluntat. De fet, durant el videojoc ho pots fer. Pots fer que el dia sigui nit i la nit torni a ser dia. Cosa que trobo molt loco si vius en aquest món i intentes tenir una vida regulada i endreçada, perquè, evidentment, no saps quan te'n vas a dormir, no saps quan tens que anar a esmorzar, no saps res, i ja no et dic, pues, per exemple, les collites o qualsevol cosa d'aquestes. Jo crec que, més que, tot i que en el joc, el Valerie i el Zell i els guerrers del solstici són guerrers molt estimats per la població, jo crec que els hi deuen dir a tot, ja m'han tornat a tocar el sol, ja m'han tornat a tocar la lluna, i és un mareig.
1: I jo necessitava dormir les meves dues horetes.
0: És que és això...
3: Això me recorda. Mouen el sol i la lluna o rota el planeta?
0: Doncs no t'ho sé dir, perquè quan apretes el botó L i R, que és quan això passa, simplement canvia totalment la paleta de color, canvia les ombres de lloc, però no sé si estic rotant el planeta o els estels. Jo crec que és el sol i la lluna d'aquest món inventat com a tal.
1: O sigui que la Terra està al centre d'aquell sistema.
0: Bueno, com tot RPG, la Terra és plana.
1: Vale.
0: O sigui,
1: millor m'ho poses encara.
0: Exacte. És un plànol que té, pues, en aquest cas, bueno, té illes. És molt, molt RPG japonès de, com a tal.
3: Això em recorda una cosa que...
0: Un puzzle.
3: No, una cosa que vam fer a D&D,
4: on el Gerard va explotar el sol.
0: Ah, perquè sí.
4: Sí, i durant 5 minuts no va veure sol i no va passar res. I quan va tornar, al cap de 5 minuts, el sol va desaparèixer i es va fer de nit. Clar,
1: Van ser 5 minuts de nit pura.
4: Sí, però amb delay, perquè clar, la llum del sol ha d'arribar encara.
1: Va esclatar el sol un segon.
4: Sí.
1: Però clar, la velocitat de la llum triga uns 8 minuts en arribar del sol a la Terra.
4: Sí, sí.
1: Pues, aquests 8 minuts... Sí, no, va ser molt divertit allò. Va ser molt divertit.
0: No, sí, sí.
1: Però ara que has dit de moure el sol, diria que el South Park 2, el segon joc de South Park, el dels superherois, el teu personatge pot controlar el temps a base de pets.
0: Meravellós. South Park.
1: South Park. I llavors hi havia un d'aquests pets que et permetia canviar de dia a nit, també.
4: Clar.
1: O alguna cosa així.
0: Doncs aquest poder, que òbviament es revela una mica més endavant en el joc, però sí que és el que volen intentar trobar, perquè com tots els RPGs comença sent un aprenent. El seu poder, com a tal, dels Grecs de Justici, la idea que existeix aquesta mena de secta, perquè bàsicament és una secta de màgica que està gairebé controlant el món, és capaç de fer mal als Dewlers, que són els monstres que venen d'un altre món, que els ha creat un suposat alquimista diví anomenat el Fleshmancer, que és el dolent dolentíssim de tots. En el seu viatge per derrotar l'últim dels Dewlers, conegut com el Dewler of Wewe, reben l'ajuda d'un amic de la infància, una personera que no és un guerrer del Justici, sinó és un guerrer i cuiner, molt important això de que sigui cuiner, anomenat Gal. I més tard, altres personatges que es aniran a afegint, com tot RPG, doncs la teva party ja està a punt, no? Com deia, la tu fiesta està arriba, que deien al Final Fantasy, doncs aniran afegint-se més personatges a la teva tropa. Evidentment, no pots portar més de 3 alhora, però dintre del que és la... tota la party, és que no sé dir-ho ara... Bueno, el teu grup. Pots portar molts més, exacte. La història comença explicada com un conte, és a dir, t'interpel·la, t'està explicant rotllo de fa molt de temps, hi havia uns guerrers, no sé què, llavors quan un personatge t'ho està explicant, vas veient l'aventura que va passant. Però no et fiïs d'allò que el joc et vol fer veure que passa, perquè aquesta història explicada potser no és una història com a tal, no és explicada com a tal. Però bueno, això ja... podia explicar més coses de la història, però faria més spoilers i no ho vull fer. Què dèiem abans del món, de Terres plana en un RPG? Doncs és absolutament pla. No és ni gran ni petit, no m'he sentit perdut, ni m'he sentit extremament curt o bellugant-me molt en un espai molt petit, sinó que és bastant correcte. Té aigua, molt Wind Waker, molt d'espai. És molt tòpic de qualsevol RPG japonès, doncs anar desbloquejant aquestes parts, no? I a més aconseguir millores per viatjar per aquest món, de vegades més de pressa, de vegades més lent i tal, perquè com que t'ha de descobrir més parts, doncs puguis anar a un punt i l'altre. Té uns girs de trama al·lucinants, a mi m'ha agradat moltíssim, potser una mica tòpics, però com que té aquesta oda a Chrono Trigger, s'ho perdono, perquè és que és molt, molt, molt, molt xulo.

0: M'encanta, o sigui, bueno, és que dona peixar gameplay. Les mecàniques del joc té diverses mecàniques. Lo típic d'un RPG és buscar coses, trobar el camí fins a arribar a un punt, comentar que, per això, la perspectiva que té, que és així com plana... no és isomètrica, però tampoc és plana lateral, sinó que a vegades confon una miqueta que està davant i que hi ha darrere, o que aquesta escala no hi arribo, però per què no hi arribo? Ah, perquè hi ha un bloc al mig, però no l'acabo de veure bé. També jugo una miqueta amb això per posar-te les coses difícils i amagar-te cofres, amagar-te diferents puzzles de diferents coses, que al principi són fàcils aquests puzzles, però va avançant bastant de pressa, més ràpid. He de dir per això que en el DLC la cosa es complica una barbaritat a nivell de puzzles. Van dir un sí, t'ha agradat el joc? Pues, toma!
1: Més joc,
0: però,
1: sí.
0: Però molt, molt complicats i estàs molt, molt donant-li voltes. Un altre mode de joc que té, un moment de joc que té, que és cuina. Això a mi m'ha recordat molt el Dark Chronicles de Level 5, justament, que parlàvem aquests últims dies. I has de cercar ingredients o comprar-los i vendre'ls, trobar herbes, trobar fruites, trobar hortalisses i fer combinació d'elements. Aquestes combinacions no les tens que endivinar, sinó que, com el Dragon Quest, que també tenies com que, bueno, posa això al pot i a veure què surt, sinó que realment has de cuinar menjar per després fer-ho servir en les batalles i recuperar vida, o vida o punts de, màgia. I has de buscar aquestes receptes. Les receptes es troben. No és, no és allò, prova el que vulguis i tal. Què no pot faltar en un RPG?
2: Minijoc de pesca, no?
0: Minijoc de pesca. Òbviament té minijoc de pesca, fàcil, no és excessivament complicat, però té un rotllet de RPG de joc de pesca molt fàcil de completar, molt completista, i quan tens tots els peixos possibles que pots arribar a pescar en diferents llacs que hi ha, et donen la canya d'or. Com dient, molt bé, ara encara ho faràs més fàcil. El control és molt senzill, de t'esquerra i buscar un flux de corrent que el peix te'l porti cap a tu. Les batalles són per torns. Està fent un joc clàssic RPG de tota la vida. Màgies, ús d'objectes, menjar, sobretot. A mitja combat, doncs, recupera vida menjant. Invocacions molt xules, unes animacions brutals, super ben fetes. I no són aquelles animacions llargues, rotllo d'invocacions del Final Fantasy, de dius, bueno, faig la invocació, me'n vaig a berenar i torno. No és tan llarga i està molt, molt xulo. Hi ha diferents tipus d'atacs, rotllo, pues, l'atac tipus sol, lluna, raig, i que alguns enemics són més o menys sensibles a certs tipus. Quan això ho aprens, la cosa és molt més fàcil. I hi ha una cosa molt moderna, perquè aquí trenco la tradició de RPG, que és el parrying o contraatac. Això s'ha posat molt, jo crec que l'Expedition 83
3: ho ha posat molt de moda.
0: Ho ha posat molt de moda.
1: Parridis, you feel the casual.
0: Exacte. Que et fa que durant la batalla no estiguis com un passiu mirant com s'està resolent els torns que has fet, sinó que tens que estar atent, que en un moment donat l'enemic farà no sé què, que és quan et fa el mal, toca el botó.
2: Això és molt de Mario Luigi, no?
0: També, Mario Luigi RPG, exacte, sí, és exacte. Però a més aquí et fa més, fer més coses, perquè a vegades ja com hi ha un atac boomerang, per exemple, que és t'atiro, toca, t'atiro, toca, t'atiro, toca, t'atiro, toca, acaba més a pressa, sí. I tu has de seguir amb un ritme, o sigui, acaba sent uns atacs que són musicals,
2: sí.
0: Perquè són de seguir un ritme en concret molt xulo. I les batalles, bueno, tenen uns tamacles que l'hem d'escoltar.

0: A mi em posa frenètic. Em sembla superxula, sí, aquesta onda sonora. Després hi ha una cosa en el joc que no he explicat, que és bastant molt típic d'un RPG, que és el típic joc d'atzar que et trobes en un RPG i el que tens que fer, pues, cosetes. Dragon Quest, en aquest cas, té un casino que en si ja és una institució de tot el punyeter joc,
1: i que
0: hi ha penya que passa dies o hores jugant a la part del casino i no seguint en el videojoc. En aquest cas tenim una cosa que es diu el Girarodets, que és un joc que realment sembla atzar, però també té un punt estratègic molt, molt xulo. Tu tens dues figuretes i aquestes figuretes fan una sèrie d'accions, d'atacar o d'evolucionar, d'anar pujant nivell. Però això està limitat a 5 rodets, rotllo escurabutxaques, plim, plim, plim, plim, que tu pots bloquejar, i si tens 3 iguals o més d'aquella acció, fas aquella acció. Tu has d'anar corrent d'aquesta manera. Anar aconseguint diferents coses i atacar com una torre que hi ha central. És bastant xulo. A més, la mecànica que han fet visualment és com si fos una màquina mecànica, com si surten els elements de forats, es belluquen per guies, fan els atacs i tal, i crec que és un joc que dona molt per ser fins i tot joc a part, perquè és molt, molt guapo. No n'hi ha gaires nivells que t'hagis de passar per tenir tots els girarodets, però sembla que són 6 en l'original més 3 partides en el DLC, total 8. No són gaire difícils, però jo aquest joc el trauria i faria una dobles.

Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A CAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.

tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.